0: la zona franca.
1: Els docents del Maresme i el Vallès estan cridats a fer vaga aquest dimarts. El cicle d'aturades ha començat aquest dilluns a Barcelona i la vaga ha tingut un seguiment del 65% dels docents, segons l'USTEC, i de pràcticament un 21% segons el govern. Una protesta de docents ha bloquejat l'accés a la Sagrada Família durant dues hores.
0: L'endemà de la victòria sense majoria absoluta de Juanma Moreno Bonilla a Andalusia, líder dels populars a la comunitat i president en funcions, s'ha mostrat decidit a intentar governar en solitari. Per la seva banda, des del PSOE eviten l'autocrítica i rebutgen que els resultats de les eleccions andaluses es puguin comparar amb els de les futures eleccions generals. El TNC arrencarà la nova temporada amb Sílvia Pérez Cruz i la tancarà amb Angélica Liddell. Serà la sisena i última de Carme Portacelli al capdavant de la institució.
1: Per la nova temporada, Portacelli ha triat Barcelona com a símbol de la llibertat creativa que va trobar a la ciutat quan va arribar de València al final del franquisme, amb companyies com Degoll de Gom o El Juglars. Així ho ha explicat aquest dilluns durant la presentació del seu programa de comiat del Nacional.
2: Vaig venir aquí molt jove i veia aquest teatre que per mi era innovar, era completament una innovació, era completament transgressor, parlava d'una sèrie de coses i per mi era el que m'interessava. Es veia una llibertat, encara que no hi fos la de debò, la de debò, no la de l'Ayuso, la de, en sèrio, una llibertat que no veies, no? I per això dedico aquesta temporada.
1: El TNC anunciarà la nova direcció artística el juny.
0: Esports. El Barça ha fet oficial l'ampliació de contracte de l'entrenador Hansi Flick per una temporada més fins al 2028 amb una segona opcional. D'altra banda, Fermín es perdrà el Mundial per una fractura al dit petit del peu dret que requereix cirurgia i que el mantindrà 3 mesos sense jugar.
1: Al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha confirmat que ha reunit l'aval necessari de 187 milions d'euros per presentar-se a les properes eleccions a la presidència del Club Blanc. Mentrestant, Josep Mourinho està a punt de tancar el seu retorn a la banqueta blanca i el defensa Daniel Carvajal ha anunciat que deixa el Madrid.
0: I l'entrenador del Barça de bàsquet, Xavi Pascual, ha comunicat oficialment la seva intenció de deixar la banqueta aquest estiu. Pascual vol marxar al Dubai, que li pagarà més del doble del que cobra el Barça i que donarà al tècnic carta blanca per confeccionar el seu projecte esportiu.
3: Fins aquí les notícies.
4: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
5: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
4: Sense filtres.
5: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
4: Sense pèls a la llengua.
5: I a més també podem anar a sopar, eh?
4: Sense vergonya.
5: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
4: Però amb molta, molta cafeïna.
5: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
4: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya. Catalunya
6: Ràdio. Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
7: Aviam què passarà avui.
8: El pare, quan jo estava desorientada i em preguntava, escolta, tu, què voldràs ser de gran? I que jo li deia, bueno, clienta, jo vull ser...
9: No està mal.
7: Sí, sí.
8: Home, tu diràs.
9: Clar, clar.
8: Tu diràs, jo veia que si jo deia, mare, vull un got de llet, em deia, vés-la a buscar. Un client deia, porti'm un tallat.
9: Que li portava.
8: I
10: amb bona cara.
8: I portava amb bona cara i es quedava...
9: La de parellada.
7: Ui, gran cuinera.
10: Tinc gana, he de fer un parell de preguntes.
7: I la nevera, parlarem de la nevera.
9: També parlem de la nevera.
7: Jo tinc 4 cases de nevera.
9: Va, que calleu, xic, que riu el jefe.
11: Déu vos guard.
12: He vist el bar.

0: Les primeres neveres apareixen al segle XIX, però l'ús del fred per la conservació dels aliments és una tècnica molt més antiga. El primer llibre monogràfic sobre aquest tema el va escriure Francisco Franco.
1: Què dius, ara? No fotem.
2: Franco era un expert en neveres, veieu?
0: Bueno, per guardar els salmons que pescava. Bueno, que pescava, que feia veure que pescava, perquè, pobret meu, no sé si heu vist mai un vídeo d'en Franco pescant. Jo, de veritat, mira que sóc humorista i poques coses em fan tanta gràcia.
3: A veure.
0: Ni comèdies, ni monòlegs, deixa't estar. Quan necessito riure, fots al YouTube Nodo, Franco pescando. Jo, no hi ha res que em faci més riure que aquell senyor de 70 anys desorientat, que el veus que el riu és a la dreta i fot la canya a l'esquerra, que va, pobret, que, bueno, va, sap com el Joe Biden els últims dies que anava saludant gent Ostres, invisible? Doncs sí. Pues el mateix. El veus amb la mirada perduda, pues, bueno, fa gràcia, no sé. És una,
1: ja m'ho miraré.
0: Mira tu.
3: El que és bo és el que explica. El que, la veu que va explicant.
0: Nodo, sí.
3: O sigui, aquella pesca és
4: aquí
3: com l'esport.
4: Aquí està el senyor Francisco Franco, el caudillo.
3: Hòstia, te l'has escoltat molts cops, Peyu?
0: No, bueno.
5: El seu vídeo de...
6: Però què dius, que Franco va inventar la nevera?
0: No. Flipant. Que el primer escrit dedicat al tema del fred en l'alimentació és d'un metge originari de Xàtiva que, pobrot, es deia Francisco Franco.
6: Ai, pobre, quina creu, no?
7: Però no és el nostre Francisco Franco.
1: A veure, quan diu nostre...
0: Home, nostre, jo no me'n sento cap de nostre.
1: Quan diu nostre...
7: El nostre...
0: El de tota la vida.
7: Bueno,
1: el que ens estimem. No?
0: Bueno, escolta, Francisco Franco, aquest, el del que parlo jo, era un metge del segle XVI. Vull dir que va escriure un llibre titulat Tratado de la nieve y del uso de ella, en què es parla de com emmagatzemar la neu i el gel per conservar el menjar.
1: Carai, els pous de glaç,
0: sí, senyor,
1: que n'hi ha per totes les muntanyes.
0: A Catalunya, a tot arreu, construccions subterrànies, on es guardaven les barres de gel.
1: O no tan subterrànies,
0: O no tan subterrànies.
1: En llocs obagues.
0: Sí.
1: Vols que es faci el programa, això?
0: Les primeres neveres, evidentment, no eren elèctriques. Eren com uns armaris hermètics on es posava la barra de gel.
1: Sí.
0: Llavors, amb el temps, anava desfent.
3: Molt pràctic.
0: Això és el que hi havia, noi. Sí.
6: La gelera, no?
0: Sí, exacte. Hi ha cardamandra treure un iogurt caducat. Imagina't haver de treure la barra.
6: Els iogurts no caduquen, home. Jo me n'he menjat de 2 mesos caducats.
1: I així estàs.
6: Què vols dir?
3: Has quedat ben beneït, Mercè.
0: Hi ha coses que no trobes al moment de treure-les de la nevera.
1: No, fa molta mandra.
0: Que ja saps que són caducades i estan fetes malbé. Sí. Normalment són les que a la porta, les de les prestatges de la porta. Sí. Jo hi ha un pot d'anxoves allà, aquell potet d'anxoves.
6: Les anxoves no caduquen.
0: No, clar, que no.
1: I així estàs, Mercè.
6: Avui n'he menjat un parell d'anxoves.
0: Hòstia de Déu.
1: Jo hi foto els mitjons.
0: Els mitjons, a la nevera.
1: Sí, per l'estiu, va molt bé.
6: La meva àvia hi guardava les claus. Quan no les trobava, les anava a buscar a la nevera.
3: Jo a la nevera hi he tingut gairebé 3 anys un pot d'espàrrec.
0: Ah, sí?
3: Sí. Els vaig llançar quan vaig canviar la nevera.
0: I no els treies, eh?
3: No, no.
0: Per què? Per...
3: Bueno, perquè també...
1: Hi ha un sentiment.
3: Te'ls estimes.
6: Sí. Però, a veure, el dels espàrrecs sí que és de guarro.
3: No, és de guarro, és de que et sap greu. Veus, hi ha a dins el pot i aquell espàrrec petit, prim, que dius que em pren.
6: Per què? Per l'espàrrec que et sap greu?
3: Perquè te'ls estimes, els espàrrecs, que no m'entens el que, per ser, fa mitja hora que ho estic dient, que m'estimo els espàrrecs.
0: A mi saps què em fa gràcia? Els que, quan obres la porta, es tiren dalt a baix. Hi ha una sèrie d'aliments que se suïciden. Que tu obres la porta de la nevera i hi ha una rajola de xocolata que... Sí. Pam! Terra.
6: Sí. Veig que teniu uns vincles afectuosos molt estranys amb els aliments de la nevera, però...
1: Sí. Si has de xocolata... El problema és si són... Que caigui mitja dotzena d'ous.
0: Això em prenya una mica més. Sí. Carles Xuriguera, Fel Fatxedes, Laia Luc, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença. Sí.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Boja coneguda, Peyu. I una boja coneguda d'aquelles que ha fet que la seva passió i la seva professió siguin un tot. En el seu cas, això passa entre els fogons de la cuina del Semproniana. Defensora dels bons hàbits alimentaris i en lluita contra el malbaratament alimentari, és una xef que també transmet les seves idees a través de llibres i receptes que s'han de guardar ben a prop per poder-les tenir a mà quan vulguis impressionar els teus convidats.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Ada Parellada!
2: Si entres així, ja tens mitja...
0: Has fet una entrada triomfal.
2: Home, t'ho diràs.
3: Has gastat més energia tu ara que això en tot l'any.
2: Veus? Ens anem compensant, tu, jo. Escolta'm.
0: Què?
2: Dijous paella.
0: Dijous paella.
2: Ara et vull descol·locar.
0: Per què?
2: Perquè has parlat de neveres.
0: Sí.
2: Bueno, més aviat de geleres.
0: Sí.
2: I la gelera i que mengem paella el dijous, tenen relació.
0: Ah, sí, explica'ns-la, explica'ns-la.
2: La cosa va així, sí. Mira, estem en l'època de la gelera, diguéssim, sí. I llavors aquestes geleres, a diferència de les neveres, que hi pots deixar un iogurt i unes anxoves una dècada,
4: s'havien de... Ja us ho he dit, jo.
0: No passa res, eh?
2: S'havien de netejar.
0: Sí.
2: Llavors es netejaven dimecres.
0: El dimecres es netejava la nevera.
2: Es netejaven dimecres. Per què? Perquè llavors, ja comencem al revés, comencem per divendres. Divendres sí. El rebia la setmanada.
0: Arrenca bé l'entrevista,
3: sí.
0: Ja veureu.
3: No hem fet cap pregunta encara.
2: No, bueno. Tinc una segona entrada, però bueno.
3: Foli.
2: Divendres es rebia la setmanada, d'acord?
0: Ah, sí. Es pagava la gent,
2: sí,
0: el personal.
2: Es rebia. Llavors, s'anava a comprar el dissabte mercat.
0: Sí.
2: És el compte de la mesovera una mica adaptat, eh?
0: D'acord.
5: No acabarem pas el programa avui.
2: No. Sí. I es menjava peix dissabte.
0: Dissabte peix.
2: Bueno, divendres menjava peix, perdona, m'he equivocat. Ara m'he equivocat.
0: Divendres, som a divendres.
2: No,
0: divendres es cobra...
2: No. Divendres es rebia la setmanada. Dissabte s'anava a comprar. Sí. Es menjava peix. Diumenge es feia un gran àpat.
0: L'àpat gros. Bueno,
2: dilluns, dimarts i dimecres
0: sí.
2: es anava cuinant i s'anaven guardant les restes a la gelera.
0: D'acord.
2: Dijous, dimecres al vespre, es rentava la gelera i dijous es menjava arròs de miques, de tot el que havia quedat.
0: Mira. Ah,
3: ara ho entenc.
6: Bravo. Avui quin dia som, però.
2: Bueno, anava més o menys així, però la qüestió és que dijous es menjava arròs amb tot el que havien recollit de totes aquelles restes que havien quedat la resta de la setmana.
0: Però jo tenia entès que el del dijous era una cosa d'en Franco, també. Que...
2: També, bueno, el del dijous paella...
0: Sí.
2: Bueno, no ho sé, però a mi m'agrada més aquesta versió.
3: A mi també
4: m'agrada.
2: N'hi ha més, de versions, també una cosa de les minyones, que el dijous a la tarda feien festa i després li deixaven només havia de tirar l'arròs la senyora, bueno, sí. Però això no m'agrada tant, m'agrada més aquesta de la gelada.
0: Està bé. Ada, ara que portem ja 4 minuts d'entrevista, anem per la primera pregunta, si et sembla, que és, què has menjat avui per esmorzar?
2: T'interessa, això?
0: Sí.
4: Real.
0: Ho preguntem a tothom.
2: Jo faig un ritual que l'esmorzar és la meva hora. Ja fa molt... Des que tinc canalla,
0: sí.
2: L'esmorzar és la meva hora, perquè em llevava molt abans per poder esmorzar
0: des
2: tranquil·la.
0: Des que tens canalla, a veure, el més petit deu tenir 20 anys.
2: 30,
0: imagina't. Perquè ho dius que sembla una cosa molt recent.
6: Sí, jo he estat a punt de felicitar-te. Carai, l'Ada ha sigut mare. Però és que fa 30 anys...
2: Però encara me'n recordo.
0: O sigui, fa 30 anys que esmorzes el mateix.
2: Que sí, perquè una cosa molt curiosa és que ens cansem de menjar sempre el mateix menú, però mai ens cansem d'esmorzar el mateix.
4: És veritat.
0: Sí, senyora.
2: És una cosa molt sorprenent, això. Sí. O sigui, tu pots menjar, fer el mateix esmorzar.
0: Sí.
2: Tota la teva vida i sentir-te reconfortat cada matí.
0: És veritat, això.
2: En canvi, si cada dia menges paella, tindràs un atipament de paella.
0: Jo a vegades intento ser original i acabo tornant al...
6: Però què, original com? Què?
0: Pernil dolç. O sigui, normalment...
6: Pernil dolç original?
4: No ens ho hem preguntat mai entre nosaltres.
2: Cada dia pernil cuit.
0: Jo normalment... Normalment parlo... Ai, menjo entrepà de pernil salat i formatge. Entrepà petita.
2: Coincidim, eh?
0: Sí.
2: Entrepà de pernil.
0: Pernil salat i formatge.
2: Faig una combinació que us la recomano molt. Aviam. Feu aquesta aventura, que tampoc us farà variar tant l'esmorzar.
3: A veure.
2: Que és, en comptes de pernil salat i formatge, que em sembla que no lliga.
0: I tant que lliga, Ada.
2: És boníssim. Ah, bueno, sempre formatge lliga amb tot.
0: El formatge amb tot.
2: Lliga amb tot, perdoneu.
5: Sí. Està amb la filla.
2: Està amb la filla. Entrepà de pernil salat i pernil cuit, les dues coses juntes.
0: Dolç i salat.
2: Sí, proveu-ho, proveu, és extraordinari.
0: No ho he provat mai.
2: Això sí, un tomàquet, el tomàquet, l'oli amb abundància. Sí. I llavors aquesta combinació pernil salat i pernil cuit és una explosió, bueno, és una cosa que des que l'he descobert ja hi soc addicta. Sí.
3: Tinc gana.
2: Tinc poques addiccions. Tinc poques addiccions, aquesta però aquesta és una. Llavors, el ritual comença amb una...
0: Creieu que arribarem a la segona?
3: No cal.
2: No, és veritat.
0: No passa res,
3: No, foliada.
0: Digues.
2: No, que no he acabat d'explicar que esmorzava.
0: Acaba.
2: Jo a mi m'agrada contestar les preguntes.
0: I tant. I a mi fer-les també m'agradaria. No, endavant.
2: Però a mi m'agraden més els micròfons que les teves preguntes.
0: Tira. Què has menjat per esmorzar?
2: Els micròfons es diuen carxofes, que m'agrada molt, això.
0: Ara se'n va un altre cantó.
3: Aquest és més pastanaga que carxofes.
2: Tens raó. Aquest no és estàndard.
0: Vinga, va.
2: Bé, és que és de la Renaixença. Bé, escolta'm, una taronja. Començo amb una taronja.
0: Una taronja.
2: Faig una taronja, faig aquest entrepà de pernil de segona i llavors faig el cafè. Escolta, aquí s'ha acabat.
0: Ja està. Fa 30 anys que fas exactament el mateix.
2: Exactament el mateix.
0: Escolta, ara et veia aquí contestant. Ja et coneixia, ja sé com ets i se't veu que el cervell et va a mil per hora i que tens una energia...
3: I les cames.
0: Tot. Ets igual a la cuina? O allò és el teu lloc de pau i allà et transformes i tens una serenor i una tranquil·litat?
2: No. Tu saps quin és l'animal més ferotge de la fauna urbana? No.
3: Enfeixades.
6: Perdona. De la fauna urbana, jo?
0: El cuiner.
2: L'animal més ferotge de la fauna urbana es diu client amb gana.
0: Sí, clar.
2: Client amb gana. Sí. Coneixes dues coses, que és el client, que diu, aquí mano jo, perquè sóc el client,
0: sí.
2: I l'assumpte visceral.
0: Sí.
2: Llavors, quan tu tens un client... Jo he après a moure'm arran d'aquest neguit de tenir-lo allà més de 8 minuts. Però nosaltres treballem en directe total, o sigui, és un directe estricte, no. I, a més, amb aquesta cosa de dins, de la gana i del moment, que s'ha de satisfer immediatament. Tu no li pots dir, escolti, ja li portaré a les 6 de la tarda, li has de portar en 8-10 minuts. I això genera, doncs, que tinguis aquest... que t'inoculin aquesta mena de neguit que ja sempre t'acompanyarà la resta de totes les activitats.
0: Tu vens d'una família del món de la restauració de molts i molts anys. Una mica de pressió quan eres jove, de dir, em dedico a això o em vull dedicar a una altra cosa, realment? Et va passar pel cap fer una altra cosa?
2: Bé, home, el meu pare, quan jo estava desorientada i em preguntava, escolta, tu, què voldràs ser de gran i què... bueno, no quan estava desorientada, quan era molt menuda, perdona, i el pare em deia, què vols ser de gran? I jo li deia, bueno, clienta, jo vull ser.
0: No està mal.
3: Sí.
2: Home, tu diràs.
0: Clar.
2: Tu diràs, jo veia que, si jo deia, mare, vull un got de llet, em deia, vés-la a buscar. Un client deia, porti'm un tallat.
0: Que li portava.
2: I
4: amb bona cara.
2: Li portaven amb bona cara i es quedaven allà i deia, alguna cosa més?
0: Sí.
2: Llavors jo veia, jo semblava un escenari.
4: Injustícia.
3: Clar.
2: Un escenari, jo, com ells.
0: Jo vull ser client.
3: Sí,
0: està bé.
2: Clienta.
6: El tallat i la galateta aquella al costat, saps què ho he dit?
2: Sí, no paraven amb atenció, no s'acabaven mai les atencions. I llavors deia un got d'aigua i li portaven. O sigui, el client continuava demanant i continuava portant. No sabia jo, al final, doncs, que pagaven i tal, no? Però això potser no estava tan atenta. I el pare em va dir, no, doncs, per ser client has d'estudiar. Llavors, vaig anar de... El pare, això de que em dediqués a la cuina no acabava de veure clar. No acabava de veure clar. S'ha de ser metòdic i ja va veure que això no anava amb mi. I bé, i al final em va dir, fes dret.
0: Dret?
3: Vas fer dret?
0: Vas estudiar dret o no?
2: Sí.
0: Hòstia.
2: Sí, i a quart de dret vaig anar de dret a la cuina.
0: Ja
2: que allò no me'n sortia.
0: No. Però tens algun coneixement d'advocada, digues.
2: Res.
0: Molt poc.
2: Vaig estudiar molt, però no va sedimentar. No vaig pair prou bé.
0: Déu-n'hi-do. Deia que vens de família de restauradors, de la Font d'Europa, de Granollers. Sí. Que, de quin any és la Font d'Europa? És una bestia.
2: 1771.
0: 1771. Sí, sí.
2: I sempre la mateixa família.
0: Clar, és com per dir-li al teu pare, no, mira, jo vull ser influencer.
3: Sí.
0: No. Si fas de cuina, què et sembla? Perquè, clar...
2: Sí, és sempre això. De la mateixa família, que això ens impacta molt.
0: Clar.
2: I, de fet...
3: Mítica, eh?
0: Bueno, és que si parlem de la teva família, la gent no ho sap, però tu tens al cap, més o menys, quants parents tens que tinguin restaurants i quins restaurants tenen? Pots fer una mica de la llista? A dia d'avui?
2: Bueno, avui hem minvat una mica, sí. Però, bueno, tenim les Set Portes, els fills del cosí portaran
0: ara... Els fills del teu cosí porten sí, els Set Portes de Barcelona.
2: Mm. El Ramon tenia el senyor Parellada, el va tancar amb la pandèmia i ara està a la fonda. Llavors tinc una germana que d'una manera molt casual, té una casa on fan convits i fan una quantitat de gent impressionant que es diu Can Ribes, que està a Vigues.
0: Vigues i Riells.
2: I Vigues i Riells i Sempruniana.
0: I el Sempruniana. Sí,
4: i els teus fills?
2: No, els meus fills no
3: estic. Advocats.
4: No, ara per ara, advocats no. Són advocats.
2: Ara encara no. Però saps què passa? Que per això el pare doncs, em deia, home, fes una estudi alguna cosa, perquè a casa s'ha mantingut la figura de l'hereu tota la vida. La fonda ha passat a l'hereu. I això el pare deia, per això ens conservem la casa pairal, diguéssim, saps? Sí, sí. Perquè l'ha mantingut l'hereu i, per tant, la resta de nosaltres som 8 germans.
0: 8 germans, déu-n'hi-do. El 2025 vas entrar a una llista de les 100 dones més influents de Catalunya, segons la revista Forbes, i el 2016 et van donar la Creu de Sant Jordi.
3: Home!
0: Què tal, això?
2: 2 impactes importants i sempre amb aquesta sensació de per què... Vols dir que anava per mi, això? Vull dir que potser n'hi ha un altre que d'això. Sí, mira, quan em van dir això de les dones influents, em van trucar per telèfon, que és una cosa que ja no s'estila.
0: Sí.
2: O sigui, s'envien mails i...
0: És veritat.
2: Però trucada per telèfon.
0: És maco que et truquin.
2: Sí, i llavors jo no podia agafar el telèfon i l'agafen i em diuen, escolta, estava a la cuina, em diuen, que diuen que t'han fet una dona i la dona més influent, bueno, de les dones, que estàs en una llista i tal. Dic, home, vem, i això que...
0: Què vol dir?
2: Deixa't estar, això deuen voler, segurament et deuen voler vendre un seguro, entera també,
0: sí.
2: Darrere d'això que hi ha, no? Deuen voler vendre, diuen això i després et col·loquen el seguro, sí. No? És a dir, entera també, sabent-te també. No, que diuen que va en sèrio, que volen parlar amb tu, que això doncs va de debò i tal. Dic, escolta'm, jo ara no m'hi puc posar, que estic fent una beixamel, que s'esperi...
0: El primer és el primer. Ah. Oi, la beixamel no pots despistar.
6: Es va parir de la beixamel.
0: Llavors queda espès com una mala cosa.
3: Grumolls. Ui, no.
2: Saps? I doncs aquella persona va dir, és que està fent una beixamel. I aquest és el nivell d'influència meu.
0: Molt bé.
2: El nivell d'influència és que jo no puc deixar de fer la beixamel, saps?
0: Clar.
2: No sé si està ben
0: bé. Els premis estan molt bé, però al final l'important és el dia a dia, diguéssim, sí. La feina. El dia
4: a veure,
0: dia.
4: Parlant de dones, jo tinc una pregunta, Ada. O sigui, jo tinc entès que feu una trobada de dones. Què passa que no em convideu a mi? Em veus competència perquè tinc aquest bar o com va això?
2: Mercè, mira, no havíem coincidit prou, però ja està, ja
0: estàs convidada.
2: Ja ets
0: ja
2: una davantalera...
4: Home, és que clar...
2: És una davantalera retroactiva, o sigui, honorífica. Ja et dono el títol des de...
0: Davantalera, us dieu,
4: Dic, és que com que veu que tinc el bar de la Renaixença, potser em veu com a competència de la Salesiana.
3: De què va aquesta
0: trobada?
2: És molt important que... O sigui... Com ho deia allò, els adversaris no són enemics i la competència tampoc.
4: Ah, ja.
2: Saps?
4: Està bé.
2: Sí, però... Has de tenir bons adversaris i bona competència.
4: Si per seguir progressant.
0: Si t'obren un local d'aquests de branja al costat del Sempruniana, què?
3: Fot-li fort.
2: A Barcelona, malauradament, no ho té tot perdut, eh?
0: No, ens en sortirem, eh?
2: Sí, i tant.
0: Això que hi ha molts...
2: Va enrere, tot això.
0: Sí?
2: Ja.
0: Sí, tot això dels branys i els d'allò...
2: Això són onades i marees i al final...
0: El sushi i tot això
2: va... Sí, jo ara veig molta... Molta falera o molta gana d'escudella, eh? Jo veig que ara tenim un moment escudella.
0: Veus? Que torna, eh? Que torna.
2: L'escudellòmetre?
0: Sí.
2: Ostres, qui ho deia, això?
0: Escudellòmetre.
2: Sí, a tu també, eh?
3: Ah, merda.
2: Merda, bé.
3: Coses els haig de saber a l'acte.
2: Ah, exacte.
4: A l'edat també.
2: Va ser...
6: En Cruyff.
3: No.
6: Que cap pista tu i un Cruyff.
0: Escolta, hem passat molt per sobre d'aquesta trobada de les dones. Mentre en Xuriguera intenta recuperar l'escudellòmetre, a veure qui ho deia. En què consisteix aquesta trobada que dius de les davantaleres?
2: La veritat és que no té cap objectiu clar, és una mena de calarra, de trobada de dones, doncs que sí. Moltes d'elles sí que és veritat que han hagut de sacrificar molta part del seu àmbit, de la seva part, o sigui, sobretot del seu... No han pogut conciliar de cap manera. Han hagut d'estar sempre al peu del canó, sempre han hagut de tirar endavant, sempre han hagut de lluitar moltíssim per poder mantenir els seus llocs destacats, i per tant han hagut de penjar el davantal.
0: Sí.
3: Rossinyol. Ada.
2: Gràcies.
0: Ara sí. Ara sí. L'escudellòmetre, que torna.
2: Santiago Rossinyol va idear un escudellòmetre.
3: Sí.
2: Que era una mena de canalització per la qual totes les cases obrien l'aixeta i sortia escudella.
0: Això seria preciós.
3: Home, això és perfecte.
0: Això. I calenta, eh?
6: Però per dutxar-te, també.
2: Per dutxar-te.
3: Per favor.
2: I aquest era, el gran projecte, diguéssim, d'enginyeria civil d'en Santiago Rossinyol.
0: Que has estat bé. Escolta, acabes de treure un llibre que es diu Els plats del dia.
2: Bueno, total, acabo amb la festa del davantal.
3: Deixa que me la pregunta.
4: A mi m'interessa, i a la Laia també.
0: És que em despista, aquesta dona.
3: Mil programes que portem i no saps entrevistar.
0: No, ja ha anat així. A l'Ada és impossible entrevistar-la.
6: Deixa-la parlar una mica, l'Ada, que no ha parlat.
2: Penjar el davantal, diguéssim, era o penjaves el davantal o no et podies incorporar de ple dret, diguéssim, i tirar endavant la teva ambició professional. Llavors, el que reivindiquem és que podem fer tot sempre i quan no hem d'estar sempre defensant i sent molt més que els homes per poder estar i poder estar a casa també i gaudir de l'àmbit domèstic i ens posem el davantal quan volem i aquell dia ens el posem i ara ens cuinem juntes.
0: Ara sí, fixa que és la primera autora d'un llibre que just quan vas a parlar del seu llibre et talla i et diu que no.
2: Ara ho entenc tot. He fet 30 llibres.
3: 30?
2: He escrit 30 llibres.
0: 30?
3: Ostres. 30.
2: He escrit 30 llibres.
4: I d'on treus el temps?
2: Però n'he

0: l'empresari en suma que aquells clients doncs, poden pagar una mica més, diguéssim, doncs el que fas és vendir el menú. Uh-huh. I el menú, és veritat, que està molt desacreditat i que els menús de batalla i tal i qual, però de veritat que el menú doncs, és una eina, és una taula de salvament d'aquests veïns que tenen, doncs, quan volen quedar, doncs els va molt bé tenir aquests menús i també doncs, la gent que treballa. És a dir, la gent que viu i treballa al barri, no?
1: Com ens hem d'imaginar? Un diumenge al vespre a casa, a l'Ada Parellada, cobres la nevera i tens tres coses. Què menges?
0: Trenyines hi ha moltes. Ara que els fills tenen 30 anys, trenyines, però quan els fills eren petits, diumenge a la tarda el dedicava a cuinar tota la tarda.
1: Per fer el menjar de tota la setmana.
0: Exacte, per preparar-me totes les bases, per tenir-ho tot a punt, perquè la resta de la setmana, que era absolutament caòtica, doncs sempre pogués estivar d'alguna cosa. D'ençà que els nens van marxar de casa, i a més el diumenge al vespre a casa era un ritual, fèiem aquest sopar de família, de trobar-nos.
2: Sí, senyora.
0: Perquè com que el diumenge al migdia no podíem, doncs el diumenge al vespre sopàvem plegats i fèiem un gran festival gastronòmic, diguéssim, eh? Sí. I això va passar quan els fills van marxar, van anar a estudiar fora, etc. Van marxar. Primer diumenge el Santi, el meu home, em diu què? Què hi ha per sopar? Què soparem avui?
2: Caso amb l'home, eh?
0: Vaig dir, pam, nocilla, tio. Pam,
3: no hi ha res.
0: No hi ha sopar, tu. El pobre nano va tenir... Va caure la vena dels ulls. Això no ho feies per nosaltres.
1: Es veu que era pels nens, eh?
0: Per les criaturam.
1: Ada, tens clar quan et jubilaràs? Perquè aquests que...
0: Mai. No em jubilaré mai, Peyu. No em penso jubilar mai.
1: O sigui, faràs de cuinera tota la vida.
0: Faré... Treballaré tota la vida, però tancaré el restaurant aviat.
1: Ah, sí? Oh. Cuidado, aquest titular.
2: Sant Bruniana tanca?
1: Què dius?
0: Hòstia. Tancaré tan aviat com pugui.
1: Per què?
0: Perquè ja està, ja ho he fet, els fills no tinc relleu, no sembla que això... I, per tant, ja està. El que no vull morir és amb les botes posades al Sant Bruniana, eh? Allà no, amb aquesta exigència, amb aquest neguit, amb aquesta... saps? Ara, treballar, penso treballar sempre.
2: Ostres, però si ve algú, Ada, sóc admirador teu, ensenya'm a...
0: Ja ho farem, això ho farem. Farem.
2: No dic jo, eh?
0: Divulgació.
4: No n'ets pas tu d'admirador.
1: Divulgació, informació i...
0: Voltarem. Clar. Però amb un altre ritme, per descomptat. Un altre ritme que no sigui aquest ritme diari.
2: Perdona.
0: Per tant, Sempruniana sí, té els dies comptats. Malauradament, els anys comptats. Uh-huh. Encara queden anys, però sí.
2: És de les notícies tristes que s'han sentit en aquest programa. Sí.
0: Bueno, o alegres, depèn exacte, des de quin clar. Prisma, saps?
2: Exacte.
0: Perquè tancarem amb tota la vida.
5: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
1: No calla.
3: És que no porta els auriculars, l'Ada. No sap.
0: Havia de posar els...
1: Sí, és igual.
2: No passa res.
1: Escolta, una última cosa abans de que marxis. Un concurs que fem, que et pots emportar una llonganissa Ral de Vinyó, gentilesa de...
6: Vera!
1: Et dic una paraula en català, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes a la llonganissa. La paraula d'avui és cruix. Cruix. A, cruix. Crucifix típic de l'edat mitjana, on es representa Jesús amb un tall de fusta poc detallat, però molt icònic.
2: A l'església de Santa Maria de Taüll hi ha un cruix de 7 metres d'alçada que és impressionant de veure.
1: B, cruix. Seguit ràpid de petits sorolls que fan certs objectes en fregar-los, prema'ls o esmicolar-los.
4: Caminava pel bosc i em van estar a punt d'atracar. Vaig sentir el cruix de les fulles seques darrere meu i pam! Li vaig fotre un cop de puny.
1: C, cruix. S'utilitza de manera col·loquial per parlar dels genitals femenins. Què passa, Mercè?
3: Ah,
1: que no vols llegir la frase.
3: A vegades em poseu unes frases. La iaia de la patata sempre n'havia dit cruix i quan l'avi fotia el cap entre les seves cames deia que li olorava l'entrecruix.
1: B o C?
0: La C no és.
1: La C no és.
0: La C no és. Això ho escrius amb I-X...
1: C-R-U-I-X, cruix.
0: Aviam, és veritat que a mi penso que ve de cruixir.
1: Ve de cruixir.
0: I llavors, doncs, possiblement és la B.
1: És la B, ve de cruixir, correcte!

0: Bé, s'emporta la llangonissa. Escolta, avui dediquem el capítol a la nevera. Com s'organitza la nevera d'un restaurant?
1: És un dels punts febles, eh? Sí? Dels punts complicats, sí, perquè l'has de tenir molt endreçada, t'ho dic de debò, eh? Perquè...
0: Molts tàpers.
1: Sí, sobretot... has de tenir com un sistema de rotació. Això és un rotllo. Aquesta pregunta és un rotllo.
0: Bueno, doncs no la faig, ja està.
2: És que fos cada pregunta, tio, de veritat.
3: És dels entrevistes lletges que t'he vist.
4: Avui soc... Avui estic...
1: Perdona, que això, cal organització. És que no tinc una resposta.
2: No, és que no hi és, Ada, és que no hi és. Que no ho vulguis contestar.
1: No.
3: Però es fan desgana el programa, passen aquestes coses.
0: A mi em sembla de les coses més complicades d'un restaurant.
3: És que ho és.
0: Que la nevera aquella t'hi puguis aclarir.
1: Sí, té dificultats, però al final s'organitza.
0: S'organitza,
3: les dates, la caducitat...
1: Has de mirar...
2: Això ho acabareu contestant al final, aquesta merda de pregunta.
0: Mercè, què més podem dir de la nevera?
5: Parlem de la nevera.
1: Perdoneu, però...
5: Diversos personatges durant el segle XIX van anar fent avenços en la invenció de la nevera. Les primeres, com dèiem abans, eren simples armaris on s'hi guardava la barra de gel, allò que dèiem, la gelera. I després va arribar la refrigeració mecànica, que s'aconseguia amb la compressió de gasos. Normalment era amoníac.
0: Ai, Déu.
5: I era molt tòxic.
0: Ai,
5: molt.
3: És ben bé que som vius de casualitat.
1: Sí. Ara.
5: De fet, les fugues d'amoníac de les primeres neveres van provocar bastantes morts per intoxicació. Una de les coses que van fer avançar la investigació en la refrigeració i va ser... atenció, la gran demanda de cervesa fresca. O sigui, la gent volia prendre cervesa freda tot l'any i això va fer que els fabricants es posessin les piles per inventar sistemes més eficients.
0: Hem d'inventar una nevera per guardar l'insulina de la iaia.
1: Ah! Està
2: la iaia.
5: Està la iaia. Als anys 30 es va canviar l'amoníac per un altre element, el freó, que era molt menys tòxic.
3: Molt bé.
5: El que passa és que anys després es va veure que havia fet una foradeta a la capa d'ozó.
1: És que també...
3: Volem cervesa fresca o volem una mica de foradet?
2: A mi no m'ho preguntis, que te contesto ràpid, eh? Vull dir que no...
5: El 1987 el freó es va prohibir.
0: Prohibit.
5: Sí. I ara s'utilitza...
1: Jo ja tenia 20 anys.
0: Mira, doncs vas estar 20 anys amb el freó, anar respirant freó pels puestos.
5: I actualment s'utilitza el tetrafluoretà, que es veu que és menys contaminant. Ara et pot agafar un ictus d'intentar pronunciar-lo, com m'ha passat. Tetrafluoretà.
0: Ada, gràcies per venir a la Renaixença amb aquesta alegria i aquesta energia, que tot i que ens emportem aquest titular trist de que el Sempronià ha tancat.
3: Ha dit que potser no estan trist.
1: Falten 10 anys.
2: Ha dit
3: Deu anys? Home! Potser no hi serem 10 anys.
2: Hòstia, tancarem abans nosaltres.
0: Ada Parellada, fort aplaudiment.

0: Sí, senyor, hòstia.
1: Ara, home.
0: Ara, hòstia.
2: Ara.
1: Hi ha un tio emocionat avui aquí.
2: Hòstia. T'agraden aquests, eh?
0: Home, són els meus, aquests.
2: Sí? Ah. Qui són, Fel? Que...
1: Bon Jovi.
2: Dire Straits.
0: Hòstia.
3: Es pronuncia així, això.
0: Dire Straits. No.
2: Jo diria que Straits, però vaja.
0: Dire Straits.
3: Que faci ell això avui, doncs.
0: Sí. Bueno, Money for Nothing, que us hagi dit Money for Nothing, una cançó dels anys 80.
3: Any 1985.
0: En 1985, sí. Aquesta cançó ve de que... Explica la història, Arnau.
3: Me l'ha comentat abans, per això ho sé. En una ocasió, en Mark Knopfler...
0: Mark Knopfler.
3: Era el líder d'aquesta banda. Estava a una botiga d'electrodomèstics de Nova York buscant alguna cosa, quan de sobte va sentir un dels repartidors de l'establiment rondinar de valent. Mirava... Mirava una tele on hi havia posada l'MTV, que anaven passant videoclips. I el repartidor es queixava de veure aquells músics a la tele fent el pallasso, mentre ell havia de guanyar-se la vida carregant neveres ben pesades. I va dir que aquells artistes feien diners per no fer res.
2: Hòstia, amb el Mark Knopfler davant, eh?
3: Exacte. No, però és que encara no havia compost la peça. Aquelles reflexions de cunyat el van impressionar tant que va agafar paper i llapis i va anotar-les, i d'aquella filosofia d'obrer cremat pel capitalisme en va sortir... aquesta cançó, Money for Nothing.
2: Money for Nothing.
0: Em si ho portes un dia, Marc Knopfler.
2: Sí, sí. Sembla que xerra català i tot.
0: Sí.
2: Escoltem Dire Straits i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la setmana tràgica.

0: tenim la riba de la Gare d'Occitan.
1: Per això és el nom del gos, això. Perdó?
0: Sí, la riba de la Gare d'Occitan.
2: Això és el poble.
0: No. No, és el nom del gos.
1: El nom,
0: és el nom del gos. Sí,
3: però no
0: és
3: un nom.
0: I sí.
3: I llinatge.
0: I llinatge, i bueno, i t'explica moltes coses. És molt complicat.
1: Noms molt llargs.
4: Estic en contra. Ja està.
0: Li direm... Arriba de la Gare d'Occitan.
3: I quan el criden, què?
0: Arriba de la... Ja està.
4: Arriba.
0: Li diem Arriba perquè és més fàcil. És un pastor holandès de 5 anys, veiem-lo.
1: Aviam. Oi.
0: Preciosa.
1: Preciosa, Mercè.
0: Ai, no sé, és que a mi m'agraden els gossos, que vols que et digui.
2: Que porta la mà, aquell home.
5: És això?
1: Té com... Sembla una hiena, això, no?
0: No. La Arriba és de Tona.
3: Bravo!
0: Sí, i a més, és una gossa molt intel·ligent i molt útil.
1: Per què?
0: Perquè es dedica a la recerca de persones perdudes.
1: Està bé.
0: O sigui que, ojo amb la Riba.
4: Aviam si em troba.
1: Aviam. No, home, però no...
0: Has de desaparèixer,
1: exacte.
0: Primer.
4: Estic molt perdut. Sí.
1: No es tracta de jugar a cuit i amagar, diguéssim. Val. És per buscar gent que s'ha perdut de veritat.
4: Val.
0: Una cosa, un fet característic de la Riba, que és de Tona, és
3: Bravo.
0: Que no té por de res. Però de res vull dir de res. Ni,
4: de res.
0: Ni dels petards.
1: Bueno, és com si ets de Tona o ets així o et mors.
3: Ah, sí?
0: Sí.
3: De Tona som així.
0: Per tots.
1: Sí. L'Arnau no té por de res. No té por de res.
3: Jo no tinc por de res, ni d'en Xuriguera.
4: Tenir por de mi és molt gros, eh?
1: Vinga, va.
3: És una bona notícia que la Riba no tingui por dels petards, perquè justament el llançament d'un petard serà el protagonista d'aquest capítol.
1: Avui passegem el gos per Barcelona, Catalunya. És febrer de 1946.
4: Això és gros avui, eh?
1: Sí.
4: Avui serà molt ben parit, això, eh?
1: Barcelona.
4: 46, eh?
1: Sí.
4: Vull dir, en una època molt fosca,
1: eh? Sí, senyor.
4: Vols que faci el programa jo sol?
1: No, ja ho vaig fent.
2: No, digue-li que sí.
1: Ah, sí, fes-ho tu, va.
4: Estem en un moment molt delicat a Catalunya.
1: Ja ho vaig fent jo, ara. Sabeu que ara emprenya molt quan vas a Barcelona, us emprenya que no us entenen en català.
2: Hòstia, vaig anar-hi, vaig entrar en un bar, dic, posa'm un tallat.
1: Sí.
2: El cambrer ho van ingressar, va agafar un ictus. No
4: sabia fer el tallat.
2: No.
1: Tombat a terra.
2: Un ull li va caure. No t'ha entès, una cosa...
1: Doncs en l'època en què ens situem també costa sentir parlar català al carrer. Això sí, en aquest cas la gent té un motiu més justificat que l'actual. La gent no parla en català perquè està totalment prohibit. El panorama és depriment. Ens trobem en plena dictadura franquista. Franco governa Espanya amb mà de ferro i ha col·locat el seu seguici als diversos estaments del país. La repressió franquista és present arreu.
6: Dada important aquesta, tenir en compte per les properes eleccions.
1: Sí, senyor.
6: No sé de quina manera, però tingueu en compte.
1: En què no torneu a votar en Franco, n'hi ha prou.
6: Exacte.
0: Ah, doncs mira, això és fàcil.
4: Però potser no surt amb les sigles de Franco, eh?
0: Potser surt amb les altres.
4: Us asseguro que hi és.
1: Hi és, eh? Heu de saber llegir entre línies.
4: Ara.
1: Sí.
4: I no gaire bé, tampoc,
1: no,
4: eh?
1: No. La història d'avui transcorre a la Universitat de Barcelona. I aquí el català també està tocat de mort. Com a la resta de llocs, la llengua viu un moment delicat. Però hi ha organitzacions clandestines que treballen des de l'ombra per mantenir el català en vida. Nosaltres en coneixerem una, el FUC.
4: Ep, paio.
1: Què?
4: Jo, de l'anglès que sé, FUC vol dir fullar.
1: No, home, no. Sí.
4: FUC, no, de veritat,
0: no,
4: eh?
1: És FAC, el teu és FAC, FAC. FAC. S'escriu FUC, però es diu FAC.
4: Què collons, si s'escriu FUC, com s'ha de dir FAC?
1: No, bueno, són coses de l'anglès. És així, és. Es diu FUC, FAC.
4: Aquest programa no va bé, eh?
1: No. La FUC és les sigles de Front Universitari de Catalunya. FUC, F-U-C. És una organització fundada durant el franquisme que vol recuperar les llibertats democràtiques que s'han perdut per culpa del règim franquista. Estan treballant en un pla d'acció, però abans d'explicar-ho, cal repassar uns fets que van succeir a Barcelona fa 3 anys, el 1943, i que són els que van animar els estudiants de la Universitat de Barcelona a crear el FUC.
4: Que no és follar.
1: No ho és.
0: No
1: ho és. Que els estudiants de Barcelona follessin és una altra cosa. Això és una...
4: Segur.
1: En castellà, però segur.
4: Follar en castellà.
1: Sí, perquè en català estava prohibit.
2: Era, hòstia, si m'ho ara...
1: Trobaves una de molt, molt atrevida, de tant en tant et deia...
4: Dame más.
1: No, home, en català t'ho deia.
4: Ah, val.
1: Lo agosarat era dir-ho en català.
2: Però a casa podia ser en català.
4: No.
2: O t'hi havia algú allà que em mirava i vius en català.
1: Hi havia...
2: Hòstia, no en sabria.
1: En Franco mateix.
2: En Franco venia...
1: En Franco allà al capçat del llit.
2: Hòstia, em fotria gràcia.
1: Com que ell només tenia un ou i no es posava calent, ell doncs estava allà... controlant que la gent follés en castellà.
2: No veus, això no, és molt interessant.
1: Això el col·legi no ho expliquen, no. Però és així.
4: Veus, ara ha millorat el programa.
1: Però no em despisteu. 1943, en plena Segona Guerra Mundial estem. Franco no és l'únic dictador feixista a Europa. Ja sabeu que també hi ha Mussolini, Hitler i, bueno, com ja sabeu també, l'un i l'altre compten amb l'admiració de Franco i el seu suport, que és poquet.
6: Però... Els diaris de dreta es diuen que tot era una estratègia de Franco.
1: Va, això sí. Sempre s'ha parlat de que Franco no va entrar a la guerra perquè, no sé, Franco no va entrar a la guerra perquè no va poder i perquè els altres l'odiaven. Vull dir, els altres deien que tu és tonto. De fet, quan es van reunir, hi ha una trobada entre Franco...
4: A l'Himalaya.
1: I Hitler. No. Andaya.
4: Andaya, això. Això.
1: Es troben a dins un tren.
4: Sí, a dins un tren.
1: I, bueno, diuen que...
4: Vam estrenyar un tren a l'Himalaya.
1: Els que deia l'Àlex, els dels diaris de dretes i els historiadors de dretes sempre diuen que, bueno, allà el va deixar Hitler, Franco, meravellat, i que per això no va entrar en el conflicte i tal. I el que expliquen els biògrafs alemanys és que van tornar trastocat d'aquella trobada a Hitler.
2: Com van veure?
1: Li va explicar a Mussolini. Bueno, de fet, li va dir Mussolini, abans que tornar-me a reunir amb Francisco Franco, prefereixo perdre 3 o 4 dents.
0: Collons. Mare meva.
1: Això és real, eh? Si busqueu biografies alemanyes...
2: De lo curt que arribava a ser. Ja veus?
1: Sí.
2: Un tio tan curt.
1: I on te va arribar? Doncs imagina't com som els altres.
4: Exacte. Això t'indica el nivell químic.
1: Exacte. Bueno, escolta'm, on estàvem, aquí?
4: No se sap.
2: A l'Himalaya, no sé què ha dit aquest de l'Himalaya.
1: Vinga, va. Sí, com a exemple de com el de calents es fotien els franquistes amb els nazis, hi ha el que va passar al cinema Metropol. Resulta que s'hi està projectant, cinema Metropol, una pel·lícula de propaganda antifeixista, i a mitja pel·lícula uns falangistes es colen al cinema i fan el mateix que aquella vegada va passar... Sabeu lo de la Blanquerna?
4: Sí,
1: que van entrar aquells...
0: Doncs els fets dels... Testosterona.
1: Ah, exacte.
0: Va ser molt maco.
1: Els fets del cinema Metropol són similars. Uns franquistes es colen al cinema i aixafen tot el que troben, agradeixen els assistents i els amenacen amb un crit que demostra com sí que admiraven els nazis. Sabeu què criden?
5: ¡Viva Alemania! ¡Bajo Inglaterra! ¡Abajo Inglaterra! ¡Y arriba España!
2: Tio, tios més ignorants, a part de patxes,
1: sí.
2: Burros, eh?
1: Per què?
2: Diu, abajo Inglaterra i arriba Espanya. És al revés, collons. Si tu mires un mapa...
1: Sí.
2: Hòstia, ja es ve.
1: Sí.
2: Estiguis tu, jo arriba...
1: Arriba, és més arriba.
2: Espanya, hòstia.
1: Sí.
2: I
1: massa arriba a Noruega.
2: Claro. Itàlia, d'on està Itàlia?
1: Abajo.
2: Hòstia, exacte.
6: Espanya està a la dreta. A la dreta.
1: De Itàlia. Ah, no. A la dreta, no, a la izquierda d'Itàlia.
4: Depèn de com tinguis l'Atlas.
1: Clar.
0: Exacte.
1: Aquells fets empenyen els estudiants catalanistes a fundar el FUC i els que venen en els anys posteriors només fan que reafirmar que era una bona idea. Com, per exemple, el fet que els universitaris catalans estiguessin obligats a inscriure's al Sindicato Español Universitario per poder obtenir el títol.
4: Hòstia, això sembla una agrupació sardanista.
1: Sí, ben bé. Té nom de Torroella de Montgrí.
4: Sí.
1: Sindicato Español Universitario.
4: Ciutat Pubilla de la Cerdana l'any 1975.
1: Molt bé. El Sindicato Español Universitario no és una entitat sardanista,
4: no?
1: Sinó que és l'entitat precursora de la Falange.
4: Oh, collons.
1: I té la finalitat de perseguir la llengua catalana. És un estament purament repressiu. Per això la FUC està organitzant un cop contra ells. I aquest és el motiu pel qual som aquí amb la Riba, la nostra gossa de Tona. Volem veure quina entramen. Escoltem-los.
7: A veure... Canalla.
1: Què?
7: Canalla, avui no podem fallar. Hem de tenir present que el món ens mira.
1: Avui sí, eh?
7: Avui sí
1: que el món ens mira.
7: Sí.
1: Som a 9 de febrer de 1946 i l'ONU acaba de condemnar el règim franquista i de prohibir-li l'ingrés a l'organització per tenir un caràcter feixista i vincles amb els nazis i els feixistes italians. Què et fa tanta gràcia?
0: Què li passa, aquest?
4: L'ONU.
1: L'ONU, home.
4: Quina colla.
1: Home, l'ONU.
4: Què ha fet l'ONU?
1: Home, de tot, sort en tenim.
4: Què ha fet l'ONU?
1: Home, si no, ara tot el món estaria en guerra.
2: Sí, aquesta és bona.
4: Si hi ha un xiste bo, es diu ONU.
1: Aprofitant la clatellada de l'ONU... Ja està. Aprofitant el fet que els franquistes tant com fan com si res, la FUC vol aprofitar la missa diària que se celebra a la Universitat de Barcelona per fer un atemptat que els permeti fer-se veure.
6: Has dit missa a la Universitat de Barcelona?
1: Sí, senyor.
6: Això
1: sí,
6: encara es fa?
1: No ho sé. Mira, ahir vaig passar-hi per davant i no em va semblar que fessin missa. No?
3: Vaig veure. Però hi ha un rector, no?
1: Hi ha una capella, diria.
4: Home, hi ha el rector de la universitat.
1: Ah, sí?
4: Hi ha una capella.
1: Bueno, però...
0: Però és capellà el rector?
4: A vegades es reparteixen hòsties, últimament poques,
6: no
4: però...
6: No heu anat a la universitat, vosaltres?
1: Jo poquet, al bar.
0: No.
1: El dia en què ens situem sí que se celebra una missa i el cop que preparen els membres de la FUC es produirà justament a mitja cerimònia.
7: Ai. Companys,
1: què?
7: Heu sentit el narrador, no?
1: Sí. Sí.
7: El pla s'ha d'executar a mitja missa, d'acord?
4: A mitja missa.
7: No abans,
4: no,
7: no després, a mitja.
4: A l'Eucaristia, més o menys.
7: Sí, tu
2: no
7: sí, has
2: arribat,
7: sí. No.
4: No, no has arribat.
2: No,
7: no encara no.
2: Però doncs jo ara pregunto,
7: no
2: a quina hora arriben els dos explosius?
4: Ara.
6: Sí!
2: Si ha dit la conversa, aquesta pregunta de guió, quin sentit té?
4: No, no, no, tens raó. Tens raó. Ei, ja sóc aquí.
7: Hola, què tal? Ah, ja és aquí, ja és aquí, goita'l. Sí,
4: porta, porta't els explosius.
1: Bé,
4: i els afotarem a mitja missa.
1: Cuidado, eh?
4: Vale.
1: Arriba la tarda.
4: Anava una mica tard.
1: Sí, no passa res, no passa res.
4: És que
1: el tema és que portes explosius, vull dir que això serà gros.
7: Sí, sí, sí.
1: Això serà gros. Arriba la tarda, que
4: arriba
1: és el moment...
4: Espanya.
1: No, arriba la tarda. Espanya ja ha arribat fa temps. Moment en què està programada la missa i, per tant, moment de l'atac de la FUC. De mica en mica, la capella s'omple de gom a gom. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Nosaltres estem amagats a la part superior de la capella amb els nanos de la FUC i l'arriba la nostra gossa, que està ben tranquil·la. Sort que no té por de res, eh? Recordeu que és una gossa que, si no, un altre es fotria a bordar i fotria el pla Norris.
0: Sí, sí, sí.
1: Però ella està allà callada i, mentrestant, els estudiants manipulen els explosius. És un moment molt tens, eh? Qualsevol error ho pot engegar tot a rodar.
4: Molt bé, eh, canalla?
7: Ai, sí.
4: Faig el compte enrere i he engegut els petardos. Va, i...
7: Faràs de compte enrere?
4: O endavant?
7: No sé, és igual, no, però va, fot-li.
4: O compto els parells i imparells.
7: No, fot-li, va, va, va.
2: Fes-ho fàcil, fes-ho fàcil. Fàcil. Que almenys aquests curtots, fes-ho fàcil.
1: Va. Comença.
4: 5... 4...
1: 3...
7: És de matemàtiques,
1: què? Ai, ai, ai, el capellà...
7: És universitari, no?
4: Voleu que ja...
7: No, no, no! Hòstia,
8: hòstia! Hòstia, hòstia! Que quedarà un pet, això!
1: Ja està.
6: Ja està. Què ha sigut aquesta merda? Què és això?
7: Però això, sí,
6: això era? Això era?
1: Ha fallat, ha fallat, ha fallat. No, és que no,
6: no,
1: és que no ha petat la dinamita.
6: Explosiu.
1: No, la dinamita no ha petat.
4: Bueno, dinamita.
7: Dinamita.
1: Eh?
4: Dinamita.
7: A veure, dinamita... Tu ha dit la dinamita, això... No? Una mica... No.
1: Ah, potser ens havíem creat unes expectatives massa altes, doncs. Resulta que els estudiants no han posat dinamita a la capella.
4: No.
1: I han posat un petard.
2: Perdona?
4: Bueno, un xiu.
7: Sí.
2: Hem posat un petard? O sigui, tota aquesta comèdia per fotre un petard?
7: Es veu que sí.
1: Heu posat un petard.
4: He portat...
2: Una sabeta.
4: He
2: portat, has portat aquí?
4: Una nou de cinc.
2: Eh?
4: Un pelicano.
1: Un pelicano.
7: Una piula.
2: Però...
7: Una piula.
1: Un petard d'aquests de Sant Joan.
7: De xino, aquell verd.
1: Hòstia santa.
4: D'aquests...
7: Sí.
1: Petard de tots, dels de tota la vida.
7: Sí.
4: Sí, no,
7: no.
4: Bueno.
7: Però amb la metxa més llarga. No,
1: es veu?
7: No sé si has sentit la metxa.
1: Sí, sí, la metxa era llarga.
2: Una mica de traca. Sí.
1: Au,
2: una mica de traca.
7: Hòstia, no, no,
4: fot-ho pinta valencià.
2: No.
4: Fot-ho pinta valencià.
1: Es veu que l'atemptat era això, eh? Era fotre un petard a una missa. Fer una mica de merder i cap a casa.
4: Bueno.
6: Sí, no, no.
1: Aviam, pot semblar una acció poc espectacular, però cal tenir en compte que la situació i el moment en què es dona són complicats, eh? Recordeu que estem en plena dictadura franquista.
7: Sí, sí.
1: I parlem d'estudiants molt joves. Cal tenir...
7: Fes-ho tu, eh?
1: Ara, ara.
7: Fes-ho tu, ara, això, a mitja missa.
1: Ara, ara no tiren ni un petard, ara.
7: No.
1: Ah.
4: Home.
2: Bueno, és que no van
7: ni un paper terra, eh, nois?
2: No. És que no van a missa, eh?
1: Molta valentia, eh? Un acte de valentia que l'endemà surt a la portada a tots els diaris. De fet, la premsa franquista el titlla d'acte terrorista.
4: Ara.
7: Ah.
1: I la catalanista clandestina que el recull el defineix com un acte heroic.
2: Llençar un petard, eh?
1: Sí, sí, llançar un petard.
2: O sigui, des de quan ja llançar un petard és un acte terrorista?
1: Sí, de, des de quan pujar sobre un cotxe de la Guàrdia Civil és un acte terrorista?
7: Ara.
1: Aquí estem. Lluny de ser una gambarrada de jovenalla, el petard llançat a la Universitat de Barcelona provoca l'inici d'un dels actes repressius més desproporcionats duts a terme contra els estudiants catalans durant la dictadura franquista. I tot amb l'ajuda del Sindicato Espanyol Universitario.
4: Els sardinistes.
1: No, eren sardinistes. Era la prefalange, diguéssim. El mateix al qual tots els estudiants s'han d'afiliar tant sí com no. Aprofitant que ho saben tot d'ells, els militants del sindicato es dediquen a torturar els qui van cometre el llançament i a les seves famílies. I de pas també els qui parlen català. Els qui són comunistes, els anarquistes. O si un dia posaves la sabata al revés, em sembla que també qualsevol excusa és bona.
4: Sí, tots.
1: Qualsevol que formi part d'aquests col·lectius és torturat.
4: Bueno, a mi em sembla que l'acte ha sigut un acte...
1: Sí, encertat.
2: Molt
1: encertat.
4: Ah, molt ben parit.
1: La repressió que comporta el llançament d'aquell coll d'artefacte resulta tan desproporcionat com insuficient per contenir la resistència universitària. Malgrat les pallisses i les tortures que van patir, els estudiants van continuar lluitant contra el franquisme durant un parell de dècades.
4: Ui, sí, i vam guanyar.
1: Sí, i tant.
4: I vam guanyar.
1: Hem votat, hem guanyat. Mercè, tenim un gos del que depèn la seva vida, una persona que avui està de Pública de Renaixença, que és...
9: És la... Laura.
1: Laura.
9: La Laura, i d'on ets, Laura? De la Bisbal, bueno, originària de Mallorca.
1: Oh, mira! Oh. De Mallorca. Molt bé, Laura.
4: Ja, ja has vingut a l'Empordà?
9: No, al Penedès.
4: Toma!
1: La Bisbal del Penedès.
4: Toma!
1: Ah, sempre penses que tot és l'Empordà.
2: La Bisbal d'Empordà.
1: Vinga, la pregunta d'avui és: quin dels següents personatges van formar part activament, i no només per obligació, del Sindicato Español Universitario? A, Joan Miró. B, Joan Manuel Serrat. O C, Juan Antonio Samaranch.
2: Ai, ai, ai, ai.
0: Pensa-t'ho bé, eh?
9: La B?
4: La B.
9: Ara no me'n recordo quina.
4: La B. A la B.
0: Joan Manuel Serrat.
4: A la B. A la B. De. A la B. Pots canviar-ho?
1: Pots canviar-ho, si vols.
9: És que no me'n recordo quina era la primera.
4: No.
0: Torna a repetir les opcions, que no,
1: no
0: se'n recorda.
1: No, perquè està entre l'A i la B. Doncs és la C. Juan Antonio Samaranch. La Riba és morta.
0: Oh!
1: Pobre, pobre. La pobra Riba de la Gare Occitane, la gossa de Tona, ha estat una de les que li ha tocat el rebre del xarop de bastó del Sindicato Español Universitario i no ho ha superat. Això sí, que sapigueu que ha aguantat com una valenta, tal com era. No ha delatat a ningú i ha aguantat estoicament davant dels franquistes. Segur que a Tona sabran valorar un comportament tan heroic com el seu. Ja ens informaràs, Arnau, si li fan una estàtua al poble.
3: Sí, a dalt al castell.
1: Ha valgut la pena. Bueno, hem llançat un petard que l'ha liat una mica, nois.
4: Sí, noi. Sí.
1: I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.
4: I allò, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Un accident entre dos camions i un turisme a l'autopista AP7 a Santa Margarida i els Monjos, a l'Alt Penedès, ha obligat a tallar la via durant hores aquest dilluns al vespre. Un dels camions transportava aerosols i el fregament amb l'altre ha provocat un incendi de grans dimensions i algunes explosions, tot i que no hi ha hagut ferits. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Transcat i una empresa propera al lloc de l'accident s'ha desallotjat de manera preventiva. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, en declaracions al Catalunya Nit.
2: El fregament deu haver originat un impacte amb temperatura que ha provocat que aquest material que eren aquests esprais s'incendiés. Això també m'imagino que ha de tenir una relació molt directa amb les explosions que s'han pogut sentir. El que ha provocat és que s'incendiessin tots dos camions i han quedat completament calcinats.
1: L'accident ha estat a 9:15 del vespre. El trànsit en sentit Tarragona s'ha pogut restablir al cap de 2 hores. En sentit Barcelona, l'aturada ha durat més de 3 hores fins que s'ha pogut reobrir un dels carrils. Molts conductors s'han quedat atrapats als vehicles i s'han queixat de falta d'informació. Alguns afectats ho han explicat a la nit als ignorants de Catalunya Ràdio.
3: Estem aquí i ningú ens ha vingut a dins res. A més de 3 hores que estem aquí.
4: Tots els primers que han pogut sortir quan han obert el primer carril.
5: Quanta estona t'has passat tu allà?
4: 3 hores i mitja.
1: L'AP7 encara no s'ha reobert completament i de moment continuen les tasques de neteja i de retirada de les restes de l'accident. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
6: Salvador Illa i Oriol Junqueras signaran aquest dimarts l'acord per als primers pressupostos de la legislatura. Esquerra sotmès aquest dilluns al pacte al seu Consell Nacional el mateix dia que ha presentat amb el govern el projecte del tren orbital. L'entesa també inclou un organisme per supervisar les inversions a l'Estat a Catalunya i majoria catalana al consorci que gestiona la zona franca.
1: Els docents del Maresme i el Vallès estan cridats a fer vaga aquest dimarts. El cicle d'aturades ha començat aquest dilluns a Barcelona i la vaga ha tingut un seguiment del 65% dels docents segons la USTEC i de pràcticament un 21% segons el govern. La protesta de docents ha bloquejat l'accés a la Sagrada Família durant 2 hores.
6: L'endemà de la victòria sense majoria absoluta de Juanma Moreno Bonilla, Andalusia, líder dels populars a la comunitat i president en funcions, s'ha mostrat decidit a intentar governar en solitari. Per la seva banda, des del PSOE, eviten l'autocrítica i rebutgen que els resultats de les eleccions andaluses es pugui comparar amb el de les futures eleccions generals.
1: La literatura catalana serà la convidada d'honor del Saló Internacional del Llibre de Turí del 2027. És un dels principals esdeveniments del sector editorial europeu. Tindrà un estand de 150 metres quadrats i participaran una vintena d'autors de tots els gèneres. Shakira guanya la batalla a Hisenda, que li haurà de tornar gairebé 60 milions d'euros amb interessos. La cantant sempre havia defensat que aquell any no li tocava ni fer la declaració de la renda ni pagar l'impost de patrimoni.
6: L'Audiència Nacional considera que l'any 2011 Shakira no va passar prou temps a l'Estat espanyol per haver-hi de tributar i, per tant, l'absou de frau fiscal i anul·la les liquidacions i sancions que li havien imposat. L'agència tributària ja ha anunciat que recorrerà la sentència. Carlos Cruzados, el portaveu dels tècnics del Ministeri d'Hisenda.
7: Pues están titulando victoria definitiva, esto no es así, solo en relación con 2011 ni siquiera es definitiva porque hay posibilidad de recurso y la abogacía del Estado seguramente recurrirá ante el Tribunal Supremo.
6: La sentència d'aquest dilluns analitza exclusivament l'any 2011 i no el període entre el 2012 i el 2014 pel qual la cantant ja havia admès frau per no haver complert amb les seves obligacions tributàries.
1: Esports. El Barça ha fet oficial l'ampliació de contracte de l'entrenador Hansi Flick per una temporada més, fins al 2028, amb una segona opcional. D'altra banda, Fermín es perdrà el Mundial per una fractura del dit petit del peu dret que, a més, el farà passar per quiròfan. El mantindrà 3 mesos sense jugar.
6: Al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha confirmat que ha reunit l'aval necessari de 187 milions d'euros per presentar-se a les properes eleccions a la presidència del club. Mentrestant, José Mourinho està a punt de tancar el seu retorn a la banqueta blanca i el defensa Daniel Carvajal ha anunciat que deixa el Madrid.
1: I l'entrenador del Barça de bàsquet, Xavi Pascual, ha comunicat oficialment la seva intenció de deixar la banqueta aquest estiu. Pascual vol marxar a Dubai, que li pagarà més del doble del que cobra el Barça.
0: Fins aquí les notícies.
8: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
9: La rior visita papal 2010 va fer augmentar les visites...
8: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
10: En una guerra aranzelària no hi ha guanyadors.
8: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
11: Bona tarda.
0: Catalunya migdia.
8: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
0: Amb Òscar Fernández.
12: Cada dia a les dues.
8: I a partir de les tres...
12: L'espai de reflexió a la tertúlia.
0: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
8: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
12: La tarda de Catalunya Ràdio.
8: Compareix Florentino Pérez en directe a la tarda de Catalunya Ràdio.
13: A ver, esa niña, joder, que no... Que tiene derecho a hablar. Una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol. Pero bueno, solo ha ganado 7 Champions, que es poca, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. Me tendrán que echar a tiros.
8: La tarda, el programa que no vols que s'acabi.
12: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
13: Estaría aquí toda la tarde porque me lo estoy pasando muy bien.
12: Us oferim la reemissió d'aquest programa.

0: I ara sí, ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabem, us portem la solució. Com sempre, el meu 50% part de la solució es diu Fran Domènech, molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot, com estàs?
0: Avui, mira, la meitat d'aquesta peixera... No, la meitat d'aquest estudi sembla que estiguin dins de la peixera.
1: Escolta'm, avui explica a l'audiència què has esmorzat.
0: Avui he esmorzat...
1: No!
0: No?
1: Fem una cosa.
0: Ah, com ho has fet, això? És un cliffhanger de manual.
1: És que m'has d'explicar i no ho sabies, que te l'estava jugant en directe. No fem teatret.
0: Ai, senyor, va.
1: Però avui, si voleu saber què ha esmorzat Elisenda Carot...
0: Com si fos important.
1: No, és important. És important perquè forma part d'un joc que hem penjat al canal de WhatsApp de la solució, el que en diem la comunitat de la solució. Si encara no en formeu part, envieu-nos un WhatsApp demanant que us enviem l'enllaç i allà trobareu un petit joc. Un petit joc per saber què ha esmorzat Elisenda Carot i què no ha esmorzat. I a les dues, quan acabi el programa, farem la resolució.
0: Sempre farem la resolució a partir de les dues i sempre us dic, connecteu-vos a aquest canal de WhatsApp, hi ha coses interessants més enllà del que he esmorzat, contingut en exclusiva per tots els oients i oientes de la solució. Només cal que ens envieu un WhatsApp al 677-38-77-19, us retornem un enllaç i allà entrareu en exclusiva en aquest canal de WhatsApp. Si avui és dilluns, vol dir que la Solucionet té un nom i el sap tothom. Estel Soler, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Com està vostè,
2: Una mica molla i no en el sentit eròtic.
0: Passant per aigua.
2: Literal, passada per aigua.
0: Ai, filla meva, has arribat aquí, de veritat, sense paraigua, sense botes d'aigua... Sí. A pèl, has vingut?
2: A pèl, jo.
0: Avui farem un tema que t'agrada i t'encanta especialment, ja
2: sí,
0: ho veuràs.
2: Sí, sí.
0: El control tècnic, mentre Albert Jodar, el mestre Albert Jodar, a la peixera, la gran Susana Ortega, l'Alba Serrano, la Viena Gasa i la Lívia Discipio. Avui, ja ho sabeu, nova jornada de vagues del col·lectiu de mestres. Ja sabeu que els programes informatius d'aquesta casa us mantenen al dia de l'evolució de les converses, de les demandes del col·lectiu. Nosaltres, però, sabeu que som la solució. I avui farem les coses a la nostra manera. Avui farem un homenatge als mestres, una oda als professionals de l'educació, perquè avui ens demanem com s'ho fan els mestres per deixar aquesta empremta. Mestres que t'han marcat. Pot un o una mestra canviar la vida d'un alumne? Recordarem aquells mestres pel que ens ha ensenyat la persona o el recordarem més aviat per com ens han tractat? Com influeix un mestre en l'autoestima dels alumnes? Quines qualitats comparteixen els mestres que ens marquen a tots plegats? La d'ensenyar és una feina 100% vocacional. Estel, tu tens dues criatures.
2: Sí.
0: Tu ara jo et podria demanar, digue'm un mestre que recordis que t'hagi marcat, però suposo que també a través de les criatures has tornat a retrobar-te amb el col·lectiu de mestres i algun mestre o alguna mestra que ha marcat les teves criatures.
2: Sí, bastant. Però jo penso que potser la meva criatura petita, que va néixer en ple confinament...
0: 2020,
2: el 9 d'abril. Jo la vaig escolaritzar a l'escoleta, a Molins, al Molí. Jo crec que en un dels moments més difícils per l'educació, especialment per l'educació de 0 a 3, perquè aquell equip de mestres meravellós anaven constantment amb mascareta. De fet, la meva filla no va veure les cares de tot l'equip de mestres, jo diria que com a mínim fins al cap d'un any, un any llarg, no? Veia ulls i s'havien d'expressar, buscar altres maneres d'expressar-se i comunicar. I ella va començar a anar-hi als 5-6 mesos, per tant, des que era una boleta, i en concret aquí la Meritxell Cabrera, que va ser una de les seves, la mestra referent, perquè allà enteníem que les mestres eren un equip sempre i anaven en bloc, però la seva era la Meritxell, i ostres, jo crec que un lligam per sempre.
0: T'anava a dir, encara la recorda, entenc, la Bruna.
2: La Bruna encara recorda, ara li passa aquella cosa, ja té 6 anys, clar, han passat 6 anys de la pandèmia, sí, i ara li passa aquella cosa que també és molt de relació mestre-alumne, que fins que no creixes, passes de ser com la teva figura preferida, però quan la veu pel carrer ara li fones vergonyes.
0: Ai, li fa vergonyetes,
2: fins que no tornes a ser adult i et retrobes ja de més gran, que llavors pots tornar a parlar, ara fa aquella, sempre, no?, la Meritxell diu, Bruna, que ja no em recordes, no? Però sí, una referent, moments molt durs, però molt bonics, també.
0: I ara, si tinguessis a la Meritxell davant, què li diries?
2: Doncs que moltíssimes gràcies per l'esforç que fan sempre, però en especial per la lluita que va suposar, jo crec, que justament aquella generació dels nascuts al 2020-2023, aquell període de 3 anys, perquè si sempre hi posen vocació i amor, aquells 3 anys jo crec que encara més.
0: Meritxell Cabrera, molt bon dia.
3: Hola.
0: Com estàs, Meritxell?
3: Molt bé.
0: Això no t'ho esperaves, eh? No t'esperaves aquestes boniques paraules per part de l'Estel Soler, oi?
3: Uf, Déu-n'hi-do. Són molt importants, la veritat. Són molt importants i ens arriben al cor, perquè la veritat és que van ser temps difícils, ben certes.
0: Sí.
3: I ho vam fer doncs, com vam poder, la veritat, perquè tot ens anava una mica com atropellant, saps? Vull dir, va ser com complexa.
0: Meritxell,
3: però també va ser molt bonic.
0: Ara ha estat molt bé que l'Estel parlés d'aquest període de l'educació de la seva filla, de la Bruna, del 0-3, perquè sovint, entre moltes de les reclamacions que fan els mestres, no, jo ara que experiencio de primera mà aquesta etapa 0-3, veig la importància, no, d'aquesta etapa formativa i que s'entengui també com a part de l'escola, aquesta 0-3, i sovint no esteu prou reconegudes, no? Tampoc no et demanaré ara que em diguis quines són les reivindicacions, perquè això insisteix, això ja ho estem fent en els programes informatius, però així perquè la gent ho entengui, Meritxell, digue'm tres coses que les criatures aprenen bàsiques en aquesta etapa del 0-3, que no veiem a casa, però que a l'escola també hi col·labora.
3: Val. El primer de tot, realment, és una gesta a la personalitat, on és una gesta a la persona, per tant, és una etapa vital, importantíssima, i que realment s'ha de cuidar, val? A partir d'aquí hem de pensar molt en com cuidem aquesta etapa, i això també és molt important. És important perquè acompanyar-la com es mereix no és la situació que estem vivint ara, d'acord?
0: Exacte.
3: És complexa. Digues.
0: No, tu primer, perquè has dit la primera.
3: No. Tres. La veritat és que la més superimportant seria com aquesta, o sigui, la gestació de la persona, de la creació. A banda, també entenem que ells tenen com, o aprenen el fet de relacionar-se, de relacionar-se amb l'entorn, d'aprendre aquest entorn. Realment els aprenentatges més vitals també generen aquesta etapa. I és molt important que estiguin cuidats aquests tipus d'aprenentatges que els oferim, d'acord? Per tant, aquí vindria molt amb el que anava lligat, no? Que no som una etapa assistencial, sinó que eduquem. Eduquem i som mestres, i això és importantíssim. I després, altre punt clau, també, a nivell emocional. També és una etapa molt, molt potent a nivell d'emoció. És una etapa que realment aquesta gestió s'ha de poder acompanyar. I també, tornem al mateix, és molt complexa acompanyar-la quan et falten mans.
0: A més,
3: sé si... No, et diria Meritxell... més coses, eh?
0: No, jo te'n diria moltes més, perquè a més jo estic just en aquesta etapa, no? Però a mi em fa molta gràcia quan hi ha gent que no entén, no?, segons quines reclamacions del col·lectiu 03, i penso, jo moltes vegades ho dic a meu alta, dic, a veure, Conxita, però si som tres aquí, amb un fill, amb meu, i ja ens falten mans, tu imagina tenir les ràtios, com esteu dient vosaltres, que ens esteu inflant les ràtios, no? 9 personetes que depenen de la vida de dues educadores, de dues mestres, com carai s'ho fan, a la que et superen amb número, no? Això per començar. Però ara has dit una cosa que m'ha semblat molt interessant. En aquesta escoleta, jo li dic l'escoleta del 03, no només aprenen els infants a respectar-se, sinó que ens ensenyen, també, ens eduquen els pares, de com dirigir-nos a les criatures, no? Jo recordo de les primeres coses de Elisenda, però acomiada't del nen, no? I jo pensava, però si té 4 mesos, no? Bueno. I comences a entendre, i realment dius, clar que m'he d'acomiadar, que no deixa de ser una persona en miniatura, però és una persona, i allà vas quallant, no? Això que dius del respecte, del autorrespecte, de tenir en compte aquesta persona com una personeta, que és una persona petita, però no deixa de ser una persona, no? I respectar les seves necessitats des del moment zero, que a vegades ens qüestionem. Quan comencem a parlar de sexualitat i del només sí és sí? Des del moment que tu li demanes permís per canviar-li un bolquer, no?
2: Sí.
0: Que molta gent dirà, no,
3: si
0: això
3: puc,
0: que és hippie,
3: si puc fer un incís, i disculpa'm, si puc fer un incís també, vosaltres com a famílies també apreneu, però nosaltres com a mestres també. O sigui, jo no hi ha un dia que no me'n vagi de l'escola sense dir, uah, saps? D'aquí m'emporto coses, vull dir, constantment. I això realment és el que ens fa vibrar, és el que ens fa seguir, és el que ens dona com aquesta energia com per poder defensar aquesta etapa Fins on faci falta, ja us ho dic ara.
0: Fins on faci falta, així m'agrada. Fins a les últimes conseqüències, Estel.
2: No, que jo, per descomptat, no dubtava que 03 educa, però ho vaig veure encara més clar en petits detalls, com per exemple que això, la Bruna no tenia ni un any i la Meritxell li canviava el bolquer i li ensenyava dos bolquers.
0: Quin vols?
2: I li deixava triar entre un dels dos. I, evidentment, aquí ja estàs posant la mirada, a diferència com era l'educació infantil antigament, com hem avançat, i especialment el Molí, que posa molta cura doncs, en aquests nous preceptes i en la renovació i en la comunicació constant amb les famílies, que ja estàs... La criatura no és un objecte, i és una persona que pot senyalar amb el dit, encara que tingui 8 mesos, i dir aquest o aquest.
0: Perquè no ens som conscients, ens pensem, no, com que és molt petit, petita, és molt petit, petita, ja ho farem en el futur. No, no. Des del zero, primer, perquè ells se n'assabenten de tot, i segon, com volem tenir criatures crítiques capaces de decidir per elles mateixes si nosaltres decidim per ells fins que en tenen 7, 8, 9, 10. Per tant, fomentar-ho des de zero. Però, en fi, això valdria un programa sencer. Jo només voldria agrair la Meritxell Cabrera que hagi fet una part en aquesta escola lliure de mòbils per agafar-nos el telèfon, per atendre aquesta trucada de la solució. Meritxell, gràcies i felicitats per la feina a tu i a tot l'equip del Molí. Una abraçada.
3: Gràcies a vosaltres i gràcies per tenir-nos en compte. Moltíssimes gràcies. Una abraçada.
2: Adéu.
3: Molt gran. Adéu.
0: I avui, l'Estel Soler, servidora de vostès, i en Fran Domènech, no estem sols, però, com sempre, participació activa, a través de les vies de contacte habituals.
1: Activíssima. De fet, el WhatsApp ja està traient fum, la gent està votant de què t'has pres l'entrepà avui, i la gent està esperant que digui les vies de contacte habitual, tot i que se la saben de memòria, lògicament. Una és parlar amb nosaltres, el 93207474, que és el telèfon del directe, i després hi ha el WhatsApp del programa, que és aquell que teniu guardat com a La Solució, amb Elisenda Carot, al 677-3870-719, per explicar-vos avui doncs, una cosa molt senzilla. Quin mestre us ha canviat la vida per la manera que tenia d'ensenyar, per tot allò que us ensenyava, perquè potser us va potenciar l'autoestima? Expliqueu-nos quina és la mestra o quin és el professor que us va canviar la vida. Una professió eminentment femenina, en segons quines etapes, també.
0: Sí, és veritat,
1: ara,
0: la majoria.
1: Ara parlaves de 03, vés a buscar homes, segurament, en aquest tram o infantil, per exemple. Però bé, en tot cas, expliqueu-nos quin és el mestre o mestra que us ha canviat la vida.
0: Ens podeu trucar, també, ara ho ha dit el Fran, al 93-201-7474. Sé que avui hi haurà molt allau de trucades. Mira, la Susana ja ens està rebent. Per tant, demaneu tant de 93-201-7474 quin mestre us ha canviat la vida, ha marcat la vostra vida i per què. I avui, us deia, no estem sols en aquest estudi, a part de l'Estel Soler, i ens acompanyen persones molt interessants. Mireu, d'una banda, Neus Montsant, molt bon dia.
4: Bon dia.
0: Com estàs, estimada?
4: Molt bé.
0: La Neus està molt nerviosa. La Neus és oient habitual de La Solució.
4: Sí.
0: Nosaltres vàrem fer una crida a través de les diferents vies de contacte i la Neus va dir, jo vull parlar d'aquest tema. La Neus és oient, ha estat alumna i ara és mestra d'educació infantil a Mataró. Tu ens has d'explicar el teu testimoni després d'una crida ara deia que vam fer i el teu cas és particular perquè no només t'ha influït moltíssim una mestra, sinó que has acabat convertint-te en mestra. De seguida anirem al teu cas concret, però així d'entrada, Neus, tu per què vas voler dedicar-te a aquesta professió?
4: La veritat, quan ho vaig escollir, no recordo ben bé el moment, però sé que a casa em van dir, sí, tu estàs segura? Sí. No?
0: Què fan a casa? Què estudien?
4: Res, mi mare és administrativa i el meu pare és mecànic.
0: Per tant,
4: casador, res.
0: Res a prop de l'ofici d'educar,
4: Que va, sí. I la veritat em van dir, sí, tu necessites molta paciència. I jo, sí, mama, sí.
0: Volem dir, no la tens,
4: Jo crec que es van sorprendre i tot, I sí que és veritat que la meva experiència, la que vaig viure, és jo crec que el que em va donar aquestes forces de dir, vull que tots els alumnes que estiguin a l'escola passin per una escolarització feliç, no per una escolarització agobiant i a vegades una mica patidora.
0: Neus, ara anirem al teu cas concret, però deixa'm saludar també a una persona que tens a la teva dreta, també oient de La Solució, Txell Llorenç, molt bon dia.
5: Molt bon dia.
0: Com estàs, estimada?
5: Molt bé.
0: Què tal és veure La Solució des de l'altra banda?
5: Interessant, divertit, diferent. Poses cares a la gent.
0: Ah, però no ens havies posat cara?
5: A tu sí. Ah,
0: el Fran no, No. Mira, quina cara ho és més guapa,
2: Escolta, i això és molt interessant quan només sents una veu i te figures sense voler una cara, no? Com us l'imaginàveu?
0: Com us imagineu el Fran?
1: No.
0: Com us imagineu el Fran? També avui la crida és aquesta.
1: No, perquè llavors... No, és que només em falta això ja, aquí, hi ha molta gent.
0: El 677-38-77-19, com us imagineu en Fran, avui i cap tot. Escolta'm, Txell, tu ets oient, ara ens explicaràs el cas concret, però així en general, dels i les mestres que t'han marcat, quina qualitat en destacaries si és que pots dir, mira, aquest és el fil conductor entre els mestres que a mi m'han impactat?
5: que et despertin la curiositat, no? Que estiguin, bueno, que t'activin, no? Que siguin gent que et facin voler saber més coses, voler conèixer, que et motivin, no? Que et reptin.
2: És tan bàsic, això de la curiositat. Estel, que aixeques el braç.
4: No estava saludant el meu
2: pare. Ah,
1: no pot ser, això. Sí o no?
2: Però entrarà el teu pare o el deixes aquí la pluja? Per favor, acrediteu el pare de l'Estel.
1: Increïble, no?
2: Per favor, us ho demano.
1: Pensava que és un reality de l'Estel, això,
4: avui. Tot Catalunya no sabria això, ara.
2: Ara, entre bambolines, dèiem, això sembla un reality de la Cubana, és que cada vegada ho sembla més.
4: No, però et puc dir alguna cosa, si vols, tinc coses a dir.
2: No, mira, deixa'm dir-li a en Josep, que el tinc al telèfon. Josep, bon dia.
6: Hola.
2: Com estàs, Josep?
6: Hola, bé, molt bé.
2: Que portes el mans lliures, estimat?
1: Sóc un xàfec.
6: Sí,
2: treu-me el mans lliures, que si no despagarem tots i arribarem a Antequera.
6: Estic conduint molt.
2: Ah, no, estàs conduint. Fem una cosa. Agafeu el telèfon d'en Josep i tendem que pari, perquè avui, com que estem parlant d'un tema emotiu, el vull sentir a prop, no el vull sentir amb mans lliures. Ara de seguida hi anem, en Josep.
1: Jo per un moment pensava que anava a dir Houston, tenim un problema. Però hi ha una tercera pota, has presentat a la Neus i has presentat també a la Txell, però avui saludem la tercera pota i la saludaré jo. És el Manuel Moxico. Manuel, bon dia.
7: Hola, bon dia.
1: Perquè el Manuel...
2: Ara, és el problema que estic més nerviosa, és que hem començat la temporada.
1: És professor de secundària, actualment, al Maristes La Immaculada, però va ser professor de l'Elisenda Carot quan ella feia primer de BUP, el que és actualment tercer de l'ESO. O sigui, anem, Manuel, fa 30 anys, com era l'Elisenda Carot com a alumna?
2: S'està pensant molt, eh?
1: No, pots dir la veritat, encara que la tinguis davant.
7: Sí, i diré la veritat.
2: Ah, per favor.
1: Sí.
2: Jo no m'amago res a l'audiència.
7: No, recordo a l'Elisenda a primer de BUP, que li vaig fer llengua. Era una alumna molt aplicada, molt rigorosa, amb una cal·ligrafia en aquells moments molt maca.
2: L'he perdut.
7: Jo també. I després també la recordo a segon de BUP, a la matèria de periodisme, i a tercer de BUP ja en la ràdio.
1: Però escolta'm, ella sempre diu que li vas canviar la vida. Tu eres conscient d'això o t'ho va dir més endavant?
7: M'ho va dir molt més endavant.
1: I fins i tot explica que tu la vas redirigir a fer un programa de ràdio a Santa Coloma. Molts oients saben això perquè ho ha explicat diverses vegades, però com va ser això?
7: Doncs va ser al seu tercer de BUP, que en la EATP que existia en aquells moments de periodisme, doncs com que a segon de BUP havien fet premsa escrita, doncs van decidir fer un programa de ràdio i, bueno, vam aconseguir-ho, de fet.
2: I crec vam vendre el projecte a moltes ràdios locals,
7: sí,
2: eh?
7: Sí, sí. I bueno, finalment ho varen aconseguir i penso que va ser una experiència molt enriquidora per a tots els alumnes, no? que van gaudir de l'experiència, i en concret l'Elisenda, la seva veu va captivar el Jordi el primer dia, i a partir d'ahir, doncs, Elisenda i la ràdio.
2: Clar, de fet, perdona, Fran, clar, jo començo a fer el projecte, que vam buscar nom i tot, vam fer el Trànsfuga, no? Que s'emetia al 99.0, i si t'has fixat, un detall que potser no t'ha passat desapercebut, és que jo obro la solució amb la mateixa frase exacta que obria el Trànsfuga ara fa 30 anys, que deia: falten 5 minuts per les 9 del vespre, som al 99.0 de la FM, això és Trànsfuga. T'has flipat, ara, sí. Amb el link.
1: Per tant, el Manuel hauria d'anar a l'ESGAE
2: a
1: demanar drets d'autor.
7: No, perquè... no, ho feien tot ells.
2: Fèiem tot nosaltres, Fran, si et penses.
1: Bueno, però ell també va ficar la llavor. De fet, clar, allò era un instrument, formava part de la signatura.
2: És que s'està fent el modest. Ens portava cada divendres a les 9 del vespre, liava alguns pares perquè agafessin els cotxes.
7: Sí,
2: el meu pare sempre pillava, pobre, i ens portava a Santa Coloma, al carrer Serrano número 10, a tota la canalla, a fer un programa de ràdio. Setmanalment. Jo després em quedava, perquè com que al Jordi li va agradar la meva veu i la meva manera, jo ja em van fitxar de molt joveneta. Però això és un profe habitualment, no sé fins on arriba el seu àmbit d'actuació, però vaja, un divendres a la nit. Quants anys tenies tu, Manel?
7: 20 i pocs, 30.
2: 20 i poquíssims. Sí. O sigui, hipotecaves tots els divendres per nosaltres.
7: M'ho passava molt bé, eh? El programa de ràdio, saps que havia fet jo ràdio abans, no? Tot i que, bueno, en aquells moments ja no em feia, però m'ho passava molt bé, i les converses amb els vostres pares mentre vosaltres fèieu el programa de ràdio eren molt divertides. I sí, reconec que és una experiència que penso que per a vosaltres valia molt la pena.
1: Però tu veies que ja s'hi dedicaria o no, Manuel? Digues la veritat.
7: Aviam, jo reconec que quan vaig veure com el Jordi el segon dia la va portar al seu programa i escoltant la seva veu, sí.
2: Ah, sí, eh? Això sí. No m'ho ha dit mai, eh?
7: Sí, sí, jo... Aviam, no sabia si s'hi dedicaria o no, però que podria fer-ho, sí. Em vull dir, per capacitat i per la soltura que tenia i per com parlava, la veu ja la tenia...
0: Tenia sí, més o menys la mateixa veu, eh? Una miqueta més aguda, però allà estava. Allà estava.
1: L'hauríem de posar un dia...
0: No,
1: això a la gent li agrada molt la nostàlgia.
0: Us ho prometo, un dia ho farem. Un dia ho farem.
1: I ara què penses, Manel, quan la veus aquí?
7: La veritat és que jo he gaudit moltíssim els primers minuts, els primers minuts del programa, escoltant-te la teva soltura i com parles. És fantàstic.
0: Bueno, ja prou de mi, Manel. Jo t'agraeixo molt que siguis aquí avui. El Manel va ser un dels mestres que a mi clarament em va marcar. Jo era un buit d'atenció, un forat d'atenció amb els meus companys, i en Manel ho va redirigir cap a on tocava i on realment m'apassionava, i és una de les persones que ha marcat la meva vida, sens dubte. I avui és el que us estem preguntant, mestres que han marcat la vostra vida, perquè en un moment de reclamacions també volem que s'entengui a l'inici de tot això, que és dignificar la professió que al final té entre les seves mans les personetes del futur, no? I avui la solució va dedicada a tots i totes les mestres que ens marquen, que es prenen la seva professió tan a pit que fins i tot de vegades va extra horaris, com en el cas del Manel. Ara sí, tenim en Josep. Josep, bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: Gràcies per parar, nen, que si et fots un hòstia a la EP7 tindria un susto, sí, jo, sí, ja no. Veuràs.

0: sopar, hi va haver una festa a l'escola i vam recollir 700 signatures. I amb allò es va fer una plaça amb aquest bon home a vora l'escola.
1: Epa, de veritat, ho veu aconseguir?
0: Sí, sí, sí, i tant.
1: I com es diu la plaça?
0: Francesc Sampau.
1: Francesc Sampau. Doncs la plaça sí, Francesc sí, sí. Sampau, sapigueu que respon a un profe que va marcar els seus alumnes tant, que van anar fins i tot a l'Ajuntament a aconseguir que li dediquessin una plaça. Josep, gràcies, correcte, estimat, per haver aturat el cotxe.
0: A mi em coneixes per una altra cosa.
1: Epa,
0: jo vaig enviar un llibret petit amb un bolet que es deia 3 milions de bolets. I jo sóc el que el va escriure, que eren anècdotes de boletaires i de coses.
1: He de recuperar
0: no sé si
1: aquest
0: recordes,
1: llibre.
0: No sé si
1: doncs ara mateix no em ve al cap, Josep, però no et preocupis que miraré en el
0: meu arxiu. Petitó, i posava 3 milions de bolets, que el vaig enviar per correu, i sé que ho vas anomenar, però no...
1: Ah, ho vaig dir?
0: No hem pogut parlar.
1: Menys mal que sóc bona gent i ho vaig dir per la ràdio. Gràcies, sí. Josep, una abraçada, bonic.
0: Igualment.
1: Fins ara.
0: Gràcies.
1: Adéu. Avui estem parlant de mestres, avui volem fer un homenatge als mestres, aquell mestre, aquella mestra que us han marcat l'existència, el 677-38-77-19-93-201-7474.
2: És curiós perquè tu, Manuel, et va portar a la ràdio, però a la Dolors, de Torroella de Montgrí, li va marcar una mestra que, mira, concretament va ser l'Anna Colomer, a tercer d'EGB, diu, em va transmetre la passió per la lectura, en aquest cas, i diu, moltes gràcies allà on sigui, entenc que no deuen tenir contacte. I la Sílvia diu, a mi em va motivar molt una professora de Ciències Naturals a primer de BUP, que em va motivar a estudiar Biologia i dedicar la meva vida a l'estudi molecular del càncer.
1: Ostres!
2: Més de 30 anys després soc doctora en Biologia i treballo per l'Institut Català d'Oncologia. Diu, no em penedeixo gens de la decisió que vaig prendre gràcies a aquella mestra, diu la Sílvia.
1: A veure, Neus, l'hem deixat votant. La Neus Montsant, oient de la solució, avui ha decidit venir a l'estudi 1 de Catalunya Ràdio. Tu, Neus, tens especial admiració a dues mestres que t'han marcat, la Montse i l'Anna. Comencem per la Montse. Què va fer per tu, la Montse?
3: Doncs, mira, jo quan tenia 7 anys em van diagnosticar dislèxia. Mm-hmm. Llavors, clar, moltes mestres, jo notava que igual eren sensacions meves, però que no confiaven en mi, que, clar, sabien com també m'havien de treballar molt, perquè al final, com que no entenia les coses, de seguida em despistava, no? Estava...
1: Eres un d'aquests PIs, plans individualitzats, que diuen ara que malauradament no hi ha prou mans per atendre com s'hauria de fer, no?
3: Exacte. I notava que no hi havia suficient comprensió. Potser que els mestres no m'estaven com entenent, no? I sempre m'exigien molt d'esforç i al final era esgotador. O sigui, la meva vida d'infància va ser una mica esgotadora.
1: Això a l'inici deies, no? Que voldries una infància feliç i tranquil·la, no?
3: Exacte. I quan vaig arribar a quart de primària vaig conèixer la Montse perquè la vaig tenir de tutora i ella va ser vocació perquè també tenia un fill dislèxic. Mm. Llavors mantenia el 100%, que és el que em passava i com em havia d'ajudar.
1: Aquí t'interrompo perquè veieu, i quan parlem de dignificar també parlem de posar noms i cognoms al que passa a les aules, no? És evident que la Montse s'ho va prendre com una tasca seva perquè empatitzava des del seu fill, no?
3: Exacte.
1: Però, clar, si avui es reclamen més persones a les aules és precisament per fer això sense la necessitat de que hi hagi una implicació extralaboral.
3: Exacte.
1: En aquests casos, no?
3: Sí, perquè és el que ens trobem, a l'aula és el que ens trobem, que al final tu com a mestre has de fer com d'especialista, has de fer de tot. I sí que és veritat que, bueno, la Montse em va ajudar molt. A nivell d'autoestima ho vaig notar perquè va tornar la confiança en mi mateixa i clar, els anys anaven passant, no? I la Montse al final doncs es va quedar a primària.
1: Mm-hmm.
3: I quan vaig arribar a l'ESO vaig conèixer l'Anna.
1: Mm-hmm.
3: També una altra mestra i una passada. Mm-hmm. Però jo crec que és la típica mestra que parles amb tothom i et diu que és vocacional perquè és una mestra superentregada amb els infants. Mm. O sigui, sigui qui sigui, no cal tenir un diagnòstic, no, per empatitzar.
1: I l'Anna té a veure amb que tu ara et dediquis a ser mestra?
3: Jo crec que sí, perquè és que és superbona. Jo tinc molt bons records d'ella.
1: Mm-hmm.
3: Sí,
1: què és el que recordes així principalment?
3: Doncs tota la motivació i les ganes que mm-hmm. li posava perquè tothom aprengués.
1: Què li diries ara si tinguessis a l'Anna davant?
3: Ai, que la recordo sempre i que a casa també la recorden.
1: Doncs la ràdio és màgia. Anna Sanyudo, molt bon dia.
4: Molt bon dia.
1: Com estàs, estimada?
4: És que estic emocionada, que l'estic sentint.
1: Quan feia que no parlàveu ara, tu i la Neus? Perquè teniu contacte?
5: Doncs hem tingut així per xarxa, però res més, i fa doncs, 15 anys, potser.
1: Mare de Déu, mare de Déu. Anna, tu ara ja estàs jubilada, per algú que s'ha dedicat a...
5: No
1: estàs jubilada.

0: Encara segueixes ensenyant, 40... eh?
1: No, jo tinc 43 anys.
0: Però tan jove? Per favor, sí. Per tant, fa 15 anys. Per tant, vas començar tan jove com el Manel, no? A fer classes molt jove.
1: Sí, només acabar la facultat, doncs vaig començar a treballar i vaig coincidir, bueno, amb la Neus.
0: Ostres, doncs aleshores encara et queda un munt i per sort molts infants o adults o adolescents que passaran per les teves mans.
1: Adolescents.
0: Anna,
1: digues.
0: Què significa per tu rebre aquest feedback com el que reps ara mateix de la Neus?
1: Doncs mira, a mi és un reconeixement a... una tasca que faig perquè m'apassiona, és a dir, a mi ensenyar m'agrada molt. De fet, jo sóc filòloga clàssica, jo he estudiat llatí i grec, i si ho vaig fer, entre altres perquè m'encanta, és perquè ensenyar des de petita tenia molt clar que era la meva passió.
0: És a dir, ha sigut vocacional des de sempre, sempre, eh?
1: Sempre, sempre. I a més vaig trobar la branca d'humanitats que m'encantava i, clar, jo gaudeixo molt.
0: Deixa'm obrir la pregunta a la taula, perquè ara tinc aquí el Manuel. Manuel, tu també ets mestre per vocació 100%?
2: Jo crec que el meu és més de casualitat. Aviam, vaig començar a donar classes de música amb 16 anys o així, i després quan... Aviam, casualitat, eh? Quan tenia 23 em van donar una beca per anar a Amsterdam a fer un màster, i mentre estava allà, doncs, el meu pare es va quedar sec, la meva mare va tenir un problema a la feina, vaig haver de tornar i posar-me a treballar.
0: Wow.
2: I n'hi havia com la possibilitat d'anar a una escola de música i la possibilitat d'anar a un col·le, no? Tenia... Bueno, un dia havia de decidir quina de les dues ofertes de feina acceptava. Vaig veure més clara una que l'altra i la vaig acceptar. Donar classe, sí, des dels 16 anys classe de música estic donant, però ja et dic, va ser una miqueta casual.
0: És que aquí on el veieu, el Manel, ell és gallec i toca la gaita, de fet.
3: Uau.
0: Que era una cosa que ens encantava a tots els alumnes, el fet que toqués la gaita. Us anava a preguntar, tant a la Neus com a l'Anna com al Manuel, pregunta del milió, com ho feu per crear un vincle especial amb els alumnes? Neus, tu com a profe.
4: La veritat, és algo que s'ha de treballar diàriament. És a dir, només el rebre l'alumne, somriure-li, perquè a vegades hi ha infants que... Jo estic a infantil, però em trobo en casos que tampoc no parlen, no? No hi ha aquesta comunicació verbal, però sempre hi ha comunicació no verbal. I aquesta és la més important, la que s'ha de cuidar. I al final és una mica el dia a dia, interessar-se què ha fet, i a vegades les petites cosetes són les que més t'apropen, no? En aquell infant.
0: Ara parlàvem d'infants, però en el cas d'adolescents, com és el teu cas, Manel? Com pots, no?
2: Sí, una miqueta com puc. Vale. Hi ha alguns amb els que molt bé i altres que m'imagino que si parlessin ells dirien que no tant.
0: Ho fem com podem. Anna, escolta, ara quan has sentit la Neus, m'imagino que tenir tants alumnes agraïts a la teva professió és una mica la sensació com tenir diferents fills repartits pel món, no?
1: Totalment, totalment. I a més, tot i que passen els anys, tens un vincle, perquè la sents i se te remou tot per dins.
0: El recordes a tots, Anna?
1: Mira, jo sóc sincera, hi ha vegades que m'he trobat al carrer i m'han dit, Anna, i m'he girat i he pensat, espera't, ubica-la. I de sobte et ve el nom, però per un moment te queda en blanc. I sí que és veritat que hi ha personetes que passen per la teva vida que et calen molt més. I és veritat, és així. És a dir, tu intentes lluitar per tots, però el vincle del que estem parlant, tu l'intentes generar amb tots, treballes per tots, però són persones i hi ha vincles especials. I això, existeixen.
0: Anna, si tu haguessis de donar un consell a una persona que avui és el seu primer dia de feina com a mestra, quin consell li donaries?
1: Jo que escolti i que vegi el context de cada nano, perquè al final el nano és, bueno, doncs la resolució d'un context que viu, i moltes vegades la comprensió és molt important, i a partir de la comprensió pots aconseguir molt més del nano o de la nena.
0: Escolta, amb amor i activa, eh? Ai, Anna Senyudó, mestra de la Neus, que avui ens acompanya, la Neus Montsant, oient de la solució. Avui estem fent aquest homenatge als mestres i les mestres que ens han marcat i hem volgut parlar amb tu, Anna. Gràcies per atendre'ns al telèfon. Una abraçada molt gran.
1: Moltes gràcies a vosaltres i un petó molt gran a la Neus.
4: Adéu, Anna, gràcies.
1: Adéu, adéu.
0: Sí, 677-38-77-19. Podeu dir la vostra, el mestre que us ha marcat, la mestra que us ha marcat.
3: Doncs mira, l'Eva, que també tenia dislèxia de petita, diu que la tractaven de tonta i així li ha explicat la seva mare, però als 12 anys, el primer any de l'institut, la meva tutora de primer de l'ESO, que m'ensenyava llengües, m'ho va detectar i em va posar a fer classes en un centre especialitzat i em va salvar la vida. I la Montserrat recorda el senyor Ferrer, professor de llengua espanyola, de sisè en aquest cas, diu, va descobrir que jo tenia molta imaginació, però poques ganes de treballar. I llavors el que va fer és suspendre'm l'assignatura perquè em passés tot l'estiu fent redaccions perquè pogués practicar. Diu, gràcies al senyor Ferrer, ara m'encanta escriure i faig petits escrits.
0: I tu, Estel, recordes algun mestre o alguna mestra que t'hagi marcat especialment?
5: Jo vull dir que, i el que vaig a dir és en defensa dels grans mestres, però també ens poden marcar per mal alguns mestres. Jo he patit molt en la meva etapa escolar i d'institut, no per culpa d'alguns mestres en concret, sinó per culpa d'un sistema. Jo tinc altes capacitats i em vaig sentir
0: desatesa.
5: Molt fora de l'hegemonia sistèmica, no? Aleshores, jo crec que això va posar en valor que, malgrat que alguns mestres, en aquest cas, a nivell personal, i són el menor dels casos, em van fer molt mal, això va posar de relleu la grandesa d'altres mestres, no? Aleshores, jo crec que el que més em va marcar, en aquest cas, per exemple, de la Luisa, que era la meva professora de filosofia, i d'altres mestres, sobretot ja en l'etapa institut, era la qualitat humana del que ells ensenyaven sense adonar-se que ens estaven ensenyant o que jo veia que ens estaven ensenyant. No ho sé, la meva professora d'història, dues, n'he tingut molt interessants. Aquell retall de diari que et portaven, que això no estava establert en el pla docent, com et vinculaven la matèria amb la realitat, no? Aquelles coses que veies que les feien més enllà del que se'ls estava demanant o del que tocava, i la qualitat humana, si de cop et parlaven d'una cançó, el que anava més enllà del que se suposava que havia de passar en una classe. Sí, jo això és el que destaco més.
0: Ara m'has fet pensar en la meva etapa preinstitut, abans de conèixer el Manel. Jo anava a una escola de la que em sento molt orgullosa, l'escola Aleluia, que recordo tots i cadascun dels mestres que vaig tenir allà, no? Recordo el Miguel, la Núria, la Mercè, Baixauli, en Jaume, però recordo molt ara, arran d'això que deies, en Miguel, jo sempre havia detestat la història. I era perquè jo ho havia entès com un recull de dates, d'esdeveniments, que no tenien res a veure amb mi, no? Fins que no va arribar aquell profe, el Miguel, que realment ens va fer entendre què era la història, què explicava de nosaltres, per què l'havíem de conèixer i per què havíem d'entendre-la, no? Més que memoritzar dades. Vull dir que és aquesta actuació individual la que fa petja en nosaltres, perquè moltes vegades ja estem veient en un sistema saturat, malauradament hem de tirar d'esforços individuals de molts mestres i moltes mestres. Txell,
6: hola.
0: Estaves aquí escoltant molt atentament. La Txell Llorenç és oient de la solució. A tu també et va marcar moltíssim una mestra. Quina, Txell?
6: Doncs a mi em va marcar la meva mestra de segon DGB.
0: És segon DGB, estem parlant de 7-8 anys.
6: 7-8 anys.
0: 7-8 anys.
6: Parlem de 84-85, perquè m'ho ha confirmat ella i perquè encara guarda les llistes.
0: Ostres.
6: Clar, vull dir, estem parlant d'una mestra que guarda les llistes, que sap quin dia, o sigui, sap a quin curs vas guanyar el premi dels Jocs Florals, no? I que recorda molts dels seus alumnes, no? Que era una escola, bueno, era una escola que tenia, que era molt xula, la veritat, es deia Residència Escolar Belllloc.
0: On era?
6: Era la Roca, bueno,
0: la Roca, sí, del Vallès,
6: terme municipal de la Roca, però més a prop de Cardedeu. I era una escola que ja fa, doncs això, fa 42 anys, tenia mort.
0: Uau, éreu pioners, no? Sí. La Neus està fent uns ulls com jo, això ho vull pel meu col·le,
6: no? Tenia mort. Sí, ara em deia que hi havia un moment que hi havia gallinetes i tal. Fèiem la música al Prat, no? O sigui, bueno, jo què sé, o sigui, el pagès explicava les estacions.
0: Però tu, escola rural, eh?
6: Però era molt gran. O sigui, era una escola molt gran amb molts alumnes, però sí que era tot molt cuidat. I aleshores jo crec que, bueno, aquestes coses són les que et marquen després, no? Perquè tens, bueno, gent que té molta cura de les coses.
0: En concret, la Isabel, per què et marca la Isabel?
6: Per tot, perquè bueno, va ser amb la mestra que jo vaig aprendre a llegir, perquè encara hi tinc relació, perquè el meu pare, per exemple, era el psicòleg de l'escola i aleshores quan no ens podia portar ell ens tornava la Isabel. Llavors jo anàvem tot de mestres al cotxe, no? Doncs tenia 7 o 8 anys i t'anava tot de mestres que explicaven coses que a mi m'interessaven molt perquè no era un altre abast, no? I perquè sempre ha estat molt propera, molt curiosa. Si al final és algú amb qui tens relació, els meus pares també són amics, al final.
0: Abans has dit, recordo, a l'inici, tenien en comú tots els mestres que m'han marcat que m'incentivaven la curiositat. Mm. Tu li has dit, li has dit mai que et va marcar aquesta manera d'incentivar-te la curiositat? Li has dit mai a la Isabel?
6: Directament així, no. Vull dir, no. Sí, directament no. Suposo que ho sap, no? Però directament no.
0: Digue-li.
6: Isabel?
0: Isabel, molt bon dia.
6: Sí? Bon dia.
0: Com estàs, Isabel?
7: Bon dia. Mira, molt bé i emocionada per les coses que esteu explicant.
0: Isabel Vidal és la mestra de la que parlàvem ara amb la Txell. Digue-li, la tens davant, ara,
6: doncs,
0: habitualment?
6: Sí, sí. Isabel, jo crec que sí que... Bueno, jo que t'haig de dir, suposo que molta gent també, que vas incentivar la curiositat de molts per la cura, no?, que sempre tenies en tot el que feies, no?
7: Nosaltres i tots els mestres que estaven a l'escola, perquè el que deies, vull dir, nosaltres estàvem en un entorn privilegiat que podíem fer una sèrie de coses i això d'activar la curiositat, que la podíem activar cada dia.
0: Mira.
7: El que no... Perdona.
0: No, tu primer, que estaves parlant tu.
7: Que em sentiu.
0: Et sentim perfectament, Isabel.
7: Ah, és que sentia una música. No, que dic que per l'entorn que estàvem, activar aquesta curiositat, clar, la teníem cada dia, que precisament, clar, depèn de quina escola estàs, doncs a lo millor has de fer una excursió per anar a veure el bosc, per anar a veure, i en canvi tot ho teníem allà.
0: Isabel, del teu ofici, què és el que més t'agrada?
7: Ai, mira, poder estar, estar amb les criatures i, no sé, viure amb els nens. I a part, doncs, veure com van evolucionant, no? Perquè el que és molt bonic quan tu tens els nens et venen el primer dia, doncs veure tota l'evolució. Sobretot jo perquè he tingut nens petits, eh? Uh-huh. Vull dir, jo parlo d'aquestes edats, eh? Llavors no puc parlar dels grans, uh-huh. De secundària o així. Però, és clar, des de pàrvols fins a quart de bàsica és el que havia fet. Però, esclar, estic parlant de 40 anys enrere.
0: La bona època, que era la nostra també, Txell.
7: Sí, no, i era la meva època també, potser l'època més feliç, uh-huh. No? Això sí.
0: Isabel, un consell per a... Mira. Abans li he fet la mateixa pregunta a un altre mestre que ens ha atès. Un consell que li donaries a una persona que avui sigui el seu primer dia de feina com a mestre?
7: A veure, avui com a mestre, sobretot, que escolti molt les criatures.
0: Mira,
7: que les tingui en compte, no? No és el grup, sinó que cada nen és un. I a veure, i escoltar-los, i saber interessar-se per ells, també.
0: Isabel Vidal, t'agraeixo moltíssim aquest últim consell que coincideix amb el de l'altre mestre que ens ha dit abans. Ara farem una pausa per la publicitat. Abans, però, Isabel, agrair-te moltíssim que hagis agafat la trucada. Un petó, bonica.
7: Molt bé, gràcies a vosaltres.
0: Fins ara, adéu.
3: I ara hem ajuntat la Isabel Vidal amb la Meritxell Llorenç, però hem rebut un missatge del Gerard Jurbany.
0: No m'ho crec.
3: Del Matí de Catalunya Ràdio, que diu literalment això. La Meritxell Llorenç anava a la meva classe.
0: No!
3: Estic flipant. Doneu-li records.
0: No, donem-li records, no. Anem a la publicitat. Truqueu-me al Jubany, per favor. Ara tornem.
8: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: Heu de saber que falten menys de 2 setmanes perquè l'anella olímpica de Montjuïc a Barcelona s'ompli de programes d'entreteniment en directe a la celebració que fem a casa nostra, el 3CAT en viu. El cap de setmana del 30 i 31 de maig podreu veure, entre d'altres, un espectacle especial del Polònia o càstings en directe de l'Atrapa'm si pots.
3: No, és que també hi haurà una marató d'entrevistes encadenades en el set del Col·lapse, on, atenció, hi haurà cares conegudes de la casa com Toni Cruanyes, Elena García Melero o Elisenda Carot.
0: Home, i la Maribau Huguet, eh?
3: Ostres.
0: I en Xavi Grasset.
3: Quin dream team.
0: No vull fer més spoilers. També hi haurà la PM, la gent del Cuines, que recrearan el programa amb la participació del públic, tots nosaltres.
3: Sí, i hem de dir que Catalunya Ràdio tindrà també un espai en aquesta plaça del 3Cat en viu. El Roger Escapa hi farà el diumenge el suplement, i també hi seran la Juliana Canet, el Roger Carandell i la Marta Montaner, del que no ha sortit aquí.
0: Les invitacions exaurides, em sap greu, però si en voleu obtenir els addicionals, trobareu més informació a 3cat.cat/enviu.
8: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: No en té prou. A veure, Gerard Jubany, bon dia.
9: Hola, bon dia.
0: Que ens escoltes des del cotxe.
9: Sempre, us escolto des del cotxe cada dia. L'altre dia em deies que maties per si us havia deixat d'escoltar. No?
0: Així m'agrada, que m'escoltis els missatges que tiro en directe. Escolta'm, ara senties la Txell, senties la mestra, la Isabel, que la va marcar. Et va marcar de la mateixa manera, la Isabel, Gerard?
9: Home, potser de manera no tan intensa, perquè a mi no em tornava a casa. Però sí, sí que me'n recordo. Tinc un molt bon record tant de l'escola, del bell lloc que us ho explicava ara la Maritxell, com de tots els professors. Me'n recordo de tots, des de primer d'EGB fins a vuitè.
0: Perquè els teus fills, és a dir, aquesta escola segueix en actiu?
4: No.
0: Ja no segueix en actiu. Per tant,
9: no, entenc... no, ja no.
0: I els teus fills han anat a una escola d'un model similar, Gerard?
9: Han anat avant a una escola... Vaig buscar l'escola més semblant possible a la que jo havia anat, i molts pares, bueno, que són de la meva edat, que havien anat a aquella escola, també han anat a aquesta altra escola que van anar els meus fills, que és el que més s'assembla, com a mínim, de per aquí on vivim.
0: I ho estàs veient des de l'altra banda, de dir els teus fills fent un vincle xulo amb els mestres de l'escola?
9: Sí, sí, sí. De fet, és un aspecte que cuiden molt i que també fan moltes activitats perquè es troben un entorn, com el que explicava ara la Meritxell, en un entorn, dir-li, rural, amb molta natura, una cosa d'aquestes, i això ho cuiden molt. I ja vam buscar que els nostres fills tinguessin una experiència el més semblant possible a la que vaig tenir jo al bell lloc.
0: Doncs escolta'm, Gerard Jubany, gràcies per seguir-nos escoltant com sempre, per participar com sempre a través del WhatsApp i per trucar-nos per dir, jo també vaig tenir la Isabel, vaig ser company de classe de la Txell. Una abraçada, bonic!
9: Apa,
0: fins ara. Adéu, adéu, adéu. Va, i parlem amb l'Elisabet, del 93-201-7474. Intentarem encabir un parell de trucades més de gent que ens vol dir quin va ser el seu mestre o la seva mestra que els va marcar, el 93-201-7474. Elisabet, bon dia.
10: Hola, bon dia.
0: A veure, tu et va marcar una mestra.
10: Jo és que era una escola molt familiar, perquè era feta la van muntar pares i mestres, va? I llavors era, sí, ara és pública, a Vallvidrera, i llavors es va fer com moltes, era molt familiar tot. I, per exemple, aquesta profe, la Piti, estava casada amb un altre profe que també teníem, i eren la Piti i el profe Enric, i era, saps? era un paquet de la... I penseu que, clar, era molt familiar i, jo què sé, l'estiu o les èpoques del meu avi que tenia pomes que li sobraven al mercat a la Masia, anàvem tota l'escola a buscar pomes, per exemple. Coses així.
0: Concret, llavors, amb la Piti, en què et va marcar la Piti, Elisabet?
10: Jo penso que la proximitat, el carinyo, no sé, no et podria dir res concret, perquè era la del P3 o P4, vull dir que no recordo gaire.
0: Mira, aquí és que entronquem amb el que dèiem al principi, Estel, no? Aquesta etapa de 0-3 i la mestra del Molí, ara que trucàvem, ens dèiem... treballem molt el tema de l'emoció, no? Sí. I ben bé l'Elisabet no sap el què, no? No et pot dir una cosa en concret des de l'aspecte racional, però l'emoció la porta a dir, a mi em va marcar i em vaig sentir còmode, em vaig sentir segura, no? Aquell era un espai de seguretat, que és el que imagino que notes de la Piti. Ai, s'ha penjat l'Elisabet. Doncs és una llàstima, ens queden 3 minutets, però ha quedat clar, Elisabet, i m'ha agradat molt entroncar-ho amb aquest comentari que fèiem al principi. Anem a l'Anna, i serà l'última trucada. Anna, bon dia.
11: Hola, bon dia.
0: Com estàs, Anna?
11: Molt bé, molta il·lusió ser aquí al telèfon.
0: Ai, Anna, escolta'm, quina edat tens tu, Anna?
11: 33, ara.
0: 33 anyets. Quina profe o quin profe t'ha marcat a tu?
11: Jo, la Victòria Álvarez, de l'Institut Ramon Casas i Carbó de Palau Solità i Plegamans.
0: M'agrada, eh? Noms, cognoms i lloc de feina, per si l'han d'anar a buscar. I escolta, i la Victòria, per què t'ha marcat tant la Victòria Álvarez?
12: em feia llengua castellana, llengua i literatura, i em va marcar perquè anava més enllà del purament de l'ensenyar i ja està. Anava, era bueno, és viva, és molt humana i és com molt entregada, molt apassionada, i transmet aquesta passió pel que fa. I et transmet passió a fer el... és a dir, a tenir passió amb el que tu fas.
0: I tu, t'has acabat dedicant alguna cosa relacionada amb la llengua castellana que t'impartia ella?
12: Ara mateix no, però he de dir que he sigut professora de secundària 4 anys.
0: Ostres, doncs Déu-n'hi-do.
12: Ara mateix no m'hi dedico. Sí, no, vull dir, amb llengua catalana, per això.
0: Amb català.
12: Bueno, i estrangeres, sí. I, però bueno, va ser molt xulo perquè amb ella vam anar d'intercanvi a Itàlia, vam anar de ruta literària, vull dir que anava molt més enllà de l'aula.
0: Si ara mateix la tinguessis davant, et demanaré amb una frase curta que em diguis què li diries ara mateix a la Victòria, Anna.
12: Que gràcies per ser com és i per ensenyar... Ostres, és que és molt difícil. És que això no és... Ser professora no és només ensenyar, és pensar en la persona que tens al davant, i per tant, gràcies per pensar en nosaltres i en el que ens faria feliços.
0: Doncs no se m'acut millor paraula per resumir tot el que estem intentant fer avui a La Solució, que és aquest homenatge, posar en valor la feina dels mestres. Anna, t'agraeixo moltíssim que ens hagis dedicat aquesta trucada. Una abraçada.
12: A vosaltres,
0: fins ara.
12: Gràcies.
0: Avui n'hem parlat amb la Neus Montsant, amb la Txell Llorenç, amb en Manuel Muxicó, amb l'Estel Soler i amb en Fran Domènech. Manuel, Neus, Txell, gràcies per venir fins aquí.
13: Moltes gràcies.
14: Gràcies a vosaltres.
15: Gràcies a tu.
0: Torneu quan vulgueu, eh? Us acrediteu aquí a la porta i ens expliqueu què tal el dia. Estel Solent, sentim la setmana que ve, estimada.
14: I tant.
0: Gràcies per posar-nos en valor la feina del 03. Gràcies per compartir també aquest testimoni necessari, aquesta crítica al sistema, de quan el sistema no arriba a tot. De vegades tenim la sort de trobar-nos en mans dels mestres, però de vegades, malauradament, el sistema no els dona prou eines perquè puguin desplegar aquestes mans, i d'aquí les reivindicacions que estan fent al llarg de tots aquests dies arreu de Catalunya. Gràcies, Estel.
14: A vosaltres.
0: Senyor Fran Domènech, ens sentim demà.
15: Ens sentim demà. Que el programa d'avui corri per tots els calaixos i taules de les escoles de Catalunya.
0: Ara, mira, avui us encarreguem una cosa. Enviarem l'enllaç de la nostra comunitat i l'heu de passar mínimament a un mestre o una mestra que conegueu. Avui, que corri la veu, aquest homenatge de La Solució als mestres. Nosaltres, com cada dia, a la una de mans hi tornem a posar, fins que ens acabin les respostes. Catalunya.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El Consell Nacional d'Esquerra ha debatut i avalat de facto l'acord pressupostari amb el govern socialista de Salvador Illa. Aquest dimarts, el president de la Generalitat i Oriol Junqueras escenificaran l'entesa en un acte al Palau de la Generalitat a les 8 del matí. Illa i Junqueras signaran a la Galeria Gòtica del Palau el pacte per tirar endavant els primers pressupostos de la legislatura. Més tard, a quarts de 12, el líder dels republicans desglossarà l'acord en una roda de premsa, tot plegat després que aquest dilluns la direcció republicana ha explicat l'acord pressupostari punt per punt en una reunió extraordinària del Consell Nacional del partit de gairebé 4 hores. Segons fonts dels republicans consultades per Catalunya Ràdio, hi ha hagut retrets per haver aparcat l'IRPF, per no haver atès les peticions dels mestres en les negociacions i per la gestió del pacte. Tampoc ha agradat que la presentació del projecte del tren orbital s'hagi fet abans que la trobada del Consell. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
2: Un aparatós accident entre dos camions i un turisme a l'autopista AP7 a Santa Margarida i els Monjos, a l'Alt Penedès, s'ha obligat a tallar la via durant hores aquest dilluns al vespre. No hi ha hagut ferits, però els dos camions han quedat completament calcinats. Molts conductors s'han quedat més de 3 hores atrapats als seus vehicles. Per ara continuen les tasques de neteja a la via, que encara no s'ha pogut reobrir completament, tot i que ja hi ha 3 carrils oberts en sentit Tarragona i un en sentit Barcelona.
1: Avui tornen a la vaga els mestres i professors del Maresme i del Vallès. Les dues manifestacions principals seran a les 12 del migdia. Una a l'estació de tren de Granollers Centre i l'altra a la plaça Espanya de Sabadell. Ahir va ser el torn del barcelonès i la vaga va tenir un seguiment del 65% dels docents, segons la USTEC, i de pràcticament el 21%, segons el govern.
2: Donald Trump ajorna sense data l'atac que els Estats Units tenien previst fer avui contra l'Iran. És el que ha anunciat el president nord-americà, que ho ha justificat dient que li havien demanat els seus aliats del Golf i perquè la diplomàcia continua actuant per assolir un acord.
1: La literatura catalana serà la convidada d'honor del Saló Internacional del Llibre de Turí del 2027. És un dels principals esdeveniments del sector editorial europeu. Tindrà un stand de 150 metres quadrats i participaran una vintena d'autors de tots els gèneres. Cau la venda d'habitatges. Al març es va trencar la tendència alcista en el nombre d'operacions, cosa que no passava des del mes d'agost de l'any passat.
2: Tot i que es van vendre uns 10.000 pisos i cases, que és una quantitat alta, no es van superar les operacions d'un any abans. El gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgas, ho atribueix a la falta d'oferta.
3: La demanda encara és consistent i solvent i que potser si no es tanquen més operacions en aquests moments és perquè no disposem de l'oferta suficient. En el moment que hi ha poca obra nova, també es para la rotació. És a dir, si no pots optar a habitatges per millorar, doncs clar, queda aturada, no?
2: La falta d'habitatge nou, les possibles pujades dels tipus d'interès i la manera com la guerra de l'Orient Mitjà afectarà l'economia seran alguns dels factors que marcaran l'evolució del mercat de l'habitatge en els pròxims mesos.
1: Esports. El Barça ha fet oficial l'ampliació de contracte de l'entrenador Hansi Flick per una temporada més fins al 2028 amb una segona opcional. D'altra banda, Fermín es perdrà al Mundial per una fractura al dit petit del peu dret que requereix cirurgia i que el mantindrà 3 mesos sense jugar.
2: Al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha confirmat que ha reunit l'aval necessari de 187 milions d'euros per presentar-se a les properes eleccions a la presidència del Club Blanc. Mentrestant, Josep Mourinho està a punt de tancar el seu retorn torna a la banqueta blanca i el defensa Daniel Carvajal ha anunciat que deixa el Madrid.
1: L'entrenador del Barça de bàsquet, Xavi Pascual, ha comunicat oficialment la seva intenció de deixar la banqueta aquest estiu. Pascual vol marxar al Dubai, que li pagarà més del doble del que cobra el Barça i que donarà al tècnic carta blanca per confeccionar el seu projecte esportiu.
2: El pilot de MotoGP, Àlex Márquez, ha rebut aquest dilluns l'alta hospitalària després de l'accident que va tenir aquest diumenge durant la cursa al circuit de Barcelona-Catalunya i que l'ha fet passar pel quiròfan. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, el subcampió mundial serà baixa per al pròxim Gran Premi a Itàlia de finals de mes.
0: Fins aquí les notícies.
4: Cada migdia a la una, la solució amb Elisenda Carot.
5: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
6: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
5: Per aprofundir en tota mena de temes.
7: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
5: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
8: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
4: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.

0: Ja sabeu que existim per explicar-vos tot allò que fan les dones. Hi ha molts dies que toca queixar-se, però hi ha moments per creure que les coses estan canviant per bé i per molt bé. Avui parlarem amb l'actriu Maria Rodríguez Soto, que interpreta aquests dies Per Magel a l'Espai Texas de Barcelona, una obra escrita per Eva Baltasar i dirigida per Victoria Spumberg. Que escriptora, directora i actriu s'ajuntin en un muntatge teatral hauria de ser normal i habitual, però encara no ho és. Volem ser també extraordinàries cada dia. Estem fent passes i alguna cosa sembla que està canviant.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

Una cançó tan senzilla com aquesta, però tan meravellosa, són les cançons que fa Ray. Aquesta dona que ens té enamorada, Ray és una artista anglesa, s'ha dedicat a composar cançons, per exemple, per Beyoncé o Charlie XXX i d'altres, però durant anys les seves cançons van fer pols a una discogràfica. Va decidir treure les seves cançons per la seva banda i ara se la rifen. Potser la vida només fa que demostrar-nos que ens hem d'estimar més.

0: Cançó meravellosa per aquest dia que no ha parat de ploure, eh? Però ara ja estem una mica a recer aquí a l'estudi 1 de Catalunya Ràdio quan passen 9 minuts de les 9 de la nit. A punt d'entrar en aquest estudi també Maria Rodríguez Soto per parlar-nos de Permagel, que serà l'Espai Texas fins al 28 de juny, però de moltes altres coses segur, perquè ens encanta estirar en la llengua a les convidades. També després passarà Marta Pallarès, que també ens parlarà de música, i anirem al metro de París. Tot això en aquesta hora, amb aquest programa que us encanta, que jo ho sé. Benvingudes, benvinguts a Les Dones i els Dies.
1: Bajo el paño de la luz crepuscular, junto al cielo va perdiendo su color.
0: Quan va sortir Permagel la novel·la, molta gent, entre la que m'incloc, va haver de buscar al diccionari què significava la paraula. No sabíem que allò que d'entrada no entenem ens pot emocionar. Amb la Maria Rodríguez Soto ens passa una mica el mateix, que ara protagonitza l'Espai Texas, l'obra de teatre basada en la novel·la Permagel, i ens passa el mateix, però ens passa una cosa al revés, que l'entenem tan dalt de l'escenari que el text ens va directe al cor. Sí, sí, sí, sí. És així, és així. Mira, mira quina cara ha fet.
2: Oh, wow.
0: Maria Rodríguez Soto, com estàs?
2: Molt bé, estic molt bé. Molt contenta d'estar aquí amb tu.
0: Escolta, tu també vas haver de buscar la paraula, eh?
2: Evidentment.
0: Què és això?
2: Què és això? Què és aquest fenomen? Això és un fenomen
0: que... Jo vaig pensar que era una cosa de les neveres.
2: Sí, jo vaig pensar que s'ha inventat. Perquè realment, vull dir que és una imatge molt clara després quan ho busques, no? Veig, sí. Però sí, sí, vaig pensar, no, era zero conscient que això existia.
0: I escolta, ara que no en sent ningú, tu t'havies llegit el llibre abans o no? Te'l vas llegir per fer l'obra de teatre?
2: Jo no me l'havia llegit, llavors quan em van trucar, que em va trucar la Victòria per proposar-m'ho, vaig dir, bueno, jo si és amb tu, endavant, Victòria, amb tot, però deixa'm llegir-me la novel·la, perquè clar,
0: a veure si no...
2: un monòleg, tots aquests mesos, vull dir, m'ha d'agradar, perquè si no em tornaré boja.
0: I com, sí. com ha estat la relació amb el text? És a dir, és diferent per la gent que vagi al Texas i vegi l'obra de teatre? S'han triat uns punts, uns sí. moments? Perquè era impossible?
2: Era impossible encabir-ho tot. I clar, jo, la Victòria i l'Albert, que són els dos que han fet la dramatúrgia conjuntament, sempre ho diuen, que van fer una feina de buidatge. O sigui, ells van llegir la novel·la, se la van tenir molt clara i a partir d'aquí van anar buidant temes i es van quedar com amb l'esquelet que més els hi funcionava. I realment han fet com un gir, no? Perquè a l'espai de l'obra de teatre és el final de la novel·la i a partir d'aquí s'articula, diguéssim, com tota la història ficcionada. I s'ha quedat molt amb el reflex de la família, no? Vull dir que en el fons seria un mirall de la societat on ella no... se sent acceptada, que és el que ens va explicant al llarg de tota aquesta novel·la, no? Però jo crec que a partir d'aquestes figures de la mare, de la germana, de la neboda, del pare absent, tot això fa que l'entenguem molt a la Permi, que li dic jo, perquè no té nom.
0: Tu li dius Permi, eh?
2: Sí.
0: Ens agrada. Escolta, com es fa una obra on tot passa dins el cap quan entenem sempre que el teatre és acció?
2: Mm-hmm.
0: És a dir, sí, toques una mica les taules, et mous, i suposo que sues, jo...
2: Sí, sí. I cada cop més.
0: Exacte. Però, clar, no hi ha molt de moviment.
2: No hi ha molt de moviment. Llavors era... Bueno, tant quan la llegeixes, no?, que et penses realment l'Eva aconsegueix que entris dins d'aquell cap. Llavors nosaltres vam partir, diguéssim... vam seguir molt la dramatúrgia en el sentit de fer els retrats, que és quan surto de l'escenari, que és quan segurament sóc més Maria que Permi, no?, que hi ha un punt d'explicar com són aquestes persones des del judici de la mateixa protagonista, però quin puc permetre ser més jo, ser més la, diguéssim, la que maneja el cotarro en quant a directora d'orquestra, no? Puc sortir una mica de la interpretació i jugar-ho, fer més joc. I llavors després vam diferenciar molt entre el present, el relat i el record. I quan entren altres personatges, que també els interpreto. Llavors, tots aquests canals s'han hagut d'anar cosint entre si i jo crec que això és el que dona la viva, que l'obra estigui viva i que no pari mai, perquè hi ha una cosa que el relat se t'emporta i a mi em passa com a actriu que quan entro, els tres primers minuts sí que estic com molt concentrada perquè veig encara la muntanya aquesta que he de conquerir, però després no me n'adono i estic al final de l'obra. Vull dir que hi ha alguna cosa de les paraules de l'Eva i de com han traspassat això al paper i a l'escenari la Victòria i l'Albert que crec que han fet una molt bona feina perquè rarament a mi m'ha passat que una cosa se m'emportés tan forta.
0: Jo ara no sé, és a dir, tu estàs vora els 40, encara no? O sé?
2: El setembre.
0: El setembre, tu també ets el setembre, ens agrada aquesta noia. Doncs encara estàs en aquesta fase, jo no sé quina edat té la protagonista, però sí que es pregunta moltes coses, és una obra que parla de salut mental, és una obra que es plantejar sobre la família, com és la família, l'estructura de família. Com t'ha mogut a tu aquesta obra amb temes teus també? T'ha portat a una Maria Rodríguez Soto potser més jove, en la que es plantejava que era l'amor? Sí, jo crec que les dones totes tenim en algun moment de la nostra vida, jo crec fins i tot quan som més joves, la idea de... el mandat aquest de gènere o el que representa que he de fer com a dona, no sé si acabo de sentir-me còmode aquí.
2: Sí, clar, hi ha algú de, sí, hi ha algú de mirall, de veure les seves incomoditats, crec, però que les incomoditats d'aquest personatge són molt extremes. Jo no m'hi sento representada en aquestes...
0: Tu ets més llum.
2: Jo sóc més llum, sí. Sí, crec que sí, vaja. I jo també, bueno, vull dir, també el ser hetero i totes aquestes coses, vull dir que hi ha algú que sempre m'he sentit com recolzada o dins del sistema, mai m'he sentit exclosa, com molta gent s'hi pot sentir, no? Que en aquest sentit pues, he tingut un privilegi.
0: Llavors... Però tots tenim rols entre les famílies. Sí. Ella també parla dels rols. Tu, per exemple, la teva família, que era una família de mestres,
2: sí,
0: gent treballadora, com Déu mana,
2: sí,
0: carreres de profit.
2: Exacte.
0: Tu com t'has sentit a la família? Quin és el rol de la Maria
2: Rodríguez? Bueno, jo és veritat que sóc la germana gran, també. Mm-hmm. Som dos germans, el Joan i jo. I jo sóc la germana gran. Jo, bueno, com a germana gran m'he sentit com la que obre camí, absolutament, i a més jo sempre he sigut una tia com molt tenaç, molt responsable, vull dir que a mi en cap moment se'm va posar l'etiqueta de tu has de ser aquí la responsable, però me la vaig posar jo mateixa, no? Vull dir que hi havia una cosa de tirar endavant, de no defraudar, de... però sóc conscient que jo ara em miro amb uns pares i penso, si són la mar de comprensius, o sigui, no sé per què jo em vaig posar aquí, no? Però no ho sé, són coses que les estructures t'hi posen o el fet de no sé, de sentir-te però... responsable davant d'alguna cosa, de que se sentin orgullosos, no ho sé.
0: Potser també ve de venir de classe de treballadora, que pensem que hem de complir unes expectatives, és a dir, que d'alguna manera el camí que tu triaves no era el camí que tocava per família, sinó que tocava que traiessis unes oposicions i et fessis treballessis a la corpo, per exemple.
2: Exacte.
0: Però sí, tu vas fer una carrera d'artista.
2: Jo recordo quan vaig estudiar a l'institut, no del teatre, sinó a l'institut del meu barri, que era molt bon estudiant i tots els mestres i professors em deien, no, Maria, teatre no, tu has de fer una carrera, però si se't dona molt bé estudiar, ja veuràs, és que serà increïble, tu has de fer filosofia o alguna cosa. Jo em vaig apuntar a periodisme, per si no entrava a l'Institut del Teatre.
0: Al tanto.
2: Per sort vaig entrar a l'Institut.
0: Sempre seguretat, eh?
2: Sempre... Por si acá.
0: Clar, les verres ja ho tenen, això.
2: Cosa. Però és veritat que mons pares, en un primer moment, clar, ells mateixos també van dir... Bueno, teatre, llavors sí que ets... Bueno, si entres a l'Institut del Teatre, endavant, Maria, no? També aquesta cosa com de poder estudiar. Per exemple, mon pare és l'últim germà de 7 i és l'únic que ha pogut estudiar. Vull dir que és una cosa com molt valorada, també. I llavors, bueno, la por fa també que vulguis coses segures. Ara hem vist que el món evoluciona i tant és si tens una carrera o no. Ara sembla que si no la tinguis, segurament, no? Pots fer més diners, fins i tot. Jo no ho sé.
0: Aquest és un altre tema.
2: Sí.
0: Però suposo que a casa teva estan orgullosos
2: molt,
0: perquè t'has après la lliçó, perquè una hora i mitja d'obra amb aquest monòleg, és que en riu tant tu d'un examen de revàlida, no?
2: Totalment. Jo, sí, sí, jo porto... Mira, perquè abans, a més, abans vaig fer una obra que es deia Reina Lloba, que també tenia molt de text, i jo porto estudiant des de l'octubre, que ara, bueno, des que vaig estrenar per Margell, que ja no estudio cada dia no sé quantes hores, però tinc la sensació d'haver fet unes opos.
0: Clar.
2: Absolutament.
0: I tot això fent d'actriu i fent de mare.
2: Fent de mare i fent d'amiga i fent de filla i fent de... Però bueno...
0: Del que convingui.
2: Del que convingui. Sí, jo vaig tocar amb fusta tot arreu on vaig, eh? Vull dir, sí, que estic molt, molt, molt contenta de com em va la vida, la veritat, de moment.

0: Parlant amb Maria Rodríguez Soto, aquesta dona que ens agrada tant, fent per Magel i tot el que faci, perquè tu ara ja tens al cap, m'imagino, Rabalejar, que s'estrenarà d'aquí dos dies a HBO, aquesta història que passa al Raval i que parla de la gentrificació de la ciutat, dels problemes que tenim per trobar pis i, sobretot, mantenir-lo.
1: Sobretot mantenir-lo, sí.
0: Exacte.
1: Perquè depenem de la bona fe del propietari i, realment, no n'hi ha gaire de bona fe amb els propietaris.
0: Llavors,
1: clar, no estem avalats per absolutament ningú.
0: I tu vius al Born, m'han dit.
1: Jo visc al Born, però...
0: I com ho portes, això?
1: Bueno,
0: has de sortir una pinça al nas cada dia, o què?
1: Déu-n'hi-do. I, a més, últimament m'ho noto molt, que jo sóc una persona que sempre està com bastant de bon humor, i a vegades, quan passejo per certes zones del Born, se me'n va tot el bon humor que tinc. I parlo malament als guiris, i faig com, saps, una senyora gran, el típic de... És que, clar, aquesta gent per aquí... Llavors dic, uau, he de com intentar revertir tot això, perquè, en el fons, va en contra meva. Però, bueno... A veure, jo al Born estic molt contenta i molt feliç, perquè la meva filla va molt feliç a l'escola, perquè hi ha realment molt barri i perquè he fet una vida molt bonica i perquè tinc la sort de viure en una finca on la propietària cuida els seus inquilins i respon quan passa alguna cosa.
0: O sigui que vius gairebé en una illa exòtica, pràcticament.
1: Exacte, sí. No tinc ni pisos d'aquests d'Airbnb, no tinc co-livings a prop, o sigui, és una fantasia, existeix, vull dir que encara podem lluitar encara perquè això segueixi passant. Sí.
0: Parlaves ara de la maternitat i de tot el que has fet, moltes de les obres i pel·lícules que has fet han travessat el tema de la maternitat, també per Magel, d'alguna manera, ser filla, ser mare, la idea aquesta d'això, el mandat que tenim totes les dones, de fer-ho d'una determinada manera, de quan no encaixes amb això, com vius tota aquesta pel·lícula?
1: Per tu
0: era una cosa que volies molt, el tema de ser mare, no?
1: Jo ho tenia molt clar. A veure, vaig començar-ho a tenir clar segurament quan vaig començar a ser gran. Vull dir que jo, d'adolescent i amb 20 anys, ni em plantejava si volíem ser mare. No era un pensament recurrent en mi. Però quan vaig començar a tenir 25 o així, jo, per com estan les coses ara, vaig ser mare relativament jove, perquè em vaig quedar embarassada amb 29 anys, vaig parir amb 30, i a partir dels 25 o així vaig tenir-ho com molt clar. Em sembla una revolució ser mare, em sembla que passen moltíssimes coses, i a més a mi m'ha passat que aquesta dècada meva dels 30, que estic a punt de tancar, ha sigut molt revolucionària per mi a nivell emocional, a nivell personal i a nivell laboral. Vull dir que jo he viscut tantes coses a la trentena, he apostat tant per la meva filla, per la meva família, per la meva feina, que traspassar tots aquests temes i alhora fer art d'això m'ha servit molt també com per reflexionar i per agafar una posició. És que és política, en el fons, no? Vull dir, perquè tot el que fem acaba sent una mica polític, perquè acaba transformant.
0: I en quin sentit ho dius, que és polític? Perquè...
1: Doncs, per exemple, jo sóc una mare separada, visc amb la meva filla, la tinc a mitja, tenim la custòdia compartida, i jo he apostat per treballar del que m'agrada, per ensenyar-li a la meva filla que això és possible i que pot fer les coses ella sola, no? També tinc la sort de poder fer això, perquè tinc una família que em recolza i uns pares que estan allà sempre que ho necessito, que sol ser cada cap de setmana que tinc funció.
0: Clar, això t'anava a dir, perquè
1: vull dir que
0: fas,
1: no? En aquest sentit tinc també molta sort, perquè si no, la meitat del meu sou doncs s'aniria en cangurs o també en buscar aquestes noves xarxes, no? que jo a vegades també intento com explorar, que és apropar-te a la gent que t'estimes, que també té fills, i criar des d'aquí, no? Avui te'ls quedes tu, avui me'ls quedo jo, i anar fent com aquesta cosa, no? Perquè també la meva filla a vegades m'ho diu, clar, és que jo no tinc germans, llavors a vegades a casa m'avorreixo sol, no sé què, aquesta cosa, i penso, clar, és que ara...
0: És una mica teatrera ja, o què?
1: Sí, ella diu que no, i que no li interessa gens, però, mare meva, em ven unes motos ja que de moment no li compro, però jo li dono 3 anys més, i m'ha passat la mà per la cara, total. Però llavors aquesta xarxa que també com... que em sembla també com molt revolucionari, perquè, bueno, a mi em passa que per exemple, compro menjar i se'm posa dolent a la nevera. Vull dir que la vida no està feta perquè una persona estigui sola amb la seva filla meitat i meitat, no? Llavors, poder... Que no només, diguéssim, la família clàssica funcioni, llavors hem de buscar alternatives. I jo, per sort, visc en un edifici, també et dic que dintre,
0: o sigui,
1: d'aquest oasi
0: ja...
1: tinc davant una de les meves millors amigues i a sota un dels meus millors amics, i aquí pues, anem fent coses i anem recolzant amb els nens i les nenes.
0: Ja eren amics i han vingut en aquesta escala fantàstica on ara et demanaré el telèfon? O
1: ja eren
0: després?
1: Ja eren amics.
0: Ja eren amics,
1: sí.
0: I els has anat portant,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, els he anat portant. M'estic fent la dueña.
0: Exacte. Aquí per Magel, per exemple, l'obra també mira la maternitat i també ens parla de com exigim a les nostres mares i com ens exigim nosaltres, mm-hmm. també. Quina relació, per exemple, tu has tingut amb la teva mare?
1: Jo he tingut una relació molt bonica amb ma mare. Bueno, la tinc, per sort, encara. No ho sé, ma mare és una persona que té una empatia i una intel·ligència emocional molt heavies, molt, molt heavies. És una persona, a més, molt directa, que li agrada molt lluitar per les coses justes. No, calla, vull dir, no té cap... No, no, és una persona valenta, és zero covard. I això m'ha donat un anclatge molt bonic, perquè jo crec que part de la meva llum ve d'aquí.
0: De tenir aquesta família que ha estat sempre allà, no?
1: Sí.
0: I que no importaven tant, potser, ni els diners, ni...
1: No, a més, jo sempre penso, dic, hòstia, jo tenia la sensació de petita de ser rica, saps? Vull dir, cada cop que era l'aniversari d'alguna mama a sopar fora, i per mi això ja era l'hòstia i absolutament suficient, marxàvem 15 dies de vacances amb tots els amics, els de mons pares i els seus fills, que són els meus amics d'ara, també. Vull dir que jo... Va ser quan vaig anar creixent i vaig anar veient el món fora del meu barri que vaig dir, ah, vale, que tu ets de classe treballadora.
0: No, quin era el teu barri?
1: La Verneda.
0: Uh-huh. O sigui, dius que, per exemple, una part de la teva família ve del Somorrostro.
1: Sí,
0: o sigui que...
1: la família de mon pare, uh-huh. quan va venir de Baena, Córdoba, va anar a viure al Somorrostro, fins que el meu avi va trobar una feina a Macosa, que això era una fàbrica ferroviària, que hi havia tot el que ara és el fòrum i tot allò, doncs allò abans era una fàbrica enorme i els meus avis vivien com a les colònies de la fàbrica. I mon pare va néixer aquí a Barcelona. És dels únics que va néixer a Barcelona i va néixer ja en aquell pis.
0: I en aquest sentit et sents una noia de barri? Una sí. xica de barri o no?
1: Sí, jo em sento una... Sí, jo he viscut al meu barri fins als... 27 anys. És a dir, jo vaig marxar a casa amb uns pares amb 23, però vaig viure amb els meus amics al meu barri. Llavors, després me'n vaig anar al Born, em vaig enamorar, me'n vaig anar al Born, i allà m'he quedat, però perquè realment també hi ha alguna cosa com de barri. És un barri molt, molt mixta en tot. Jo ho veig a l'escola de la meva filla, vull dir, és l'escola de les cultures, és l'escola de les diferències socials, també, perquè tenim a gent que ve del nord d'Europa o de Nord-Amèrica, llavors després tenim a nouvinguts que acaben d'arribar i que estan tot just amb l'idioma, a la llengua, no? Llavors, és un lloc molt ric i m'agrada molt pel que comporta, perquè veus el món en un barri.
0: I clar, també en el món del teatre, que és aquest món del glamour, està molt bé també tenir els peus a terra i venir de la Verneda, d'alguna manera.
1: Sí, jo crec que sí, perquè t'adones... Bueno, a mi, jo penso, hòstia, la meva feina és important perquè a mi em dona molt de plaer i perquè jo quan estic a l'escenari i veig que la gent s'emociona, crec que també els hi dono plaer a ells. Però realment, la meva feina hi ha alguna cosa de... O sigui, jo admiro molt a mons pares, per exemple, o que s'han posat a l'esquena durant 30 anys l'educació de nens i nenes des dels 3 fins als 12 anys.
0: Suposo que ara està revelada, no?, aquests dies de manifestacions.
1: Absolutament. Sí, sí, a
0: perquè
1: favor.
0: Perquè ho has vist a casa.
1: Perquè ho he vist a casa, ho he vist a casa. I jo crec que ara, bueno, no sé si ara és pitjor o no, però és tot molt, molt, molt precari. Bueno, sembla que tots els drets públics, no?, els anem perdent cada cop més i és bastant desolador. Jo què sé.

0: tocant les tecles també amb la Maria Rodríguez Soto, parlant de moltes coses. Sé actriu també, i ja ho sé que encara ets molt jove i no hi penses amb tot això, amb l'arruga i totes aquestes coses.
1: Sí que hi penso, sí, ja m'hi fan pensar, ja.
0: M'hi fan pensar, eh? Molta bueno, pressió estètica.
1: Sí.
0: I també molts discursos de que no hi ha feina per les actrius grans i tot això. Jo que no sé si va a favor o en contra, ja t'ho diré.
1: Jo crec que va a favor. Jo he decidit que no em punxaré, que no em faré res. Espero mantenir-me en aquesta decisió, perquè el món és heavy i és difícil. Però, bueno, seré de les poques que quedaran amb arrugues. Llavors, també, per això tindré més feina. Vull dir, ni que sigui per una cosa
0: claríssim
1: de practicitat, ho farem. I també per una cosa d'acceptar-me, i perquè jo tinc ganes de veure'm envellir.
0: Uh-huh.
1: Jo tinc ganes de saber com seré gran. És veritat que, evidentment, em miro al mirall i penso, ostres, que bonica que era la Maria de 20 anys o de 30. De fet, avui li he enviat una foto al meu millor amic, que sortim jo i ella amb la meva filla de fa uns 8 anys i mig, i realment li he dit, buah, tio, ens ha passat la maternitat i la paternitat per sobre, eh? Perquè teníem com unes cares de bebès, però també el que jo podia expressar en aquell moment i el que puc expressar ara és que tampoc té res a veure, no? I el que jo he après, no ho sé, són com...
0: Per fer d'actriu s'han de tenir vides darrere, no? Si no, de què
1: sí
0: expliques?
1: Jo crec que és important i no ho sé, hi ha algú també amb això de parar-ho, de ser conscient de que també pots arribar a ser un referent cap a les persones que vegin les teves pel·lícules o les teves

0: aquello era, a veure qui la deia més grossa constantment. Va ser molt, molt divertit.
1: És que Déu-n'hi-do, la panyeta que era...
0: La panyeta que va reunir el Dani de la Orden allà es va cobrir de glòria.
1: Ell ho sabia, jo crec que va triar primer la gent i després va...
0: Exacte.
1: Va pensar què faria. A veure, vens de fer moltes, ara mateix per Magel, directora, la que ha fet l'obra és una dona, tu de absoluta jefa, dones.
0: Dones. Ui, saps que has treballat?
1: Mamífera també, Déu-n'hi-do.
0: Jo sempre ho dic, com es treballa amb un equip femení, no es treballa amb un equip masculí.
1: Has d'explicar per què.
0: Sí, totalment.
1: Perquè si no, després sempre ens diuen que som unes...
0: Bueno, jo crec que hi ha alguna cosa com de... Les dones, per arribar a dirigir, s'han hagut de currar el triple que els homes. Això ja per començar. Per tant, la feina que porten a sobre és molt més gran que la que porten els homes. Llavors, la seva saviesa, la seva manera de mirar l'actor o l'actriu és des del lloc que no és des de la superioritat, sinó que és des del treball i des de la constància. I això fa que et diguin les coses i des d'un lloc absolutament normal i de tu a tu. És a dir, que tothom sap qui és la capitana o el capità d'un vaixell en una obra de teatre, en una pel·lícula. I aquest, diguéssim que aquest lloc te l'has de guanyar a base d'haver treballat. Jo faig feina a casa meva, que és aprendre'm el text i portar propostes, no? Llavors, jo no estic dient que els homes no treballin, ni molt menys, però sí que és veritat que jo amb les dones amb les que he currat he vist que la feina que fan a casa i que la feina que porten a la sala d'assaig és extraordinària.
1: Tu creus que ve d'una inseguretat prèvia o de que alguns s'ha dedicat una mica a empatitir-nos i hem dit ara que estic aquí de demostrar el triple o bueno, això ja ha passat una mica?
0: Pot venir, no, jo crec que no, que pot venir de molts llocs, també, però sobretot on crec que rau la diferència clau és en la manera de comunicar-te amb les persones amb les quals estàs treballant i que no hi ha tant d'ego en les dones. O sigui, ara estem generalitzant, Jo parlo amb les que jo he treballat. Vull dir que hi ha una cosa de proposar una cosa i a partir d'aquí treballar tots junts i si algú aporta alguna cosa que suma i és més meravellós, elles ho abraçaran amb una empatia i amb un, i amb un agraïment absolutament increïbles. I això per mi és molt intel·ligent emocionalment perquè l'única cosa que fa és que les coses siguin millors. Perquè el treball en equip, si s'entén des d'aquí, és el que realment fa que les coses siguin extraordinàries o diferents.
1: I entre actrius també és així? O aquesta moto que ens venen, no, és que s'arrenquen els ulls després?
0: Mira, a mi això és una moto gorda, que venen, perquè jo, sincerament, no m'ho he trobat mai. No, és que no m'ho he trobat mai. Jo no sé si actrius de generacions més grans que jo potser sí que ho s'han trobat, perquè també les impulsaven molt això, però perquè també venia del món masculí, amb com entén posar els colzes entre uns i els altres per ser els primers, però jo crec que ara les coses estan a un altre lloc i estan en un altre punt. Jo me n'alegro molt de que companyes de la meva edat o que han estudiat amb mi treballin i no parin de treballar i, o sigui, és que me n'alegro molt perquè a més penso és que quan més persones treballin, més ric serà aquest món, que a vegades també només treballem els mateixos i, hòstia, això, vull dir, jo quan no treballava...
1: Saps culpable o què?
0: No, però quan no treballava sempre deia, joder, és que sempre treballen els mateixos, és que no sé què, no sé quantos, i ara que sóc conscient que he entrat, de moment, puc sortir-ne, En aquest cercle penso, has de seguir lluitant per això, has de seguir demanant càstings, has de seguir fent càstings, perquè vull dir, no hi ha res en aquest sentit, vull dir, quan més ampli sigui el ventall, millor serà per tots i totes.
1: Sents aquesta sensació per això de precarietat o de falta d'abundància? És a dir, que això es pot acabar en un moment donat? Sempre estàs amb l'ai al cor o ara no?
0: Ara no, però sí que ho tinc al cap. És a dir, ara no, perquè des de fa uns anys que tinc feina, si miro endavant, tinc feina i puc viure bé en un any i pico.
1: Això és molt, per una actriu.
0: De feina. No, i amb els estalvis que tinc, tinc podria més. Però els estalvis que tinc tampoc els vull tocar per si de casa en un moment, no? Llavors, però ara tinc feina a la vista durant un any. Llavors, fa anys que em passa això. Llavors, jo ara el que faig és que visc ja no el present, com potser fa 6 o 7 anys que vivia més cada semestre, ara visc amb una tranquil·litat i, evidentment, com a bona formigueta que sóc, doncs vaig seguint guardant. Però, clar, jo no ho sé si d'aquí 3 anys ja no em trucaran.
1: I si no fessis d'actriu, de què faries?
0: Pues mira, hagués entrat a periodisme, a l'autònoma.
1: És que ho haguessis fet molt bé.
0: Ho hagués fet molt bé, no ho sé, sí.

0: I també, dic això, i llavors després sempre dic, ostres, mira, matrona m'hagués agradat també. No sé per què, però...
1: Portar fills al món.
0: Sí, sí.
1: Igual que obres de teatre, fills al món.
0: Fills al món i acompanyar dones, sí.
1: I això de fer de clown encara està allà, com a assignatura pendent, o què?
0: Sí, crec que és veritat que ara que m'estan donant com més comèdia, m'ho he tret com una mica perquè puc treure-la a passejar una mica més, però l'he d'aprofundir molt.
1: Perquè abans sempre et donaven papers de senyora que patia, o què?
0: Sí, a mi és que... sí. Sempre em donaven coses com molt dramàtiques, parlo a nivell teatral, eh? Sí, perquè connecto fàcil amb l'emoció i crec que funciona perquè diguéssim que la transito des d'un lloc com molt verídic, no és la paraula, com molt natural, no? Vull dir que no la busco, em ve com molt sola.
1: Ara t'he de preguntar...
0: Això em ve genèticament, no?
1: D'on te surt? Res de mirar pel·lícules amb la guinegra o d'on ve això?
0: Això he tingut la... No sé si és genètic o no, però que a més és molt senzill connectar amb l'emoció i traspassar-la, no? Vull dir, i no connecto amb una emoció meva, connecto amb l'emoció del que li passa al personatge, eh? Però sí, la vulnerabilitat és una cosa que m'agrada treballar perquè la disfruto des de molts llocs i crec que és molt valent ser vulnerable.
1: Tu ho ets, la Maria Rodríguez Soto ho és, o s'ho deixa ser?
0: No gaire, eh? O sigui, sí, amb els anys cada cop més, que perquè també era com una assignatura pendent, perquè jo... aquesta cosa de ser llum, d'estar bé... És veritat que jo tendeixo a positivitzar moltes coses, no? I a vegades em costa parlar de les coses complicades que em passen per dins, i és una de les assignatures que amb 40 tacos ja començo a fer bastant bé, però que sempre serà el meu taló d'Aquiles, crec.
1: Mm-hmm. Sí, sempre fas veure que estàs bé, eh?
0: No és que ho faci veure, perquè és veritat que...
1: Estic bé.
0: No, soc molt transparent, i però tendeixo està bé, perquè també deixo veure la part positiva de les coses, però és veritat que quan m'han passat coses complicades m'ha costat expressar-les. Primer necessito un temps per processar-les jo per dins, i ja quan les tinc concretades o classificades en el meu Excel intern, llavors ja començo a parlar, però em requereix un temps, no més senzill.

0: mica de canya, també, i una mica de nervi. T'emprenyes, a vegades, també? Tota aquesta alegria que tens, o sigui, també et permets, a vegades, treure la rauxa que tens dins?
1: Sí, sí.
0: O hi ha coses que et treuen de polleguera, podríem dir?
1: Hi ha coses que em treuen de polleguera, sí.
0: A part dels turistes, a cada cop.
1: Em posa bastant de polleguera la impuntualitat. És una cosa que he heretat de mon pare, ho sé, conscient absoluta, del Rodríguez. O sigui, el Rodríguez eren impuntuals a la inversa, és a dir, tu quedes a les 7 amb ells i arribaven a 6 i mitja. Llavors, jo no tinc tant això, m'ho he anat traient, però a mi la gent que arriba tard per sistema em posa molt nerviosa perquè penso que són uns egoistes, perquè es pensen que el seu temps val més que el meu i no ho puc evitar. O sigui, estic de morros. Em passa que amb això em poso molt malalta. Té també molt a veure amb la responsabilitat, jo crec, això. Que porto dins aquesta cosa, com sempre, de fer les coses bé, no sé què, no sé quantos. Sí. I em costa enfadar-me, però quan m'enfado puc ser forta. Puc ser molt forta.
0: O sigui que no tens síndromes de la impostora ni pors d'aquestes per ensenyar el que hi ha dins en moments determinats.
1: No, perquè és que no puc pensar. Vull dir, si ho pensés no ho faria. Bueno, ho faria, a veure... No, que no faig res estrany, però puc ser molt dura amb les paraules, jo. No cridaré, però... I a mi em passa una cosa, també, que és molt forta, que quan discuteixo, ploro. Em cauen llàgrimes dels ulls.
0: Clar, que ens passa unes quantes.
1: Buah, és molt fort. Llavors, clar, la gent, quan no em coneix gaire, o la primera vegada que ho veu, es queda al·lucinant. Jo sempre dic, no pateixis, que no és per tu, o per qui sigui. Vull dir que és una resposta del meu cos, que sent, jo crec, tantes coses a dins, que necessita treure-les per algun lloc. I les treu per aquí, també.
0: Separades al Nasser. Maria Rodríguez Soto, moltes gràcies.
1: A tu, un plaer. Sí.
2: Les dones i els dies. Un Montse Virgili.
3: Y'a un type qui gueule, hey, salut, bonne meuf, t'es vraiment très charmante, t'es sèche, mangerai pour 4 heures, t'es si appétissant, je te ferai pas la pisse.
0: Canvi absolut de temàtica en aquest programa, Les dones i els dies, quan falten 20 minuts per les 10 de la nit, i aquesta música ens indica que marxem a París amb Leticia Fuentes. Leticia Fuentes, bona nit, com estàs?
4: Bona nit, què tal?
0: Bé, escolta, bé, i nosaltres una mica astorades amb això que ens expliques, perquè davant de l'augment de la violència al transport públic de París, i més concretament de la violència sexual contra les dones, París ha posat en marxa una prova pilot en una estació de tren per protegir les usuàries. Això què vol dir?
4: Sí. Bueno, doncs, com deies, és una prova pilot i es tracta d'una zona segura a l'andana de l'estació de tren de Cergy Préfecture. És a una hora del centre de París. I, bueno, doncs és una mica... Aviam, jo ho he trobat, vaig estar el divendres passat, ho he trobat una mica decepcionant, personalment. M'esperava molt més, perquè ho han venut com una zona segura per protegir els usuaris que senten aquesta inseguretat, especialment les dones, i m'esperava un espai, doncs no sé, tancat, no sé. En veritat, era com una idea que no la tenia dibuixada, però m'esperava una cosa diferent. I quan vaig arribar allà el divendres passat, bàsicament és simplement un espai de la mateixa estació, delimitat amb una pintura verda al terra i que compta amb un botó de seguretat i càmeres de vigilància en directe a les 24 hores. L'objectiu d'aquest espai és principalment que durant les hores de menys afluència dels usuaris, les persones que se sentin insegures es reuneixin en aquest espai que disposa, doncs, de tots aquests elements de seguretat que parlàvem, no?
0: Clar, el que
4: tot
0: passa...
4: I així...
0: Sí, sí, el que passa és que, clar, un requadre verd... Jo no conec aquest barri, perquè ens fem una idea, és un barri de les banlieues, és un barri amb fama de ser perillós, o...?
4: És un barri de les banlieues, però no és un barri que té la pitjor fama, en veritat. Però sí que és veritat que... A París, el tema de la violència sexual o les violències en general al transport públic no està molt relacionada amb el barri que sigui millor o pitjor. Per exemple, on hi ha més inseguretat de pickpockets, de gent que roba mòbils i de més, és la línia que passa per Trocadero, per la Torre Eiffel, per Louvre, on hi ha més turisme.
0: Sí, llavors, sí,
4: hi ha
0: com aquí.
4: Voilà.
0: Sí, sí. Llavors, com està estat rebuda aquesta iniciativa? Com ho ha rebut la gent del barri, això?
4: Doncs mira, encara és aviat, com, i com sempre hi ha de tot. Es va posar en marxa, com dèiem abans, el passat dimarts, jo vaig ser-hi el divendres. És veritat que hi havia poca afluència aquell dia que vaig anar, però em vaig trobar un home a l'andana molt amable que directament ni tan sols se n'havia adonat de l'existència d'aquest espai. Li vaig preguntar i em va dir, no sé de què em parles, i li vaig ensenyar i vaig dir, no, aquest espai verd al terra, i em va dir, ah, bueno, doncs no, no ho sabia, però bueno, està bé que prengui iniciatives, però no sé si servirà d'alguna cosa. Llavors, bueno, aquest canvi la gent encara no ha reaccionat molt, però sí que les associacions feministes són molt més crítiques amb aquestes mesures, especialment amb aquesta, i això és el que ens explicava la Maëlle Noir, portaveu de l'associació feminista de Nous Tuts de París. L'escoltem.
5: Ens hi oposem fermament. No creiem que sigui una solució a l'augment de la violència de gènere, ja sigui el transport públic o en altres espais. Creiem que es tracta més aviat de preocupacions de seguretat, del desig de controlar l'espai públic, però en realitat no responen a les demandes de les organitzacions feministes que treballen sobre el terreny, les quals mai no han demanat aquest tipus de mesures.
6: Demander ce genre de mesure.
0: Sentint aquesta portaveu d'aquest grup feminista, la sensació que dona és que més aviat és com una mena de maquillatge per una mica ensenyar a la societat que s'estan fent coses, però com si no s'ho acabessin de creure. No sé què en penses.
4: Doncs sí, aquesta és la sensació, perquè és el que deia la Maëlle. No són mesures que les associacions proposin i, sobretot, que mai se'ls té en compte a l'hora de prendre aquestes mesures. Mai les autoritats parlen amb elles sobre quines coses generen més angoixa a les dones al transport públic, quines idees tenen. Llavors, és una cosa que les associacions creuen que no, doncs que no té molt sentit el que deies abans, no? Pintar algú al terra, que sí, que hi ha un botó d'emergència, que sí, que hi ha una càmera 24 hores, però potser el que estaria millor és posar més seguretat de persones
0: preparades. O potser preguntar a les dones què volen.
4: També.
0: Escolta, clar, sentint això, on pensa que París és una ciutat perillosa per les dones? És així o què?
4: Bueno, a veure, sí i no. A veure, en els darrers anys no ha deixat de créixer, concretament no ha deixat de créixer la violència sexual en el transport públic. En els dos últims anys ha augmentat un 15%. Cal tenir en compte que el metro de París també tanca entre setmana a les 11:30 a mitjanit, depèn de la línia, i els caps de setmana a la 1 de la matinada. Això vol dir que les agressions es produeixen en hores on el transport públic no és del tot buit. Encara hi ha gent que torna a treballar o torna del típic after work. Llavors, bueno, sí que s'està tornant cada cop més insegur. Aquesta és la sensació que tenen les dones. De fet, fa poc un mitjà de comunicació d'aquí de França va fer un estudi, va sortir al carrer a preguntar a les dones i el 85% de les dones havien patit algun tipus d'agressió sexual o tocaments o algun insult sexual, alguna paraula fora de to al transport públic. Llavors, això vol dir que la majoria de les dones en algun moment de la seva vida a París han patit això. Davant d'aquesta situació, s'han plantejat diverses opcions, fins i tot instaurar els famosos vagons per dones, com ja es fa a Japó o a Mèxic. Però hi ha moltes veus, inclosa la del president de la regió d'Île-de-France, Valérie Pécresse, que les ha qualificat d'apartheid contra les dones i de fracàs de les institucions públiques. Insisteixen, la majoria, inclús les associacions de dones, que no som nosaltres les que ens hem d'aïllar en vagons per dones.
0: Absolutament.
4: Que potser s'ha de fer un esforç educatiu amb els homes o potser s'ha de reforçar la seguretat i aïllar aquestes persones que no saben conviure amb dones, no?
0: Absolutament. Doncs, Leticia Fuentes, gràcies per explicar-nos aquesta iniciativa, que sembla una mica paper mullat, però que fa pensar, o com a mínim fa reflexionar, sobre com viuen les dones a França, però també et diria a Catalunya i a molts altres llocs. Moltes gràcies. Bona nit.

0: Les dones i els dies, cuixes fermes i pits amunt.
1: Parlant de pits amunt, qui havia de venir? Marta Pallarès, bona nit, com estàs?
2: Amunt la pestanya, com estàs?
1: Bé, bé, bé. Com ho dius, allò? Pubilla de Michoacán, eh? Pubilla... O sigui, sí, com era? Com era? És que jo només vull que vinguis perquè em diguis allò de Michoacán. Com ho vas dir?
2: Sí, pubilla de Michoacán, pedra forta de Michoacán.
1: Sí.
2: El que tu vulguis.
1: De fet, ara que parlàvem de Michoacán, tu a Mèxic has anat amb aquests vagons, on van dones soles.
2: Doncs sí, dones i criatures, i poden anar. I és una mica el que estàveu comentant ara, que en realitat jo el que vull és estar segura a tot arreu. És com quan es creen aquests famosos espais segurs en festivals o en sales de concerts. Jo no vull haver d'anar a un lloc concret per sentir-me segura. Jo el que vull és el que està dient aquí la MIA i la Mia de fons. Pum, pum, pum. O sigui, s'han de comportar ells. Perdó.
1: Ja ha començat fortíssima. Oh. Sentíem Mia, MIA, com ho deia la Marta Pallarès, una de les artistes britàniques més singulars i també més polèmiques de les dues darreres dècades. De fet, últimament està molt polèmica perquè amiga de Trump, antivacunes, aquesta dona que ens havia agradat tant i ara va una mica pel pedregar. Però tot i així, Marta Pallarès, aquí la defensem d'aquella manera perquè musicalment segueix sent molt potent, o què?
2: Segueix sent molt potent la Mia Arular, la MIA, i també perquè crec que val la pena posar en context aquests artistes i aquestes artistes que se'ns converteixen en una figura una mica incòmoda, una mica polèmica, i que, com tantes vegades, sempre es jutgen de manera diferent, segons si són dones o si són homes. Perquè Kanye West, tot i que hagi perdut els trucs completament, ell segueix omplint estadis i no depèn de ningú que el contracti o no, com sí que li ha passat amb la Mia, que en parlarem ara, que estava fent una gira i com que ella era només l'acte d'obertura, ella era el que es coneix popularment com a la talonera, doncs se l'han pogut treure de sobre. Per tant, avui volem venir aquí a escoltar bona música, a parlar d'un personatge interessant i complex, així que de moment estem en Paper Planes de fons, que aquesta segur que la teniu totes molt escoltada.
1: Va ser un èxit, va arribar fins al de tot de les llistes i ara es va fer servir per publicitat, per mil coses, una meravella de cançó.
2: Doncs parlem de la MIA, una d'aquestes artistes que costa de col·locar en una sola casella. Va néixer a Hounslow, a Londres, el 1975. És filla de pares tamils que van fugir de Sri Lanka durant la Guerra Civil i el seu pare, Arul Pragasam, va ser un dels fundadors...
1: Has estat assajant tota la tarda, per dir aquest nom?
2: Però no me'l facis tornar a dir perquè segurament no el tornaré a dir igual.
1: D'acord, bé.
2: El pare va ser un dels fundadors d'una organització vinculada als tigres tamils i això va marcar tota la seva estètica i tot el discurs. Parlàvem abans, tu i jo, via WhatsApp, per aclarir una cosa. A veure, la MIA és una noia de casa bona o és pobra realment, és realment refugiada i quan ha fet...
1: Sí, jo sempre tinc el dubte polèmic. Quan parlem amb anglesos, perquè després sempre descobreixo que van anar a un cole privadíssim,
2: com
1: caríssim...
2: Com Hogwarts, com d'en Harry Potter.
1: I llavors sempre tinc decepcions.
2: Doncs en aquest cas no et decepcionarà. Ens podem decepcionar una mica més endavant, si vols, en la seva carrera, però de moment, en els seus inicis...
1: De moment és de working class, o sigui, de classe treballadora.
2: Més que working class, realment d'una classe molt, molt humil. Ella recorda com la seva mare ballava quan van haver de tornar a Sri Lanka i ballava tant als carrers com en petites celebracions que es feien a les cases, cobrant en efectiu monedes per poder comprar doncs el més essencial. I, de fet, la figura de la seva mare ha sigut molt important a tota la carrera de la Mia. Li ha dedicat un dels seus discos, es diu Com la seva mare, i sempre l'ha tingut molt present com una figura molt forta dintre de la seva casa, perquè el pare també estava molt MIA. MIA significa Missing in Action, que és com es diu normalment quan algú desapareix doncs, en una guerra, i el pare era un guerriller. Així que realment la Mia va créixer molt envoltada de figures femenines a casa seva.
1: Guerriller tamil, eh?
2: Guerriller tamil, els tigres tamils. No diguis que això també sona una mica mexicà, los tigres del tamil.
1: Doncs sí.
2: Podria ser.
1: Sentim una mica més de música per
2: sentim,
1: això?
2: Sentim, sisplau.

0: Ai, sí, sempre a favor de la gasolina. Clar, és de l'any 75. Ara ja tot va amb hidroales i...
1: Amb hidroales?
0: No, vull dir que ha canviat molt el món i que ara tot és elèctric, però aquesta noia encara és de l'època de la gasolina.
1: Doncs sí.
0: De la benzina.
1: Doncs sí, sí, època de la benzina, en aquesta cançó de Bad Girls, ho deia molt, molt clar, que les noies dolentes s'ho munten molt millor. I en els últims anys, però, com a noia dolenta polèmica, ha saltat els titulars força sovint. Va fer un disc, Mata, el 2022, i ha passat ara 4 anys sense disc, dedicada a una línia de roba que Vigilem afirmava bloquejar el senyal 5G. Ja vam poder començar a veure aquí que la Mia...
0: El 5G dels mòbils?
1: Sí, sí,
0: amb
1: sí,
0: la samarreta,
1: sí.
0: Bloquejar-lo?
1: Doncs sí, ella, en lloc de ficar-se el paper de plata al cap, va decidir forrar les samarretes de paper de plata i tota aquesta cosa conspiranoica que diuen que ens estan afectant totes els ultrasons, ella va dir, espera't tu, que jo aquí, idea de negoci, faré una línia de roba que et protegeixi de les radiacions del 5G. Aquí,
0: però ja amb científics o una mica amb paper de plata?
1: Home, no, a veure quin científic et dirà que el 5G et causa càncer, això. Ella a casa seva...
0: No, però vull dir, potser va parlar amb científics per fer les samarretes i són d'un material que hauríem de portar tots pel carrer.
1: Va parlar, en tot cas, potser amb científics terraplanistes i que li donaven també la raó al publicar missatges contra les vacunes. Va manifestar interès a aparèixer en el programa d'una polèmica periodista nord-americana, que és la Candace Owens, que tampoc molt fino i raja, i l'últim any ha fet pública una conversió al cristianisme molt intensa, referències a l'apocalipsi i a la idea que Jesús ha tornat.
0: Perdona, però no és l'única.
1: Oh, no, no, en són uns
0: perquè,
1: quants.
0: Escolta, estem totes aquí amb Sant Cristo amunt i avall, tot el dia.
1: Quin nom estàs pensant?
0: Rosalia.
1: Doncs anem i vigilem, perquè entre aquestes dues hi ha hagut beef. All of my life.
0: La Marta Pallarès, com és més jove que la Mia, diu beef, però vol dir que entre les dues hi ha hagut una mica de batussa.
1: S'han esbatussat. O en tot cas, la Mia s'ha volgut esbatussar amb la Rosalia i ella, que és molt llesta, molt més llesta pel que calla que pel que diu, ha decidit que no entraria en aquesta polèmica. Què ha passat? Que la Mia ha tret un disc nou a MI7, que això és una mica de brometa amb el MI6, que és el servei secret britànic. I aquest és MI7, el setè disc de la Mia que s'ha publicat ara mateix, el 17 d'abril d'enguany. Aquí, un trencament total, que és un disc que ha volgut dedicar al gospel cristià basat en el llibre de l'Apocalipsi amb el
0: perdona,
1: cor...
0: Perdona, això es diu marmelada mental.
1: Una marmelada mental, que aquí hi ha un suc a mulla que no vegis. Ha agafat el cor de l'antiga Sant
0: Però, perdona, això no sona a cants cristians i tot això, sí?
1: És que són molt les lletres, també. I, ara, a més, és un disc conceptual que ara explicarem una mica tot el suc amb mulla que
0: sí,
1: hi ha aquí.
0: Sí, sí, sí.
1: 16 talls.
0: Sí que les teves mans, suc amb mulla.
1: Exacte. 7 de les cançons són unes trompetes molt curtes, que són les 7 trompetes de l'Apocalipsi, i 7 són cançons senceres, que estan escrites cadascuna en una localització diferent. Què ha passat? Que ell ha dit que la Rosalia, que va aparèixer en un editorial de primavera de la revista Vogue, amb una estètica molt marcada per la simbologia religiosa catòlica, amb vels, creus, el que ja sabem que està fent Rosalia últimament, doncs la Mia va dir, espera't tu, que jo ara trec disc i que necessito que es parli una mica de mi, així que jo ara començaré a fer bullir l'olla a xarxes, i li va enviar un tuit a la Rosalia dient, tu pots fer que tots els teus visuals s'assemblin als meus, i tu pots anar primer perquè tens darrere una indústria de 1 milions de dòlars empenyent-ho, jo ho he de fer tot sola, i si faig una foto l'he de guardar 6 mesos perquè no tinc un contracte signat. Així que hi va anar molt fort en contra de la Rosalia.
0: Déu-n'hi-do. Sí, això no s'ha quedat amb una anècdota, eh?
1: No. Ella estava profundament indignada, però vaja, hem parlat aquí moltes vegades a les dones i els dies de totes les artistes que han fet servir iconografia religiosa, la Madonna, la Lady Gaga, així que estranyament es pot dir que la Rosalía, que ja havia fet servir a El Mal Querer el 2018 una imatge d'una ella, una verge a la portada, i que a més havia citat explícitament a la MIA com a referència a la cançó Boleries de Motomami, doncs més aviat la Rosalía, si li té alguna cosa, és molta admiració i molt de respecte.
0: Però no fa bona pinta, això acabarà a les mans,
1: Acabarà a les mans, i si no hagués sigut prou aquesta polèmica, doncs a sobre ara la Mia, que tenia una gira, com dèiem al principi, per presentar el seu nou disc, al mig d'un dels seus primers concerts, obrint pel raper Kid Cudi, va fer unes declaracions molt lletges sobre immigrants marrons que podien ser il·legals i que podien estar en l'audiència d'aquest concert.
0: Immigrants marrons, mare meva.
1: Efectivament, tenint en compte que ella ve d'una herència, com dèiem, tamil, de Sri Lanka, i que havia fet moltes cançons dedicades a la immigració. Així que Kid Cudi ha dit que ell no volia ofendre el seu públic i li ha cancel·lat la gira. Així que ara veurem si ella s'ho pot multar pel seu compte o si el proper disc començarà a parlar d'hipogrifs i d'unicorns.
0: Ho veurem. Marta Pallarès, tu pots venir cada setmana com a pubilla del Michoacán que ets.
1: Gràcies.
0: Moltíssimes gràcies. Nosaltres ho deixem aquí. Mireia Dalmau, Roser Parera Moragues, Montse Comelles, Helena Miquel, Nil Via, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. Us deixem ara mateix amb el Catalunya Nit i demà a les 9 de la nit entrevistarem a una advocada que ha fet molt per les dones, Maria Fernández Gálvez. Demà serà a les 9 de la nit, com sempre.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El Consell Nacional d'Esquerra ha debatut i ha avalat de facto l'acord pressupostari amb el govern socialista de Salvador Illa. Aquest dimarts, el president de la Generalitat i Oriol Junqueras escenificaran l'entesa en un acte al Palau de la Generalitat. Serà a les 8 d'aquest matí. Illa i Junqueras signaran a la Galeria Gòtica del Palau el pacte per tirar endavant els primers pressupostos de la legislatura. Més tard, a quarts de 12, el líder dels republicans desglossarà l'acord en una roda de premsa, tot plegat després que aquest dilluns la direcció republicana ha explicat l'acord pressupostari punt per punt en una reunió extraordinària del Consell Nacional del partit, que ha durat gairebé 4 hores. Segons fonts dels republicans consultades per Catalunya Ràdio, hi ha hagut retrets per haver aparcat l'IRPF, per no haver atès les peticions dels mestres a les negociacions i per la gestió del pacte. Tampoc ha agradat que la presentació del projecte del tren orbital s'hagi fet abans de la trobada del Consell Nacional. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
2: Avui tornen a la vaga els mestres i professors del Maresme i del Vallès. Les dues manifestacions principals seran a les 12 del migdia, una a l'estació de tren de Granollers, centre, i l'altra a la plaça Espanya de Sabadell. Ahir va ser el torn del barcelonès i la vaga va tenir un seguiment del 65% dels docents. Segons l'USTEC, queda pràcticament el 21% segons el govern.
1: Un aparatós accident entre dos camions i un turisme a l'autopista AP7 a Santa Margarida i els monjos del Penedès ha obligat a tallar la via ahir al vespre. No hi va haver ferits, però els dos camions van quedar completament calcinats. Molts conductors van quedar més de 3 hores atrapats pels seus vehicles en sentit Barcelona. A hores d'ara encara no s'han pogut reobrir tots els carrils.
2: Donald Trump ajorna sense data l'atac a gran escala que els Estats Units tenien previst fer avui contra l'Iran. És el que ha anunciat el president nord-americà, que ho ha justificat dient que li havien demanat els seus aliats al Golf i perquè la diplomàcia continua actuant per assolir un acord.
1: La República Democràtica del Congo confirma com a mínim 116 morts pel virus de l'Ebola i manté la vigilància sobre 400 casos més amb molt pocs recursos. L'OMS declara l'emergència sanitària per risc que el virus s'escampi als països veïns. Uganda ja ha confirmat 2 casos, un dels quals mortal. Carme Portacelli dirigirà la seva darrera temporada al capdavant del TNC.
2: La nova programació arrencarà al setembre amb un concert de Sílvia Pérez Cruz i es tancarà amb el Teatre Radical d'Angèlica Lidl. Portacelli dedicarà la temporada a Barcelona com un símbol de la llibertat creativa.
3: Vaig venir aquí molt jove i veia aquest teatre que per mi era innovar, era completament una innovació, era completament transgressor. Es veia una llibertat, encara que no hi fos la de debò, la de debò, no la de la Ayuso, en sèrio, una llibertat que no veies, no?
2: Entre les 8 produccions pròpies destaca l'adaptació de l'Hostal de les Tres Camèlies de Mercè Rodoreda, dirigida per la mateixa Portacelli, i La mare Coratge i els seus tres fills d'Albert Olbrecht, protagonitzada per Emma Vilarsau. El TNC anunciarà el relleu de la direcció el mes de juny i ja té la mirada posada en el seu 30è aniversari, que es commemorarà l'any que ve.
1: Esports, el Barça ha fet oficial l'ampliació de contracte de Hansi Flick, l'entrenador, per una temporada més, fins al 2028, amb una segona opcional. D'altra banda, Fermín, el migcampista blaugrana, es perdrà al Mundial per una fractura al dit petit del peu dret que requereix cirurgia i que el mantindrà 3 mesos sense jugar.
2: Al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha confirmat que ha reunit l'aval necessari de 187 milions d'euros per presentar-se a les properes eleccions a la presidència. Mentrestant, José Mourinho està a punt de tancar el seu retorn a la banqueta blanca i el defensa Dani Carvajal ha anunciat que deixa el Madrid.
1: I l'entrenador del Barça de bàsquet, Xavi Pascual, ha comunicat oficialment la seva intenció de deixar la banqueta aquest estiu. Pascual vol marxar al Dubai, que li pagarà més del doble del que cobra el Barça i que donarà al tècnic carta blanca per confeccionar el seu projecte esportiu.
0: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts 19 de maig. Si acabeu de sortir de llit, heu de tenir en compte que a poc l'estabilitat del temps guanyarà terreny, però tot i així, i després d'un matí assolellat, els ruixats tornaran al Pirineu i a les comarques de Girona. Serà el darrer dia de pluges intenses. Les temperatures pujaran i la calor tornarà a l'oest del país amb màximes, alerta, a l'entorn dels 30 graus. Per tant, en alguns punts avui del país, calor. I ja pràcticament apuntant cap a l'estiu. Marc Jurado, molt bon dia.
1: Què tal, bon dia? Bon dia, Matiés. Avui a Guissona, a la Segarra, el sol sortirà 6:45 del matí i aquí el dia durarà exactament 14 hores i 41 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
2: Molt bon dia, Matiés. Avui arrenquem amb una cita de Marc Knopfler, cantant dels Dire Straits. Diu, no sé si el cor de la gent canvia, el que sí que sé és que el pas del temps fa que canviï la manera que tenim de percebre el món. Ens tornem més empàtics.
0: I avui donem corda al dimarts, de fet, amb una cançó que farà que s'us desenganxin els llençols del cos. O això és el que intentem, perquè obrim les portes de l'estudi de Catalunya Ràdio per rebre Dire Straits.

0: Ens hem escapat fins al 19 de maig del 1978, un dia que va marcar la història del rock perquè aquell dia el món va descobrir el llegendari senzill de debut de la banda Dire Straits, evidentment és Sultans of Swing, immortalitzat per sempre i amb l'inconfusible estil de guitarra i de veu de Mark Knopfler. Pocs s'imaginaven que aquesta cançó marcaria l'inici d'una de les trajectòries musicals més brillants de la història de la música. Però tampoc ens enganyarem, l'inici dels Dire Straits va tenir un enlairament lent a les llistes, tot i que més tard es va convertir en un èxit internacional massiu i va plantar els pilars de la banda britànica. I és que el més bonic de la vida, estareu d'acord amb mi, són les sorpreses, allò que no t'esperes i acaba passant. I sí, a vegades la vida té aquests cops de volant en positiu. I sí, també som un equip optimista perquè, malgrat que és aviat i molts encara teniu son, engegar un altre dia és un regal, que és d'aquelles frases que fan rabieta d'escoltar. Afirmatiu. Però mai està de més pensar que avui la vida ens pot sorprendre. De la resta, ens n'encarregarem nosaltres. No ens enganyarem, no som Dire Straits, però us hem preparat una hora de ràdio amb més energia que la guitarra que sona a l'etern Sultans of Swing.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, 9 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Bon dimarts.
2: Molt bon dimarts, com estàs?
0: Molt bé, et vaig veure ahir a la Selva d'en Grasset.
2: Em vas veure ahir a la Selva, correcte, sí. Em van demanar si podia fer una petita intervenció i vaig dir que sí, sempre disposat.
0: M'agrada molt aquestes connexions perquè es veuen els fons, que hi ha de fons, i hi havia un element que et defineix molt.
2: El meu piano. Hi havia el meu piano perquè és on el tinc al despatx i el despatx és on va bé entrar per fer aquestes connexions. Hi ha bona llum, hi ha...
0: I la planteta molt ben cuidada.
2: La planteta molt ben cuidada. No és cosa meva, també t'ho dic. Per desgràcia, sóc un genocida de plantes. Mai cap planta ha sobreviscut sota les meves cures.
0: Hi ha persones que poden amb les plantes i gent que
2: maten. I gent que poda les plantes.
0: Gent que poda les plantes. Això sí, a partir de les 6 del matí, com sempre, engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
2: Doncs avui molt pendents de l'aprovació dels pressupostos. A les 8, Oriol Junqueras i Salvador Illa signen l'acord per als nous pressupostos. Ens ho han posat a l'hora perfecta per explicar-ho al matí de Catalunya Ràdio. Explicarem els detalls d'aquest acord. Els pressupostos s'aprovaran divendres formalment, però ja hi haurà l'acord a partir de les 8. També en parlarem a l'Àgora. Després també parlarem de seguretat o de la inseguretat arran dels tirotejos que hi va haver aquest cap de setmana i que portem ja una sèrie de mesos després. Donarem dades amb una situació similar. Tindrem el comissari Ramon Chacón, cap de la Comissaria General d'Investigació, per tant, algú que pot parlar-ne amb bastanta propietat. I després anirem a parlar d'Andalusia i de la influència de Vox. Tindrem el secretari general del partit, Ignacio Garriga, per parlar de com s'ho farà Vox i els pactes amb el PP. Després tindrem en Marc Cabra, la guanyadora d'un premi Pulitzer, que va donar una entrevista fa uns dies interessant, dient que encara que guanyis el Pulitzer, això del periodisme tampoc dona per viure també. I després parlarem de les novetats en càncer de mama amb el periodista Rafa Vila-San-Juan. A les 11, Trape Boomer amb Sergi Pàmies, parlant de llet.
0: De llet?
2: De llet.
0: Bé.
2: Abans la llet era una, ara ja saps que són moltes. Per tant, la teràpia boomer anirà per aquí. Una mica d'humor i ja està, ja haurem fet aquest dimarts tan completet. Què et sembla?
0: Doncs vinga, si arrencarem aquest dimarts 19 de maig. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Fins ara. 3 minuts, un quart de 6 del matí, també. Recordeu, una emissió conjunta per ICAT fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres. Àlex Bosch, també molt bon dia.
3: Bon dia, matiners.
0: Què ha passat al món mentre dormíem, Àlex?
3: Doncs mira, avui us porto dues coses que hem sabut aquesta matinada i que ens han cridat especialment l'atenció. La primera ens situa a les platges de Nicaragua. S'hi han alliberat més de 400.000 tortugues de diverses espècies en perill d'extinció. Són cries que s'han criat en vivers i que s'alliberen a la platja perquè recorrin soles els últims metres fins a arribar a l'oceà. I
0: abans no se les mengi les gavines, un cranc.
3: Però pot semblar insignificant, però és clau, perquè l'instint farà que aquestes mateixes tortugues d'aquí 15 anys, més o menys, tornin a la mateixa platja on van néixer, o on elles creuen que van néixer, i així tornin per posar ous i es perpetuï.
0: 15 anys, més a més. Curiós,
3: Déu-n'hi-do, sí, clavats. Les arribades massives de tortugues, això ho hem descobert avui també, només passen en 7 platges de tot el món. I dues són de Nicaragua. Poden rebre fins a 4.000 tortugues...
0: Quina bestiesa!
3: ...en una sola nit per posar ous, imagina't, I l'altra situa, te n'he proposat dues, sí. L'altra notícia ens situa a Nova York, a la casa de subhastes Sotheby's. S'hi ha venut un quadre de Pollock per 180 milions de dòlars. És el triple del preu màxim que s'havia pagat mai per una obra d'aquest pintor. A mi, en aquests casos, m'interessa més no pas qui la compra, sinó qui la ven. El quadre, de més de 3 metres d'ample, s'havia vist molt poc en públic perquè era d'una col·lecció privada del magnat d'editorial Samuel Irving Newhouse. Va morir el 2017.
4: Ai, l'herència de la família,
3: som, clar. Els seus hereus volen fer calaix amb les coses de iaio.
4: Tu diràs.
3: No només han col·locat aquest quadre de 180 milions de dòlars, sinó que en la mateixa subhasta s'han desfet d'una escultura que tenia l'avi per allà arraconada, sí, de Constantin Brancusi, a canvi de 107 milions de dòlars. És a dir, que han ingressat prop de 300 milions de dòlars. Res, en una nit, com jo.
4: Sí, sí, tant.
5: Sí.
4: Que cobrem cada dia aquí a la ràdio. Quina bestiesa els quadres i el que acaba... com s'acaba revaloritzant l'art amb el temps, i en el cas que et deixin una herència com aquesta, si tens ganes de líquid i t'importa una merda l'art, el que acabaràs
3: fent serà... Ni conservar el patrimoni de l'avi, eh?
4: Doncs mira, algú s'ha anat a dormir 300 milions de...
3: dòlars.
4: Dòlars. Gràcies, Àlex.
3: Adéu-siau.
4: Vinga, va, que és moment també de saber per què el món serà un lloc una mica millor, i això ens ho explica cada matí l'Andreu Merino. Molt bon dia, Andreu.
6: Bon dia, matiners. Avui el món serà un lloc millor pel concert que es farà a les 6 de la tarda a Barcelona, a la seu que té la Fundació Arrels al carrer Ample. Serà un concert de piano obert a tothom per recordar Dragomir Atanasov, més conegut com a Drago, un pianista que, a més, era una persona sense sostre. Tocava el piano a Arrels i també als carrers de Barcelona, i l'acte d'avui servirà per homenatjar-lo poc després de la seva mort i per desmuntar prejudicis contra les persones que viuen al carrer.
4: Com sempre, l'Andreu apropant-nos aquelles notícies que són optimistes i que ens fan pensar que un món millor és possible. Marc, de què parlarem poc avui?
7: Doncs de la nova...
4: Ui,
7: de la meva veu, segur que no, eh? De la nova coreografia de l'equip espanyol de natació artística. És que l'equip l'entrenarà el proper cap de setmana, del 29 al 31 de maig a Pontevedra. L'estrenarà en aquesta data, del 29 al 31, a la quarta prova de la Copa del Món. Després ho farà el Mundial de l'Europeu i ja després el Mundial de Los Angeles del 2028. Sobre com va sorgir la idea, en parlava fa unes setmanes a la tarda de Catalunya Ràdio, Andrea Fuertes.
8: Que vas escoltar-la, que... i vaig dir, vale, o sigui, no puc parar d'escoltar-la una darrere l'altra. Recordo de sentar i era com, acabava la cançó i tornava a posar play, com, no sé, 127 vegades, i cada cop tancava els ulls i m'imaginava moviments a l'aigua i jo apuntant allà com una boja, que no m'arribava la mà de lo ràpid que m'anaven les idees, i res, vaig arribar el dia següent a l'entreno en plan, venga, comencem, i totes, però canviem la coreografia ara? I jo, sí, o sigui, no podem no fer-ho, saps? I jo no sabia que trauria un disc així, no és culpa meva, cagus amb la Rosalia, però no amb mi.
4: Doncs quina meravella, ens imaginem nosaltres tres de nedadores sincronitzades, també t'ho dic, a dins de l'aigua. Ens hauríem de posar alguna cosa una mica tranquil·leta, perquè si ens posen vergueïns de Rosalia...
7: Fins i tot amb una cosa tranquil·leta no creia jo que ho féssim gaire bé. O això com a mínim.
4: Sí, ni un minut duraria.
7: Però serà molt xulo de veure, això.
4: A dins de l'aigua.
5: Serà una passada.
7: Estarà molt,
4: sí,
7: molt bé.
4: Sí, sí, segurament, segurament. Sí. I també tenim bones notícies per engegar el matí, Lara.
9: Sí, una multinacional mèdica japonesa invertirà 25 milions en una planta a Lleida pel seu talent i per la seva connectivitat logística. Es tracta de Nipro, que traslladarà a Lleida la seva actual planta, que té a Mollerussa, per ampliar-la i convertir-la en un de les seus principals centres de producció d'Europa de líquid pel tractament de diàlisi. Preveu que les noves instal·lacions entrin en funcionament el 2008. Encara, de moment, no sabem quants llocs de feina generarà aquesta nova planta, però sí que s'espera que aquest projecte generi noves oportunitats d'ocupació amb el pas del temps a mida que les operacions, doncs, continuïn creixent.
4: Doncs vinga, un quart de 6 del matí i 3 minuts. Molt bon dia a tots els que connecteu, com sempre, amb Catalunya Ràdio a aquestes hores del matí. Estem fent els matiners i arriba el moment de saber, alerta, quin motiu tenim per saltar del llit, i ens ho explica, com cada dia, fantàsticament bé, l'Ot Serra. Molt bon dia, Ot.
10: Bon dia, matiners. Aquests dies a Barcelona se celebra la Setmana de l'Olfacte, així que un bon motiu per saltar del llit és rentar-se les dents. Ja se sap, no hi ha res més desagradable que el mal alè. Ara bé, per higiene i cura bucal es recomana molt raspallar-se-les abans d'anar a dormir per netejar les restes del sopar. Dit això, el poble espanyol el rosarà dels Jardins Cervantes, al Palau Güell o al Palau de la Música, hi haurà durant tota la setmana visites guiades i experiències olfactives. El sector del perfum i la cosmètica és una de les indústries més importants de l'Estat, amb una facturació en exportacions de 7.700 milions d'euros.
4: Arribem en aquell moment que ens encanta als matiners, que és destapar la nostra revista del cor i, vaja, explicar-vos dos apunts del cor que ens interessen i per això ens preguntem com batega el cor aquest matí.
9: Batega amb Ana Obregón, que no descarta tornar a fer un dels seus posados de verano, aquells famosos.
4: Home, de revistes, eh? Allò era cita...
7: Començava l'estiu.
4: Exacte, ella marcava l'inici. Ella que té la casota aquella enorme allà del seu pare a Mallorca. Mm-hmm. Hi havia tota la premsa esperant-la, ella maquillant-se dalt, ja baixava...
7: És que clar.
4: I després, depèn de com estava el mar, segons quins anys, les fotos eren realment espectaculars. Però amb tot això m'estàs dient que torna les fotografies d'estiu en banyador d'Ana Obregón?
9: A veure, la premsa li ha preguntat, allò sí. L'han enxampat pel carrer, i aquesta ha estat la seva resposta.
5: Desde luego te voy a decir una cosa, en un crucero no me voy.
11: Ah, no?
5: No.
11: Pero te veremos o no, te veremos o no, Ana.
5: No me veréis hacer un posado en un crucero. Pero nunca. En Mallorca no voy a hacer ningún posado.
11: Se acaba para siempre históricamente.
5: Yo creo que sí. Bueno, nunca se sabe.
11: No, bueno, podemos volver, ¿no?
5: Ay, no lo sé.
4: És que estava pensant ara ja que aquest tema de fotografies del 2026 potser estaria una mica...
9: Està passadíssim.
4: Però com que torna tot, saps? Sèries que tornen una altra vegada, programes de televisió...
9: La modernó, saps què
4: no, dic? No, però... Seria una sorpresa que tornés.
7: Això sí,
4: que tornés.
7: Sorpresa seria.
9: A mi ja no em sorprèn.
4: La revista vendria, t'ho dic. Aquella sabana, feia lectures, no em sembla?
7: Sí.
4: Ho feia lectures.
7: Sí, sí.
4: Escolta, m'ho deixa en l'aire, que ella ens embola, a més, de fer aquest joc amb els periodistes. Per tant, esperarem si aquestes paraules de Obregón van a algun lloc i la tornem a veure en banyador un any més. I el cor també batega amb ahir de Nizar.
7: Exacte, sí, perquè l'empresària i col·laboradora de la tele ha tornat a ser protagonista en un vídeo viral cantant aquesta cançó que ara sentireu. El vídeo se la veu a ella amb ulleres a sol, despentinada, sense cinturó, cantant a ple pulmó. No és la primera vegada que apareix a una xarxa social en un vídeo. Escolteu-la i ja veureu, ja.
4: A veure...
12: Que
4: n'hi toca ni quants dies, ara.
9: Està fatal.
4: Ja?
7: Ella és la segona de
9: onda. No, si és que...
12: Te haces perder la razón. Pero me encanta.
4: Ja?
7: Ella sempre té l'última paraula a la vida i quan
4: sempre,
7: canta.
4: Sempre.
9: S'ha de dir... Ai, perdona, que...
4: No, no digues, digues, digues.
9: S'ha de dir que va amb una mà el mòbil gravant-se i a l'altra mà ballant. Vull dir que Nadia al volante, literalment.
7: No. De fet, ja es va fer viral una altra vegada Nizar, amb un vídeo també fa un parell d'anys cantant a ple pulmó a Zorra, la cançó que va anar a Eurovisió, mentre conduïa ja també llavors per la M30,
9: a Madrid. És un perill de les carreteres,
4: que... És un perill de la vida en general.
7: Ho sol fer
4: habitualment. He de dir que aquest vídeo jo el vaig estar veient en loop. Perquè
9: és molt fort.
4: És que no hi toca.
7: És mel.
9: Vigileu els conductors.
4: Quarts, sí, per favor.
7: Sí.
4: 9 minuts, arribem a 6:15 del matí. I a aquestes hores és moment de saber també quins sons deixa la ràdio, Lara.
9: Al matí de Catalunya Ràdio vam parlar de la victòria judicial de Shakira contra Hisenda, que li haurà de retornar 60 milions d'euros. Laura Fa ens avisava que la cantant ha perdut altres causes per frau fiscal.
13: De tots els anys que Shakira ha estat a Catalunya, ha guanyat un que jo crec que l'agència tributària la valia a part de, perquè ja es veia que, vull dir, jo que en aquella època devia fer de reportera, ja sabíem que Shakira estava de gira molts dies, i ella aprofitar tota la imatge negativa que ha tingut durant tot aquest temps amb aquesta victòria, ara enviant un comunicat que sembla que estigui perseguidíssima.

0: I què passava tal dia com avui, Marc?
1: Doncs un 19 de maig del 1979, el disc Breakfast in America de Supertramp començava una ratxa de 6 setmanes al capdamunt de la llista Billboard 200. Amb aquest àlbum, el sisè de la banda, això que esteu sentint, van començar les tensions entre els dos líders i cofundadors del grup, entre Roger Hodgson i Rick Davies. A Davies no li agradava la cançó que li donava nom a l'àlbum i, de fet, no la volia ni tan sols el disc. Al final, el disc no només es va acabar convertint en el disc més escoltat de Supertramp, sinó que se segueix considerant una de les 10 gravacions de la història, no del grup, no, sinó de la música. Ells mateixos han reconegut que tenen una relació estranya, que tenen un vincle molt profund, però que no se saben comunicar gaire entre ells.
0: Atenció, mal rotllo que hi havia, però mira l'èxit de Supertramp i, sens dubte, una d'aquestes cançons i, sobretot, el disc Breakfast in America, que els hi va donar fama mundial. I a aquestes hores del matí, amb 6 minuts, que arribem ja a 6:15, volem saber quin dia ens espera astrològicament parlant. En aquest cas ens ho explica en Sergi Tous, astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
2: Bon dia, matiners. Avui el sol entra a bessons i comença una temporada més dinàmica, mental i curiosa. Venim d'un temps més lent i estable i ara l'energia ens convida a moure'ns, conversar, aprendre i mirar la realitat des de més d'una perspectiva. Fins al 21 de juny és bon moment per fer preguntes, obrir finestres, connectar amb gent nova i deixar que la ment respiri. Amb bessons, la vida demana moviment i una mica més de joc.
0: Doncs ja ho sabeu, una mica de moviment i una mica de joc. Aquestes hores del matí tampoc us podem demanar que aneu a escalar el Pedraforca, no, perquè entenem que és l'hora que us acabeu de despertar. Però sempre hem de fer una mica de casa a la gent d'astrocat.cat i els seus consells, com cada dia els matiners de Catalunya Ràdio. I avui, 19 de maig, també volem saber qui bufarà espelmes.
3: Avui felicitem el guapíssim, modelíssim i actoríssim John Cortajarena, que bufarà 41 espelmíssimes.
0: I tant.
3: El meravellós cantant Sam Smith també fa anys avui dimarts. Suposem que ell mateix es cantarà anys i anys per molts anys,
0: és
3: per
0: probable
3: celebrar els 34, amb aquesta veu que té, segur que...
0: Meravellós.
3: El presentador de televisió Cristian Gálvez també celebra que va néixer un 19 de maig. Pregunta, quants anys creieu que fa?
0: Que fas de presentadora de concurs.
3: Sí, passapalabra.
0: Quants? No sé.
1: 48.
3: Resposta, 46 anys.
0: Resposta incorrecta, en tot cas, hauries de dir...
1: Bé, resposta.
3: Bueno, jo dono la resposta correcta, són 46 anys. Felicitats, estimats, que el dia us regali un bon grapat de sorpreses i de bons moments.
4: Els matiners. L'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
0: Fem camí cap al 6:15... amb la música d'Albert Hammond, una d'aquelles cançons que ens anima a engegar aquest dimarts, una de les seves bones cançons, un dels seus grans èxits, és It Never Rains in Southern California.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dimarts 19 de maig. En Alfonso, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Repassem els titulars d'aquest matí, que precisament avui a les 8, Salvador Illa i Oriol Junqueras escenificaran l'entesa sobre els pressupostos.
2: Illa i Junqueras signaran a la Galeria Gòtica del Palau el pacte per tirar endavant els primers pressupostos de la legislatura. Més tard, a 12:15, el líder dels republicans desglossarà l'acord en una roda de premsa. Tot plegat després que el Consell Nacional dels Republicans el validés ahir a la nit, després d'una reunió de 4 hores, sense votació i amb retrets. Es va qüestionar, per exemple, la renúncia a la reivindicació de l'IRPF o que s'hagin bandejat les demandes del col·lectiu de docents. La militància tampoc va veure bé que Illa i Junqueras presentessin junts el projecte del tren orbital que ha permès desbloquejar l'acord en un acte que es va fer abans que el Consell Nacional d'Esquerra validés el pacte.
3: Jo vull agrair el sentit de país d'Esquerra Republicana. Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acords.
4: Més que una línia de tren, que òbviament ho és la voluntat de canviar el model de país.
0: I a banda de la línia orbital, expliquem també quins altres aspectes inclou aquest acord.
2: Mira, inclou la creació d'una societat mixta per fiscalitzar el que l'Estat inverteix a Catalunya i un nou equilibri de forces al Consorci de la Zona Franca que farà que la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona hi tinguin més pes que no pas Madrid. També s'injectaran més de 500 milions d'euros a l'Agència Tributària Catalana des d'ara fins al 2029. I si no hi ha més entrebancs, els primers pressupostos d'Illa podrien quedar aprovats definitivament al Parlament abans de les vacances d'estiu.
0: I ahir al vespre hi va haver un aparatós accident de trànsit a l'AP7.
2: Va ser al punt de Santa Margarida i els Monjos, a l'Alt Penedès, s'hi van veure implicats dos camions i un turisme. A més, un dels camions transportava aerosols. Miraculosament no hi va haver ferits, però els vehicles van quedar absolutament calcinats. Es va detallar el trànsit en els dos sentits, les feines d'extinció i neteja van durar molt i els conductors, que es van quedar atrapats en l'embús en sentit nord, s'hi van passar més de 3 hores. Així se'n queixaven alguns dels afectats a la nit dels ignorants.
5: Estem aquí i ningú ens ha vingut a dins de res. Fa més de 3 hores que estem aquí.
6: Tots els primers que han pogut sortir van anar obert a primer carril.
2: Quanta estona t'has passat tu allà?
6: 3 hores i mitja.
2: Ara mateix l'autopista, en sentit nord, encara està parcialment tallada. Només hi ha un dels 3 carrils oberts i a aquesta hora hi ha encara certa congestió en aquest punt.
0: I avui, alerta, nova jornada de vaga a l'ensenyament.
2: Aquest cop estan cridats a la vaga els mestres i professors del Maresme i dels Vallesos. Les dues manifestacions principals seran a les 12 del migdia, una a l'estació de tren de Granollers Centre i l'altra a la plaça Espanya de Sabadell. Ahir va ser el torn dels mestres i professors del Barcelonès i la vaga va tenir un seguiment del 65% dels docents, segons l'USTEC, i de pràcticament el 21%, segons el govern.
0: Donald Trump tenia plantejat tornar a atacar a gran escala l'Iran avui mateix.
2: Es va saber ahir la nit quan el president dels Estats Units va anunciar sobtadament que havia renunciat a reprendre de manera imminent la guerra contra el règim dels ayatolàs. Trump va explicar que li havien demanat l'Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs i Qatar perquè creien que un acord de pau encara és possible. De fet, ell mateix va reconèixer que les negociacions amb l'Iran evolucionaven molt positivament.
0: La República Democràtica del Congo confirma com a mínim 116 morts pel virus de l'Ebola.
2: 116 morts i també manté la vigilància sobre 400 casos més amb molt pocs recursos. L'OMS declara l'emergència sanitària per risc que el virus s'escampi als països veïns. De fet, Uganda ja n'ha confirmat 2 casos, un dels quals mortal.
0: I també cau la venda d'habitatges.
2: Al març es va trencar la tendència alcista en el nombre d'operacions, cosa que no passava des de l'agost de l'any passat. Tot i que es van vendre uns 10.000 pisos i cases, no es van superar les operacions d'un any abans. La falta d'habitatge nou, les possibles pujades d'interès i la guerra de l'Orient Mitjà seran alguns dels factors que marcaran l'evolució del mercat de l'habitatge en els pròxims mesos.
0: Gràcies, Anna.
2: Fins ara.
0: 6:06 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia de nou.
7: Hola, què tal?
0: Maria Fernández Noguera, bon dia per
8: primera
0: vegada. Vinga, anem i no, i repassa les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
7: Avui Canalies amb una paraula la mateixa en tots els diaris catalans. Pressupostos. El periòdic obre edició explicant que Illa tindrà pressupostos a l'aprovar Esquerra al pacte. Diari Ara Esquerra valida els pressupostos d'Illa i La Vanguardia, Illa i Junqueras tanquen avui el pacte per aprovar els pressupostos. Només hi ha foto de tots dos encaixant-se la mà a l'Ara.
8: Més política a la premsa de Madrid. Andalusia, de fet. El País explica que Vox reclama al PP andalús que assumeixi la prioritat nacional i El Mundo posa l'accent en la desfeta socialista. I

0: Digim que el PSOE deprimeix els seus alcaldes i barons i recull les declaracions "no ens veuen guanyadors".
1: Altres temes de portada: Shakira, qui l'Audiència Nacional abans ho dia m'ha donat la raó i recuperarà 60 milions d'Hisenda, ho explica La Vanguardia, L'Ara i El Mundo.
0: També llegim que la Moncloa força el cessament del conseller delegat d'Indra i, d'altra banda, la preocupació que hi ha pel greu brot d'Ebola al Congo. I acabem amb El Periòdico, que explica que Educació presentarà avui l'oferta als docents en una altra jornada de vaga.
2: I avui, editorials i articles d'opinió, evidentment, sobre els pressupostos.
0: L'Ara i El Periòdico dediquen l'editorial als que, si res no es torça, seran els primers pressupostos del govern d'Illa.
1: L'Ara titula "Pressupostos per fi" i El Periòdico "Catalunya necessita pressupostos", i tots dos coincideixen que tenir nous comptes és una bona notícia.
0: L'Ara hi afegeix que la línia orbital ferroviària és una aposta rellevant, però no hauria de comportar la desaparició de l'IRPF de l'agenda de les negociacions.
1: I El Periòdico remarca que l'exigència de millorar qualsevol servei públic és incompatible amb el fet de no fer possibles els comptes.
0: El director de La Vanguardia, Jordi Juan, assegura en un article que és hora de posar-se les piles, en el sentit que els pressupostos permetran a Illa materialitzar el que fins ara eren bones paraules.
1: Juan destaca que hi ha hagut massa anys perduts en què la prioritat era avançar cap a la independència en comptes de gestionar bé el país.
0: A la premsa de Madrid encara hi dura la ressaca de les eleccions andaluses, El País i El Mundo hi dediquen l'editorial El País per parlar dels partits d'esquerra i El Mundo de la dreta.
1: El País explica que els resultats d'Andalusia confirmen que a Espanya hi ha ciutadans d'esquerres que no tenen intenció de votar els socialistes, sinó que porten un discurs reivindicatiu molt arrelat al territori.
0: El rotatiu de Prisa considera que aquesta nova esquerra de l'esquerra, identitària i anticapitalista com l'andalusa, és aquí per quedar-s'hi.
1: I El Mundo diu que s'ha entrat en una nova fase a la dreta espanyola i que el PP ja no pot defugir més la naturalització de la seva relació amb Vox.
0: El diari opina que la qüestió ja no és si el PP s'ha d'entendre amb la ultradreta, sinó com fer-ho sense perdre la seva identitat política.
2: 6:07, Sílvia Solanes, molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Amb la Sílvia, com cada matí, repassem la premsa digital. Alerta, la notícia que interessarà als amants de les col·leccions de cromos del Mundial de Futbol.
3: Correcte. Oi. Un cop s'ha sabut que Panini perd els drets de la FIFA després de 60 anys, el seu director a Espanya i Portugal, Lluís Torrent, diu que tots tranquils, que hi seguirà ben cromos, ho deia el Catalunya Nit.
4: Els drets de la selecció espanyola no els hem perdut. Els drets de la selecció portuguesa no els hem perdut. Els drets de... no els hem perdut. I el que s'està fent és una col·lecció de seleccions. No puc parlar més, però tranquils. Continuarem fent col·leccions.
2: M'encanta.
3: Tranquils.
2: No puc parlar més, però tranquils, sobretot pels col·leccionistes de cromos. I ara, que la que agradarà precisament als fans d'Astèrix i Obèlix.
3: Sí, perquè el nom d'Obèlix finalment no serà una marca d'armes. El Tribunal General de la Unió Europea evita que una empresa polonesa de munició i explosius pugui registrar-se justament amb el nom d'Obèlix. Segons la sentència que llegim a l'Ara, el públic podria associar les dues marques i això podria suposar que es deteriori el nom del personatge de còmic.
2: Què estan hores baixes?
3: Doncs els bars del metro de Barcelona, que estan en perill d'extinció. Llegim al portal del 3CAT que, segons dades de TMB, el 87% han desaparegut en els últims 20 anys. L'explicació que hi veuen els mateixos propietaris és que tots anem massa ràpid, tothom va corrent. Diu que més de la meitat dels compradors ara ja agafen coses per emportar.
2: És que és cert que abans hi havia, sí, anaves pel metro i hi havia molts bars, aquelles cafeteries que feien, sí, cantonadeta molt petita, que veia gent asseguda a la barra fent-se un tallat.
3: Exacte.
2: I ara el temps que ens apreta. I també està sota mínims...
3: En aquest cas, el servei de grua Girona, llegim al diari de Girona, que només hi ha 4 conductors disponibles, que és la meitat de la plantilla. Comissions Obreres anuncia que la falta de personal ha obligat l'Ajuntament a recórrer a una empresa privada. L'Ajuntament, en canvi, diu que és excepcional.
2: A veure, que ahir vam tenir, ja ens ho estava dient, de fet, l'Eloi Cordomer, que hi havia ruixats, temporal, però ara es veu que arribarem als 30 graus. Què passarà avui, Marc?
1: Avui també una miqueta de tot, perquè comencem aquest últim dia de ruixats intensos, però a la vegada també un principi d'una calorada. Al matí sembla que serà assolellat, a la tarda una miqueta més tapat, sobretot a la Costa Daurada, també alguns ruixats al Pirineu i a les comarques de Girona localment intensos. Però, com deies, farà calor a l'oest del país, amb màximes a tocar dels 30 graus.
2: Pràcticament en 5 minuts arribem a 6:03. Molt bon dia, matiners, els que aneu connectant com cada matí amb Catalunya Ràdio. Si ens acabeu de sintonitzar ara mateix, heu de saber que hem de fer alguns apunts culturals. I amb què comencem?
1: Doncs amb un concert a Razzmatazz. Yeah!
2: Molt urbà, tot plegat. També per qui s'estigui despertant i estigui fent el primer cafè del dia, ens ha agafat en un bon moment, ja t'ho dic ara. Què estem escoltant?
1: Que sàpiga que això és Oxymiron. Molts l'han definit com l'Eminem rus. És un dels rapers més influents ara mateix al país. És molt i molt crític amb la guerra d'Ucraïna. I, de fet, avui farà aquest concert. Serà aquí, a Barcelona, concretament a les 8 del vespre.
2: I tenim més coses.
1: Sí, parlem de teatre, perquè avui al Teatre de Sarrià de Barcelona s'estrena L'instant i les deixes del somni, Foix per ell mateix. És una lectura dramatitzada amb veu del propi poeta, de la mà de Manel Barceló i Rosa Renom. Al costat, la música la posarà el pianista Jordi Masó amb obres de Frederic Mompou. L'estrena és a les 8 del vespre.
2: I encara relacionat amb, alerta, poesia i teatre, eh?
1: Sí, exacte. Avui al Museu Tàpies acull el recital poètic No ens espereu, poesia de Màrius Sampere, en el marc del Festival Barcelona Poesia 2026. Al capdavant, l'actor Lluís Marco, que hi posa la veu, i també la pianista Sara Giusti. Això és a les 6 de la tarda, és gratuït, però cal reservar abans.
2: Porta abraçada des de la ràdio a l'estimat Lluís Marco. I acabem amb què?
1: Doncs amb una altra previsió per avui mateix, perquè avui se celebra l'acte d'entrega dels Premis Nacionals de Comunicació. Serà el Teatre Principal de Sabadell a les 7 de la tarda.
2: Gràcies, Marc. A aquestes hores del matí ja sabeu que movem el dial de la ràdio per recuperar moments memorables que ens ha deixat aquest fantàstic mitjà. I cap on ens movem aquest matí? A veure què ens explica en Jan Soteres. Molt bon dia, Jan.
5: Bon dia, matiners. Un dia com avui, de l'any 1972, el poeta Salvador Espriu guanyava el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Movem el dial a l'any 1984, quan el periodista Salvador Escamilla entrevistava Espriu mesos abans de la seva mort al programa Radioscope de Ràdio Barcelona.
6: Molt bon dia, senyor Espriu. Salvador Espriu, avui hoste d'honor convidat al programa. I aquests micròfons de Ràdio Associació de Catalunya sonoren amb la seva presència. Bon dia, senyor Espriu.
7: Bon dia, senyor Escamilla, que també es diu Salvador.
6: Exactament.
7: De manera que ens diem igual. Vostè quan fa el sant?
6: Jo ho faig per Sant Salvador d'Horta.
7: D'Horta, o sigui el 18 de març.
6: Exactament, el
7: jo
6: dia abans...
7: per la festa de la Transfiguració, o sigui el 6 d'agost. De manera que som salvadors, però no iguals.
6: Però cadascú amb la seva zona. Sí, jo la d'Horta i vostè la de la Transfiguració. La veritat és que jo l'haig de felicitar d'entrada, d'intermig i de sortida, perquè el dimarts proper vostè, senyor Salvador Espriu, farà anys.
2: Recordant moments de la ràdio, converses que a aquestes hores del matí sempre són interessants de tornar a compartir amb tots vosaltres. I quan pràcticament falten 17 minuts per les 6 del matí, connectem amb el nostre corresponsal mundial des de Noruega. Guillem Soler, bon dia.
8: Bon dia, matiners. El 17 de maig de 1814 es va signar la Constitució Noruega i des d'aleshores cada any es fa una gran celebració popular que omple els carrers i les places de les grans ciutats. Al contrari que molts països, l'estrella de la jornada no és una gran desfilada militar, sinó que hi ha desfilades de nens i de famílies en un ambient de festa i de celebració. L'altre rei de la festa és el gelat. Es consumeixen molts gelats i també altres dolços i frankfurts. A Oslo, la desfilada de nens acaba als jardins del Palau Reial, on són rebuts per la família reial noruega, que és molt estimada. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des d'Oslo, pels matiners de Catalunya Ràdio.
2: I des d'Oslo tornem cap a Catalunya per saber què ens espera Maiol Roger a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio.
9: Doncs mira, els pressupostos de la Generalitat, que avui hi haurà l'acord, s'assignarà a les 8 entre Oriol Junqueras i Salvador Illa. Us explicarem els principals detalls i també ho analitzarem a l'hora del matí. També parlarem de tirotejos, perquè n'hi va haver dos aquest cap de setmana i els incidents amb armes de foc s'han incrementat i molt a Catalunya. Tindrem el cap de la Comissaria General d'Investigació dels Mossos, Ramon Chacón, per posar-nos una mica més de context a aquestes dades. I després anirem a Andalusia, on s'està movent totes les claus de la política espanyola dels propers dies. Vox serà decisiu i tindrem el secretari general del partit, Ignacio Garriga, per explicar-nos com van les negociacions. Després, a partir de les 10, saludarem a Marc Cabra, que és guanyadora d'un premi Pulitzer i que l'altre dia parlava de les condicions dels periodistes, les condicions de vida i dels salaris dels periodistes. I després parlarem de les novetats del càncer de mama amb Rafa Vila-San Juan, el periodista, i la Cristina Saura, que és cap de la unitat de càncer de mama de la Vall d'Hebron. I a la teràpia Bover de Sergi Pami és la llet.
2: La llet.
9: La llet. Ja saps que abans bevíem llet i ara... en bevem i hi ha molts succedaris.
2: Hi ha
9: moltes coses.
2: Moltes variables.
9: I una mica d'humor per acabar aquest dimarts.
2: Doncs vinga, d'aquí 15 minuts amb Ricard Ostrell engega, com cada dia, perdoneu, el Matí de Catalunya Ràdio. I com cada dia també aquestes hores, pels més desperts, els que encara esteu fent un primer cafè, possiblement us costarà una mica igual que nosaltres descobrir... Ui, que t'ho estic veient, la dada Maiol. Que ens ha preparat Maiol, Roger.
9: Doncs avui que Oriol Junqueras i Salvador Illa s'agafaran de la mà per anar cap als pressupostos. Dades sobre pressupostos. Ai, ai, ai, ai. Que bonic. En concret, quants dies fa que Catalunya va aprovar els seus últims pressupostos?
2: Deixa sonar la cançoneta. Quants dies?
9: Quants dies fa?
10: L'últim any va ser el 2022. Quan vam tenir.
2: Abans?
1: No, abans no, però... No. 22, 23, potser.
10: 22 o 23.
1: Som a 26.
2: Maiol, és que...
1: Dies,
2: a veure...
1: Puc
10: fer servir la calculadora?
2: No! Jo diria...
10: Vale.
2: Jo diria 2.000 dies. Marc?
1: No, jo 900.
2: Home,
1: no,
2: perdó, 900,
1: crec,
2: Lara?
1: 9.000, és una barbaritat. No, no.
2: Jo dic que
1: és molt allà.
10: 1.000.
2: Mil, mil, mil,
1: mil,
2: mil, mil, mil, mil, mil, mil,
9: mil, mil, mil, mil. Els pressupostos actuals es van aprovar un 10 de març del 2023, és a dir, fa 1.166 dies.
2: Molt bé!
9: Superant el rècord anterior, que és de 1.129 dies entre 2017 i 2020.
2: Déu-n'hi-do, eh?
9: Només us he de dir que en els últims 10 anys, el 68% dels dies hem viscut en pròrroga pressupostària.
2: Doncs mira, escolta'm, ja sabem una cosa més, però és que has de baixar una mica el Maiol, perquè és que a mi em rebenta el cap a aquestes hores del matí.
9: Heu de pensar per això que encara allargarem uns dies, perquè avui s'aproven el govern, però no entraran en vigor fins que s'aprovin al Parlament. Això vol dir que estem parlant d'uns 50 dies més, 60, en funció de com se fallin les negociacions.
2: En quin programa de ràdio parlem de pressupostos amb ginestar de fons?
9: És que els matiners.
2: 13 minuts, arribem a les 6.
11: Senyores i senyors, bon dia.
12: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel Matí de Catalunya Ràdio.
13: Estàs confonent correlació amb causalitat, que és un problema de primer de filosofia, de lògica, de l'Olimpia.
10: No, no, ja ho sé.
13: Que és,
10: el mateix que la IA.
13: Que tots els pobres siguin delinqüents.
14: La unitat mòbil del Matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
15: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
16: El 90% de les persones que tenem són homes, el sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
17: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el caneló.
12: De dilluns a divendres de 6 a 1 al Matí de Catalunya Ràdio.
18: Que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Sílvia, és que cantes somrient sempre.
12: Amb Ricard Ostrell.
19: Em van passant coses.
18: Sí.
20: A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
21: Aneu massa de listos.
2: I els valencians?
21: No, els valencians, que mira, si hem caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
20: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
22: Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
23: Ha sentit lo que acaba de dir?
24: Que a Mallorca no feu l'amor.
12: Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'app i web de Catalunya Ràdio.
20: I també disponible a la plataforma 3Cat.
12: Els matiners som un programa per emmarcar.
25: Aviat hi haurà un assassinat.
2: Les gallines...
10: Ui,
2: que...
10: Ui,
2: què
10: dius? Però bueno!
25: Un gall.
10: Un gall. Ah, ja m'has parlat-nos d'aquest gall.
2: És que mates el gall. Sí.
25: Home, és el gall violador i assetjador. Vull dir que...
2: Eloi, per favor!
25: De fet, té una esperança que hi ha uns veïns que estan interessats en un gall. Té l'esperança de viure.
2: Si... A veure, és a dir, l'opció de no matar el gall és donar-lo als veïns?
25: Sí, busquem una família d'acollida per un gall. En principi ja en tenim, però bueno, s'estan acabant de pensar.
2: Però el mataràs tu?
25: La vida rural m'ha portat a moltes experiències noves, però aquesta encara no.
12: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb els matiners.
2: I a aquestes hores del matí, com sempre, us convidem a participar al programa a través del 932017474. Molta gent que a aquestes hores esteu desperts, que us desperteu amb nosaltres. Doncs tenim ganes de saber per què esteu desperts tan aviat. 932017474, línies obertes, com sempre, als matiners de Catalunya Ràdio, perquè tots vosaltres hi digueu la vostra. Deixeu-me... Home, anem cap a veure... Cap a Castellví de la Marca, si no vaig errat. Xavi, molt bon dia.
0: Hola, bon dia.
2: Com estàs, Xavi?
0: Bé, bé. Anant-me despertant a mica a mica.
2: Anant-me despertant... Quan trigues a despertar-te, tu, Xavi?
0: Perdona?
2: Quan trigues a despertar-te?
0: 5 minuts.
2: Home, encara ets ràpid, doncs. A quina hora et despertes habitualment? És a dir, que ara portem 5 minutets despert o no?
0: No, ja fa estona avui. Bueno, durant la setmana em desperto per allà a les 5 i els dissabtes a les 4.
2: És a dir, que entenc que treballem de dilluns a dissabte, Xavi?
0: De dilluns a diumenge.
2: De dilluns a diumenge. Cada dia de la setmana, a què et dediques?
0: En soc pagès.
2: Ah, amic. Quan fa que ets pagès, Xavi?
0: Doncs des del 2009. Tota la vida ja hem sigut aquí a casa, però bueno, després jo m'hi vaig reincorporar.
3: I què conrees, Xavi?
0: Nosaltres tenim tinc horta, bèsties, vinya i olivera, una mica de tot.
3: De tot.
2: I escolta'm, quan estaves parlant d'aquesta tradició, entenc, Xavi, que pares i avis també s'hi dedicaven?
0: Des del 1614, que ens hi dediquem a la família.
2: Déu-n'hi-do. I tu tens descendència o no?
0: No en tinc.
2: En tindràs?
0: No crec que en tingui, no. Tinc un germà que té un nebot i sempre li dic no siguis pagès.
2: Perquè és que tornem a un tema que hem comentat moltíssimes vegades aquí als matiners de Catalunya Ràdio, la duríssima vida de la pagesia, Xavi.
0: Sí, sí, és que és molt dur i a més és que no tens un futur clar. I per si tens descendència i els has de dir bueno, que aquest futur no... És que no tenen un bon futur, per tant no cal que s'hi dediquin.
2: I entenc que, com ha passat altres vegades, va de mal en pitjor aquesta situació, no?
0: Sí, de mal en pitjor. I és que, a més, no fan res perquè puguin anar millor.
2: Quina crítica feu, com sempre, al sistema, Xavi? Què és el que passa exactament?
0: El que passa exactament ara avui dia és molta paperassa i que ens valora molt poc el producte.
3: Per tant, creus que no val la pena treballar així?
0: No, la veritat és que no val la pena.
3: No surt a compte, no?
0: Surt a compte sempre quan una mica veus una mica les orelles i tu produeixes el teu producte i te'l pots vendre tu mateix, sense els intermediaris. Ara, si has de donar a vendre el producte amb un intermediari, ja, aquí hi ha l'escalada. Ja no, és que no, perquè és que els pagos tot se tira a sobre i no pot ser, és que no. És que, per posar-vos un exemple, nosaltres aquí a la família, abans, 40 anys enrere, fèiem més diners que ara.
2: Xavi, quan et penses jubilar? Quan penses penjar les eines? Això t'ho has replantejat algun cop o no?
0: Bueno, fins que pugui. Fins que pugui. Tinc intenció de jubilar-me a l'edat que em pertoqui de jubilació, encara em queden uns 20 anys bons. Doncs aguantaré fins que pugui. El dia que no pugui, doncs, no sé com viuré. Bueno, ja ens espavilarem.
2: Ho haurem de veure amb el temps. Escolta'm, Xavi, moltíssimes gràcies per participar als matiners de Catalunya Ràdio. De l'Hort de la Carmeta, Castellví de la Marca, a tocar de Barcelona, treballant els productes del camp i demostrar una vegada més que el món de la pagesia necessita un cop de mà de menys paperassa, com ens comentava el Xavi, i més solucions per part de qui els hi pertoca, que són els que manen. Xavi, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé aquest dimarts.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Gràcies. Adéu. 932017474. Com sempre, línies obertes per participar als matiners. T'agrada Ginestar?
3: Sí.
2: En vols una de Ginestar?
3: Home, i tant.
2: Doncs vinga, que soni. Mira, mai millor dit, ara que parlem o que acabem de parlar amb un pagès, que escoltar aquesta cançó que es diu Estimar-te com la terra. Oh.

fer pondre el meu sol. Sé fer mal, soc de vidre. Soc guspira, estel i carícia. Faig del drama tres muntanyes. Faig allò que tots esperen. Faig i roures branques tendres. Soc el

0: Pràcticament arribant ja a les 6 del matí. Mira, Ricard Ostrell entra a l'estudi ara mateix. Hello. Bon dia! Què?
1: Molt bé, eh?
0: Bé, vinga. Que portes cafè o què, avui?
1: Avui cafè.
0: Avui cafè, molt bé. Eloi Cordomí, què tal?
1: Avui l'aniversari del teu fillol, eh?
0: No m'ho diguis. Oh, home, per favor. Home. Un aplaudiment pel Joanet.
1: Veus?
0: Escolta'm, no me'n recordava.
1: El pitjor padrí de la història.
0: No, no diguis això. No, no, no, perdó, el pitjor padrí de la història, no, no.
1: Però, de fet, no reconegut, també.
0: Doncs per no ser reconegut, m'ho acabes de recordar.
1: Bueno, perquè tu t'agrada. Que ets el padrí.
0: Soc el padrí de tots dos, ja ho saps.
1: Sí.
0: Va, això sí. Eloi Cordomí, bon dia.
1: El meu també.
2: Bon dia, bona hora.
0: Bon dia, bon dia. Com estàs, Eloi?
2: Molt bé, molt bé, molt bé.
0: Estàvem comentant l'altre dia amb l'equip del programa que què tal el gall que estàs a punt de matar.
3: Ens té intrigadíssim, el gall.
1: Què ha passat amb el gall?
2: És viu, encara.
1: És viu, el gall?
2: Encara és viu, sí. M'ha picat 4 vegades, ahir em va perseguir, li vaig anar a posar a menjar, va picar.
1: Pica el gall?
2: No està fent números per continuar viu, però...
1: Ah, li pica el gall.
2: Sí, pica el gall.
0: M'ha picat el gall.
2: Sou burros.
3: Per favor.
0: Però jo no ho entenc.
3: No, però de debò que ens interessa el gall.
0: Un moment, però...
1: El gall és el gall del galliner?
2: No, aquest gall, sí. Jo crec que té poques rumores femenines.
0: I tant, de tota la vida. Però jo vull saber una cosa. Tu entres al galliner i el gall ja va per tu?
1: Sí, clar, comença a treure les plomes. Queda allà tot desplomat, allò.
2: Sí, és que no ho arreglarem. Sí. En general, sí. En general els deixo fora perquè vagin fent la seva.
0: I tant, de tota la vida.
2: És que no ho arreglarem. I llavors, després hi ha vegades que el tanco, i llavors quan l'he de tancar, ve i em pica.
0: Quan el tanques, pica, no?
1: S'ha d'obrir el gall, s'ha d'obrir.
0: No, sí, i escolta, sí. No, perquè tancat a vegades també fa la feina.
1: No t'entenc ara. Ja em perdo. Aquí ja, com que no tinc coneixement, ja no...
0: Clar, és que de portes endins no hi arribes.
1: No. Te'n portes en fora, sí.
0: Va, per favor, Lara García, fins demà, estimada.
3: Fins demà.
0: Que vagi bé. Vinga, Eloi, amb gall o sense, quin temps ens espera per avui?
2: De moment amb gall.
1: I tant, mira, per molts anys.
2: A veure, de moment, podem donar gairebé per finalitzar tot aquest episodi de pluja. Avui encara n'hi haurà algunes, però només al Pirineu i al nord-est, interior de Girona, nord de Barcelona, algun ruixat, alguna tempesta de tarda, però la resta, núvols aquest matí a primera hora, després marxaran, quedaran núvols a la costa de Barcelona i de Tarragona, a la resta farà sol, i avui sí que la temperatura ja s'enfila fins als 28-29 en alguns llocs de Ponent i de l'Ebre. I la resta ho anirem notant a partir de demà, sobretot aquesta pujada tan marcada de la temperatura que tindrem durant tota la setmana.
0: Que bé, quina meravella. Una mica de pujada de temperatura que ja ens toca, ja ens toca. Doncs escolta'm res, Eloi, que vagi molt bé. Cuida'm el gall.
2: I dono records al gall, de per vostres.
0: Sí, de tota la vida. Una abraçada, Eloi, que vagi bé.
2: Un trosset? Voldreu un trosset?
1: En principi no en faríem res.
0: Engega el matí de Catalunya Ràdio. Gràcies per ser-hi, matiners. Fins demà.
1: Bueno, mai se sap. Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? És dimarts i avui ens despertem amb 13 graus a Vilafranca del Penedès, 11 a Tremp i 8 a Sant Pau de Segúries. Continuem tenint avisos per intensitat de pluja a partir del migdia a les comarques de Girona. I compte si heu de fer servir l'AP7 a l'altura de Santa Margarida i els Monjos perquè encara cueja l'espectacular incendi de dos camions d'ahir al vespre. En sentit nord, només hi ha un carril obert perquè es continua netejant la via i des del Servei Català de Trànsit demanen buscar alternatives.
1: Demanar-los a les persones que demà s'han de desplaçar que s'informin abans de sortir i que, per tant, utilitzin les vies alternatives que bàsicament són C32 i Nacional 340.
0: I la notícia i la fotografia del dia la tindrem d'aquí un parell d'hores. A les 8 del matí, Salvador Illa i Oriol Junqueras firmaran a Palau el pacte de pressupostos.
2: Bona nit a tothom, eh? Bona nit, bona nit.
0: Amb aquest breu bona nit sortia aquesta nit Oriol Junqueras de la seu d'Esquerra Republicana després de rebre l'aval del Consell Nacional a l'acord. Una reunió en què, això sí, va haver de sentir algunes crítiques. Avui en parlarem i sabrem detall d'aquesta reunió. També parlarem amb el secretari nacional de Vox, Ignacio Garriga, per veure com afronten les negociacions a Andalusia, on el Partit Popular vol governar en solitari, tot i no tenir majoria absoluta. I a les 9 ens acompanyarà Ramon Chacón. És cap de la Comissaria General d'Investigació dels Mossos d'Esquadra després dels últims tirotejos que hem tingut a Catalunya. Avui La Vanguardia, per exemple, explica que l'any passat els tirotejos van augmentar un 30% a casa nostra. En van tenir, atenció, 2 cada setmana, amb un total de 7 morts. Això després de l'agressió que s'ha fet viral a Lleida. Dues nenes n'apallissen una altra, mentre una altra noia ho grava amb el mòbil. Els Mossos les tenien identificades, però no se'ls ha pogut imputar perquè són menors de 14 anys. I a partir de les 10, al matí de Catalunya Ràdio, ens acompanyarà Marc Cabra. Segur que la recordeu, és una periodista guanyadora d'un Pulitzer com a part d'aquell equip que va destapar els papers de Panamà. I parlem del concepte anglès burnout, el que és el mateix, cremar-se la feina, perquè ara la Mar ha decidit deixar el periodisme. En parlem a partir de les 10. I després parlarem de ciència amb Rafa Vilasanjuan, avui de càncer de mama en pacients, i tenim la doctora Cristina Saura, cap de la unitat de càncer de mama de l'Hospital Vall d'Hebron. I a les 11, nova sessió de teràpia boomer amb Sergi Pàmies. Avui, que és el Dia Internacional de la Donació de Llet Materna, parlarem de la llet.

0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara són les 6 i 4. I fem un cop d'ull a la matinada amb Frederic Vincent. Bon dia.
2: Què tal, bon dia.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Amb el Tribunal Suprem, que avui debat si un pare pot portar als tribunals l'eutanàsia del seu fill. És un cas molt semblant al de Noelia Castillo. Ara és un home que es diu Francesc, que té 55 anys i que arrossega seqüeles en el moviment i la parla arran de 3 ictus i 2 infarts. La Comissió de Garantia i Evolució de Catalunya li va autoritzar l'eutanàsia, però el seu pare ho va parar amb un recurs davant la justícia. El Suprem ara analitzarà el cas i alerta perquè pot fixar jurisprudència, és a dir, dirà si una tercera persona, com un pare o una mare, tenen la legitimitat per recórrer l'eutanàsia que ha demanat una persona adulta i amb capacitat per decidir.
0: I a Brussel·les.
2: Tornen les protestes dels pagesos. La Comissió Europea presenta avui el pla d'acció sobre fertilitzants. En el context de la guerra a l'Orient Mitjà, la idea és assegurar el proveïment i, sobretot, controlar els preus. Coincidint amb això, pagesos de tot el continent, incloent-hi d'espanyols, es concentren a la seu del Parlament Europeu d'Estrasburg per reclamar ajuda urgent.
0: I en què ha de dormir als Estats Units?
2: Amb un jutge de Nova York ha prohibit als agents de l'ICE fer detencions dins de les instal·lacions dels tribunals d'immigració. Això arriba després d'imatges en què persones migrants anaven als jutjats literalment a fer tràmits rutinaris i els detenien, de vegades literalment arrossegant-los i arrencant-los de les famílies. Entitats de drets humans insistien que això era inconstitucional.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
2: Amb pluges torrencials, 3 persones han mort i 4 estan desaparegudes després de les tempestes, molt especialment a la zona central del país. Així ho han informat aquesta mateixa nit mitjans estatals xinesos.
3: Avui és dimarts 19 de maig, ens despertem amb 10 graus a Sort, 15 graus a Lliçà d'Amunt i 17 graus a Reus, amb molts núvols a tot arreu, però anirà marxant molt ràpidament. En general aquest matí farà sol, excepte el litoral de Barcelona i de Tarragona, que sí que poden quedar alguns núvols baixos. I després a la tarda encara tindrem algunes tempestes, alguns ruixats, avui molt concentrats al Pirineu, a l'interior de Girona i al nord de les comarques de Barcelona. A la resta, en canvi, temps molt més tranquil, avui amb temperatures que ja s'enfilen a Ponent i a l'Ebre podria arribar als 28 i 29 graus, i aquesta pujada continuarà durant els pròxims dies.
0: Ara són les 6 i 6, avui a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio. Vicent Saig i Sara González, Anna Grau i Pere Rossinyol. Quan són les 6 i 6 i tenim complicacions ja a les carreteres, de bon matí de seguida ho explicarem, però abans repassarem també altres temes. Amb Francesc Soler, bon dia.
4: Bon dia.
0: I Silvia Solanes, bon dia.
5: Bon dia.
0: Comencem amb aquest acord que firmaran aquest matí a les 8, l'acord de pressupostos Salvador Illa i Oriol Junqueras.
6: L'entesa amb el tren orbital com a principal contrapartida va passar ahir per un Consell Nacional d'Esquerra amb veus crítiques amb el contingut i la gestió.
7: El president de la Generalitat i el líder d'Esquerra rubricaran a la Galeria Gòtica del Palau el pacte que permetrà a Illa desencallar els seus primers pressupostos. Fins ara el govern havia funcionat amb els prorrogats del 2023. L'acord va passar ahir pel Consell Nacional dels Republicans, que el va debatre sense votacions. Segons fonts consultades per Catalunya Ràdio, hi va haver retrets per haver aparcat l'IRPF, per no haver atès les peticions dels mestres en les negociacions i per com s'ha pilotat la situació. No va agradar que la presentació ahir del tren orbital...
8: Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acords.
9: La voluntat de canviar el model de país.
7: Es fes abans que la reunió del Consell. A banda, el pacte també inclou un nou ens per supervisar les inversions de l'Estat a Catalunya i majoria catalana al consorci que gestiona la zona franca. Àlex Gira, el Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Mentrestant, el govern del PSC encara té serrells per resoldre amb l'altre soci d'investidures de Salvador Illa, els Comuns.
10: La formació pressiona amb les demandes dels mestres i professors, encara que no ho plantegen com una línia vermella per aprovar els comptes. Totes dues parts s'han emplaçat a tornar-se a reunir per mirar de tancar un acord de pressupostos que millori el que, recordem-ho, ja van firmar al febrer.
0: Des de l'oposició, Junts per Catalunya retreu a Esquerra que doni oxigen a Salvador Illa aprovant-li els pressupostos i afirmen a canvi de res.
6: El partit de Carles Puigdemont critica que els republicans de Junqueras hagin apostar per recuperar la línia orbital, un projecte del vell tripartit que consideren faraònic. Josep Rius n'és el portaveu.
11: Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa. Abans de ressuscitar projectes faraònics, més val que arreglin rodalies que continua fallant estrepitosament.
6: Junts responsabilitzarà els republicans de tot el que faci a partir d'ara el govern del PSC.
0: O sigui, Junts dient que abans de fer projectes faraònics arreglin rodalies. Quan estigui acabada la línia orbital, donarà servei a més de 3 milions d'habitants que es podran moure per la segona corona metropolitana sense haver de passar per Barcelona. Rafael de Ribot.
4: El món local aplaudeix que s'hagi tret del calaix el projecte després de 20 anys, però demana que no es descuidin les inversions a Rodalies. Aurora Carbonell és l'alcaldessa de Sitges.
5: Això no ha d'anar en detriment de que segueixi apostant i posant diners també per Rodalies actual, pel dia a dia.
4: La primera actuació serà el reforçament de l'actual R8 de Rodalies entre Granollers i Martorell, que hauria d'entrar en servei abans del 2030. Després vindrà l'enllaç de Granollers amb Terrassa el 2034, que és l'únic tram que té el finançament garantit al pla de Rodalies. El 2037 es preveu que es pugui anar de Mataró-Granollers i el 2040 de Terrassa-Vilafranca. El 2041 de Vilafranca-Vilanova. Rafael de Ribot pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Mestres i professors del Maresme i del Vallès fan vaga avui.
10: Les dues concentracions principals seran a les 12 del migdia a l'estació de tren de Granollers Centre i a la plaça Espanya de Sabadell. Ahir va ser el torn del barcelonès.
12: L'aturada va tenir un seguiment del 65% segons l'USTEC i de pràcticament un 21% segons el Departament d'Educació. La manifestació principal va ser al centre de Barcelona amb prop de 1.800 persones segons la Guàrdia Urbana. Al matí uns 450 docents van bloquejar durant dues hores l'accés a la Sagrada Família on hi van col·locar pupitres. Tot això amb la reunió de demà entre sindicats i govern a l'horitzó. Iolanda Segura, portaveu de l'USTEC.
13: Ara mateix hem de gastar tots els mistos que tenim per intentar arrencar aquesta responsabilitat als grups polítics. Si estem en una situació, en la situació que estem, és també a causa dels governants que vam tenir en anteriors legislatures, que tampoc van fer unes polítiques educatives que posessin, donessin resolució a les situacions que ja estaven patint en el centre.
10: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Juanma Moreno Bonilla està decidit a governar en solitari en Andalusia.
6: Després de guanyar les quatre cites electorals autonòmiques, el Partit Popular ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i torna a dependre de Vox, de l'extrema dreta, per poder governar. El PSOE, després d'obtenir els pitjors resultats del partit a Andalusia, evita fer l'autocrítica i rebutja que les eleccions andaluses es puguin comparar amb el que pot passar a les generals.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
14: Moreno Bonilla vol governar en solitari a Andalusia, però és conscient que necessita el suport de Vox per fer-ho.
15: O sea, no hay que ser ingenuo, ¿no? En el sentido que una cosa es governar en solitario, un gobierno monocolor, y otra cosa distinta, no alcanzar acuerdo en vía parlamentaria.
14: Y Pedro Sánchez s'ha referit a la prioritat nacional que exigeix Vox per carregar contra el PP.
16: La verdadera prioridad de todo Estado es proteger la salud de sus conciudadanos, sin excepciones. Porque quien divide a la sociedad entre ciudadanos de primera y de segunda no está fortaleciendo a su país, sino lo está debilitando.
14: Mentrestant, els socialistes reconeixen que no són els resultats esperats, però insisteixen que les eleccions andaluses no es poden extrapolar a unes futures eleccions generals. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I aquí el vicepresident i portaveu de Junts per Catalunya, Josep Rius, renuncia a ser el candidat del partit a l'alcaldia de Barcelona.
10: Per evitar enfrontar-se en unes primàries amb el líder actual del grup municipal, Jordi Martín.
17: Josep Rius assegura en una carta a la militància que la confrontació i el desafiament intern debilita el partit. De la màxima confiança de Carles Puigdemont era l'aposta de la direcció juntaire per ser el candidat a Barcelona, però Jordi Martí manté la seva aspiració de ser l'alcaldable. Ahir al vespre a BTV, Martí deixava clar que no se sent al·ludit quan Rius parla de confrontació i desafiament.
18: El president Puigdemont és el meu president, el senyor Jordi Turull és el meu secretari general i Junts per Catalunya és el meu partit.
17: A un any de les municipals caldrà veure si la renúncia de Rius aplana definitivament el camí a Jordi Martí o si li surten més rivals. Jordi Corbalan, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Donald Trump tenia planejat tornar a atacar a gran escala l'Iran avui mateix.
6: Es va saber ahir a la nit quan el president dels Estats Units va anunciar de manera sobtada que havia renunciat a reprendre de manera imminent la guerra contra el règim dels ayatolàs. Trump ha explicat que així li havien demanat l'Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs i Qatar perquè creien que un acord de pau encara és possible. De fet, ell mateix va reconèixer que les negociacions amb l'Iran evolucionaven molt positivament.
0: Catalunya Ràdio, Washington, Oriol Serra.
19: Donald Trump ha tornat a posposar una amenaça. Aquesta vegada el president dels Estats Units assegura que els països aliats a l'Orient Mitjà li han demanat que no tiri endavant els bombardejos previstos per avui, davant la possibilitat que es pugui arribar a un acord amb l'Iran.
20: L'Aràbia Saudita, el Qatar, els Emirats Àrabs Units i altres països m'han demanat si podíem ajornar l'atac dos o tres dies, perquè creuen que estan a prop d'un acord. I si el podem tancar de manera que l'Iran no tingui armes nuclears i si estan satisfets, probablement també ho estarem nosaltres.
19: Trump ha parlat de la proximitat d'una molt bona oportunitat per assolir un acord amb l'Iran l'Iran, però alhora ha advertit que els Estats Units ho tenen tot a punt per bombardejar aquell país si ho consideren necessari. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el president de Rússia, Vladimir Putin, arriba avui a la Xina per reunir-se demà amb Xi Jinping.
10: El president rus fa aquesta visita a Pequín només uns dies després de la de Donald Trump.
0: Moscou, Cristina Solies.
1: Putin no vol ser menys que Trump i intentarà demostrar que mentre Washington i Pequín són rivals estratègics, Moscou i Pequín són socis estratègics. Tot i això, el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, procura evitar comparacions amb els Estats Units.
21: No competim amb ningú pel que fa a la composició de les delegacions. Desenvolupem relacions independents i toca en molts aspectes amb la República Popular de la Xina.
1: Putin també intentarà assegurar-se que Pequín continua sostenint una economia russa en guerra i sota sancions. Ja no amaga que la relació és asimètrica i que sense el gegant asiàtic no pot plantar cara a Occident. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I la República Democràtica del Congo afirma com a mínim 116 morts pel virus d'Ebola i manté també la vigilància sobre 400 casos més amb molts pocs recursos. Anem cap a Burkina Faso, Elia Borràs.
22: Preocupació a l'Àfrica Central per la propagació del bundibugyo, una variant del virus de l'Ebola del qual no hi ha vacuna ni tractament i que ja ha contagiat almenys 350 persones i ha provocat la mort de 116. La manca d'inversió i material ha dificultat les tasques de prevenció, ho explica el doctor Bishenge des de la primera línia sanitària a l'est del Congo.
23: És una situació que ens arriba.
24: Ens enfrontem a una situació per a la qual encara no estàvem preparats. El principal problema és que els subministraments de prevenció i control d'infeccions són insuficients, però amb els pocs subministraments que tenim ja hem començat.
22: L'epicentre d'aquest brot és a la província d'Ituri, al nord-est del país, que fa frontera amb Uganda, on ja han detectat dos casos, un dels quals mortal. Es tracta d'una zona amb molta activitat minera i amb presència de grups rebels armats, fet que dificulta l'accés de l'Estat. És per això que l'Organització Mundial de la Salut ha decretat l'emergència de salut pública internacional al segon nivell més alt d'alerta. Des de Burkina Faso, Elia Borràs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Els 5 catalans que anaven a bord del creuer Ondius, que es va declarar un brot d'antivirus, han donat negatiu en la segona prova PCR des que va començar la quarantena.
6: Ara es començaran a relaxar les mesures de seguretat i el grup ingressat en un hospital de Madrid podrà sortir de l'habitació i rebre visites de familiars equipats amb els EPIs. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, explica que si l'evolució és bona, podrien continuar la quarantena a Catalunya.
25: A partir del dia 7 es podria plantejar l'aïllament domiciliari, és a dir, que vinguessin cap a Catalunya, cap a casa seva, o que ho facin a l'hospital clínic.
6: L'únic passatger que hi ha a l'Hospital Madrileny amb antivirus, un home de 70 anys, pràcticament ja no té símptomes i evoluciona favorablement. Ahir l'Ondius va arribar al port de Rotterdam i la companyia naviliera ha explicat que tornarà a fer un creuer a partir del 13 de juny. Serà un viatge que sortirà de les illes noruegues d'Svalbard i que anirà per l'Àrtic.
0: I l'exèrcit israelià redueix l'abast de la flotilla de Gaza amb un nou assalt en què ha interceptat una quarantena d'embarcacions.
10: També ha estat en aigües internacionals, però aquest cop a la vora de Xipre. Hi ha centenars d'activistes retinguts, alguns de catalans, però encara no és clar què en farà Israel. El seu primer ministre anima l'exèrcit aturada del tot la missió.
26: Que Israel intenta ridiculitzar la flotilla és ben sabut, però ahir va anar més enllà encara. Va intervenir la ràdio d'alguns vaixells fent sonar Loops, I Did It Again, de Britney Spears, i des d'un compte oficial del govern van penjar una imatge de Bill Murray a la pel·lícula Atrapat en el temps. Fins i tot Benjamin Netanyahu s'hi va afegir, enviant aquest missatge al responsable de la detenció.
27: Crec que esteu fent una feina excel·lent, neutralitzant eficaçment un pla maliciós dissenyat per trencar l'aïllament que han imposat els terroristes de Hamas a Gaza. Continueu fins al final. L'aigua sembla absolutament meravellosa. M'encantaria ser amb vosaltres.
26: Els vaixells van ser interceptats després d'haver fet parada a Turquia, país enemic d'Israel, fet que podria complicar la situació dels activistes. Des de Jerusalem, Jordi Bresco, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 6:17 i a aquesta hora tenim aturades el nus de la Trinitat. Maria Fernández Noguera, bon dia.
28: Bon dia, doncs sí, a causa d'unes obres hi ha dos carrils tallats a la C58 a l'altura de Barcelona en sentit Sabadell i des de la Meridiana l'accés està tallat cap a la C58 i la C33. També a la ronda de dalt cap a Santa Coloma de Gramenet hi ha circulació amb congestió.
29: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
30: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 6:18. Més notícies que repassem amb Marc Jurado, Lara García i en Alfonso. Bon dia.
31: Bon dia.
0: A Catalunya hi va haver l'any passat dos tirotejos a la setmana. Uns tirotejos que van deixar un total de 7 morts i 29 ferits de bala. Són dades que avança avui La Vanguardia, que afegeix que els incidents amb armes de foc es van incrementar un 30%.
2: fent.
3: És el balanç oficial dels Mossos d'incidents amb armes. En total, l'any passat es van registrar 93 tirotejos, 24 més que el 2024. A la majoria no hi va haver conseqüències, ja que busquen ser intimidatoris, però en d'altres sí, fins al punt de deixar 7 persones mortes. En aquest cas, en recull que és una xifra estable i una de les més baixes de les grans ciutats europees. Aquest any ja han mort assassinades a trets 4 persones. Tots aquests incidents estan vinculats directament amb la criminalitat.
0: D'altra banda, els Mossos investiguen la pallissa de dues nenes a una tercera a Lleida. Una altra les animava a gravar-ho.
3: Els Mossos han identificat les suposades agressores, que tenen menys de 14 anys i per edat no es poden imputar, segons el Segre. Els fets van passar a l'abril i el vídeo es va fer viral ahir. La mare d'una de les agressores va demanar perdó i va dir que la seva filla tenia un expedient obert per assetjament i una denúncia per violència filioparental per una agressió.
0: I dues persones han mort i quatre més han quedat ferides greus aquesta nit en un tiroteig a Ejido, a Almeria.
4: Dos dels ferits són menors d'edat. El servei d'emergències han rebut els primers avisos cap a 11:45 de la nit i fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat efectius de la Guàrdia Civil i també equips mèdics per atendre els ferits. Segons fonts consultades per l'agència EFE, el presumpte autor dels trets és un home que hauria fugit i que podria ser familiar de les víctimes.
0: Cinc persones han mort als Estats Units en un tiroteig en la principal mesquita de la ciutat californiana de San Diego.
5: Segons ha informat la policia, hi ha tres persones adultes que han mort pels trets de dos agressors. Els suposats atacants, dos nois de 17 i 19 anys, també han mort, segons la policia, per trets que s'haurien disparat ells mateixos. La policia investiga l'incident com un possible crim islamòfob.
0: I a banda d'aquestes aturades al nus de la Trinitat, recordem que a la C-58 en sentit Sabadell hi ha dos carrils tallats, des de Meridiana, accés tallat a la C-58 i a la C-33, i la ronda de dalt cap a Santa Coloma de Gramenet, amb circulació en congestió. Hi ha un accident també que hi ha hagut aquesta nit entre dos camions i un turisme a l'autopista AP-7 de Santa Margarida i els Monjos, a l'Alt Penedès, que ha obligat a tallar la via des d'ahir al vespre durant més de 3 hores.
3: Sí, un dels camions portava aerosols i l'accident va provocar un gran incendi i algunes explosions, tot i que no hi va haver ferits. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit al Catalunya Nit.
7: El fregament deu haver originat un impacte amb temperatura que ha provocat que aquest material, que eren aquests esprais, s'incendiés. El que ha provocat és que s'incendiessin tots dos camions i han quedat completament calcinats.
3: L'accident va passar poc abans de les 9 del vespre. El trànsit en sentit Tarragona es va poder restablir al cap de 2 hores i en sentit Barcelona va trigar-ne més de 3. Alguns conductors afectats ho explicaven a la Nit dels Ignorants de Catalunya Ràdio.
8: Estem aquí i ningú ens ha vingut a dins de res, fa més de 3 hores que estem aquí.
9: Són dels primers que han pogut sortir quan han obert el primer carril.
5: Quanta estona t'has passat tu allà?
9: 3 hores i mitja.
3: La P7 encara no s'ha reobert del tot i a hores d'ara continuen les feines de neteja de les restes de l'accident. Els vehicles ja s'han pogut retirar.
0: I cau la venda d'habitatges.
4: Al març es va trencar la tendència alcista en el nombre d'operacions, cosa que no passava des del mes d'agost de l'any passat. Tot i que es van vendre uns 10.000 pisos i cases, que és una quantitat alta, no es van superar les operacions d'un any abans. El gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgues, ho atribueix a la falta d'oferta.
11: La demanda encara és consistent i solvent i que potser si no es tanquen més operacions en aquests moments és perquè no disposem de l'oferta suficient. En el moment que hi ha poca obra nova, també es para la rotació. És a dir, si no pots optar habitatges per millorar, doncs clar, queda aturada, no?
4: La falta d'habitatge nou, les possibles pujades dels tipus d'interès i la manera com la guerra de l'Orient Mitjà afectarà l'economia seran alguns dels factors que marcaran l'evolució del mercat de l'habitatge en els pròxims mesos.
0: I la bombona de butà s'abarateix a partir d'avui.
5: L'envàs tradicional de 12 quilos i mig passarà a costar 15,39 euros, pràcticament un euro menys que fins ara. El descens arriba gràcies a la reducció temporal de l'IVA del 21% al 10% i a la suspensió temporal de l'impost d'hidrocarburs per la crisi de la guerra a l'Orient Mitjà. Aquestes mesures compensen l'increment del cost de les matèries primeres i la depreciació de l'euro respecte al dòlar, que és la moneda en què es paga el gas als mercats internacionals. Recordem que es tracta d'un preu regulat que es revisa cada 2 mesos.
0: Al món, cada vegada hi ha més joves d'entre 20 i 24 anys que no treballen, no busquen feina, no estudien i no crien fills.
3: Són joves totalment desconnectats de l'economia i de la societat. Segons dades publicades pel Financial Times, ja s'acosten al 10% i en alguns països, com el Regne Unit, s'han duplicat en l'última dècada. Ahir al matí de Catalunya Ràdio, l'economista i catedràtic Santiago Niño Becerra assegurava que tornen a aflorar els coneguts com a ninis.
12: El problema que té Espanya és que hi ha un atur que és molt elevat, un atur juvenil
2: crítica que està també sobre el 24%, però és que a la vegada hi ha una població inactiva molt elevada, perquè no hi ha demanda de treball per ells. Sí. I això és un problema.
0: Ho podeu recuperar l'àudio, la conversa, a la web de Catalunya Ràdio, catradio.cat. I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Maria Fernández, bon dia.
28: Bon dia.
0: La primera.

0: Rico ha anunciat definitivament la seva separació després de 30 anys de trajectòria musical. El grup ho ha fet oficial fa poques hores. En un comunicat admeten que senten que ara és el moment de dir adéu i agraeixen tot l'amor i el suport arreu del món dels seus fans durant tots aquests anys.
1: La segona.

0: Carme Portacelli s'acomiadarà de la direcció del Teatre Nacional de Catalunya amb un homenatge a la ciutat de Barcelona. Entre les produccions que es podran veure la temporada vinent hi ha l'adaptació de l'Hostal de les Tres Camèlies de Mercè Rodoreda i La Mare Coratge i els seus tres fills de Bertolt Brecht, protagonitzada per Emma Vilarasau.
1: La tercera.

0: Aquesta tarda se celebra l'acte d'entrega dels Premis Nacionals de Comunicació al Teatre Principal de Sabadell. La plataforma 3CAT és una de les guardonades amb el Premi de Comunicació Digital. Esther Vera, directora de l'ARA, Ràdio Televisió Espanyola, Catalunya i RAC1, també rebran el guardó. El Premi d'Honor serà per a Justo Molinero per tota la seva carrera al capdavant de Ràdio Teletaxi.
1: I demà ens acompanyarà també el Matí de Catalunya Ràdio per parlar de tota la seva trajectòria. Són les 6:26. Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia.
1: Pel que fa als esports, Fermín es perdrà el Mundial de Futbol per una fractura al dit al peu.
2: És una fractura al dit petit, requereix cirurgia i s'ha de fer l'últim partit de Lliga contra el Betis. Una lesió que arriba el dia que Flick firma la renovació fins al 2028.
3: Quan penso en els darrers partits al Camp Nou, era un ambient fantàstic. Com ens rebien... Era molt especial. Ho donarem tot l'any vinent per fer realitat el nostre somni. Aquest és l'objectiu, guanyar més títols, també la Champions, i ho intentarem.
2: Alexia Putella serà avui al Tot Costa de Catalunya Ràdio per analitzar la final de Champions de dissabte a Oslo entre el Barça i l'Olímpic de Lió.
1: Florentino Pérez podria tenir oposició a la presidència del Real Madrid.
2: L'empresari Enrique Riquelme ja té l'aval dels 187 milions d'euros i medita presentar-s'hi.
4: No vamos a ir a perder el tiempo y los próximos días, 2-3 días, decidiremos qué es lo que vamos a hacer. Y si vamos, será algo realmente que tenga un buen sentido y que sea ilusionante para un nuevo Real Madrid de los próximos 10, 15 o 20 años.
2: Mourinho està a punt de tancar el seu retorn a la banqueta blanca. 13 anys després, no ha renovat amb el Benfica. Espera que el Madrid pagui els 3 milions de la seva clàusula de rescisió.
1: I atenció, perquè Guardiola podria tancar la seva etapa al City.
2: Després d'una dècada, la BBC apunta que després del partit contra l'Aston Villa tancarà la seva carrera a la Premier. El Daily Mail diu que es farà una desfilada en autobús dilluns que ve per tancar aquesta etapa, tot i que des del club anglès recorden que encara té contracte per una temporada més. Carvajal, que deixa el Madrid als 34 anys. Neymar, convocat amb el Brasil pel Mundial. L'Ars Arsenal, un pas de ser campió de la Premier, va guanyar el Burnley 1-0, pot ser campió, de fet, avui mateix, si ensopega el City, i amb waterpolo, Sabadell-Barcelona en joc, l'accés a la final de la Lliga masculina.
1: I avui, que és el Dia Internacional de la Donació de Llet Materna, parlem de la llet avui amb Sergi Pàmies a partir de les 11. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
5: Bon dia. Avui el motiu per llevar-vos pot ser treure el vostre nen o nena de futbol i apuntar-lo a natació, a atletisme o a ballar sardanes. I potser, si sou vosaltres els que jugueu professionalment a futbol, també us farà pensar. Bé, us farà pensar si encara podeu, perquè resulta que els jugadors de futbol professional presenten taxes de demència i Alzheimer superiors a la població en general. I això és, efectivament, pels cops de cap a la pilota i, sobretot, a altres caps. Un estudi escocès publicat l'any 2019 a New England Journal of Medicine i un altre de suec, publicat el 2023 a The Lancet, amb més de 7.000 i 2.000 futbolistes professionals analitzats respectivament, xifren en més de 2.000 els cops de cap que es pot donar un futbolista professional durant la seva carrera i situen el risc de patir malalties neurodegeneratives entre un 1,5 i 3,5 vegades més alt del normal. Així que ja sabeu, si el nen o la nena apunta maneres, potser és ara el moment de pensar una mica en el seu cap.
1: I avui cançons sobre la derrota d'Elon Musk als tribunals.
6: Davant dels seus antics socis d'OpenAI i davant de la derrota de la moda X, algunes de les cançons més utilitzades en vídeos a les xarxes encara és un clàssic posat de Next Episode de Snoop Dogg i Dr. Dre amb el mem Thug Life.

A Thousand Years de Christina Perry apareix sovint als vídeos més nyonyos del planeta, però és un tamasso que també ho peta l'última sèrie, a l'últim episodi, vaja, l'última temporada de la sèrie Shrinking. I ara ha baixat una mica, però aquells vídeos de com eres tu als anys 90 es feien amb aquest tamasso dels Goo Goo Dolls, que es diu Iris.

0: docents es trasllada avui al Maresme i al Vallès.
1: Les dues concentracions principals seran a les 12 del migdia a l'estació de tren de Granollers Centre i a la plaça Espanya de Sabadell. Ahir va ser el torn del barcelonès, Laia Ferrer, delegada d'USTEC.
2: Hem buscat un lloc emblemàtic, també un lloc conegut de país, perquè considerem que és un conflicte de país i que s'ha d'enfrontar amb deixar de destinar recursos al turisme i dedicar-nos als drets fonamentals, com és l'educació pública.
0: Andalusia, Juanma Moreno Bonilla està decidit a governar en solitari.
3: Yo creo que el resultado es muy bueno, creo que nos da un margen de maniobra para poder gobernar en solitario, pero sobre todo yo lo digo como una reflexión incluso para propio Vox, ¿no? No tendría ningún sentido, digamos, la imposición o la búsqueda permanente de un sillón.
4: El PSOE evita l'autocrítica i rebutja que les eleccions andaluses es puguin comparar amb el que pot passar a les generals.
0: Parlem de plegat amb Ignacio Garriga, secretari general de Vox, a tocar de 3:15. I Donald Trump ajorna sense data l'atac que els Estats Units tenien previst fer avui contra l'Iran.
1: És el que ha anunciat el president nord-americà.
5: L'Aràbia Saudita, el Qatar, els Emirats Àrabs Units i altres països m'han demanat si podíem ajornar l'atac 2 o 3 dies, perquè creuen que estan a prop d'un acord. I si el podem tancar de manera que l'Iran no tingui armes nuclears i si estan satisfets, probablement també ho estarem nosaltres.
0: La República Democràtica del Congo confirma un mínim de 116 morts pel virus d'Ebola i també manté la vigilància sobre 400 casos més amb molts pocs recursos.
4: L'Organització Mundial de la Salut declara l'emergència sanitària per risc que el virus s'escampi als països veïns.
0: I a Catalunya hi va haver 2 tirotejos cada setmana l'any passat que van deixar 7 morts i 29 ferits de bala.
1: Són dades que avança La Vanguardia, que afegeix que els incidents amb armes de foc es van incrementar un 30% l'any passat.
0: Analitzarem a l'Àgora també amb Ramon Chacón, que és cap de la Comissaria General d'Investigació dels Mossos d'Esquadra, a partir de les 9 en directe en aquest programa. I un accident entre 2 camions, un amb una càrrega d'aerosols i un turisme a la P7, va obligar a tallar la via ahir al vespre durant més de 3 hores a l'Alt Penedès.
4: L'accident va provocar un gran incendi i explosions, tot i que no hi va haver ferits. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, al Catalunya Nit.
6: El fregament deu haver originat un impacte amb temperatura que ha provocat que aquest material que eren aquests esprais s'incendiés. El que ha provocat és que s'incendiessin tots 2 camions i han quedat completament calcinats.
4: La P7 encara no s'ha reobert del tot i continuen fent-hi tasques de neteja de les restes de l'accident.
0: I ara mateix aturades també el nus de la Trinitat a la C-58, sentit Sabadell, i a la ronda del cap a Santa Coloma de Gramenet. La literatura catalana serà la convidada d'honor del Saló Internacional del Llibre de Turí de l'any que ve.
1: Ara Guitart, directora de l'Institut Ramon Llull, ahir en aquesta casa.
7: Molt contents perquè és un esforç de molts anys d'anar picant pedra. Creiem que ara és un bon moment per com estan les traduccions de literatura catalana al mercat italià. En els últims 5 anys se n'han fet 180.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Avui Marc Corado amb una paraula, la mateixa, en tots els diaris catalans. Pressupostos.
8: Sí, el periòdic obre l'edició explicant que Illa tindrà pressupostos a l'aprovar Esquerra el pacte, diu. Diari Ara, Esquerra valida els pressupostos d'Illa i La Vanguardia, Illa i Junqueras tanquen avui el pacte per aprovar els pressupostos. Només hi ha foto de tots dos, per cert, encaixant les mans al Diari Ara. Més política a la premsa de Madrid, política andalusa, de fet. El País explica que Vox reclama al PP andalús que assumeix així la prioritat nacional, i El Mundo posa l'accent en la debacle socialista i llegim que el PSOE deprimeix els seus alcaldes i barons, diu textualment, i recull les declaracions, no ens veuen guanyadors. Altres temes de portada, Shakira, a qui l'Audiència Nacional ha donat la raó i recuperarà 60 milions d'Hisenda, ho expliquen La Vanguardia, l'Ara i El Mundo. També llegim que la Moncloa força el cessament del conseller delegat d'Indra, i d'altra banda la preocupació que hi ha pel greu brot d'Ebola al Congo. I acabem amb El Periódico, que explica que Educació presentarà avui l'oferta als docents en una altra jornada de vaga.
0: I avui a Castellfollit de la Roca, a la Garrotxa, es desperten amb 12 graus. Al migdia hi haurà tempesta i no passaran dels 24. I a Torres del Segre, al Segrià, tenen 14 graus amb una màxima prevista de 29. Avui farà pujar també la temperatura, però encara tindrem algunes tempestes. Eloi Cordomí, bon dia.
9: Bon dia. Sí, les tempestes descarregaran a l'interior de Girona i al nord de les comarques de Barcelona. També hi haurà ruixats al Pirineu. I a la resta, comencem el dia amb molts núvols, però ràpidament aniran marxant i s'acabarà imposant el sol. Això sí, a la costa de Barcelona i de Tarragona aquests núvols podrien ser una mica més persistents i es mantindran fins a mig matí com a mínim.
0: I després de la presentació del projecte del tren orbital arriba el comentari del dia de Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
10: Bon dia, Catalunya. Després del traspàs de les rodalies, del finançament singular i etc., la política catalana ha fet un nou amic. Es tracta del tren orbital, un projecte d'unió ferroviària entre les ciutats de l'Extraradi de Barcelona que s'ha convertit en la pastanaga d'Esquerra per aprovar els pressupostos del govern de Salvador Illa. La cosa té certa gràcia, i no només perquè aquesta sigui una obra amb l'horitzó al 2040 i íntegrament finançada per un estat que encara ens deu 50.000 milions d'euros en inversió d'infraestructures,

0: sinó també perquè Esquerra no el va posar com a condició pel pacte d'investidura amb el PSC. Per tant, no cal ser un geni per veure com tot plegat és una ocurrència d'Oriol Junqueras per guanyar temps, ajudar que els socialistes respirin i, de passada, mantenir els càrrecs que Esquerra té a l'administració. Si, a més, pensem que l'haurà de finançar un govern de PP i Vox, us podeu imaginar el futur que li espera.
1: Ens despertes avui, Caralies.
2: Bon dia, avui amb la versió de Don't Stop Believing de la sèrie Glee, i és que tal dia com avui, un 19 de maig, però de l'any 2009, la cadena americana Fox va estrenar l'episodi pilot d'aquesta sèrie musical. A més, originalment, com un esdeveniment especial després de l'exitós concurs American Idol, l'episodi va servir com a introducció a la història del cor de l'institut William McKinley. I no va anar gens malament. Glee va tenir un total de 6 temporades.
1: I què ha passat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio?
2: Avui hem parlat amb l'Eloi Cordomí del Gall Esbarat que té al corral, i és que els galls sempre ens acaben donant joc. Què tal el gall que estàs a punt de matar?
3: Ens té intrigadíssim el gall.
4: M'ha picat 4 vegades, ahir em va perseguir, li vaig anar a posar menjar, em va picar.
1: Pica el gall.
4: No està fent números per continuar viu, però...
1: Ah, li pica el gall. El gall és el gall del galliner.
2: Però jo vull saber una cosa, tu entres al galliner i el gall ja va per tu?
1: Sí, clar, comença a treure les plomes, queda allà tot desplomat, allò. Sí,
4: és que no ho arreglarem. Sí. Llavors, després hi ha vegades que el tanco, i llavors quan l'he de tancar,
1: el gall
4: ve i em pica.
2: Quan el tanques, pica, no?
1: Clar, quan el tanques, pica. S'ha d'obrir el gall, s'ha d'obrir.
2: No, i escolta, no, perquè tancat a vegades també fa la feina.
1: Escolta, però Francesc Soler, fas cara d'indignada.
2: Què passa?
1: Sí, home, a veure. Si tota la vida s'ha fet la vedet, tota la vida.
4: Però quina por, no, aquest gall?
2: Com tots.
1: Però si t'encanten els
4: galls.
1: No, els galls no.
2: El galliner.
1: El galliner.
4: Ai, el galliner. Només hi pot haver un de gall, el galliner.
2: Per això és que el problema és aquest, que hi ha massa picada.
1: O sigui, fa cara de com dient quin escàndol, i a la que li obres la porta
2: si abona, però
1: bé, és que de veritat. On són festes avui, va?
4: Aquests galls.
2: El gall del Cordomí.
1: Bé, avui... Tothom té un gall a dins, eh?
2: I tant.
1: I molta gallina.
2: I molta gallina suelta.
1: I gallina vella fa bon caldo.
4: Sí, mira.
1: Va.
2: Avui... Vinga, que segueix la festa major, Sant Boi de Llobregat.
1: Gràcies, aquestes bromes, és que no.
2: Doncs a mi em fan gràcia, si em fan gràcia, Enric.
1: Ets antiga.
2: No, perdona, sóc una persona moderna.
1: On són festes?
2: Avui encara és festa major, Sant Boi de Llobregat. Avui a les 6 de la tarda hi haurà visita comentada a l'exposició temporal 1448, Lluís Dalmau i el retaule de Sant Baldiri. Serà al Museu de Sant Boi i l'entrada és, quiquiriquí, gratuïta.
1: I a les xarxes, Maria Fernández, que s'ha fet viral?
5: Doncs les declaracions del jugador de futbol del Barça, Ronald Araujo, parlant de l'episodi d'ansietat que va tenir i que el va obligar a parar. En parlava en una entrevista a La Revuelta amb David Broncano.
6: Porque existe mucho tabú todavía sobre ese tema, pero en un equipo como el Barça tomar esa decisión y fue duro, pero fue importante de parar porque no me sentía bien, no me sentía yo, ni en mi casa, con mi familia, ni con mis hijas, y ni jugando a fútbol. Y entonces levanté la mano y dije, algo me está pasando y necesito ayuda de profesionales y gente que me pueda dar herramienta para poder salir de este...
5: I diu també que ara se sent molt feliç d'haver pres aquella decisió perquè diu que li va canviar la vida.
7: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
8: Avui hem rebut el missatge de Noelia Martín. Es queixa de la presència de rates a l'entorn de l'Hospital de la Vall d'Hebron, arran del que es va trobar un dia que acompanyava una altra persona a fer-s'hi una prova.
9: M'acompanyava una amiga a fer-se una prova a les 3 de la matinada, que estava tot ple de rates. A més a més, la persona que s'havia de fer la prova és... és fòbica d'aquests animals. I com és que no trobo normal que els voltants del Vall d'Hebron estiguin així.
8: Des de la Vall d'Hebron diuen que han detectat un augment de la presència de rosegadors a l'entorn de l'hospital. Defensen que no ha afectat l'activitat assistencial i expliquen que han reforçat un pla específic amb mesures preventives i correctives d'higiene. També s'han establert més punts de control i monitoratge. L'Agència de Salut Pública de Barcelona també està fent actuacions de control en punts propers al centre sanitari.
7: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609. A Parlem Telecom, parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans, parlem.
10: Bon
5: dia, com esteu? Aquest és el matí. Fem un cop d'ull als mercats. Les noves propostes de pau entre els Estats Units i l'Iran donen una treva a les borses. A aquesta hora, els parquets asiàtics no registren grans moviments. Els de Xangai i Hong Kong creixen lleugerament, mentre que el de Tòquio cau prop d'un 1%. A Europa i les borses van tancar majoritàriament a l'alça. L'IBEX 35 va sumar un 0,75 i avui obrirà des dels 17.755 punts. A Nova York, el Dow Jones va pujar un 0,32, mentre que el Nasdaq, el principal índex tecnològic, va caure un 0,5. Tot i que en els darrers hores les borses no han tingut caigudes pronunciades, el preu del petroli no afluixa. El barril de Brent costa $109 aquest matí. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
10: Fes t'entendre amb mi, Di.
11: Amb tu i amb tothom, Al. És carn d'Aldi de primera qualitat.
10: Crec que m'he enamorat.
11: Normal, amb aquests preus.
10: Aquesta setmana estalviem el pit de pollastre filetejat a 3,59 als 570 grams.
11: I la síndria ratllada a 1,29 al quilo. Aldi.
10: Que poc que costa comprar bé.
12: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
13: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
14: Treballat amb en Nicolas Cage.
15: Li has fet sortir sang? En Nicolas Cage?
14: No, però...
16: D'un hòstia que li va
14: baixar. Li hagués cardat, eh? Una escena li tenia que fer un petó a la seva dona, que el director volia que sortís molta bava del petó. Ah. Clar, el director em va dir, vull molta bava. Quan va sortir em va dir a cau d'orella, ets un fill de la teva mare. El director va dir, tornem a repetir.
13: Oh. La renaixença del Matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
17: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat. El Matí de Catalunya Ràdio.
18: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
13: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
18: I comencem pendents de la xarxa viària del país, perquè a aquesta hora es registren ja problemes de trànsit. Maria Fernández Noguera, bon dia.
19: Doncs sí, l'AP7 està tallada en sentit nord, a l'altura de Santa Margarida i els Monjos, per aquest accident que els estem explicant, que va passar ahir des de primera hora del matí, els estem explicant. També circulació amb congestió a la B20 i també congestió a la B10, és a dir, a les dues rondes de Barcelona. Circulació amb retencions a la C58.
18: Gràcies. I a la foto del dia d'avui serà la de Salvador Illa i Oriol Junqueras, que a les 8 firmaran l'acord de pressupostos.
20: Serà després que el Consell Nacional d'Esquerra avalés aquesta nit l'acord de pressupostos en una reunió extraordinària del Consell Nacional del Partit de gairebé 4 hores. Segons fonts dels republicans consultades per Catalunya Ràdio, hi ha hagut retrets per haver aparcat l'IRPF, per no haver atès les peticions dels mestres en les negociacions i per la gestió del pacte. Tampoc ha agradat que la presentació del projecte del tren orbital s'hagi fet abans que la trobada del Consell. Des de Junts retreuen a Esquerra que doni oxigen a Salvador Illa. Josep Rius, portaveu.
21: Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa. Abans de ressuscitar projectes faraònics, més val que arreglin rodalies, que continua fallant estrepitosament.
18: Mentrestant, el govern del PSC encara té serrells per resoldre amb l'altre soci d'investidura, els Comuns.
20: La formació pressiona amb les demandes dels mestres i professors, encara que no ho plantegen com una línia vermella per aprovar els comptes.
18: I Andalusia, Juanma Moreno Bonilla està decidit a governar en solitari.
20: Tot i que els resultats de les eleccions de diumenge fan que depengui de Vox per tornar a formar govern, el president en funcions andalús no descarta acords puntuals, però diu que no vol imposicions.
22: Yo creo que el resultado muy bueno, creo que nos va un mar de maniobra para poder gobernar en solitario, pero sobre todo yo lo digo como una reflexión incluso para propio Vox, ¿no? No tendría ningún sentido, digamos, la imposición o la búsqueda permanente de un sillón.
20: Per la seva banda, la candidata socialista María Jesús Montero ha reconegut que no han sabut arribar a l'electorat andalús. Des del PSOE, però, eviten autocrítica i rebutgen que les eleccions andaluses es puguin comparar amb el que pot passar a les generals. De fet, Pedro Sánchez no es planteja avançar les eleccions espanyoles.
18: I en clau internacional, Donald Trump tenia planejat tornar a atacar a gran escala l'Iran avui mateix.
20: Es va saber ahir la nit quan el president dels Estats Units va anunciar de manera sobtada que havia renunciat a reprendre de manera imminent la guerra contra el règim dels ayatolars. Trump va explicar que així li haurien demanat l'Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs i Qatar perquè creien que un acord de pau encara és possible.
23: L'Aràbia Saudita, el Qatar, els Emirats Àrabs Units i altres països m'han demanat si podíem ajornar l'atac 2 o 3 dies perquè creuen que estan a prop d'un acord. I si el podem tancar de manera que l'Iran no tingui armes nuclears i si estan satisfets, probablement també ho estarem nosaltres.
20: De fet, ell mateix va reconèixer que les negociacions amb l'Iran evolucionen positivament. Mentrestant, el president rus Vladimir Putin arriba avui a la Xina per reunir-se demà amb Xi Jinping. Ho fa només uns dies després de la visita de Donald Trump. El portaveu del Kremlin vol evitar comparacions.
0: No competim amb ningú pel que fa a la composició de les delegacions. Desenvolupem relacions independents i toca en molts aspectes amb la República Popular de la Xina.
20: Putin sí que no amaga que sense el gegant asiàtic no pot plantar cara a Occident.
18: Més notícies. Polèmica a Badalona després que Hisenda hagi inclòs la ciutat al mecanisme de pagament de proveïdors d'aquest any.
20: L'oposició qüestiona la gestió de Xavier García Albiol mentre que l'Ajuntament nega que Hisenda hagi intervingut als seus comptes.
18: Badalona, David Àngela.
3: Pagaments autònoms i proveïdors en alguns casos de més de 200 dies van posar el crit al cel davant una gestió caòtica o catastròfica, segons l'oposició. Sentim Fernando Carrera, del PSC, i Eva Guillén, cinquena tinenta d'alcaldia.
4: Tenim un problema molt, molt greu. Que poden dir el que vulguin, poden fer el màrqueting que vulguin, poden fer els vídeos de TikTok que vulguin, però la realitat és mala gestió i un problema greu que han vingut o han hagut de venir de fora per resoldre.
16: Hem licitat els principals contractes que estan vençuts i així mateix estem fent regularització de deute que es ve arrossegant de factures no pagades.
3: Des de Badalona, David Àngela, pel matí de Catalunya Ràdio.
18: Els Mossos han detingut dues persones per la seva relació amb la mort violenta d'un home a Reus, al Baix Camp.
20: Els agents van trobar el cos sense vida dissabte en una masia.
18: Tarragona, Ricard Buigas.
24: Els detinguts de 46 i 79 anys són les dues persones que eren a la mateixa masia de Reus, on els agents van trobar el cos sense vida i amb signes de violència. Segons l'ha explicat els Mossos, dissabte al migdia van rebre l'alerta d'una presumpta baralla en una finca. Quan van arribar a la masia, van localitzar la víctima mortal i els dos homes que han acabat arrestats. Un d'ells va intentar fugir quan va detectar la presència de la policia. Avui està previst que passin a disposició del jutge que ha decretat el secret de sumari. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
18: El tractament amb esquetamina, una droga derivada de la ketamina, aconsegueix reduir els símptomes de depressió resistent en un 80% dels pacients.
20: És un dels resultats de la unitat de depressió resistent del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu per casos en què els fàrmacs antidepressius habituals ja no funcionen.
18: Oriol Pujador.
25: S'administra per via nasal i dura aproximadament mig any. El tractament també ha aconseguit que entre un 25 i un 35% dels pacients surtin de la depressió. El fàrmac, però, és car i no està finançat. El doctor Salvatore Aguilar, psiquiatre del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu.
26: És un fàrmac que té un mecanisme regulatori perquè és un fàrmac relativament nou, és car, i crec que hauríem d'establir processos i algoritmes de tractament en el que puguem tractar els pacients d'una forma més crònica i no només durant els 6 mesos que estaria finançat el tractament, no?
25: La unitat va atendre l'any passat 205 persones. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
18: I 6 treballadores d'un destacat empresari del mercat de la Boqueria de Barcelona l'han denunciat per condicions laborals abusives i per discriminació.
20: Totes les denunciants són dones en situació de vulnerabilitat i asseguren que el propietari les escridassava, les insultava i les pressionava per no agafar baixes mèdiques. L'home té una quinzena de les 180 parades de la Boqueria, entre les quals l'antic bar Pinocho. Les afectades descriuen així la situació.
27: Me sentí esclavizada, me sentí humillada.
28: Estamos viviendo como la época de Egipto, donde hay esclavos, donde hay un dios.
29: Es el rey de la Boquería. Él tiene mucho poder. Contrataban inmigrantes, tanto filipinas como latinoamericanas.
20: L'empresari ha declinat parlar amb aquesta emissora, però sí que ho ha fet el seu entorn directe, que nega totes les acusacions i emmarquen els comentaris en un ambient de mercat. La direcció de la Boqueria i l'Associació de Comerciants tampoc han volgut fer declaracions. El cas està a punt d'arribar a judici.
18: I cultura, la literatura catalana serà la convidada d'honor del Saló Internacional del Llibre de Turí, que l'any que ve es farà. És un dels principals esdeveniments del sector editorial europeu i el més rellevant d'Itàlia, Montse Camps.
30: La literatura catalana tindrà un estand de 150 metres quadrats i participarà en una vintena d'autors. La directora de l'Institut Ramon Llull, Anna Guitart, explica a aquesta emissora que aquest és el resultat d'anys de feina.
31: Molt contents perquè és un esforç de molts anys d'anar picant pedra. Creiem que ara és un bon moment per com estan les traduccions de literatura catalana al mercat italià. En els últims 5 anys se n'han fet 180.
30: Per la consellera de Cultura, Sònia Hernández, l'elecció posa en valor la potència de la literatura i cultura catalana.
32: En els darrers anys, la literatura catalana és present de manera continuada a grans certaments internacionals. És motiu d'orgull per al nostre país.
30: La Fira de Turí aquest any ha tancat amb 254.000 visitants. Montse Camps, pel matí de Catalunya Ràdio.
18: Carme Portacelli dirigirà la seva darrera temporada al capdavant del TNC.
20: La nova programació arrencarà al setembre un concert de Sílvia Pérez Cruz i es tancarà amb el Teatre Radical d'Angélica Liddell. Portacelli dedicarà la temporada a Barcelona com un símbol de la llibertat creativa.
1: vaig venir aquí molt jove i veia aquest teatre que per mi era innovar, era completament una innovació, era completament transgressor. Es veia una llibertat, encara que no hi fos la de debò, eh? La de debò, no la de la Ayuso, la de, en sèrio, una llibertat que no veies, no?
20: Entre les 8 produccions pròpies destaca l'adaptació de l'Hostal de les Tres Camèlies de Mercè Rodoreda, dirigida per la mateixa Portacelli, i La mare, Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, protagonitzada per Emma Vilarasau. El TNC anunciarà el relleu de la direcció el mes de juny i ja té la mirada posada en el seu 30è aniversari, que es commemorarà l'any que ve.
0: I cinema, El ser querido no entra de moment a les travesses per endur-se la Palma d'Or.
20: La pel·lícula de Rodríguez Sorogoyen ha rebut crítiques dispars i Javier Bardem és la seva opció de premi més clara. Ara per ara hi ha 3 favorites per guanyar aquesta 79a edició.
0: Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
2: Després que s'hagin presentat 14 de les 22 pel·lícules seleccionades, el podi l'ocuparien l'Alemanya Fatherland, del director polonès Pavel Pavlikovsky, la francesa Sudden, del japonès Ryusuke Hamaguchi i la nord-americana Paper Tiger de James Gray. Javier Bardem, que interpreta l'adorable i temible cineasta protagonista del Ser Querido, sí que ha rebut elogis generalitzats i l'actor Stellan Skarsgård, membre del jurat, podria haver donat una pista en aquest sentit.
5: Tenim moltes actrius candidates a guanyar un premi, moltes dones que opten el premi a millor actriu. En canvi, només hi ha un home. Segurament és perquè ara els cineastes, fins i tot els homes, prioritzen els papers femenins. És així.
2: De les que queden per presentar-se, destaquen la belga Coward, de Lucas Dont, i la bola negra dels Javis. Des de Canes, Marc Garriga, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I els esports, Robert Prat.
6: Flick continuarà al Barça 2 temporades més després de firmar la renovació. Fermín espera el Mundial per una fractura al dit del peu. Enrique Riquelme ja té l'aval per les eleccions al Madrid. Medita presentar-s'hi, mentre José Mourinho espera que el Madrid executi la seva clàusula de rescisió per ser-ne l'entrenador. Alexia Putella serà aquest vespre al Tot Cost a partir de les 7.
0: Ara el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
7: El mateix dia en què Flick signava la renovació pel Barça, a Anglaterra, diferents mitjans donaven per fet que Pep Guardiola no complirà l'any que li queda. Deixarà el City aquest estiu, una dècada després, on ha fet i desfet com ha volgut i on ha col·leccionat fins a 20 títols, amb 6 Premiers i una Champions, entre d'altres. És curiós, com un alemany que ni tan sols ens entén quan parlem, ha abraçat el barcelonisme fins al punt de sentir-se com a casa i com no ho vam saber fer amb un nen criat a la Masia. O Flick ens coneix poc, o Guardiola ens coneixia massa.
0: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
8: Vine a descobrir les Drassanes Reials, l'edifici més emblemàtic del gòtic civil català.
9: 700 anys d'història a través de visites guiades, conferències i un munt d'activitats.
8: Reserva entrada al web del Museu Marítim.
9: Drassanes Reials, pedres que expliquen Barcelona.
10: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Tenim 15 graus a Sant Feliu de Guíxols i força núvols després de la tempesta que hi va deixar 99 litres per metre quadrat. A Torrelavit, a l'Alt Penedès, tenen 14 graus. Ahir també va fer una tempesta que va deixar 84 litres. Bé, avui comencem el dia amb molts núvols a tot arreu, però aniran marxant ràpidament i s'imposarà el sol a la majoria de comarques, excepte el litoral de Barcelona i de Tarragona, on aquests núvols poden ser una mica més persistents. Després de la tarda queda inestabilitat i tornarà a créixer ruixats i tempestes. Creiem que les més fortes a l'interior de Girona i al nord de les comarques de Barcelona. Potser també hi haurà alguns ruixats en altres llocs del Pirineu. A la resta, més sol i més calor. Hi haurà llocs de ponent que podrien arribar als 28, 29 o fins i tot 30 graus. I en pròxims dies sembla que aquestes temperatures més altes s'aniran consolidant.
9: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
11: El balcó gastronòmic és un lloc...
12: Que bo.
11: Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
12: Parella, tots podem patir.
11: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, ronda litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
14: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
15: Tot costa.
17: La temporada del 10.
33: Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
34: Moltíssim, com un cervell. Això és màgia pura.
35: 10 temporades ja.
36: Això vol dir molt. El fet dels programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
9: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
36: Per molts anys i que en feu molts més.
3: La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
4: No m'agrada aquesta sintonia.
3: És que està molt bé. Pam, pam, pam, pam. Inconfusible, però molt imitable.
12: M'ho faries tu, Elisenda?
4: Jo sempre. Pam, pam, pam, pam, pam.
3: Mar Marvà, bona tarda.
13: Bona tarda.
3: Pots fer un pam, pam, pam, pam?
13: Pam, pam, pam, pam.
4: Molt bé.
3: Com ho faries, Òscar?
12: No, jo no ho faria. No puc millorar-ho.
3: Pam, pam, pam.
12: Veus?
9: De dilluns a divendres de 4 a 7...
3: La millor hora del dia.
9: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
3: Pam, pam, pam, pam.
9: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
15: Avui obrirem l'àgora explicant-vos totes les novetats dels pressupostos de la Generalitat. Salvador Illa i Oriol Junqueras firmen el pacte a les 8 del matí a Palau.
16: A les 9 parlarem de seguretat a Catalunya després dels últims episodis de morts violentes a Barcelona i a Reus. Analitzarem tot plegat amb Ramon Chacón, cap de la Comissaria General d'Investigació dels Mossos d'Esquadra.
15: A 11:15, ciència amb Rafael Vilasanjuan. Avui ens fixarem en les mutacions que poden fer els càncers de mama. Ens ho explicarà Cristina Saura, cap de la Unitat de Càncer de Mama de l'Hospital Vall d'Hebron.
16: I a les 11, una nova sessió de teràpia boomer amb Sergi Pàmies. Avui, que és el Dia Mundial de la Donació de Llet Materna, parlarem de la llet.
15: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
3: Quin tema pendent vam tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
5: Ahir vam estar pendents de la presentació del projecte de tren orbital que de tan esplèndid ha convençut Esquerra Republicana per desencallar els pressupostos.
17: Ah, sí, no, per favor, el llargament reclamat tren orbital, Armínia. Sí, qui sí, no sí. Recorda aquelles manifestacions, aquells containers sí, cremant sí. A plaça Universitat? Te'n recordes, sí, o no, sí, Armínia? Sí, la gent cantant, el tren orbital serà sempre nostre. Sempre nostre. Sí, sí. O aquella de cap agressió sense tren orbital.
5: Sí, sí.
17: Això es cantava al
5: poble. Sí, sí. Amb tren orbital, poble respectat.
17: Ara, ara.
19: O més orbitals i menys apiretals.
17: Ara, ara, ara. O ni França ni Espanya. Tren orbital! Ni
4: França ni Espanya! Va bé, ja xateixo a acudir. Ja està. Ja em feu a greixeta, molt bé, moltes gràcies. Ja està, perfecte, fora.
12: Ho sé, es riuran, però...
21: Què és un tren arbitral?
5: Orbital. Orbital, Sergi.
21: Què és? Vola.
5: No, no vola.
17: No, aviam, orbita, Sergi, orbita. Sí que és veritat que l'adjectiu sí. Orbital...
5: Despista.
17: T'imagines un tren futurista japonès d'aquests que van...
5: A partir de 11:15, més temes pendents.
3: Gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Laura Calçada.
22: Anem amb cotxe per l'autopista, cap a la feina, cap a casa, cap al que toca. L'artista i músic Laurie Anderson explica una petita meditació per fer conduir. Canviar the road per a road. No la carretera, sinó una carretera. Diu que aquest canvi mínim transforma la realitat. De cop, allò automàtic recupera misteri i oportunitat. És un camí, no el camí. Observem. Pels angoixats per la precarietat, els lloguers impossibles i la inestabilitat, va bé recordar l'utilitat de l'atenció plena. Hi ha camins que es fan molt feixucs, però la mirada atenta ens en regala detalls i marge. El marge de recordar que cap ruta és la definitiva, almenys per avui. Que tinguem tots un molt bon dimarts.
3: I el segon, la Maria Rovira, també coneguda com a Oye Sherman.
23: Tal dia com avui va néixer a Vilanova i la Geltrú Joan Culler Xirau, més conegut pel seu nom artístic de Pere Tàpies. En Pere Tàpies estimava la música, la cuina, la ràdio, Catalunya Ràdio, que era la seva, i la vida. Per mi era una lliçó de viure crítics i alegres i gaudint. Xandall i barretina. Avui, pel seu aniversari, m'agradaria posar la seva mitiquíssima la moto i que sigueu pedal i bugia i roda i pistó.
24: Quan engego la moto, quin orgasme sideral. És com si d'un glob em fes tota

0: nostra bandera.
1: Doncs a rima de la moto, arriben al punt de les 7 del matí, un dia per també recordar a Pere Tàpies. Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Pel que fa al temps, després dels aiguats que vam tenir ahir en algunes comarques, avui encarem el dia amb algunes tempestes de tarda. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, el que passa que avui les tempestes cauran als llocs habituals, a l'interior de les comarques de Girona, al nord de les de Barcelona. Això sí, encara poden ser fortes i deixar fins i tot alguna calamarsada. A la resta, comencem el dia amb molts núvols, alguna gota fins i tot al nord-est. Marxaran ràpid, avui abans del migdia farà sol a gairebé tot arreu i la temperatura pujarà entre 3 i 6 graus.
0: I matí complicat també a les carreteres. Encara cueix l'espectacular incendi de dos camions a l'AP7 i tenim força també retencions a la Ronda de Dalt. Maria Fernández.
2: Doncs sí, bon dia. A l'AP7 en sentit nord encara hi ha està tallada aquesta via. És a causa d'aquest aparatós accident que hi va haver ahir entre dos camions i un turisme ahir a la nit. Segons l'aplicatiu del Servei Català de Trànsit, encara estaria tallada aquesta via. També hi ha les habituals retencions a les rondes de Barcelona i a la C58. Aquesta hora.
0: I la notícia i la fotografia del dia la tindrem d'aquí a una hora, a les 8 del matí. Salvador Illa i Oriol Junqueras firmaran a Palau el pacte dels pressupostos.
3: Bona nit a tothom, eh? Bona nit, bona nit.
0: I amb aquest breu bona nit sortia d'aquesta nit Oriol Junqueras de la seu d'Esquerra Republicana després de rebre l'aval del Consell Nacional a l'acord. Una reunió en què, això sí, hi va haver algunes crítiques. Avui ho comentarem tot plegat a l'Àgora a partir de les 9 i també parlarem amb el secretari general i nacional de Vox, Ignacio Garriga, per veure com afronten les negociacions amb Andalusia, on el Partit Popular vol governar en solitari, tot i no tenir majoria absoluta. I a les 9 ens acompanyarà Ramon Chacón, és cap de la Comissaria General d'Investigació dels Mossos d'Esquadra, després dels últims tirotejos que hem tingut a Catalunya. Avui La Vanguardia i El País expliquen que l'any passat els tirotejos van augmentar un 30% a casa nostra. N'hi ha 93. Dos cada setmana, amb un total de 7 morts. I això després de l'agressió que s'ha fet viral a Lleida. Dues nenes n'apallissen una altra, mentre una altra ho grava amb el telèfon mòbil. Els Mossos les tenen identificades, però no se les pot imputar perquè són menors de 14 anys. I un últim apunt relacionat amb la violència. 5 morts en un tiroteig en una mesquita a San Diego, als Estats Units.
4: At the mosque, they're giving a briefing and it's a terrible situation.
0: Un atac terrible, diu Donald Trump, entre les víctimes hi ha els dos assaltants. En esports, la premsa britànica dona per fet que Pep Guardiola deixarà en aquesta temporada al Manchester City després de 10 temporades, això el dia en què el Barça ha tancat la renovació de Hansi Flick fins al, atenció, 2028. Avui el sol ha sortit a l'Armentera, a l'Alt Empordà, a les 6 i 23 minuts del matí, i a Roda de Barà, el Tarragonès es pondrà a les 9 i 10 minuts del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dimarts, Catalunya.
5: Ricard Ostrell, el matí de Catalunya Ràdio.
0: A partir de les 9 a l'Àgora del matí tindrem a Marta Monforte, Vicenç Sánchez Anagrau i Pere Rossinyol. Abans ampliem els titulars del dia amb Silvia Solana, Francesc Soler i Pol Forada. Bon dia.
6: Bon dia.
0: Aval amb crítiques.
7: D'aquí uns minuts Oriol Junqueras arribarà al Palau de la Generalitat. Tindran una reunió a porta tancada amb Salvador Illa i després a les 8 escenificaran l'acord de pressupostos entre el govern i Esquerra.
8: El Consell Nacional d'Esquerra ha avalat aquesta nit el pacte, tot i que la reunió també ha estat evident el malestar perquè hi ha qui creu que s'han fet massa renúncies.
9: Demà reunió bilateral entre els governs català i espanyol per impulsar la línia orbital de tren o el canvi en la gestió de la zona franca. Divendres els comptes s'aprovaran en una reunió extraordinària de l'executiu.
10: El president de la Generalitat i el líder d'Esquerra rubricaran a la Galeria Gòtica del Palau el pacte que permetrà a Illa desencallar els seus primers pressupostos. Fins ara el govern havia funcionat amb els prorrogats del 2023. L'acord va passar ahir pel Consell Nacional dels Republicans, que el va debatre sense votacions. Segons fonts consultades per Catalunya Ràdio, hi va haver retrets per haver aparcat l'IRPF per no haver atès les peticions dels mestres en les negociacions i per com s'ha pilotat la situació. No va agradar que la presentació ahir del tren orbital...
11: Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acord.
12: La voluntat de canviar el model de país.
10: Es fes abans que la reunió del Consell. A banda, el pacte també inclou un nou ens per supervisar les inversions de l'Estat a Catalunya i majoria catalana al consorci que gestiona la zona franca. Àlex Gira, el Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Marca en perfil.
7: Els Comuns, l'altre soci de govern, ja va arribar en el seu dia a un acord de pressupostos, però ara avisa l'executiu que potser caldrà revisar-ne alguna carpeta. David Cid.
13: Que no donin ni calendaris ni acords per tancats. És a dir, el calendari dependrà simplement
6: de si s'avancen o no s'avancen amb les millores que nosaltres estem reclamant aquests dies. Habitatge, trens i lluita contra la desigualtat.
8: El govern i els comuns s'han emplaçat a tornar-se reunint els pròxims dies per falcar l'acord.
0: 3 milions
9: de catalans es beneficiaran de la línia de tren que rodejarà el barcelonès per la segona corona metropolitana i que s'ha de començar a impulsar arran d'aquest acord de pressupostos. S'anirà fent per trams, es calcula que pot trigar 15 anys a estar completa.
0: Maresme i Vallès.
7: Són les comarques afectades avui per la vaga de mestres amb manifestacions a Sabadell i Granollers. El periòdico explica que Educació ultima una proposta per fer arribar per escrit als sindicats per garantir com a mínim que la reunió de demà se celebri.
8: Aquest matí la consellera Esther Niubó anirà al Parlament, on està previst que parli de les vagues, del pla de posar Mossos als instituts conflictius o com protegir el català a les aules. Ahir les aturades van ser al barcelonès.
13: L'aturada va tenir un seguiment del 65% segons l'USTEC i de pràcticament un 21% segons el Departament d'Educació. La manifestació principal va ser al centre de Barcelona amb prop de 1.800 persones segons la Guàrdia Urbana. Al matí, uns 450 docents van bloquejar durant dues hores l'accés a la Sagrada Família, on hi van col·locar pupitres. Tot això amb la reunió de demà entre sindicats i govern a l'horitzó. Iolanda Segura, portaveu de l'USTEC.
14: Ara mateix hem de gastar tots els mistos que tenim per intentar arrencar aquesta responsabilitat als grups polítics. Si estem en una situació, en la situació que estem, és també a causa dels governants que vam tenir en anteriors legislatures, que tampoc van fer unes polítiques educatives que posessin, donessin resolució a les situacions que ja estaven patint en el centre.
7: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: En solitari.
9: El PP andalús reuneix avui la seva executiva per analitzar el panorama polític després de les eleccions d'aquest diumenge. Moreno Bonilla, que s'ha quedat a dos diputats de la majoria absoluta, vol el suport extern de Vox.
15: Yo creo que el resultado muy bueno. Creo que nos da un margen de maniobra para poder gobernar en solitario, pero sobre todo yo lo digo como una reflexión incluso para propio Vox, ¿no? No tendría ningún sentido, digamos, la imposición o la búsqueda permanente de un sillón.
7: El PSOE, en lloc de centrar-se en l'autocrítica pels pitjors resultats de la història andalusia, segueix posant l'accent en les adhesions al PP a l'extrema dreta, per exemple, amb la prioritat nacional. Pedro Sánchez.
16: La verdadera prioridad de todo país, de todo estado, es proteger la salud de sus conciudadanos, sin excepciones, ni tampoco condiciones. Porque quien divide a la sociedad entre ciudadanos de primera y de segunda no está fortaleciendo a su país, sino lo está debilitando.
0: Pas al costat.
8: El preferit per la direcció de Junts per ser candidat a les municipals de Barcelona, Josep Rius, renuncia a aspirar-hi després que el cap de files del partit de Barcelona, Jordi Martí, hagi anunciat que vol ser també cap de llista.
0: Jordi Corbalan.
17: Josep Rius assegura en una carta a la militància que la confrontació i el desafiament intern debilita el partit. De la màxima confiança de Carles Puigdemont era l'aposta de la direcció juntaire per ser el candidat a Barcelona, però Jordi Martí manté la seva aspiració de ser l'alcaldable. Ahir al vespre a BTV, Martí deixava clar que no se sent al·ludit quan Rius parla de confrontació i desafiament.
18: El president Puigdemont és el meu president, el senyor Jordi Turull és el meu secretari general i Junts per Catalunya és el meu partit.
17: A un any de les municipals caldrà veure si la renúncia de Rius aplana definitivament el camí a Jordi Martí o si li surten més rivals. Jordi Corbalan, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Recorrerà.
9: L'agència tributària recorrerà la sentència que absol Shakira de frau fiscal. Hisenda haurà de tornar a la cantant gairebé 60 milions d'euros després que l'Audiència Nacional considerés que l'any 2011 no va cometre frau perquè no residia a Espanya.
7: Entre el 2012 i el 2014, Shakira sí que va ser condemnada per frau i va haver de pagar 25 milions d'euros. Carlos Cruzado, portaveu dels tècnics del Ministeri d'Hisenda.
19: Shakira cometió varios delitos fiscales entre los años 2012 al 2014. Hay una sentencia firme y además fueron unos hechos y una sentencia reconocida por la propia cantante, ¿no?
0: Per la batalla.
8: Elon Musk contra el conseller delegat d'OpenAI, Sam Altman. Musk va vendre les seves accions de l'empresa creadora de ChatGPT i la va demandar per haver traït la seva missió fundacional, suposadament desenvolupar tecnologia en benefici de la humanitat.
9: Reclamava Musk una indemnització de 130.000 milions de dòlars. Ara el tribunal, que no ha entrat en el fons de la demanda, la rebutja perquè considera que els fets ja han prescrit.
0: El Suprem.
7: El debat sobre l'eutanàsia arriba al Tribunal Suprem aquesta setmana de determinar si els pares poden recórrer judicialment la mort assistida d'un fill major d'edat i en plenes capacitats. La decisió fixarà jurisprudència.
8: És un cas com el de la Noelia, la noia a qui se li va practicar l'eutanàsia el passat mes de març, després de mesos de batalla als tribunals contra el seu pare.
0: Alerta.
9: De l'Organització Mundial de la Salut, que avisa que els riscos que la humanitat pateixi una pandèmia pitjor que la Covid són cada cop més alts. L'OMS defineix la situació d'alarmant, diu, per l'erosió de la confiança de la gent o l'augment de les desigualtats.
7: Això mentre la República Democràtica del Congo confirma com a mínim 116 morts pel virus d'Ebola i manté la vigilància sobre 400 casos més amb molt pocs recursos.
0: Anem cap a Burkina Faso. Èlia Borràs.
20: Preocupació a l'Àfrica Central per la propagació del bundibugyo, una variant del virus de l'Ebola del qual no hi ha vacuna ni tractament i que ja ha contagiat almenys 350 persones i ha provocat la mort de 116. La manca d'inversió i material ha dificultat les tasques de prevenció, ho explica el doctor Vichenge des de la primera línia sanitària a l'est del Congo.
21: És una situació que ens arriba.
22: Ens enfrontem a una situació per a la qual encara no estàvem preparats. El principal problema és que els subministraments de prevenció i control d'infeccions són insuficients, però amb els pocs subministraments que tenim ja hem començat.
20: L'epicentre d'aquest brot és a la província d'Ituri, al nord-est del país, que fa frontera amb Uganda, on ja han detectat dos casos, un dels quals mortal. Es tracta d'una zona amb molta activitat minera i amb presència de grups rebels armats, fet que dificulta l'accés de l'Estat. És per això que l'Organització Mundial de la Salut ha decretat l'emergència de salut pública internacional al segon nivell més alt d'alerta. Des de Burkina Faso, Elia Borràs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara Putin.
8: El president de Rússia arriba avui a la Xina per reunir-se demà amb Xi Jinping. Ho fa només uns dies després que Donald Trump.
23: Putin no vol ser menys que Trump i intentarà demostrar que mentre Washington i Pequín són rivals estratègics, Moscou i Pequín són socis estratègics. Tot i això, el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, procura evitar comparacions amb els Estats Units.
24: No competim amb ningú pel que fa a la composició de les delegacions. Desenvolupem relacions independents i toca en molts aspectes amb la República Popular de la Xina.
23: Putin també intentarà assegurar-se que Pequín continua sostenint una economia russa en guerra i sota sancions. Ja no amaga que la relació és asimètrica i que sense el gegant asiàtic no pot plantar cara a Occident. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Nova amenaça.
9: De Donald Trump a l'Iran. El president nord-americà diu ara que els socis que té el Golf Pèrsic li han demanat que fes marxa enrere en la seva intenció, que no era pública, de reprendre els atacs contra el règim dels ayatolars.
25: L'Aràbia Saudita, el Qatar, els Emirats Àrabs Units i altres països m'han demanat si podíem ajornar l'atac dos o tres dies perquè creuen que estan a prop d'un acord. I si el podem tancar de manera que l'Iran no tingui armes nuclears i si estan satisfets, probablement també ho estarem nosaltres.
0: Ridiculitza.
7: Israel, els membres de la flotilla després d'una nova intercepció d'una quarantena d'embarcacions en aigües internacionals.
26: Que Israel intenta ridiculitzar la flotilla és ben sabut, però ahir va anar més enllà encara. Va intervenir la ràdio d'alguns vaixells fent sonar l'Oops, I Did It Again de Britney Spears i des d'un compte oficial del govern van penjar una imatge de Bill Murray a la pel·lícula Atrapat en el temps. Fins i tot Benjamin Netanyahu s'hi va afegir enviant aquest missatge al responsable de la detenció.
27: Crec que esteu fent una feina excel·lent neutralitzant eficaçment un pla maliciós dissenyat per trencar l'aïllament que han imposat els terroristes de Hamas a Gaza. Continueu fins al final. L'aigua sembla absolutament meravellosa. M'encantaria ser amb vosaltres.
26: Els vaixells van ser interceptats després d'haver fet parada a Turquia, país enemic d'Israel, fet que podria complicar la situació dels activistes. Des de Jerusalem, Jordi Bresco, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Convidada d'honor.
8: La literatura catalana serà la convidada d'honor del Saló Internacional del Llibre de Turí de l'any que ve, un dels principals esdeveniments del sector editorial europeu i el més important d'Itàlia.
0: Montse Camps.
28: La literatura catalana tindrà un estand de 150 metres quadrats i participarà en una vintena d'autors. La directora de l'Institut Ramon Llull, Anna Guitart, explica a aquesta emissora que aquest és el resultat d'anys de feina.
29: Molt contents perquè és un esforç de molts anys d'anar picant pedra. Creiem que ara és un bon moment per com estan les traduccions de literatura catalana al mercat italià. En els últims 5 anys se n'han fet 180.
28: Per la consellera de Cultura, Sònia Hernández, l'elecció posa en valor la potència de la literatura i cultura catalana.
30: En els darrers anys, la literatura catalana és present de manera continuada a grans certàmens internacionals. És motiu d'orgull per al nostre país.
28: La Fira de Turí aquest any ha tancat amb 254.000 visitants. Montse Camps, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Serà l'última.
9: Carme Portacelli dirigirà la seva darrera temporada al capdavant del Teatre Nacional de Catalunya. Entre les 8 produccions pròpies destaca l'adaptació de L'Hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, o La Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brenys, protagonitzada per Emma Vilarasau.
31: Vaig venir aquí molt jove i veia aquest teatre que per mi era innovar, era completament una innovació, era completament transgressor. Es veia una llibertat, encara que no hi fos la de debò, la de debò, no la de l'Ayuso, en sèrio, una llibertat que no veies, no?
7: La temporada vinent estarà dedicada a la ciutat de Barcelona. El TNC anunciarà el relleu de la direcció el proper mes de juny.
0: Nit de premis.
8: Aquest vespre al Teatre Principal de Sabadell, on s'entreguen els Premis Nacionals canals de comunicació. La plataforma 3CAT és una de les guardonades amb el Premi de Comunicació Digital.
9: Esther Vera, directora del diari Ara, Ràdio Televisió Espanyola de Catalunya, o RAC1 també seran guardonats. El Premi d'Honor serà per Justo Molinero, per tota la seva carrera al capdavant de Ràdio Teletaxi.
1: Tot ben repartit. Es queda fora.
7: El ser querido de Rodrigo Sorogoyen no entra de moment a les travesses per guanyar la Palma d'Or a Canes. Ara per ara hi ha tres favorites per guanyar aquesta 79a edició.
8: També ha d'especial a Canes, Marc Garriga.
2: Després que s'hagin presentat 14 de les 22 pel·lícules seleccionades, el podi l'ocuparien l'Alemanya Fatherland, del director polonès Pavel Pavlikovsky, la francesa Sudan, del japonès Ryosuke Hamaguchi i la nord-americana Paper Tiger de James Gray. Javier Bardem, que interpreta la durable i temible cineasta protagonista del Ser Querido, sí que ha rebut elogis generalitzats i l'actor Stellan Skarsgård, membre del jurat, podria haver donat una pista en aquest sentit.
3: Tenim moltes actrius candidates a guanyar un premi, moltes dones que opten el premi a millor actriu. En canvi, només hi ha un home. Segurament és perquè ara els cineastes, fins i tot els homes, prioritzen els papers femenins. És així.
2: De les que queden per presentar-se, destaquen la belga Coward, de Lucas Dont, i la bola negra dels Javis. Des de Canes, Marc Garriga, per al Matí de Catalunya Ràdio.
8: I pel que fa als esports, Bert Prat, lesionat.
4: Fermín es trenca el dit del peu, espera el Mundial de Futbol, Flick continuarà dues temporades més al Barça després de firmar la renovació.
8: Medita.
4: Presentar-se a les eleccions del Madrid, Enrique Riquelme, ja té l'aval, assegura que en tres dies prendrà una decisió.
5: No vamos a ir a perder el tiempo y los próximos días, dos, tres días, decidiremos qué es lo que vamos a hacer. Y si vamos, será algo realmente que tenga un buen sentido y que sea ilusionante para un nuevo Real Madrid de los próximos 10, 15 o 20 años.
4: Mourinho espera que el Madrid pagui la clàusula de rescisió per ser el nou entrenador del Club Blanc, mentre els mitjans anglesos asseguren que Guardiola tanca la seva etapa al City aquest diumenge.
8: Avui és dimarts 19 de maig del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut l'Olivia quan passaven 4 minuts d'un quart de 4 de la matinada a casa seva, a Sant Just d'Esvern, i el Nil amb 3,430 quilos a l'Hospital Universitari d'Igualada. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
6: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
10: Com anem? Bon dia. Passen 2 minuts d'un quart de 8. Us informa Marc Jurado. Tenim 13 graus a Manresa, 15 a Lilla i 17 a Barcelona. Matí complicat a les carreteres. Claudia Serra, bon dia.
11: Bon dia. Sí, tenim circulació amb congestió a l'accés cap al Nus de la Trinitat des de la B20 a Santa Coloma i a la Ronda Litoral des de Sant Adrià i a la P7 a Santa Margarida i als Monjos. Precaució, hi ha retencions en sentit nord per tasques de neteja de la via després de l'accident d'ahir al vespre.
10: Tempesta política a Badalona, Hisenda inclòs la ciutat al mecanisme de pagament a proveïdors.
12: És el sistema creat pel govern espanyol perquè les administracions públiques puguin pagar factures pendents quan acumulen deutes i van tard en els pagaments.
7: L'oposició demana al Viola explicacions per la seva catastròfica gestió, diuen, de la ciutat.
10: David Àngela.
13: Pagaments autònoms i proveïdors en alguns casos de més de 200 dies van posar el crit al cel davant una gestió caòtica o catastròfica, segons l'oposició. Sentim Fernando Carrera, del PSC, i Eva Guillén, cinquena tinent d'alcaldia.
14: Tenim un problema molt, molt greu, que van dir el que vulguin. Poden fer el màrqueting que vulguin, poden fer els vídeos de TikTok que vulguin, però la realitat és mala gestió i un problema greu que han vingut o han hagut de venir de fora per resoldre.
15: Hem licitat els principals contractes que estan vençuts i així mateix estem fent regularització de deute que es ve arrossegant de factures no pagades.
13: Des de Badalona, David Àngela, pel Matí de Catalunya Ràdio.
10: Més notícies. A Barcelona ha denunciat un empresari del mercat de la Boqueria.
12: 6 treballadores s'hi han carallat per les condicions laborals i el tracte discriminatori que asseguren que reben.
10: Roger Sandaló.
32: Les dones asseguren que el propietari, que té una quinzena de les 180 parades de la Boqueria, com l'antic bar Pinotxo, les escridassava i les insultava. També els demanava fer feines que per contracte no els corresponien i denuncien pressions per no agafar baixes mèdiques. Elles mateixes, que estan en situació de vulnerabilitat, descriuen així la situació.
33: Me sentí esclavizada, me sentí humillada.
34: Estábamos viviendo como la época de Egipto, donde hay esclavos, donde hay un dios.
32: L'entorn de l'empresari nega totes les acusacions. Roger Santaló, pel Matí de Catalunya Ràdio.
10: El Garraf han condemnat a multes de fins a 5.400 euros els dos acusats de la mort d'un bomber en un incendi a Vilanova ara fa 5 anys.
7: Els condemnats són el caporal responsable de l'operatiu en el moment dels fets i la parella professional que acompanyava la víctima dins de la nau incendiada.
12: Els acusats han reconegut un delicte d'homicidi per imprudència.
10: I Cultura amb un concert a Razzmatazz. Doc Cimiron, a qui molts han definit com l'Eminem rus, serà a les 8 del vespre. Són les 7 i 20 minuts, esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
6: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
16: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
17: Catalunya Ràdio.
7: Són les 7 i 20 minuts. Repassem les portades de la premsa des del quiosc. El periòdico obre l'edició explicant que Illa tindrà pressupostos a l'aprovar Esquerra al pacte. El diari Ara tula que Esquerra valida els pressupostos d'Illa i La Vanguardia que Illa i Junqueras tanquen avui el pacte per aprovar els pressupostos. Només hi ha foto de tots dos encaixant les mans a l'Ara. Més política a la premsa de Madrid sobre Andalusia. De fet, El País explica que Vox reclama al PP andalús que assumeixi la prioritat nacional i El Mundo posa l'accent en la debacle socialista. I llegim que el PSOE deprimeix els seus alcaldes i barons, diu textualment el diari. Altres temes de portada, Shakira, a qui l'Audiència Nacional ha donat la raó i recupera 60 milions d'Hisenda. Ho expliquen La Vanguardia, l'Ara i El Mundo. Llegim que la Moncloa força el cessament del conseller delegat d'Indra i, d'altra banda, la preocupació de bola al Congo. I acabem amb El Periódico, que explica que presentarà avui l'oferta dels docents en una jornada de vaga.
0: Gràcies, Lara.
17: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
18: El 5 de gener del 2016.
17: I el número de la sort, el...
18: 10.
17: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: I avui volem parlar, són les 7 i 21. Atenció, Dubèlix. Frederic Vincent, bon dia.
19: Bon dia. Sí, per què rius?
0: No, perquè m'ha fet gràcia.
19: S'està comentant molt una decisió del Tribunal General de la Unió Europea que ha impedit a una empresa polonesa posar el nom Dubèlix a tancs, metralladores o llançagranades. L'Oficina de la Propietat Intel·lectual de la Unió Europea, i aquesta és la gràcia, primer va dir que sí. Primer va dir, cap problema que li poseu a Bèlix amb un llançagranades. Però l'editorial dels còmics ho ha portat als tribunals i ara ha guanyat.
20: Obèlix, que vols venir a dinar a casa?
21: Em vaig a dur aquest menir i vinc de seguida.
20: He estabornit 4 romans.
21: Ah, bé.
19: L'editorial deia que Obèlix és una marca registrada des de fa una pila d'anys per fer llibres, pel·lícules i joguines. I la gràcia és que l'Oficina de la Propietat Intel·lectual deia, per això mateix, com que són coses tan diferents, podem posar Obèlix amb un llançagranades i ningú no barrejarà les dues coses, ningú no confondrà les dues coses. Però la justícia li ha dit res, no cola. Li ha donat la raó a l'editorial. És curiós, perquè en un altre cas, l'Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea va prendre una decisió lleugerament diferent.
22: Pilota de Messi cap a l'interior, Iniesta a la punta esquerra, Jordi Alba no pot centrar, però de Tolo sí, remata Messi,
19: L'any 2011, Leo Messi va demanar registrar el seu cognom a l'Oficina Europea de la Propietat Intel·lectual, però llavors va sortir un representant d'una empresa especialitzada en bicis, que es diu Casa Mas Ferrer, que és una empresa catalana, que diu, home, nosaltres tenim una marca que es diu Massi, a mà. I llavors això es pot confondre. L'oficina aquí sí que veia risc de confusió i va donar la raó a l'empresa, per tant, no al jugador argentí. Però llavors Messi ho va portar a la justícia, que en aquest cas li va donar la raó a ell.
23: Algo tan atractivo está ocurriendo en McDonald's que no podrás resistirte. Ven a McDonald's, sabemos lo que te gusta.
19: Un altre cas curiós és McDonald's. A Irlanda hi ha una cadena d'hamburgueses que encara existeix ara, que es diu Supermac. Llavors es va voler expandir per Europa, va demanar registrar-se a la Unió Europea, però McDonald's va dir, no pot ser, perquè Supermac s'assembla massa a Big Mac, i això el Big Mac és meu. Però al final la justícia, en aquest cas, va donar la raó aquí, doncs a l'empresa irlandesa.
24: The limited edition Festive 5 Ounce is back at Supermax. The Festive 5 Ounce at Supermax. The freshness is in the taste.
19: McDonald's sí que va guanyar un altre cas que recorda el cas de l'Obèlix, una empresa índia de productes de bany, que literalment feia aixetes, es deia McDonald's, li feia servir la marca McDonald's. També, McDonald's va dir, home, vale que no són hamburgueses, però quan la gent veu un McDonald's ho associa amb nosaltres. En aquest cas sí que li van donar la raó. Encara tenim un altre cas recent de marca intel·lectual que també és curiós. La cantant Katy Perry es va querellar contra una dissenyadora australiana que es diu Katy Perry. S'escriu diferent, la cantant és Katy amb Y, la dissenyadora és Katy amb I, llatina, i E, però al final va guanyar la dissenyadora. El tribunal deia, home, vale, que ets famosa, però no et dona automàticament monopoli sobre el teu nom en tots els sectors. Com que la dissenyadora tenia drets registrats una marca de roba a Austràlia, diu que això no generava prou confusió entre les dues coses i va dir, endavant.
6: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
1: Ahir dilluns l'enig Màrius feia deshidratar conreus de cereals i la resposta era dessecar. Dessecar és eliminar líquids i els cereals són conreus de secar que creixen només amb l'aigua de la pluja. Avui dimarts, un enigmàrius mèdic del sistema sanguini més comercial, de 5 lletres. Del sistema sanguini més comercial, 5 lletres.
6: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
0: Hi ha 4 minuts per 8:15. El més destacat a la televisió a les últimes hores de Sant Mariola Cubells. Avui sobre la poca presència de dones al prime time televisiu.
2: David Broncano a Televisió Espanyola i tres senyors més al plató. Antena 3, Pablo Motos i el convidat, home, i les dos formigues, que també són tios, a El Hormiguero. 4, Iker Jiménez, un altre senyor al programa Horizonte. Telecinco, First Dates, amb Carlos Overa. Canal 24 Hores, Javier Fortes, amb el especial informatiu. Si un extraterrestre haguera fet zapping ahir mateix a la tele per les cadenes generalistes, haguera pensat que les dones no existissin.
0: I a la recomanació del dia, avui que s'entreguen els Premis Nacionals de Comunicació a Sabadell, la Cristina Bordes en recomana la sèrie Pubertat.
3: La plataforma 3CAT és una de les protagonistes dels premis i acaba d'estrenar la sèrie de Letizia Dolera, un drama incòmode però valent, ambientat en una colla castellera que ha de fer front a una acusació d'agressió sexual entre menors d'edat. Nus a la gola davant la pèrdua de la innocència i l'herència dels traumes i els tabús entre generacions. Teniu els 6 capítols de Pubertat a 3CAT.
4: A Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica. 20 anys construint junts. Obramat.
5: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
8: Les notes del nen, les obres a casa...
5: El manteniment del cotxe...
8: Ah, no, això no és cap càrrega.
5: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
9: Peugeot.
11: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: I quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jubany? Bon dia.
19: Bon dia. El pacte de pressupostos.
25: El tren orbital.
26: Vaja, vaja, vaja.
19: L'acord entre el govern de la Generalitat i Esquerra Republicana per tirar endavant els pressupostos és el protagonista del dia perquè es firmarà d'aquí mitja horeta en un acte entre el president Salvador Illa i Oriol Junqueras.
0: Tots dos van presentar el projecte del tren orbital que ha estat el clic que ha desencallat els pressupostos.
27: Sí, efectivament, el tren orbital ha estat un autèntic desllorigador dels pressupostos.
0: President Salvador Illa, bon dia. Com està?
27: Què tal? Bon dia.
19: Bon dia.
27: Home, si vol que li digui la veritat, estic molt il·lusionat per l'acte que farem d'aquí una estona a Palau.
19: Ja. Il·lusionat, és la paraula?
27: Sí. Il·lusionat, sí. Perquè finalment veuran la llum els meus primers pressupostos. Hosti, i això que sóc president des de 2024.
19: Sí, té raó, perquè fins ara hem anat tirant amb els pressupostos prorrogats de 2023.
27: Correcte, correcte. Per tant, estic il·lusionat per l'acord amb Oriol i ara d'aquí mitja horeta us ho explicarem tot. A la galeria gòtica de Palau.
0: I tot això gràcies al tren orbital, eh?
27: Clar. Sí, sí. No, no, el tren orbital
0: sí.
27: És un projecte esplèndid i colossal que canviarà Catalunya tal com ho coneixem.
19: Sí, segur que sí.
27: Jo entenc la seva incredulitat.
0: Sí, estem il·lusionadíssims. Sí, clar, voltes, sí, sí. Des de Vilanova mica... fins a Mataró.
19: Fa dos dies no sabíem què era el tren orbital i ara...
27: Entenc que sou escepticisme, senyor Joan,
19: no. Però...
27: No, no, si vostè vol, quedem aquí mateix l'any 2040, quan estigui acabat, i en parlem.
0: L'any 2040, aquí mateix.
27: Sí, ja podem agendar-ho. Si vol, en podem fer el programa.
19: Producció, ho anotem.
0: Sí, va, ho anotem. Sí, sí. Fem una entrevista que farà el del tren, president.
27: Des del tren orbital. Val. El Matí de Catalunya Ràdio des del tren orbital, 2040.
19: Molt bé. Val.
27: Hem fixat?
0: Sí, sí, sí. Sí.
27: Cert que casualment el tren orbital passa a Guarroca de Vallès.
19: Sí, sí, sí que ho hem fixat. Sí, ens hem fixat. Casualitat, eh?
27: És ben bé una casualitat absoluta, eh? Poder anar de Guarroca de Vallès a Vilafranca, o Vilanova, i o Geltrú, o Sabadell, Canllong, en tren. Sí, això, sí. Perdoni, però és un somni...
0: Home, clar, des de la Roca, a Sabadell, Canllong, realment.
19: I els de Sabadell podran anar a comprar allà
0: a la Roca Viva.
27: Tot passa per Guarroca, eh? Guarroca és Guanova Roma.
0: Sí, sí.
27: Gràcies al tren orbital.
0: President, gràcies.
27: A vostès. Fins després.
0: Són 8:15. D'aquí pocs minuts, reunió a Palau entre el president Salvador Illa i el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras. Quan acabi la troballa, a les 8 del matí, tots dos presentaran en públic l'acord de pressupostos. Seguir l'acte i els discursos els podreu seguir aquí al matí de Catalunya Ràdio i en temps d'agora analitzarem què suposa aquest acord i com canvia el panorama polític.
9: Bona nit a tothom, eh? Bona nit, bona nit.
0: Així sortia aquesta editorial Junqueras de la reunió del Consell Nacional d'Esquerra, una reunió llarga.

0: fa als esports, Robert Prat.
1: Flick continuarà al Barça dues temporades més després de firmar la renovació. Fermín espera el Mundial per una fractura al dit del peu. Enrique Riquelme ja té l'aval per les eleccions al Madrid, m'ha dit a presentar-s'hi, mentre Mourinho espera que el Madrid executi la seva clàusula de rescisió per ser-ne l'entrenador. Alexia Putellas, aquest vespre, al Tot Costa, a partir de les 7.
0: Pel que fa al temps, avui pujarà la temperatura, però encara s'esperen tempestes de tarda. Eloi Cordomí, bon dia.
2: Bon dia. Sí, el que passa que avui ja les tindrem als llocs habituals, a l'interior de Girona, al nord de les comarques de Barcelona, puntualment encara poden ser fortes. I ara mateix ens està creuant una massa de núvols, encara deixa algun ruixadet cap a la zona de l'Empordà, però anirà marxant molt ràpidament. Avui s'imposarà el sol, excepte en alguns llocs de la costa de Barcelona i de Tarragona, que el sol li pot costar una miqueta més de sortir, fins a mig matí, migdia, però la resta, sol, i a més la temperatura pujarà. Pot pujar de 3 a 6 graus respecte a la que teníem ahir. En alguns llocs es podria arribar fins als 28 o 29 graus, fregant els 30, per tant, a les comarques de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
0: I mobilitat també aquesta hora amb els retards habituals a Rodalies. Maria Fernández Noguera, bon dia.
3: Bon dia. L'R11 destaca el retard de 50 minuts del primer tren que ha sortit de Portbou cap a Barcelona, causat per una incidència en la infraestructura entre Portbou i Figueres, concretament unes obres que s'estan fent de nit. A l'RL4, el tren que va de Manresa a Lleida circula amb una demora de 30 minuts a causa d'una incidència a l'estació de Manresa, en concret una persona que no duia el bitllet, i mentrestant el tramvia de Barcelona s'ha espatllat un tren i això fa que la línia T5 no tingui servei entre les parades Parc del Besòs i Sant Joan Baptista.
0: I a les carreteres, complicacions al nus de la Trinitat. Clàudia Serra, bon dia.
4: Bon dia. Sí, hi ha trànsit dens, més del que és habitual, amb aturades a l'accés cap al nus de la Trinitat des de la B20 a Santa Coloma, també a la P7 a Santa Margarida i als Monjos en sentit nord, perquè s'estan fent tasques de neteja de la via després de l'accident de camions d'ahir al vespre. Només hi ha un carril obert. Pel que fa a la resta de carreteres, retencions habituals d'aquesta hora, sobretot sentit Barcelona.
0: Avui a l'Àgora del matí, Vicenç Sánchez, Marta Monforte, Anna Grau i Pere Rossinyol. Quan són les 7:33. I obrim la redacció del matí i comencem per les opinions destacades que trobem a la premsa. Maiol Roger, Pol Prada, des de la redacció, bon dia.
5: Bon dia.
0: Avui la premsa editada a Catalunya, editorials i articles d'opinió sobre els pressupostos.
6: L'Ara i el Periòdico dediquen l'editorial als comptes i tots dos coincideixen en que són una bona notícia. L'Ara titula Pressupostos per fi i el Periòdico Catalunya necessita pressupostos.
7: L'Ara hi afegeix que la línia orbital és una aposta rellevant però no hauria de comportar la desaparició de la IRPF de l'agenda de les negociacions.
6: I el Periòdico remarca que l'exigència de millorar qualsevol servei públic és incompatible amb el fet de no fer possibles els comptes.
7: El director de La Vanguardia, Jordi Juan, assegura en un article que és hora de posar-se les piles en el sentit que els pressupostos permetran aïllar, materialitzar el que fins ara eren bones paraules.
6: Quan destaca que hi ha hagut massa anys perduts en què la prioritat era avançar cap a la independència en comptes de gestionar bé el país.
7: Mentrestant, a la premsa de Madrid, encara ressaca de les eleccions andaluses, El País i El Mundo hi dediquen l'editorial El País per parlar dels partits d'esquerra i El Mundo de la dreta.
6: El País explica que els resultats d'Andalusia confirmen que a Espanya hi ha ciutadans d'esquerres que no tenen intenció de votar els socialistes, sinó que porten un discurs reivindicatiu molt arrelat al territori.
7: I considera que aquesta nova esquerra de l'esquerra, identitària i anticapitalista com l'andalusa, és aquí per quedar-se.
6: Mentre que El Mundo diu que s'ha entrat en una nova fase en la dreta espanyola i que el PP ja no pot defugir més de la naturalització de la seva relació amb Vox.
7: La qüestió ja no és si el PP s'ha d'entendre amb l'ultra dreta, sinó com fer-ho sense perdre la seva identitat política.
0: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Olga Viza.
8: I això és La Vanguardia, que segons el Centre d'Estudis d'Opinió, el 20% dels catalans creu que els governs ens amaguen proves de contacte amb extraterrestres. Ho explica a propòsit de la desclassificació de documents sobre ovnis que s'acaba de publicar. Documents que no poden demostrar que hi hagi vida extraterrestre, senzillament perquè la ciència no ho pot demostrar. De manera que continua el misteri, que és l'univers per on volen tota mena de teories conspiranoiques. La darrera, que l'antivirus és efecte secundari de la vacuna que ens van posar per la Covid. Tela.
9: Origen, sabor i qualitat certificada. Oli Terbaquina Verge Extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues. No tots els olis són iguals. Si ho prefereixes, te'l portem a casa. Més informació a www.olideoplesgarrigues.com.
10: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
11: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance?

0: Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
1: Creuer per les Illes Gregues i Turquia o el nord d'Europa ha esperat.
2: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros, inesperat.
1: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
3: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa't a endesa.com/empreses.
4: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
6: Són les 7:37. Fem un cop d'ull a aquesta hora a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. La notícia que interessarà els amants de les col·leccions de cromos del Mundial de Futbol.
7: Un cop s'ha sabut que Panini perd els drets de la FIFA després de 60 anys, el seu director a Espanya i Portugal, Lluís Torrent, diu que tots tranquils, que hi seguirà havent cromos, ho va dir ahir el Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
8: Els drets de la selecció espanyola no els hem perdut. Els drets de la selecció portuguesa no els hem perdut. Els drets de... no els hem perdut. I el que s'està fent és una col·lecció de seleccions. No puc parlar més, però tranquils. Continuarem fent col·leccions.
6: I encara sobre el Mundial de Futbol. La Fox busca una persona per veure tots els partits.
9: La cadena de televisió nord-americana li pagarà 50.000 dòlars per fer-ho. Ara bé, hi ha uns requisits. La persona en qüestió s'haurà de traslladar en un cub de vidre que s'ubicarà a Times Square, a Nova York. Tindrà múltiples pantalles per veure els 104 partits i haurà de crear contingut per xarxes socials, analitzar jugades i retransmetre la passió pel futbol en temps real. Ho veiem a diversos digitals.
6: Ha de descansar i dormir, tindrà un llit o no? No està previst.
9: No està detallat.
6: I els fans del còmic tindran una ruta a València.
7: Mafalda, Bambi i la família Cebolleta fan el salt del còmic a les parets de València. Llegim a Punt Mèdic que l'Ajuntament promou una ruta del còmic a través d'una desena de murals pels carrers de la ciutat. S'hi veuran els personatges més icònics de les vinyetes de les últimes dècades amb la idea de donar valor al gènere i als seus dibuixants.
6: I avisa els que compren amanides preparades als supermercats.
9: El llença l'Organització de Consumidors i Usuaris. N'ha analitzat 16, sobretot de les varietats de salida pasta i explica que la meitat suspenen i les altres aproven justet. Parlen d'excés d'additius i una aportació nutricional desequilibrada. Ho veiem al Rajoset.
6: Què estan hores baixes?
7: Els bars del metro de Barcelona, que estan en perill d'extinció. Llegim al portal 3CAT que, segons dades de TMB, el 87% han desaparegut en els últims 20 anys. L'explicació que hi veuen els mateixos solidaris és que tothom va corrent. Diu que més de la meitat dels compradors agafen coses per emportar.
6: I també estan sota mínims.
9: El servei de grua a Girona. Llegim al diari de Girona que només hi ha 4 conductors disponibles. La meitat de la plantilla. Comissions Obreres denuncia que la falta de personal ha obligat l'Ajuntament a recórrer a una empresa privada. L'Ajuntament, en canvi, diu que és excepcional.
6: I ara els destacats de l'Internacional i Economia amb Frederic Vincent i Lara García.
10: Hi ha una gran polèmica a França després que Canal Plus hagi avisat que no finançarà més pel·lícules on participin els 600 professionals que han firmat un manifest contra el magnat dels mitjans Vincent Bolloré. Bolloré és molt pròxim a l'extrema dreta i és l'amo de Canal Plus. Liberació en diu en portada que el cinema es mou entre la resistència i la prudència. Le Figaro assegura que el Festival de Cannes, el món del cinema, agafa distància de tota la història i Le Monde recorda que Canal Plus és una de les grans fronts de finançament del cinema francès i que si es compleix aquesta amenaça, això farà que, textualment, núvols negres sobrevolin el sector. A Wall Street Journal avança que Google i Blackstone, una de les grans, un dels grans fons d'inversió del món, crearan una nova empresa d'intel·ligència artificial al núvol. Blackstone serà el propietari majoritari de l'empresa, que tindrà un capital de 5.000 milions de dòlars. I a les portades de la premsa britànica apareix el nom de Pep Guardiola, el Times assegura que s'acaba una era, amb l'anunci que podria deixar el City, The Athletic també diu que Enzo Maresca seria el seu substitut.
11: La premsa econòmica avui es fa eco de la sentència que absola Shakira de frau fiscal. L'ON Economia diu que la cantant ha passat a formar part d'un grup selecte, on també hi ha altres personatges com Sito Pons i Xavi Alonso. Aquest grup és el dels que s'han enfrontat a Hisenda i han acabat guanyant. Segons el diari, tots tres tenen una cosa en comú. A més de ser coneguts, tenien diners per pagar un plet contra una de les grans institucions de l'Estat. I recorda que la majoria de perseguits per Hisenda no tenen aquesta capacitat. Cinco Dies fa balanç de com va anar el primer dia de Bizum a les botigues. Molts comerços es queixen que no ho veuen un mètode efectiu. factible. Defensen que són empreses i no particulars. El diari explica que els bancs han pactat endarrerir la implementació massiva després de l'estiu. I Expansión anuncia que Uber, Cabify i Bolt llançaran a Madrid els primers robotaxis de la Unió Europea. El pla pilot arrencarà l'últim trimestre de l'any, probablement al desembre, i es desplegaran entre 50 i 100 vehicles automatitzats.
6: I a la premsa esportiva que destaquem, Robert Prat.
12: Que Fermín es trenca i espera el Mundial, remarca el periòdico. El diari ara assegura que passarà pel quiròfan i que podria estar-se 3 mesos de baixa.

0: Un Fermín que veu trencat el seu somni, explica La Vanguardia, per l'esportiu és un cop molt dur pel jugador. I un cop fora al Madrid és la renovació de...
1: Flip, flap, flup-a-dup-a-dup, flup-a-dup-a-bip, oh, flop. Flip, flap.
0: El diari Esport és un projecte de dues temporades. L'esportiu recorda que la Champions és el gran repte pendent. El Mundo Deportivo apunta que Flick té molta fam de títols i que per ell és un plaer continuar aquest viatge. I mentrestant, a Madrid, el tàndem Mourinho-Florentino s'estima una altra vegada 13 anys després.

0: Vanguardia assegura que Mourinho ja ha dit sí al Madrid, mentre Arbeloa, l'espartà servil, com el defineix el periódico, mira de quedar-se al Madrid després del seu fiasc. El País diu que si hi ha eleccions al Madrid, Mourinho no arribarà al club fins al 9 de juny, però que si no hi ha eleccions, la seva arribada és imminent. As i Marca parlen de l'adeu de Carvajal del Club Blanc.
1: Adeu, i dic a Catalunya...
2: I a la premsa del cor, algú que ha pres dels errors. Elisenda Pineda.
3: Cayetana Guillén Cuervo se'n surt airosament de les últimes declaracions sobre Amaia Montero. Fa mesos que Amaia i Cayetana van trencar la seva relació d'amistat perquè l'actriu va desvelar sense voler el secret més ben guardat de la banda, el retorn d'Amaia Montero. És que es van deixar de seguir a Instagram i tot, eh? Doncs bé, aquesta vegada han preguntat a Cayetana per les grinyolades musicals d'Amaia i ha dit que només cal pensar que han exhaurit les entrades a tot arreu, que està meravellosa i que tothom l'estima. Ben jugat per part de Cayetana, que havent-se enganxat els dits una vegada, ha optat per la hipocresia, allò que lubrica la societat i que t'estalvia disgustos.
2: I qui faig avui, Canalies?
4: Avui felicitem l'actor i model John Cortajarena. Guapíssim, guapíssim.
2: 42.
4: 41. També el presentador de televisió Christian Galvez.
2: 47.
4: 46. I el cantant Sam Smith. Quants et deu fer?
2: 38.
4: Tot bé. 34.
2: Sant Oral.
4: Avui és Santa Siríaca. Va ser una rica vídua romana que donava xupluc als cristians perseguits. Sant Llorenç va usar casa seva a Roma per alimentar els pobres i per aquest fet Siríaca va patir el martiri en ser fuetejada fins la mort. A Catalunya hi ha 22 persones que es diuen Siríaca.
2: I ara tanquem el repàs de la premsa, avui que és on? 19 de maig del 2026.
5: 12.
2: Anant al quiosc vintage amb Albert Tom.
6: Tal dia com avui, de fa 20 anys.
7: 19 de maig de 2006. Falta menys d'un mes perquè els catalans aprovin en referèndum el nou estatut. El PSC fa a Girona el primer acte de precampanya. Zapatero li diu a Maragall que està molt orgullós d'haver fet junts el millor estatut de la història de Catalunya. Però les bones paraules no garanteixen que Pasqual Maragall es pugui tornar a presentar a les eleccions. Sembla que el PSC ja està buscant un altre candidat. Ara fa 20 anys, però, totes les discussions polítiques quedaven en segon pla. El Barça havia guanyat la segona Champions a París i havia fet rua per tota la ciutat amb un camió convertit en discoteca mòbil. Els reis de la festa van ser Ronaldinho i Valetti, l'autor del gol de la victòria, que es van passar tota la tarda com encarregats de la percussió. Un cop al Camp Nou, la Dharma va interpretar la presó del rei de França i la Bet va cantar l'himne del Barça.
2: Avui és 19 de maig del 2026, el 139è dia del calendari. Falten 33 dies per l'estiu, 36 per Sant Joan i 21 perquè comenci la selectivitat, les proves d'accés a la universitat. Així sona el dia d'avui.
6: Els sons del matí.
8: Jo vull agrair el sentit de país, Esquerra Republicana. Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acords.
9: Més que una línia de tren, és la voluntat de canviar el model de país.
10: Uns 450 docents van bloquejar durant dues hores l'accés a la Sagrada Família.
11: Hem de gastar tots els mistos que tenim per arrencar aquesta responsabilitat als grups polítics.
12: Moreno Bonilla vol governar en solitari Andalusia, però és conscient que necessita el suport de Vox per fer-ho.
13: Preocupació a l'Àfrica Central per la propagació del bundibugyo, una variant del virus de l'Ebola del qual no hi ha vacuna ni tractament.
14: Ens enfrontem a una situació per a la qual encara no estàvem preparats.
2: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Pressupost.
15: Còmput anticipat del que costarà una obra fer, de les despeses i els ingressos d'una entitat per a un període de temps determinat. Ve del llatí presuponere, pressupondre, és a dir, allò que establim prèviament. Avui, Govern i el PSC signen un acord en què pressuposen què gastarà durant l'any el Govern.
2: Faraònic.
15: Que és molt monumental i costós. És l'adjectiu que Junts ha triat per criticar el tren orbital. L'origen del terme faraònic està en la fascinació occidental per les piràmides. I la paraula es repeteix en totes les llengües. També en àrab es parla de firauni, relatiu als faraons, per descriure grans obres.
2: Flotilla.
15: Conjunt orgànic d'uns quants vaixells semblants, no gaire grans, units sota un sol comandament. La paraula està d'actualitat per la flotilla de Gaza, avui novament interceptada per Israel, però ja apareix al primer diccionari normatiu de Pompeu Fabra. Joan Coromines ens explica que és un castellanisme internacional, és a dir, que diverses llengües del món l'han adoptat al castellà.
2: Posem-hi ara tres xifres amb l'Ara García. 43.
10: Són els tirotejos que hi va haver l'any passat a Catalunya. Dos cada setmana, amb un total de 7 morts. Són dades que publiquen avui La Vanguardia i El País, que expliquen que l'any passat els tirotejos van augmentar en concret un 30%.
2: 60 milions d'euros.
10: És el que haurà de tornar Hisenda a Shakira. L'Audiència Nacional considera que l'any 2011 la cantant no va cometre frau fiscal perquè no era resident a l'estat espanyol. L'Agència Tributària ja ha anunciat que recorrerà la sentència.
2: 15 euros.
10: Amb 39 cèntims és el que costa a partir d'avui la bombona de butà de 12 quilos. S'abarateix pràcticament un euro. El descens es deu a la reducció temporal de l'IVA del 21% al 10% i a la suspensió temporal de l'impost d'hidrocarburs per la crisi a l'Orient Mitjà.
2: I ara el veig, tres imatges amb Pau Forada. A la primera imatge hi veig una de les esplanades que hi ha al davant de la Sagrada Família. Sembla una aula com a l'aire lliure, perquè està plena de pupitres, de cadires i de persones adultes assegudes com si fossin a una mena de classe. Moltes porten samarretes grogues.
5: I també n'hi ha que estan asseguts a terra amb una pancarta on s'hi llegeix vaga educativa, i al fons diversos agents dels Mossos d'Esquadra custodien els accessos al temple que, tot i ser en ple dia, un dilluns laboral, estan totalment tancats. Més de dues hores va durar la protesta dels docents, que va bloquejar l'entrada a un dels principals atractius turístics de Barcelona. Els visitants que es van quedar amb les ganes, com a mínim, se'ls tornaran els diners.
2: A la segona imatge hi veig un descampat poc cuidat. Hi ha herba i matolls fins a un metre d'altura, però el més sorprenent és que s'hi veuen mitja dotzena d'avionetes totalment abandonades. Algunes fins i tot estan cap per avall.
5: Són aeronaus que sembla que portin així molt de temps. De fet, la pintura està molt gastada pel sol. Una imatge que aboga una escena d'una sèrie o d'una pel·lícula postapocalíptica i que veiem avui a la portada del periòdico amb el següent titular. Els aeròdroms espanyols acumulen 87 avions abandonats. Per desfer-se'n, sovint mitjançant subhastes, han de passar per un llarg periòdic burocràtic.
2: I a la tercera imatge, en aquest cas ens l'envien des de Girona, veig tres quadres que sembla que formen una sèrie perquè repeteixen la mateixa imatge amb colors diferents. És la d'un cap amb dues grans orelles que recorda un Mickey Mouse, però modern. Què estem veient, Núria Paraire?
10: Doncs estàs veient tres de les obres icòniques de l'artista Takashi Murakami, considerat l'Andy Warhol japonès. Es poden veure a la Casa de Cultura de Girona fins a principis de juliol en l'exposició This is Pop. Hi ha també obres del mateix Warhol o de Jeff Koons. Explica com la cultura pop va revolucionar l'art dels anys 50 i com continua influint en la cultura contemporània.
16: Sou molt bona gent!
17: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/endiu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat en viu.
18: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
6: Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: Atenció a aquest titular que circula. Pep Guardiola diu en roda de premsa que Lamine Yamal ha d'estar orgullós d'onejar la bandera de Palestina. Marc Amorós, bon dia.
19: Bon dia. Guardiola va fer aquestes declaracions durant la roda de premsa prèvia al partit contra el Crystal Palace. Un periodista li va preguntar sobre la imatge de Lamine Yamal onejant la bandera palestina durant la rua de celebració del títol de Lliga del Barça. La primera resposta de Guardiola, diu la notícia, va ser per esbroncar el periodista. T'hauries d'abstenir d'intervenir en assumptes que no t'afecten. Estàs aquí per preguntar-me sobre el partit de demà contra el Crystal Palace. Després d'aquestes primeres paraules, diu la notícia, Guardiola va afegir, Lamine és un ídol per a milions de persones, la seva opinió és influent, fa bé de compartir els seus punts de vista si ho veu necessari, s'ha de sentir orgullós, ara és tema de conversa a tot el món.
2: I això és real o fals?
20: El matí de Catalunya Ràdio.
21: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
22: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
19: Som-hi, real o fals, sortint de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que Pep Guardiola diu en roda de premsa que Lamine Yamal ha d'estar orgullós d'onejar la bandera de Palestina és una notícia falsa. Guardiola no ha fet mai aquestes declaracions. Cap periodista va preguntar-li sobre aquest fet durant la roda de premsa prèvia al partit contra el Crystal Palace. Aquesta notícia falsa s'ha difós primer en llengua àrab. L'ha difós un compte especialitzat en futbol. Després s'ha viralitzat en molts altres idiomes, entre ells el castellà. Però tot el que diu és fals.
2: Gràcies, Marc.
19: Adéu, bon dia.
0: Aquest 21 de maig vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona. Visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
1: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
3: Catalunya Ràdio.
2: D'aquí 8 minuts seran les 8 del matí. Repassem els titulars del dia en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Ara a les 8, Salvador Illa i Oriol Junqueras firmen l'acord dels pressupostos.
23: Serà després que el Consell Nacional d'Esquerra hagi avalat el pacte amb els socialistes, inclou, entre d'altres, el tren orbital.
24: Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acords.
9: És la voluntat de canviar el model de país.
2: I la vaga de docents es trasllada avui al Maresme i al Vallès.
25: Les dues concentracions principals seran a les 12 del migdia a l'estació de tren de Granollers Centre i a plaça Espanya de Sabadell, Laia Ferrer, de vegada d'Ustec.
26: Hem buscat un lloc emblemàtic, també un lloc conegut de país, perquè considerem que és un conflicte de país i que s'ha d'enfrontar amb deixar de destinar recursos al turisme i dedicar-los als drets fonamentals, com és l'educació pública.
2: I Andalusia, Juanma Moreno Bonilla està decidit a governar en solitari.
27: Yo creo que el resultado muy bueno, creo que nos da un margen de maniobra para poder gobernar en solitario.
23: El PSOE evita l'autocrítica i rebutja que les eleccions andaluses es puguin comparar amb el que pot passar a les generals.
2: A Catalunya va haver dos tirotejos cada setmana l'any passat, que van deixar 7 morts i 29 ferits de bala.
25: Són dades que avança La Vanguardia, que afegeix que els incidents amb armes de foc es van incrementar un 30% l'any passat.
2: I és un tema que abordarem avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. I la República Democràtica del Congo confirma un mínim de 116 morts pel virus d'Ebola.
23: L'OMS declara l'emergència sanitària pel risc que el virus s'escampi als països veïns.
2: Donald Trump ajorna sense data l'atac que els Estats Units tenien previst fer avui contra l'Iran.
25: És el que ha anunciat el president nord-americà.
28: L'Aràbia Saudita, el Qatar, els Emirats Àrabs Units i altres països m'han demanat si podíem ajornar l'atac 2 o 3 dies perquè creuen que estan a prop d'un acord. I si el podem tancar de manera que l'Iran no tingui armes nuclears i si estan satisfets, probablement també ho estarem nosaltres.
2: La literatura catalana serà la convidada d'honor del Saló Internacional del Llibre de Torí de l'any que ve.
23: Anna Guitart, directora de l'Institut Ramon Llull, ahir a aquesta casa.
29: Molt contents perquè és un esforç de molts anys d'anar picant pedra. Creiem que ara és un bon moment per com estan les traduccions de literatura catalana al mercat italià. En els últims 5 anys se n'han fet 180.
30: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
31: Bon dia. Pel que fa al temps, ara mateix tenim una massa de núvols que està acabant de creuar a Catalunya. Està deixant 4 gotes a l'Empordà, però marxarà ràpid i aquest matí s'imposarà el sol a gairebé tot arreu, potser amb algunes restes de núvols en alguns trams del litoral. Avui pujarà la temperatura de 3 a 6 graus respecte a la d'ahir, per tant es podrien fregar els 30 graus en alguns punts de ponent, i a la tarda s'esperen tempestes. Afectaran les comarques de l'interior de Girona i del nord de Barcelona, potser també en alguns llocs del Pirineu.
30: Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
2: I pel que fa al trànsit, tenim un matí més complicat del que és habitual. Clàudia Serra.
32: Sí, segueix el trànsit dens més del que és habitual amb aturades a l'accés cap al nus de la Trinitat, des de la B20 a Santa Coloma, també a la P7 a Santa Margarida i els Monjos, 7 quilòmetres de cua en sentit nord perquè s'estan fent tasques de neteja de la via després de l'accident de camions d'ahir al vespre, i ara també a la 2 a Cornellà, sentit Lleida. Atenció perquè només hi ha un carril obert per un accident. Precaució també a la P7 a Castellbisbal, sentit Girona, hi ha retencions per unes obres que tallen un carril.
2: I en aquests dies de vagues i tensions al sector educatiu, al Matí de Catalunya Ràdio reivindiquem els nostres professors.
33: Els nostres professors.
34: A mi m'han marcat molt dos professors.
33: Blanca Llum Vidal, escriptora.
34: Un d'ells és en Pau Albós, que és un professor de filosofia que vaig tenir a l'institut i que ens convidava a comentar els textos amb el gènere que fos, i jo ho vaig fer sovint en vers, i per tant vaig començar a escriure poesia de la mà de la filosofia i al servei de la lectura. I l'altre és en Salvi Torró, que ens va fer una assignatura brillant sobre idealisme alemany, sobre Kant i encara més concretament sobre la doctrina de l'estat de dret, i va ser espectacular, i des d'aquí doncs m'agradaria agrair-li.
35: El
4: els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
2: Manu Guix, bon dia!
5: Xiripipis, bon dia! Xiripipis.
2: Com estàs?
5: Molt bé, i vosaltres?
2: Molt bé.
5: Ara m'he recordat de la Carme Mallafré, la meva profe de filosofia.
6: I què?
2: I què, i què?
5: Veus? Ostres, és que jo m'adormia a classe i ella em deixava, pobreta.
6: No m'ho diguis.
5: Sí.
2: Però te'n recordes d'una professora que no et va marcar, diguéssim.
5: No, però que em va marcar moltíssim, que em va agradar molt, eh?
2: Ah, sí? I t'adormies?
5: Home, em va agradar moltíssim la Carme Mallafré.
6: Però et va agradar perquè era l'única professora que deixava que t'adormissis a la classe?
2: No dormim que t'agradi no quadra, Manu.
6: Clar, és que no.
5: Perquè jo treballava al teatre.
2: El teatre!
5: Saps? Era petit.
2: El musical més petit, el més petit.
5: Clar.
6: Ah, clar, ja, ja ets l'estrella de l'escenari.
2: Anem a marcar el telèfon. Va, la Caral.
5: La Caral. I també me'n recordo de la Mercè Amor.
6: I
5: una
6: tant.
5: Una història que em va marcar èpic.
6: Perquè també et deixava dormir, no?
5: No. Ens va explicar la Segona Guerra Mundial i va ser bestial. Ja està, no us diré més coses, ja.
2: No, m'agrada.
6: És interessant.
5: Va. Caral.
6: Bueno.
2: Si dius xiripipis, et durà una llengonista Ral de Vinyó. Caral. Hola,
7: bon
2: Caral.
7: Bon dia, xilipipi.
8: Hola.
7: Hola.
8: Què t'he dit?
7: Bon dia, xilipipi.
6: Bon dia. Caral, la truquem del teu pare, el Ferran, la teva mare, la Norma i la germana petita, la Isaura.
2: Com estàs, Caral?
7: Bé.
2: Que vas al col·le, avui?
7: Sí.
2: Què toca a primera hora?
8: Què toca avui?
2: No me'n recordo. No te'n recordes?
6: Està ficant
8: nerviosa.
2: Sí. Tens una professora preferida, tu, Caral?
7: Sí.
2: Com es diu?
7: Aston.
2: Aston, molt bé.
6: Doncs vinga, Caral, per tu aquesta cançó de l'Axel Busto que et canta Manu Guix i que es diu T'estimo molt.

0: Faci molt bé el dia. Un petonet des de la ràdio.
1: Gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: Adéu, Manu.
3: Adéu, bon dia.
4: Adéu. Senyores i senyors, adéu. Bon dia. Són les 8.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: La mort a trets d'un home a la zona franca aquest cap de setmana ha encès totes les alarmes i ha tornat a situar la seguretat ciutadana com un dels temes més candents de la conversa pública. Els Mossos d'Esquadra investiguen aquest cas com un assassinat a sang freda, una revenja directament vinculada a les bandes i a les xarxes del narcotràfic. Aquesta violència armada, però, no és una anomalia estrictament nostra. Estem davant d'un fenomen global. L'auge del crim organitzat és una onada que creix a tot el món. Es tracta de màfies transnacionals que actuen a la via pública, amb xarxes completament presents arreu del món. En parlava l'intendent dels Mossos, Toni Rodríguez, la setmana passada, al matí de Catalunya Ràdio.
1: El que sí que li dic és que entorns criminals producte del narcotràfic sí que estan fent servir persones o sicaris, però no perquè estiguin establerts a Barcelona o a Girona o a Toledo. Això és internacional, això és global.
0: Aquesta és una lluita, per tant, que compartim amb altres països i amb les principals forces policials europees. Però alerta perquè que el repte sigui internacional no el fa menys urgent a casa nostra. Que passi a tot arreu no ens pot portar tampoc a l'acceptació. La primera responsabilitat dels mitjans de comunicació ha de ser fugir de la morbositat i l'especulació. La nostra obligació és aportar rigor, profunditat i tractar aquesta realitat des de la complexitat que exigeix. I això passa també per fer-nos les preguntes necessàries. Preguntar-nos, per exemple, si aquest tipus de violència tan visible suposa una amenaça inèdita. O si, com apuntava en aquest programa Eduard Sallent, excap de la policia, estem a prop de tenir una màfia autòctona.
2: Hi ha grups organitzats a Catalunya i el risc de futur que tenim és que aparegui una màfia autòctona. Les màfies que hem tingut fins ara són màfies que venen de fora. Són màfies que majoritàriament doncs, poden estar relacionades amb el cultiu de la marihuana.
0: La seguretat física i la protecció de la vida no són conceptes menors ni tampoc debats ideològics. Són un bé públic irrenunciable. Són una base fundacional del nostre estat del benestar. Pots tenir la millor xifra d'hospitals o les millors escoles públiques del continent, però serveix de ben poc si la ciutadania li fa por baixar al carrer. Garantir espais públics lliures de violència és també una qüestió de pura equitat. La gent ha de tenir la confiança plena de poder fer vida als seus barris sense tema un tiroteig a la cantonada. I per garantir això, cal també una resposta unànime a tots els nivells de l'administració. Quan parlem de vides humanes, d'ordre i de seguretat, no hi ha lloc per al partidisme. Catalunya i Europa, tota Europa, s'enfronten a màfies amb estructures empresarials i amb molts recursos econòmics. Per tant, l'administració no pot anar un pas enrere. La seguretat també és una qüestió que ha de preocupar les esquerres. Les dades diuen que els incidents amb armes de foc han crescut un 40% en l'últim any a Catalunya. I també tenim un problema de sensació, de percepció, que és tan o més rellevant que les mateixes dades.
3: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
4: Avui és dimarts 19 de maig, ens hem despertat amb 6 graus a Viella, 14 a la Selva del Camp i 17 graus a la ciutat de Barcelona. També amb força núvols, però que aquesta hora ja estan marxant. Avui preveiem que s'imposi el sol a la majoria de comarques, amb algunes restes de núvols, això sí, que els pot costar més de desaparèixer en alguns trams del litoral, però amb previsió que encara creixin algunes tempestes. Avui, sobretot, a l'interior de Girona, al nord de Barcelona, aquí poden ser fortes, fins i tot amb alguna calamarsada, i també amb alguns ruixats al Pirineu. A la resta, pujarà la temperatura entre 3-6 graus respecte a la d'ahir, podríem arribar als 30 graus a les comarques de Ponent i continuarà pujant amb un temps més estable el que resta de setmana.
0: Ara són les 8:04 i d'aquí una estona entrevistarem el secretari general de Vox, Ignacio Garriga, per parlar dels efectes de les eleccions andaluses en què l'extrema dreta reclama que el Partit Popular accepti el criteri de prioritat nacional a l'hora de donar ajudes públiques. Serà a partir de 9:45. El tema d'aquesta hora són els pressupostos de la Generalitat. Aquesta hora està prevista que es firmi un acord entre el govern i Esquerra Republicana perquè es pugui aprovar els comptes per primer cop des del 2023. Els republicans ja han confirmat la llum verda després d'un triple acord per compensar l'incompliment d'aquest compromís que Catalunya recapti l'IRPF. En lloc d'això, hi haurà una línia de tren orbital i la majoria de catalans al Consorci de la Zona Franca. També una societat mixta per executar les inversions de l'Estat. Anem cap al Palau de la Generalitat. Jordi Corbalà, Catalán, bon dia.
4: Bon dia.
0: S'han fet ja la fotografia, Salvador Illa i Oriol Junqueras?
4: Doncs encara no, es farà esperar uns minuts per bé que Oriol Junqueras ha arribat ja al Palau de la Generalitat. Ara en aquests moments és a la sala de l'Arxiu de Comptes, el lloc on esperen els convidats abans que el rebi el president de la Generalitat, que encara imaginem és a l'interior del seu despatx i que sortirà d'aquí una mica a rebre Oriol Junqueras. Aquí hi haurà aquesta encaixada de mans a la Galeria Gòtica, que és l'indret del Palau de la Generalitat, en reservat, diguem, per les grans ocasions. El líder d'Esquerra, com dèiem, ja és aquí a Palau. Abans es reunirà una estona, serà una trobada protocolària amb el president de la Generalitat al despatx, i després ja veiem a l'altra banda d'aquí de la Galeria Gòtica una taula, podem dir, d'estil minimalista, preparada perquè el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, firmin aquest acord de pressupostos.
0: Des del Palau de la Generalitat us segueix Jordi Corbalan. Fins ara, Jordi.
4: Fins ara.
0: I com deia el Jordi, aquesta fotografia ha estat possible un cop el Consell Nacional d'Esquerra ha validat aquest acord aquesta nit amb el govern. Ha estat després d'una reunió de més de 4 hores.
5: Bona nit a tothom, eh? Bona nit,
0: Així, amb un bona nit a tothom, en sortia Oriol Junqueras, i ho feia després de rebre algunes crítiques també de membres d'Esquerra. Àlex Giral.
6: Segons fonts consultades per Catalunya Ràdio, hi va haver retrets per haver aparcat l'IRPF, per no haver atès les peticions dels mestres en les negociacions i per com s'ha pilotat la situació. No va agradar que la presentació ahir del tren orbital...
7: Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acords.
8: La voluntat de canviar el model de país.
6: Es fes abans que la reunió del Consell. A banda, el pacte també inclou un nou ens per supervisar les inversions de l'Estat a Catalunya i majoria catalana al consorci que gestiona la zona franca. Àlex Giral, Robert, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: En aquest context, en el context d'aquests pressupostos, avui el periòdico també apunta que el govern i Esquerra han pactat també un pla de barris específic per als municipis més petits. El pla inclou 400 milions d'euros en 4 anys, els quals podran optar les ciutats amb menys població. Però un dels punts més comentats també de l'acord és aquesta línia orbital, un projecte per enllaçar amb tren les ciutats del voltant de Barcelona sense passar per la capital, i diu que fa molts anys que s'arrossega.
9: La línia orbital que relliguen doncs el conjunt de poblacions i que permeten que tinguem una xarxa i no solament punts que surten de Barcelona.
0: Aquest era Manel Nadal, el llavors secretari de Mobilitat del Govern, l'any 2005, per tant fa 21 anys.
10: És una línia relativament fàcil de fer i és una línia de la que fins ara el Ministeri de Foment no n'ha estat prou convençut. Crec que ara comença a estar convençut.
0: I Joaquim Nadal, que era conseller de Política Territorial, deia que el govern espanyol n'estava més convençut. Això era el 2007. Els ajuntaments, per on ha de passar aquesta línia, reclamen que ara sí que es compleixi. Rafael de Ribot.
11: El món local aplaudeix que s'hagi tret del calaix el projecte després de 20 anys, però demana que no es descuidin les inversions a Rodalies. Aurora Carbonell és l'alcaldessa de Sitges.
12: Això no ha d'anar en detriment de que segueixi apostant i posant diners també per Rodalies actual, pel dia a dia.
11: La primera actuació serà el reforçament de l'actual R8 de Rodalies entre Granollers i Martorell, que hauria d'entrar en servei abans del 2030. Després vindrà l'enllaç de Granollers amb Terrassa el 2034, que és l'únic tram que té el finançament garantit al Pla de Rodalies. El 2037 es preveu que es pugui anar de Mataró-Granollers i el 2040 de Terrassa-Vilafranca. El 2041 de Vilafranca-Vilanova. Rafael de Ribot pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquesta hora, doncs, el govern i Esquerra firmen el pacte dels pressupostos. Frederic Vincent, bon dia.
13: Què tal, bon dia.
0: I a partir d'ara, quines passes venen?
13: Dues d'importants. Una, demà reuneix la Comissió Bilateral l'Estat-Generalitat per acabar de falcar-ho tot el que depèn del govern espanyol, per tant, per impulsar la línia orbital que haurà de pagar l'Estat, i que la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria en aquest consorci de la zona franca. I després vindrà divendres. Serà llavors quan els comptes s'aprovaran en una reunió extraordinària del govern de la Generalitat. Dit això, hem de recordar que també cal el suport dels comuns.
14: Que no donin ni calendaris ni acords per tancats. És a dir, el calendari dependrà simplement de si s'avancen o no s'avancen amb les millores que nosaltres estem reclamant aquests dies. Habitatge, trens i lluita contra la desigualtat.
13: I aquest era l'avís per navegants que feia David Cid. Els comuns, recordem, que ja van arribar a un acord de pressupostos, però ara avisen que potser caldrà reobrir alguna carpeta o revisar-la. Cal el suport dels comuns perquè els comptes s'aprovin al Parlament. En qualsevol cas, quan el govern aprovi aquest divendres el projecte de pressupostos, començarà el tràmit parlamentari que hauria de durar, en principi, un parell de mesos.
0: Des de l'oposició, Junts per Catalunya retreu a Esquerra Republicana que doni oxigen a Salvador Illa. Josep Rius n'és el portaveu.
15: Es demostra, una vegada més, que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa. Abans de ressuscitar projectes faraònics, més val que arreglin Rodalies, que continua fallant estrepitosament.
0: En tot cas, si aquest procés es completa i es poden aprovar els pressupostos, serà, com dèiem, el primer cop aquesta legislatura. De fet, avui acumulen ja 1.166 dies amb pressupostos prorrogats. L'últim cop que es van poder aprovar va ser el 10 de març del 2023. Sobretot plegat, comentari que afegim a aquesta hora de la periodista Núria Oriols.
16: Si algú hagués dit fa 6 mesos que els pressupostos catalans es desencallarien amb l'eix ferroviari orbital, ningú s'ho hauria cregut. Però s'ha imposat el pragmatisme, després que tant Esquerra com el PSC hagin constatat que la delegació de l'IRPF no la trauran de Madrid. Ara el president Illa té la palanca necessària per acabar la legislatura i intentar tancar les crisis obertes amb el sector públic. I Oriol Junqueras té temps perquè se li pugui aplicar l'amnistia i també un relat per les municipals, ja que això va de descentralitzar i millorar la mobilitat. El problema per Esquerra és intern, ja que després de prometre el concert econòmic, la militància s'haurà de conformar amb una qüestió ben diferent.
0: Aquest és un dels temes del dia.

0: I l'altre gran tema del dimarts és un nou capítol de les vagues d'educació. Avui els docents tornen a mobilitzar-se, en aquest cas al Maresme i al Vallès. Anem en directe a Mataró. Marta Vallès, bon dia.
1: Hola, bon dia. Doncs heu pogut comprovar que avui no hi ha hagut els talls d'autopista, per exemple, aquí al Maresme a la C32 i al Vallès tampoc a la P7. Avui encara no han engegat les accions. Aquí a Mataró estem a l'escola Joan Coromines, que és el punt de reunió on començarà a 9:15 aquesta jornada. Avui la protesta es descentralitza i a la mateixa hora, a 9:15, es faran també accions al Baix Maresme, a Premià de Mar i a la zona nord, a Calella. Al migdia, els docents d'aquí, del Maresme, aniran cap a Granollers, al Vallès Oriental, on a les 12 del migdia comença una protesta en direcció cap a la Roca del Vallès. En el cas del Vallès Occidental, la convocatòria més potent serà a les 12 del migdia a la plaça Espanya de Sabadell. I també, en aquest cas, es faran accions descentralitzades, com per exemple a Barberà del Vallès. Una jornada més on els docents recordaran les consignes per demanar menys ràtios a les aules, millor sou i també millores per l'escola inclusiva.
0: El diari El Periódico destaca en portada que avui mateix el govern presentarà una nova proposta als docents.
2: Sí, assegura que la conselleria els hi farà arribar per escrit. Aquest és un requisit que els sindicats havien reclamat per anar a la pròxima reunió, que recordem havia de ser avui, però s'ha deixat per demà, per qüestions d'agenda. El diari no detalla el contingut d'aquesta proposta, però sí que cita el govern dient que tindrà com a marc els 2.000 milions d'euros previstos en els acords al que el govern va firmar amb la UGT i Comissions Obreres, que recordem són els sindicats minoritaris.
0: Sí, paral·lelament, avui compareix la consellera al Parlament.
2: Sí, amb moltíssimes coses d'entrada, les vagues, evidentment, però sense oblidar la polèmica per la presència de dues Mosses d'Esquadra en una assemblea de mestres, un fet pel qual la setmana passada es va disculpar també al Parlament la consellera d'Interior. Per cert, que la Comissió de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona avui debat en una sessió extraordinària una altra qüestió relacionada amb l'ensenyament. És una proposició de Junts, Comuns i Esquerra per instar el govern a que retiri el seu pla pilot per desplegar Mossos d'Esquadra de paisà dins dels centres educatius.
0: I relacionat també amb el món de l'educació, alerta amb aquesta dada. Ja s'acosten al 10% als joves que no estudien, no treballen, no busquen feina i no tenen fills. Així ho deia el Financial Times i en parlava així en aquest programa l'economista Santiago Niño Becerra.
3: El problema que té Espanya és que hi ha un atur que és molt elevat, un atur juvenil que està també sobre el 24%, però és que a la vegada hi ha una població inactiva molt elevada, perquè no hi ha demanda de treball per ells. I això és un problema.
4: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents i comences a sentir. Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days, tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
5: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara és 9:15 del matí, repassem els bàsics amb Sílvia Solanes, amb Pau Forada, amb Marc Forada, Francesc Soler, Ara García i Lola Mento. Bon dia.
7: Bon dia.
0: I el primer de tot és actualitzar el trànsit. Ara està millor, però la primera hora ha estat molt complicada. Clàudia Serra, bon dia.
8: Sí, i a més ara estem pendents de la carretera C-17 a Montcada, que es trobaria tallada per manifestació en tots dos sentits. A més, segueixen les complicacions a la P7, a Santa Margarida i als Monjos, després de l'accident de camions d'ahir al vespre. Sentit nord, hi ha diversos quilòmetres de retencions perquè s'estan fent tasques de neteja a la via i trànsit dens, també més del que és habitual, d'accés cap al nus de la Trinitat per la B20 a Santa Coloma.
0: Això després que un accident entre dos camions i un cotxe a l'AP7 provoqués un gran incendi que va deixar diversos conductors parats durant hores.
9: L'accident a Santa Margarida i als Monjos a l'Alt Penedès va obligar a tallar l'AP7 durant més de 3 hores.
10: Estem aquí i ningú ens ha vingut a dins de res. A més de 3 hores que estem aquí.
11: Tots els primers que han pogut sortir quan han obert el primer carril.
12: Quanta estona t'has passat tu allà?
11: 3 hores i mitja.
9: Així ho explicaven alguns conductors afectats a la nit dels ignorants de Catalunya Ràdio. L'incendi va ser perquè un dels camions portava aerosols. Ramon Lamí, el director del Servei Català de Trànsit al Catalunya Nit.
13: El fregament deu haver originat un impacte amb temperatura que ha provocat que aquest material que eren aquests esprais s'incendiés. El que ha provocat és que s'incendiessin tots dos camions i han quedat completament calcinats.
9: També hi va haver algunes explosions, tot i que no hi va haver ferits.
0: I avui tornem a parlar molt de seguretat. Ho farem amb el cap de la Comissaria General d'Investigació dels Mossos, Ramon Chacón, després que es constati que a Catalunya augmenten els tirotejos.
9: Avui La Vanguardia i El País expliquen que l'any passat els tirotejos van augmentar un 30% a casa nostra, n'hi va haver 93. Això implica una mitjana de 2 persones cada setmana. Tot i que el balanç total és de 7 persones mortes, més de la meitat dels successos van ser trets a l'aire per intimidar i ningú no hi va prendre mal.
0: I això després de l'agressió que s'ha fet viral a Lleida. És la pallissa de 2 nenes a una altra mentre una tercera els anima i ho grava. Els Mossos les tenen identificades, però no se les pot imputar perquè tenen menys de 14 anys. Estela Bussons, bon dia.
7: Hola, bon dia. Sí, per això el que fa la policia és recollir tota la informació relativa a la pallissa i n'informarà la Fiscalia de Menors, però des del punt de vista policial i judicial no tindrà més recorregut. En aquest sentit, ens diuen que el cas s'haurà d'abordar des dels serveis socials. De moment, en el marc de la investigació, ahir la mare de la víctima es va presentar a la comissaria per ampliar la denúncia que ja havia presentat a l'abril, quan van passar els fets. Avui també podria comparèixer la mare de la principal agressora. Recordem que tot plegat va passar a la plaça de la Llotja de Lleida. A les imatges es pot veure com la víctima és a terra i rep cops i puntades de peu per part de 2 adolescents i se sent la noia que ho grava com les anima a seguir pegant-la.
0: I a Manresa ha detingut un home i una dona per agredir dones musulmanes a Manresa.
9: Les víctimes van acabar a l'hospital. Segons explica l'ara, els 2 detinguts van insultar un grup de dones que portaven jihad i això va desembocar en una baralla en què 4 dones van rebre diversos cops de puny.
0: Els Mossos han detingut 2 persones per la seva relació amb la mort violenta d'un home a Reus, al Baix Camp. Els agents van trobar el cos sense vida dissabte en una masia. Ricard Buigas.
14: Els detinguts de 46 i 79 anys són les 2 persones que eren a la mateixa masia de Reus, on els agents van trobar el cos sense vida i amb signes de violència. Segons l'ha explicat els Mossos, dissabte al migdia van rebre l'alerta d'una presumpta baralla en una finca. Quan van arribar a la masia, van localitzar la víctima mortal i els 2 homes que han acabat arrestats. Un d'ells va intentar fugir quan va detectar la presència de la policia. Avui està previst que passin a disposició del jutge que ha decretat el secret de sumari. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara 2 casos més de les últimes hores. 2 persones han mort i 4 més han quedat ferides greus aquesta nit en un tiroteig a Ejido, a Almeria.
15: 2 dels ferits són menors d'edat. Segons fonts consultades per agència EFE, el presumpte autor dels trets és un home que hauria fugit i que podria ser familiar de les víctimes.
0: I als Estats Units, 5 persones han mort en un tiroteig en una mesquita de San Diego.
15: Els suposats atacants, 2 nois de 17 i 19 anys, també han mort, segons la policia, per trets que s'haurien disparat ells mateixos. La policia investiga l'incident com un possible crim islamòfob.
0: Són les 8 i 19 i avui al matí de Catalunya Ràdio parlarem amb el secretari general de Vox, Ignacio Garriga. Serà després de les eleccions andaluses, on Vox ha deixat clar que si el Partit Popular vol el seu suport per governar, haurà d'assumir la prioritat nacional. Això mentre Pedro Sánchez esquiva l'autocrítica en la seva lectura d'aquests comicis. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
16: Què tal, bon dia. Juanma Moreno vol seguir sol i fer pactes externs amb Vox. Argumenta que el resultat és prou ampli i que s'ha salvat en part de l'embolic, com ell mateix deia, en campanya d'haver de dependre dels de Abascal.
17: Bueno, tenemos menos lío, el 53, sí. Un poquito de lío más chico.
16: Però des de Vox no aclareixen què faran, si exigir entrar o no al govern, però pressionen ja amb el concepte de prioritat nacional, que Moreno Bonilla no els compra. Mentrestant, el PP activa el mode de campanya per les generals. Andalusia, diu Feijó, ha estat el trampolí per arribar a la Moncloa.
18: La campanya per lograr el canvi en Espanya empieza hoy.
16: El PSOE entoma els mals resultats. Montero es quedarà de cap de l'oposició, no garanteix quan.
19: Dentro de 4 años, pues, si estoy en condiciones y mi partido lo quiere, pues ahí estaré.
16: I el partit confia que en podrà recuperar els votants de cara a les generals, que Sánchez no pensa avançar, tot i els mals resultats seguits en les darreres 4 eleccions.
0: El PP celebra els resultats de les eleccions andaluses, però l'altra cara de la moneda la té als tribunals i per partida doble.
20: Avui segueix el judici del cas Kitchen, que investiga el suposat espionatge a Luis Bárcenas, encara amb àudios presentats com a proves en aquesta causa. A més, avui a l'Audiència Nacional es reprenen el judici del cas Púnica per suposades adjudicacions irregulars d'actes a municipis madrilenys governats pel Partit Popular.
0: I 2 apunts més de l'agenda política. Un sobre el vice Pérez.
20: El Parlament Europeu vota la retirada de la immunitat parlamentària del líder del partit. S'ha acabat la festa. Els motius serien el suposat finançament il·legal del seu partit.
0: I atenció també al que està passant a Junts. Josep Rius renuncia a ser el candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona.
20: Per evitar enfrontar-se en unes primàries amb el líder actual del grup municipal, Jordi Martí, que manté la seva voluntat d'aspirar a ser l'alcaldable. En declaracions aquesta nit a BTV, Martí deia no sentir-se al·ludit quan Rius parla de confrontació.
21: El
1: el president Puigdemont és el meu president, el senyor Jordi Turull és el meu secretari general i Junts per Catalunya és el meu partit.
0: I tot apuntava a que Josep Rius era l'aposta personal de Carles Puigdemont. I avui el director general de l'Organització Mundial de la Salut explica la situació de la salut pública global.
21: Serà l'Assemblea Mundial de la Salut que té lloc aquesta setmana a Ginebra. De moment, l'OMS ja ha avisat que els riscos que la humanitat pateixi una pandèmia pitjor que la Covid són cada cop més alts. L'organització defineix la situació d'alarmant per l'erosió en la confiança de la gent i les desigualtats.
0: I això mentre la República Democràtica del Congo confirma com a mínim 116 morts pel virus d'Ebola i d'Ebola i manté la vigilància sobre 400 casos més amb molt pocs recursos. Burkina Faso, Elia
22: preocupació a l'Àfrica Central per la propagació del Bundibugyo, una variant del virus de l'Ebola, del qual no hi ha vacuna ni tractament i que ja ha contagiat almenys 350 persones i ha provocat la mort de 116. La manca d'inversió i material ha dificultat les tasques de prevenció, ho explica el doctor Bixenge des de la primera línia sanitària a l'est del Congo.
23: C'est une situation qui nous arrive.
24: Ens enfrontem a una situació per a la qual encara no estàvem preparats. El principal problema és que els subministraments de prevenció i control d'infeccions són insuficients, però amb els pocs subministraments que tenim ja hem començat.
23: Nos avons déjà commencé.
22: L'epicentre d'aquest brot és a la província d'Ituri, al nord-est del país, que fa frontera amb Uganda, on ja han detectat dos casos, un dels quals mortal. Es tracta d'una zona amb molta activitat minera i amb presència de grups rebels armats, fet que dificulta l'accés de l'Estat. És per això que l'Organització Mundial de la Salut ha decretat l'emergència de salut pública internacional al segon nivell més alt d'alerta. Des de Burkina Faso, Elia Borràs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I els cinc catalans que anaven a bord del creuer on es va declarar un brot d'antivirus han donat negatiu en la segona prova.
21: Ara es començaran a relaxar les mesures de seguretat i el grup ingressat en un hospital de Madrid podrà sortir de l'habitació i rebre visites de familiars equipats amb EPIs. L'únic passatger que hi ha a l'hospital madrileny amb antivirus és un home de 70 anys, pràcticament ja no té símptomes i evoluciona favorablement.
0: I avui tornen les protestes dels pagesos.
21: La Comissió Europea presenta avui el pla d'acció sobre els fertilitzants. En el context de la guerra a l'Orient Mitjà, la idea és controlar els preus que han augmentat enmig del tancament de l'estret d'Hormuz. Coincidint amb això, pagesos de tot el continent es concentren a la seu d'Estrasburg del Parlament Europeu per reclamar ajuda urgent.
0: Això mentre continua la tensió a l'Orient Mitjà, Donald Trump apuntava que les negociacions amb l'Iran evolucionaven molt positivament mentre preparava nous atacs. Washington, Oriol Serra.
25: Donald Trump ha tornat a posposar una amenaça. Aquesta vegada el president dels Estats Units assegura que els països aliats a l'Orient Mitjà li han demanat que no tiri endavant els bombardejos previstos per avui, davant la possibilitat que es pugui arribar a un acord amb l'Iran.
26: L'Aràbia Saudita, el Qatar, els Emirats Àrabs Units i altres països m'han demanat si podíem ajornar l'atac dos o tres dies perquè creuen que estan a prop d'un acord. I si el podem tancar de manera que l'Iran no tingui armes nuclears i si estan satisfets, probablement també ho estarem nosaltres.
25: Trump ha parlat de la proximitat d'una molt bona oportunitat per assolir un acord amb l'Iran, però alhora ha advertit que els Estats Units ho tenen tot a punt per bombardejar aquell país si ho consideren necessari. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I Vladimir Putin arriba avui a la Xina per reunir-se demà amb Xi Jinping. Moscou, Cristina Solias.
27: Putin no vol ser menys que Trump, intentarà demostrar que mentre Washington i Pequín són rivals estratègics, Moscou i Pequín són socis estratègics. Tot i això, el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, procura evitar comparacions amb els Estats Units.
28: No competim amb ningú pel que fa a la composició de les delegacions. Desenvolupem relacions independents i toquen molts aspectes amb la República Popular de la Xina.
27: Putin també intentarà assegurar-se que Pequín continua sostenint una economia russa en guerra i sota sancions. Ja no amaga que la relació és asimètrica i que sense el gegant asiàtic no pot plantar cara a Occident. Des de Moscou, Cristina Solias, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Són les 8:25 i el Suprem debat avui si un pare pot portar als tribunals l'eutanàsia del seu fill.
29: És un cas semblant al de la Noelia Castillo, que va morir al març després d'un llarg procés judicial. El nou cas és el del Francesc, un home de 55 anys amb seqüeles en el moviment i la parla arran de 3 ictus i 2 infarts a què la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya va autoritzar l'eutanàsia. El seu pare ho va parar amb un recurs davant la justícia. El Suprem analitzarà el cas i fixarà jurisprudència sobre si una altra persona, un pare o una mare, està legitimat per recórrer l'eutanàsia que ha demanat una persona adulta i amb capacitat de decidir.
0: I encara els tribunals. Elon Musk perd el judici contra el conseller delegat d'OpenEA, que és Sam Altman.
29: Musk va vendre les seves accions a l'empresa creadora de ChatGPT i la va demandar per haver deixat de ser una organització sense ànim de lucre. Reclamava una indemnització de 130.000 milions de dòlars. El tribunal no ha entrat en el fons de la demanda perquè ha considerat que els fets denunciats ja havien prescrit.
0: I també parlant dels tribunals... l'agència tributària recorrerà.
29: La sentència que absol Shakira de frau fiscal, Hisenda haurà de tornar a la cantant gairebé 60 milions d'euros. L'Audiència Nacional considera que l'any 2011 no va cometre frau fiscal perquè no residia a Espanya.
0: 8:26 i bones notícies per la literatura catalana, perquè serà la convidada d'honor al Saló Internacional del Llibre de Turí l'any que ve, Montse Camps.
2: La literatura catalana tindrà un estand de 150 metres quadrats i participaran una vintena d'autors. La directora de l'Institut Ramon Llull, Anna Guitart, explica a aquesta emissora que aquest és el resultat d'anys de feina.
3: Molt contents perquè és un esforç de molts anys d'anar picant pedra. Creiem que ara és un bon moment per com estan les traduccions de literatura catalana al mercat italià. En els últims 5 anys se n'han fet 180.
2: Per la consellera de Cultura, Sònia Hernández, l'elecció posa en valor la potència de la literatura i cultura catalana.
4: En els darrers anys, la literatura catalana és present de manera continuada a grans certàmens internacionals. És motiu d'orgull per al nostre país.
2: La Fira de Turí aquest any ha tancat amb 254.000 visitants. Montse Camps, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I acabem amb música. Anuncia definitivament la seva separació després de 30 anys de trajectòria musical.
15: El grup ho ha fet oficial fa poques hores. En un comunicat admeten que senten que ara és el moment de dir adéu i han agraït tot l'amor i el suport dels seus fans durant tots aquests anys.
5: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
6: Quan vulgui.
5: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
6: Tot el temps que vulgui.
5: I totes les bombolles que vulgui?
6: Totes les bombolles que vulgui.
5: I tot el relax que vulgui?
6: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
8: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 118 milions. Milionari forever.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Catalunya Ràdio.
0: I pel que fa als esports, Florentino Pérez podria tenir oposició a la presidència del Real Madrid.
12: L'empresari Enrique Riquelme ja té l'aval, 187 milions d'euros, medita presentar-se a les eleccions.
13: No vamos a ir a perder el tiempo y los próximos días, dos, tres días, decidiremos qué es lo que vamos a hacer. Y si vamos, será algo realmente que tenga un buen sentido y que sea ilusionante para un nuevo Real Madrid de los próximos 10, 15 o 20 años.
12: José Mourinho està a punt de tancar el seu retorn a la banqueta blanca, 13 anys després, no ha renovat amb el Benfica, espera que el Madrid pagui els 3 milions de la seva clàusula de rescisió. Carvajal va anunciar que deixa el Madrid als 34 anys.
0: Mentre Guardiola podria tancar la seva etapa al City.
12: Després d'una dècada, la BBC apunta que després del partit contra l'Aston Villa tancarà la seva carrera a la Premier. El Daily Mail afegeix que es farà una desfilada en autobús dilluns que ve per tancar aquesta etapa, però des del club anglès recorden que encara té contracte per una temporada més.
0: Fermín, que es perdrà el Mundial de Futbol per una fractura al dit del peu.
12: Fractura al dit petit. Requereix cirurgia. Se la va fer a l'últim partit de Lliga contra el Betis, una lesió que arriba el dia que Flick firma la renovació fins al 2028.
30: Quan penso en els darrers partits al Camp Nou, era un ambient fantàstic. Com ens rebien. Era molt especial. Ho donarem tot l'any vinent per fer realitat el nostre somni. Aquest és l'objectiu, guanyar més títols, també la Champions, i ho intentarem.
12: Alexia Putella serà avui al Tot Costa de Catalunya Ràdio per analitzar la final de la Champions de dissabte a Oslo entre el Barça i l'Olímpic de Lió. Neymar convocat amb el Brasil pel Mundial i l'Arsenal a un pas de ser campió de la Premier. Va guanyar el Burnley. Pot ser campió avui mateix si ens ho pega el Manchester City.
0: Són 8:45.
31: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia en 12,5%.
32: Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
33: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
0: I al matí arrenca pendent de... L'acord de pressupostos que Salvador Illa i Oriol Junqueras han firmat aquest matí al Palau de la Generalitat. Anem cap allà, Jordi Corbalán, bon dia.
34: Doncs a punt de firmar-se aquest acord, ara mateix, després de l'encaixada de mans a la Galeria Gòtica entre el president Salvador Illa i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, tots dos estan reunits al despatx del president. Fora esperen els equips negociadors de la plana major del PSC i d'Esquerra, pendents que acabi aquesta reunió, surtin i firmin el document de l'acord de pressupostos.
0: I avui també és dia de vaga vagues d'educació. Avui són el Maresme i el Vallès. Just a aquesta hora arrenquen les mobilitzacions. Marta Vallès, bon dia.
1: Hola, bon dia. Doncs nosaltres som aquí a la, davant de l'escola Joan Coromines de Mataró. Tot just a aquesta hora, que era el punt de la convocatòria, comencen a arribar els primers professors.

0: preguntes dels grups sobre el pla pilot de Mossos d'Esquadra, escoles i instituts. En principi, no està previst que parli sobre la jornada de vagues ni de cap proposta en vista a la mesa de negociació de demà. L'USTEC, per la seva banda, ha enviat una carta a tots els partits demanant que hi hagi un veritable acord de país i que els pressupostos d'educació recullin les seves demandes salarials i de reforç de plantilles.
1: I a Madrid els focus estaran posats al Congrés dels Diputats. A les 11 compareix la periodista Maribel Vilaplana a la comissió que investiga la gestió de la Dana. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
2: Bon dia, és la periodista amb qui dinava Carlos Mazón el dia de la Dana, el Ventorro, i durant hores davant la jutgessa del cas ja va dir que havia marxat del restaurant abans de les 7 i que van a buscar el cotxe al pàrquing. El tiquet aportat després demostra que va passar una hora entre que surten del restaurant i ella marxa. Avui té l'opció d'explicar què va fer durant aquell període temporal i si Mazón estava amb ella. Durant aquelles hores ja s'havien produït les primeres víctimes mortals.
1: I cop d'ull també a la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández Noguera, bon dia.
3: Bon dia. A Rodalies hi ha els retards habituals per les limitacions de velocitat a la xarxa. A l'R11 destaca el retard de 50 minuts del primer tren que ha sortit de Portbou cap a Barcelona a Sants, on arribarà al voltant de les 9 del matí, una demora causada per unes obres nocturnes que es fan a la infraestructura entre Portbou i Figueres. Pel que fa al tramvia de Barcelona, ja s'ha solucionat la incidència que hi havia a la línia T5 i els trens ja circulen per tot el traçat amb les freqüències de pas habituals. Mentrestant, normalitat al metro de Barcelona i als ferrocarrils de la Generalitat.
1: I avui especial atenció a les carreteres. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
4: Bon dia.
1: Punts vermells.
4: Doncs en tenim tres de destacats. La C-17 a Montcada i Reixac, tallada per manifestació en tots dos sentits. La P-7 a Banyeres de Penedès, tallada sentit nord per un accident. I la P-7 a Santa Margarida i els Monjos, 10 quilòmetres de cua en sentit nord.
1: I algun punt taronja?
4: Trànsit més complicat a la C-58, també des de Montcada, sentit nord. Hi ha un carril tallat per un vehicle avariat. I a la B-20 a Santa Coloma, l'accés cap al Nus de la Trinitat.
1: De seguida parlarem de l'acord de pressupostos, però què més tindrem avui al matí de Catalunya Ràdio? Sílvia Solanes.
5: Doncs parlarem de la inseguretat amb el comissari Ramon Chacón, cap de la Comissaria General d'Investigació, també de les eleccions andaluses i el paper de Vox amb Ignacio Garriga, el seu líder a Catalunya. A un quart d'11 conversarem amb Marc Cabra, guanyadora d'un premi Pulitzer. I avui també parlarem de càncer de mama amb la cap de la unitat de l'Hospital Vall d'Hebron, i a les 11, Sergi Pàmies.
1: Avui a l'Àgora, Vicent Sánchez. També ens acompanyarà Anna Grau, Pere Rossinyol i Marta Monforte.
6: Bon preu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, quin dia ens espera avui? Eloi Cordomí, bon dia.
7: Bon dia. Doncs mira, aquesta hora ja estan marxant els núvols, a poc s'imposarà el sol a la majoria de comarques, el que passa que encara queda inestabilitat i, per tant, avui encara creixen algunes tempestes a l'interior de Girona i al nord de Barcelona. Aquí és on tindrem les tempestes més fortes, fins i tot encara amb alguna calamarsada, potser algun ruixat al Pirineu, i a la resta tens molt més tranquil. Hi ha aquests nuvolets a la costa, que sí, estarà una estona més, però després farà sol i la temperatura pujarà. Avui notarem 3, 4, 5, 6 graus més que ahir. I avui a Ponent es podria arribar als 29, però freguen els 30 graus. I segurament aquests pròxims dies la pujada de la temperatura s'anirà consolidant i aquest ambient d'estiu també l'anirem dotant a mesura que vagi avançant la setmana.
6: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
8: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa.
9: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
10: Ahir, deshidratar conreus de cereals era dessecar. Avui dimarts, un Enigmàrius mèdic del sistema sanguini més comercial, de 5 lletres. Del sistema sanguini més comercial, 5 lletres.
9: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
11: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents. I comences a sentir... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days. Tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
12: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar.
13: D'acord.
12: Quin és l'autèntic operador 100% català?
13: Vera.
12: I el més ben valorat pels usuaris?
13: Vera.
12: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
13: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
12: Doncs no en parlem.

0: Més, passa't a Vera.
1: Vera.
0: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
2: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
3: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
4: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
5: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari o contraindicacions al web de Fisiocrem.
6: Perdona, al centre?
7: Mira, veus aquell Skoda Kamiq gris? Doncs estava entre negre i blanc, però el vaig veure en gris i mira'l. I com que ja n'havia tingut un de blanc, total, que en gris mola més, no? Ah, i el centre és per allà. A dos carrers.
8: L'únic en què pensaràs serà en el color del teu Skoda Kamiq Go. Emporta-te'l completament equipat des de 19.500 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Informa't a Skoda.es.
9: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
10: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, els periodistes Vicent Sánchez i Anna Grau, el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques Pere Rossinyol i la periodista d'Infolibre Marta Monforte.
11: I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'Àgora?
10: Doncs és d'aquells dies que la tertúlia ja ha començat abans d'hora, el Vicent i el Pere, jo diria joia i alegria perquè Catalunya ja estigui a punt de tenir pressupostos, tot i que també crec que algú ve amb ganes de repassar una mica l'hemeroteca.
12: I tant.
11: Mira, començaré ja mateix. Any 2005, Manel Nadal, era secretari de mobilitat del govern.
13: La línia orbital que relliguen doncs, el conjunt de poblacions i que permeten que tinguem una xarxa i no solament punts que surten de Barcelona.
11: D'això en parlaven fa 21 anys i després, el 2007, el que era conseller de Política Territorial, Joaquim Nadal.
14: És una línia relativament fàcil de fer i és una línia de la que fins ara el Ministeri de Foment no n'ha estat prou convençut. Crec que ara comença a estar convençut.
11: Doncs mireu si em fa d'anys que parlem de la línia orbital. I orbita que orbitaràs. Salvador Illa i Oriol Junqueras, que han ratificat ja aquest matí l'acord dels pressupostos. La consellera d'Economia, Alícia Romero, en donarà detalls d'aquí uns minuts a partir de les 9 en una roda de premsa. Maiol, Roger, bon dia.
15: Bon dia.
11: Estem parlant d'acord de pressupostos a mitjans de maig, quan ja ha passat una tercera part de l'any. I quan entraran en vigor?
15: Doncs segurament abans de l'estiu, abans que acabi el període de sessions, per tant, estarem parlant d'entre un mes i mig i dos mesos de tramitació parlamentària. Si tot va bé, avui ja s'ha signat l'acord amb Esquerra. Dijous s'hauria de signar amb els comuns, encara falta algun servei, però vaja, dijous s'hauria de signar amb els comuns, i divendres en un Consell Executiu Extraordinari s'haurien d'aprovar. A partir d'aquí anirien al Parlament i, com et dic, és entre un i mig i dos mesos de negociació, per tant, aniríem ben bé a finals de... a mitjans de juliol si se segueix tota la tramitació parlamentària habitual.
11: Tot apunta que seran els únics pressupostos que es podran aprovar aquesta legislatura, veurem què és el que passa, evidentment, però aquests comptes també serviran per acabar ja amb aquests 3 anys de pròrroga.
15: Sí, recordem que els últims comptes es van aprovar el 10 de març de 2023. Això vol dir que portem 1.167 dies en pròrroga pressupostària. És el període més llarg des de que es fan pressupostos en autonomia, perquè anteriorment, entre el 2017 i el 2020, també vam estar en pròrroga, però fins ara no havia durat tant, i veurem fins on duren, perquè, és clar, la redacció dels pressupostos del 2027 ja hauria d'estar en marxa, s'haurien d'aprovar el govern entre octubre i novembre per aprovar-los a temps a l'1 de gener, però és clar, de moment estem amb els del 26 i ja veus a la data que els aprovem.
11: I el Consell Nacional d'Esquerra Republicana ha acabat aquest acord amb el govern, però també amb crítiques per la renúncia, sobretot pel que fa a l'IRPF. Això ens deia Oriol Junqueras al matí de Catalunya Ràdio el 24 de febrer.
16: Ara com ara, no sembla que el Partit Socialista vulgui complir amb el tema de l'IRPF. No ho sembla. I si el que vol fer és complir amb els seus compromisos, doncs nosaltres negociarem pressupostos, que no vol dir necessàriament que els votem, els negociarem. Que no vol complir, doncs no negociarem pressupostos.
11: Per tant, Esquerra també haurà de respondre què és el que ha canviat. Pere Rossinyol.
17: Bé, jo crec que és una bona notícia, tot això. Venim d'una època, diguem, complicadíssima.
11: Sí, però la pregunta és per què no es van aprovar aleshores?
17: Bé, doncs s'ha imposat el seny. s'ha imposat el seny, o sigui, aquí hi havia hagut una estratègia, diguem, de veure qui la té més llarga, amb perdó, o sigui, a veure si t'aconsegueixo doblegar el pols, ningú ha pogut doblegar el pols a l'altre...
11: O tots dos l'han doblegat,
17: o tots dos l'han doblegat,
11: van forçar que retirés uns pressupostos...
17: Vale.
11: Que això és un gest ja que és important, diguéssim, sí, que un govern retiri uns pressupostos, i segon, han aconseguit que l'IRPF no sigui la línia vermella.
17: D'acord, però l'alternativa, diguem, de seguir, diguem, així, amb el, a veure qui la té més llarga, o amb el pols, ens portaria unes eleccions, ens portaria, diguem, quan no té sentit, perquè hi ha una majoria d'esquerres. Aquí sempre ens discutim amb el Vicent, diu, sí, hi ha altres variables, no només l'eix esquerra-dreta, però aquest és un. Hi ha un acord d'investidura en què anava molt més enllà d'un acord d'investidura, perquè es va pactar un programa per tota la legislatura. Per tant, lo lògic és que hi haguessin pressupostos. Després d'aquestes tensions que tenien molt a veure amb el relat, a veure qui imposa què, això que t'ho faré menjant patates, etc etc. Però finalment, doncs tothom ha fet renúncies i per mi és una bona notícia, malgrat que, òbviament, doncs això, aquest espectacle ens l'haguéssim pogut estalviar i ara no estaríem debatent de qui se l'han passada, no? Lo important per mi és que hi ha pressupostos, això es vol pel país i es vol per aquest govern i pels les forces que li donen suport.
11: Oriol Junqueras, a veure que no es desencallava l'IRPF, també afegir això.
16: És una condició molt important. Però, en tot cas, dependrà de quantes altres propostes siguin capaços de posar sobre la taula. Si el Partit Socialista ens proposés, mira, escolta, l'IRPF no, però la independència sí, nosaltres què faríem? Pues acceptar la proposta, sí? Per tant, escolti, si el govern té alguna proposta alternativa, que la presenti.
11: La proposta alternativa no és la independència, però si és un tren orbital. Anna Grau.
1: Bé, a veure, jo crec que a la gent ja li costa molt entendre exactament què hi ha en els pressupostos que s'aproven o que no s'aproven. Només falta exacte doncs, que hi hagi un concurs de, com deia l'estimat Pere, bon dia, Pere, qui la té més llarga, no? Aquí fa l'efecte de que entre renúncies i per exemple, quan en Junqueras diu, si no ens dona l'IRPF però ens dona la independència, qui diu la independència diu alguna altra cosa que potser no s'explica, doncs no sé, doncs potser doncs, altres incentius per altres bandes.
11: Hi ha més diners per la gent catalana, hi ha el fet també que en el Consorci de la Zona Franca hi haurà majoria de l'administració catalana, que això és veritat que no és poca cosa, però...
1: Sí, no, però vaja, i també això vol dir llocs de treball per una sèrie de gent...
11: Sí, però la independència no és un tren orbital. És
1: sí, exacte, una sèrie de gent, de determinats partits, etc. A la gent el que se li hauria d'explicar molt bé quan es mira doncs, aquestes batusses pel pressupost, com qui es mira doncs, un Barça-Madrid, que prometre coses és gratis mentre no tens pressupostos. Dius, donaré tant als malalts de la L, faré exacte, el tren orbital, posaré, no sé, roses a tots els semàfors de Barcelona. Si no hi ha pressupostos, tot això queda amb res, perquè tot això és una carta als Reis. Llavors, jo a mi m'agradaria que la gent fos molt més exigent i que els pressupostos deixessin de ser una arma política de desestabilització de governs o de l'oposició, que també es veu de la d'altra banda, i que es anés al fons de la qüestió. Ara, jo també et diria que aquí la gent hauria d'agafar cultura pressupostària i mirar i llegir-se'ls els pressupostos. Moltes vegades no se'ls llegeixen els polítics que els voten, però la ciutadania sí que se'ls hauria de llegir.
11: Vicent.
6: Jo també, responent una mica al meu estimat senyor Rossinyol, no es tracta que hi hagi dos eixos, ja ho sabem, es tracta de quin és el primordial, que això no ho sabíem tant. És a dir, que si no és fer trampa. Fins fa poc el primordial era l'eix independentista, i encara ho hem vist en l'Ajuntament de Barcelona, perquè aquí les dretes han votat espanyoles, han votat en les esquerres espanyoles durant dues vegades consecutives i s'han quedat tot tan tranquil, i ara veiem que això s'ha desplaçat. I aleshores, no, és que si no ens enganyem i no sabem què està passant així. Aquí hi ha hagut un moviment, i està havent-hi un moviment de, per dir-ho així, de quin és l'eix més important per als partits independentistes. I això s'ha d'explicar i s'ha de veure també que la política... Hi ha molta gent que està pagadíssima i que està contentíssima perquè consideren, per exemple, que Junts és extrema dreta i que ja està bé i que les esquerres i tal, i hi ha una gent que no n'està tan contenta perquè diu aquí ens va mobilitzar.
11: Ho hem vist perquè estan just firmant aquest acord ara, Jordi Corbalan.
12: Sí, ara mateix són a la galeria gòtica, encaixada de mans, aplaudiment dels membres dels equips negociadors asseguts a primera fila, Oriol Junqueras i Salvador Illa, el president Illa i el president d'Esquerra intercanvien les carpetes amb aquest aquest acord de pressupostos. Ha estat un vist i no vist, molt ràpid. Han firmat els documents respectivament a peu dret amb una senyera de fons, i en aquests moments, doncs, tant el president Illa com el líder d'Esquerra van a primera fila, on aquests aplaudiments que sentíem, doncs, són, com dèiem, dels equips negociadors. Hem vist Lluïsa Moret, hem vist Ferran Pedret per part del PSC.
11: Lluís Salvador, vist, també, no?
12: Hem vist Lluís Salvador, l'Esquerra
11: Republicana.
12: L'home fort d'Esquerra i d'Oriol Junqueras.
11: Ah, és l'home fort d'Esquerra, ara, Lluís Calosa?
12: És un dels homes forts, diguem-ne, de portes endins d'Esquerra.
11: Sí, perquè Lluís Salvador va ser apartat en el seu moment, no?, d'Esquerra.
12: Sí, va ser així, però en aquests moments, com a persona de confiança d'Oriol Junqueras, doncs, entre d'altres, és la persona doncs, que també ha estat, o de les persones que han estat al capdavant de les negociacions d'aquest acord de pressupostos. Hem vist també Esther Capella, la portaveu d'Esquerra al Parlament. Com dèiem, ha estat un acte molt ràpid. Tot just els mitjans gràfics han tingut temps d'immortalitzar breument aquesta escena, i ara el que esperem aquí al Palau de la Generalitat és que comparegui la consellera d'Economia, Alícia Romero. Més tard ho farà Oriol Junqueras a la seu d'Esquerra. Però ara sí, podem dir que l'acord de pressupostos pendents que ens remetin al document ja està firmat entre el govern de Salvador Illa i Esquerra Republicana.
11: Doncs gràcies, Jordi Corbalán. Deies, Vicent, perdona.
6: No, deia això d'entrada, i aleshores resulta que aquí hi ha hagut un canvi molt important i és convenient dir-ho. És a dir, aquí l'eix que era determinant i que implicava grans pactes fins i tot d'estat, ara ja no figura. Dit això, això no té res a veure amb aprovar un pressupost, crec jo, i anem més en més i encara menys en èpoques com la que vivim ara. És a dir, jo crec que sí que s'han d'aprovar uns pressupost i que és lògic que tot un pacte, i hauria estat bé també que estiguera junts en aquest pacte. Això és la idea inicial. I si no, només mos hem de llegir l'informe Fènix que es va publicar o que van fer públic alguns economistes conduïts pel senyor Sever Roig, que no és mal maldit, i que explica què està passant a Catalunya. Jo crec que és un gran informe per saber que és absolutament necessari que hi hagi polítiques d'unitat en aquests moments, que el conflicte obert ja no mana. D'acord. I aleshores ja hauria estat, i a mi em sembla molt bé, que el Junts o Esquerra Republicana faci valdre no sé quin eix, però que aprovi pressupost. Dit això, què passa quan la gent constata que no passa res? És a dir, què passa quan tu negocies coses que no passen? Què passa quan el 2010 es va aprovar un eix orbital i una estratègia dins del tripartit i que després, per la crisi o pel que siga, però resulta que 17 anys més tard això no ha passat? I això és una vegada, i una altra, i una altra. I aleshores dius, bueno, anem a veure, i si deixaran de fer tant de teatre, per l'amor de Déu, i el que s'aprovara fora constatable, què està passant? Allò que s'està acordant es compleix. Només això. I aleshores, perquè també es va acordar fa temps que el port de Barcelona estaria dirigit. Sí. I què ha passat amb el port de Barcelona? Però és que ens pren...
11: Però aquí també el periodisme, és que també fem uns seguiments dels temes que també és ridícul.
6: D'acord. Bueno, però encara sort, no, encara que sort que això... que algú ahir va treure unes imatges de TV3 en què es veia, sí, encara sí, sí. Sort, que la periodista que estava comentant tot això deia, després... bueno, i ara ja tenim l'eix orbital. Pues sí. Si no tenim res.
11: Sí.
6: És a dir...
11: Però, i després també tu demanaves generositat. Parlaves de que Junts pogués entrar en aquesta negociació també pressupostària per condicionar els pressupostos. Però és que, clar, Junts, Josep Rius, que és el portaveu de Junts, que ha criticat que els republicans de Junqueras hagin apostat per recuperar aquesta línia orbital, ha dit això.
18: Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa. Abans de ressuscitar projectes faraònics, més val que arreglin rodalies, que continua fallant estrepitosament.
11: Que Junts digui que abans de recuperar projectes faraònics es dediquin a arreglar rodalies, doncs també...
6: Home, segurament, a veure, un moment, si tu negocies a Catalunya i ho condiciones a acords que s'han de fer a Madrid sobre acords que no s'estan complint i que encara ara són més angoixosos, doncs em sembla bé. És a dir, Junts determina que ha passat a l'oposició i que no vol saber-ne res.
11: Vicent, Junts ha governat Vicent durant molts anys en aquest país.
6: Sí.
11: Està dient que deixin de fer projectes faraònics i que dediquin a arreglar rodalies.
6: Sí.
11: I qui no ha arreglat rodalies
6: sí,
11: durant aquests anys?
6: Un moment. Rodalies, perdona, rodalies no ho ha arreglat l'Estat. Aquí s'ha pactat 10.000, també podem fer hemeroteca.
1: I quina era la prioritat de la Generalitat amb aquest tema?
6: No, la prioritat de la Generalitat...
1: Era
6: durant...
1: tocar-se el malic i mirar-se el nas.
6: No, escolta, durant uns anys la prioritat d'aquesta... He constatat que no hi havia res a fer negociant amb Madrid. Ja. La prioritat
1: però,
6: a vostè no li ha...
1: Gent...
19: a vostè no li agrada, però la prioritat...
1: No, a vostè, col·locada a dir, no, no,
19: un moment, sí,
1: no?
19: Això és molt fàcil dir-ho sempre perquè tot el món col·loca gent a dit, aquí, allà i a tot arreu.
1: No, jo
19: dit
1: no.
19: Això, no, vostè no, perquè no pot. I si poguera ja en parlaríem. O jo mateix. I si poguerem ja en parlaríem. Però aquesta no és la qüestió, perquè això és molt...
1: Sí, és la qüestió.
19: Com... No, no és la qüestió. Mira com col·loquen la... Pues mire, ara Junts no vol costar tant, no vol col·locar ningú a dir.
1: Però Vicent, tu citaves l'informe Fènix.
19: Un moment. Vostè diu col·locar gent a dit. Pues mire, Junts no vol col·locar gent a dit.
1: I què? Ah, no?
19: I això és millor.
1: Doncs, des de quan?
19: No, des d'ara, perquè quan no pacta... Des d'ara. Quan no pacta, no col·loques. No, no, des d'ara. Quan no pactes, no col·loques.
1: Primer els han col·locat i després han despactat.
11: Clar, Vicent, és a dir, això que dius, doncs que marxin d'ENA, que marxin del Consell d'Administració de la Ràdio i Televisió Espanyola...
19: Bé, un moment, això és una qüestió entre ells també.
1: Oh, i tant,
19: sí. No, però en tot cas, més borros al sou... Però, escolta, això depèn de la Generalitat o depèn de Madrid? No, està dient d'ENA i... No, i en raó. Això que depèn de Madrid? Doncs aquí resulta que el Junts està fent oposició, sobretot a Catalunya, i a mi em pot semblar bé, continuo pensant que s'equivoquen, perquè el que haurien de fer seria fer pactes que pogueren concretar-se. Aleshores, dient ja que tot el món és veritat, tot el món està pensant sempre en col·locar gent a dit, i a veure, i qui no calça el seu dit, i potser no podrà perquè el té determinant per triar la gent, dient tot això, escolta, el que no se pot continuar fent és negociar coses que no es compleixen perquè no depenen de tu. No és que
1: però
19: no
1: sí depenen de
19: no
1: tu, que no, perquè no que no si tu tens una pressió... A veure, si tu ets soci del Pedro Sánchez i tu arribes amb uns pactes a Madrid i tu tindries la possibilitat de fer una moció de censura i no la fas, vol dir que tu estàs tragant una sèrie de coses que altres també i que les teves prioritats són unes
19: si
1: o unes altres.
19: Si fas una moció de censura,
1: i si portes molt de temps
19: si fas una
1: governant...
19: moció de censura, suposa que serà perquè per triar un altre candidat, per si no, per què la fas?
1: Exacte, dir, però clar, dic que, a veure, que el que no es
19: Junts,
1: pot ser...
19: Vostè vol que Junts o Esquerra facin president del senyor Ayuso?
1: Vicent, pues no, el que dic és que el que no es pot fer és anar a Madrid a per un costat a fotre cris, però per l'altre quart a pactar que et col·loquin gent amb determinades coses, i llavors a queixar-te de que no val Rodalies, quan tu, mentre has governat i has tingut aquesta capacitat de pressió, podies haver prioritzat els Rodalies en comptes d'altres
19: pressegades. A Catalunya no té capacitat de pressió ningú.
1: Ah, no?
19: No. Ni comissions, ni la UGT,
1: yeah,
19: ni Foment, ningú, ni la PIMEC, ni els partits. A Catalunya no té cap capacitat de pressió ningú, perquè si no, no s'aguantarien les coses que s'han estat aguantant. I precisament, constatat que no hi ha capacitat de pressió i que sempre és de baes, com diuen al meu poble, al final les coses van anar com van anar també o com podrien anar al futur. És a dir, quan la teua pressió és ridícula i tot el que pactes no es compleix sistemàticament, tu te pots equivocar, perquè és veritat, jo no reconec que hi ha gent que vol continuar incidint en alguns mitjans per col·locar persones d'acord. Però aquest no és el problema. El problema és que tot
1: el que
19: tu pactes no es compleix mai. Aquest és
11: Són les 8:54, hi ha una última hora del País que ara confirmarem, que és que Zapatero estaria imputat per blanqueig de capital en el cas Pulús Ultra. Ara ho expliquem.
20: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a CaixaBank.cat.
21: El matí de Catalunya Ràdio.
22: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
23: Dimecres, Quanta Guerra, amb l'avi de Núria Marín.
24: L'any 36, veu des del balcó de casa com esclata la Guerra Civil a Barcelona.
25: Ostres.
24: Es presenta de voluntari per ser sanitari a la guerra.
25: Uau, sempre s'havia identificat com a rojo.
24: En tinc una de boníssim.
25: No.
24: Sí.
25: Quatre. Que xulo, tio. Mai m'hauria imaginat que s'havia exposat a situacions tan límit.
23: Quanta Guerra, dimecres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
26: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
27: Les notes del nen, les obres a casa...
26: El manteniment del cotxe...
27: Ah, no, això no és cap càrrega.
26: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
27: Fes-ho.
28: La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
0: Fes que el teu estiu es faci realitat amb Travelplan i Viatges al Corte Inglés a preus increïbles com Punta Cana a partir de 850 euros i amb fins a 300 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions. Reserva el teu viatge de Travelplan amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
23: Bona nit! 40 anys després, el Sopa de Cabra explica la seva història com mai ho havien fet abans.
2: Junts amb un escenari es creava una bomba de rellotgeria. Sopa de Cabra mai ha sigut un grup d'amics. Cada concert era una bronca terrible.
3: Sempre funcionàvem així. Ho deixem, va, ho deixem.
4: I després surten i dius, no ho puc creure. Com pot ser? És màgia.
23: Nits sense ficció. Sopa de Cabra. Tornar enrere. Avui a TV3 i a la plataforma 3CAT.
5: A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
7: Aneu massa de listos.
8: I els valencians?
7: No, els valencians, que mira, si hem caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
5: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
9: Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
10: Has sentit el que acaba de dir?
29: Que a Mallorca no feu l'amor.
30: Segona temporada de la República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
31: I també disponible a la plataforma 3CAT.
23: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
11: Hi ha una discussió molt aferrissada fora d'antena amb Vicent Sánchez, amb Pere Rossinyol, també amb Anna Grau i amb Marta Monforte. Tenim una notícia d'última hora, que és que Zapatero ha estat imputat per blanqueig de capitals. Tania Tàpia?
32: Sí, bon dia. El que sabem és que hi ha en marxa una operació de l'UDEF que en aquesta causa de plus ultra que porta el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, i que hauria imputat doncs ja a l'expresident Rodríguez Zapatero. Recordar que aquesta investigació es porta per al rescat de l'euro línia després de la pandèmia amb 53 milions d'euros. El jutge creu que es va aprofitar aquesta operació perquè hi hagués cobrament de comissions il·legals, també per rentar fons, i en tota aquesta causa l'última hora és que José Luis Rodríguez Zapatero estaria ja investigat per aquest tribunal, per l'Audiència Nacional.
11: Investigat vol dir que per començar un procés d'investigació i veurem doncs què és el que passa. Tot això està en secret de sumari, Tània?
32: Doncs la causa ja fa temps que s'està instruint, desconec si hi ha una part, si us soc sincera, si està en secret o no. El que sabem és que ja doncs fa temps que s'han fet altre tipus de diligències, i el que ara sí que us podem confirmar és que l'UDEF, per tant, la unitat que és responsable d'aquest tipus de delictes econòmics, té en marxa un operatiu que, per tant, podria suposar registres, podria suposar detencions. Tot plegat s'està portant a terme ara i, per tant, caldrà esperar algunes hores per saber-ne el resultat.
11: Gràcies, Tània.
32: Fins ara.
11: T'has sorprès, Pere?
17: No. No, perquè ja feia alguns dies que alguns mitjans molt antigovernamentals insinuaven aquesta possibilitat i semblava que la preparaven, no? I certament estem en un moment en què hi ha moltes causes paral·leles, diguem que d'alguna manera van en contra de l'actual govern o del seu entorn. Hi ha jutges molt diferents, hi ha causes molt diferents, i hem d'esperar a veure quan s'aixequi el secret de sumari o quan es coneguin els detalls. Abans no m'atreveixo a saber si estem davant d'un jutge o d'un tipus de jutge o d'un altre tipus de jutge, però el fet és que des del bon començament aquest rescat d'aquesta estranya aerolínia doncs sempre va ser una mica problemàtic i opac i curiós, i ara veurem quina és la magnitud de tot plegat. Crec que és massa d'hora per ser concloents i hem de tenir paciència.
11: Anna.
1: A veure, precisament perquè és massa d'hora per ser concloents, dius, doncs sí, òbviament hi ha gent que li té moltes ganes, a José Luis Rodríguez Zapatero, també hi ha gent que fa temps que el considera poc menys que un conseguidor, i se li atribueixen, diguem-ne, doncs, unes operacions a Venezuela que bé, que precisament per l'aspecte de la presumpció d'innocència no m'estimo més no detallar en aquest punt. Ara diria, ni donar per fet que aquest senyor és culpable, ni donar per fet que el jutge que l'investiga té agenda política. Vull dir, esclar, és que no s'hi val. Vull dir, esperem a veure què passa. Fa molt de temps que hi ha rau-rau, que hi ha tam-tam, que si això, que si l'altre, bé, doncs per fi doncs, que actuï la justícia i arribi alguna conclusió.
11: Vicent.
6: Bueno, a mi, per una vegada considerem el senyor Pere Rossinyol, que quan ell diu això em fa molta gràcia, doncs ara li em faig jo ahir. Però la clau és esperem a veure quin és el jutge. Qui és el jutge? Esperem-ho.
1: Bueno, ja hi som. O sigui...
6: No, li explico una cosa.
1: La justícia no és una joguina.
6: No, la justícia espanyola és una joguina en mans de gent...
1: Quan no us agrada, no?
6: No, ni quan m'agrada ni quan no m'agrada.
1: La sentència a la Gürtel sí que us va agradar, no?
6: Escolta, no em parlem en plural, que jo no sóc brother Sánchez.
1: No, parlava de tu i del Pere.
6: A mi la sentència a Gürtel em va agradar tant com qualsevol altra sentència, com la d'Esgal, i tan poc com la d'Esgal. Vull dir, escolta, a mi m'és igual, només demanaria, si poguera ser, que la judicatura espanyola tinguera un cert prestigi com la mitjana europea. Només demanaria això. I com això no és així, perquè els jutges actuen sempre a conveniència del seu propi criteri, que és polític, en un sentit o un altre, semblen la fiscalia, que també actua sempre segons les ordres que arriben des de dalt, que són el govern espanyol, doncs el sistema o el panorama final és d'incredulitat. I quan hi ha una cosa com aquesta, sempre dius, a veure quina mena de jutge li ha tocat. Escolta, ja, però... mire, fa, no sé...
1: Però és que si comencem
6: fa 12
1: així...
6: anys... No, si comencem així, no. És que hi ha gent que creu en la justícia espanyola i gent que no hi creia.
1: I aquest és el discurs que fa viable la impunitat.
6: No, aquest discurs fa inviable...
1: Que la justícia no és perfecta, aquest... ho sabem tots. No, a veure, no, jo et puc aquest... explicar judicis que he patit jo en altres àmbits que les sentències són al·lucinants. Ara, que dic, partir de la base de que tots els jutges tenen agenda política, de que
11: Voldria dir que
1: la gent és ininvestigable.
6: Vostè m'interrompe, a més, confon el que dic.
1: Jo dic que hi ha
6: jutges que sí que en tenen, i molts, i també dic que la cúpula judicial espanyola està regida per un mal sistema i ha aconseguit al final que hi hagi una guerra entre ells que no té res a veure amb la justícia. I escolte, a veure, mil casos, els que vostè vulga. Fa 12 anys jo sé d'un president de la Generalitat Valenciana que va eixir de la presó perquè tenia un càncer terminal. Me n'alegre molt que el senyor Zaplana no el tinga, però 12 anys després encara no ha ingressat en la presó. I hi ha altra gent que s'està podrint i que no té les mateixes consideracions. O gent per als quals, quan s'aprova un indult o una amnistia...
1: Però el Griñán no va arribar ni a entrar.
6: Bueno, d'acord, doncs ja m'ho està dient vostè, però si em dona la raó. M'està donant la raó. És a dir, en la justícia espanyola no et pots creure res. I això no genera...
1: Això és una afirmació molt greu.
6: La fa jo. Però, escolta, i vostè és jutge o què? Em portarà davant dels tribunals per fer-la?
1: No,
6: la faig jo.
1: Dic...
6: De la justícia espanyola no te'n pots fiar mai.
1: Mira,
6: i la
1: escolta.
6: Gent ho sap. No, escolta ni escolta. I si vostè creu en la justícia espanyola, em sembla molt bé, i jo no hi crec.
1: Però, Vicent, mira, per exemple, si jo ara expliqués aquí, en aquest micro, tot el que m'han arribat a dir a mi de possibles activitats il·legals del senyor Rodríguez Zapatero, probablement el senyor Rodríguez Zapatero em podria posar una querella per falta de proves.
6: I confia que vostè serà seriosa i que dirà allò que té certesa o que pot mostrar. I no crearà bulos.
1: Exactament, però precisament perquè jo puc tenir, evidentment, també els meus graus de credulitat o d'incredulitat i em puc creure més o menys tot això que m'arriba, però com a periodista professional i per respecte als oients de Catalunya Ràdio, no puc anar difonent simplement coses que a mi em sembla, el meu nas em diu, jo no em crec res, o sí que m'ho crec. He d'esperar que hi hagi alguna cosa concloent. En el tema de la justícia, si fem aquest discurs que és com un antijutges, com qui fa un discurs antivacunes en general, doncs clar, ens quedarem molt descansats, però això obre la porta a la impunitat. I clar, diguem-ne, com que tots els jutges no són...
17: Anna, però ningú,
1: són...
17: ningú diu tots els jutges.
6: No, ja s'està muntant la seva
17: ningú
6: pròpia pel·lícula.
1: No, la pel·lícula us la munteu vosaltres.
17: El que jo estic dient com a mínim és tenim en aquests moments...
1: Si segons el jutge m'agrada i segons el jutge no m'agrada.
6: No. Segons el jutge serà més honest i segons el jutge no serà honest.
1: Qui decideix que el jutge és honest?
17: Per començar, Anna, tenim en aquests moments uns quants casos casos uns quants procediments, alguns dels quals són molt estranys, i objectivament són molt estranys, i això és el que permet fer aquest discurs. És a dir, s'ha condemnat el fiscal general de l'Estat aplicant-li en cas de dubte contra el reo, que és tot el contrari de lo que és habitual. És molt difícil no veure-hi una mà política en el tema del fiscal general de l'Estat. És molt difícil veure una instrucció impoluta amb el tema contra la dona del president del govern. O sigui, és molt difícil en diversos casos que estan simultàniament, fins i tot en el cas Ábalos i Koldo, és molt inexplicable, a parer meu, molts elements, diguem, d'aquest judici que se sosté únicament amb la font d'un delinqüent confés, que és el senyor Aldama, etc. No? Per tant, hi ha suficient jurisprudència, entre cometes, suficients actes, suficients elements com per, com a mínim, pensar que alguns jutges tenen una agenda política, perquè a més ho han verbalitzat, han fet vagues il·legals contra el govern.
1: Pere, però recordo que tu ets periodista com jo.

0: L'informatiu de Ràdio Seu. Titulars.
1: Bon dia, són les 9 i 7 minuts. Peus ha formalitzat la cessió del seu fons documental a l'Arxiu Comarcal del Tordera. El recull, integrat per gairebé 350 metres lineals de documentació històrica, és un dels més grans de Catalunya en documentació industrial i comercial. També figura entre els 8 més antics del país a nivell cronològic. Obre portes l'oficina d'atenció ciutadana de la Generalitat a la Seu. El servei s'ubica a l'edifici annex del Consell Comarcal, al passatge de l'Alzina, i enguany també tenen previst obrir l'OAC de Puigcerdà. L'any vinent s'estrenarà la de Tremp. La taula de camins del Pirineu obrirà una nova línia de subvencions per a inventaris municipals. L'òrgan també ha acordat encarregar un informe sobre la responsabilitat civil dels propietaris de camins. L'estratègia que segueixen fins al 2030 compta amb la participació de 40 agents públics i privats de la regió pirinenca. Docents i professionals educatius d'Alt Urgell han reclamat novament que s'atengui les seves demandes. S'ha instat el govern a reprendre la negociació. Entre les principals peticions s'assenyalen més recursos humans per a l'escola inclusiva, reducció de ràtios i millores salarials. Organitzen a la seva una jornada sobre estratègies de creixement per a les empreses locals. La proposta, que comptarà amb una taula redona amb casos reals, tindrà lloc aquest dimecres al CETAP. L'activitat és gratuïta i les inscripcions estan obertes fins a dimarts. Els agents rurals convoquen 3 dies de vaga per denunciar la precarietat laboral. Els sindicats critiquen la manca de planificació i alerten que la PPA està tensant el servei. La direcció del cos respecta la vaga i assegura que treballen per donar resposta a les demandes de millores laborals. I als esports, la Seu Futbol Club s'ha acomiadat de segona catalana, ben sumat en total 58 punts. A l'últim partit, recordem, ja amb el títol assegurat, l'equip urgellenc va perdre el Carràs per 3-0. També repassem com s'ha acabat la tercera catalana, que mantenen la categoria l'Organyà, que ha quedat 12, i l'Oliana 13. El Coll de Nargó baixa a quarta. I a tercera de futbol sala, l'Atlètic Urban Esport es va emportar diumenge el derbi comarcal amb el Pere Mola per 8-3. I el temps, el dia comença assolellat i ara sí amb una tendència a la pujada de temperatures a partir d'avui i que anirà continuant durant la setmana.
2: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
1: Peus ha cedit el seu fons documental a l'Arxiu Comarcal del Tordera, gestionat pel Consell Comarcal. L'acord garanteix la preservació, conservació i accés a un conjunt documental de gran valor històric vinculat a la producció, distribució i comercialització d'energia elèctrica a la comarca al llarg de més d'un segle. La signatura de la cessió la formalitzaven ahir el director general de la companyia elèctrica urgellenca, Marcel Dorna, i la presidenta del Consell Comarcal, Josefina Lledós, acompanyats de l'alcalde de la Seu, Joan Barreda, i el director de l'Arxiu, Julio Quílez. És un fons documental que reuneix gairebé 350 metres lineals de documentació històrica, inclou plànols, dibuixos tècnics, factures, expedients d'obres, instal·lacions, documentació comptable, fotografies i molta altra documentació tècnica i administrativa que ha generat l'activitat de l'empresa des dels seus inicis, ja fa un segle, l'any 1925. Per la seva dimensió i valor, el fons de Peus ocupa el primer lloc en metres lineals pel que fa a fons comercials i industrials de tot Catalunya i també és entre els 8 cronològicament més antics del país en aquest sector. A nivell de fons està, per exemple, a nivell dels de la Regió Nacional de Catalunya o de l'Arxiu Comarcal del Vallès Occidental. Aquest segon inclou, per exemple, els grans centres fabrils que hi ha hagut a Sabadell i Terrassa. Entre les agrupacions documentals més destacades del fons de Peusa hi ha la documentació comptable i de finances, considerada especialment rellevant pel seu volum, més de 110 metres lineals i més de 1.100 capses d'arxiu definitiu. El director general de Peusa, Marcel Dorna, celebra que s'hagi arribat a aquest acord per posar la documentació a l'abast de tothom i que estigui en les millors mans.
3: En primer lloc, lloc, nosaltres el que volem agrair és tot el treball que ha realitzat l'Arxiu Comarcal per poder, que nosaltres ens ha facilitat la cessió de tot el nostre arxiu documental, que recull l'història de la companyia, l'història de la gestió de la companyia, de la xarxa, des d'un punt de vista administratiu, la relació amb les persones, amb els consumidors, amb totes les empreses de la nostra comarca, i ens permet doncs endreçar i tenir la garantia de que el relat històric de la companyia es mantindrà en un estat de perfecta conservació, i encara més la gent que en pugui consultar, que pugui estudiar i que pugui saber com s'ha desenvolupat durant aquests 100 anys de la història de la companyia la nostra activitat. Per a nosaltres és un agraïment molt gran per tota aquesta tasca que ha realitzat l'arxiu, i ens dona doncs una tranquil·litat i una satisfacció en poder posar a disposició de tothom la nostra documentació històrica.
1: A més de la documentació generada i gestionada per PEUSA, també entren ara les instal·lacions de l'arxiu a prop de 50 capsers de documentació procedent de fons aliens que tenen una base cronològica, en aquest cas va pels segles XVIII i XIX, i que ara també s'ingressarà a l'arxiu comarcal. Per tot plegat, Julio Quílez destaca que es tracta d'una donació d'un gran valor documental.
4: És un material extraordinari. Tenim des de comptabilitat, en què ens permet observar des de la factura més petita fins a les grans inversions, reconstruir tota la història de l'empresa, veure també els proveïdors, que moltes vegades desapareixen. N'hi ha moltes empreses que han desaparegut, no només aquí al Pirineu, sinó a tota Catalunya, internacionals, que han desaparegut i que les podem reconstruir en part gràcies a les seves factures, als seus documents que s'integren en PEUSA. Això és molt important destacar-ho. Després també tenim de clients, de contractes, fotografies, a nivell patrimonial, fotografies extraordinàries, i després una dada que no ha sortit i que és impressionant és que es veu que PEUSA conserva bona part de les seves instal·lacions, no només edificis, sinó també maquinària, de manera que estem parlant no ja de patrimoni documental, sinó d'arqueologia industrial, que és quelcom que sempre es va perdent en el temps i que aquí es conserva de forma íntegra. És una veritable càpsula del temps.
1: Des del Consell Comarcal Girafina Lledó s'agraeix novament la voluntat que ha demostrat PEUSA de conservar i protegir aquesta trajectòria històrica, que és una part de la història local del darrer segle.
5: I doncs, per una part, això, no? Aquest gest, aquest valor, aquesta sensibilitat d'haver pogut guardar tota aquesta informació, i després aquest acte de generositat que suposa cedir-lo a un arxiu, en aquest cas l'Arxiu Comarcal de l'Alt Urgell, que per nosaltres és una instal·lació modèlica, però ja en si el fet de ser l'arxiu és el millor lloc on pot estar tota aquesta documentació per poder ser conservada, per una part, i després per la segona part imprescindible, que és per poder ser difosa, per poder estar a l'abast d'historiadors, d'investigadors, de ciutadania en general, que puguin aprofundir en determinats capítols de la història nostra local, tant de la comarca nostra com d'una part de la Cerdanya, i per tant això també suposa aquest acte de generositat molt gran per part de l'empresa, que és important de reconèixer.
1: Finalment, l'alcalde de la Seu i també el regidor de Cultura, Joan Barreda, valoren molt positivament aquest ingrés. Assenyalen que preservar la memòria documental de PEUSA és també preservar una part essencial de la història contemporània de la ciutat i de la comarca.
6: PEUSA no només és una empresa local, sinó que és una empresa que va portar la llum a partir de l'any 1915. L'any passat celebrava el seu centenari, i després de 100 anys doncs, és una empresa totalment consolidada, potent, amb futur, i ara el que fa és cedir aquesta documentació, que el que demostra és tota la història des de la seva creació fins ara, i que ha tingut doncs, moments importants durant tota la història, no? Des de la portada, com deia, fins a dia d'avui, que encara continua donant el servei no només aquí a la Seu, sinó a un territori que va doncs, des d'Adrall fins a Bellver. Per tant, el que jo he dit és un agraïment molt gran a la PEUSA per la seva generositat, com deia el director de l'Arxiu Comarcal, el Julio, perquè al final doncs, ens cedeix una part de la història de PEUSA, però que al final és també una part de la nostra pròpia ciutat.
1: El fons permet reconstruir l'evolució de la producció i distribució d'energia elèctrica a la Seu, l'Alt Urgell i part de la Cerdanya, i entendre l'impacte que va tenir l'arribada de la llum ara fa un segle, també l'extensió de les xarxes elèctriques, la relació amb els ajuntaments i consumidors o l'aprofitament hidroelèctric que s'ha fet dels rius Valira i Segre. L'acord estableix que el fons serà de lliure accés per als investigadors degudament acreditats amb finalitats de consulta, sempre preservant els drets vinculats a les dades personals i complint la normativa vigent en matèria de protecció de dades i arxius. Qualsevol reproducció reproducció o difusió del contingut requerirà l'autorització expressa de PEUSA, especialment en aquells casos amb finalitats comercials o lucratives. Aquesta setmana obre portes la nova oficina d'atenció ciutadana de la Generalitat de Catalunya a la Seu d'Urgell, donada servei a la comarca de l'Alt Urgell, i com es va anunciar la tardor passada, el nou equipament d'atenció a la ciutadania estarà ubicat a l'edifici annex del Consell Comarcal, al número 3 del passatge de l'Alzina, i així doncs ha tocat el passeig Joan Verdiu. L'objectiu de les noves OAC que impulsa el govern ara volen servir perquè en un únic lloc la ciutadania pugui fer tots els tràmits que necessiti la Generalitat. Per esmentar alguns exemples, obtenir un certificat digital, registrar documentació o rebre qualsevol tipus d'informació sobre ajuts i serveis. La delegada de l'Executiu Català del Pirineu i Aran, Sílvia Romero, ha avançat que es tracta d'un servei públic unificat que compta amb 4 professionals i al qual es pot accedir sense cita prèvia. Entre els diferents espais d'atenció de què disposa s'inclou una sala de conciliació per poder exposar als funcionaris i tècnics qüestions relacionades amb l'administració amb més privadesa. Romero destaca que d'aquesta manera la Generalitat atensa a la ciutadania l'atenció presencial. Aquesta és la primera OAC que el govern obre a les comarques de l'Alt Pirineu i Aran, on es preveu que hi hagi 3 de les 11 oficines que s'obriran de moment a tot Catalunya. Sobre aquesta previsió han avançat que aquest 2026 també s'estrenarà la nova OAC de Puigcerdà. Aquesta s'ubicarà a l'antic edifici del Centre d'Atenció Turística, al peu de la carretera 152, i donarà servei als municipis de la Cerdanya, i l'any vinent entrarà en funcionament la seu de Trem. Aquesta estarà ubicada, integrada amb la resta de delegacions del govern en aquesta ciutat, i abastarà el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça i la Vall d'Aran. Complementàriament, el govern endegat aquest mes passat un nou servei innovador. Es tracta de l'OAC Mòbil. Són 5 vehicles que recorren les 8 vegueries per atendre 200 municipis allunyats de les oficines d'atenció ciutadana físiques. Aquest servei arriba d'omen a la porta de casa de 600.000 persones de zones rurals, i a la vegueria del Pirineu i ara es compta amb un vehicle propi des d'on es pot demanar informació i gestió de tràmits i acompanyament. D'omen dona servei a 30 municipis, però s'espera que arribi a més poblacions. En un comunicat, Sílvia Romero ha reivindicat que les OAC presencials i les OAC mòbils formen part del nou model d'atenció ciutadana impulsat pel govern amb l'objectiu de reformar i modernitzar l'administració amb una mirada territorial i arribant a tothom. I aquest cap de setmana passat s'ha reunit la taula de camins de l'Alt Pirineu i Aran, que ha presentat a la primera sessió plenària de l'any el seu pla de treball per aquest any, i n'ha destacat dels acords presos la nova línia de subvencions per l'elaboració d'inventaris de camins municipals. S'obrirà el segon semestre d'enguany i hi poden aspirar els ajuntaments, CMD i consells comarcals. Les actuacions subvencionades seran tant d'elaboració com d'actualització dels inventaris, i la directora de l'IDAP, Amàlia Sanz, ha recordat que aquest és un instrument que els ajuntaments estan obligats a redactar i que comporta un procés costós pels municipis més petits. Per això s'ha previst una partida de 125.000 euros per a aquells ens locals que ho necessitin. Es preveu que la primera convocatòria s'obri, com diem, d'aquí pocs mesos, i s'afegeix als ajuts específics en aquest terreny que ja dona la Direcció General de Polítiques de Muntanya. Una altra de les actuacions exposades en aquest plenari ha estat l'encàrrec per elaborar un informe sobre la responsabilitat civil dels propietaris de camins. L'anàlisi abordarà aspectes com la definició de la responsabilitat civil, els deures dels propietaris, els danys i responsabilitats derivades, la jurisprudència existent i les assegurances de què disposen. Totes les accions s'emmarquen en els 5 àmbits de treball definits a l'estratègia 2030 de la taula, que integren 40 agents públics i privats, amb la participació també de l'IDAPA. Amàlia Sanz explica que l'objectiu de la taula és que reconegui els camins com a infraestructura clau dels Pirineus, amb valors patrimonials, identitaris i utilitaris. Els àmbits de treball de la taula són la protecció dels camins com a patrimoni, l'ús respectuós, la bona convivència amb els usuaris i propietaris, la mobilitat activa basada en la salut i l'accessibilitat. Dins el pla de treball també es desenvolupa el projecte Petra de recuperació dels murs de pedra seca, i s'ha tractat d'altres temes en aquesta reunió, com per exemple que aquest any es tornen a impulsar sessions de marxa nòrdica en col·laboració amb el Departament de Salut. Amb aquest mateix departament també es treballa en la taula territorial de salut i natura de l'Alt Pirineu i Aran. També es publicarà ja en l'àmbit cultural el número 2 de la revista Senderia, i el 22 de maig hi haurà el festival Caminart al Pont de Suert. També estarà disponible a la pàgina web aquesta revista. Igualment s'impulsa un concurs de microrelats, l'exposició Històries i Camins i projectes pedagògics amb les escoles. Finalment s'ha recordat que ja és a punt l'onzena edició dels festivals de senderisme dels Pirineus. Enguany tindran el canvi climàtic com a fil conductor, i vol ser un espai de diàleg entre associacions de guies, parcs naturals i organismes de promoció. Un d'aquests esdeveniments, un dels primers, de fet, és el festival Camina Pirineus, que se celebra a l'Alt Urgell i que està previst del 12 al 14 de juny. I com ja havíem avançat, docents i d'altres representants del sector educatiu a l'Alt Urgell han tornat a sortir al carrer per reclamar millores laborals. Va ser aquest divendres passat i avui en recuperem les valoracions. Van sortir pancartes com "Geni a prou" i "Sense condicions dignes no s'acabarà el curs". Marisol Salvador, portaveu d'Hostec Estès a l'Alt Pirineu, el principal sindicat del sector educatiu, assenyala que surten per tornar a defensar l'educació pública i mostrar el rebuig que va arribar el mes passat el govern amb Comissions Obreres i UGT, sindicats minoritaris al sector educatiu.
7: Les condicions laborals són condicions d'aprenentatge. D'aprenentatge pels nostres fills, per als nostres alumnes, pels nostres nets. Penseu que si no tenim suficients docents, si no tenim prou temps, no tenim prou de dedicació, amb l'aprenentatge de cau. I això ho hem de tenir clar, que és una lluita per l'educació pública. I vull dir, hi ha un fet que és estructural, vull dir que és una, són qüestions que són, són estructurals, i altres que són més de l'any que ve. Les estructurals, per exemple, seria ja la declassificació, del, vale, la declassificació de les categories. Vale? Hi ha categoria A2 i A1, pues tots cap a la A1. Un altre fet seria la inversió del 6%.
1: Xavier Mañé, del Sindicat de Professors de Secundària, creu que l'educació ha tocat fons aquests darrers anys, especialment en aquest àmbit, el de la secundària, tal com ho demostren les anàlisis de resultats acadèmics, i ho atribueix en part a la pèrdua de reconeixement de la figura dels mestres.
8: Jo crec que el pacient és mort, el pacient és l'educació, i tothom fa que mira a un altre lloc. Jo... Les proves PISA tot ens reporta que el nivell educatiu està caient, no un any, sinó un any rere l'altre. Jo no crec que es pugui tocar més a fons, però sempre ens sorprèn i acaba tocant més fons. Cada any les dades són pitjors. Tenim un decret d'inclusiva que no inclou, que s'hauria reformat totalment i, de fet, derogar, i que tothom tingui clar, el que estem demanant no és un augment de sou, és recuperar les retallades des del 2008. És que no estem demanant que ens pugin el sou, estem demanant que ens tornin a posar el sou que hauríem de tenir. Així que les reivindicacions són clares i la mobilització segueix i seguirà fins que el departament no baixi, es baixi del burro i es posi a seure a negociar.
1: Del Gepard Ismael Sánchez, de CGT del Pirineu, reivindica, posa l'accent en el consens necessari amb tots els sindicats també en el rebuig a aquest acord amb sindicats minoritaris.
9: Aquestes mobilitzacions estan sent molt exitoses. Portem un any ple de vagues, de mobilitzacions en les quals realment el col·lectiu està deixant clar que no està d'acord amb que alguns altres sindicats organitzacions hagin arribat a, bueno, amb alguns pactes minoritaris amb el govern, i per tant seguim lluitant en aquest sentit. És important destacar que, bueno, que qualsevol proposta que vingui del departament ha de ser també refrendada per tota la comunitat educativa, no només pels agents sindicals, vaja, sinó ha de ser el col·lectiu docent qui dona resposta i qui decideix si accepta o no accepta les possibles propostes que faci el departament.
1: La jornada de divendres es va acabar amb un tall a la boca nord del túnel del Cadí, un tall de trànsit que va generar cues de fins a 4 quilòmetres en els dos sentits de la marxa. I paral·lelament també han anunciat les darreres hores convocatòries de vaga el cos d'agents rurals. En aquest cas serà la setmana que ve, els dies 26, 27 i 28 de maig, i reclamen millores en les seves condicions laborals i denuncien la precarietat estructural que, segons els sindicats, s'arrossega el cos des de fa anys. En aquest cas ho convoquen Comissions Obreres, UGT, CATAC, CESIF i la Intersindical, que han alertat novament d'una manca crònica d'efectius, sous inferiors als d'altres cossos operatius de seguretat i problemes d'organització interna. A més, els representants han assegurat que la irrupció de la PSC resta porcina africana, bàsicament a l'àrea metropolitana, ha tensat encara més una plantilla ja saturada i indica la manca de planificació dificulta cobrir les jubilacions de la meitat de comandaments. Els sindicats també han denunciat una falta d'efectius per donar cobertura a les necessitats de la ciutadania. Asseguren que ara mateix estan amb instal·lacions degradades, poc operatives, sense imatge corporativa i amb poques oportunitats de promoció professional. A més, manca de convocatòries, sous i complements per sota d'altres cossos i problemes d'organització interna. Segons els representants de la plantilla, aquesta situació és conseqüència directa de la manca de capacitat tècnica i planificació dels màxims responsables de la Direcció General i l'incompliment del pla estratègic que es va aprovar l'any 2019. Els sindicats s'han lamentat que, tot i haver traslladat aquestes problemàtiques en diverses ocasions a la consellera interior Núria Parlon i a la directora general del cos, Elisenda Pérez, no han obtingut respostes efectives. Davant d'aquest anunci, la directora general dels agents rurals ha respectat la convocatòria de vaga perquè és un dret, indica, tot i que assegura que treballen actualment per donar resposta a les demandes dels treballadors. En aquest sentit, ha anunciat un pla estratègic que preveu incorporar fins a 1.300 agents fins a l'any 2030. Pérez ha recordat que el cos té 40 anys i admet que no s'ha arribat a alguns dels objectius marcats des de llavors, però opina que la manca d'efectius s'arrossega ja des de l'any 2009, amb una pèrdua lenta però continuada perquè no s'han fet noves convocatòries.
10: Bueno, sabem que ja és un dret, evidentment, la vaga. Nosaltres estem treballant, diguem-ne, ingentment, doncs, perquè totes les demandes de les quals som molt conscients i, per tant, doncs, per això també s'ha fet aquest pla estratègic, per poder, doncs, donar resposta a totes les demandes que té el cos des de fa molt de temps. Pensem que el cos aquest any farà 40 anys i la primera vegada que s'ha fet una convocatòria d'oficials ha sigut aquest any. Per tant, portem molts anys sense haver-li pogut donar al cos d'agents rurals el que realment es mereixia i el que necessitava i el que al cap i a la fi necessita Catalunya del cos, i per tant, doncs, nosaltres seguirem treballant per poder, doncs, donar respostes en aquestes peticions que, ja li dic, que la gran majoria, doncs, s'estan treballant no només amb el pla estratègic sinó també amb negociacions que s'estan tenint amb les organitzacions sindicals.
1: Pel que fa a l'atenció que genera la lluita contra la PPA, tal com denuncien els sindicats, el cap operatiu del cos, Josep Antoni Mur, ha incidit a dir que volen avançar el màxim possible aquestes setmanes en la captura de ports fes per mirar de fer el buit sanitari i alliberar agents de cara a l'estiu.
11: Alliberar recursos propis d'aquest operatiu, tot i que haurem de mantenir, pues, de forma continuada personal nostre, perquè ha de coordinar tot l'operatiu. Nosaltres tenim un operatiu que supera les 100 persones diàries, entre personal extern i personal propi, i de cara a l'estiu confiem en que podrem incorporar més personal extern per poder alliberar recursos de l'operatiu sense perdre l'eficàcia i la intensitat de les tasques.
1: Mur recorda que paral·lelament han de començar a preparar ja el dispositiu contra incendis de l'estiu i per això necessitaran tornar a tenir punt els efectius.
11: Nosaltres tenim capacitat de mobilitzar personal, com és normal, també de reforçar amb mitjans aeris la vigilància de les zones on estiguin, on hi hagi un risc més important d'incendis en cada moment. I ja ho sabeu, la campanya d'incendis és una cosa viva. Nosaltres tenim un risc estructural que ens el marca, doncs, l'estat de la vegetació, i després aquest risc es va variant en funció de les condicions meteorològiques que tenim en cada moment. Aleshores, això es fa una anàlisi setmanal, es fa una anàlisi diari de quines són les zones on pot tenir més probabilitat de tenir incendis en el seu cas, grans incendis. I aquí és on fem una estratègia compartida també, doncs, amb Protecció Civil, amb ADFs, amb Mossos d'Esquadra, per mirar de donar la màxima cobertura a aquestes zones que consideren que poden ser, cada dia es considera que poden ser les més crítiques en aquest sentit. Però el que preveiem, no preveiem problemes en aquest sentit.
1: Els convocants de la vaga han avisat que, si no hi ha avenços, podrien intensificar les protestes, i això passaria, per exemple, per deixar de fer guàrdies voluntàries en la lluita contra la pesta porcina africana, limitant els canvis horaris als estrictament establerts per conveni. També ha anunciat una concentració durant els dies de vaga a la finca de Torreferrosa, al Vallès, que és on hi ha la seu de la Direcció General. El setup de la Seu d'Urgell acollirà demà dimecres la jornada empresarial titulada Estratègies de creixement per augmentar la dimensió de la teva empresa, una iniciativa que impulsa el Consorci Acció amb l'objectiu d'ajudar els empresaris urgellencs a impulsar el seu creixement i millorar la competitivitat. Està prevista demà al matí de les 10 a la 1 i estarà dirigida específicament a CEOs, propietaris i gerents d'empreses que estiguin interessats a conèixer noves estratègies de creixement empresarial, tant orgànic com inorgànic. L'activitat és gratuïta i les inscripcions estan obertes fins al 19 de maig. Durant la jornada, els participants podran aprofundir en aspectes clau relacionats amb l'expansió empresarial, fusions i adquisicions, i en metodologies orientades a fer les empreses més competitives i preparades per afrontar els nous reptes. El programa comença amb la benvinguda i presentació, que serà a càrrec de la consultora Glòria Vinyals. Després, Josep Lluís Falcó oferirà una ponència sobre formes de creixement empresarial i metodologies d'èxit, i s'inclourà també una taula rodona amb casos reals d'empreses que han desenvolupat estratègies de creixement amb èxit. I parlaran Carlos Rabaneda, CEO de l'empresa d'esports d'aventura Roc Roy del Pallars, Damià Obac, CEO d'embotits Obac d'Organyà, Rogeli Martí, de BDP Software de Puigcerdà, que representen tres empreses de sectors, dimensions i realitats diferents al Pirineu. I el taller forma part del nou programa de creixement empresarial d'Acció. I a escala local avui ampliarem més temes, com per exemple que el Parlament ha instat aquest dilluns al govern a crear un centre tecnològic Eurecat a la Seu d'Urgell. És una proposició que havia presentat Junts i que ha defensat el diputat urgellenc Jordi Fàbrega, on s'hi recorda

0: A la plaça Joan Sanse, el dia 27 tindrà lloc Som Cor a la sala de Sant Domènec. La primera jornada hi col·laboren les agrupacions de l'Escola Municipal de Música i del Conservatori dels Pirineus. Aquest dilluns n'hem parlat amb la directora de l'Escola Municipal de Música, Sònia Lanau. Ho podeu recuperar ja a Ràdio La Carta i també en recuperem algunes valoracions a l'informatiu migdia.
1: Pirineu. Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
0: Tota aquesta actualitat la complementem com cada dia amb la que trobem a la premsa. Diari Andorra destaca avui la compra per part del Comú de la Massana del telecabina i el pàrquing d'Arinsal, que garanteix la continuïtat d'aquest giny. El Comú pagarà 6,6 milions d'euros a la propietat per l'adquisició d'aquest mitjà de transport que permet accedir directament a les pistes d'esquí d'Arinsal i que també inclou l'aparcament al peu mateix del poble.

I encara en equipaments d'Andorra, avui també és notícia la reforma del Palau de Gel, que tindrà un cost de 7,3 milions d'euros. Les obres iniciaran l'1 de juny i tindran una durada prevista d'un any i 3 mesos. L'objectiu, donar un nou impuls a l'equipament que des de fa anys arrossega dèficit.

El periòdic destaca aquestes notícies i d'altres, com per exemple que l'elèctrica FEDA posa en marxa el desmuntatge integral del parc solar que havia impulsat a Grau Roig després dels danys que hi ha provocat la neu. L'informe preliminar conclou que el trencament de les plaques es va produir per un mal disseny dels elements de suport i no s'hi va tenir en compte la gran quantitat de neu que hi acostuma a caure en aquesta zona. Segre i també La Mañana destaquen que Mossos i Fiscalia investiguen una agressió amb gran carnissament a una noia de 14 anys a la plaça de la Llotja de Lleida. Dos menors li van clavar una pallissa mentre un grup d'adolescents gravava els fets amb el mòbil. I Segre, el seu part, també destaca que la ciutat de Lleida és el municipi català amb la bretxa socioeconòmica més gran entre barris del mateix municipi. Entre el centre històric i Ciutat Jardí hi ha una diferència de gairebé 100 punts. Regisa explica que Sant Llorenç de Morunys modernitzarà la xarxa d'aigua potable, renovaran més de 2.000 metres de canonades i s'adquiriran 738 comptadors amb telelectura i un equip de detecció de fuites. Les obres començaran pròximament i es preveu que quedin enllestides al setembre. I Regió també es fa ressò de la Fira de Solsona, en què una de les preocupacions que s'han constatat és que molts agricultors cada cop els costa més comprar un tractor, perquè el preu del maquinari s'ha triplicat, mentre que, en canvi, els productors segueixen cobrant el mateix. Per això opten per allargar la vida útil de les màquines. Obrim l'agenda explicant que demà dimecres continua el cicle Parlem d'Història, 15a edició, amb la xerrada titulada La transformació urbana de la Seu ara fa un segle, de 1924-1926. Es parla de com es va passar del nou escorxador als orígens del Pla Bergós, amb Daniel Fiter, demà a les 7 del vespre a l'Espai Armengol. També demà, nova sessió del cicle d'Estem Territori del Teneu al Torcell, aquest cop sobre conills ecològics de la granja Canemar de Bellestar, demà a les 8 del vespre. I al mateix lloc, taula redona sobre sobirania econòmica, viure del territori més enllà del turisme, dijous a les 7 del vespre a l'Ateneu. I una activitat més de l'Ateneu, xerrada d'intel·ligència artificial, riscos i impactes en els drets humans i la democràcia, amb Jordi Asensi, a divendres a les 7 del vespre. Lectura dramatitzada titulada Vols ballar a Arfa, aquest dijous a les 8 del vespre a la plaça Major, com acte previ de la Festa Major. Les lectures aniran

càrrec de Sònia Molins, Núria Estany, Xavi Massaller i Estel Espinosa. Jornada titulada Educació per la Llibertat a la Seu, a càrrec de l'àrea de solidaritat de l'Ajuntament i amb la participació d'Open Arms. A les 8 del vespre hi haurà una xerrada a la sala de Sant Domènec. També divendres, concert del grup a Contrablus, a la Seu d'Urgell, a les 9 del vespre a la sala Guiu. Sortida senderista d'Estamariu Arcavell, segona edició de la Volta a l'Alt Urgell pels camins del Camí a Pirineus. Com ja és habitual, els participants es trobaran a les 8 del matí a l'estació d'autobusos de la Seu, en aquest cas per anar cap a Estamariu. Això serà dissabte al matí. I justament a Estamariu, a taller La Cuina del Bosc, amb Jana Peters i Valeria De Luca de Xarcolan, dissabte al matí, dins el cicle d'estat d'oficis de la Fundació Planes Corts. Presentació del llibre Mata'm Amor, d'Adelina Inglés, a Organyà, dissabte a les 12 del migdia, a la Sala Xart. I també a Organyà, dissabte a la tarda, Ruta Guiada Organyà Històric i Literari, càrrec de Montserrat Riu, a les 6 de la tarda, des de l'Oficina de Turisme. També dissabte a les 6 de la tarda, representació de l'obra de teatre Rux, amb la companyia La Pera Llimonera, teatre familiar, al Teatre Cinema Guiu. Nit de prefesta del carrer Major de la Seu d'Urgell, dissabte a la nit al Parc del Cadí. De fet, l'activitat ja començarà a les 7 del vespre amb un bingo i una botifarrada. Després hi haurà els concerts a càrrec de Maipo, a Black and White Digital i Symptomatic Performance. Diumenge, concert de la Cadira Orquestra de Cambra amb el pianista Nicolás Licciardi a les 8 del vespre a la sala de Sant Domènec. Tots aquests actes per aquesta setmana els teniu resumits i ampliats també al web radioseu.cat/agenda.

0: Els esports d'aquí. Les 9 i 40, la Seu Futbol Club ha acabat la temporada segona catalana havent sumat 58 punts. Ha estat fruit de 18 victòries, 4 empats i 8 derrotes. Recordem que s'han proclamat campions del grup 5 i d'aquesta manera s'asseguraven l'ascens directe a primera catalana. Dissabte passat, en un partit ja intranscendent, van perdre per 3-0 al Carràs. El primer gol va ser al minut 37 i els del Segrià van confirmar la victòria amb dos gols més als minuts 49 i 58. En aquests 30 partits jugats, la Seu ha marcat 47 gols i n'han caixat 32. Abans de començar aquest últim partit, d'altra banda, l'Alcarràs va fer el passadís als jugadors de la Seu Futbol Club, un gest d'esportivitat que han agraït des de l'equip dirigit per Ivan Vigo. El Juneda, tot i que també ha perdut aquesta última jornada, 4-5 contra el Balàfia, ha confirmat la segona posició amb 53 punts. S'ha quedat empatat amb el Sallent, tercer, i a més d'aquests dos equips, el Balàfia amb 52 punts i l'Alguaire, cinquè amb 48, també jugaran la promoció d'ascens per intentar afegir-se als equips que, com la Seu, pugen en guanya primera. Aquest cap de setmana també s'acaba la temporada del grup 15 de tercera catalana, igualment sense res en joc a l'última jornada. L'Organyà ha acabat la lliga en 12a posició, 36 punts, just per davant de l'Oliana, 13, amb 34 punts. Tots dos equips mantenen la categoria, juntament amb el Vilanova de l'Aguda, 14, amb 33. En canvi, el Coll de Nargó ha baixat a quarta catalana, després d'haver acabat 15, amb 21 punts. Tanca la classificació el Bellpuig, que només ha sumat 8 punts, i el campió de grup ha estat el Club Esportiu Cervera, que n'ha sumat 60 i obté així l'ascens directe segona catalana. Han quedat en posicions de promoció el Verdú Cercavins amb 58 i el Calaf tercer amb 55. Recordem que l'última jornada l'Organyà va caure per 4-3 a Vilanova de l'Aguda. Al descans hi arribava amb 2-1. Els vilanovins havien avançat als minuts 16 i 18. Roger Estanyol escurçava distàncies al 31. A la represa José Alarcón feia l'empat a 2 al 54, però els noguerencs van tornar a posar-se per davant en dues ocasions, al 68 i al 81. Entre mig va marcar Cristian Pérez al 75. I també dissabte l'Oliana va perdre 2-0 a Castellserà i diumenge el Coll de Nargó va perdre pel mateix resultat, però a casa 0-2 contra el Santa Coloma de Caral. Així s'ha acabat, doncs, s'han acabat les lligues territorials de futbol pel que fa als equips de casa. I en futbol sala comentem que encara queda una jornada, la que es va suspendre el mes de febrer. Espera que es resolguin, doncs, aquestes classificacions finals. Hem de dir que l'Atlètic Urban Sport té força probabilitats d'acabar en 8a posició de tercera catalana, grup 20. De moment suma 34 punts i el Peramol acabarà cué. Només ha sumat 3 punts en tota la temporada. El Fonollosa ja és el campió matemàtic amb 64 punts. Recordem que diumenge es va jugar el derbi comarcal en què l'Atlètic Urban Sport va guanyar contra el Peramol per 8-3 en un partit que va estar marcat, tot i el resultat final, per un estira i arronsa la primera part, que va acabar amb un ajustat 4-3. L'Atlètic s'havia avançat mitjançant Ángel Nedelkov al minut 7 i Jonathan Esteban a l'11. Daniel Adán va fer el 2-1 al minut 12. Van tornar a marcar Nedelkov i Adán per establir el 3-2 i després de quart d'hora trepidant, abans del descans van arribar dos gols més per banda de Jonathan al minut 21 i Jesús marca al 24. A la segona part, però, l'Atlètic ja va ser més superior i van fer tres gols més marcats per Jonathan al minut 36, Pau Bernal al 43 i Josep Vinyals al 48. I finalment, pel que fa a primera catalana femenina, hem de comentar que l'Atlètic La Seu Estiu 3000 ha jugat el seu últim partit com a local i va vèncer el Tecnovita Alforja per 4-0. Van marcar Mari Rojas als minuts 14 i 15, Sarai Solans al 24 i Noreluda Bolal al 37. Les orgellenques continuen en zona de permanència. Són en 9a posició amb 26 punts i empatades amb el Borges, 8è, quan ja només queda una jornada.
1: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
0: Abans del temps, recordem que PEUSA té previst un tall de llum per manteniment a tota la zona dels municipis de Montellà i Martinet i Lles de Cerdanya. Serà aquest dimecres de les 6 del matí a 8:15 i també demà d'un quart de 5 a les 5 de la tarda, i aquesta acció es repetirà dijous amb els mateixos horaris, de les 6 a 8:15 del matí i d'un quart de 5 a les 5 de la tarda. Això, com dèiem, afecta pràcticament tots els nuclis dels municipis de Montellà i Martinet i de Lles de Cerdanya. I pel que fa al temps, hem de comentar que avui sí, el dia ha començat ben assolellat i amb temperatures que tendeixen a pujar. La darrera previsió del Meteocat apunta que finalment la pujada d'avui serà més marcada del que es preveia inicialment i que avui ja es pot arribar a la Seu al migdia a una màxima de 24 graus. Per tant, es confirma, com ja dèiem ahir, que el termòmetre pot pujar amb ganes a mesura que s'imposi el sol després de diversos dies molt ennuvolats i fins i tot amb neu. Ho podeu veure precisament als nostres perfils a xarxes socials. Avui, com dèiem, es pot arribar a 24 graus tant al Seu com a Sort i al Pont de Suert. A Tremp poden assolir els 27, mentre que Puigcerdà i Viella de moment es quedaran 21, però en tot cas superaran per primer cop en molts dies els 20 graus. Aquesta nit vinent també seguiran pujant les mínimes, es poden situar entre els 7 i 9 graus en general, i atenció perquè demà es podria arribar ja als 30 graus a Tremp. No serà el primer cop, perquè recordem que l'abril ja hi va haver una calorada important, però és una dada remarcable, mentre que demà ja s'arribarà a 26 graus a la Seu, Sort i al Pont de Suert, i a 23 a Puigcerdà i Viella, amb un matí entrenyinat i una tarda amb més núvols. I per dijous se segueix imposant el sol, i això farà que segueixi pujant la temperatura, que, com dèiem, en alguns indrets del Pirineu, entre aquest dimecres i dijous ja arribarà als 30 graus. Deument aquest matí a la Seu tenim 16 graus, també a Organyà, 17 a Oliana i 13 a Alinyà. Els mateixos 13 que hi ha a Puigcerdà i a Sort, 12 al Pont de Suert, 15 a Tremp i a 14 a Viella. I tot i aquesta pujada de temperatures, es manté encara avui el fred a alta muntanya, amb tot just un grau i mig de temperatura a aquesta hora a la Tossa d'Alp, també a Boitaull, 3 i mig al Pic de Solòria i a Port del Comte, 5 i mig a Prat de Guiló, una mica més alta, 6 i mig a Malniu, fruit del sol, 4 graus a Cert Escan i a la cota 2.500 d'Espot i 6 graus al Port de la Bonaigua. I la farmàcia de guàrdia a la Seu és la Barrios, carrer Sant Josep de Calassanç, número 3. Som a dimarts 19 de maig i abans d'acabar l'informatiu, un apunt per parlar també d'aquesta casa, de la promoció, perquè Ràdio Seu inicia avui l'emissió de concerts del Seu Vintage Rock, aquest nou esdeveniment que es va estrenar per Nadal amb grups de rock de la Seu i que va enregistrar amb la col·laboració de Santi i mi Arnau, que és qui presenta el Seu Rock. Per tant, doncs, ja hem emès els concerts del Festa Major i avui comencem a recuperar els del Seu Vintage Rock, que es va celebrar aquest Nadal passat a la Sala Guiu. Ho podreu escoltar a les 8 del vespre. El primer concert que oferirem és el del grup Flanders. Fins ara.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com. Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Informa't a la web fif.udl.cat.
1: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán, vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Salvador Illa i Oriol Junqueras han segellat aquest matí l'acord de pressupostos, un acord que arriba després de l'aval ahir per part del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. Connectem ara amb la nostra companya Mon Carvajal. Bon dia.
2: Bon dia. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, s'ha mostrat molt satisfeta de l'acord al que ha arribat amb Esquerra Republicana. Ha dit que suposarà 9.000 milions d'euros més per fer polítiques públiques que afectaran tots els àmbits de la vida.
3: Un acord que reforça la nostra voluntat d'autogovern, un acord que pretén posar en marxa Catalunya, fer avançar el nostre país, un acord que té l'ambició de millorar la vida de la gent, millorar la qualitat de la vida de la gent, que aposta per la cohesió social, per la cohesió territorial i, sobretot, un acord que ens dona estabilitat.
2: Romero ha lloat Esquerra Republicana, ha dit que han posat el país per davant de tot, ha dit que amb els comuns ja tenen un acord que miren de millorar i que estan disposats a cedir en alguns aspectes, que també hi ha marge de millora en educació i que la consellera del Ram, Esther Niubó, ho explicarà en la compareixença que té aquest matí al Parlament. De moment ha avançat que en els pressupostos hi ha 400 milions d'euros per educació fins a l'any 2030 per eliminar barracots i 100 milions d'euros pel pla clima. Romero ha dit que demà la reunió bilateral a l'Estat Generalitat s'aprovarà la societat mercantil que fiscalitzarà les inversions en infraestructures a Catalunya, una eina que no haurà de passar pel Congrés de Diputats i a la que han incorporat un consell assessor perquè hi participin els agents socials. Respecte a l'acord de pressupostos, ha donat algun detall, per exemple, en habitatge 160 milions d'euros per rehabilitar nuclis urbans, nuclis antics, vull dir, de pobles, o 250 milions per sanitat.
1: Gràcies, Mon. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I l'Audiència Nacional investiga José Luis Rodríguez Zapatero per un presumpte delicte de blanqueig de capital relacionat amb el rescat de la companyia aèria Plus Ultra durant la pandèmia. El jutge José Luis Calama investiga l'ús dels 53 milions d'euros que el govern de Pedro Sánchez va concedir a l'aerolínia i ha citat Zapatero per declarar com ha investigat el 2 de juny. I també els Mossos d'Esquadra han detingut Jonathan Andic, fill del fundador de Mango Isaac Andic, acusat d'un presumpte homicidi relacionat amb la mort del seu pare el desembre del 2024 a Montserrat. La mort s'havia considerat inicialment un accident de muntanya, però amb el pas dels mesos, Mossos va situar Jonathan Andic sota sospita. El detingut, que sempre ha defensat la tesi de l'accident, ha estat traslladat avui als jutjats de Martorell perquè declari davant la jutgessa qui decidirà si queda en llibertat o bé ingressa a presó provisional.
0: Notícies en xarxa.

0: Ràdio Seu. 40 anys fent comunitat.
1: Ja en són 40. I seguim amb la mateixa il·lusió del primer dia. A Ràdio Seu celebrem el 40è aniversari compartint històries, veus i emocions gràcies a centenars de col·laboradors i a la teva confiança.
0: Som la teva ràdio de proximitat i et fem arribar el batec del dia a dia de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu amb informació, entreteniment i una programació plural i oberta a tothom.
1: Ens pots trobar al 107.2 FM, però també som multiplataforma. Notícies i ràdio en directe a radioseu.cat i a les xarxes socials, Facebook, X i Instagram. També tenim un servei de ràdio a la carta actualitzat constantment perquè tu decideixis quan i on escoltar-nos.
0: Ràdio Seu, 40 anys. La teva veu, la proximitat, la diferència.

0: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. MacAmbients.com.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Els comuns ofereixen al govern alentir l'execució d'algunes de les seves propostes per als pressupostos perquè l'executiu tingui més diners per solucionar el conflicte en educació. Ho ha dit la presidenta del grup parlamentari, Jessica Albiach.
2: Si el govern necessita més marge financer, més marge econòmic per poder arribar a un acord amb els sindicats educatius, nosaltres estem disposades a canviar, variar la intensitat de les mesures, fer-les més progressives si cal, si això el que permet és solucionar aquest conflicte. Per tant, al govern se li acaben les excuses i només esperem que a partir de demà puguem veure com el conflicte comença a resoldre's.
1: Albiach ha dit que el govern ha de ser més ambiciós en habitatge si vol tenir el seu vot a favor dels pressupostos que ha tancat amb Esquerra. Demanen 2.500 milions d'euros i una llei per convertir locals i oficines buides en pisos de protecció oficial. Aquesta tarda, els comuns, si el govern es tornen a reunir per parlar dels comptes, que els comuns asseguren que seran també per l'any vinent. I l'Audiència Nacional investiga José Luis Rodríguez Zapatero per un presumpte delicte de blanqueig de capitals relacionats amb el rescat de la companyia aèria Plus Ultra durant la pandèmia. El jutge José Luis Calama investiga l'ús dels 53 milions d'euros que el govern de Pedro Sánchez va concedir a l'aerolínia i ha citat Zapatero a declarar com a investigat el 2 de juny. I els Mossos d'Esquadra han detingut Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, Isaac Andic, acusat d'un presumpte homicidi relacionat amb la mort del seu pare el desembre del 2024 a Montserrat. La mort s'havia considerat inicialment un accident de muntanya, però amb el pas dels mesos, la investigació dels Mossos va situar Jonathan Andic sota sospita. El detingut, que sempre ha defensat la tesi de l'accident, ha estat traslladat als jutjats de Martorell perquè declari davant la jutgessa què decidirà si queda en llibertat o bé ingressa a presó provisional. I els docents continuen el pols amb el govern avui en una nova jornada de vaga, volíem dir, de protestes, en aquest cas al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental. De fet, han tallat la C-17 a Montcada i Reixac durant una hora aquest matí, un tall que ja ha quedat aixecat i ha previstes, de fet, ara a les 12 del migdia diverses manifestacions. Els sindicats tenen la mirada posada ara en la trobada amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, per demà dimecres. I pel que fa al temps, el dia ha començat amb alguns intervals de núvols. A partir del migdia creixeran també nuvolades al Pirineu, Prepirineu i a la serralada prelitoral, que deixarà alguns ruixants i alguna tempesta de tarda al terç nord. També podria caure algun xàfec a la zona dels ports. I pel que fa a la temperatura, atenció, pujada clara de les temperatures, sobretot a l'interior i ponent amb unes màximes que podrien arribar fins i tot als 30 graus al Pla de Lleida i a les Terres de l'Ebre.
0: Notícies en xarxa.
3: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
4: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
5: Bon dia, són les 11:03. Aquesta setmana obre portes la nova oficina d'atenció ciutadana de la Generalitat a la Seu. Dona servei a la comarca del Urgell i, com es va anunciar la tardor passada, el nou equipament d'atenció a la ciutadania estarà ubicat a l'edifici annex del Consell Comarcal, al número 3 del passatge de l'Alzina, a tocar del passeig Joan Brodeu. L'objectiu de les noves SOAC que impulsa el govern és que siguin un únic lloc on la ciutadania pugui fer tots els tràmits que necessiti amb la Generalitat. Per esmentar alguns exemples, obtenir un certificat digital, registrar documentació o rebre qualsevol tipus d'informació sobre ajuts i serveis. Aquesta és la primera OAC que el govern obre a les comarques de l'Alt Pirineu i Aran, on es preveu que hi hagi 3 de les 11 oficines que s'obriran de moment a tot Catalunya. Sobre aquesta previsió han avançat que aquest 2026 també s'estrenarà la nova OAC de Puigcerdà. Aquesta s'ubicarà a l'antic edifici del centre d'atenció turística que hi havia al peu de la carretera 152 i donarà servei als municipis de la Cerdanya, i l'any vinent entrarà en funcionament la seu de Tremp, que estarà integrada amb la resta de delegacions del govern a la ciutat i que abastarà el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça i la Vall d'Aran. També s'ha posat en marxa aquest mes passat una OAC mòbil. Consta de vehicles que recorren a tot el país per atendre 200 municipis que estan allunyats d'aquestes oficines físiques i que es preveu que doni servei a unes 600.000 persones. Al Pirineu i Aran es compta amb un vehicle propi que de moment atén 30 municipis. peu s'accedeix al seu fons documental a l'Arxiu Comarcal del Turgell, gestionat pel Consell Comarcal. L'acord garanteix la preservació, conservació i accés d'un conjunt documental de gran valor històric vinculat a la producció, distribució i comercialització d'energia elèctrica al llarg de més d'un segle. Per explicar el valor d'aquest fons, s'ha destacat dades com, per exemple, que s'hi reuneix quasi 350 metres lineals de documentació històrica, inclou plànols, dibuixos tècnics, factures, expedients d'obres, instal·lacions, documentació comptable, fotografies i molta altra documentació tècnica i administrativa que ha guardat l'empresa des dels seus inicis l'any 1925. I assenyalen que, per la seva dimensió i valors, aquest fons de peu s'ocupa el primer lloc en metres lineals pel que fa a fons comercials industrials de Catalunya i també és entre els 8 cronològicament més antics del país. Se situa a nivell, per exemple, del fons de l'Arxiu Nacional de Catalunya i el de l'Arxiu Comarcal del Vallès Occidental, que inclou els grans centres fabrils que hi ha hagut a Sabadell i Terrassa. La documentació comptable i de finances es considera especialment rellevant, ocupa 111 metres lineals i més de 1.100 capses, i a més, que el fons s'ha dit, s'hi afegeix alguns fons particulars que havien estat donats a peusa per particulars i que abasten en aquest cas els segles XVIII i XIX. La taula de camins de l'Alt Pirineu i Aran ha presentat la primera sessió plenària de l'any al seu pla de treball per aquest any. Entre altres punts, l'òrgan públic ha destacat que faran la primera convocatòria d'una nova línia de subvencions per a l'elaboració d'inventaris de camins municipals, que s'obrirà durant el segon semestre i a la qual hi poden aspirar ajuntaments, CMD i consells comarcals. Les actuacions subvencionades seran tant d'elaboració com d'actualització dels inventaris. Una altra decisió que s'ha pres és elaborar un informe sobre la responsabilitat civil dels propietaris de camins, i s'ha parlat de l'estratègia 2030, que engloba 40 agents públics i privats, incloent l'IDAPA. També s'ha parlat de la protecció dels camins com a patrimoni i s'ha anunciat que es tornarà a impulsar sessions de marxa nòrdica en col·laboració amb el Departament de Salut. En l'àmbit cultural es publicarà el número 2 de la revista Senderia, hi haurà l'exposició Històries i Camins i projectes pedagògics. I finalment s'ha recordat que ja comencen aquests dies els festivals de senderisme dels Pirineus. Un dels primers serà el Festival Caminar Pirineus, que es fa a l'Alt Urgell i que està previst del 12 al 14 de juny. I el Parlament ha aprovat aquest dilluns una iniciativa del grup de Junts, presentada per Jordi Fàbrega, que insta la Generalitat a iniciar de manera immediata els tràmits per crear un centre d'Eurecat a la vegueria de l'Alt Pirineu i Aran, que està ubicat al municipi de la Seu i vinculat al projecte Pirineu Tech. La iniciativa planteja la instal·lació d'un mode d'innovació especialitzat en tecnologies aplicades als entorns de muntanya i que està obert a la cooperació transfronterera amb Andorra. Es vol reforçar així la transferència de coneixement, la competitivitat empresarial i l'atracció de talent al Pirineu. L'Eurecat és el principal centre públic d'innovació de Catalunya. I els esports, el Cedi Cefaus acaba la temporada amb una novena posició al grup 2 de segona catalana femenina de bàsquet, cosa que li garanteix la permanència. El sènior B del Cedis Bàsquet ja s'havia assegurat la continuïtat de manera matemàtica la penúltima jornada i per això afrontava sense pressió l'últim partit, diumenge passat, a la pista de l'Ipsi, on va perdre per 56 a 50. Era, de fet, l'últim maig que hi havia programat aquesta temporada en aquest grup de segona catalana. L'Efaus ha acabat la lliga amb un balanç equilibrat de 12 victòries i 14 derrotes, empatat amb el Bar Tito Balaguer, que ha quedat vuitè. Tots dos equips han salvat la categoria, juntament amb el bàsquet Sant Boi, mentre que han quedat en zona de descens entre l'11 i el 14 lloc el Maristes, el Cornellà, el Sant Ignasi i el Gef Saps, aquest últim havent guanyat només dos partits. De la seva part, el Cedis Sideco Unides sí que perd la categoria, ha quedat en zona de descens segona catalana masculina. Aquest cap de setmana passat, ja amb el descens confirmat, van perdre amb el Noroi i el Cerdanyola.
3: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.

0: La precipitació i la neu encara ens ha acompanyat les darreres hores, però sembla que arriba un canvi. Ens el comenta Néstor Gómez. Bon dia.
1: Hola, bon dia. Doncs sí, comença el canvi i ho notarem avui, però sobretot a partir de demà. Deixarem enrere les precipitacions, les temperatures baixes i aquesta neu tendirà a fondre's amb rapidesa. A partir d'avui sí que aquesta tarda s'esperen encara alguns ruixats aquí a la comarca, tot i que els més importants s'esperen cap a les comarques de Girona i també Osona, però no descartaríem aquesta tarda algun ruixat. Tot això amb unes temperatures que rondarien encara la xifra dels 20 graus. I el canvi de temps més important arriba demà. Arriba demà de la mà de l'anticicló, de l'estabilitat i d'unes temperatures que començaran clarament a disparar-se cap amunt. Avui ja s'esperen màximes al voltant dels 30 graus cap al pla de Lleida interior de les Terres de l'Ebre. I a partir de demà passat, a partir de dijous, ja podríem arribar al que podríem considerar la primera calorada de l'any, amb temperatures de 35 graus als punts més calents de Catalunya. Aquí a casa nostra, a partir ja d'avui, les temperatures ja començaran a pujar amb força i sobretot a partir de demà, clarament per sobre dels 20 graus de manera generalitzada a tota la comarca, amb una calor diurna que cada cop anirà més, tocant sostre entre divendres i dissabte, però es mantindrà tot el que resta de setmana, com dèiem, amb temperatures molt altes, amb valors de fins a 25, 26 o 27 graus, els que esperem de cara als propers dies. L'estabilitat guanya terreny, i això voldrà dir que a partir de demà haurem de parlar de sol, alguns núvols de tarda ja inofensius, i potser de cara a dijous, divendres aparegui el ruixat, però ja seran molt més puntuals que no pas les que hem tingut aquests darrers dies.

0: Doncs, pel que ens explica Néstor Gómez, sembla que ara sí arribarà la calor i a més ho farà de cop. Canvi radical de temps. D'augment a la Seu tenim 18 graus, 19 a Organyà, 20 a Oliana i 15 a Alinyà. A la resta del Pirineu hi ha, per exemple, 15 graus també a Puigcerdà, 17 a Sort, 18 a Tremp i al Pont de Suert i 18 també a Viella. Sí que es manté el fred encara a alta muntanya, on encara hi ha hagut alguns valors sota zero aquesta nit passada. Ara mateix hi ha 3 graus i mig encara a la Tosa d'Alp, 5 al Pic de Salòria i a Port del Comte, 6 al Refugi de Prat de Guiló, també cert descans, 7 i mig a la Bonaigua, 4 i mig a la Cota 2.500 d'Espot. I la farmàcia de guàrdia a la Seu és la Barrios, carrer Sant Josep de Calassanç 3. De moment és tot en aquest butlletí, a l'actualitat tornant a les 12 i també a l'Ona l'informatiu migdia. I avui, a l'apartat de l'entrevista, avui el que tenim és l'emissió de tallers de ràdio que han elaborat aquests darrers dies alumnes de les escoles de Castellciutat i de Coll de Nargó. Han visitat els estudis de Ràdio Seu i ens han deixat gravats aquests tallers de ràdio que avui recuperem aquí a Ràdio Seu. Els podreu escoltar a 11:45. Fins ara.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.

Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberan estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill. I pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberan. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Vine a les portes obertes el 16 de maig a l'Hospital de Tremp.

0: Hola a tothom, som els alumnes de quart de l'escola Castell Ciutat.
1: I avui no som a l'escola, avui estem a la ràdio.
2: Hem vingut a conèixer com funciona una emissora de veritat.
1: I per això avui farem una secció molt especial.
3: L'entrevista impossible que avui és possible.
1: Avui entrevistarem a la Marta, locutora de Ràdio Seu.
0: Hola Marta, gràcies per rebre'ns.
4: Hola a tots, molt contents que estigueu aquí als estudis de Ràdio Seu.
2: A continuació, t'hem preparat unes quantes preguntes. Comencem. Per què vas decidir treballar de locutora a la ràdio?
4: Bé, doncs hi va haver un moment que havia de decidir quins eren els estudis que volia cursar i bé, em vaig decidir per periodisme. Sempre m'havia agradat molt la ràdio, l'escoltava molt de petita i m'agradava molt comunicar, és a dir, parlar i que la gent m'escoltés. Per tant, doncs va ser una opció molt vàlida per mi i em vaig fer periodista. I després la vida, doncs això, m'ha portat a fer ràdio perquè podria haver fet també, per exemple, periodisme escrit, no? Però m'ha portat a la ràdio i bé, doncs és un món apassionant que m'agrada molt.
1: Quants anys fa que treballes a la ràdio?
4: Doncs a la ràdio fa molts anys que hi treballo, perquè ja quan estudiava vaig decidir que volia provar alguns mitjans de comunicació, el diari, la ràdio, i doncs això, vaig començar a Ràdio Seu fent algun estiu i després caps de setmana també, i bé, doncs ja m'hi vaig quedar, em va agradar tant que m'hi vaig quedar. I per tant, fa molts anys, podria dir que des dels 19 anys que vaig començar a treballar a la ràdio i com a directora de Ràdio Seu hi soc des de l'any 1998. Per tant, fa una pila d'anys, molts anys, potser massa anys i tot.
0: T'agrada treballar de locutora i per què?
4: Doncs ja us he explicat una miqueta, no? Això de ser locutora de ràdio doncs té les seves coses bones, no? Boniques, perquè parles amb molta gent, coneixes molt el territori, aprens moltes coses cada dia, que és una cosa que també ajuda a no avorrir-se, no?, a la vida. Per tant, nosaltres, avorrir-nos, no ens avorrim gaire, perquè sempre hi ha coses noves i aprenem contínuament coses diferents. I podria dir que també la ràdio té una cosa com màgica, no? Tothom qui fa ràdio diu, ostres, com la ràdio no hi ha res. Això de que només sigui la veu la que ens comunica, la que ens arriba, jo crec que és una cosa molt, molt xula i que no ho tenen potser d'altres mitjans de comunicació. I en el meu cas jo crec que això, no? Que la ràdio enganxa molt i que té màgia, no?
2: És divertit entrevistar persones?
4: Doncs sí, com us he dit abans, entrevistar persones suposa que aprens cada dia coses noves, no? Aquí a la ràdio fem tots una miqueta de tot, eh? Però vaja, en definitiva això, el contacte amb les persones i sobretot amb una ràdio local, podríem dir que encara més, no? És perquè la ràdio al final té com una funció de servei públic, no? D'explicar coses que passen a la ciutat que si no les expliquem nosaltres, ningú altre les explica. I poder parlar de coses que fan les associacions, de persones que escriuen llibres, de persones que organitzen curses esportives, temes molt diversos, molt diferents, que fan que això, que la gent pugui saber què passa a casa seva i tu, a més, doncs, coneguis també tot un entorn de persones que són molt actives, que fan moltes coses pels altres. En nombroses ocasions nosaltres el que fem és parlar de gent que no només va de casa a la feina, no?, que sinó que també fa coses per la ciutat, pel poble, pel municipi, i doncs això, que s'aprenen moltes coses. Jo em quedaria amb això, i es fan, a vegades fins i tot diria que es fan amics i tot.
0: Com fas per pensar les preguntes i respondre tan ràpid? Es pot entrenar per improvisar?
4: Ui, tant. Jo crec que sí que es pot entrenar això de la improvisació. De tota manera, jo ara parlo per mi només, però jo sóc molt poc d'improvisar, eh? Jo m'ho preparo tot. Jo us el recomano sempre preparar-vos molt les coses. Per exemple, aquesta entrevista així preparada i treballada abans, jo crec que sempre queda una miqueta millor. Bé, improvisar es pot, i a més, per exemple, si estàs fent una retransmissió de bàsquet o de futbol, has d'improvisar contínuament, no? Però si és una entrevista, jo soc partidària tant si és una entrevista com un acte públic, etc., preparar-se les coses, perquè sempre ho tens més controlat, sempre saps més bé què és allò important que no deixaràs al tinter, i a partir d'aquí, a partir del treball que tu has fet prèviament, doncs ja sortiran coses, no? Però la feina prèvia jo us la recomano sempre.
1: Quantes hores treballes al dia?
4: Doncs bé, depèn del dia, eh? Però aquí a la ràdio i el periodisme en general tenim uns horaris que són una miqueta, diuen flexibles, però jo diria que són maratonians, no? A vegades treballem moltes hores perquè les coses passen, no necessàriament a la franja d'horari laboral. És a dir, tu pots estar a casa dinant tranquil·lament i que passi alguna cosa que faci que tu t'hagis de mobilitzar i que l'hagis d'explicar. Per exemple, si hi ha una pedregada molt forta, no? Tu estàs a casa dinant i tu veus que està pedregant i que no és una cosa que sigui habitual. Doncs immediatament has de fer un vídeo, i a més ara tenim les xarxes, perquè la ràdio ara no només és ràdio, la ràdio convencional, sinó que a més estem a les xarxes socials, no? Doncs això fa que estiguis sempre una miqueta en guàrdia. I bé, i caps de setmana, i fora d'hores, però vaja, ho fem perquè és una feina, jo crec que molt, molt vocacional, també.
1: Aquest era el teu somni, treballar a una ràdio local?
4: Treballar a la ràdio era el meu somni. Jo no ho qualificaria com a somni, era una cosa que em feia molta il·lusió, però somni, si haguessi fet una altra cosa, jo crec que seria igual de feliç. Però sí que puc dir que doncs això, que m'agrada la meva feina. El que em preguntàveu, això de que una ràdio local... quan estava estudiant, jo recordo que hi havia una assignatura que era precisament de periodisme local, que quan la vaig fer vaig dir que probablement, si no era en un mitjà local, no sabia jo si seria periodista, perquè això de ser corresponsal de guerra, d'anar pel món fent periodisme, no era una de les coses que a mi m'atreien més. En canvi, la ràdio local o els mitjans locals, sí. Per què? Doncs perquè era explicar una miqueta, que és el que us deia abans, no? El que passava a casa meva, no? I crec que aquesta funció és molt important, i tenia clar que també tenia una part positiva, que era que no necessàriament en el periodisme local s'expliquen coses negatives. A vegades el periodisme és una miqueta d'explicar coses que no són ben bé... que sempre són com males notícies, no? O guerres, o... En canvi, el periodisme local té l'avantatge de que també hi ha una part que és, doncs això, poder explicar coses bones que passen i que fa la gent, i això doncs m'atreia molt.
1: Curiositat sobre la ràdio seu. Sabíeu que aquesta ràdio va començar l'1 de juliol de 1985?
2: La van crear un grup de joves amb moltes ganes de comunicar,
1: i amb anys s'ha convertit en una ràdio molt important per la ciutat.
2: A més, ara també es pot escoltar per internet i xarxes socials.
0: Marta, moltes gràcies per explicar-nos la teva feina.
1: Gràcies.
4: Gràcies a vosaltres per ser aquí als estudis de Ràdio Seu avui.
1: Avui hem après que la ràdio és molt més que parlar.
2: És informació que explica històries i connecta amb la gent.
1: I també treballa en equip.
2: Esperem que us hagi agradat aquest programa especial. Ens tornem a escoltar el Drac Literari de Castellciutat.
3: Adeu, fins al proper literari.
5: Ràdio Seu fa 40 anys. 4 dècades acompanyant-te, informant-te i donant veu al territori. A Ràdio Seu celebrem 40 anys de ràdio de proximitat, amb centenars de col·laboradors que han fet possible una programació plural, oberta i feta per a tothom. T'expliquem cada dia què passa a la Seu d'Urgell, l'Alt Urgell i el Pirineu amb el rigor i la passió de qui viu al territori.
6: I no oblidis que avui som més que ràdio. A radioseu.cat hi trobaràs notícies actualitzades constantment. I a Facebook, X i Instagram pots llegir i veure què passa a casa nostra allà on siguis. A més, tenim canals propis de WhatsApp i Telegram. Busca'ns.
5: Ràdio Seu, 40 anys al teu costat i el que ens queda.
6: Ens pots escoltar al 107.2 FM i a www.radioseu.cat, on tens a la teva disposició un ampli ventall de programes de ràdio a la carta. Ràdio Seu.

0: Bon dia, som els alumnes d'educació de primària de l'escola Sant Climent de Coll de Nargó.
1: Aquest curs a l'escola hem treballat el projecte de ràdio, després fer tallers que ens va fer la Marta, ens va quedar amb ganes de visitar les instal·lacions de Ràdio Seu i aquí estem.
0: Pues volem parlar del nostre poble i podeu trobar muntanyes per fer escalada, boscos per anar a buscar bolets, restaurants on s'hi menja molt bé, forns on fan una coca de pa molt bona i que quan celebrem aniversaris a l'escola l'acompanyem de xocolata de tres colors.
1: I podeu trobar bases per refrescar-vos quan faci molta calor o anar a les piscines.
0: I hi ha rutes obertes per conèixer ermites i llocs d'interès del poble.
1: Us recomanem el Museu del Rallès i la festa que es fa cada any i el Museu de la Dinosfera.
0: Bé, doncs només ens queda donar-vos les gràcies per obrir-nos els micròfons i poder escoltar les nostres veus.

0: Bon dia, som els alumnes de l'educació primària de l'escola de Sant Climent de Coll de Nargó.
1: Aquest curs a l'escola hem treballat el projecte de la ràdio. Després del taller que ens va fer la Marta, ens vam quedar amb ganes de visitar les instal·lacions de Ràdio Seu i aquí estem.
0: Us volem parlar del nostre poble i podeu trobar muntanyes per fer escalada, boscos per anar a buscar bolets, restaurants on s'hi menja molt bé, forns on fan coca de pa molt bona i que quan celebrem aniversaris a l'escola l'acompanyem de xocolata de tres colors.
1: I podeu trobar unes bases per refrescar-vos quan faci calor o anar a les piscines.
0: Hi ha rutes obertes per conèixer rutes i llocs d'interès del poble.
1: Us recomanem el Museu dels Reis i la festa que es fa cada any i el Museu de la Dinosfera.
0: Bé, doncs només ens queda donar-vos les gràcies per obrir-nos els micròfons i poder escoltar les nostres veus.

0: Bon dia, som els alumnes d'educació primària de l'Escola Sant Climent de Coll de Nargó. Aquest curs a l'escola hem treballat el projecte de la ràdio. Després del taller que ens va fer la Marta, ens vam quedar amb ganes de visitar les instal·lacions de Ràdio Seu i aquí estem. Us volem parlar del nostre poble. Hi podeu trobar muntanyes per fer escalada, boscos per anar a buscar bolets, restaurants on s'hi menja molt bé, forns on fan una coca de pa molt bona i quan celebrem aniversaris a l'escola l'acompanyem amb xocolata de tres colors.
1: Hi podeu trobar unes bases per refrescar-vos quan faci calor o anar a les piscines. Hi ha rutes obertes per conèixer mites i llocs d'interès del poble. Us recomanem el Museu dels Rellers i la festa que es fa cada any i el Museu de la Dinosfera. Bé, doncs, només ens queda donar-vos les gràcies per obrir-nos els micròfons i poder escoltar les nostres veus.

0: Bon dia. Som els alumnes d'educació primària de l'escola Sant Climent de Coll de Narco. Aquest curs a l'escola hem treballat el projecte de la ràdio. Després del taller que ens va fer la Marta, ens vam quedar amb les ganes de visitar les instal·lacions de Ràdio Seu. I aquí estem.
1: Us volem parlar del nostre poble i podeu trobar muntanyes per fer escalada, boscos per anar a buscar bolets, restaurants on s'hi menja molt bé, forns on fan una coca de pa molt bona i que quan celebrem aniversaris a l'escola l'acompanyem de xocolata de tres colors. I podeu trobar unes bases per refrescar-vos quan faci calor o anar a les piscines.
0: Hi ha rutes obertes per conèixer ermites i llocs d'interès del poble. Us recomanem el Museu dels Rallers i la festa que es fa cada any al Museu de la Dinosfera. Bé, doncs només ens queda donar-vos les gràcies per obrir-nos els micròfons i escoltar les nostres veus.

0: Bon dia. Som els alumnes d'educació primària de l'Escola Sant Climent de Coll de Nargó. Aquest curs, a l'escola, hem treballat el projecte de la ràdio. Després del taller que ens va fer la Marta, ens vam quedar amb ganes de visitar les instal·lacions de Ràdio Seu. I aquí estem. Us volem parlar del nostre poble. I podeu trobar muntanyes per fer escalada, boscos per anar a buscar bolets, restaurants on s'hi menja molt bé, fonts on fan una coca de pa molt bona i que quan celebrem aniversaris a l'escola l'acompanyem de xocolata de tres colors.
1: I podeu trobar unes bases per refrescar-vos quan faci calor o anar a les piscines. Hi ha rutes obertes per conèixer ermites i llocs d'interès del poble. Us recomanem el Museu dels Reis i la festa que es fa cada any i el Museu de la Dinosfera. Bé, doncs, només ens queda donar-vos les gràcies per obrir-nos els micròfons i poder escoltar les nostres veus.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Esther Niubó, consellera d'Educació, compareix en aquests moments a la Comissió d'Educació del Parlament, una comissió en la que ha de donar explicacions de les darreres polèmiques i que protagonitzen algunes de les denúncies dels docents. Per una banda, la infiltració de dues agents en assemblees de docents i també el pla d'incloure agents dels Mossos de Paisa en centres educatius. En aquest sentit, Niubó ha reiterat que la convivència en els centres educatius és competència del departament i, per tant, continuarà sent responsabilitat dels centres, però ha remarcat conflictes i riscos emergents que queden fora de l'abast de l'equip docent i que, per tant, requereixen dels coneixements sobre prevenció, mediació, assessorament i també coordinació dels que disposen els agents dels Mossos d'Esquadra. Tot plegat en una nova jornada de vaga avui al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental i, de fet, ara a les 12 ja ha previst una manifestació a Sabadell. Allà hi tenim a la nostra companya, la Júlia Ramon. Júlia, quin és l'ambient? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs justament l'ambient és de crispació per tots els missatges que comentaves ara mateix i seran els que reproduiran des de la plaça Espanya, que és on hi ha l'estació de Renfe Nord i de Ferrocarrils per aplegar el màxim de persones possibles de la comarca i que mantindran al llarg de tota la Gran Via, un dels principals eixos principals de Sabadell fins a la delegació de Serveis Territorials d'Educació al Vallès Occidental. La marxa està plegant ara a tots els convocants i arrencarà en pocs minuts, justament.
1: Gràcies, Júlia. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I els Mossos d'Esquadra han detingut Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, Isaac Andic, acusat d'un presumpte homicidi relacionat amb la mort del seu pare el desembre del 2024 a Montserrat. Connectem ara amb el Manel Gómez des dels jutjats de Martorell, on està previst, de fet, que sigui traslladat el detingut per declarar. Manel, bon dia.
3: Bon dia, doncs. Efectivament, ens trobem a les portes del jutjat de Martorell a l'espera de que arribi el detingut, el Jonathan Antic, que es trobaria ara mateix declarant a la dependència de Mossos d'Esquadra, a l'ABP d'aquí de Martorell. Encara no ha estat traslladat. El que sí que ha arribat ha estat el seu advocat, Cristóbal Martell, en un pas previ per parlar amb la jutgessa que porta el cas. Com deies, es tracta de la detenció del fill d'Isaac Andic, que va morir el desembre del 2024. En principi es va tractar aquesta mort com un accident, però contradiccions en diverses declaracions del fill han dut a terme aquesta detenció. La investigació continua oberta i avui estem, com dic, esperant la declaració del detingut.
1: Gràcies, Manel. Estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
1: I el govern i Esquerra Republicana de Catalunya han acordat destinar 160 milions d'euros per la rehabilitació d'habitatges amb el suport d'una línia de finançament de l'Institut Català de Finances de 50 milions anuals. L'acord pressupostari també preveu 100 milions d'euros per climatitzar escoles entre aquest curs i el vinent i 50 milions més per impulsar el català també a les xarxes socials durant els propers 3 anys.
0: Notícies en xarxa.
4: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
5: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
6: Les 12 i 3, bon dia, Butlletí a Ràdio Seu. En titulars, les notícies que ampliem a la una, a l'informatiu migdia. Aquesta setmana obre portes l'oficina d'atenció ciutadana de la Generalitat a la Seu. El servei s'ubica a l'edifici annex del Consell Comarcal, al passatge de l'Alzina. Enguany també es preveu obrir la nova OAC de Puigcerdà, que donarà servei a la Cerdanya, i l'any vinent s'estrenarà la de Tremp. PEUS ha formalitzat la cessió del seu fons documental a l'Arxiu Comarcal de l'Alt Urgell. El recull, integrat per gairebé 350 metres lineals de documentació històrica, és un dels més grans de Catalunya en documentació industrial i comercial. També figura entre els 8 més antics del país a nivell cronològic. El Parlament ha instat el govern a crear un centre tecnològic eurecat a la Seu d'Urgell. La proposició, presentada per Junts i defensada en el ple per Jordi Fàbrega, ha recordat que l'Alt Pirineu i Aran és l'única regió on no hi és present actualment el principal centre públic d'innovació de Catalunya. El text contempla que la delegació se centri en tecnologies aplicades a entorns de muntanya. Organitzen a la Seu una jornada sobre estratègies de creixement per a les empreses locals. Es farà aquest dimecres al setup. L'activitat és gratuïta i inclourà una taula rodona amb casos reals d'empreses del Pirineu i les inscripcions estan obertes fins avui. I uns 300 alumnes de primària de la Seu, Castellciutat i Elas participen als concerts de música comunitària. Demà es podrà escoltar l'actuació Som Orquestra Som Banda a la plaça Joan Sansa i el dia 27, la setmana que ve, el concert Som Cor a la sala de Sant Domènec. Tots dos es faran en horari de matí i en el cas del primer hi col·laboren les agrupacions de l'Escola Municipal de Música i el Conservatori dels Pirineus. La taula de camins del Pirineu obrirà una nova línia de subvencions per inventaris municipals. L'òrgan també acorda encarregar un informe sobre responsabilitat civil dels propietaris de camins. L'estratègia que segueixen fins al 2030 compta amb la participació de 40 agents públics i privats de la regió pirinenca. I sobre una línia de subvencions de rehabilitació pel món rural, es poden sol·licitar fins al 18 de setembre. El programa d'ajuts, dotat amb 5 milions d'euros, s'adreça a 590 municipis. Les actuacions subvencionables inclouen millores d'habitabilitat, estructurals, d'accessibilitat, eficiència energètica i funcionament dels habitatges. Els agents rurals convoquen 3 dies de vaga per denunciar la precarietat laboral. Els sindicats critiquen la manca de planificació i alerten que la pesta porcina africana, concentrada sobretot a l'àrea metropolitana, està tensant encara més el servei i la direcció del cos respecte a la vaga i assegura que treballen per donar resposta a les demandes de millores. Compromís per Permola proposa que el càrrec de tinent d'alcalde tingui una dedicació parcial a l'Ajuntament. El grup municipal considera que la càrrega administrativa creixent, fruit de l'augment d'exigències normatives de l'Estat i la Generalitat, faria necessari que aquest membre de l'equip de govern treballi temps partit pel consistori. Andorra, el Comú de la Massana adquireix el telecabina i el pàrquing d'Arinsal, cosa que en garanteix la continuïtat d'aquest giny que connecta directament el poble d'Arinsal, amb el centre del poble, amb l'estació d'esquí. El Comú pagarà 6,6 milions d'euros a la propietat per l'adquisició del giny de transport per cable i de la parcel·la on hi ha l'aparcament. I l'Elèctrica FEDA posa en marxa el desmuntatge integral del parc solar que havia impulsat a Grau Roig després dels danys provocats per la neu. L'informe preliminar conclou que el trencament de les plaques es va produir per un mal disseny dels diversos elements de suport en què no s'havia tingut en compte la gran quantitat de neu que cau en aquella zona. I avui en Pirineu també destaquem que l'Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys millorarà i renovarà la xarxa de subministrament d'aigua potable del municipi. Els pròxims mesos invertiran 361.000 euros. I els esports, el CDC Faus acaba la temporada en novena posició, tot i haver perdut a l'última jornada amb l'Ipsi. El sènior femení ja tenia assegurada la permanència a segona catalana femenina. En canvi, el CDC de Conida s'acomiada de segona catalana masculina, havent perdut a l'últim partit a Cerdanyola. I en bàsquet avui també comentarem que es complica la permanència del Morabanc Andorra a la Lliga ACB. Aquesta darrera jornada han perdut contra un rival directe, el Sant Pau de Burgos, per 83 a 85, i això fa que continuïn penúltims 17ens, amb un balanç de 9 a 23, i amb el bàsquet avereix en contra amb el Dreamland Can en Canària, que és 13, i el Casademont Saragossa, 14. I el temps amb un canvi dràstic gairebé de les temperatures de cara a mesura que evolucioni aquesta setmana. Avui ja es pot arribar als 27 graus a Tremp i 24 aquí a la Seu, també a sortir el pont de Suert, i demà a Tremp ja podran arribar als 30 graus i aquí a la Seu als 26. Aniran pujant gradualment tant les màximes com també les mínimes, que aquesta nit vinent es mouran entre els 7 i els 9 graus. Seguiran havent i nuvolades a la tarda, però de moment sense precipitacions ni avui ni demà pel que fa aquí a la Seu. Sí que n'hi pot haver d'altres punts del Pirineu. Les 12 i 8, i abans d'acabar, un apunt per parlar també d'aquesta casa, perquè Ràdio Seu iniciarà avui l'emissió dels concerts del Seu Vintage Rock, que es va celebrar aquest Nadal passat a la Seu, a la Sala Guiu. Després que ha finalitzat l'emissió dels concerts de la darrera Festa Major, el programa presentat i editat per Santi Mia Arnau inicia aquesta nova etapa amb l'emissió avui mateix del concert del grup Flanders, que, com dèiem, hi va haver en aquest nou esdeveniment del Seu Vintage Rock. Ho podreu escoltar avui a les 8 del vespre. També el que arribarà de manera més immediata és a la 1 les notícies, l'informatiu migdia. Fins ara.
5: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.
1: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán, estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Informa't a la web fif.udl.cat.

apartat ens instruïa al seu voltant. Mig descabellonat ens mostrava les cuixes i ens donava lliçons d'anatomia. Ell ens va dir d'on ve i que els reis de l'Orient no existien ni llops ni esperits. Ens parlava de l'amor com la cosa més bonica i preciosa, sense pecat. Ens ensenyava a ballar, a cantar i estimar,

ara de gran comprenc tot el que per tu sent i et llença un homenatge als quatre vents. Com un record d'infantesa, sempre et recordaré a tu.

0: Bon dia, és l'una. Aquesta setmana obre portes l'oficina d'atenció ciutadana de la Generalitat a la Seu d'Urgell. El servei s'ubica a l'edifici annex del Consell Comarcal, al passeig de l'Alzina, i enguany també es preveu obrir l'OH de Puigcerdà i l'any vinent s'estrenarà la de Tremp.
1: Titulars.
0: Ho expliquem a l'informatiu, que té aquests altres temes. Peusa formalitza la cessió del seu fons documental a l'Arxiu Comarcal de l'Alta Urgella. El recull integrat per gairebé 350 metres lineals de documentació històrica és un dels més grans de Catalunya en documentació industrial i comercial i també figura entre els 8 més antics del país a nivell cronològic. El Parlament ha instat el govern a crear un centre tecnològic Eurecat a la Seu d'Urgell. La proposició, presentada per Junts i defensada per Jordi Fàbrega, recorda que l'Alt Pirineu i Aran és l'única regió on hi és present el principal centre públic d'innovació de Catalunya. El text contempla que la delegació se centri en tecnologies aplicades a entorns de muntanya. Organitzen al seu una jornada sobre estratègies de creixement per a empreses locals. La proposta, que comptarà amb una taula rodona amb casos reals, es farà demà al CETAP. L'activitat és gratuïta i les inscripcions estan obertes només fins avui. Uns 300 alumnes de primària de la Seu, Castellciutat i Ales participen als concerts de música comunitària. Demà es podrà escoltar l'actuació Som Orquestra Som Banda a la plaça Joan Sansa i el dia 27 tindrà lloc Som Cor a la sala de Sant Domènec. A la primera jornada hi col·laboren les agrupacions de l'Escola Municipal de Música i del Conservatori dels Pirineus. La taula de camins de l'Alt Pirineu obrirà una nova línia de subvencions per a inventaris municipals. L'òrgan també acorda encarregar un informe sobre la responsabilitat civil dels propietaris de camins. I s'obren també les subvencions de rehabilitació pel món rural. Es poden sol·licitar fins al 18 de setembre. El programa d'ajuts, dotat amb 5 milions d'euros, s'adreça a 590 municipis i inclou conceptes com millores d'habitabilitat estructurals o d'accessibilitat. Compromís per Peramola proposa que el càrrec de tinent d'alcalde tingui una dedicació parcial a l'Ajuntament. El grup municipal considera que la càrrega administrativa creixent, fruit de l'augment d'exigències normatives de l'Estat i la Generalitat, faria necessari que aquest membre de l'equip hi tingués dedicació. En Pirineu, avui destaquem que els agents rurals han convocat 3 dies de vaga per denunciar la precarietat laboral. Els sindicats critiquen la manca de planificació i alerten que la PPA està tensant encara més el servei. La direcció del cos de la seva part respecte a la vaga i assegura que treballen per donar resposta a les demandes de millores laborals. El Comú de la Massana adquireix la telecabina i el pàrquing d'Arinsal, que connecta amb l'estació d'esquí. El Comú pagarà 6,6 milions d'euros per la propietat, a la propietat per l'adquisició tant del giny de transport per cable com de la parcel·la, que és un aparcament que està en ple centre del poble. I els esports, avui balanç de temporada del CDG Fausa, que ha acabat en 9a posició. Tot i perdre l'última jornada amb l'Ipsi, el sènior femení ja tenia assegurada la permanència segona catalana femenina. El CDG de Coonida, en canvi, s'ha acomiadat de segona catalana masculina. Ho ha fet a l'última jornada amb una derrota a Cerdanyola. També analitzarem la situació complicada del Morabanc a Andorra a 2 jornades al final de la Lliga ACB. Continua en zona de descens després d'haver perdut amb un rival directe el San Pablo Burgos i necessita guanyar els 2 últims partits amb rivals també difícils per intentar salvar la categoria. I avui els esports també parlem de l'emblemàtica cursa de muntanya Segama-Iscorri, perquè enguany Marc Bernades, membre del grup excursionista Oliana Blue Motors, hi ha aconseguit un top 25 i l'urgellenc Josep Miret ha quedat 32è. També ha participat Clian Jornet, guanyador de 8 edicions de la prova, que aquest any però ha acabat 43è. I el temps amb cel mig ennuvolat a aquesta hora, com ja és habitual els darrers dies, però amb tendència marcada la pujada de temperatures al llarg d'aquesta setmana.
2: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
1: La notícia del dia.
0: Aquesta setmana obre portes la nova oficina d'atenció ciutadana OAC de la Generalitat de Catalunya a la Seu d'Urgell, dona de servei a la comarca de l'Alt Urgell, i com es va anunciar la tarda passada, el nou equipament d'atenció a la ciutadania estarà ubicat a l'edifici annex del Consell Comarcal, és el número 3 del passatge de l'Alzina, a tocar del passeig Joan Brodiu. L'objectiu de les noves OAC que impulsa el govern és que en un lloc únic la ciutadania pugui fer tots els tràmits que necessiti la Generalitat. Per esmentar alguns exemples, han esmentat el d'obtenir un certificat digital, registrar documentació o rebre qualsevol tipus d'informacions sobre ajuts i serveis. La delegada de l'Executiu Català de l'Pirineu i Aran, Sílvia Romero, avança que es tracta d'un servei públic unificat que compta amb 4 professionals i al qual es pot accedir sense cita prèvia. Entre els diferents espais d'atenció de què disposa s'inclou una sala de conciliació per poder exposar als funcionaris i tècnics qüestions relacionades amb l'administració més privadesa. Romero destaca que d'aquesta manera la Generalitat atensa la ciutadania a l'atenció presencial. Aquesta és la primera OAC que el govern obre a les comarques de l'Alt Pirineu i Aran, on es preveu que hi hagi 3 de les 11 oficines que s'obriran de moment a tot Catalunya. Sobre aquesta previsió han avançat que aquest 2026 també s'estrenarà la nova OAC de Puigcerdà. Aquesta es ubicarà a l'antic edifici del Centre d'Atenció Turística que hi havia al peu de la carretera N152 i dona de servei als municipis de la Cerdanya. I l'any vinent entrarà en funcionament la seu de Tremp, que estarà integrada amb la resta de delegacions del govern a la ciutat i que abastarà el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça i la Vall d'Aran. Complementàriament, com ja es va anunciar el mes passat, el govern ha endegat un nou servei innovador d'OAC mòbil, en què consisteix en 5 vehicles que recorren les 8 vegueries per atendre uns 200 municipis allunyats de les oficines d'atenció ciutadana i que sumen uns 600.000 habitants. A l'Alt Pirineu i Aran es compta amb un vehicle propi que, de moment, atén 30 municipis amb previsió d'ampliar aquesta xifra d'altres poblacions. En un comunicat, Sílvia Romero ha reivindicat que les OAC presencials i la OAC mòbil formen part del nou model d'atenció ciutadana amb què volen reformar l'administració i modernitzar els serveis públics amb mirada territorial. Romero recorda que l'Alt Pirineu i Aran és una vegueria amb dispersió territorial de la població i amb una orografia complexa, i per això creu que cal garantir-hi el dret de totes les persones a ser ateses i acompanyades amb dignitat i amabilitat. Per això s'ha previst aquestes 3 oficines en el cas del Pirineu.
1: Les notícies de la Seu.
0: Peus cedeix el seu fons documental a l'Arxiu Comarcal de l'Alt Urgell, gestionat pel Consell Comarcal. L'acord garanteix la preservació, conservació i accés d'un conjunt documental de gran valor històric, vinculat a la producció, distribució i comercialització d'energia elèctrica a la comarca al llarg de més d'un segle. La signatura de la cessió l'han formalitzat el director general de la companyia energètica urgellenca, Marcel Dorna, la presidenta del Consell Comarcal, Josefina Lladós, acompanyats de l'alcalde de la Seu, Joan Barreda, i el director de l'Arxiu, Julio Quílez. És un fons documental important, reuneix quasi 350 metres lineals de documentació històrica, inclou plànols, dibuixos, tècnics, factures, expedients d'obres i instal·lacions, documentació comptable, fotografies i molta altra documentació tècnica i administrativa generada per l'activitat de l'empresa des dels seus inicis al 1925. S'ha destacat que per la seva dimensió i valor, el fons de Peus ocupa, de fet, el primer lloc en metres lineals pel que fa als fons comercials i industrials existents a Catalunya, i també s'entra als 8 cronològicament més antics, situa al nivell de fons com els de l'Arxiu Nacional de Catalunya i l'Arxiu Comarcal del Vallès Occidental. Aquest segon inclou els grans centres fabrils que hi ha hagut a Sabadell i Terrassa. Entre les agrupacions documentals més destacades del fons de Peusa hi ha la documentació comptable i de finances, que suma 111 metres lineals i més de 1.100 capses d'arxiu definitiu. Marcel Dorna celebra l'acord perquè serveix per posar la documentació a l'abast de tothom i perquè estigui en bones mans.
3: Doncs en primer lloc nosaltres el que volem agrair és tot el treball que ha realitzat l'Arxiu Comarcal per poder, que a nosaltres ens ha facilitat la cessió de tot el nostre arxiu documental, que recull l'història de la companyia, l'història de la gestió de la companyia, de la xarxa, des d'un punt de vista administratiu, la relació amb les persones, amb els consumidors, amb totes les empreses de la nostra comarca, i ens permet doncs endreçar i tenir la garantia de que el relat històric de la companyia es mantindrà en un estat de perfecta conservació, i encara més, la gent que en pugui consultar, que pugui estudiar i que pugui saber com s'ha desenvolupat durant aquests 100 anys de la història de la companyia, la nostra activitat. Per a nosaltres és un agraïment molt gran per tota aquesta tasca que ha realitzat l'arxiu, i ens dona doncs una tranquil·litat i una satisfacció en poder posar a disposició de tothom la nostra documentació històrica.
0: El director de l'arxiu, Julio Quílez, reitera el gran valor documental que han trobat en tots aquests documents.
4: És un material extraordinari. Tenim des de comptabilitat, en què ens permet observar des de la factura més petita fins a les grans inversions, reconstruir tota la història de l'empresa, veure també els proveïdors, que moltes vegades desapareixen. N'hi ha moltes empreses que han desaparegut, no només aquí al Pirineu, sinó a tota Catalunya, i internacionals que han desaparegut i que les podem reconstruir en part gràcies a les seves factures, als seus documents que s'integren en PEUSA. Això és molt important destacar-ho. Després també tenim de clients, de contractes, fotografies, a nivell patrimonial, fotografies extraordinàries. I després, una dada que no ha sortit i que és impressionant, és que es veu que PEUSA conserva bona part de les seves instal·lacions, no només edificis, sinó també maquinària. De manera que estem parlant no ja de patrimoni documental, sinó d'arqueologia industrial, que és quelcom que sempre es va perdent en el temps i que aquí es conserva de forma íntegra. És una veritable càpsula del temps.
0: Un dels elements més destacats també de tot aquest fons és que inclou a prop de 50 capses de documentació procedents de fons aliens de particulars i que en aquest cas tenen un abast cronològic dels segles XVIII i XIX. L'arxiu posa especialment en valor la rellevància d'aquesta incorporació documental, representa el 85% del conjunt documental de PEUSA, i la presidenta del Consell, Josefina Lladó, s'agraï novament la voluntat de la companyia de conservar i protegir aquesta trajectòria històrica que també és part de la història de la comarca.
5: I doncs, per una part això, no? Aquest gest, aquest valor, aquesta sensibilitat d'haver pogut guardar tota aquesta informació i després aquest acte de generositat que suposa cedir-lo a un arxiu, en aquest cas l'Arxiu Comarcal de l'Alt Urgell, que per nosaltres és una instal·lació modèlica, però ja en si el fet de ser l'arxiu és el millor lloc on pot estar tota aquesta documentació per poder ser conservada, per una part, i després per la segona part imprescindible, que és per poder ser difosa, per poder estar a l'abast d'historiadors, d'investigadors, de ciutadania en general, que puguin aprofundir en determinats capítols de la història nostra local, tant de la comarca nostra com d'una part de la Cerdanya, i per tant això també suposa aquest acte de generositat molt gran per part de l'empresa, que és important de reconèixer.
0: I finalment, Joan Barrera valora molt positivament l'ingrés del fons per preservar la memòria documental de PEUSA, però també una part essencial de la història contemporània de la ciutat i de la comarca.
6: PEUSA no només una empresa local, sinó que és una empresa que va portar la llum a partir de l'any 1915, perdoneu. L'any passat celebrava el seu centenari i després de 100 anys, doncs, és una empresa totalment consolidada, potent, amb futur, i ara el que fa és cedir aquesta documentació, que el que demostra és tota la història des de la seva creació fins ara, i que ha tingut doncs moments importants durant tota la història, no? Des de la portada, com deia, fins a dia de avui, que encara continua donant el servei no només aquí a la Seu, sinó un territori que va doncs, des d'Adrall fins a Bellver. Per tant, el que jo he dit és un agraïment molt gran a la PEUSA per la seva generositat, com deia el director de l'Arxiu Comarcal, el Julio, perquè al final doncs, ens cedeix una part de la història de PEUSA, però que al final és també una part de la nostra pròpia ciutat.
0: La documentació permet conèixer més detalls de com va arribar la llum a la Seu i al seu voltant, l'extensió de les xarxes elèctriques, la relació amb els ajuntaments i els consumidors i l'aprofitament hidroelèctric que s'ha fet del riu Valira i del Segre i que se segueix fent. L'acord estableix que el fons serà de lliure accés pels investigadors degudament acreditats amb finalitats de consulta i recerca, sempre preservant els drets vinculats a les dades personals i complint amb la normativa de protecció de dades i a qualsevol reproducció o difusió del contingut requerida a l'autorització expressa de PEUSA.
1: L'actualitat informativa a Ràdio Seu.

0: Un quart de dues. El Parlament de Catalunya ha aprovat aquest dilluns una iniciativa del grup de Junts, presentada per Jordi Fàbrega, que insta la Generalitat a iniciar de manera immediata els tràmits per crear un centre d'Eurecat a la vegueria de l'Alt Pirineu i Aran, que estigui ubicat al municipi de la Seu i vinculat al projecte Pirineu Tech. La iniciativa planteja la implantació d'un node d'innovació especialitzat en tecnologies aplicades als entorns de muntanya i oberta a la cooperació transfronterera amb Andorra, amb l'objectiu de reforçar la transferència de coneixement, la competitivitat empresarial i l'atracció de talent al Pirineu. Segons ha exposat Jordi Fàbrega, la proposta va molt més enllà de reclamar una nova seu física d'un centre tecnològic, perquè és també una qüestió de model de país i d'equitat territorial.
1: Portem a debat des de Junts per Catalunya una proposta que va molt més enllà de reclamar una nova seu física d'un centre tecnològic. El que avui els hi volem plantejar, diputats, és una qüestió de model de país, d'equitat territorial i de com entenem la innovació a Catalunya. Però si volem un país equilibrat, si volem un país ple, aquesta innovació ha d'arribar als territoris de muntanya, a les zones rurals i aquells territoris on tenen reptes específics, però també moltes potencialitats. I aquí és on entra Eurecat. Com saben, Eurecat és avui el principal centre tecnològic del país, un actor clau del sistema català de recerca i d'innovació. Treballa en àmbits estratègics com l'intel·ligència artificial, digitalització, indústria 4.0, sostenibilitat, salut, agroalimentació i les tecnologies emergents.
0: Fàbrega recorda que Eurecat és el principal centre tecnològic del país i un actor clau del sistema català de recerca i innovació, però lamenta que a data d'avui l'Alt Pirineu i Aran és l'única vegueria que no té una seu física d'aquest organisme.
1: Si observem el mapa de les seves 11 seus territorials, doncs veiem centres a Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, Manresa, Mataró, Reus, Vilaseca o Canet de Mar. Però hi ha una absència molt evident, no?, que és el Pirineu. No? Jo els hi he portat el mapa perquè crec que aquest mapa és la millor definició de la defensa de la PR que avui els hi portem aquí. No? Justament el Pirineu, el territori amb més reptes vinculats a la dispersió territorial, al despoblament, a la connectivitat, a la sostenibilitat o l'adaptació al canvi climàtic, és l'única vegueria sense presència d'un centre Eurecat. No? I això doncs genera un desequilibri territorial evident. Perquè el que aporta aquest centre tecnològic no és només recerca, és transferència de coneixement, és suport a empreses, atracció, retenció de talent, generació d'un ecosistema innovador i capacitat de transformar el territori, que és justament el que el Pirineu necessita, no?
0: Jordi Fàbrega també defensa que això ha de permetre avançar en el projecte Pirineu Tech, impulsat per l'Ajuntament de la Seu com a hub d'innovació i tecnologia al servei del Pirineu, i que això significa que per implantar aquest nou centre no es parteix de zero.
1: Per això la proposta és impulsar una nova seu d'Eurecat al Pirineu, amb seu a la Seu d'Urgell i vinculat al Pirineu Techsit i al projecte Pirineu Tech. No? I això és important perquè no partim de zero. Pirineu Tech ja existeix com un projecte d'un hub d'innovació i tecnologia al servei del Pirineu, orientat a la digitalització, a l'emprenedoria i a la transferència de coneixement. A més, si l'ubiquem a la Seu d'Urgell, hi ha un valor afegit claríssim, que és la proximitat amb Andorra i poder generar aquestes sinergies transfrontereres. Per tant, la proposta és clara, acabo, presidenta, iniciar els tràmits per impulsar aquesta nova seu territorial d'Eurecat al Pirineu, treballant conjuntament, òbviament, amb Eurecat, un projecte executiu que permeti que sigui operatiu com a molt tard a inicis del 27. No és privilegi, sinó és formar part també d'aquesta Catalunya de la innovació, del coneixement, de les oportunitats i del futur.
0: Fàbrega afegir que la presència i l'existència ja de Pirineu Tech permet aprofitar una estructura existent i fer un pas més perquè el Pirineu tingui una infraestructura d'innovació equiparable a la resta del país. I el setup de la Seu, el centre tecnològic, justament acollirà aquest dimecres una jornada empresarial titulada Estratègies de creixement per augmentar la dimensió de la teva empresa. És impulsat per l'Agència Acció de la Generalitat per ajudar els empresaris sorsellencs a impulsar el seu creixement i millorar la competitivitat. La sessió es farà de les 10 del matí a la 1 del migdia i estarà dirigida especialment a CEOs, propietaris i gerents d'empreses interessats a conèixer noves estratègies de creixement empresarial. La inscripció és gratuïta, però s'ha de fer com a molt tard avui. La jornada comptarà amb ponències sobre aspectes clau relacionats amb l'expansió empresarial, les fusions i adquisicions i metodologies per fer empreses més competitives. La introducció serà de carrer de la consultora Glòria Vinyals. Després, Josep Lluís Falcó oferirà una conferència sobre formes de creixement empresarial i després hi ha una taula rodona amb casos real d'èxit al Pirineu. Concretament hi parlaran Carlos Rabaneda, CEO de l'empresa d'esports d'aventura Roc Roy del Pallars, Damià Obac, CEO d'Embotits Obac d'Organyà, i Rogeli Martí, CEO de BDP Software de Puigcerdà, tres empreses de sectors, dimensions i realitats diferents. A Aquesta setmana la vinent es duen a terme els concerts finals dels projectes de música comunitària que es fan al llarg del curs als centres de primària de la Seu d'Urgell, Castellciutat i Alàs. Aquesta doble programació comença demà al matí, 11:15, a la plaça Joan Sansa, on es podrà escoltar el concert titulat Som Orquestra, Som Banda, que serveix de cloenda de la quarta edició d'aquesta activitat cultural i prenen per 180 alumnes de tercer i quart de primària de les escoles Albert Vives i Pau Claris i alumnes de quart a sisè curs de l'escola Castellciutat. N'hem parlat amb la directora de l'Escola Municipal de Música de la Seu, Sonia Lanau, que explica aquest projecte de música comunitària que vol oferir l'oportunitat que el màxim possible d'escolars interpreten un instrument.
2: Sí, l'Escola de Música ja fa uns anys, ja fa... vam iniciar el que és el projecte de música comunitària i l'implementem en diferents àmbits. L'implementem amb la Llar d'Infants, Mina i Dons, la Llar d'Infants Municipal, en el qual fem classes a I1 i a I2, a l'alumnat de I1 i I2, de dos anyets. I també el que fem són, que li diem, bueno, és a l'escola Bressol, i després tenim a les escoles de primària dos projectes diferents. Un és Som Cor, que el que fem és el format que fem amb el Cantaxics, on participem des de fa molts anys, que és una activitat que es promou sobretot des de SEM, que és una cantata, amb la qual els professors preparen a les escoles i després ens trobem, en aquest cas serà el 27, el dimecres 27 de maig, a Sant Domènec, tots junts, per cantar-la en comú. I són amb els alumnes de segon de primària de les quatre escoles de... perquè és Albert Vives, Pau Claris, La Salle i Oser de la Zer, que participen l'alumnat de Castellciutat i de l'Ar.
0: Pel que fa a demà, les diferents classes de les escoles participants interpretaran el que han anat treballant aquests mesos amb els instruments d'orquestra. L'Albert Vives i a Castellciutat han desenvolupat els instruments de banda i el Pau Claris els d'orquestra.
2: Sí, exacte. Fem el Som Orquestra, Som Banda, que és amb l'alumnat de tercer i quart de l'escola Pau Claris i l'escola Mossèn Albert Vives, i de quart a sisè de l'escola Castellciutat. Durant aquest curs han estat, bueno, el Pau Claris es fa els instruments de corda, fregada, violí, viola, violoncel i contrabaix, i llavors a l'Albert Vives es fan instruments de vent, i a Castellciutat també instruments de vent, i aquest any també ukelele. I llavors el que es fa és ficar en comú el treball que han realitzat tots aquests alumnes amb els professors, perquè els professors especialistes de l'Escola de Música van setmanalment als centres de primària, i llavors, doncs, bueno, el que volem és ficar en valor i democratitzar aquest accés universal a la música, que hauria de ser, perquè en moltes ocasions, pues, bueno, no pot ser per diferents motius, i el que volem és això, que l'alumnat tingui accés en algun moment de la seva vida a poder estar tocant un instrument, però tocar un instrument en grup i ficar en valor cadascun d'ells, igual que amb el cor. Cadascú dels participants és igual d'important que l'altre.
0: Enguany, com a novetat, les diferents agrupacions de l'Escola Municipal de Música i del Conservatori dels Pirineus tocaran conjuntament amb aquests grups de primària, unint així alumnat de tots els centres i facilitant que es coneguin entre ells, això en el concert de demà.
2: La qual, per primer any, el que també farem és participar amb les agrupacions de l'escola, les agrupacions instrumentals de l'escola. Estan els acordions, està la Big Band, està l'orquestra també, perquè també creiem que és important que aquests dos programes, no?, dos àmbits de l'escola es coneguin els uns amb els altres, que les agrupacions també vegin com s'està fent aquest projecte de música comunitària i els alumnes de música comunitària vegin també que a l'escola, doncs, es fan també altres instruments, hi ha agrupacions, i que és, bueno, és això, és un moment de coneixença i de compartir tots junts.
0: En definitiva, que ara mateix toqueu moltes tecles, mai més ben dit, oi?
2: Exacte, sí. Intentant això, fer arribar la música a tots els col·lectius i totes les persones del municipi.
0: Pel que fa al concert de la setmana entrant, serà el dia 27 a les 11 del matí a la sala de Sant Domènec, i participaran alumnes de segon de primària, tant de les escoles Albert Vives, Pau Claris i Castellciutat, com del Col·legi La Salle i l'Escola Sant Esteve de l'As. S'hi reuniran en total 120 infants per fer una gran coral a la sala de Sant Domènec, com dèiem. A Som Cor, la veu és el primer instrument amb què s'expressen els participants. Sonia Lanau, en aquesta entrevista, també ha aprofitat per recordar que estan obertes ja les preinscripcions pel curs 2026-2027 de l'Escola Municipal de Música.
2: Sí, vam obrir preinscripcions l'11 de maig i estaran obertes fins al 5 de juny. Llavors és un procés molt fàcil perquè és simplement a través de l'enllaç que podreu trobar tant a cartells com nota de premsa i inclús al mateix Facebook i Instagram de l'escola. Llavors és completar les dades, bueno, és fàcil, eh? Completar les dades i dir què és el que es vol estudiar, bueno, el que es vol cursar a partir de l'any que ve. I llavors l'oferta tenim des de sensibilització a partir de 3 anys, que és quan comencen els nostres alumnes de 3 a 6 anys, que tenim l'etapa d'educació musical primerenca, i continuem a partir dels 7 anys amb l'oferta d'instruments i sense límit d'edat. Això és important, que es pot venir a l'escola de música des de 3 anys i sense cap topall.
0: La nova aprofita per recordar que, tot i que un gruix important d'alumnes són infants o joves, la formació i els cursos que ofereixen estan oberts a gent de totes les edats i que mai és tard per aprendre música.
2: Exactament, sí. O sigui, qualsevol edat és bona per començar, perquè hi ha moltes persones que es pensen, ai, ja se m'ha passat, soc gran, això és per als petits. No, la música és un ensenyament, una educació al llarg de la vida. I hi ha moltes persones, per exemple, que han cursat quan eren més joves, després ho van deixar i ara volen tornar a reincorporar-se, pues no hi ha cap problema. O persones que no han fet mai i ara diuen, pues ara tinc temps i vull començar a fer-ho perquè, bueno, és una cosa que tinc pendent. Doncs també es poden apuntar sense cap coneixement musical. Vull dir que amb això s'està obert i són moments, la veritat, que molt enriquidors per la persona, ja siguis un infant o ja siguis adult.
0: A través d'aquests i d'altres projectes, doncs, s'aposta per l'equitat educativa i per apropar la música al màxim possible de gent.
3: Les notícies de la Seu.
0: La taula de camins de l'Alt Pirineu i Aran ha presentat la primera sessió plenària de l'any al seu pla de treball per aquest 2026 i dels acords que ha pres en destaquen la nova línia de subvencions per l'elaboració d'inventaris de camins municipals. Hi podran aspirar ajuntaments, CMD i consells comarcals. Les actuacions subvencionades seran tant d'elaboració com d'actualització dels inventaris. La directora de l'IDAPA, Amàlia Sanz, ha recordat que aquest és un instrument que els ajuntaments estan obligats a redactar i que comporta un procés costós pels municipis més petits, per això els volen ajudar i han previst una partida total de 125.000 euros. La primera convocatòria s'obrirà el segon semestre d'enguany. També s'ha anunciat que preparen l'elaboració d'un informe sobre la responsabilitat civil dels propietaris de camins que tinguin en compte els deures i drets dels propietaris, els danys i responsabilitats derivades o les assegurances. I també s'ha comentat que un dels objectius que es marca actualment a la taula és la protecció dels camins com a patrimoni. Per això hi ha marxa el projecte Petra, per recuperar per a murs de pedra seca. En l'àmbit de salut hi ha una col·laboració actualment amb el Departament de Salut i, per exemple, enguany es tornaran a impulsar sessions de marxa nòrdica i la taula territorial Salut i Natura de l'Alt Pirineu. En l'àmbit cultural es publicarà el número 2 de la revista Senderia. La primera presentació serà aquesta setmana, el 22 de maig, al Festival Caminar del Pont de Suert. També s'impulsa l'exposició Històries i Camins, un concurs de microrelats i projectes pedagògics. I, finalment, s'ha recordat que aquests dies ja comencen els festivals de senderisme dels Pirineus. Enguany, amb el canvi climàtic com a eix central de tots els festivals que es fan, i un d'ells és el Festival Camina Pirineus, que serà dels primers a fer-se. Serà del 12 al 14 de juny i transcorre per camins de l'Alt Urgell. I s'obre també un programa de subvencions que és per la rehabilitació d'habitatges al món rural. Aquests ajuts es poden sol·licitar fins al 18 de setembre. Hi ha una dotació total a nivell de tot Catalunya de 5 milions d'euros per a municipis rurals, basant-se en criteris de discriminació positiva. Es destina, per exemple, a millores d'habitabilitat estructurals, accessibilitat, eficiència energètica i funcionalitat d'habitatges. Les obres objecte de les sol·licituds no poden haver-se iniciat abans de l'1 de gener de 2025. I tanquem aquest bloc comentant que el grup municipal de compromís a l'Ajuntament de Peramola ha presentat una moció en què planteja que el tinent d'alcalde d'aquest municipi tingui una dedicació parcial al consistori del 50% amb les retribucions i condicions que legalment corresponguin. El text presentat també planteja que el càrrec de tinença d'alcaldia tingui funcions específiques en matèria de coordinació institucional, seguiment i supervisió d'expedients, direcció i impuls de projectes municipals, suport a l'alcaldia i control i impuls de l'acció de govern. En l'exposició de motius, el regidor de Compromís, Toni Mas, afirma que l'Ajuntament de Peramola afronta, com la majoria de municipis petits, una càrrega administrativa creixent per culpa de l'increment d'obligacions legals i tècniques tant de l'Estat com de l'administració autonòmica i en matèria de contractació pública, subvencions, administració electrònica, protecció de dades, urbanisme i control intern. Aquesta complexitat, hi afegeix, ha augmentat de manera notable els darrers anys. Mas admet que la dedicació política és limitada en municipis poc poblats com Peramola, que no arriba als 350 habitants, però opina que existeix el risc que la gestió efectiva de l'Ajuntament recaigui massa en l'estructura tècnica o assessora i considera que l'actual dedicació parcial de l'alcaldia no cobreix la totalitat de les funcions de direcció i supervisió. Actualment, l'Ajuntament de Peramola, que consta de 7 electes, està format per 6 regidors de Junts que Compromís Municipal, que conformen l'equip de govern encapçalat per l'alcalde Joan Puig, i un representant de Compromís, que és a l'oposició.
3: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
4: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: Pirineu.
0: Dos quarts de dues, els agents rurals faran vaga la setmana entrant els dies 26, 27 i 28 de maig. Volen reclamar millores en les seves condicions laborals i denunciar la precarietat estructural que, segons els sindicats, arrossega el cos des de fa anys. Els convocants són Comissions Obreres, UGT, CATAC, CESIF, Intersindical, i han alertat conjuntament d'una manca crònica d'efectius, sous inferiors als d'altres cossos operatius i problemes d'organització interna que dificulten tant el servei com la conciliació laboral. A més, els representants han assegurat que la irrupció de la pesta porcina africana, sobretot a l'àrea metropolitana, ha tensat encara més una plantilla ja saturada i han dit que la manca de planificació dificulta cobrir les jubilacions de la meitat dels comandaments perquè no hi ha hagut prou convocatòries. Els sindicats també han denunciat falta d'efectius per donar cobertura a les necessitats de la ciutadania i asseguren que es troben ara mateix en instal·lacions degradades, poc operatives, sense imatge corporativa i poques oportunitats de promoció professional. Han lamentat alhora que, tot i haver traslladat aquestes problemàtiques en diverses ocasions a la consellera d'Interior, Núria Parlon, i a la directora general del cos, Elisenda Pérez, no han obtingut respostes efectives. Sobretot plegat, ahir mateix la direcció de Jean Rodals va convocar una roda de premsa en què la directora general va respectar aquesta convocatòria de vaga perquè és un dret, tot i que assegura que actualment treballem per donar resposta a les demandes dels treballadors. Elisenda Pérez anunciava ahir un pla estratègic que preveu incorporar fins a 1.300 agents fins a l'any 2030.
5: Bueno, sabem que ja és un dret, evidentment, la vaga. Nosaltres estem treballant, diguem-ne, ingentment, doncs, perquè totes les demandes de les quals som molt conscients i, per tant, doncs, per això també s'ha fet aquest pla estratègic, per poder doncs, donar resposta a totes les demandes que té el cos des de fa molt de temps. Pensem que el cos aquest any farà 40 anys i la primera vegada que s'ha fet una convocatòria d'oficials ha sigut aquest any. Per tant, portem molts anys sense haver-li pogut donar al cos d'agents rurals el que realment es mereixia i el que necessitava i el que al cap i a la fi necessita Catalunya del cos, i per tant doncs, nosaltres seguirem treballant per poder doncs, donar respostes en aquestes peticions que ja li dic que la gran majoria doncs, s'estan treballant no només amb el pla estratègic sinó també amb negociacions que s'estan tenint amb les organitzacions sindicals.
0: Pel que fa a l'atenció que genera la lluita contra la PPA, tal com denuncien els sindicats, el cap operatiu del cos, Josep Antoni Mur, ha incidit a dir que volen avançar el màxim possible aquestes pròximes setmanes en la captura de porcs fes per mirar de fer el buit sanitari i alliberar agents de cara ja a la temporada d'estiu.
6: Alliberar recursos propis d'aquest operatiu, tot i que haurem de mantenir pues, de forma continuada personal nostre, perquè ha de coordinar tot l'operatiu. Nosaltres tenim un operatiu que supera les 100 persones diàries, entre personal extern i personal propi, i de cara a l'estiu confiem en que podrem incorporar més personal extern per poder alliberar recursos de l'operatiu sense perdre l'eficàcia i la intensitat de les tasques.
0: Mura recorda que la campanya d'estiu inclou especialment el dispositiu antiincendis i que per això cal estar a punt.
6: Nosaltres tenim capacitat de mobilitzar personal, com és normal, també de reforçar mitjans aeris la vigilància de les zones on estiguin, on hi hagi un risc més important d'incendis en cada moment. I ja ho sabeu, la campanya d'incendis és una cosa viva. Nosaltres tenim un risc estructural que ens el marca doncs, a l'estat de la vegetació, i després aquest risc es va variant en funció de les condicions meteorològiques que tenim

0: En cas que no hi hagi avenços en els pròxims dies, els sindicats han anunciat que intensificaran les protestes i això passaria, per exemple, per deixar de fer guàrdies voluntàries en l'actual lluita contra la PPA, limitant els canvis horaris als estrictament establerts per conveni.
1: L'actualitat informativa de la Seu i el Pirineu.
0: En Pirineu avui també destaquem que el Comú de la Massana ha anunciat que comprarà la telecabina i el pàrquing d'Arinsal, que dona accés a les pistes de l'estació d'esquí del mateix nucli. El Comú pagarà 6,6 milions d'euros a l'actual propietat de l'adquisició per l'adquisició del giny de transport per cable i de la parcel·la que hi ha just al costat i que és un aparcament públic al vell mig del poble d'Arinsal. Els titulars estaven disposats a posar aquest terreny a la venda, van utilitzar fons del Comú i la corporació volia evitar, sobretot, que el terreny anés a parar a mans del tercers amb interessos immobiliaris o directament especulatius, tenint en compte que la parcel·la és urbanitzable. El telecabina i l'aparcament són els principals accessos a l'estació d'Arinsal i s'ha convertit en un element clau per la mobilitat i l'activitat econòmica perquè permet aparcar de manera gratuïta davant mateix del telecabina i des d'allà accedir a les pistes. La compra es finança amb recursos propis de tresoreria, el pagament es fraccionarà en 4 anualitats, són 3 milions d'euros el 2026 i 1,2 milions els 3 anys següents cada any. Actualment la corporació paga un lloguer de 31.000 euros mensuals per l'ús del giny i del terreny. El telecabina dels Orriols es va inaugurar l'any 1997, és a punt doncs de complir 30 anys i el conveni amb la propietat, que és actualment la família Morell Mora, tenia una durada de 20 anys i quan tocava renovar-lo un plet successori va estar a punt de provocar el Comú perdés la infraestructura. Tot i això, totes les parts, incloent el Comú, van acordar que el giny continués en funcionament pel valor afegit que aporta a tota la parròquia.
1: Els esports d'aquí.
0: El CDG Faus acaba la temporada amb una novena posició al grup 2 de segona catalana femenina i això li garanteix la permanència. El sènior B del CDG Bàsquet ja s'havia assegurat la continuïtat de manera matemàtica a la penúltima jornada i per això ha afrontat sense pressió l'últim partit. Va ser aquest diumenge passat a la pista de l'Ipsi a Barcelona on va perdre per 56-50. Aquest era l'últim maig que hi havia programat aquesta temporada de la categoria i va estar marcat per la igualtat. El primer quart es va cap amb 19-15, al descans hi va arribar amb una mica més d'avantatge per les barcelonines, 30-23, però la represa, tot i un mal inici del tercer quart, el Cedis va remuntar i va aconseguir posar-se per davant, 47-49 a l'últim període, si bé en els minuts decisius l'Ipsi va estar més encertat i va acabar guanyant de 6 punts. La màxima anotadora va ser en aquest partit per l'equip urgellenc, Laila Olat Larbi, amb 13 punts. L'Efaus acaba la Lliga amb un balanç equilibrat, 12 victòries i 14 derrotes, empatat amb el Bartito Balaguer, 8è. Tots dos equips han salvat la categoria, juntament amb el bàsquet Sant Boi, 10è. En canvi, han quedat en zona de descens, el Maristes, 11è, el BF Cornellà 12, el Sant Ignasi 13 i el Gef Saps, que només ha guanyat dos partits. A l'altre extrem, el Prat Montivello B s'ha proclamat campió amb 22 victòries en 24 partits i obté així l'ascens a primera. El CDC de Cuny de la seva part s'ha acomiadat ja de segona catalana masculina. Ha acabat la temporada 11 del grup 2, just a l'inici de la zona de descens, amb un balanç final de 7-19, el mateix que el Mate de Perevert, 12. També perden la categoria en aquest grup el copisteria Papés Bellpuig, 13, amb només 3 victòries, i el Ter Rega 14 amb només dos triomfs. A l'últim partit, el Sidec Unida ha perdut amb el Cerdanyola Noroil per 78-64, en un matx en què ja no s'hi jugaven res perquè el descens s'havia confirmat. Tot i això, els orgellencs van plantar cara i van mantenir la igualtat. 14-12 al primer quart, 31-27 al descans. Després del descans, el Cerdanyola es va distanciar una mica més ja, 54-45, i va acabar guanyant de 14. Pel Cedi, Saron Casal va fer 14 punts. Amb aquest resultat, l'equip ballesà ha acabat en tercera posició amb 17 victòries, si no derrotes. El campió del grup ha estat el Pia Sabadell Endeos, amb 24 triomfs en 26 partits, seguit del Cervera Mobilínia amb 22. I avui en bàsquet també hem de parlar de la Lliga CB perquè el Morbanc Andorra, com el Sidec Unida, també podria perdre la categoria d'aquí pocs dies. I és que dues jornades del final, el conjunt Andorra continua en zona de descens i no depèn d'ell mateix per salvar-se. Aquest diumenge passat va patir una dolorosa derrota amb un rival directe, el Sant Pablo Burgos, per 83-85 i continua, doncs, en penúltima posició, 17è, amb un balanç de 9-23. Ara ja s'ha dues victòries del Burgos, amb el triomf del Principat és ara 14, i amb 11-21 i té ben encarrilada permanència. A més, el conjunt pirinenc té en contra el bàsquet a Bereix amb el

0: Tenim l'en Gran Canària, que és 13, amb 10-22, una victòria més, i amb el Casademont Saragossa, que té el mateix nombre de victòries, 9, però encara té un partit per jugar. En aquest context, l'Andorra afronta amb l'obligació de guanyar l'últim desplaçament de la temporada. Serà aquest diumenge vinent al migdia, 1:15, a la pista d'un dels rivals més pròxims, el Haiapos Lleida. Aquesta darrera jornada, el Lleida s'assegura ja la permanència en derrotar el Sorne Bilbao. En cas de vèncer Lleida, els tricolors mantindran les opcions a l'última jornada. Serà el 29 de maig, quan rebran el Barça, actual tercer classificat. I als següents informatius parlem dels bons resultats de Marc Bernades i Josep Miret a la Segama Iscorri, la coneguda marató de muntanya del País Basc. Bernades ha fet top 25 i Miret 32. Ho podeu consultar d'aquí un moment ja al nostre web radiosau.cat.
1: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
0: Anem ja per la previsió del temps amb Néstor Gómez. Bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs sí, comença el canvi i ho tenim avui, però sobretot a partir de demà. Deixarem enrere les precipitacions de les temperatures baixes i aquesta neu tendirà a fondre's amb rapidesa. A partir d'avui sí que aquesta tarda s'esperen encara alguns ruixats aquí a la comarca, tot i que els més importants s'esperen cap a les comarques de Girona i també Osona, però no descartaríem aquesta tarda algun ruixat. Tot això amb unes temperatures que rondarien encara la xifra dels 20 graus. El canvi de temps més important arriba demà. Arriba demà de la mà de l'anticicló, de l'estabilitat i d'unes temperatures que començaran clarament a disparar-se cap amunt. Avui ja s'esperen màximes al voltant dels 30 graus cap al pla de Lleida interior de les Terres de l'Ebre. I a partir de demà passat, a partir de dijous, ja podríem arribar al que podríem considerar la primera calorada de l'any, amb temperatures de 35 graus als punts més calents de Catalunya. Aquí a casa nostra, a partir ja d'avui, les temperatures ja començaran a pujar amb força i sobretot a partir de demà clarament per sobre dels 20 graus de manera generalitzada a tota la comarca amb una calor diurna que cada cop anirà més, tocant sostre entre divendres i dissabte, però es mantindrà tot el que resta de setmana, com dèiem, amb temperatures molt altes, amb valors de fins a 25, 26 o 27 graus, els que esperem de cara als propers dies. L'estabilitat guanya terreny i això voldrà dir que a partir de demà haurem de parlar de sol, alguns núvols de tarda ja inofensius i potser de cara a dijous, divendres aparegui el ruixat, però ja seran cots molt més puntuals que no pas les que hem tingut aquests darrers dies.
0: Es confirma ja aquesta pujada de temperatures. A aquesta hora, 23 graus a la Seu, 24 a Organyà, 23 novament a Oliana i 18 a Alinyà. I sí que es manté la fresca alta muntanya, amb 7 graus al pic de Salòria, 6 a la Tosa d'Alp, també a 8 a Ull i a 8 graus al Port del Comte. La farmàcia de guàrdia a la Seu és la Barios, carrer Sant Josep de Calassanç 3. És ja a la 1:43, moment de tancar l'informatiu de Ràdio Seu. Les notícies que hem comentat les teniu ampliades al web radioseu.cat. Gràcies per escoltar-nos.

0: Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Vine a les portes obertes el 16 de maig a l'Hospital de Tremp.
1: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán, estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

per dalt quan se jocava, feia remor, feia remor, per veure si el sentiria la seva amor, feia remor.

pas encara, vaig de camí, vaig de camí. S'ho fet una prometença a Sant Magí, vaig de camí. S'ho fet una prometença a Sant Magí.

A cada amor que em tenia, quan les trobi, quan les trobi, els hi va una creueta de Sant Magí, quan les trobi.

0: Illa i Junqueras firmen un acord de pressupostos que dona estabilitat al govern del PSC. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Tres anys després, Catalunya és a punt de tornar a tenir pressupostos. A l'espera de confirmar l'acord del febrer amb els comuns, el govern ha lligat finalment els vots d'Esquerra, Joan Botà.
2: La firma del pacte de pressupostos aquest matí entre el president Salvador Illa i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, dona aire al govern en plena vaga dels mestres, amb un pols obert també amb els metges, amb la crisi de Rodalies de fons i sense que el finançament singular sigui encara una realitat.
0: Connectem amb el Palau de la Generalitat i amb la seu d'Esquerra Republicana, Albert Prat i Marta Corbalan.
3: Salvador Illa ha necessitat gairebé la meitat de la legislatura per complir el seu primer objectiu, convèncer Oriol Junqueras per tenir pressupostos. Amb l'encaixada de mans d'aquest matí, el líder del PSC s'assegura que podrà sobreviure amb prou oxigen fins al final del mandat. Alícia Romero, consellera d'Economia.
4: Un acord que ens dona estabilitat per poder prendre decisions, per poder fer polítiques públiques que necessiten els ciutadans i que ens ha de permetre que ens generin prosperitat.
5: El líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha tret pit de l'acord i ha assegurat que no hi ha hagut cap renúncia. La recaptació de l'IRPF ha quedat fora de l'equació, però Junqueras s'ha compromès a tornar-ho a intentar després de l'estiu, quan es tramiti el nou model de finançament al Congrés.
6: Estem davant d'una nova oportunitat i que aquesta nova oportunitat la millor manera de tramitar-la és en el model de finançament.
0: L'altre gran impacte informatiu del dia, aquest més sorpresiu, és la detenció de Jonathan Andic per la mort del seu pare, el fundador de Mango, Isaac Andic. Anem als jutjats a Martorell. David Àngela, bon dia.
7: Hola, bon dia. Per un soterrani per evitar els primeríssims plans dels mitjans, emmanillat i custodiat pels Mossos d'Esquadra, ha arribat poc abans de la una Jonathan Andic als jutjats de Martorell. Ara mateix és dins amb el seu advocat, Cristóbal Martell, i també hem pogut veure com arribava la titular del jutjat número 5 que instrueix les diligències. Pendents, una munió de mitjans de la resolució que emprengui aquesta lletrada.
0: I avui encara tenim una tercera notícia important. Aquesta ve des de Madrid. L'Audiència Nacional situa l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, com el cap d'una trama de tràfic d'influències i l'imputa pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Tània Tàpia.
8: És el primer expresident espanyol investigat per la justícia. El jutge José Luis Calamà l'acusa de liderar una estructura jeràrquica i estable, diu, per guanyar diners a través de fer favors a Plus Ultra, tot perquè l'empresa rebés una injecció pública, un rescat després de la pandèmia. La ciutat ja ha declarat per tràfic d'influències i blanqueig de capitals el 2 de juny a l'audiència. Durant tot el matí s'estan fent escorcolls, entre d'altres, a l'oficina de l'expresident.
0: I al Catalunya migdia d'avui també us parlarem de l'augment de tirotejos que s'han viscut els últims dies a Catalunya.
2: El cap de la Comissaria General d'Investigació Criminal, Ramon Chacón, relaciona els dos tirotejos setmanals de mitjana registrats l'any passat, que van fer 7 morts i 29 ferits, sobretot amb el tràfic de drogues. Sentiu-lo al matí de Catalunya Ràdio.
9: El fenomen de la marihuana ha provocat que, com que els grans traficants, els grans delinqüents tenen arma de foc, el petit delinqüent es reflexa i també vol tenir una arma de foc. I es comença a incrementar aquest mercat d'armes de foc.
0: I en temps de cultura, atenció a la troballa arqueològica de primer nivell que s'ha fet a Castellà del Vallès, Toni Fortesa.
10: Un fet excepcional. S'han trobat les tombes de dos magnats del segle X, Marit i Muller, en perfecte estat de conservació. Una troballa que situa el jaciment de Castellavell al mapa arqueològic europeu.
0: Sempre quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
11: Bon dia.
0: Comença el compte enrere per la final de la Champions femenina. I atenció, avui plat fort, Alexia Putellas, gran protagonista avui a Catalunya Ràdio.
11: La capitana del Barça passarà aquesta tarda pel tot costa la prèvia d'aquesta final amb l'Olímpic de Lió i amb el dubte de si seguirà l'any que ve al Barça. El club blaugrana compta que tindrà l'1-1 aquest estiu i que per tant podrà fitxar amb certa normalitat i es prepara per afrontar operacions importants com la del davanter centre i es comencen a saber les convocatòries per al Mundial. El Brasil, Neymar, ha estat una de les sorpreses després que Ancelotti l'hagi cridat.
0: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
12: Bon dia. Doncs a aquesta hora el punt més complicat és l'AP7 a Santa Margarida i els Monjos. Sentit Barcelona hi ha uns 15 quilòmetres de retencions perquè només hi ha un carril obert. S'estan fent tasques de resfaltat a la zona on ahir al vespre hi va haver un accident amb dos camions implicats. Recordem que les vies alternatives són la C32 Sud i la Nacional 340 i afectada també la C14-15C que connecta Granollers amb la Roca, en aquest cas per una manifestació de docents.
0: I ens falta el temps.
13: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
14: Bon dia.
0: A partir d'avui és quan hem de notar que la temperatura, el termòmetre, va cap amunt.
14: Doncs sí, ho hem començat a notar. Ara mateix temperatures entre 3 i 6 graus, depenent de l'observatori, superiors a les d'ahir, i demà se superaran els 25 de màxima a tot l'interior, en alguns observatoris fregant o arribant als 30. En el cas del Pirineu, superiors als 25 graus a les valls, de cara a demà, i arran de costa a prop dels 25, i en dies posteriors encara més altes. Tocaran sostre divendres i dissabte. A partir de demà hi ha sense precipitacions enlloc, però potser entre dijous i sobretot divendres arribin boires marítimes. De moment aquesta tarda els ruixats no tindran ni la força ni l'extensió dels d'ahir, però encara poden caure punts del Pirineu i muntanyes del prelitoral nord.
0: Gràcies, Francesc. Bon dia.
14: Bon dia.
15: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:06. El president Salvador Illa ja té pràcticament al sac els seus primers pressupostos després de tancar l'acord amb Esquerra Republicana. El que no va ser possible fa 2 mesos i va obligar a retirar per primera vegada uns comptes de la Generalitat ha acabat avui amb una fotografia conjunta i un pacte que ha de permetre l'aprovació definitiva al Parlament de Catalunya. Ara el govern només té un escull, el dels comuns, que resisteixen a donar l'acord per tancat. Anem al Palau de la Generalitat. Albert Prat, bon dia.
16: Què tal? Bon dia.
0: Perquè el govern confia que a finals de setmana els comptes puguin començar la tramitació parlamentària per tal d'entrar en vigor abans d'aquest estiu.
16: Sí, Salvador Illa es treu un pes de sobre en plena vaga de mestres i després d'un semestre marcat per la crisi de Rodalies. Fa 2 mesos, el 18 de març, va fer una maniobra inèdita i va interrompre la tramitació dels pressupostos al Parlament per no deixar escapar el suport d'Oriol Junqueras i arribar fins aquí. I l'acord s'ha escenificat a primera hora avui amb una encaixada de mans entre tots dos, entre Illa i Junqueras, a la Galeria Gòtica de Palau. Falta per veure què hi diran els comuns, però el president ha necessitat gairebé 2 anys per aconseguir el principal objectiu de qualsevol govern. Molt probablement seran els únics pressupostos que aprova, però a Palau ja respiren més tranquils perquè en tenen prou per salvar la segona meitat del mandat.
4: Un acord que ens dona estabilitat per poder prendre decisions, per poder fer polítiques públiques que necessiten els ciutadans.
17: I els pressupostos, efectivament, ajuden a assolir objectius que teníem com a país. Per tant, jo crec que avui és un dia per celebrar que el país avança.
16: Són la consellera d'Economia, Alícia Romero, i la portaveu, Sílvia Paneque, que han desfilat durant el matí per desgranar la lletra petita d'un acord que el més destacat que planteja, com hem anat explicant, és la construcció d'un tren que connecti les ciutats metropolitanes sense passar per Barcelona. Aquesta obra faraònica la pagarà l'Estat i demà els dos governs signaran l'acord a Madrid per engegar un projecte que no estarà acabat almenys fins al 2040.
0: I a banda d'aquest tren, Albert, què més preveu aquest pacte?
16: Són 14 pàgines d'acord que també prometen un nou mecanisme per fiscalitzar que l'Estat fa els deures amb Catalunya en matèria d'inversions, la reformulació del Consorci de la Zona Franca perquè la part catalana tingui majoria o els primers tràmits perquè la Generalitat hi pugui dir la seva en la gestió dels aeroports. A més, també hi ha una partida de 400 milions d'euros per donar un cop de mà als 700 municipis que tenen menys de 5.000 habitants. I també es reforçarà el pressupost de la Conselleria de Política Lingüística perquè impulsi el català a l'àmbit digital i ampliï les places per aprendre aquesta llengua.
0: Hem sentit el govern i, de la seva banda, Esquerra Republicana defensa aquest acord per tal de fer avançar el país, diu, i ha reivindicat els guanys en sobirania. Oriol Junqueras també ha deixat clar que no renuncien a aconseguir el traspàs a Catalunya de l'IRPF, que va fer descarrilar el primer intent de negociar els pressupostos el mes de març passat. Barcelona, Marta Corbalán, bon dia.
5: Hola, bon dia. Després de la foto amb el president Salvador Illa, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha tret pit de l'acord que, segons ha dit, inclou mesures per afrontar els reptes quotidians de Catalunya i alhora avançar en sobirania. L'IRPF ha quedat fora de la negociació per facilitar l'acord, però Junqueras ha assegurat que no hi renuncien i que el tornaran a posar sobre la taula després de l'estiu, quan el nou model de finançament autonòmic es tramiti al Congrés.
6: Estem davant d'una nova oportunitat i que aquesta nova oportunitat, la millor manera de tramitar-la és en el model de finançament. Per tant, aquest és el nostre compromís, la nostra voluntat, i la nostra convicció de lluitar-ho tant com sigui possible i fins al final. Sempre, sempre, sempre.
5: L'acord entre el govern i Esquerra s'ha tancat en plena onada de vagues a l'ensenyament, però Junqueras ha destacat que s'ha aconseguit incloure una partida addicional de 500 milions d'euros per a educació que es podria fer servir per atendre les demandes dels docents.
6: El que fem és dotar el pressupost d'una partida addicional de 500 milions d'euros justament per donar al govern eines i recursos per poder afrontar aquesta qüestió. L'acord, en concret, l'han de fer el govern i els sindicats.
5: Junqueras ha tret ferro a les veus crítiques dins d'Esquerra que han qüestionat l'acord per no haver aconseguit encara la carpeta de l'IRPF i ha defensat també que no se sotmetés ahir a votació del Consell Nacional, al·legant que no s'ha fet mai en un pacte d'aquesta mena.
0: Ja heu sentit que el conflicte dels mestres s'ha acabat colant en la negociació dels pressupostos, tot i que per Esquerra i pels comuns no és una línia vermella per tal d'aprovar els comptes. Parlament, Jordi Corbalan.
18: Els comuns ofereixen al govern reformular o tornar a calendaritzar alguns dels seus acords sobre els pressupostos si això ha de facilitar tenir més recursos per atendre les demandes dels mestres. Jéssica Albiach avisa Salvador Illa que no porti els pressupostos al Parlament sense tenir tancat l'acord amb ells. Demà es tornen a reunir.
19: El que jo sí que li demanaria al govern de la Generalitat és que no aprove al Consell Executiu un pressupost sense que nosaltres hagin signat l'ampliació de l'acord.
18: I Junts per Catalunya, el primer partit de l'oposició, acusa Esquerra d'aprovar els pressupostos de Salvador Illa per interessos particulars. Salvador Vergés és el portaveu juntaire al Parlament.
20: Esquerra Republicana ha demostrat amb aquest acord que realment el que volien doncs, era els pressupostos a qualsevol preu. Han posat per davant els interessos particulars i no pas el país, han deixat el país al marge.
18: La CUP també creu que Oriol Junqueras ha posat al davant la seva agenda personal i ha deixat tirats, diu, els mestres. I el Partit Popular plantarà el govern a la reunió que ha convocat aquesta tarda amb els grups parlamentaris per avançar-los als acords que demà tractarà la Comissió Bilateral amb l'Estat.
0: Passant 12 minuts de les dues, anem amb la notícia sorpresa d'aquest matí. A aquesta hora passa a disposició judicial Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, detingut aquest matí pels Mossos d'Esquadra per la mort del seu pare el desembre del 2024 a Montserrat. Ell era l'única persona que estava amb Isaac Andic el dia de la seva mort. I des de fa mesos la policia catalana l'investiga per la seva suposada implicació en la mort. Tot i això, Jonathan Andic sempre ha declarat que va ser un accident. Anem als jutjats de Martorell, unitat mòbil de Catalunya Ràdio, Martí Cuní, David Àngela. David, bon dia.
21: Hola, bon dia. Emmanillat amb les mans al darrere i custodiat per agents dels Mossos d'Esquadra, cap a 3:15 ha arribat als jutjats de Martorell en Jonathan Andic. Ara ja és dins de les dependències judicials on ha entrat prèviament la titular del jutjat número 5 que porta el cas. Dins també hi ha el seu advocat, en Cristóbal Martell. Ara haurem d'esperar la decisió que pugui prendre aquesta jutge en funció de la declaració del detingut que es podria acollir, recordem-ho, el seu dret a no declarar. Desenes de mitjans d'informació fem guàrdia a l'espera d'aquesta resolució judicial. Ja fa una bona estona que havia arribat el seu advocat. Mentrestant, el cap de Comissaria General d'Investigació Criminal dels Mossos, en Ramon Chacón, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, ha recordat que el cas està sota secret d'actuacions i que la investigació ha estat molt complexa.
22: Sí, són investigacions, evidentment, molt complicades.
23: Perquè si no entenc que es tancarien abans.
22: Evidentment.
0: La investigació, sabem, David, que ha estat llarga, que és complexa. Sabem si hi ha noves proves contra el fill d'Isaac Andic que hagin justificat aquesta actuació o no?
21: Doncs ho desconeixem, però segons fonts policials, els investigadors han reunit prou indicis com per detenir el fill d'Isaac Andic. Les contradiccions en les seves declaracions, la mala relació entre el pare i el fill, el lloc on es va produir la caiguda que aparentment no comportava cap risc i la informació que hagin pogut recopilar del seu dispositiu mòbil han precipitat aquesta intervenció dels Mossos. I ara, fa uns moments, la família d'Andic ens acaba de fer arribar un comunicat on defensen la innocència d'en Jonathan i demanen que respecti el principi de presumpció d'innocència. Afegeixen que no existeixen ni trobaran proves de càrrec legítimes en la seva contra. En aquest comunicat afirmen que les diligències demostraran la seva innocència.
0: A la segona hora del Catalunya Migdies tornarem sobre aquest cas i veurem si ha acabat de declarar o no Jonathan Andic, el fill d'Isaac Andic, que ara mateix ho està fent als jutjats de Martorell. Ara és pràcticament 3:15, més coses. Per primera vegada la justícia imputa un expresident espanyol. És el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, investigat per l'Audiència Nacional per tràfic d'influències i per blanqueig de capitals. El jutge José Luis Calama l'ha citat a declarar el dia 2 de juny en la causa pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. El situa com el líder d'una estructura estable i jerarquitzada, diu el jutge, creada per guanyar diners, fent d'intermediari i influint davant l'administració pública espanyola per afavorir Plus Ultra. Els agents de l'UDEF estan escorcollant durant tot el matí l'oficina de l'expresident buscant proves. Anem a Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
1: Bon dia, sí, de fet acaben de sortir una desena d'agents amb algunes caixes després de més de 4 hores llargues d'escorcoll al despatx. És una oficina situada davant per davant de la seu del PSOE, de la qual ja s'han endut, com dèiem, alguns documents. Els agents també han registrat altres empreses vinculades a Zapatero, com l'agència de publicitat de les seves filles, que han estat presents durant l'operació. El jutge José Luis Calama creu que Zapatero s'ha enriquit a través de favors a Plus Ultra i que per fer-ho ha fet servir empreses pantalles. Talla apunta que va maniobrar perquè després de la pandèmia la companyia rebés una injecció pública de 53 milions. Els investigadors creuen que tenia informació privilegiada i va saber que s'atorgaria el rescat fins i tot abans que ho aprovés el govern. Ell fa poc més de 2 mesos, el Senat ho negava tot.
3: No he cobrado ninguna comisión de Plus Ultra, absolutamente ninguna. No, no he tenido ninguna relación.
7: A través d'anàlisi relevante. La misma cantidad, la misma fecha.
3: Difamar.
1: El jutge creu que Plus Ultra va pagar Zapatero a través de l'empresa d'un amic seu, Julio Martínez, que també està investigat en aquesta causa. I com? Doncs Zapatero cobrava per informes que feia per anàlisi relevante el nom de l'empresa del seu amic. Uns diners que, segons Calama, venien de Plus Ultra, que era client de l'empresa de Martínez. En total, segons el jutge, Zapatero va embutxacar-se 490.000 euros i l'agència de les seves filles 240.000. I que també va fer actuacions, diu el jutge, similars per aconseguir beneficis per Plus Ultra a Venezuela. A banda d'aquesta empresa, també apunta que l'expresident hauria cobrat d'altres empreses pantalla més d'1 milió d'euros i que va intentar blanquejar diners fora d'Espanya.
0: Aquesta imputació de José Luis Rodríguez Zapatero és un cop molt dur per l'actual president del govern espanyol, Pedro Sánchez. El PSOE denuncia que es tracta d'un nou cas de lawfare i ho veu una maniobra judicial orquestrada pel Partit Popular. El govern espanyol n'acaba de parlar a la roda de premsa de després del Consell de Ministres i defensa la innocència de l'expresident Zapatero. Anem a la Moncloa. Paula Brujats, bon dia.
8: Què tal? Bon dia. El PSOE parla obertament de l'ofer d'una persecució judicial contra l'expresident i recorda la frase, l'ordre de José María Aznar, de qui pugui fer que faci contra Pedro Sánchez. La Moncloa, però, mesura les paraules, tanquen files amb l'expresident i defensen la seva innocència, tot i que la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, apunta al PP per intentar embrutar el nom de l'expresident.
24: Yo tengo tanto afecto por el presidente Zapatero como inquina tiene la derecha a la que ganó en un procedimiento electoral cuando menos se lo esperaban. Así que desde la tranquilidad, la confianza y el respeto fundamental a un principio, que es el de la presunción de inocencia.
8: El govern espanyol defensa la legalitat del rescat de Plus Ultra i recorden que va tenir l'aval de diversos organismes estatals i europeus. El Partit Popular, en canvi, veu l'acusació contra Zapatero sòlida i la seva portaveu, Esther Muñoz, estén l'ombra de sospita sobre Sánchez.
25: José Luis Rodríguez Zapatero ha ejercido estos años como líder espiritual e ideológico de Pedro Sánchez. Zapatero hoy no estaría imputado si Sánchez no hubiese puesto a su servicio al gobierno de España.
8: Mentre els socis del govern espanyol, com el PNB i Esquerra Republicana, demanen esperar a veure com avança la investigació.
26: Ha habido mucho ruido y hay mucho ruido en torno al expresidente Zapatero, pero que nosotros lo que pedimos es prudencia, ¿no?
27: Yo sí que tengo un mensaje para los jueces, o según qué jueces de este país, el PP ya gana elecciones. No hace falta que hagan política, ¿eh?
8: Això deia el portaveu d'Esquerra, Gabriel Rufián. L'imputació de Zapatero se suma a la investigació contra la dona de Pedro Sánchez, la del seu germà, o la condemna al fiscal general de l'Estat.
0: Passant gairebé 4 minuts d'un quart de 3 de la tarda. Una pausa i de seguida novetats sobre el conflicte dels professors amb el Departament d'Ensenyament.
28: Catalunya migdia.
29: Si tu empresa está liderada por mujeres y el modelo de negocio se basa en la transformación digital, te ofrecemos préstamos participativos sin más garantías que tu proyecto empresarial. Fondos con disponibilidad permanente desde 25.000 hasta 1,5 millones de euros. Enisa.es, Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Enisa, Ministerio de Industria y Turismo, Gobierno de España.
30: En
2: En aquests 20 anys d'Obramat hem ampliat la nostra gamma amb més de 20.000 productes, acompanyat l'evolució del sector cap a solucions més eficients, llançat la nostra compra online. Però si una cosa hem fet aquests 20 anys ha estat acompanyar els professionals dia rere dia, facilitant-los la feina i mirant el futur junts. 20 anys construint junts. Obramat.
4: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
9: A Electrodomèstics Calvet t'aconsellem comprar sempre productes amb la màxima eficiència energètica, com els de la marca Midea. Rentadores, rentaplats, frigorífics... A Calvet et lliurem els electrodomèstics en menys de 24 hores i ara pots pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. Tria la marca Midea, l'encertaràs. Electrodomèstics de qualitat per menys del que t'imagines. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
10: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaelpirineu.com.
11: Aquest 21 de maig vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona. Visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
12: Catalunya migdia.
0: D'aquí a 9 minuts seran 2:45 de la tarda. La consellera d'Ensenyament, Esther Niubó, confia que la nova proposta que faran arribar els sindicats de cara a la reunió de demà permeti desencallar el conflicte educatiu i demana als sindicats que evitin posicions maximalistes. Ho ha dit a la Comissió d'Educació del Parlament, on no ha avançat detalls sobre el contingut d'aquesta proposta, però ha reiterat que s'emmarca en l'acord ja signat amb dos dels sindicats, els minoritaris a l'educació. L'oposició l'acusa d'enrocar-se i els socis del govern, amb el nou pressupost a tocar, demanen al govern que presenti una proposta amb viciosa. Parlament, Sara Cañete, bon dia.
13: Hola, bon dia. Sí, la consellera d'Educació ha evitat entrar en detalls sobre el contingut d'aquesta proposta i tampoc ha concretat si plantejaran millores salarials. Aquesta és una de les línies vermelles que marquen els sindicats del comitè de vaga per tornar a seure a la taula. Esther Niubó, la consellera, ha tornat a defensar l'acord signat, però diu que el complementaran.
14: Però la mà estesa ha d'anar acompanyada de realisme. Volem acords amplis, volem acords ambiciosos, però han de ser acords viables, en base pressupostària, seguretat jurídica i que es puguin portar a terme i, per tant, que puguin tenir capacitat d'arribar als centres.
13: L'oposició en bloc acusa el govern d'enrocar-se en aquesta qüestió i Esquerra i els comuns, a punt d'acordar un nou pressupost amb el govern que dona més marge a l'executiu, li diuen a la consellera Niubó que ja no pot escudar-se en la falta de comptes i li demanen que porti una proposta ambiciosa que doni resposta a les reivindicacions dels treballadors, també en matèria salarial.
0: I és que, mentrestant, avui tenim una nova jornada de mobilitzacions dels mestres i professors, avui concentrada a les comarques dels Vallesos i del Maresme, que han començat el dia tallant la C-17 a Montcada i Reixac i la Nacional 2 a Premià de Mar i a Mataró. Ara milers de docents es manifesten per la Gran Via de Sabadell i una marea groga va a peu des de Granollers fins a la Roca del Vallès. En aquesta hi protesta hi tenim la Marta Vallès. Marta, bon dia.
15: Hola, bon dia. Doncs a aquesta hora encara camí per arribar al centre de la Roca del Vallès. Fa més d'una hora que hem sortit de davant l'estació de tren de Granollers. En aquell punt s'han trobat docents del Vallès Oriental i també del Maresme. Van cap a la Roca, on ja, de fet, estem arribant ara mateix, perquè diuen que volen fer sentir la veu de l'escola pública en aquest municipi on va néixer i d'on va ser alcalde el president Salvador Illa. Diuen que, arribat a aquest punt, ja no es faran enrere en les seves reivindicacions i esperen això de la nova proposta que demà els ha de fer el govern. Àurea Calçapeu és professora de l'Escola Rocafonda de Mataró.
17: Que el PSC pari ja de marejar-nos. Tota la societat vol que l'educació millori i no pot ser que el PSC faci com si fóssim quatre gats, aquí no passa res, reclamem unes condicions laborals dignes, però això ha d'anar acompanyat sí o sí de recursos per la inclusiva, baixada de ràtios, burocràcia inútil, ja no la volem fer més.
15: Pel que fa al Vallès Occidental, la concentració més forta ha estat a partir de les 12 del migdia a la Gran Via de Sabadell. Milers de professors s'han concentrat davant els serveis territorials d'educació.
0: Més coses. coses, d'aquí a 6 minuts seran 2:15. L'any passat, els tirotejos van pujar a Catalunya un 35% i n'hi ha de mitjana 2 cada setmana. Ho ha explicat en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio el cap de la Comissaria d'Investigació dels Mossos, Ramon Chacón, assegurant que està preocupat per l'increment, tot i que més de la meitat dels incidents no van fer ferits, Miquel Jarque.
5: Dels 93 tirotejos que hi va haver l'any passat, es van produir 7 morts i 29 ferits de bala. La resta van ser intimidatoris. Ramon Chacón, cap de la Comissaria General d'Investigació Criminal, analitza així les dades d'aquest fenomen.
6: Els homicidis ens han baixat. Els narcoassalts ens han baixat, pràcticament un 50%. I els detinguts que fem per arma de foc pugen. Hem fet més detinguts. Per tant, tots els indicadors, sorprenentment, són bons, però els tirotejos ens augmenten.
5: Com a causa principal de l'increment d'armes de foc al carrer, hi ha el tràfic de marihuana i la seva popularització entre els delinqüents.
6: El fenomen de la marihuana ha provocat que en el món delinqüencial corrin més armes de foc, que necessitin comprar-les per defensar-se d'aquests narcoassalts. I aquesta socialització és que determinats delinqüents que no les feien servir per la seva activitat delictiva normal, podien ser petits traficants, etc., ara també volen tenir armes de foc. Com que els grans traficants, els grans delinqüents tenen arma de foc, el petit delinqüent es reflexa i també vol tenir una arma de foc.
5: Pel que fa a les ràfegues a l'aire, l'any passat se'n van comptabilitzar 626. És una xifra molt similar a la del 2024 i pel que fa al nombre d'armes confiscades, ha pujat de 318 l'any 2024 a 402 l'any passat.
0: Suspenen l'edició d'aquest any de l'Acadèmia Internacional de Música de Solsona després que tres dones n'hagin acusat el director d'abusos i d'assetjament sexual quan eren alumnes seves al Conservatori del Liceu. Solsona, Joaquim Albalate, bon dia.
7: Bon dia. Les tres exalumnes asseguren que el professor els hauria fet tocaments, els hauria enviat fotos nu i les hauria intentat passar. Les acusacions les han fet el periòdico i per ara no hi ha una denúncia formal, mentre que el Conservatori del Liceu tampoc té constància de cap queixa durant els 38 anys en que l'home hi va treballar. Arran d'aquestes acusacions, s'ha suspès la 25a edició de l'Acadèmia Internacional de Música de Solsona i el Festival AIMS, que l'exprofessor dirigeix i que s'havien de celebrar a l'agost. La fundació que organitza el certamen, de la mà de l'Ajuntament de Solsona, han decidit suspendre'l perquè aquesta situació, diuen, no afecti la trajectòria i els valors de l'acadèmia, que cada any uneix als solsoners desenes de músics joves i professors de prestigi d'arreu del món. L'home també és regidor de Cultura a l'Ajuntament de Castellà de la Ribera, al Solsonès, i s'ha apartat temporalment del càrrec mentre no s'aclareixin els fets.
0: D'aquí a 3 minuts seran 2:15. Una pausa i de seguida la informació internacional.
28: Catalunya migdia.
16: Si vols fer una inversió sostenible de veritat, necessites finançament a llarg termini i en bones condicions. Això és el que ofereix l'Institut Català de Finances. Un exemple clar, Som Mobilitat. Aquesta cooperativa de cotxe compartit ha pogut ampliar la seva flota de vehicles elèctrics gràcies al préstec ICF Ecoverda de la Banca Pública de la Generalitat de Catalunya. Amb aquest préstec tens fins a 5 milions d'euros a 20 anys i amb condicions preferents. Tot plegat amb la garantia del Fons Europeu d'Inversions. En tens més informació a icf.com.
18: Catalunya migdia.
0: D'aquí una mica més de 2 minuts seran 2:15. Vladimir Putin vola avui cap a Pequín per tal de reunir-se demà amb Xi Jinping. Abans de marxar, el president rus ha volgut posar en valor que l'aliança entre Rússia i la Xina és infranquejable. El viatge es produeix menys d'una setmana després de la visita de Donald Trump al mateix país asiàtic, a la Xina. El president rus espera que la cimera serveixi per avançar en el projecte d'un gran gasoducte per abastir la Xina. Moscou, Cristina Solías, bon dia.
19: Bon dia. Rússia s'ha tornat completament dependent de la Xina des de la guerra d'Ucraïna, però malgrat que la relació és asimètrica, Putin ha volgut deixar clar en un vídeo gravat que Xi Jinping és el seu amic i que cap altra potència té una associació tan estreta com la seva.
20: La relació russo-xinesa ha assolit un nivell sense precedents. El seu caràcter especial es manifesta en una atmosfera de comprensió i confiança mútues.
19: El Kremlin, que ha perdut el mercat energètic europeu, vol signar un contracte per fer un gasoducte que arribi a la Xina a través de Mongòlia i té l'esperança que Pequín hi accedeixi ara que la guerra a l'Orient Mitjà li complica l'abastiment pel Golf Pèrsic. De fet, Putin també ha presentat la seva aliança com un bloc alternatiu a l'ordre occidental encapçalat per Donald Trump.
20: L'estat d'aliança estratègica russo-xinesa juga un important paper estabilitzador a l'escenari mundial. Alhora no lluitem contra ningú, sinó que treballem per la pau i la prosperitat universal.
19: Però una cosa són les paraules i una altra els fets. I just avui, Rússia ha començat exercicis nuclears amb més de 65.000 soldats preparats per preparar-se davant una hipotètica agressió atòmica.
0: L'exèrcit iranià adverteix que obrirà nous fronts contra els Estats Units i Israel si els tornen a atacar. Teheran diu que manté la voluntat negociadora, però no acceptarà, diu, una rendició. Tot després que Donald Trump ha dit que ha ajornat un atac a gran escala contra el país persa que havia previst per avui mateix, Vicent Mifsud.
20: Trump diu que ja tenien tots els preparatius per a reprendre la guerra i que ho ha paralitzat temporalment a petició de diversos països del Golf Pèrsic que creuen que un acord de pau encara és possible.
1: L'Aràbia Saudita, el Qatar, els Emirats Àrabs Units i altres països m'han demanat si podíem ajornar l'atac 2 o 3 dies perquè creuen que estan a prop d'un acord. I si el podem tancar de manera que l'Iran no tingui armes nuclears i si estan satisfets, probablement també ho estarem nosaltres.
20: De fet, les parts continuen intercanviant propostes a través del Pakistan. El número 2 del Ministeri d'Afers Estrangers de l'Iran ha revelat que l'última proposta que han enviat als Estats Units inclou l'aixecament de sancions i l'alliberament de fons iranians que estan congelats en bancs estrangers. A més, reclamen que si hi ha un acord de pau inclogui també el Líban, on Israel manté els atacs que han causat ja més de 3.000 morts segons l'últim balanç oficial.
0: Doncs precisament el mateix exèrcit israelià està començant a interceptar la desena de vaixells de la flotilla humanitària que continuen navegant cap a Gaza després de l'assalt d'ahir a gran part de la missió. Israel va aturar més de 40 embarcacions de la Global Sumut i en va detenir els tripulants, entre ells activistes catalans, Jordi Baró.
3: Segons un comunicat difós aquest matí pels organitzadors, 8 de les embarcacions de la flotilla amb 70 activistes a bord continuen operatives després de la intercepció d'Israel. L'última vegada que se n'ha tingut constància aquest matí a les 11 es trobaven a menys de 100 milles nàutiques de la costa de Gaza. Denuncien també que les forces militars israelianes han segrestat en aigües internacionals 400 civils de diverses nacionalitats i que han danyat i abandonat els seus vaixells a la deriva. Segons informen, els detinguts són camí a un port israelià. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat l'alliberament dels tripulants, entre els quals hi ha un membre dels bombers de la Generalitat i altres catalans. Mentrestant, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ja ha advertit que no permetrà l'entrada de cap embarcació i els demana que girin cua immediatament.
0: Més coses. El brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo i a Uganda s'estén ràpidament segons l'Organització Mundial de la Salut. La xifra de morts s'enfila fins al 131 i els casos sospitosos ja supera el 500.000, Mònica Mas.
18: El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, ha explicat al plenari reunit avui a Ginebra que per primer cop va decidir decretar l'emergència mundial sense consultar el comitè davant la gravetat de la situació i la rapidesa de propagació del virus de l'Ebola.
21: I did not do this lightly.
3: No ho vaig fer a la lleugera. Ho vaig fer d'acord amb l'article 12 del Reglament Sanitari Internacional, després de consultar els ministres de salut d'ambdós països. I perquè estic profundament preocupat per l'abast i la velocitat de l'epidèmia.
18: Tedros Adhanom ha argumentat la seva preocupació perquè s'han detectat casos en zones urbanes, també per les precàries condicions en què treballen els professionals sanitaris d'aquests països, sumat a la inestabilitat i la inseguretat de certes regions del Congo. Un d'aquests treballadors és un nord-americà i serà traslladat a Alemanya, on les autoritats s'han compromès a atendre'l a petició dels Estats Units. El responsable de l'OMS demana també més finançament als països membres per contenir aquest brot. Recordem que el brot de l'Ebola correspon a una variant per la qual no existeix vacuna. Es contagia per contacte amb fluids de malalts i té una mortalitat al voltant del 50%.
0: I una cosa més abans dels esports. La venda de la fàbrica de Pascual Agurp a Osona obliga Llet Nostra a envasar a Burgos. L'empresa està buscant una solució per tornar a envasar la llet a Catalunya tan aviat com sigui possible, però el procés, segons que ha sabut aquesta emissora, es podria allargar uns mesos. Gurb, Natiadell.
22: Fa una setmana que els camions amb la llet de cooperatives catalanes viatgen fins a Aranda del Duero per mantenir el subministrament als consumidors. La llet surt dels mateixos ramaders, un centenar de granges d'aquí, però s'han reforçat les mesures de traçabilitat per garantir l'origen del producte. Es manté la capacitat productiva i l'empresa assegura que la qualitat és la mateixa i el canvi no afectarà els preus perquè el cost afegit d'envasar temporalment més lluny l'assumeix Pascual. Llet Nostra envasava Gurb 35 milions de litres anuals. Amb la venda de la fàbrica a Casa Tarradellas per fer-hi mozzarella, tot l'envasat de llet que es feia a la planta, 150 milions de litres en total, s'ha desplaçat a Burgos, no només a la de Llet Nostra, també la de la mateixa marca de Pascual i la marca blanca de Lidl.
0: Passen 4 minuts a 2 quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
28: Catalunya migdia. Ocasión Plus.
2: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado. Y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
4: Senyores i senyors, bon dia.
8: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
9: Estàs confonent correlació amb causalitat, que és un problema de primer, de filosofia, de lògica, de l'Olimpia.
23: No, ja ho sé.
9: Que és?
23: Lo mateix que la IA.
9: Que tots els pobres siguin delinqüents.
24: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
25: Amb quin perfil us esteu trobant últimament?
26: El 90% de les persones que tenem són homes, el sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
27: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelons.
8: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
29: És que hi ha una cosa que em fascina sempre de tu, Silvia, que és que cantes somrient sempre.
8: Amb Ricard Ostrell.
30: Em van passant coses.
29: Sí.
8: Catalunya migdia.

0: afirma que el jaciment de Castellavell tenia una importància cabdal o més gran del que ens imaginem en aquests moments, en aquests períodes, eh? Aquests dos personatges vol dir que, d'una banda, eren els promotors de l'església originària preromànica que hi ha aquí, l'església de Sant Esteve, que hi apareix a inicis del segle X, serien els promotors, i alhora eren els personatges que controlaven aquest territori.
1: La singularitat de la troballa rau també en el fet que la inscripció funerària permet posar nom a dos personatges de la població civil del segle X, dos magnats que controlaven part d'aquest territori. La troballa situa el jaciment de Castellavell en el mapa arqueològic europeu i reforça el seu valor per entendre la formació del comtat de Barcelona i de la Catalunya vella a l'alt medieval.
2: Més coses? L'art desenfocat, difuminat o de línies imprecises que es va generar a partir de la sèrie Els nenúfars del pintor impressionista Claude Monet protagonitza la nova exposició d'art contemporani que dijous obrirà portes al Caixa Fòrum de Barcelona. Desenfocat, una altra visió de l'art, reuneix 77 obres de grans artistes moderns. Barcelona, Òscar Callau.
3: La mostra, organitzada pel Museu de l'Orangerie i la Fundació La Caixa, explora la poesia del desenfocament com a elecció estètica de l'art contemporani. Un recurs artístic que neix a partir dels nenúfars de Monet, representats com simples taques de color que canvien amb la llum del dia. Sentim Mireia Domingo, directora de Caixa Fòrum Barcelona.
4: Amb aquesta sèrie, Monet introdueix el desenfocament en l'art modern. Allò borrós i allò imprecís deixen de ser un límit per convertir-se en un llenguatge i forma d'expressió.
3: El recorregut ens ensenya com l'art modern ha adoptat les imatges borroses, imprecises o boiroses des del 1945 fins avui, amb obres de 58 artistes internacionals com Alberto Giacometti, Marc Rothko, Bill Viola o el mateix Monet, en formats com pintura, escultura, fotografia o vídeo. La mostra es podrà visitar fins al 26 de setembre.
2: Ara, llibres. Us podeu imaginar un país sense cap llibreria? És la pregunta distòpica que es fa al Gremi de Llibreries de Catalunya en la campanya que avui engeguen per defensar la seva feina i no acabar desapareixent. Barcelona, Valèria Obreda.
5: I és que la campanya la titulen Combat la distopia, tria la llibreria. L'objectiu és detectar pràctiques que erosionen el seu dia a dia, com ara els concursos públics per nodrir biblioteques, aplicar descomptes il·legals o la venda directa a fires i mercats o online. El vocal del gremi, Aitor Marto, n'apunta una altra.
6: La diferència com comprar a una botiga online d'una llibreria o comprar a Amazon, vull dir, és la diferència entre tenir llibreries o tenir supermercats de llibres.
5: I ho plantegen ara, just després d'un Sant Jordi d'èxit. Ho justifica el president Eric Del Arco.
7: Econòmicament no ens salva les llibreries fer un Sant Jordi excepcional, mai ens ha salvat, és un esforç molt gran, però això no treu que la resta de l'any hi hagin aquests petits processos que un a un van laminant el que és la cadena del llibre, que és el que permet després tenir la bibliodiversitat que tenim les llibreries i tot. Si a poc a poc anem laminant-la, tot en conjunt, fa que això.
5: La campanya s'allargarà fins a final d'any amb un punt àlgid a l'entrega del Premi Llibreter el 17 de juny.
2: I una cosa més abans dels esports. La productora catalana Fast and Films triomfa a Cannes amb tres pel·lícules a diferents seccions del festival. Són projectes ben diferents, dos dels quals de cineastes que debuten i aixecats gràcies a l'ajuda de la coproducció internacional. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
8: El seu director general, Adrià Monés, ha explicat en declaracions a Catalunya Ràdio que el seu objectiu és descobrir i apostar pel nou talent i cuidar-lo de ben a prop, com està fent ell aquí. A partir d'aquí desconeix exactament el secret perquè Cannes s'hagi fixat en tres pel·lícules seves, però sí que sap què busquen en cada projecte.
9: El primer és la qualitat cinematogràfica, llavors que dins del nostre imaginari, la mirada que tingui el director encaixi amb el que ens agrada, que molts cops són pel·lícules que tenen un component polític, que té una certa originalitat, no?, i que tenen una ambició artística.
8: De moment ja han presentat amb èxit Rehearsals for a Revolution, que s'han dut un dels premis que els Globus d'Or atorguen aquí als millors documentals. Dirigit per la iraniana Pegà Ahangarani, explora a partir del seu arxiu videogràfic personal la resistència i la repressió a l'Iran dels últims 50 anys. També ha estat ben rebuda La Mas Dulce, de la marroquina Laïla Marrakchi, que critica durament l'explotació de les dones als hivernacles d'Andalusia i que, dependent la superproducció The End of It, l'òpera prima de la reusenca Maria Martínez Bayona, una cinta distòpica amb un repartiment internacional de primera fila que es presentarà divendres.
10: Catalunya migdia.
2: Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
10: Bona tarda.
2: Amb Alexia Putellas com a protagonista.

0: Es prepara per la final de la Champions de dissabte amb l'Olímpic de Lió i a Catalunya Ràdio sentirem la capitana, Alexia Putellas. Ho farem al Tot Costa. A partir de les 7 de la tarda, el Jordi Costa i la Sònia Germà han analitzat la final amb ella i tindrà moments com el que sentirem a les 7 de la tarda. Ara no sentirem aquest moment, però vaja, tindrem la protagonista a Catalunya Ràdio. Això serà aquesta tarda. Ara el que sí que podem fer és sentir altres veus del vestidor blaugrana. Jan Ortúzar.
1: Sí, perquè el Barça ha tornat als entrenaments després de la victòria per 3-0 a la Copa la Reina davant l'Atlètic de Madrid, encara que sense Irene Paredes, ja que hi ha dubtes de qui pugui disputar aquesta final de dissabte. Qui sí ha tornat i encara que no és segur que pugui estar-hi és Caroline Graham, que, com sabem, és un partit molt especial per ella, ja que la final la juga a Noruega, d'on és ella. Qui ha estat que ha tornat del tot és Clàudia Pina, que després d'una ratxa de 7 partits consecutius sense marcar, en porta 4. En 3 partits, comptant-hi un a la final de Copa la Reina. Ha declarat això avui en declaracions als mitjans.
2: Bueno, em sento bé, amb confiança, estic tranquil·la. L'altre dia al camp també em vaig sentir, a part del gol, bé amb les companyes jugant, regatejant. Estava còmoda i arribo bé, amb ganes, amb moltes ganes.
1: Altres jugadors com Vicky López han declarat que es troben tranquil·les de cara a aquesta final, però que igualment les ganes de disputar-les estan allà. López, per exemple, no va disputar la final de l'any passat contra l'Arsenal per 1-0, ja que es va quedar tot el partit a la banqueta.
0: Setmana anirem fent aquest compte enrere fins a la final de la Champions entre el Barça i l'Olímpic de Lió. Anirem escalfant aquesta final, sentim protagonistes com Alexia Putellas aquesta tarda al Tot Costa. I mentrestant, el club blaugrana, que compta que estarà en el famós 1x1 aquest estiu per poder fitxar amb certa normalitat al mercat de fitxatges. I, de fet, la Lliga també s'ha pronunciat en la mateixa línia avui. Ramon Salmorri.
3: Sí, a veure, el Barça dona per fet que aquest estiu ja podrà treballar en la norma 1x1 del fair play financer de la Lliga. Això no seria notícia perquè, diguem-ne, que és un titular que es ve repetint els últims anys, però el cert és que el Barça fa temps que hi treballa, que els separaven uns 12-15 milions d'euros i que el retorn al Camp Nou els ha ajudat a salvar-ho. La diferència està en que la Lliga de portes enfora comença a reconèixer aquesta situació del Barça. De fet, aquest mateix matí, des de la Lliga, Javier Gómez, el seu director general, deixava entreveure ja aquesta possibilitat.
4: El auditor le ha aceptado, creo que son, no lo sé ahora, 72, 74, 75, lo acepta. Uno. No tiene a Lewandowski, que era un coste elevado, ¿vale? Va a abrir la grada nueva o una grada nueva y tal. Con eso ya podéis hacer un juicio de valor vosotros. Con esos tres elementos, ¿qué opino yo de eso? Abrir una grada no es un millón, ¿eh? Tenéis ahí elementos para tener una valoración.
3: Doncs queda bastant clar que la Lliga s'hi posa bé aquest retorn del Barça a l'1-1 i això obre la porta als moviments de cara al nou d'aquest estiu. Primer, aquesta sortida de Robert Lewandowski, que d'entrada el que fa l'AIA és activar la renovació de Ferran Torres. S'ha d'acabar de concretar, però la idea amb la que treballa el Barça és dels propers dies fer algun pas en aquest sentit. I després, el fitxatge d'un gran davanter, d'una gran operació. Aquí, Julián, que era el favorit inicialment, va perdent força a poc a poc i encara més després de l'interès del Paris Saint-Germain, que dificulta encara més l'operació per part del Barça. I qui guanya pes és João Pedro, el davanter brasiler del Chelsea, que agrada molt a Deco. A més, hi ha alguns condicionants de cara a aquesta operació. Primer, que és cert, el Chelsea no és un equip venedor, però també és veritat que el Chelsea no jugarà Champions League la temporada vinent, i això ajuda el Barça. A més, el futbolista no anirà al Mundial i, per tant, el seu valor no pujarà aquest estiu.
0: L'Espanyol, amb la permanència ja a la butxaca, bona part de l'atenció passa per la configuració de l'equip de cara a la pròxima temporada i en especial de per on anirà el futur a la banqueta. Seguirà Manolo González o Monchi optarà per un relleu? Eudald Serra.
5: Doncs ara mateix tot està obert i tot està en mans del nou director esportiu general, Monchi. El que està clar és que Manolo González té contracte en vigor i, com es va poder comprovar diumenge passat al Sadar, compta amb el suport de la plantilla i d'una majoria de l'afició, tot i la ratxa negativa de 18 partits sense guanyar. I l'aposta del club per mantenir-lo al càrrec, així també ho indica. És cert que en les darreres setmanes han aparegut diversos noms com a futuribles tècnics blanquiblaus, però un cop assolida la salvació, la continuïtat de Manolo González surt reforçada i la seva trajectòria al primer equip també, havent assolit en dues temporades i mitja un ascens i dues permanents. transferències. Pel que fa a la plantilla, tres jugadors que van arribar com a cedits tornaran als seus clubs d'origen, Engonge, Tarrats i Romero. Engonge i Romero no seguiran per motius ben diferents i caldrà veure què passa amb Tarrats. Mentrestant, només acaben contracte Calero i Piquel, ja que Cabrera, després d'assolir la permanència i jugar més de 20 partits, ha renovat automàticament per un any més. Tot i això, ara mateix, no es poden descartar força moviments de cara a l'estiu, tot i aquest escenari.
0: Doncs l'Espanyol que pensa en moviments per la pròxima temporada i el Girona el que penses en el partit del cap de setmana importantíssim dissabte on l'equip juga la permanència a primera divisió, un partit on veurem si pot ser el defensa Alejandro Francés o i on Eduard Solà no hi faltarà ningú a Montilivi.
6: Veurem si pot ser el defensa Alejandro Francés, que quan es va retirar la segona part del partit de diumenge passat al Metropolitano es podia témer per una lesió greu al genoll. S'ha confirmat però que no té lesió, però serà dubte fins a l'última hora per jugar dissabte demà l'Elche a Montilivi. Montilivi que estarà ple perquè el club va anunciar ahir que s'havien exhaurit totes les entrades per aquest partit decisiu, recordem-ho, per la permanència del Girona a la primera divisió. Per la importància del partit, l'Ajuntament de la ciutat ha canviat la senyera habitual de la plaça Catalunya per una senyera amb l'escut del Girona Futbol Club. El club també ha anunciat fa uns minuts que hi haurà rebuda l'equip dues hores abans del partit a les 7 a Montilivi. L'equip ha tornat aquest matí als entrenaments després de descansar ahir dilluns.
0: Farem ara una pausa i després...
7: Neymar Junior Santos.
0: Neymar convocat amb la Canarinha per disputar el Mundial.
8: Catalunya migdia. Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu i
9: Esclat. Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
10: D'acord.
9: Quin és l'autèntic operador 100% català?
10: Vera.
9: I el més ben valorat pels usuaris?
10: Vera.
9: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
10: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
9: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
10: Vera.
9: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
11: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
12: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
13: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
14: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica, l'Auditori. Temporada 2026-2027.
8: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
15: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
15: Som 3CAT.
0: Falta menys un mes perquè comenci el Mundial de Futbol d'aquest estiu. Aquests dies, a poc es van fent públiques les llistes de jugadors que participaran. Aquest migdia, per exemple, han conegut la llista de Portugal, de Robert Martínez, però la gran notícia o la més destacada de les últimes hores ha estat la convocatòria de Neymar amb el Brasil, Maria Chesena.
16: Sí, Carlo Ancelotti ha inclòs Neymar a la llista del Mundial, una gran sorpresa perquè el brasiler no jugava amb la selecció des del 2023. Neymar, tot i els problemes físics d'aquestes últimes temporades, ha aconseguit fer-se un lloc a la selecció i Ancelotti ho justificava així.
17: Colemos Neymar no porque pensamos que va a ser un boa reserva. Colemos Neymar porque pensamos que puede aportar y meter sus calidad para el equipo. Que jogue un minuto, que jogue cinco minutos, que no jogue o que jogue 90 minutos.
16: El davanter del Santos disputarà el seu quart Mundial i la seva presència ha estat la gran notícia de la convocatòria. L'acompanyaran jugadors com el davanter del Barça Rafinha i també l'extrem blanc Vinícius. I fa pocs moments també hem conegut la llista de Portugal. El seleccionador Robert Martínez comptarà amb el brasiler João Cancelo i també amb un Cristiano Ronaldo que jugarà el seu sisè Mundial.
0: a la Premier, la victòria ahir de l'Arsenal per 1-0 davant el Burnley li dona 5 punts de marge sobre el City, que encara té el partit avui a la penúltima jornada. Si els Citizens no guanyen, el títol de Lliga serà per l'Arsenal. I tot això, Eudald, amb el futur de Pep Guardiola en boca de tots.
5: Ho avançava ahir el Daily Mail i ho corroboraven més tard altres mitjans britànics, com ara la BBC. Pep Guardiola no seguirà el City quan s'acabi aquesta temporada, tot i tenir un any més encara de contracte. És més, aquests mitjans apunten que en el cas que avui el City es quedi ja sense opcions de guanyar la Lliga, el Desampador ho podria fer oficial abans de l'última jornada que es disputarà aquest diumenge. Tot i això, cada vegada que Guardiola li han preguntat en conferència de premsa pel seu futur, ell sempre ha mantingut que té una temporada més i que no hi ha debat. En el cas que Guardiola finalment marxés, a Anglaterra ja apunten els noms de l'ex del Chelsea, Enzo Maresca, que va ser precisament ajudant seu al City, o fins i tot el de l'actual tècnic del Bayern i ex del City, Vincent Kompany. Si Guardiola acaba renunciant a l'any que li queda, hauria entrenat 10 temporades al Manchester City i hauria guanyat 20 títols, entre els quals destaquen una Champions, 6 Premiers o 3 Cups.
0: I mentre avança el fitxatge de José Mourinho com a nou tècnic del Madrid, Florentino Pérez també està pendent de saber si hi haurà eleccions o serà proclamat president per la via directa. L'empresari Enrique Riquelme demana un parell de dies per decidir si s'enfronta amb Florentino. Marcos García.
15: Ho està valorant Enrique Riquelme i si fa el pas endavant diu que serà per fer una proposta que sigui interessant per al Madrid a dues dècades vista. Això és el que diu, que té lligat l'aval de 187 milions i la resta s'ha de veure.
18: Vamos a ir a perder el tiempo y los próximos días, dos, tres días, decidiremos qué es lo que vamos a hacer. Y si vamos, será algo realmente que tenga un buen sentido y que sea ilusionante para un nuevo Real Madrid de los próximos 10, 15 o 20 años.
15: El calendari que té el Madrid de cara a la banqueta és clar i va vinculat a aquests possibles comicis. El termini per presentar candidatures, ja sabeu, s'acaba el dia 23, és a dir, aquest dissabte. Si no hi ha cap més candidat, Florentino serà president diumenge, dia 24. I Mou tindria el dia 25 o el 26 per pagar la clàusula de sortida, ja sabeu, 3 milions per al Benfica. I pel que fa a Mourinho, l'acord és per 2 anys, es podria ampliar a una tercera temporada opcional i el portuguès ha demanat i li han donat, i li han promès, poders absoluts a la parcel·la esportiva del Madrid. Ara bé, si hi ha eleccions, veurem què passa perquè tot aquest procés es dilata.
0: Seguim parlant de futbol. A la Lliga F, el Badalona avui renova el tècnic Marc Ballester per una temporada més. El barceloní va arribar a la banqueta el passat mes de desembre per substituir Anna Junyent i ara, per tant, afrontarà una temporada completa dirigint l'equip des de la mateixa pretemporada.
19: Millorar és progressar, és que el projecte doncs, realment ja es quedi dins d'aquesta Lliga F i es quedi de veritat, no? I es quedi amb uns objectius doncs, cada cop més ambiciosos, buscant ja una posició a la taula doncs, cada cop més alta i al final aquest any el que ens hem demostrat a nosaltres mateixos és que podem lluitar contra qualsevol rival i sí que aquest any ha estat una miqueta complicat aquí a Palamós, però de cara a la temporada vinent doncs ja busca una situació de comunió entre l'afició i la plantilla.
0: I a la primera ref, a falta d'una jornada per acabar la temporada regular, el Sabadell no podrà aconseguir l'ascens directe, però el Nàstic ha sortit de la zona d'ascens. A més, el Reus ha quedat fora de l'ascens precisament d'aquesta categoria. Carles Vila.
20: Els roig i negres no han pogut mantenir la seva mitjana dels 5 últims anys que els va permetre pujat des de la tercera catalana fins a la segona federació. Dissabte va caure al camp de l'Ourense. A la primera federació, el Sabadell es manté segon i l'Europa, tot i la derrota contra el Nàstic, continua en zona de playoff descens. Pel que fa als granes, s'hauran de guanyar el camp de l'Hèrcules, que no juga res, o igualar el resultat del Tarazona per mantenir la categoria. Marc Montalvo és un dels capitans del Nàstic.
21: Això de que, bueno, de que juguen menys que tu, doncs tampoc ajuda. Vull dir, nosaltres, el que està clar és que ara mateix depenem de nosaltres mateixos, que això la setmana passada doncs no ho podies dir i ara mateix ens hem de centrar en això, no? En que depens de tu mateix, deixar-nos de Tarazones, inclús de Betis B, de Torremolinos i centrar-nos en nosaltres mateixos i treure el resultat que hem de treure.
20: El Sabadell jugarà tot just al camp del Tarazona amb l'obligació de guanyar per no perdre el segon lloc i l'Europa s'enfrontarà a l'Eivissa també amb necessitat de guanyar per jugar al play-off.
0: A El Manlleu ha aconseguit l'ascens a l'Hockey Lliga d'Hockey Patins, un ascens que està en entredit per una impugnació precisament de l'equip de la Selva per una presumpta alineació indeguda del Mataró, el rival que els va guanyar a la darrera jornada, Maria.
16: Sí, el club salvatà defensa que el Mataró hauria fet jugar un porter amb fitxa autonòmica que hauria superat el límit de partits permesos. De moment, el play-off d'ascens que havia disputat Lloret aquesta setmana s'ha ajornat mentre no hi hagi resolució definitiva. Joshua Pérez, president del club, explica així la situació.
1: Hi ha dues possibilitats. Una d'elles és que es tractés d'un error informàtic, amb la qual cosa el partit tindria el resultat que té ara, i l'altra és que no es tracta d'un error informàtic i que, efectivament, la fitxa estigui malament, amb la qual cosa, segons els antecedents, seria una alineació indeguda.
16: El Manlleu, que havia celebrat el retorn a l'Hockey Lliga, continua pendent dels despatxos. Els osonencs havien acabat primers amb 2 punts de marge respecte al Lloret, però el cas podria alterar la classificació final si prospera la impugnació. L'entrenador del club, Quim Casali, defensa que la temporada i l'ascens s'han de decidir al camp.
2: Com hauria de ser en el món de l'esport, doncs que prevalgui el que són els mèrits esportius i la federació sigui conscient d'esportivament com ha anat tot. Nosaltres des del club no esperem res més que això. Poder pujar a Hockey Lliga.
16: Ara per ara, però, no hi ha terminis oficials per a la resolució.
0: I ara ens fixarem en un personatge que hem destacat del cap de setmana.
22: We go back to one, Aaron Ryan. Around the 65.
0: Avui Marta García és el britànic Aaron Rye, guanyador del PGA de golf.
23: És una de les grans sorpreses de la temporada, un jugador que no entrava en cap aposta i que va saber mantindre una calma pròpia d'un veterà amb més experiència en un major. Aaron Rye és un golfista anglès de pare d'ascendència índia i mare kenyana. Des que va aterrar al DPT World Tour ha guanyat 3 tornejos i només un al PGA. Rye va superar el basc John Rahm, finalment segon, en la seva millor actuació al PGA. Es dona la circumstància que 2 britànics han guanyat en els 2 primers majors de la temporada. De fet, ja era inèdit que ho hagueren aconseguit 2 jugadors europeus. Rye també és el primer jugador d'ascendència índia que guanya un dels grans del golf mundial. A més, feia més de 100 anys que un anglès no guanyava el PGA. Amb esta victòria, Aaron Rye s'ha situat 15è en el rànquing mundial de golf.
0: I repassarem amb tu, Marta, també altres apunts del dia. Per exemple, comencem per waterpolo.
23: El Sabadell i el Barcelona juguen l'últim partit del play-off de semifinals masculines a les 8. Qui guanya jugarà contra l'Atlètic Barceloneta en una final que començarà este mateix diumenge. Pel que fa a la competició femenina, avui arrenquen els play-off de semifinals, en este cas, a les 9 Sant Andreu-Terrassa, i demà ja serà el torn del partit Mataró-Sabadell.
0: Alguna cosa més?
23: Doncs mira, en tenis, en la fase prèvia de Roland Garros, participació catalana i, de moment, bones notícies, perquè Marina Bassols ha passat la primera ronda en superar la francesa Amandine Monod en 2 sets. També este migdia està jugant Guiomar Maristany.
0: I acabem recordant l'entrevista que hi haurà aquesta tarda a les 7 al Tot Costa amb la capitana del Barça, amb Alexia Putellas, a la setmana prèvia de la final de Champions de dissabte. Una entrevista que podreu escoltar a partir de les 7 de la tarda, però que ara podem sentir un petit fragment.
24: Si algú he après després de 7 finals ja, d'aquest tamany, és no pensar més enllà del que toca en aquesta final, perquè si no arribes esgotada, has jugat ja 8 vegades al partit i crec que no beneficia. Llavors, lo just, pensar lo just, el vídeo, l'anàlisi del rival, tu entrenant, evidentment el reste de dia, el que has fet tota la temporada.
0: Doncs aquesta és una de les reflexions i les respostes d'Alexia Putellas a l'entrevista que sentireu aquesta tarda a partir de les 7 al Tot Costa. Deixem aquí el repàs a l'actualitat esportiva. Seguim aquí a Catalunya Ràdio, al Catalunya Migdia, amb l'Òscar Fernández.
25: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberan estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill. I pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberan. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.
3: Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Vine a les portes obertes el 16 de maig a l'Hospital de Tremp. Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Informa't a la web fif.udl.cat.
4: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
6: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
7: Un vídeo Zapatero també diu que es defensarà amb fermesa.
9: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plusultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia.
7: També és notícia de fa pocs minuts. El Tribunal Suprem ha reconegut per una àmplia majoria que una persona està legitimada per recórrer una eutanàsia si té un vincle estret amb la persona que la demana. Aquesta és la primera posició del Suprem abans de publicar una sentència que fixarà jurisprudència que es coneixerà els pròxims dies. El Tribunal debat aquesta qüestió arran d'un cas a Catalunya en què un pare va paralitzar l'eutanàsia del seu fill de 55 anys que tenia importants seqüeles a causa de 3 ictus i 2 infarts. Aquests límits també van agafar protagonisme amb el cas Noelia, en què una jove de demanava l'eutanàsia i el seu pare també va endarrerir molt l'acció amb diversos recursos. El responsable del desplegament del CNI a la demarcació de Girona el 2017 assegura que la seva unitat no va tenir mai cap contacte amb el cervell dels atemptats de Barcelona i Cambrils, l'imam de Ripoll, Abdelbaki Essati, ni va sospitar d'ell. A la comissió d'investigació del 17 a Barcelona i Cambrils ha explicat que fins després dels atacs no va saber res d'ell ni de la radicalització de la cèl·lula jihadista.
10: A través d'una llamada de la central, cuando se nos van transmitiendo identidades, lógicamente de absoluta consternación, porque la célula estaba vinculada a una zona de mi demarcación y obviamente pues estábamos muy afectados y lógicamente consternados en cualquier profesional que se dedica a luchar contra la seguridad.
7: Hi ha canvis també al Bo Cultural Jove. Des d'aquest any inclourà la compra d'instruments musicals, material artístic o formació en l'àmbit de la cultura. Són nous usos i serveis que s'han aprovat avui al Consell de Ministres. Sentiu el titular de Cultura, Ernesto Tasson.
26: Cuando se concibió, era un bono exclusivamente centrado al consumo y ahora lo que introducimos es que el bono cultural puede utilizarse para la creación cultural. Es decir, que si un joven hasta ahora podía usar el bono para ir a un concierto, ahora lo va a poder usar para comprarse una guitarra si quiere aprender a tocar la guitarra. ¿Por qué es importante esto? Porque hay muchos jóvenes en nuestro país que quieren aprender a tocar la guitarra y sus padres no les pueden comprar una guitarra o no les pueden comprar un teclado.
7: I a aquesta hora hi ha problemes encara per circular a l'AP7, equip viari, Mariluz García.
27: Sí, l'AP7 continua complicada arran l'incendi i al vespre de 2 camions a l'altura de Santa Margarida i els Monjos. Encara un sol carril obert en direcció Barcelona, cosa que provoca 15 quilòmetres de cua entre Banyeres del Penedès i Olèrdola. A l'alternativa, l'N340, uns 3 quilòmetres de retenció entre l'Arbós i Castellet i la Gornal, i també aturats a l'altura de Vilafranca del Penedès.
28: Passen 5 minuts de les 3.
29: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
28: Des d'ara i fins a les 4 amb el Marc Bataller, periodista, bona tarda.
30: Bona tarda.
28: El Marcos Lamelas, també periodista del Confidencial, bona tarda.
31: Bona tarda.
28: I la Neus Tomàs, directora adjunta del diari Oponès, bona tarda.
32: I també periodista, bona sí. tarda.
28: I que m'ha confessat que arriba esgotada.
32: Home, un matí entretingut.
28: No, per què? Hi havia 3 possibles obertures a les dues.
32: Sí.
28: 3 possibles obertures.
32: Zapatero, Andic o Pressupostos.
28: Clar, vull dir que el dia és que...
32: El meu diari hem obert amb Zapatero.
28: Molt bé, perfecte. Cadascú. Nosaltres hem obert amb Pressupostos.
32: Ah.
28: Cadascú.
5: Nosaltres amb Zapatero.
8: Això m'anava a dir el dic.
11: Faltava dir el confidencial.
28: Si no, el confidencial amb Zapatero.
32: Felicitats per l'exclusiva.
28: Molt bé, molt bé. Ara, la segona hora, no l'obrirem en cap d'aquests tres temes, perquè ja sabeu que el tema sempre ens ve des de fora. Dimarts saludem l'escriptora Carlota Gurt. Carlota, bona tarda.
12: Hola, bona tarda.
28: Que no ens proposaràs ni Andic, ni pressupostos, ni Zapatero, que no?
12: No us he de dir que no m'he assabentat de res, vull dir que no sé ni de què parleu, ja, de tal qual us ho dic.
28: Oh, doncs escolta'm, avui era un dia, sí que hi ha dies que suem sang per decidir amb quin tema obrin a les dues, perquè no n'hi ha cap que ens acabi de fer el pes. Avui hi havia tres possibilitats, i totes tres força importants.
12: Sí, ja m'ho miraré, perquè estava treballant, i llavors, clar, no estic al cas.
28: Molt bé, molt bé. Però doncs bé. Vinga, a veure, des del teu refugi, quin tema ens proposes?
12: Mira, avui volia parlar dels protocols, no? Perquè jo crec que la nostra vida està envaïda per protocols i cada vegada més, i això fa que cada vegada actuem més com màquines, diguéssim, perquè estem com escarmentats per la fal·libilitat humana, i llavors anem imposant protocols de tot arreu. Hi ha exemples de tot arreu i jo crec que cada dia ens hi trobem. Per exemple, aquesta última setmana a mi m'han passat dues coses. Una, la primera, que aquesta encara és comprensible, diguéssim, la contractació a un ajuntament. O sigui, perquè quan tu has acordat amb un ajuntament, no?, que et contracta i faràs una cosa, ja t'han dit que sí, ja han quedat que sí, llavors, encara que ja hem quedat tots que sí, s'ha de fer tot de coses, no?, planar formulari, que ja has emplenat altres vegades amb altres ajuntaments, firmar una declaració de responsabilitat, enviar un certificat bancari, fer una instància, enviar un pressupost, saps? Ells llavors també en una notificació. Bueno, tota aquesta cosa de passos que s'han de fer quan en realitat la cosa ja està decidida. Que dius, bueno, això potser ho podríem entendre, tot i que segurament es podria centralitzar i simplificar. Però l'altre dia em va passar una altra cosa. Anava pel carrer i em vaig trobar una cartera. I llavors dic, hòstia, no, és una putada quan perds la cartera, perquè llavors, no, vaig mirar a veure si, no, si hi havia alguna cosa per contactar amb el propietari, i només hi havia el DNI i una targeta del Banc Sabadell. Dic, bueno, doncs trucaré al Banc Sabadell i els diré, escolta, nois, podeu trucar al vostre client i dir-li que jo tinc la cartera i donar-li un telèfon, no, perquè, clar, no, i em van dir que no. Primer m'han dit que no tenia el telèfon del client. Dic, aviam, a veure, no m'enganyeu, perquè és evident que el teniu. I llavors, bueno, sense donar-me cap argument, m'han dit que no ho pensaven fer, i que, de manera, que és una mica absurd, no? Perquè, clar, el protocol, com que no deia res d'un cas així, què passa? Val més que el client es foti, que hagi de donar la targeta, demanar-ne una altra, que hagi de posar la denúncia als Mossos per la pèrdua del DNI, etcètera, no? Vull dir que em sembla que allò després els bancs sempre diuen allò que cuiden molt els clients, però amb una cosa tan fàcil. Ja sé que en principi cal portar-lo a una comissaria, però tots sabem que encara que el portis a la comissaria, després no t'avisen, no? O si més no t'avisen en cap cas immediatament, de manera que igualment ja comences a iniciar tots els tràmits, no? Una simple trucada, no?, humana, que hauria pogut estalviar molts mals de cap al propietari d'aquell DNI, d'aquella targeta, no? Però, com que el protocol ens eximeix de prendre decisions, ho va impedir, no? Jo crec que els protocols són útils com a guia, però que alhora ens treuen poder de decisió i també ens treuen humanitat, perquè ens treuen responsabilitat. Ah, no, això ho diu el protocol, jo no tinc res a fer, no? És una mica aquesta obediència cega, quasi, que és com a l'exèrcit. I em sembla una mica estupiditzant, tot plegat.
28: Doncs a veure què pensen el Marcos, la Neus i el Marc.
8: Jo més que... O sigui, no sé si et referies tant a protocol o potser a burocràcia, també.
28: Ui.
12: És un tipus de protocol, no? També.
8: Sí. No, perquè, per exemple, això que comentaves de la cartera, segurament sí, eh? I potser molt de cops es troben que és una empresa externa en la qual té un protocol i no pot donar el nom al client per un tema de protecció de dades, segurament. Però en el primer cas segurament també parlaves de la burocràcia o aquella qüestió que a vegades has d'anar a presentar una denúncia als Mossos urgent i has de demanar hora, cita prèvia. Que jo entenc, eh? Que hi ha llocs on s'han de demanar cita prèvia.
24: Això s'ho havia encarregat, però em sembla...
8: S'ho havia encarregat, però encara funciona. O sigui, en teoria es havia aprovat al Parlament, que no, però trobes llocs on encara has de demanar cita prèvia. I a vegades és això, eh? Com dius tu, la burocràcia és una part del protocol, però jo es diria més burocràcia. A vegades és els grans problemes que ens trobem amb... O el que deies, eh? El que deies el primer exemple, de que quan t'han donat una contractació en un ajuntament, puc entendre que et demanin papers, però que te'n demanen tants, que a vegades dius...
24: No, jo reconec que jo hi ha hagut alguna cosa que he fet així a nivell institucional i jo algun cop he desistit. O sigui, he fet la feina...
8: Correcte.
24: I no l'he cobrat, perquè hi ha un moment que dius, ja no puc més.
8: Sí, sí, llavors... ja estic fart de demanar certificat al banc, certificat fins i tot de naixement.
24: Que jo entenc, però... que hi ha d'haver una garantia d'això, de seguretat, de que no estan beneficiant a ningú de manera incorrecta o fent o malgastant diners públics. Jo sóc la primera que defenso que s'ha de ser supercurós, però a vegades, per això, si és una cosa institucional, de que és el dia de la dona i estàs en una taula i no sé què, és tan complicat. No, i jo alguna vegada ho he fet
32: de dir, hi ha l'opció de donar-ho a alguna ONG? Sí, doni-la. A quina és?
28: No m'atabali, no m'atabali, eh?
32: Perquè jo...
28: Per tant, estàs externalitzant el problema, que sigui la ONG qui hagi de buscar tots aquests papers que et demanen a tu.
32: Jo reconec que potser és una cosa d'incompetència pròpia. Si estàs tot el dia tractant amb l'administració, doncs igual és més fàcil.
8: És com fas concurs públic, per exemple.
32: Clar, però si no t'hi dediques professionalment, doncs és complicadíssim.
8: Sí, si vas renunciar a aquells 100 euros o escaig, sí, sí. Mira, tot, no sé, feu el que vulgueu, però és que porta tant de mal de cap que ja no sé com fer-ho.
32: I en el cas que explicava, clar, però almenys el banc t'ha de poder, o sigui, pot agafar les dades, en aquest cas del client, i dir... ja li traslladarem, com a mínim això,
12: home,
32: no?
12: Això és el que jo vaig demanar, clar, que jo no deia que em donessin el seu número,
32: sí, però
12: evidentment,
32: dic...
12: vaig dir, escolta, truca al teu client, dona el meu número o digue-li, escolta, que la... no? I m'han dit que no, i dius, però estàs perjudicant un client teu, no? És una cosa molt absurda.
28: Marcos?
1: No sé, és que no soc persona massa adient per parlar de protocols, perquè me salto sempre.
28: Molt bé, perfecte.
1: Soc abroncat repetides vegades per això. I la veritat és que visc bastant com un salvatge, en molts sentits. O sigui, és que no...
32: Això ja no pot ser, no podem superar.
28: No,
1: són necessaris, no és que estigui en contra, però jo normalment no els respecto.
28: Ah, molt bé, perfecte. Doncs escolta'm, ara, després si et passa això que li ha passat a la Carlota, que xoques amb el protocol d'un altre, que llavors no hi ha manera, però escolta'm.
8: O et cau alguna multa per no respectar el protocol, també?
28: Però no la deu pagar, perquè si viu com un salvatge...
8: Exacte,
28: saps què? Doncs ara no la penso pagar. Oita, no, Marcos.
32: Per cert, un dia vaig escoltar que el món es dividia entre els que si tenen l'opció de trobar-se una cartera per casualitat, la tornen, i els que no. I deien, salvarà la humanitat els que encara la tornen.
28: Veus?
32: I quan ha dit la Carlota, he pensat, mira, la Carlota està en el bàndol dels que salvarà la humanitat.
8: O aquells que la tornen buida, també.
28: Aquests,
32: bueno, clar, aquests estan en el bàndol dolent.
8: Sí, evidentment que és el bàndol dolent, però si la tornen...
28: Perquè hi havia un DNI i una targeta. Si hi haguessin algunes altres coses...
12: Hi havia 10 euros.
28: Ah, 10 euros.
12: Clar, home, per 10 euros tampoc.
28: No treu de por.
8: Ah, veus, si fossin 1.000 ja veuríem.
28: Llavors,
12: de fet, no la vaig portar a la policia. O sigui, vaig recular i m'amainar fins a l'adreça que constava el DNI i li vaig deixar la bústia.
28: Molt bé. Escolta'm, ciutadana exemplar. Carlota, gràcies. Bona tarda.
12: Moltes gràcies a vosaltres.
28: 13 minuts passen de les 3 de la tarda. Fem una pausa i de seguida entrem en els 3 grans temes del dia.
29: Catalunya migdia.
5: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
11: Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua.
13: Ostres.
11: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre.
13: Uf.
11: Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
14: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC, hi som per ajudar.
15: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
17: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
15: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
18: Amb el suport de Bonpreu Esclat.
19: Quina raó mou el teu món?
20: Lo futur del Pere.
21: Algun dia tenir el meu propi piset.
30: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
31: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
33: Bona nit!
34: 40 anys després, el Sopa de Cabra explica la seva història com mai ho havien fet abans.
35: Junts amb un escenari es creava una bomba de rellotgeria. Sopa de Cabra mai ha sigut un grup d'amics. Cada concert era una bronca terrible.
36: Sempre funcionàvem així. Ho deixem, va, ho deixem.
37: I després surten i dius, no ho puc creure. Com pot ser? És màgia.
34: Nits sense ficció. Sopa de Cabra, tornar enrere. Avui a TV3 i a la plataforma 3CAT.
29: Catalunya migdia.
0: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
1: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
2: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
3: Com volguem dir si volien aprendre algo.
2: Sí, vaig dir que no el coneixia, res. I bueno, sí. Va quedar així.
4: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa-t'ho. Automàticament dic que m'haig de pensar.
5: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
6: Tot costa.
7: La temporada del 10.
9: Mateu la Oz mentre xiula, gaudeix del joc.
10: Buah, moltíssim. Com un cervell. Això és màgia pura.
9: 10 temporades ja.
13: Això vol dir molt. Al fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
5: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
13: Per molts anys i que en feu molts més.
16: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
5: Catalunya Ràdio.
16: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
28: Passa un minut d'un quart de quatre. Som a Catalunya Mitjà amb la Neus Tomàs, el Marcos Lamelas i el Marc Bataller. Anem amb la notícia que ens ha sorprès a tots aquest matí, la detenció de Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, investigat per la mort del seu pare, Isaac Andic, el mes de desembre del 2024 en un camí de la muntanya de Montserrat. Dic que ens ha sorprès perquè la investigació fa un any i mig que està en curs i tot i que en diverses ocasions les sospites sobre el Jonathan Andic s'havien fet públiques, els Mossos fins avui no havien practicat aquesta detenció. El cas està sota secret de sumari, els Mossos asseguren que es tracta d'una investigació complexa. Jonathan Andic ha comparegut davant del jutge de Martorell, on probablement ha tornat a dir que la mort del seu pare va ser un accident, com ha repetit en anteriors declaracions. Ara bé, la fiscalia demana una presó eludible amb fiança d'un milió d'euros. Miquel Jarque, bona tarda.
22: Molt bona tarda, Òscar.
28: T'ha sorprès tant com a nosaltres quan s'ha sabut que hi havia detenció de Jonathan Andic?
22: Doncs sí. Sí, sí, perquè semblava que... O sigui, l'última cosa que teníem era que els telèfons mòbils estaven aquí intervinguts i que se'ls estaven mirant i bé, i que aquelles contradiccions que semblava que s'havien expressat, doncs sempre ens han dit des de Mossos d'Esquadra que entrarien dins de la normalitat en un fet tan traumàtic com és la caiguda d'un pare, que en aquell moment doncs estàs atabalat en una primera declaració dius una cosa, i també serien sempre com detalls de... petits, no? Jo crec que ha sorprès a tothom.
28: Sí, sí, déu-n'hi-do. Què en sabem de la investigació? Què és el que es pot explicar? Perquè recordem que està en secret de sumari i, per tant, se sap alguna cosa, però molt poc.
22: Hem anat a preguntar a les nostres fonts aquest matí i ens expliquen que s'ha treballat en un grup relativament petit d'investigadors que han actuat amb molta cautela. Els Mossos d'Esquadra ens expliquen que són molt conscients que poden fer molt de mal, no?, en una investigació en la qual doncs, hi ha un fill que se li posa en entredit, que ha perdut el seu pare, i que hi ha una acusació tan greu com aquesta i que el dany pot ser irreparable. Ells són conscients d'això. Recordem que tot comença quan el fundador de Mango mor en caure per aquest barranc d'uns 150 metres a una excursió a Montserrat. Tot això passa a prop de les coves de Sal Nitre. El punt és força ample i quan parlem aquells dies, recordo, amb els gestors, per exemple, del parc de Montserrat, doncs ens diuen que aquell punt és molt ample i que cada any passen centenars d'escolars per allà, per tant no és un lloc perillós
28: estret.
22: Aquí l'únic testimoni és Jonathan Andic, el fill gran de la víctima, per tant és lògic que els Mossos d'Esquadra li demanin prendre declaració com a testimoni, no? Almenys al migdia arriben els serveis d'emergència, ja el troben mort, el jutjat de Martorell obre una investigació. Primera hipòtesi, mort accidental, i al gener del 2025 això queda absolutament aturat, arxivada provisionalment perquè el jutge d'instrucció no hi veu delicte, i a partir d'aquí doncs els Mossos d'Esquadra doncs sembla que continuen investigant perquè hi ha coses que no els hi quadren.
28: Quan avui es fa el pas de detenir Jonathan Andic i portar-lo davant del jutge per tal de prendre-li declaració, i ara sabem que està en presó i hi ha aquesta petició de fiscalia, vol dir que han trobat alguna prova nova? vol dir que tenen alguna informació nova que no tenien fa una setmana, fa un mes o fa tres mesos, o tampoc no ho sabem?
22: Aquí ara nosaltres fem una mica de policia sobre policies. Els policies tenen indicis i nosaltres tenim indicis veient l'actuació policial que els policies tenen indicis. No sé si m'explico bé, perquè el que llavors anem a preguntar i ens diuen els policies, sí, tenim indicis, no sembla que... i que ens expressen molts dubtes. Aparentment sembla que no hi ha res absolutament definitiu, no hi ha una càmera que gravi un moment compromès en el qual es vegi una persona empentant l'altra, això no existeix, però sí que hi ha coses que no acaben. És un cas que fins ara s'havia pres com a mort accidental, per tant, si hi ha una detenció, és que aquí s'ha trobat alguna cosa. Els Mossos, com a policia judicial, aquí han estat interrogant a Jonathan Andic. El cas es reobre després d'incorporar ampliacions d'atestats policials. A l'octubre del 25, els Mossos investiguen el cas ja fixant-se en les contradiccions d'aquestes declaracions del fill d'Andic, i el novembre del 25, no fa pas tant, els Mossos d'Esquadra requereixen el telèfon mòbil de Jonathan Andic. I què és el que hauran trobat en aquest mòbil? Doncs hauran trobat trucades, hauran trobat geolocalitzacions, i tot això ho hauran d'haver anat quadrant amb les declaracions del propi fill i també d'altres persones, i intentar reconstruir el que van ser les últimes hores, els dies previs d'aquesta fins ara accident.
28: La versió del fill d'Isaac Andic ha anat canviant durant tota la investigació, o sempre ha estat la mateixa?
22: Pel que ens arriba, perquè clar, tot això, aquestes actuacions estan, i totes aquestes diligències estan sota secret d'actuacions. Aquí un cop la fiscalia presenti les seves acusacions, aquí veurem què és el que... És probable que aquí veiem part de la declaració i en què se sustenta, no? El que sí que tenim és que, en línies generals, el fill sempre ha mantingut una versió molt semblant, amb algunes coses diferents, que serien aquests detalls que fan pensar en que l'amor no ha estat del tot accidental, i després els portaveus de la família, que avui mateix doncs defensaven la innocència del fill, que diuen que no es troben proves, que no hi ha prova de càrrec, que no es trobarà res, perquè tot i que s'ha especulat, i aquí hi ha una altra derivada, no?, d'aquest cas, que també l'ha fet molt sucós mediàticament, que és totes aquestes possibles desavinences i també altres tipus de relació econòmiques. Aquí estem parlant d'una empresa que factura moltíssims diners, doncs bé, aquí hi ha tot un trencaclosques, no?, que paral·lel als fets que la policia està investigant i que també estan influint i influiran en el desenvolupament d'aquest cas, però bàsicament, contestant a la teva pregunta, ha mantingut sempre la mateixa versió, i la família sempre ha donat un suport tancat al fill d'Isaac Andic.
28: Doncs bé, de moment l'últim que sabem és que la fiscalia demana aquesta presó eludible amb fiança d'un milió d'euros, que la jutge estaria redactant ara mateix
22: Haurem de veure si hi ha retirada de passaport, hi ha alguna mesura cautelar que se li imposi, com per exemple presentar-se, perquè entenem que un milió d'euros, segons per qui...
28: Per nosaltres seria un problema, per la família Andic segurament no és tan difícil. No sé com ho veieu, tenint en compte sempre el punt de prudència, de no saber exactament què és el que saben els Mossos, no sabem exactament què és el que ha declarat Jonathan Andic les vegades que ha pres de li han pres declaració. Els Mossos diuen que no ha canviat, efectivament, la seva versió. Sí que és veritat que sembla que en les seves declaracions han trobat alguna incongruència. Sempre ens havien dit que comprensibles, sí, sinó en compte que ha passat per aquest moment traumàtic sempre de la mort del teu pare. No sé com ho veieu tot plegat.
6: Tu deies, la cura és evident i no és per anar al tòpic, però és que és així, la presumpció d'innocència en aquest cas i tots, no? Tu deies que t'havia sorprès molt avui. A mi, saps quan em va sorprendre més? Més que avui, quan van dir que reobrien el cas. Perquè... Va
28: semblar que el tancaven com un accident.
6: Exacte.
28: I per tant ja està, i en el moment en què el reobren...
6: Clar,
28: ja...
6: jo vaig pensar, per reobrir aquest cas sent la víctima qui era, no? Sent un cas tan mediàtic, han d'estar molt segurs que hi ha alguna cosa a mirar, que això no vol dir que hi hagi res més, no? I per tant jo m'imagino que hauran treballat deies tu, no? Un equip molt reduït, perquè no pot ser d'una altra manera en un cas com aquest.
22: Hi ha hagut molt poques filtracions,
6: exacte,
22: no?
6: Però perquè, a més, la pressió que devien tenir aquests investigadors no devia ser poca, no? Veurem, jo no, evidentment, sense saber com ha anat la declaració, ni tampoc saber què diu l'autojudicial després, ni en què es basen els Mossos per fer aquestes pesquises i arribar a aquesta conclusió, és molt difícil. En el meu cas no em veig amb cor de tenir una opinió, més enllà d'entendre que hi hagi el ressò mediàtic que té, perquè és una notícia, no en som molt conscients, però és una notícia d'abast mundial.
22: Mundial, totes les botigues de Mango, quan es va fer un any de la mort del seu fundador, van penjar un cartell a l'aparador amb memòria.
6: Perquè són molts diners els que es mouen.
28: És que, de fet, la història té tots els ingredients.
6: Ho té tot.
28: És a dir, una persona molt rica que mor en estranyes circumstàncies, perquè al final, si és un accident, és també estranyes circumstàncies, perquè a més el lloc no és un lloc perillós, no és un lloc en el que hi hagi una, allò, no? Hi ha hagut antecedents amb moltes persones, no, és un lloc que els mateixos responsables del parc deien no sembla un lloc molt complicat, que a més va acompanyat només del seu fill, que no veia els escortes, que si hi havia hagut desavinences entre pare i fill a l'hora de gestionar l'empresa familiar, vull dir que té tots els ingredients com perquè hi hagi totes les sospites. Després, òbviament, cal veure què és el que han trobat els Mossos, si és que han trobat alguna cosa, què és el que ha declarat avui davant del jutge Jonathan Andic, i si hi ha alguna cosa més, o si finalment no acaba havent-hi res i, per tant, acaba sent efectivament un accident. Però, en tot cas, els ingredients, per l'especulació, pel morbo i per parlar-ne, hi són tots, no en falta ni un.
7: Si és el que abans comentaves, indicis d'indicis.
22: Sí, sí.
7: Se suposa i es pressuposa que si hi ha hagut aquest pas tan important pels Mossos en un cas tan mediàtic, ha d'haver-hi algun indici, no dic una prova fent, o no ho sé, ho desconec, per poder detenir una persona. Perquè indicis n'hi ha d'haver-hi, i més quan fa un any i mig. Recordo que al començament de tot s'especulava que l'autòpsia podia determinar, en funció de com havia caigut el cos, de si era una empenta o era una caiguda accidental, tot i que, per exemple, va passar amb el cas de l'Helena Jubany, que es va determinar que havia caigut d'una finestra, però que és molt es va veure que no era accidental, però que és molt diferent, perquè una cosa és que pots caure en un precipici de 150 metres i anar rodant, i és molt més complicat que no pas una caiguda lliure, enteneu-me, d'una finestra, d'un balcó. I avui llegia una dada curiosa, que comentàveu aquesta notícia abans mundial, que deien que aquesta situació, diguem-ne que Mango fins i tot s'ha acabat aïllant i les seves ventes han crescut un 13%. No té res a veure, per tant, no l'ha acabat afectant aquest problema, que veurem com acaba, i sobretot què diu la jutgessa, si accepta aquest milió de fiança el que demana el fiscal, o si dicta auto de presó o auto de llibertat.
28: Bueno, aquesta tarda, però ens sortirem de dubtes, perquè tindrem...
6: Sí, a mitja tarda, deien.
8: A mi el que més m'ha sorprès és el milió de fiances de la fiscalia.
22: Poc,
8: per què?
22: No?
8: No, per la quantia. És a dir, amb Jonathan...
22: O fins i tot demanar-la, no?
8: Què li demanes a Jonathan Andic? Sí. Sí, clar...
7: No, però ja hi ha retirat de pressupost, per risc de fugida, també.
8: És que no és un tema de la quantia, sinó de que donaria a pensar que la fiscalia, que no ha estat molt entusiasta en aquest procés, el que han estat entusiastes en aquest procés han estat els Mossos, el motor d'aquesta investigació han estat els Mossos, la jutgessa ha estat molt prudent fins ara. Llavors, què hi ha a l'atestat que hauran portat avui els Mossos a la jutgessa perquè la fiscalia demani 1 milió d'euros? És a dir, aquesta és una decisió que a mi és el que més m'ha sorprès.
6: Però no t'entenc.
8: Perquè, ja estava previst que Jonathan Andic hauria de declarar una altra vegada. És a dir, no, de fet, Jonathan Andic amb un domicili conegut i sense antecedents, és a dir, la detenció d'avui podríem fins i tot pensar que no estava prou justificada perquè no ha fet res, diguem-ne, perquè l'hagin de detenir per portar-lo a Martorell.
7: Però també és diferent declarar com a detingut que com a testimoni. Això en Miquel ens ho explicarà bé i ho sap.
22: Sí, Maria, però és que no, el però testimoni no pot mentir.
8: Està encausat.
7: I el detingut, en teoria, sí.
8: Ell ja està encausat i ja sospitós. El que passa és que és veritat que detingut és un nivell més alt...
28: Home, i la imatge de veure'l entrar i sortir
6: emmanillat
28: és una imatge molt contundent. Bueno, però... que jo estic d'acord que vull pensar que els Mossos d'Esquadra tenen alguna cosa per fer aquest pas, perquè fins ara és veritat que tothom havia estat molt prudent, ningú no havia volgut especular, ningú anava com amb peus de plom, i en canvi, de sobte, ara hi ha un canvi, i és que el detenen, l'obliguen a anar a declarar amb anillat a l'entrada i amb anillat a la sortida.
8: En vocabulari policial hi ha una definició per això que es diu detenció tàctica, que no vol dir que sigui il·legal, vol dir que és que fem aquesta detenció perquè això portarà la investigació cap a algun lloc. El lloc en què es portaria la investigació seria cap a la confessió. Estaríem buscant la confessió que ja ho han intentat en la segona declaració, que la que va durar 5 hores, ja buscaven la confessió. Ells buscaven la confessió, perquè en aquell moment proves no en tenien. Ara no sabem si tenen proves o no. Només sabem que la fiscalia ha demanat aquest milió d'euros i això donaria a pensar que hi ha alguna cosa que no sabem. Jo no sé si podria anomenar-lo prova. És que clar,
28: si no
8: hem vist l'atestat, no ho sabem. Però a mi em va sorprès sobretot la fiscalia, perquè aquesta tercera declaració estava prevista, no estava prevista així, però és a dir, d'aquesta manera, però a mi m'ha sorprès molt això. El tema de la quantia, és que sent el Sandy que els podia demanar un euro, és a dir, tindria el mateix. És a dir, no és prou rellevant. O sigui...
28: Bé, doncs veurem, estem a l'expectativa de saber quina és la decisió de la jutgessa, perquè de moment tenia aquesta petició de la fiscalia, aquesta presó eludible per aquesta fiança d'un milió d'euros, i a partir d'aquí veurem si en l'atestat o en la resolució de la jutgessa si hi ha alguna pista més de què és el que han aportat els Mossos d'Esquadra per haver fet aquest canvi força important en la investigació. I a partir d'aquí veurem com evoluciona tot plegat. Espero que aquesta tarda alguna decisió. I després, a partir d'aquí, depèn de la decisió, veurem com evoluciona tot plegat. Miquel, gràcies. Bones tardes. Passa un minut de 2:15, una pausa i de seguida més coses.
11: Catalunya migdia.
12: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
14: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
15: La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
17: No m'agrada aquesta sintonia.
28: És que està molt bé. Pam, pam,
15: pam, pam. Inconfusible, però molt imitable.
28: M'ho faries tu, Lisenda?
17: Jo sempre. Pam, pam, pam, pam, pam.
15: Marc Marvà, bona tarda.
18: Bona tarda.
15: Pots fer un pam, pam, pam, pam?
18: Pam, pam, pam, pam.
17: Molt bé.
15: Com ho faries, Òscar?
28: No, jo no ho faria. Pam, no puc millorar-ho.
18: Pam, pam, pam.
28: Veus?
19: De dilluns a divendres de 4 a 7...
15: La millor hora del dia.
19: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
15: Pam, pam, pam, pam.
11: Catalunya migdia.
20: Això no és només un partit de bàsquet, és la gira del centenari dels Harlem Globetrotters. 22 de maig a Tarragona, 23 de maig a Barcelona. No t'ho perdis, entrades a mitaquilla.com.
21: Al món.cat hi trobaràs ofertes d'escoles superiors, universitats, màsters i postgraus. Entra-hi, informa't i tria el teu. Amplia els teus horitzons al món.cat.
23: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a ca la meva mare, Ola. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
24: Molt bé.
23: Arribarem a tot?
24: Del cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
25: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
26: Aquest 21 de maig vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona. Visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
27: Atenció, famílies. Obrim noves places per l'Eufòria Campus d'aquest estiu. Les inscripcions han volat i no volem que ningú es quedi fora de l'escenari. Si tens futurs artistes a casa d'entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, aquest és el seu lloc. Inscriu-los ara a euforiacampus.cat. Afanya't, perquè encara hi sou a temps. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
30: Tota comunitat necessita un cor.
31: Un cor? Per què?
30: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
31: I reforçar la identitat?
30: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
31: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
0: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
31: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
31: Som 3CAT.
28: Passant 5 minuts de 3:45 de la tarda, som al Catalunya Migdia, amb la Neus Tomàs, el Marcos Lameras i el Marc Bataller. Hem parlat sobre aquesta detenció del fill d'Isaac Andic, pendent de la decisió de la jutgessa de Martorell, on li han pres declaració aquest matí. L'altra notícia també important del dia, n'hi havia tres. L'Audiència Nacional investiga l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero per tràfic d'influències i altres delictes. L'han citat a declarar el dia 2 de juny davant del jutge que instrueix el cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra l'any 2021. Avui agents de la Unitat de Delictes Econòmics i Fiscals han escorcollat d'oficina de l'expresident Zapatero buscant proves que puguin sostenir aquestes acusacions. Zapatero ja ha dit que es defensarà de les acusacions.
1: Deseo expresar que voy a ejercer mi derecho a la defensa con toda la firmeza y toda la convicción.
28: El rescat de l'aerolínia Plus Ultra remunta l'any 2021, quan el govern espanyol va donar 53 milions d'euros de diners públics sota el paraigua de les ajudes per a empreses estratègiques afectades per la pandèmia. En aquell moment, l'operació va ser molt polèmica perquè es dubtava que Plus Ultra fos efectivament una empresa estratègica per poder-se acollir a les condicions del rescat. Ara, el jutge José Luis Calam

0: Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia.
1: És un cas enrevessat, que si no estàs molt a l'actualitat pot relliscar-te una mica. Madrid, Paula Brujans, bona tarda.
2: Bona tarda, com esteu?
1: Tu també entretinguda, no?
2: Amunt i avall, Òscar, com sempre. Pensàvem que tindríem una setmana tranquil·la, ja no m'atreveixo a pronunciar aquesta paraula.
1: No hi ha setmanes tranquil·les, hauries de
2: prendre. Però, no, exacte, es constata que realment no hi ha setmanes tranquil·les, realment. Tornem d'Andalusia i ens trobem aquí amb la causa Zapatero, que ja fa molts mesos que n'anem parlant i que finalment avui doncs esclata d'aquesta manera.
1: Fa uns 2 anys que s'està instruint aquest cas Plus Ultra, però la investigació de Zapatero ha començat fa poc, fa... ara, què ha passat?
2: Sí, el cas ve de molt lluny perquè arrenca amb una denúncia de manos límpies per al rescat de Plus Ultra que tu ara explicaves fa 2 anys. La jutgessa primer ho arxiva, això està en un jutjat ras de Madrid, després es reobre el cas a petició de la Fiscalia Anticorrupció, que creu que aquests diners del rescat de Plus Ultra s'haurien fet servir per blanquejar diners de la suposada corrupció veneçolana, i fins aquí és on érem fins a final d'any, el desembre del 2025. Sabem que hi ha una investigació oberta, instada en part també per la Fiscalia Anticorrupció per aquest rescat. La causa estava secreta i s'ha anat investigant, la UDEF ha anat fent indagacions, estava tot sota secret. Avui s'aixeca el secret de sumari. En paral·lel, la UDEF registra diverses empreses, però també el despatx de l'expresident Zapatero, que, perquè us en feu una idea, és just davant de la seu dels socialistes al carrer Ferraz aquí a Madrid. I ha anat, a més, una unitat especialitzada de la UDEF, molt concreta, amb eines específiques per si feia falta obrir caixafortes o per si feia falta veure si hi havia falses parets, i s'ha fet aquest registre. Per tant, el que sabem a aquesta hora és tot el que tu has explicat. Un cop s'ha aixecat el secret de sumari, per on van els trets d'aquesta causa i com vinculen a l'expresident amb aquest possible rescat d'Air Europa, per dues coses. Un, per si va influir perquè l'empresa ho aconseguís, influint doncs sobre el govern espanyol, i dos, per si es van portar comissions d'aquest rescat. Ve de molt lluny, jo deia al principi, i perquè tinguem algunes dades de context, l'imputació arriba avui, 2 dies després de les eleccions andaluses. Dos, el Partit Popular fa temps que pronosticava que Zapatero acabaria així. De fet, no sé si ho recordareu, però Alberto Núñez Feijóo fa una miqueta més d'una setmana, quan va començar la campanya a Andalusia, ja va dir que Zapatero tindria problemes als tribunals un cop s'hagués votat a Andalusia. I tres, Zapatero el citen a declarar a l'Audiència Nacional el 2 de juny per poder-se doncs defensar i per poder explicar què hi té a veure amb aquest cas pel qual se l'investiga. 2 de juny, que per cert coincidirà amb declaracions dels acusats pel cas Kitchen del PP, perquè just abans o després d'aquell dia, pel calendari que tenim, hauria de declarar l'exministre Fernández Díaz. Per tant, tornem a tenir PSOE i PP un altre cop en els focus dels tribunals.
1: I es torna a demostrar que no hi ha setmana tranquil·la, que ella tampoc no ho serà, Paula, ja t'ho avanço en exclusiva.
2: No.
1: Zapatero sempre ha negat tenir res a veure amb aquell rescat de Plus Ultra. Sí que reconeix que és amic de Martínez Martínez, reconeix que ha treballat per una empresa de Martínez Martínez que no té res a veure amb Plus Ultra, i sempre, diu ell, amb factures declarades i, per tant, segons ell, sense res a amagar.
2: Sí, sí, reconeix obertament que són amics, se'ls ha vist en moltes fotos junts, de fet van a córrer cada dia junts. Zapatero va anar al Senat a petició del PP ja a donar explicacions per a aquest cas, que fins a aquell moment eren informacions periodístiques i algunes denúncies. Ara ja tenim aquesta acusació ferma del jutge Calama. En aquell moment va reconèixer que havia treballat per aquesta empresa del seu amic, una empresa d'assessoria, que havia fet informes sobre la situació a Venezuela coincidint amb el context del rescat i de la pandèmia, però ell va dir que per aquestes feines havia presentat factura, que res tenia a veure amb el rescat de Plus Ultra i que era una feina totalment legal. En cap cas no se'n van portar comissions. Ho va dir aquell dia al Senat, ho ha tornat a dir avui en aquests talls que has posat abans en aquest vídeo que ha fet públic fa poca estona l'expresident per defensar-se, però clar, el jutge té una versió molt diferent. Diu que aquestes factures que va fer Zapatero eren per tapar un suposat blanqueig de diners del seu amic i que ell s'hauria embutxacat diners d'aquestes comissions. No només ell, sinó també les seves filles, perquè les seves filles van fer uns informes, van maquetar, perdó, uns informes que ell havia fet per al seu amic, i per tant el jutge vincula les filles i també Zapatero en haver-se embutxacat comissions del rescat de Plus Ultra. Arriba a dir, si no m'equivoco, perquè vaig

0: si llegim per sobre el resum del jutge, que s'hauria embutxacat Zapatero un total de 2 milions d'euros.
1: Marc, Marcos, Neus, és evident que d'una banda és important que per primera vegada un expresident del govern espanyol hagi de declarar com a investigat, com a imputat. De l'altra, a ningú se li escapa que ara mateix José Luis Rodríguez Zapatero és probablement el major suport que té Pedro Sánchez dins del PSOE. Per tant, és una... atac important, diguem-ne, al sanchismo, allò que en diuen a Madrid del sanchismo. No sé com ho llegiu i com ho interpreteu tot plegat.
2: Bueno, és una notícia que ha donat el Confidencial, i el problema principal és que un expresident, quan es retira, ha de mantenir uns ingressos molt clars. I això no vol dir que no pugui dedicar-se a l'activitat privada. És a dir, però si tu vas de conseller a la companyia, doncs cobres com a conseller, com la resta de consellers, tothom sap el que cobres, tothom sap el que estàs fent allà. És a dir, a mi m'agrada que un expresident o que un ex al càrrec pugui treballar al sector privat. Ara bé, aquesta figura de l'expresident lobista resulta molt més problemàtica. Molt més problemàtica. És a dir, perquè aquesta dimensió obliga a determinades coses. Clar, és a dir, hi ha factures, i ho expliquem en Confidencial, que s'ha facturat els calés, s'han cobrat els calés, i no està justificat el que... hi ha com 660.000 euros que no estan justificats amb cap cosa física. Llavors ja comencem a parlar d'informes verbals. Estem ja pràcticament a un pas de la dimensió negreira. Llavors, malament.
3: Què té a veure negreira aquí?
2: Bueno, però...
3: Perdó, m'ha sortit el culer.
2: És a dir, tu estàs cobrant, però el que estàs fent no està massa clar. Llavors, Zapatero sempre s'ha sentit molt còmode en aquesta mena d'activitats que fins i tot el partit sempre ha estat justificant, més justificat en el cas de Venezuela, de que estava fent de mediador entre l'oposició i el govern per evitar un mal major. En altres països no tan justificable, el cas de Xina, Huawei, que com justifiques el que estàs fent per Xina? Aquesta democràcia sense cap problema.
1: Clar. Fent ironia, Marcos Lamela, per la gent que no li veu la cara.
4: Però si estan acostumats a escoltar...
1: Ja saben per on va. Una mica de context, perquè la gent no veu les cares i no veu la cara del Marcos Lamela, com l'he de dir, home.
2: Ara, amb José Luis Rodríguez Zapatero, igual que amb Jonathan Andic, la presumpció d'innocència és el més important. Per ara hi ha una investigació en marxa, ell haurà de defensar-se i podrà defensar-se, però no s'hauria d'haver arribat mai aquí.
3: Sí, el fil del que ell deia, presumpció d'innocència per un, presumpció d'innocència per l'altre, però evidentment no, que és dins d'aquest camp de mines en el qual s'està movent Pedro Sánchez, és una mina més al seu voltant, la dona, el germà, Zapatero...
1: Els seus homes de confiança.
3: Correcte, els seus homes de confiança, Santos Redán, Ábalos... Sí, sí. I al final, no, és Sánchez, el que el PP l'intenta posar a dalt de tot. Ell, recordem, però no està investigat ni imputat en cap causa. Però us poso un exemple. Fa poc, a la meva classe de periodisme polític a la Universitat Autònoma, un test d'actualitat, i una de les preguntes era: Pedro Sánchez està imputat, vertader o fals? Tothom va contestar que sí.
4: Anda.
3: 40 alumnes van contestar que sí. Alumnes que en teoria segueixen...
1: Alumnes de periodisme,
3: segueix...
1: De
3: periodisme polític. En teoria que segueixen l'actualitat. Bueno, què vol dir? Que ha calat de tal manera...
2: Vol dir que han de repetir.
1: És culpa de la Paula que no ho explica prou bé i la gent entén
4: que no els hi explica bé.
3: Bromes al marge, ironia. No me'ls facis repetir, no repeteixen.
2: Perquè no els vols tornar a veure.
4: Ho mereixen repetir per això.
3: Que Pedro Sánchez...
1: La Paula diu que mereixen repetir per això.
3: Home, ja, però pobrets. Paula, no t'escolten prou.
4: No, però és un bon símptoma del soroll que hi ha al voltant
3: de... No, però és el soroll que hi ha tant i tant al voltant de Pedro Sánchez que al final diuen és culpable o està investigat o imputat, digue-li el nom que vulguis, i és tot aquest clima que ha arribat a crear o que s'està creant a Madrid contra el sanchisme. No dic si és justificat o no, no hi entro. No entro si és innocent o no. Però que Sánchez ha estat de tot d'aquesta presumpta trama de corrupció que hi ha a la Moncloa.
5: Amb això que deia el Marcos, és veritat que els companys de tribunals ens ho explicaven aquest matí, hi ha un moment que es parla de l'ejercicio ilícito de influencias, ¿no? Del uso de contactos personales, acceso a altos cargos de administración, lo que deies tu, ¿no? De lobista. El que passa és que demostrar el tràfic d'influències davant d'un jutge sempre és molt difícil d'acreditar, perquè o tens gravacions, o has de tenir, abans que parlàvem de les proves en el cas Andic, el tràfic d'influències és dels més difícils de demostrar en corrupció, que com a tal no existeix el codi penal, la corrupció, sinó... I per tant hem de veure també exactament què tenen. Ara, jo estic d'acord amb el que deies, Marcos, de aquestes feines que estan en la frontera de lo públic i privat són sempre molt delicades, perquè a més, evidentment, quan es contracta a expolítics, se'ls contracta sobretot per la seva agenda, no? Això ho fan, això, en fi, hi ha agències que s'hi dediquen professionalment, no? Llavors, que la seva tasca sigui totalment transparent i defensable, doncs és el que s'ha de veure en aquest cas, no? I des del punt de vista polític, és un cop molt dur pel PSOE, perquè si et fixes, per exemple, a l'última campanya a Andalusia, però també les anteriors que hi ha hagut autonòmiques, el sense ser dirigent formal del partit, el que més aplaudeixen en els actes del PSOE és a Pedro Sánchez, a Zapatero. És algú que a més li tenen també ganes determinats sectors, perquè és cert que ell es va posicionar, per exemple, la negociació amb Junts, doncs molt clarament, i de fet, quan cau Santos Cerdán, assumeix ell una part del protagonisme, i de fet, és, per exemple, des dels àmbits de Podemos, és dels pocs dirigents del PSOE que el defensen, no? Llavors, jo crec que políticament, evidentment, més enllà del to, no sé, Tellado crec que parlava del capo i no sé què, més enllà de les expressions aquestes que ens tenen acostumats, és lògic que el PP avui ho utilitzi. El PSOE faria el mateix si fos al revés, no? Però jo crec que és un cop dur, i sobretot perquè això, clar, ara és el començament de tot, és a dir, no sabem si això acabarà a judici i si hi ha judici no sabem en què acabarà. Per tant, ara, si ja en sentíem parlar de Zapatero, ara serà un continu.
0: Sí, és un cop dur directament a Pedro Sánchez, perquè realment a la Moncloa, pel que ens deien avui, també el que diu el Partit Socialista, és que estan en xoc, perquè ja sabien que feia molts mesos que s'estava coent, no?, que el Partit Popular també anava posant Zapatero al focus, i que hi havia totes aquestes, no?, investigacions prèvies que anaven fent, que no acabaven arribant a cap lloc, però que finalment ara avui tenim això, i que Pedro Sánchez està realment tocat, perquè reconeixen que el moment és molt dur, i aquí hem vist una mica l'estratègia de que el PSOE ha sortit directament a dir que això és un pas més del quien puede hacer que haga, no?, que deia José María Aznar, i ells ho vinculen directament a l'Ofer, a una persecució política o judicial orquestrada pel Partit Popular, diu el PSOE. La Moncloa, òbviament, no va tan enllà amb aquestes paraules, però sí que el que diuen és que s'està posant en dubte el bon nom de l'expresident Zapatero, i que tot això, doncs, acabarà en res, i que no és casualitat, segons la Moncloa, que això arribi ara, després de les andaluses, però ja amb el focus a les eleccions que han de venir de l'any que ve, autonòmiques, municipals i generals.
5: Una cosa només. És veritat que el PSOE, quan diu que comença amb manos limpias, és cert. També és cert, i això t'ho hauran comentat, Paula, aquí hi ha la Fiscalia Anticorrupció.
0: Sí, sí, sí.
5: I, a més, els companys de tribunals et diuen que aquest jutge no és comparable a altres noms que puguem tenir al cap, com Peinado o altres. Per tant, ja veurem,
0: sí, sí, de fet, no? si som on som a dia d'avui, és perquè la Fiscalia Anticorrupció ha volgut que arribéssim fins aquí, perquè sí que el primer origen de tot és manos límpies, però després és l'insistència de la Fiscalia Anticorrupció, que demana que això se segueixi investigant, i que està aquí dient que hi ha prova, o com a mínim indicis en aquest moment, contra Zapatero, com a mínim per imputar-lo, per cridar-lo a declarar, i a partir d'aquí, doncs, procedir.
1: Doncs veurem com evoluciona tot plegat, però ara mateix realment bé, de moment està cridat imputat i per tant haurà d'anar a declarar davant del jutge i defensar la seva innocència. Veurem, és veritat que serà difícil pels uns provar si realment va intercedir o no i si va tenir influència o no i si va blanquejar diners, etc, etc, i també ell haurà de doncs esmerçar-se molt a defensar que aquestes factures a les quals feia referència el Marcos doncs estan justificades i que per tant efectivament feia aquestes feines per les quals cobrava d'una empresa del mateix propietari que l'aerolínia aquesta, que era molt petita com per endur-se aquests 53 milions d'euros d'ajudes per a les empreses estratègiques que es van decretar per la, després de la pandèmia. Bé, veurem com evoluciona, per tant, continuem els pròxims dies. Gràcies, Paula, bona tarda.
0: Una abraçada, adéu a tots.
1: 8 minuts i seran les 4. Ara anem amb el tercer tema, que són els pressupostos, però abans deixem anar a Girona perquè tenim una notícia d'última hora i, a més, una notícia luctuosa. Maria Rovira, bona tarda. Em sembla que teníem a punt la comunicació amb Girona. Maria Rovira, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
1: Ara sí, ara sí. Tenim un assassinat, sembla que masclista, un assassinat masclista, a Figueres.
6: Sí, és una informació que ens ha vingut ara fa poca estona. Han detingut un home a Figueres per haver matat presumptament a ganivetades la seva exparella. Això ha estat al mig del carrer. I l'agressió tenia una ordre d'allunyament de la víctima, segons les primeres informacions, segons fonts de l'Ajuntament. S'investiga, doncs, com deies, el cas com un possible homicidi per violència masclista. Els fets han passat a la plaça Tarradellas de Figueres cap a 3:15 de la tarda. Al lloc dels fets hi han anat efectius del SEM, patrulles de Mossos i de la Guàrdia Urbana. Segons aquestes primeres informacions, l'home hauria apunyalat la víctima de 33 anys al mig del carrer. L'agressor és un home que té 48 anys i tenia un ordre d'allunyament que, de fet, havia trencat ahir mateix. Ja se l'havia detingut una altra vegada per trencar-la. Tenia un historial llarg, sembla que, de violència de gènere.
1: Doncs aquesta és l'última hora. Treballem per tal d'ampliar-la, però en tot cas aquesta assassinat masclista, presumptament masclista, perquè un home ha matat a ganivetades la seva exparella en ple carrer a Figueres i, a més, trencant una ordre d'allunyament cap a la seva exparella. Per tant, òbviament, quan tinguem més informació, als serveis informatius de Catalunya Ràdio us donarem tota la informació, però tenim aquesta última hora. Gràcies, Maria, bona tarda.
6: Bona tarda.
1: Bé, això que no, aquest degoteig que no s'atura. Pràcticament cada dia tenim un cas de violència masclista, si no és en una banda en una altra, i aquest que ens afecta directament perquè és a la ciutat de Figueres. Que ens queden 6 minuts per arribar a les 4, finalment tenim la foto. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, que han firmat aquest matí el pacte de pressupostos. A l'espera que els comuns confirmen l'acord que van firmar el mes de febrer, farà que el govern del PSC respiri una mica. L'acord amb Esquerra, Oriol Junqueras, l'ha dividit en dues línies, els acords que depenen de la Generalitat i la desena de compromisos que s'han de negociar amb l'Estat, com ara el tren orbital o el pla de Rodalies.
7: Tenen una doble funció. Una, la de resoldre qüestions quotidianes a través de l'assignació pressupostària. L'altra és que també són una oportunitat per aconseguir noves competències i noves eines a favor del nostre país.
1: Amb aquests nous pressupostos, el govern haurà de fer front als diversos conflictes que té sobre la taula, per exemple, les vagues dels mestres i professors, les dels metges o el sector sanitari, la crisi de Rodalies. Conscient de tot això, el govern ha agraït a Esquerra l'esforç de trobar el consens necessari perquè això, ha dit la consellera d'Economia, Alicia Romero, els permet una mirada del país a llarg termini.
8: Amb aquest acord pressupostari que hem tancat amb Esquerra Republicana, com els que havíem tancat prèviament, apareix mirada llarga, apareix no demà, sinó també què passarà d'aquí 5 anys i a 10, i anem a preparar Catalunya pel futur.
1: Demà reunió bilateral Estat Generalitat, si s'arriba a un acord amb els comuns, que estava tancat fa uns mesos, però ara els comuns diuen que encara no, doncs a finals de setmana, probablement divendres, començaria el tràmit parlamentari per l'objectiu de tenir pressupostos abans de l'estiu.
5: Bé està el que bé acaba, i aquest acord el podien haver tingut fa mig any, perquè el que han acordat ho podien haver acordat fa mig any. Seran els únics pressupostos de la legislatura, perquè l'any que ve ja estaran pensant en les municipals. I sobre els comuns, home, jo crec que no cometran per segona vegada el mateix error, no?
3: Recordem que aquest error era molt Hard Rock, com van fer, que no hi hagués pressupost amb Pere Aragonès i després va haver la convocatòria d'eleccions.
5: Jo crec que això és una manera de fer-se valdre, que està bé, tots els partits ho fan, després de les fotos reiterades perquè li va bé ahir i avui.
3: Van ser els primers a pactar i ara diuen avui que dels últims i per tant vull tornar a sortir una altra foto que segurament faran demà o demà passat i que entra dins de la escenificació.
2: És una pena que les coses vagin així. És un èxit que tinguem pressupostos, però que s'aprovin al juliol és un fracàs de país molt important. El problema és que ens comparem a Madrid, i com ens comparem, i com a Madrid, com a Espanya, no tenen pressupostos, i aquí sí, són millors.
3: Una mica millor, sí.
2: No, la Neus té raó.
3: Sí, sí,
2: aquest,
3: no, no.
2: Aquests pressupostos s'haurien pogut tancar al novembre i haver-se aprovat en temps i forma.
3: Depèn, hi havia un altre context de la negociació.
2: Quin context?
3: Escolta,
5: hi havia una, hi havia una exigència per part d'Esquerra que el PSC va comprar d'una cosa que ni un podia demanar ni l'altre podia prometre perquè era inviable.
3: Però recordem que el PSC també va tirar els pressupostos sense suport de ningú. Aquí el primer culpable que tira la pedra i amb aquí la mà. Jo... que, o sigui, en aquell moment és cert que hi havia aquesta promesa de l'IRPF que el PSC no va acabar complint, el PSOE tampoc, Esquerra es posava forta i després el que fa el PSC és dir, doncs encara em poso jo més fort, els aprovo per Consell Executiu i a partir d'aquí es trenquen les negociacions. Això és política també.
5: No, i està bé, i jo crec que...
1: També hi ha una exigència diferent d'Esquerra ara de la que hi havia fa 3 mesos. Fa 3 mesos era la sessió de l'IRPF i aquí no es va avançar. I si ara es mantingués aquesta línia vermella no s'hagués avançat i no hi hauria pressupostos, però Esquerra Republicana...
3: Correcte.
1: Perquè potser pensa que el país necessita pressupostos, per tant canvia la línia vermella. I el que era l'IRPF i era la línia vermella, ara la línia vermella passa a l'altre nul.
3: Sí, en aquesta situació, o sigui, Esquerra tenia dues opcions, és a dir, anar al racó de pensar i dir, em faig l'enfadat i no hi ha pressupostos, o intentar fer pressupostos, com deia l'Òscar, per fer avançar teòricament el país. Ha optat la segona opció per intentar-se presentar com un partit responsable. Veurem si políticament li acaba donant rèdits, però és cert que el país necessitava uns pressupostos que estaven... No n'hi havia des del 2023. No,
5: i a més, amb això que dius, va passar una cosa inèdita que no havia passat mai, i és que el govern va retirar els pressupostos.
2: Marc, ho sento, però és tacticisme. És tacticisme d'Esquerra. I es demostrarà en breu, quan al setembre Esquerra es negui a negociar els pressupostos del 2027 perquè hi ha municipals.
3: No caldrà negociar els pressupostos del 27.
2: Clar que sí. Un país seriós té pressupostos cada any.
1: Però fins i tot els mateixos negociadors et reconeixien que els únics pressupostos possibles són aquests. Perquè l'any que ve hi haurà municipals, perquè l'any que ve hi haurà espanyoles, i d'aquí dos hi ha catalanes.
5: Però jo entenc el que diu el Marcos. Que ells ho diguin i que ho donin per fet no vol dir que ho haguem de normalitzar.
2: Perquè no ho
5: és. Que hi hagi eleccions no hauria de ser...
2: És una monstruositat administrativa, política i de gestió. I la responsabilitat dels partits polítics davant dels ciutadans és gestionar bé, no dedicar-se a fer un politiqueig de molt
3: Marcos,
2: curta volada que no porta enlloc.
3: De qui és responsabilitat aprovar els pressupostos?
2: En aquest cas d'Esquerra.
3: Govern o oposició?
5: No, la primera sempre és del govern. Però quan no hi ha majoria absoluta, que no n'hi ha, ja ho hem vist, no n'hi ha ni a Andalusia, l'oposició pot decidir si té responsabilitat o no, ja està.
1: Bé, doncs en tot cas, aquesta setmana tindrem tots els actes previs per tal que, en principi, a finals de setmana comenci la tramitació parlamentària dels pressupostos. Cap a l'estiu s'espera des del govern tenir-los aprovats. Veurem ara que aquesta peça dels comuns. Neus Tomàs, Marcos Lamelas, Marc Bataller, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
3: Bona tarda.
1: 30 segons per arribar a les 4, 30 segons per saludar el Francesc Garriga a la tarda de Catalunya Ràdio per sentir els blocs informatius del 3Cat Info. Tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bona tarda de dimarts a tothom.
9: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
10: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
11: Hola, què tal, com anem? Salutacions cordials. Gràcies per destinar-nos una hora del vostre fantàstic i preciós temps per escoltar aquest programa que recopila els grans clàssics de la música pop i rock de tots els temps. Rock and Classics. I és que el temps és molt valuós, per tant, gràcies per escollir-nos. Avui farem una selecció eclèctica de música basada en una temàtica, les cançons dedicades a la nit. I és que n'hi ha moltes, i a més, en el nostre idioma, el català, n'hi ha una bona colla. Tenim uns quants programes per davant, en tenim 3 o 4 aproximadament que dedicarem a aquesta temàtica, a la nit. Començarem avui amb música sobretot de casa nostra i anirem avançant cap a altres latituds. Però per començar, anem ben a prop de casa, anem a Constantí i viatgem a l'any 1998 per escoltar una de les cançons més delicades i boniques dels Pets, que segur recordareu. I senzillament es diu Bona nit. Què més important que dir això que desitjar, doncs, al teu fill, la teva filla, la teva parella, que passi una bona nit i que tingui bons somnis? Així sonaven els Pets des del treball. Bon dia.

Quina cançó més bonica, oi? De vegades en la senzillesa i en la tendresa doncs hi ha les grans cançons, com aquest exemple, la cançó que tancava el disc més conegut dels Pets, El Bon Dia, publicat el 1998, i que es deia precisament només així, Bona Nit. Seguim amb més música de casa nostra dedicada a la nit. Ara, amb un dels talls inclosos dins del treball de debut de Sau, es deia No puc deixar de fumar, sortia l'any 87 a la llum. També una data important, doncs, la primera nit, com la primera nit. Sempre.

0: els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
1: Seguim amb aquestes cançons dedicades a la nit, aquest moment tan delicat del dia. El moment de descans, el moment de somiar, el moment de gaudir d'una manera diferent amb la relació amb els més propers. Aquest tema ja us l'hem punxat altres vegades. És deliciós, de la mà de Pep Sala, Cor de la nit.

Els gironins, un papa amb un estil peculiar, únic, inconfusible, des del seu famós treball Bordell, sortia publicat l'any 1994. Un treball molt eclèctic, té una mica de tot, fins i tot aquesta incursió en aquesta mena de blues jazz que imita fins i tot la veu d'Adrià Puntí a la veu del gran Louis Armstrong. Aquest és el tema 7 de nit. Seguim amb més cançons dedicades a la nit, al rock and clàssics, en aquesta, bàsicament, selecció de música catalana, perquè sembla mentida, però hi ha moltíssimes cançons en català dedicades a la nit. Per exemple, aquest altre tema de Sopa de Cabra, des del seu treball nou, Nits de Glòria.

excel·lent producció dels barcelonins Manel. El disc es deia Els millors professors europeus. Déu-n'hi-do, ja ha plogut força, eh? 2008, quan va sortir aquest disc, amb temes com aquesta nit freda per ser abril. I ja que estem, doncs, animats, seguim amb una cançó força animada, molt més recent, de l'any 2007, dels Doctor Prats, Les nits no moren mai.

0: Brusur del rock de tots els temps. Rock and Classics.
1: Cançons dedicades a la nit avui al Rock and Classics. Ara seguim amb més música català, en aquest cas des del País Valencià. Amb els malauradament dissolts, Aspencat ens deixaven ja fa gairebé una dècada. Però podem, com sempre, gaudir, evidentment, dels seus treballs de nou punxant-los aquí al Rock and Classics amb temes com aquesta Nit d'Esperança des del treball Ascensió.

Fa uns instants érem a Terrassa amb els doctor Prats i hem anat una mica més amunt cap a Manresa amb els gossos. Des del que per mi és el seu millor treball, Oxigen. I aquestes nits de glòria. Avui, al Rock and Classics, estem aprofitant aquesta hora de ràdio per a seleccionar algunes cançons que parlen precisament només de la nit.

All Night Long, amb aquest multipremiat, exitosíssim artista nord-americà que als anys 80, diguem que ho va petar, eh? Lionel Richie, All Night Long. Canviem ara de terç, anem a una cançó de banda sonora des de From Dusk Till Dawn, una pel·lícula signada per Quentin Tarantino, aquesta cançó tan americana que es diu Dark Knight, Nit Negra, amb The Blasters.

el Night Thing, el tema que tancava aquest treball fantàstic, el projecte Temple of the Dog, de títol homònim, publicat el 1991, de la mà de Chris Cornell i els seus col·legues. Alguns formarien part de després de Pearl Jam, altres també eren ja músics de Soundgarden. Avui hem dedicat aquest rock en clàssics a cançons de nit o inspirades en la nit. I acabarem al nostre país, tal com hem començat, amb els Sau, amb un dels temes del seu LP, Cançons perdudes, rareses, remescles, 1986-1995, i Quan arribi la nit. Salutacions, que vagi molt bé.

0: Fernando, moltes gràcies per venir avui també.
1: Moltes gràcies.
0: Eloi, fins dilluns. Fins que ve. Ara fem butlletí.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
3: Bona tarda, us informa Txell Vallespí-Soriol. Nova proposta del Departament d'Educació per desencallar el conflicte de les vagues amb els sindicats. El departament proposa incorporar 2.405 professionals per l'escola inclusiva el curs que ve, pagar en 3 anys i no en 4 l'augment del sou pactat amb Comissions Obreres i la UGT i pagar més també per les tutories. És la proposta que el departament ha fet arribar als sindicats 24 hores abans de la reunió que s'ha de fer demà a la tarda. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha tornat a demanar als sindicats que evitin posicions maximalistes i confia que la nova proposta faci desencallada amb el conflicte, ho ha dit a la Comissió d'Educació del Parlament.
4: Però la mà estesa ha d'anar acompanyada de realisme. Volem acords amplis, volem acords ambiciosos, però han de ser acords viables, amb base pressupostària, seguretat jurídica i que es puguin portar a terme i, per tant, que puguin tenir capacitat d'arribar als centres.
3: El sindicat majoritari, la USTEC, encara està valorant la proposta. Més notícies, Roger Santaló.
5: Detingut un home a Figueres per haver matat a ganivetades la seva exparella al mig del carrer. L'agressor tenia una ordre d'allunyament de la víctima i la detenció s'ha fet al lloc dels fets, segons les primeres informacions de fons de l'Ajuntament. Girona, Maria Rovira.
6: Bona tarda. El cas s'investiga com un presumpte homicidi per violència masclista. Els fets han passat a la plaça Tarradellas de Figueres, cap a 3:15 de la tarda. Al lloc dels fets s'hi han desplaçat efectius del Servei d'Emergències Mèdiques, diverses patrulles dels Mossos i de Guàrdia Urbana. Segons les primeres informacions, l'home hauria apunyalat la víctima de 33 anys al mig del carrer. L'agressor, un home de 48 anys, tenia una ordre d'allunyament i tenia un historial llarg de violència de gènere i havia estat detingut ahir mateix per trencar l'ordre d'allunyament, segons fonts de l'Ajuntament. L'home està detingut al mateix lloc dels fets i l'Ajuntament convocarà per demà un minut de silenci. Maria Rovira, Catalunya Ràdio, Girona.
3: Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, ja ha dipositat la fiança d'1 milió d'euros per evitar la presó provisional. És la mesura que havia interposat la jutgessa després que els Mossos hagin detingut Andic per la mort del seu pare el desembre del 2024 a Montserrat, Barcelona. Miquel Jarque, bona tarda.
7: Bona tarda. En pas decidit, Jonathan Andic ha sortit del jutjat d'instrucció número 5 de Martorell. El seu advocat, Cristóbal Martell, acompanyava, no ha fet declaracions ni ell ni el seu advocat, i tot això ha passat només 10 minuts abans que una funcionària hagi comunicat la fiança d'1 milió d'euros ja s'havia consignat al jutjat. Per tant, marxa lliure amb les mesures cautelars de la retirada del passaport, la prohibició de sortir del territori i l'obligació de presentar-se setmanalment en seu judicial. A Jonathan Andic, les mesures cautelars coincideixen amb les que havia demanat també la Fiscalia pel suport posat homicidi del seu pare. Xavier Cusó, Miquel Jarque, Catalunya Ràdio, Martorella.
5: Donald Trump adverteix que atacarà l'Iran a principis de la setmana que ve, a tot estirar. Si Teheran no tanca un acord. El president dels Estats Units admet que s'ha progressat força en les negociacions, però alerta que serà inflexible si no hi ha un progrés ben aviat.
8: Dos o tres dies, potser divendres, dissabte, diumenge, potser a principis de la setmana que ve, un període de temps limitat. No els podem deixar tenir l'arma nuclear.
5: L'exèrcit iranià adverteix per la seva banda que obrirà nous fronts contra els Estats Units i Israel si els tornen a atacar i diu que mantenen la voluntat negociadora, però que no acceptaran una rendició.
3: L'exèrcit israelí ha disparat aquesta tarda contra una de les embarcacions de la flotilla de Gaza abans d'interceptar les 100 milles de la costa palestina, segons denuncia l'organització. Es tracta del vaixell Girolama, on hi ha 9 persones, entre les quals el menorquí Lluís de Moner. Els activistes de la flotilla sempre han denunciat la violència amb què els soldats els han assaltat, però el fet que hi hagi trets és un salt qualitatiu. L'exèrcit va començar ahir una nova ràtzia per aturar la iniciativa que ha tingut continuïtat avui. Segons l'organització, només queden 5 vaixells rum a Gaza, els altres 65 han estat interceptats. Esports ara amb Sònia Oler. Sònia, bona tarda.
1: Bona tarda, Txell. El Barça estaria molt a prop d'entrar de nou dins del Fair Play Finance. Javier Gómez, director general corporatiu de la LFP, així ho ha deixat entreveure. La massa salarial que allibera Robert Lewandowski amb la seva marxa, la venda dels seients VIP o els ingressos per la venda d'entrades al Camp Nou han estat aspectes claus per tornar a la norma 1. Avui el jugador del Barça, Fermín, passa pel quiròfan i el jugador del Girona, Alejandro Francés, serà dubte fins a última hora per al transcendental partit contra l'Elx, en què els gironins ha jugat la permanència primera. El defensa no té cap lesió greu, però de moment és dubte. Avui, a partir de les 7, entrevista del Tot Costa Alexi a l'antena de Catalunya Ràdio. El tècnic del Badalona Woman, Marc Ballester, renova amb l'equip una temporada més a la Lliga F, i la penya ha anunciat el fitxatge de Yanis Morent fins a finals de temporada per fer un salt de qualitat en aquesta part decisiva de la Lliga. Substituirà Ante Tomic.
2: Fins aquí les notícies.
9: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
10: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
11: Bona tarda, són les 5 i 6.

Aquesta setmana obre portes la nova oficina d'atenció ciutadana de la Generalitat a la Seu d'Urgell, que donarà servei a la comarca del Urgell, i com es va anunciar la tarda passada, és l'edifici next del Consell Comarcal, al passatge de l'Alzina, al costat del passeig Joan Verdiu. L'objectiu de les noves SOA que impulsa el govern, segons s'han dit, és que en un lloc la ciutadania pugui fer tots els tràmits que necessiti amb la Generalitat. Entre altres, s'han esmentat un certificat digital, registrar documentació, rebre qualsevol tipus d'informació sobre ajuts o serveis. És la primera vegada que el govern obre les comarques de l'Alt Pirineu i Aran, on es preveu que hi hagi 3 de les 11 oficines que s'obriran de moment a tot Catalunya. Segons aquesta previsió, en avançar que aquest 2026 també s'estrenarà la nova OAC de Puigcerdà, en aquest cas serà al peu de la carretera 152, a l'edifici de l'antic centre d'atenció turística, i l'any vinent entrarà en funcionament la seu de Trem, que dona de servei al Pallars Jussà, al Pallars Sobirà i l'Alta Ribagorça. El Parlament de Catalunya ha aprovat aquest dilluns una iniciativa del grup de Junts, presentada per Jordi Fabrega, que insta la Generalitat a iniciar de manera immediata els tràmits per crear un centre Eurecat a la vegueria de la Pirineu i Aran, que estigui ubicat al municipi de la Seu i vinculat al projecte Pirineu Tech. La iniciativa planteja la implantació d'un node d'innovació especialitzat en tecnologies aplicades als entorns de muntanya i oberta a la cooperació transfronterera amb Andorra per reforçar la transferència de coneixement, la competitivitat empresarial i l'atracció de talent al Pirineu. A Fabrega recorda que actualment l'única regió de Catalunya on l'Eurecat no hi té cap centre tecnològic és l'Alt Pirineu, i per això considera que la implantació d'aquesta oficina és una qüestió d'equilibri territorial.

0: el Festival de Música de Antiga dels Pirineus ha confirmat que la Catedral de Santa Maria de la Seu serà un any més el punt d'inici del festival, que arriba a la 15a edició i inclourà fins al 23 d'agost 50 concerts de 23 grups diferents i a 36 municipis d'arreu de Catalunya, Andorra i la Catalunya Nord. També s'ha anunciat quin serà el concert inaugural, serà concretament a càrrec de l'Ensemble Barcelona Comtal, amb el concert titulat Petites Joies de la Catedral de Barcelona, nova producció pròpia que posa en valor el patrimoni musical vinculat a la catedral de la capital catalana i vol reforçar l'aposta del festival per la creació i la recuperació del patrimoni musical històric. Les entrades per a qualsevol dels concerts del FEMAP ja són a la venda. Els agents rurals faran vaga la setmana entrant els dies 26, 27 i 28 de maig per reclamar millores en les seves condicions laborals i denunciar la precarietat estructural que es arrosseguen des de fa anys. Ho han denunciat conjuntament els sindicats Comissions Obreres, UGT, CATAC, CESIF i Intersindical. Veuen una manca crònica d'efectius, sous inferiors als altres cossos operatius i problemes d'organització interna. A més, la irrupció de la pesta porcina africana, sobretot a l'àrea metropolitana, ha tensat encara més, indiquen, una plantilla ja saturada i la manca de planificació dificulta a cobrir les jubilacions de la meitat dels comandaments, alhora que no es fan noves convocatòries de personal i enguany jubilaran la meitat dels comandaments del cos. Sobretot plegat des de la direcció dels agents rurals han respectat la convocatòria perquè hi tenen dret, però han assegurat que tenen un pla estratègic actualment que estan preparant per incorporar fins a 1.300 agents fins al 2030. I els esports, el CDC Faus acaba la temporada en novena posició del grup 2 de segona catalana femenina i això li ha garantit la permanència. El sènior B del Cedis Bàsquet ja s'havia assegurat la continuïtat de manera matemàtica a la penúltima jornada i per això afrontaven sense pressió l'últim partit en què han perdut contra l'Ipsi per 56 a 50. El CDC Faus ha tancat la temporada amb un balanç equilibrat de 12 victòries i 14 derrotes, empatat amb el Bertito Balaguer, que ha quedat 8è. Del Z part del CDC de Cunida sí que ha perdut la categoria. S'ha acomiadat de segona catalana masculina, amb una 11a posició al grup 2, amb un balanç de 7 a 19, i empatat amb el Mate de Pera. A l'últim partit, el Cide Conida ha perdut amb el Cerdanyola Noroil per 78 a 64. I també és una passa del descens, en aquest cas a la CB, el Morabanc Andorra podria perdre la categoria d'aquí pocs dies no guanya els dos partits que li queden i es produeixen derrotes dels rivals directes. Aquest cap de setmana passat, a la penúltima jornada, han perdut per 83-85 amb un rival directe, el San Pablo Burgos, i continuen en penúltima posició, 17ens, amb un balanç de 9 a 23, mentre que el Burgos ja té ara ja dos victòries més. A més, el conjunt pirinenc té en contra el bàsquet d'Averaix amb el Dreamland Gran Canària, que és 13, i el Casademont Saragossa, 14. Amb tot plegat, necessiten guanyar aquest cap de setmana vinent a la pista del Heipos Lleida, l'últim desplaçament de la temporada, i també, en aquest cas, mantindrà les esperances per l'última jornada en què han de rebre el Barça. I Marc Bernades, membre de l'equip Blue Motors Grup Excursionista Oliana, ha aconseguit entrar al top 25 de la Sega Mais Corri, una de les maratons de muntanya més conegudes i emblemàtiques del món, que es disputava aquest diumenge passat a la comarca guipuscoana del Goierri, al País Basc. L'urgellenc Josep Miret també va ser entre els primers a arribar i va signar un meritori 32è lloc masculí. En una Sega Mais Corri exigent, amb pluja i un terreny molt i molt moll i molt enfegat, Marc Bernades va anar de menys a més. Inicialment estava 37è, però va anar guanyant posicions fins a quedar en la 25a. El pas per cim de la Iscorri ja estava entre els 30 primers. Finalment, Bernades ha estat el millor classificat català d'enguany, mentre que Josep Miret s'ha mostrat també content per aquest 32è lloc i amb ganes de seguir progressant en pròximes edicions. La victòria masculina va ser pel marroquí Elouzouine El Hadjaoui i la femenina per Toby Alexanderson, que el corredor suec, a més, va fer el 23è millor temps absolut. També hi ha participat un any més Kilian Jornet, guanyador de la Sega Mais Corri en 11 ocasions, tot i que aquesta vegada ha quedat 43è. I el temps sembla ser el més ennuvolat aquesta tarda, després d'un migdia assolellat i ja directament calorós. Es confirma la pujada de temperatures que s'espera per aquesta setmana i no es descarta algun ruixat per aquesta tarda. Pot ser que no sigui a la seu, però sí a d'altres punts del Pirineu. I per demà es consolida aquesta pujada. A les mínimes aquesta nit vinent ja seran entre 7 i 9 graus i demà a la seu ja es pot arribar fins als 27 graus, segons les darreres previsions.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.

Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberan estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberan, vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Informa't a la web fif.udl.cat.

Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.

Del llibre Als afores, de Montse Milán Moliner, de Boliana Edicions, llegiré un fragment del capítol Era dissabte. I si marxem cap a casa? La Pilar es va netejar el dit a la vora de la faldilla blau fosc de l'uniforme. La Francesca va rebufar i la va mirar amb menyspreu. A tu ja t'està bé ser pobra, oi? La Pilar va aixecar-se i va donar l'últim cop d'ull a l'altra banda de l'avinguda. Jo només vull anar cap a casa. Va posar-se a caminar arrossegant els peus. La seva mare la renyava sovint perquè sempre duia els talons de les sabates pelats. No sabia caminar de cap altra manera. La Francesca li va tallar el pas. A vegades no sé què et faria, i la va agafar per les espatlles. La Pilar va tancar els ulls i es va deixar sacsejar. Allò tampoc era la primera vegada que passava. La Francesca li va exigir que la mirés. Ets una bleda. La Pilar va ronçar les espatlles i va notar un tremolor a la barbeta. La Francesca la feia plorar sovint. Després se'n penedia molt i l'abraçava i li demanava perdó i la tornava a abraçar. La Francesca les tenia, aquestes coses. Podia fer por amb la mirada i tot seguit ser la noia més afectuosa del món. Com les altres vegades, la Francesca la va abraçar. Perdona'm, Pilar. Li va passar la mà pels cabells i li va apartar un ble per darrere l'orella. És que em fan tanta ràbia. La Pilar sabia que parlava de tota la colla de mocosos repel·lents, que deia la Francesca, que podien comprar les llaminadures que volguessin, i del poc que en tenien elles. Va girar-se un moment cap a l'avinguda i va treure la llengua. Són uns ases. La Francesca li va riure el comentari i li va donar la mà. Li va manar que es posés recta, perquè tenia el costum de caminar encorbada una mica cap endavant, i van caminar fins a l'edifici de la Pilar. La Francesca li va reconèixer que estava tipa de viure sempre amb tan poc. Li va explicar que s'havia de menjar la verdura sense tall, perquè només podien comprar engades per al padrí, i això de tant en tant. La Pilar li va estrènyer la mà. A casa tampoc tenien massa diners, però ella sempre tenia un tros de cansalada o un filet d'arengada damunt la col.

Els dos en la teua bici, fugim pels camins d'Horta, cridem al vent i sentim que la vida és nostra, com uns equilibristes. Entre el drama i l'eufòria, entenem que ser nosaltres ja és una victòria. La vella el que

0: L'informatiu vespre de Ràdio Seu.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

0: La sala plens del Consell Comarcal del Tourgell ha acollit avui la presentació a la seu de la guia Destapa't, marcada en una campanya de sensibilització sobre la salut mental a la demarcació de Lleida. Les explicacions anaven a càrrec de Núria Bou, tècnica de l'entitat Ocell de Foc Ponent, que ha impulsat la publicació conjuntament amb Ocell de Foc al Pirineu i Aran i la coordinadora d'entitats de salut mental de les Terres de Lleida. La iniciativa té l'objectiu de promoure la reflexió i el diàleg al voltant de la salut mental, especialment en entorns rurals, i alhora vol oferir una proposta estructurada de 5 tallers diferencials, cadascun centrat en una temàtica clau sorgida dels vídeos de la campanya. S'ha triat els temes de la soledat, l'identitat, l'autoestima, l'estigma i els recursos existents en municipis petits.
1: Doncs avui venim a presentar la guia pedagògica del Destapa't. És una guia on tracten temes de salut mental molt diversos, tema de la ruralitat, tema de la soledat, l'autoestima, la identitat, i tot això sorgeix de la campanya del Destapa't, que vam començar el 2024. Vam gravar uns vídeos, 5 vídeos concretament, sobre aquestes temàtiques que us heu comentat, i parlem una miqueta de com les persones que conviuen amb aquestes problemàtiques de salut mental, aquests vídeos eren una persona de club social i una persona jove, doncs com vivien aquests malestars, no?, en tornar amb aquestes problemàtiques. I vam veure necessari donar-li continuïtat amb aquesta campanya, que no es quedés amb una acció allà única, i donar-li aquest format de guia pedagògica, no?, de poder-lo anar a treballar tancats de, com a grup extraescolars o casals o on fos. I sobretot, que creiem que era molt important, que fos de forma gratuïta, no?, perquè tothom pogués accedir.
0: Segons Núria Bou, en aquest treball han detectat manca de recursos en algunes zones de la demarcació.
1: Les persones protagonistes han parlat d'això als vídeos, i sí, realment sí, la falta de recursos és un tema bastant important. El tema del transport, de poder accedir a aquests recursos, que potser estan en poblacions amb una miqueta més de gent, per dir-ho així, i com poder accedir a aquests recursos. Si jo no tinc un transport, si no tinc un vehicle propi, no hi puc anar. Llavors, com aquests recursos tampoc es poden apropar a mi, no? Llavors, tot això sí que impedeix, tant el tema d'habitatge com el tema d'això, de recursos de salut, etc.
0: La responsable del guia també ha explicat a qui s'adreça aquest recurs i les temàtiques dels 5 tallers.
1: Principalment a joves d'entre 16 i 30 anys, que és la població que nosaltres, com a Ocell de Foc Ponent i en Pirineu i Aran podem atendre, però creiem que és un recurs que està obert a tothom i que clubs socials, si ho volen utilitzar, o un centre cívic, doncs també ho poden fer. 5 tallers. Cada taller va vinculat a un vídeo de la campanya i es tracten aquestes temàtiques. Hi ha un que tracta la soledat, de la identitat, l'autoestima, i una miqueta el format és... Nosaltres oferim la guia tant en format físic com en format online, i hi ha uns annexos on hi ha tot el material que necessiten per fer aquests tallers. Llavors, jo com a professor o professora puc rebre la guia en format físic o en format online i tinc tot el material necessari per fer-ho. Ja està tota l'explicació de tots els passos a seguir per poder desenvolupar aquests tallers. I nosaltres també ens oferim com a equip tècnic a anar amb aquests centres o amb aquests grups a fer nosaltres aquests tallers.
0: Un dels moments destacats d'aquest acte, que la setmana passada ja es va fer a Lleida, és la participació de persones protagonistes dels vídeos originals de la campanya Destapa't, que comparteixen en primera persona la seva experiència parlant obertament sobre el tema. El Parlament de Catalunya ha aprovat una iniciativa del grup de Junts, presentada per Jordi Fàbrega, que insta la Generalitat a iniciar de manera immediata els tràmits per crear un centre d'Eurecat a la vegueria de l'Alt Pirineu i Aran, que està ubicat al municipi de la Seu i vinculat al projecte Pirineu Tech. La iniciativa planteja la implantació d'un node d'innovació especialitzat en tecnologies aplicades als entorns de muntanya i obert a la cooperació transfrontera amb Andorra per reforçar la transferència de coneixement, la competitivitat empresarial i l'atracció de talent al Pirineu. Segons s'ha exposat Jordi Fàbrega, la proposta va molt més enllà de reclamar una nova seu física i d'un centre tecnològic punter, i es tracta d'un tema d'equitat territorial.
2: Portem a debat des de Junts per Catalunya una proposta que va molt més enllà de reclamar una nova seu física d'un centre tecnològic. El que avui els hi volem plantejar, diputats, és una qüestió de model de país, d'equitat territorial i de com entenem la innovació a Catalunya. Però si volem un país equilibrat, si volem un país ple, aquesta innovació ha d'arribar als territoris de muntanya, a les zones rurals i aquells territoris on tenen reptes específics, però també moltes potencialitats. I aquí és on entra Eurecat. Com saben, Eurecat és avui el principal centre tecnològic del país, un actor clau del sistema català de recerca i d'innovació. Treballa en àmbits estratègics com l'intel·ligència artificial, digitalització, indústria 4.0, sostenibilitat, salut, agroalimentació i les tecnologies emergents.
0: Fàbrega ha recordat que, de fet, actualment el Pirineu és l'única regió de Catalunya on no hi és present l'Eurecat.
2: Si observem el mapa de les seves 11 seus territorials, doncs veiem centres a Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, Manresa, Mataró, Reus, Vilaseca o Canet de Mar. Però hi ha una absència molt evident, no?, que és el Pirineu, no? Jo els he portat el mapa perquè crec que aquest mapa és la millor definició de la defensa de la PR que avui els hi portem aquí, no? Justament el Pirineu, el territori amb més reptes vinculats a la dispersió territorial, al despoblament, a la connectivitat, a la sostenibilitat o a l'adaptació al canvi climàtic, és l'única vegueria sense presència d'un centre Eurecat, no? I això, doncs, genera un desequilibri territorial evident, perquè el que aporta aquest centre tecnològic no és només recerca, és transferència de coneixement, és suport a empreses, atracció, retenció de talent, generació d'un ecosistema innovador i capacitat de transformar el territori, que és justament el que el Pirineu necessita, no?
0: El diputat i també portaveu de Junts per la Seu ha detallat que en el cas d'aquest centre al Pirineu s'hauria d'especialitzar en tecnologia aplicada a la muntanya.
2: Per això la proposta és impulsar una nova seu d'Eurecat al Pirineu, amb seu a la Seu d'Urgell i vinculat al Pirineu Tech City, al projecte Pirineu Tech, no? I això és important, perquè no partim de zero, eh? Pirineu Tech ja existeix com un projecte d'un hub d'innovació i tecnologia al servei del Pirineu, orientat a la digitalització, a l'emprenedoria i a la transferència de coneixement. A més, si l'ubiquem a la Seu d'Urgell, hi ha un valor afegit claríssim, que és la proximitat amb Andorra i poder generar aquestes sinergies transfrontereres. Per tant, la proposta és clara, acabo, presidenta, iniciar els tràmits per impulsar aquesta nova seu territorial d'Eurecat al Pirineu, treballant conjuntament, òbviament, amb Eurecat, un projecte executiu que permeti que sigui operatiu, com a molt tard, a inicis del 27. No és privilegi, sinó és formar part també d'aquesta Catalunya de la innovació, del coneixement, de les oportunitats i del futur.
0: Des de Junts creuen que l'Alt Pirineu i Aran ofereix moltes vies per explorar a nivell tecnològic, per exemple vinculades al turisme, a l'agroalimentació de muntanya, els esports de natura, l'energia o els nous sectors emergents de digitalització. La convocatòria extraordinària d'examens pràctics de la DGT a Lleida, iniciada ara fa 10 dies, ha permès ampliar un 75% la capacitat d'examens pràctics a les pistes de proves de la Seu i la Pobla de Segur. Així ho ha assegurat avui la subdelegació del govern espanyol mitjançant la DGT en una reunió que han mantingut sobre aquesta previsió. Han concretat que en un termini de 3 setmanes, entre el 18 de maig i el 4 de juny, es faran 242 proves de circulació del permís B a l'Alt Pirineu, de les quals 170 seran a la Seu i les 72 restants a la Pobla. Cal recordar que, en el cas de la Seu, on hi fan les proves els alumnes de l'Alt Urgell, la Cerdanya i el Solsonès. Actualment hi ha prop de 450 persones esperant per poder-se examinar, una llista d'espera a la qual no s'hi havia arribat mai fins ara. El subdelegat de l'Estat, José Crespín, ha parlat de la situació actual en una reunió amb la cap de trànsit a la demarcació, Maria José Soler, amb qui ha repassat el dispositiu preparat. Crespín afirma que l'ampliació de places disponibles a la Seu i la Pobla és conseqüència directa de l'aplicació d'aquest operatiu extraordinari. S'hi va matisar que solucionar el col·lapse que s'havia arribat darrerament serà un procés que requerirà una corresponsabilitat de totes les parts, també, i també que les autoescoles tinguin la capacitat necessària per assumir-ho. Pel que fa a les proves que ja s'han fet a Lleida en convocatòria extraordinària, els dissabtes, la DGT ha informat que dissabte passat es van examinar 312 alumnes dels 315 previstos inicialment, i van a, doncs, gairebé tots, i van aprovar menys de la meitat dels aspirants presentats, un 45,71%. És una xifra que representa un descens de 6 punts respecte del que és habitual els darrers mesos, que és el 51%. En el que va d'any s'ha fet gairebé 3.500 exàmens del permís B a la demarcació de Lleida. L'anunci fet avui per la subdelegació de la DGT arriba després que, recordem, la setmana passada l'Ajuntament de la Seu va aprovar parcialment una moció amb què reclama a la DGT que mantingui al Pirineu la realització de totes les proves de conducció. La proposta que havia presentat Junts critica el fet que aquesta convocatòria extraordinària s'hagi centralitzat a la ciutat de Lleida i recordava que la Seu ha arribat darrerament a una llista d'espera inèdita d'aspirants pendents de poder-se examinar, com dèiem, gairebé 450 persones. Entre els punts aprovats a la moció també hi havia la d'exigir que la DGT retorni a l'Ajuntament urgellenc els diners que el consistori va aportar per garantir la digitalització de l'aula d'exàmens teòrics, malgrat que no és la seva competència. I justament al CETAP, on es fan aquests exàmens teòrics, acollirà demà una jornada empresarial titulada Estratègies de creixement per augmentar la dimensió de la teva empresa. La fa l'Agència Acció de la Generalitat i es farà al matí, entre les 10 i la 1. S'adreça especialment a CEOs, propietaris i gerents d'empresa interessats a conèixer noves estratègies de creixement. Es parla de les empreses més competitives i preparades per afrontar nous reptes. La introducció serà a càrrec de la consultora Glòria Vinyals. Després, Josep Lluís Falcó oferirà una ponència sobre formes de creixement i exemples exemples d'èxit i, finalment, hi haurà una taula rodona amb casos reals d'èxit a nivell local. Al Pirineu hi parlaran Carlos Rabaneda, CEO de l'empresa d'esports d'aventura Roc Roy del Pallars, Damià Obeac, CEO d'Embotit Sobac d'Organyà i Rogeli Martí, de BDP Software de Puigcerdà. Aquesta setmana i la vinent es faran els concerts finals dels projectes de música comunitària que es realitzen al llarg del curs als centres de primària de la Seu, Castellciutat i Alàs. És una doble programació que comença ja demà mateix, al matí, 11:45, a la plaça Joan Sansa, on es podrà escoltar el concert titulat Som Orquestra, que serveix de cloenda de la quarta edició d'aquesta activitat cultural. Del projecte de música comunitària, que també inclourà la setmana que ve el concert Som Cor a la sala de Sant Domènec, n'ha parlat en una entrevista a Ràdio Seu la directora de l'Escola Municipal de Música, Sònia Lanau.
3: Sí, l'Escola de Música ja fa uns anys, ja fa... Vam iniciar el que és el projecte de música comunitària i l'implementem en diferents àmbits. L'implementem amb la Llar d'Infants Minairons, la Llar d'Infants Municipal, en el qual fem classes a IU i a I2, a l'alumnat de IU i I2, de dos anyets. I també el que fem són, que li diem, bueno, és a l'escola Bressol, i després tenim a les escoles de primària dos projectes diferents. Un és Som Cor, que el que fem és el format que fem amb el Cantaxics, on participem des de fa molts anys, que és una activitat que es promou i s'organitza des de SEM, que és una cantata amb la qual els professors preparen a les escoles, i després ens trobem, en aquest cas serà el 27, el dimecres 27 de maig, a Sant Domènec, tots junts, per cantar-la en comú. I són amb els alumnes de segon de primària de les quatre escoles de... Albert Vives, Pau Claris, La Salle i els Zer de la Zer, que participen l'alumnat de Castellciutat i de l'AS.
0: Pel que fa a la Som Orquestra, Som Banda, que es farà demà, Sònia Lanau i destaca la participació d'un gran nombre d'alumnes, 180, de les escoles Albert Vives i Pau Claris, que van de tercer a quart de primària, i també alumnes de quart a sisè de l'escola Castellciutat.
3: Sí, exacte, fem el Som Orquestra Som Banda, que és amb l'alumnat de tercer i quart de l'escola Pau Claris i l'escola mossèn Albert Vives, i de quart a sisè de l'escola Castellciutat. Durant aquest curs han estat, bueno, el Pau Claris es fa els instruments de corda, fregada, violí, viola, violoncel i contrabaix. I llavors a l'Albert Vives es fan instruments de vent i a Castellciutat també instruments de vent i aquest any també ukelele. I llavors el que es fa és ficar en comú el treball que han realitzat tots aquests alumnes amb els professors, perquè els professors especialistes de l'Escola de Música van setmanalment als centres de primària. I llavors, doncs, bueno, el que volem és ficar en valor i democratitzar aquest accés universal a la música, que hauria de ser, perquè en moltes ocasions pues, bueno, no pot ser per diferents motius, i el que volem és això, que l'alumnat tingui accés en algun moment de la seva vida a poder estar tocant un instrument, però tocar un instrument en grup i ficar en valor cadascun d'ells, igual que amb el cor. Cadascú dels participants és igual d'important que l'altre.
0: Com a novetat, en el concert de demà hi participen també agrupacions de l'Escola Municipal de Música i del Conservatori dels Pirineus.
3: La qual, per primer any, el que també farem és participar amb les agrupacions de l'escola, les agrupacions instrumentals de l'escola. Estan les acordions, està la Big Band, està l'orquestra també, perquè també creiem que és important que aquests dos programes, no?, dos àmbits de l'escola es coneguin els uns amb els altres, que les agrupacions també vegin com s'està fent aquest projecte de música comunitària i els alumnes de música comunitària vegin també que a l'escola doncs, es fan també altres instruments, hi ha agrupacions, i que és, bueno, és això, és un moment de coneixença i de compartir tots junts.
0: En definitiva, que ara mateix toqueu moltes tecles, mai més ben dit, oi?
3: Exacte, sí. Intentant això, fer arribar la música a tots els col·lectius i totes les persones del municipi.
0: En aquesta entrevista, Sònia Lanau ha aprofitat per recordar que ja estan obertes les preinscripcions pel curs 2026-2027 a l'Escola Municipal de Música.
3: Vam obrir preinscripcions l'11 de maig i estaran obertes fins al 5 de juny. Llavors és un procés molt fàcil perquè és simplement a través de l'enllaç que podreu trobar tant a cartells com nota de premsa i inclús al mateix Facebook i Instagram de l'escola. Llavors és completar les dades, bueno, és fàcil, eh? Completar les dades i dir què és el que es vol estudiar, bueno, el que es vol cursar a partir de l'any que ve. I llavors l'oferta tenim des de sensibilització a partir de 3 anys, que és quan comencen els nostres alumnes, de 3 a 6 anys, que diem l'etapa d'educació musical primerenca, i continuem a partir dels 7 anys amb l'oferta d'instruments i sense límit d'edat. Això és important, que es pot venir a l'escola de música des de 3 anys i sense cap topall.
0: La Noa aprofita per recordar que, tot i que el grup principal d'alumnes són infants i joves, l'escola està oberta a totes les edats i que mai és tard per aprendre música.
3: Exactament, sí. O sigui, qualsevol edat és bona per començar, perquè hi ha moltes persones que es pensen, ai, ja se m'ha passat, soc gran, això és per als petits. No, la música és un ensenyament, una educació al llarg de la vida. I hi ha moltes persones, per exemple, que han cursat quan eren més joves, després ho van deixar, i ara pues, volen tornar a reincorporar-se, pues, no hi ha cap problema. O persones que no han fet mai i ara diuen, pues, ara tinc temps i vull començar a fer-ho perquè bueno, és una cosa que tinc pendent. Doncs també es poden apuntar sense cap coneixement musical. Vull dir que amb això s'està obert i són moments, la veritat, que molt enriquidors per la persona, ja siguis un infant o ja siguis adult.
0: El concert de Som Orquestra Som Banda, recordem, és demà al matí a la plaça Joan Sansa. I seguim parlant de música perquè el Festival de Música Antiga dels Pirineus ha confirmat que la Catedral de Santa Maria d'Urgell acollirà un any més la inauguració i que serà amb l'espectacle, amb el concert Petites Joies de la Catedral de Barcelona a càrrec de l'Ensemble Barcelona com tal. Serà començament de juliol, de fet el 3 de juliol, i és una nova producció pròpia que posa en valor el patrimoni musical vinculat a la Catedral de la capital del país i vol reforçar l'aposta del festival per la creació i la recuperació del patrimoni musical i històric. El FEMA arriba enguany a la seva 15a edició i vol consolidar-se com una de les cites culturals de referència de l'estiu al Pirineu, tot combinant música antiga i patrimoni. Entre els destacats del programa d'enguany hi ha Clee Incognito, que interpreta obres de Handel i Telemann sota el títol d'una exquisida singularitat, i també recupera el primer Requiem de Montserrat, producció pròpia que va inaugurar l'edició de l'any passat i que torna a oferir l'ensemble Joan Marc, ara d'altres poblacions. Es va poder sentir a la seu. Més enllà dels concerts hi haurà 40 activitats complementàries. Ja són a venda les entrades per qualsevol dels concerts. Les administracions locals, cooperatives d'habitatge i propietaris poden presentar ja les sol·licituds del programa de rehabilitació pel Mont Redol 2026. El termini per formalitzar les peticions finalitzarà el 18 de setembre. La convocatòria la gestiona l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i està dotada amb 5 milions d'euros. S'adreça a un total de 590 municipis rurals catalans en base a criteris de discriminació positiva i, entre d'altres accions, es pot repartir junts per millores d'habitabilitat estructurals, d'accessibilitat, d'eficiència energètica i funcionalitat d'habitatges. El grup municipal de Compromís a l'Ajuntament de Peramola ha presentat una moció per ser devota del plenari en què plantegen que el tinent d'alcalde d'aquest municipi tingui una dedicació parcial al consistori del 50%, amb una retribució també equivalent al 50%. El text presentat també planteja que el càrrec tingui funcions específiques en matèria de coordinació institucional, seguiment i supervisió d'expedients, direcció i impuls de projectes municipals, suport a l'alcaldia i control i impuls de l'acció de govern. El grup municipal considera que la càrrega administrativa creixent que pateix a municipis petits com Peramola, fruit de l'augment d'exigències normatives de l'Estat i la Generalitat, faria necessari que aquest membre de l'equip de govern treballi a temps partit per al consistori, malgrat que es tracta d'un municipi que no arriba als 350 habitants. Actualment, l'Ajuntament de Peramola, que consta de 7 electes, està format per 6 regidors de Junts, que conformen l'equip de govern, encapçalat per l'alcalde Joan Puig, i un representant de Compromís, que és a l'oposició. I els següents informatius demà ampliarem més temes, com per exemple que avui s'ha fet a Bellestar, l'Escola Agrària, a la presentació de l'estat actual del Pla de Control de Fauna Cinegètica a l'Alt Pirineu, que inclou d'augment la captura de més de 4.100 ungulats en 6 mesos. El gruix principal correspon al porc fem, prop de 2.500 exemplars, i el dispositiu inclou censos nocturns i l'ús de drons. A la presentació de dades arriba després que la setmana passada els remers del Pallars han denunciat l'expansió de la tuberculosi, especialment entre el bestiar boví, i en culpen la manca de control dels animals salvatges després de moltes dècades en què les institucions han potenciat aquests animals. I entrem ja als esports. El CDC Fous acaba la temporada amb una novena posició al grup 2 de segona catalana femenina i això li garanteix la permanència. El sènior B del CDC Bàsquet ja s'havia assegurat la continuïtat de manera matemàtica la van penúltima jornada i per això afrontava sense patir l'últim partit en què acaba perdent de 6 punts, 56-50, a la pista de l'Ipsi a Barcelona. El primer quart es va acabar amb 19-15, el descans s'hi arribava amb 30-23 per les barcelonines, però la represa, tot i un mal inici, el CDC va remuntar, va aconseguir posar-se per davant a l'últim quart, 47-49, però els minuts decisius a l'Ipsi va estar més encerta. La màxima anotadora de l'equip urgellenc va ser Leila Olat Larbi, amb 13 punts. L'EFAUS ha acabat la Lliga amb un balanç equilibrat, 12 victòries i 14 derrotes. Empatat amb el Bertito Balaguer, que ha quedat vuitè. Tots dos s'han salvat i també el bàsquet Sant Boi, desè. En canvi, han quedat en zona de descens el Maristes, 11, Cornellà, 12, Sant Ignasi, 13, i el Guef Saps, que només ha guanyat dos partits. A l'altre extrem, el Prat Montivello B s'ha proclamat campió amb 22 victòries en 26 partits i obté l'ascens a primera. I el CDC de Cornellà sí que ha perdut la categoria, en aquest cas a segona catalana masculina. Grup 2 ha quedat en 11a posició amb un balanç final de 7-9, empatat amb el Mata de Pere Verd, 12, i també baixen el Copisteria Papers Bellpuig, que ha quedat 13 amb 3 victòries només, i el CN Tàrrega, 14 amb només 2 triomfs. A l'últim partit, el CDC de Cornellà ha perdut contra el Cerdanyola Noroil, 78-64, en un matx en què ja sabien que perdrien la categoria. Els urgellencs, tot i això, van plantar cara i van mantenir la igualtat en el primer quart, amb 14-12, com el segon, 31-27. S'entrava els últims 10 minuts amb 54-45, amb el Cerdanyola ja més distanciat. Aaron Casal va fer 14 punts. Amb aquest resultat, el CDC Sideco Unida, com diem, per la categoria, mentre que el Cerdanyola acaba en tercera posició, amb 17-9. El campió de grup ha estat el Pia Sabadell, en Deus, amb 24-2, seguit del Cervera Mobilínia, amb 22 victòries. I en bàsquet hi afegim que el Morbanca Andorra se li complica la permanència a la Lliga ACB. Recordem que el cap de setmana passat ha perdut a casa en un partit decisiu amb un rival directe, el Sant Pau de Burgos, per 83-85, i això vol dir que continua en penúltima posició, 17è, amb 9 victòries i 23 derrotes. A més, ara té el bàsquet average desfavorable amb el Dreamland Gran Canària, que és 13è, amb 10 victòries, una més, i amb el Casademont Saragossa, que té les mateixes victòries que l'Andorra, 9, però encara té un partit per disputar. En aquest context, l'Andorra afronta amb l'obligació de guanyar l'últim desplaçament de la temporada, que serà aquest diumenge a la pista del Heupos Lleida, que ja ha aconseguit la permanència. En cas de vèncer Lleida, els tricolors mantindrien les opcions a l'última jornada, en què, això sí, s'han d'enfrontar al Barça. Marc Bernada és membre de l'equip Blue Motors Group Excursionista Oliana, ha aconseguit entrar al top 25 de la Segama Iscorri, una de les maratons de muntanya, recordem, més conegudes i emblemàtiques del món, que s'ha disputat el cap de setmana passat a la comarca guipuscoana del Goierri, al País Basc. L'urgellenc Josep Miret també ha destacat, ha aconseguit un meritori 32è lloc masculí. En una Segama Iscorri exigent i amb pluja i amb un terreny moll i molt enfangat, Marc Bernada va anar de menys a més i va aconseguir situar-se en els grups capdavanters. El pas pel cim de la Iscorri, a 1.528 metres, ja estava entre els 30 primers, després que el començament era de 37è, i després van a guanyar en posicions fins a acabar 25è masculí, amb un temps de 4 hores, 10 minuts, 9 segons, i esdevenint així el millor classificat català d'enguany. A més, aquest era el seu debut a la Segama Iscorri. Per tot plegat, no cal dir-ho, Bernada s'ha mostrat molt content de l'experiència. També s'ha mostrat content Josep Miret, que ha aconseguit un temps de 4 hores, 14 minuts, 0-0, i va protagonitzar una remuntada a la part final. De fet, havia estat molta estona entre la 45a i la 50a posició i després del pas per Andreich va començar a avançar corredors i va acabar, com diem, en el 32è lloc. Miret assegura que es mostra afortunat d'haver pogut fer aquest resultat i, a més, d'haver pogut compartir l'experiència amb amics, familiars, coneguts i també desconeguts. El guanyador d'enguany ha estat el marroquí Lusin El Azzawi amb 3 hores 45.07. Completava en el podi l'italià Daniel Patis i el nord-americà Taylor Stack. I en categoria femenina ha guanyat la sueca Tobi Alexanderson i ho ha fet, a més, marcant el 23è millor temps absolut, superant molts dels corredors masculins, 4.08.09. Segon lloc femení per la basca Malia Nosa i tercer per la també basca Sara Alonso. També hi ha participat Kilian Jornet, guanyador de la Segama Iscorri en 11 ocasions, és a dir, la meitat de les edicions que s'han fet, tot i que en aquest cas va tenir problemes físics i va quedar 43è. I a les 7:25 tancarem ja l'informatiu vespre de Ràdio Seu i continuant en els esports, perquè tot seguit arriba el programa Més Futbol, en què avui farem balanç de l'ascens aconseguit per la Seu Futbol Club a Primera Catalana. Tot seguit aquí a Ràdio Seu i avancem ja que després d'aquest programa arriba també una edició especial de Seu Rock perquè comença l'emissió dels concerts que es van fer per Nadal del nou esdeveniment Seu Vintage Rock. Comencem amb el concert de Flanders, presentat i editat per Santi Miarnau. Fins ara.
4: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.
1: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán, estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill, i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.
0: Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Informa't a la web fif.udl.cat.
2: Ràdio Seu 107.2 FM.

0: A Ràdio Seu sumem Més Futbol, un programa dirigit i presentat per Jordi Grau. Tot el futbol de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu, cada 15 dies amb entrevistes als protagonistes del món futbolístic local i pirinenc. Els dimarts, després de l'informatiu vespre, Més Futbol. Tot el futbol al 107.2 de la FM i a radioseu.cat.
1: Molt bona tarda, amics. 19 de maig, programa Més Futbol. Bé, ja us vaig a presentar aquí avui a l'estudi d'aquí a Ràdio Seu, al 107.2. També aviso que he hagut de fer la porta més ampla perquè quasi bé no podien entrar, de satisfacció i d'amplitud de mides. Grego, bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda.
1: Veus quina cara de salut. Ivan, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: I dos jugadors, Roger i Arnau. Bona tarda a tots dos.
4: Bona tarda.
1: És veritat això, que la porta anava una mica justa o no? Ivan, no, tu fas... No.
3: Una mica sí, una mica.
1: Una mica sí. Una mica sí. Bé, primer de tot, a part de donar-vos la benvinguda aquí i d'agrair-vos que hagueu vingut, em complau felicitar-vos amb Antena per la temporada que heu fet, a tots quatre, per la part que us toca o que us mereixeu en tots els aspectes, i fer-ho extensiu als companys de l'equip i companys de junta. Grego, bona temporada.
5: Sí, bueno, és molt bona temporada, inesperada totalment, perquè si ens ho haguessin dit això al mes de setembre, jo crec que ningú de la Seu s'ho hagués pensat. Però bueno, al final, la insistència, el treball, l'actitud, ha sigut el que ens han portat aquí.
1: Sí, hi ha gent, i jo també penso una mica com ells, que l'equip de la Seu, amb la seva junta, i evidentment el cos tècnic, Ivan, és una gran família. Tenen raó, tenim raó.
3: Sí,
1: 90%, 100%...
3: 100%.
1: Sí?
3: Sí, sí.
1: Sí? Els jugadors esteu d'acord amb això?
6: Totalment.
1: Hi ha bona sintonia dins, fora del camp també?
6: I tant.
1: Sí?
6: I tant.
1: No sé si es pot dir, però tot el bé que fan a dins del camp, jugant, després, a l'hora de celebrar-ho, també sou campions, no? És veritat, això, Arnau?
6: Sí, sí.
1: Sí? Cervesa? Bueno, alguna?
6: Sí, home, alguna. El dia de la celebració.
1: Sí? Vale. Sí, Roger, què et sembla, tu?
7: Sí, sí, sempre intentem donar la talla a tots els partits.
1: Val, apropeu-vos a quan parleu, sisplau, perquè així ens sentiran més bé. Jo també vull recordar una miqueta unes paraules a l'Àlex... Ai, perdó, a l'Aleix de l'Àguila, que em consta que demà va a revisió i que està passant un moment complicat després de l'operació. Suposo que esteu en contacte, jo he parlat, Grego, amb ell i...
5: Sí, precisament ahir vaig estar... em vaig enviar un WhatsApp i em va dir això, no?, que estava passant una mica de mal, sí, i això, però que tot evolucionava bé i que demà anava a revisió.
1: Anava a revisió.
5: I que aviam si ja li començaven a donar els passos a seguir per... començar
1: a fer la recuperació i tot això. Bueno, des d'aquí desitjar-li molta sort a la visita i també a la recuperació posterior. Quina nota li posaríeu a la temporada de la Seu? Això és pregunta... Comenceu vosaltres, Arnau i Roger.
6: Nota alta.
1: Nota alta, sí, però nota alta no sé quina és, perquè pot ser un notable, un sobresalient o fins i tot matricular.
6: Jo li fico un 10.
1: Un 10,
6: sí.
1: Roger.
7: Ah, jo li ficaré un 9.5, no sé, sempre,
1: sí?
7: Sempre es pot superar, però bueno, sí, sí, ha sigut una temporada espectacular.
1: Eh? Sí. Molt bé, Ivan.
3: Un excel·lent.
1: Un excel·lent.
3: Excel·lent, evidentment sempre hi ha coses que es poden millorar, però la veritat és que, bueno, el que ha dit el presi, no?, que mes de setembre, quan portàvem 3 de 12, ningú s'ho pensava.
1: Després va aquí, perquè ho ha estat buscant i comentem després, no? Crec que el presi...
5: Jo no et puc ficar nota.
1: No?
5: Això no té una nota. És,
1: un 12, un 15. No es pot qualificar.
5: Sí, és impensable, no es pot qualificar. No.
1: Sí. Home...
5: és algo que no...
1: Penso, 24 anys sortia el diari que la Seu no havia estat a la
5: preferent, categoria.
1: Preferent. són molts anys, no? I és, entre cometes, tocava, clar.
5: Bueno, tocava. Al final penso que és un treball que s'ha fabricat durant anys. Ja abans en Santa, l'any passat ja vam fer una bona campanya, tot això, que vam estar més a la zona de baix que a dalt, però es va acabar bé. I al final aquest any s'ha culminat, no? Però és una constància de que ve ja d'un treball de l'escola, de gent de casa. Sí que és veritat que s'han sumat aquests 3-4 d'INEF, que hòstia, han sumat molt i s'han afegit a la família.
1: Sí, sí.
5: I estan... Ni menys. I han donat aquest puntet més.
1: Sí. Integració total, l'Arnau, amb l'equip, amb la ciutat... Sí?
6: Sí, sí, sí, molt content.
1: Després parlarem del futur, però de moment parlem del present, que és important el que heu fet. Parlant del passat, Arnau, has pensat, o has mirat, o has... algú t'ha dit quants quilòmetres fas cada partit? Es pot mirar això, Ivan, o no?
3: Bueno, es podria, però...
1: No hi ha cap jugador a aquesta categoria, no, Grego?
5: No arribem. El pressupost de la seva és molt baix.
1: Perquè potser és dels que més cor... No, està sempre tot arreu. Jo no sé on t'hi fiques, però estàs, ocupes totes les parts del camp. El Roger va fent que sí amb el camp, no? Roger, algun dia et prendrà el lloc, eh?
7: No. Ja ho intente, perquè...
1: Ho intente.
7: Molt per tot arreu.
1: Molt bé, doncs, ja que en aquesta categoria no podem saber els quilòmetres, però sí que reconeixem que és del jugador que es mou més i treballa més i fa més quilòmetres. Que treballen tots, eh? Perquè si no, que un treballi i els altres no serveix, no? Però penso que és dels que fa més quilòmetres al camp. Esteu d'acord amb mi?
3: Sí, sí.
1: Sí? Vale, i si no també, eh? Anem a la... Jo estava mirant i he vist que la jornada 4 teníeu 3 punts. Ocupàveu lloc de descens i estàveu a 7 punts d'un equip que ha baixat, que és l'Alcarràs. Ivan, què pensàvem en aquell moment? Que s'enfonsava el vaixell o que ens en sortiríem?
3: Bueno, jo el missatge que sempre els he donat a la plantilla és que, inclús quan anem ara de jornades a dalt de tot, és no mirar lluny, sinó que mirar setmana a setmana, partit a partit, i preparar-ho el millor que podem durant la setmana per intentar arribar a competir el cap de setmana.
1: I així, aquí està el fruit, no? De tot això que estàs explicant...
3: A vegades...
1: Pot sortir bé, o no pot sortir.
3: Però sortir. La veritat és que els jugadors han fet un treball espectacular. L'altre dia els hi deia, quan vam parlar després d'aconseguir el títol, plovent, nevant, tres dies des del 19 d'agost...
1: Entrenar...
3: I al final jo crec molt amb el treball i això té recompensa.
1: Després venen els resultats. Clar, aquelles primeres 4 jornades havíeu perdut 3 partits. El primer Capellades, 4-0. Sí?
3: Sí, sí.
1: I després vau guanyar el següent, la 2, però la 3 i la 4, em sembla, no sé si vau perdre...
3: Sí, perdem aquí contra el Solsona 1-2, un partit que crec que mereixim molt més a la mitja part. Podíem anar 3-4-0 tranquil·lament i anem 1-1 i al final amb un penal ens fan l'1-2. Després anem a Linyola, un partit de 0-0, que perdem 1-0. Un gol de l'Alfa que es va treure...
1: Parlant de l'Alfa, Ivan, no... Podria retirar-se, ja, o què?
3: Ah, no.
1: No, Roger, tu també el

0: i el de la jornada 27 contra Vallfogona, que bueno, va ser un petit accident, 1-2. Però el Ferran ha perdut 6. Els dos últims, de la jornada 28 i 30, Artesa de Segre i Alcarràs, no tenen, quan ja som campions o havíem sigut o som primers, potser no cal donar-li massa, massa importància a aquesta derrota. Vull dir, ostres, la Seu torna enrere, no. La Seu és campiona i aquests dos partits han sigut accidentals. També sé que el partit d'últim Alcarràs, que va jugar el Presi de Porter, quasi, no?
1: Quasi, quasi.
0: Va tenir que jugar el Tomàs, no? Tomàs, perquè ni el Roger ni el Fernando estaven possibilitats de jugar. Jo el divendres amb conya li deia, jo puc venir encara. Els meus prop de 70 encara... No sé si... Hi havia un porter que jugava amb 70 anys, no? Llegit-ho la...
1: L'altre dia vaig sentir alguna cosa.
0: Sentir alguna cosa. Sí, sí. 70 anys, eh? I un jugador del Termen, 56. Em sembla que he jugat a aquesta... Jo sí, ni, sí. Ni pensar-ho, eh? Molt bé. Arnau, quantes temporades has jugat amb la Seu?
2: Aquesta és la segona.
0: Segona?
2: Sí.
0: I l'Arnau? Bueno, tu ja portes...
3: És la...
0: prehistòria, no?
3: No, hi ha gent que encara d'això, però és la novena.
0: La novena.
3: Aquesta ha sigut la novena.
0: Comptant des de l'escola...
3: Bueno, tot... des de amb amateur, diguéssim, amb la Seu novena, després amb l'escola, pues, tot des dels prebenjamins, pues, fins al juvenil...
1: Sí, tota la vida.
0: Tota la vida.
3: Tota la vida.
0: Dedicat al món de, sí, del futbol, no?
3: Sí, sí.
0: Tant com l'altre, heu patit alguna lesió important o menor o... Com ha anat, Arnau?
2: No, no, aquesta temporada cap, per sort, i, bueno, una mica el turmell, però res, i en general tinc molta sort.
0: Has tingut sort.
2: El meu pare sempre m'ho diu, que cada any algú llepa fort, i jo he tingut la sort de que mai m'hagi passat.
0: Bé, millor, no?
2: Sí, sí, totalment.
0: El Roger sí que ha estat més aturat per sí, lesió.
3: Sí, algun. Sí, jo aquesta temporada tinc una mala sort de... a finals d'any vaig patir una mica de l'abductor, bueno, però bueno, sembla ser que vam poder treballar bé i
0: recuperat 100%, no?
3: Sí.
0: Molt bé. Arnau, parlant abans de començar el programa, hi havia el Presi també, i estem parlant que l'any que ve voles. Nunca mejor dicho. Ho diguem així, que probablement no estiguis al club, no estiguis a la Seu, no?
2: Sí, per mala sort no estaré vivint aquí, llavors tampoc crec que estigui jugant aquí.
0: Val, és possible que els estudis et portin fora de Catalunya, fora d'Espanya, i per tant, no sé, jo l'única solució que hi veig és que el dia que et diguis el preci, el vol que tens, que baixi, faci parar l'avió, Greco?
1: No, em convidi, ja està, anem a passar una setmana i d'allà. No em queda una altra. Al final, el primer són els estudis.
0: Primer són els estudis.
1: Ja està, ja sap que aquí la Seu tindrà les portes obertes sempre que vulgui.
0: Sí, sí, perquè hem dit que és un gran jugador i una gran persona, i per tant, Ivan, estàs d'acord, no, amb això?
1: 200%,
0: que...
1: 200%.
0: 200%, no?
1: 200%.
0: Molt bé. Has disfrutat?
2: Sí, molt.
0: Sí? Tots sí. Els partits?
2: Sí.
0: Sí?
2: Sí, sí. Aquest últim va ser una mica frustrant.
0: No, l'últim no, ja he dit que no, sí, ja no havia de sortir ni al diari, no? Però content amb la gent, content amb l'equip, integrat total a la ciutat.
2: Sí, molt content amb els companys i amb tot, molt content.
0: Molt bé. Què has acabat fent? Què has acabat ara perquè vulguis emprendre un altre estudi que has fet fins a... Quants anys?
2: Estava fent INEF, sí. Aquí a la Seu, INEF Pirineus, llavors he estat durant els 4 anys aquí, estudiant, i ara ja acabo el quart curs i faré un màster fora.
0: Fora d'aquí. Bé, no sabem què passarà encara, Grego, perquè jo penso que i l'Ivan tenen totes les ganes de que puguis continuar, però ja en parlarem, no?
2: Sí.
0: De totes maneres, des de la meva persona i des de Ràdio Seu, t'agraïm sempre l'amabilitat que has tingut de venir aquí i felicitar-te com a jugador i com a persona, perquè hem tingut força tracte en molts moments de la setmana, i la veritat que personalment estic molt content de la teva temporada, igual que els companys.

0: Sí. Molt bé, Ivan. Ara descansar? Sí?
1: Ara descansar.
0: Descansar, però ja el cap dona voltes amb alguna cosa o què?
1: Bueno, de moment no gaire.
0: No?
1: De moment la veritat és que també necessitava descansar una mica i desconnectar una mica.
0: Sí. Grego, hi ha canvis de junta en principi?
2: Hi ha canvis de junta. Hi ha canvis de junta,
0: hi ha junta nova o hi haurà junta nova?
2: Sí, en principi hi haurà junta nova.
0: Sí.
2: Nosaltres pues, ja ho hem dit amb aquesta junta nova. I lògicament, si no es presenta ningú més quan hi hagi l'assemblea de l'equip, pues...
0: El Grego continuarà.
2: El Grego no continuarà.
0: No?
2: No. El Grego necessita descansar també, igual que
0: quants
2: la junta.
0: Quants anys estat?
2: 8 anys hem
0: 8
2: estat.
0: Anys.
2: Hem estat.
0: Sí, sí. Bueno.
2: I...
0: Veurem les notícies, ja es produiran més endavant, el mes de juny o... que sigui, quan sigui, ja
2: sí,
0: farem...
2: Bueno, que han de preparar tota l'assemblea
0: sí,
2: i això, i llavors ja es veurà.
0: Ja es veurà. Molt bé. Ivan, la junta nova continuarà amb tu?
1: Això ho hem de decidir.
0: Home, jo penso que és un poble i ens coneixem i podem ser capaços d'analitzar tot com ha anat i penso que no hi hauria d'haver problemes perquè continuessis al capdavant de l'equip. Penso... Em sembla que el Mourinho no ve aquí, no? Ni el...
2: No ens fa falta.
0: El
2: no ens fa falta.
0: Tampoc.
2: Aquí fa falta gent de família.
0: Tens tota la raó, Grego. Molt bé. Parlem ja una mica de Primera Catalana, si us sembla. Jo estava mirant i veig que hi ha 3 grups. Primera Catalana. El grup 1 és un grup que hi ha equips de Barcelona i Girona. Sí?
3: Uh-huh.
0: El grup 2 hi ha l'Alpicat, que ha quedat 5è a la Lliga, el Balaguer, que ha quedat 11è, i el que baixa és el Borges Blanques. És un grup que hi ha equips de Barcelona més aquests 3 de Lleida. Sí? I el grup 3 només hi havia el Tàrrega i la majoria d'equips són de Barcelona i hi havia el Tàrrega que baixa de categoria també. Mm-hmm. És a dir, que es presenta una segona catalana en què ve... si aquest any ha estat competida també l'any que ve també es presenta distreta, no, aquest aspecte. La junta pot triar el grup? Pregunto, no ho sé.
2: 100% segur no ho sé.
0: Jo diria que no.
2: Normalment el que fan és per a proximitat, ara.
0: Proximitat, per tant, teòricament tocaria el grup 2, on jo queden l'Alpicat i el Balaguer.
2: Penso que sí, i més baixant el Borges.
0: I baixant el Borges, per això. Bueno, això se sabrà quan s'hagi fet l'assemblea de la Federació Catalana, com queden reestructuració de grups, perquè sembla ser que hi ha grups nous, diríem, després de l'Elit i històries d'aquestes, vull dir que... Bueno, ja sobre la marxa no pot modificar massa les dificultats d'anar potser al grup 1 Barcelona-Girona potser és el no, més
2: sí, Girona
0: llunyà
2: seria...
0: però tant el 2 com el 3
1: Bueno, el 3 ja
2: estava fet a Tarragona
1: també, Tortosa, Ebre,
0: sí, també n'hi ha de Tarragona també.
2: Sí, clar.
0: No sé si es pot modificar o no, o si us poden, depèn de la relació que tingueu amb la federació, veure si us poden col·locar en un grup o un altre que us
2: no,
0: interessa una mica més, no?, per proximitat.
2: Normalment sempre s'ha anat al grup 2, els de Lleida.
0: Els de Lleida.
2: Normalment.
0: Esperem que sigui així. El Roger, si l'Arnau està així, tu segueixes?
4: Bé, jo també, si la nova junta hi confia, jo...
0: Sí?
4: Cap seguim, problema,
0: no?
4: Endavant.
0: Molt bé.
4: Sí,
0: no. Dubtes. Quin és el teu porter favorit, Roger?
4: Hosti.
0: Tria, pensa.
4: Difícil.
0: Arnau, pensa el mateix, però no de porter, sinó de jugador. Quin és el teu porter que diu, ostres, m'agrada com juga?
4: Sí, sí. Bueno, jo ara fins fa unes temporades també seguia molt el Ter Stegen per característiques seves
0: sí.
4: I manera de veure una mica el joc, suposo. Ara, malauradament, amb la lesió ha deixat de jugar i la seva situació, soc bastant fan també del Joan García, no et diré que no. I, bueno, també el Rayo d'Arsenal està donant... Sí, jo crec que...
0: Rendiment,
4: no em definiria amb un, sinó que aniria... Bueno,
0: cadascú tenen... Penses que tens qualitats d'una mica de cada un. Ara és que ves mesura, vull dir...
4: Bueno, sí? Si més no...
0: Aquest m'agrada com surt, sí, l'altre sí. Com treu la pilota, l'altre com... No?
4: Intentes, bueno, intentes analitzar com actuen, com actuen en diferents situacions i sí, sí que intentes, bueno, pues, treure
0: el millor diferent de cada un,
4: sí,
0: no?
4: Sí, sí.
0: És important, això sí, vol dir sí que ets... molt intel·ligent. Sempre s'ha d'agafar el millor, no, Ivan?
4: Sí,
0: sempre.
4: Sí, sí, sí.
0: I l'Arnau, quin és el teu jugador?
3: Per mi, sempre des de petit ha sigut el Sergio Busquets.
0: Sí?
3: Sí, perquè em semblava un jugador molt intel·ligent, tot mm-hmm i que jo crec que poder no m'hi semblo gaire, perquè...
0: D'estatura tiro... no?
3: No, i de... jo tiro més d'intensitat i sí, tirar més de classe, però bueno.
0: Home, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, la classe teva...
3: A vegades m'entrebanco, però bueno...
0: Ah, sí? Que és d'aquells que cau sol al mig del camp, no? Jo no ho he vist, això, eh? Sí. Home, no.
3: Però bueno, sí, el Sergio Busquets, i d'ara poder el Pedri, que...
0: Pedri. Jo pensava, abans, quan t'he fet la pregunta, pensava que contestaries el Xavi, Xavi Hernández.
3: Sí,
0: o Iniesta.
3: També.
0: Són jugadors de mig camp, que passa que jo penso que la potència que tu desplegues, que tu fas, el Xavi... No ho sé, el Busquets sí. El Pedri sí, per descomptat. També li preguntarem quants quilòmetres fa el Pedri durant un partit, no?
2: Aquest té controlats, eh? Aquest,
0: aquest sí que... amb el tensiòmetre i dels que porten... Déu-n'hi-do. Bé, doncs ens quedem amb el Busquets, no? Equip
3: sí
0: de primera divisió, Barça, Madrid,
3: Barça.
0: Espanyol...
3: Barça,
0: Barça, sí, sí?
3: Barça.
0: Amb ells no els hi pregunto. Va, sí, va, també us ho pregunto. Grego, tu ets
2: Barça,
0: espanyol, eh?
2: Barça, sí.
0: No? Molt bé.
2: La segona.
0: Sabeu que... No, ja s'han salvat. Sabeu que la Seu d'Urgell Futbol Club té un altre premi?
2: Sí.
0: Sí?
2: Sí.
0: Ho sento. Bueno, ho sento no. Us informo. El joc net.
2: Ah, sí.
0: Sí.
2: Vale, és vale. Que ara m'has agafat descol·locat. Sí.
0: Però l'Ivan
2: sí,
0: ja sabia sí cap on anava i ja reaccionant ràpidament. Heu assolit 89 punts i el segon, el Solsona, 115. Això comptabilitzen targetes grogues, dobles grogues, vermelles, sancions lleus i sancions greus. L'equip que acumula més, menys punts és el guanyador. És que dos trofeus aquest any. Tres. Quin és el tercer?
2: Copa Pirineus.
0: Ah, la Copa. Em pilla molt lluny, això, nois.
2: És d'aquest any, eh?
0: Sí, sí, però ja, bueno... Estem parlant de l'estiu passat, no?
2: Ah,
0: sí, molt bé. Sí, sí,
2: pretemporada.
0: Sí, sí, pretemporada, perfecte. La Seu és l'equip menys golejat, penso, si no sí, tinc sí, mal apuntat sí, sí, per aquí. Jordi, on has apuntat? 47 gols marcats, 32 encaixats. El que menys gols encaixat. Sí, sí que és, no és el màxim golejador, és el cinquè, em sembla, mm-hmm, però d'encaixat, sí, aquí hi ha la feina dels porters i de tot l'equip. No?
4: Sobretot de tot l'equip.
0: De tot l'equip, no?
4: Sí, sí, crec que és un equip que venim molt formats amb tot el tema amb el treball defensiu i aquest any pues, s'ha
0: refermat notat, tot això notat, i s'ha notat. No hi ha hagut fissures, Ivan, i...
1: Sí, sí, la veritat és que...
0: Sí, que hi ha hagut algun despiste defensiu, no? De bueno, vegades passa...
1: Sí, sempre no? Hi ha coses, però bueno...
0: Però en general,
1: la veritat és que...
0: Ha anat tot
1: molt bé.
0: Tot sí, molt sí bé, no? Gràcies a l'esforç de tots plegats. Cinc minuts per tancar el programa. Grego, et deixo que diguis el que vulguis. Què et sembla, va? Per despedir el programa una miqueta, la teva opinió, el balanç que ja hem fet una mica, però pots explicar-ho si vols.
2: Bueno, des d'aquí pues, agrair sobretot a l'estaf tècnic d'aquesta temporada i als jugadors, no?, que han fet una feina immemorable, a més... Artuista totalment, perquè no hi ha cap que cobri res com molts d'aquesta categoria i mira on ens han portat. I equips amb molt pressupost se n'han anat a tercera.
0: Sí,
2: és,
0: sí,
2: és així. I al final això fa veure que amb treball i bona actitud pues, que pots aconseguir moltes coses. No? Agrair també sobretot a la gent que ens han baixat a veure, que ens han donat suport. i poqueta cosa més.
0: Jo recordo temporades anteriors, no? Però gent com aquest any, públic com aquest any, regularment, perquè independent de l'últim partit, que es va empatar amb Malmacelles, es va proclamar campions, bueno, però els altres partits... Déu-n'hi-do, l'agradaria...
2: L'agrada del Macelles va ser espectacular.
0: Espectacular,
2: espectacular. Sí, jo mai he vist el camp així.
0: No, no, és que no, no d'allò. A més, hi havia un problema. Hi havia gent que estava asseguts a les escales per pujar i baixar de tribuna. Saps? Vull dir que ocupaven tots els llocs per pujar i baixar. I això, entre cometes, potser s'ha de deixar una via d'escape per alguna cosa. Tenir un compte... per un altre partit o més endavant, però totes les escales estaven plenes.
2: Sí, sí, estava la graderia, estava i vamos.
0: L'afició ha estat amb l'equip, també segurament s'ha notat, però la feina és de tots plegats. Tu com a president, l'Ivan com a entrenador i els jugadors que hi ha aquí, que venen, en, evidentment, en nom de tota la plantilla. Aquí no hi cabrien tots. Per tant, Arnau i Roger també... també formeu part de tot això. Ivan, tu què diries?
1: Primer de tot, gràcies a la Junta per la confiança.
0: Confiança, bàsicament, sí. El suport.
1: Exacte, també les gràcies al Piteu i al Ferran, perquè s'han arromangat també per ficar el millor que tenen.
0: Tota l'estona, exacte. Evidentment.
1: I després gràcies als jugadors per creure-hi, per l'esforç... i per això, per lluitar fins al final. I per acabar em reitero una mica més, però el que ha dit el presi, gràcies a la gent que ha vingut a animar-nos, ja sigui aquí, aquest any la majoria de partits a fora també hi havia persones,
0: hi havia
1: que
0: gent,
1: ens venien
0: no?
1: a veure, l'altre dia Artesa, per exemple.
0: Sí, es veu que sí, m'ho va dir el Greu, sí. Que hi havia molta gent de la Seu.
1: Sí, sí, sentia més la gent de la Seu que la d'Artesa, i gràcies a tots. Sí, sí.
0: Molt bé. Vosaltres, jugadors, Roger i Arnau. Arnau, Roger, teniu alguna cosa a dir?
3: Bueno, no em vull fer repetitiu, però també, òbviament, agrair-ho tot a l'afició, que els partits que han vingut a animar, als companys, a la Junta, als entrenadors, a tot, superagraït.
0: Molt bé, Roger.
4: Sí. Res, més agraïments, sumar-me tots els agraïments possibles a l'estat, a la Junta, a l'afició, animar-los a que l'any que ve
0: doni
4: serà un any...
0: suport a Primera Catalana, eh?
4: Sí, serà un any segurament, bueno, a priori complicat, però bueno, que nosaltres seguirem treballant com hem fet aquest any, crec que és indiscutible això per l'equip que som, i això, animar-los igual que hem vingut aquest any, doncs...
0: Clar, no sé si a hores d'ara, perdó, hi ha alguna baixa més, a part de l'Arnau, de l'Aleix, sabeu alguna cosa o no està clar encara?
2: Bueno, hi ha la baixa de Ferran, preparador físic,
0: sí.
2: I estem pendents també... Tomàs també...
0: També cabe, Tomàs?
2: Sí, sí? Tomàs baix, s'acaba.
0: Ah, va jugar de porter i marxa, perquè diu, aquí sí. Podran anar a fitxar de porter un altre partit, no?
2: I estem pendents també de Jordi. Depèn la plaça, si...
0: Sí, Jordi Peiro, no? Sí. És profe d'institut, no?
2: Si toca plaça més a prop de casa o no.
0: Clar.
2: El que sé fins ara,
0: Ja.
2: Tampoc hem fet reunió amb jugadors ni res. Nosaltres aquest any, que en breus... començaran juntament amb nosaltres
0: a planificar
2: la temporada que ve. Això s'ha de fer ja.
0: Si estessis, és a dir, que fos que continuessis, Grego, t'apretaria una mica i l'Ivan continuaria i hauríem de dir, bueno, vindran jugadors degut a les baixes o...
2: Aquí la Seu, que vinguin jugadors...
0: Que vulguin venir a jugar a Primera
2: Catalana. Lògicament que a Primera Catalana se voldran oferir algun jugador, però ja sabem el que hi ha.
0: Sí, sí, això sí.
2: Aquí qui vulgui vindre...
0: Les mateixes condicions.
2: A les mateixes condicions i en la mateixa personalitat dels jugadors que hi ha, aquí se prioritza el grup.
0: Sí, sí.
2: Almenys el que s'ha prioritzat aquests 8 anys que hem estat nosaltres.
0: Clar.
2: És imprescindible.
0: Molt bé, 2 minuts per les 8. Nois, hem de deixar-ho aquí. Arnau... Gràcies per estar aquí. Decideixis el que decideixes. Sempre, com diu el Grego, el presi, tindràs les portes obertes de l'equip, de la ciutat, i que vagi molt bé el que vagis a fer.
3: Moltes gràcies.
0: Roger, ens veurem la temporada vinent.
4: Ens veurem la temporada vinent.
0: Gràcies també per venir avui.
4: A vosaltres.
0: Ivan, descansa, recupera forces, i ànims per quan s'hagi de començar i tota la temporada vinent. El Grego, també gràcies. Ell us mirarà des de la tribuna. Es farà passant-ho malament algun moment, sobretot al començament.
2: Patir és patir igual, al final es coneixes a tots. Ja. Som com si fossin ja fills teus, és que és així.
0: En tot cas, us agraeixo personalment, i a Ràdio Seu també us dono les gràcies per haver estat aquí, haver compartit aquests moments, i que passeu bon estiu, això d'entrada. Vale?
2: Gràcies igualment.
0: Ens veurem. Gràcies.

0: Seu Rock 2025 aquí, a Ràdio Seu FM. Ràdio Seu al costat de les nostres bandes, grups i solistes. Revivim la que és la millor nit de la Festa Major. Seu Rock 2025 aquí, a Ràdio Seu FM. Des de l'any 1985, Ràdio Seu al costat del Seu Rock. Bé, doncs, bon vespre. Des d'aquí, des dels estudis de Ràdio Seu, durant els últims mesos hem anat reproduint, més a més, cadascuna de les actuacions de l'última edició del Seu Rock 2025. Un cop hem acabat de reproduir tots aquests concerts, en els propers mesos anirem a escoltar aquell concert titulat Seu Vintage Rock, que es va fer el dia 27 de desembre de l'any passat, 2025, a la sala de festes Guiu, amb l'actuació dels grups de la Seu, Froilans, De Canyes, Hot Mirindas i Flanders. En primer lloc, començarem per la introducció en la qual jo mateix vaig explicar abreujada la història del Seu Rock, del que han donat aquests més de 40 anys de música aquí, en aquest indret del Pirineu, fins al dia d'avui. I després, i tot seguit, anirem a escoltar el primer concert d'aquella nit, que va ser l'actuació del grup de Flanders.
1: Bé, bona nit. Em sentiu? En primer lloc, volia felicitar els grups per aquesta iniciativa, juntament amb l'Ajuntament, per fer aquest concert aquesta nit, aquesta mena de Seu Rock d'hivern. I també agrair a la Irene Guiu per deixar la sala, i també doncs, agrair en aquest cas a l'Isma, que em va dir que jo fes una mica de comentaris. I en aquest cas explicaré una mica, en 10 minuts, no serà gaire llarg, la història del Seu Rock des de l'any que va començar, el 1982, fins al dia d'avui, que aquest estiu passat va arribar a la seva 43a edició. Jo hi he estat vinculat durant molts anys, sobretot amb la ràdio, on hem estat enregistrant, hem estat entrevistant els grups i demés, i és potser per aquest fet que m'han convidat a que fes aquesta breu explicació. Ja us dic, seran 10 minuts, no serà més. Llavors, durant aquesta xerrada que us faré, parlaré de grups, de persones, que ningú s'enfadi si falten grups, si falten persones, si hi ha algun error. No he fet una cosa mil·limètrica, costaria molt concentrar 43 anys amb un text de 10 minuts, però sí que he intentat escriure les coses que, des del meu punt de vista, han estat les més rellevants. Llavors dic que el 1982 va ser quan va començar el primer Seu Rock, que per cert es deia Rock Seu. Els primers 4 anys es van celebrar entre el poliesportiu i un any al càmping de la pista, al càmping Valira, ja ho recordeu. En aquella primera edició del Seu Rock, o del Rock Seu, van tocar els Flips SC, els Monks, els Foquilloquis i els Necronomicon, 4 bandes que van ser les pioneres aquí a la Seu, sempre tirada al d'ull del nostre estimat i enyorat Truqui, perquè sempre estava doncs, a aquests concerts. En aquell primer Seu Rock del 82 hi van tocar gent com, ja us dic, faltarà gent, però gent que recordo com el Pascuet, el Porta, el Cisco Butxaca, el Jordi Pino, que el veureu avui a la nit també, el Pantani, que ens va deixar no fa masses anys, el Lemi Carrasco, el Fast, el Benito, que també va morir no fa massa, bueno, fa potser més, o el Toni Colom, entre molts altres. Del 1982 fins al 86, el Seu Rock, o Rock Seu, es va celebrar entre el poliesportiu, com us he dit, i el càmping de la pista, i el 1986 va arribar la seva última edició. Va estar 3 anys sense fer-se, i el 1989 va haver la tornada del Seu Rock, que ja es va començar a fer el divendres de la Festa Major, com ha estat fins a dia d'avui. Aquell, durant la dècada dels 80, tots recordem la Festa Major, amb els cotxes tallats, tota aquella disbauxa que portàvem. El jovent de la Seu ens moíem aquí al Guiu, anàvem al Corona, qualsevol dels dos, al Luxuri, ja sabeu, els que tenien cotxe al K05, i els que ens agradava més el rock anàvem al Viper, amb el Joan Pere, que ens posava discos dels Illegales o dels Dire Straits, o a Calma i Tanquis, que el Tete també ens ficava discos de Pink Floyd. Aquells anys 80 que van veure la llum del Seu Rock i que tants adeptes va despertar i tants seguidors, no només per les bandes de rock de la Seu, sinó en general, de tot l'espectre del rock que es feia a nivell internacional. El 1989 va tornar el seu rock, va ser a l'Institut Joan Brudieu, al Pati, i en aquell seu rock hi van haver els Monks, els Disturbis, les Caramelles Retroactives Blues Band, el Ressaca, els Flips SC, els Paturrat, el Rock and Fort, i aquell 89, recordo que vam connectar una antena amb una cistella de bàsquet, vam fer un radioenllaç amb Ràdio Seu a Castellciutat i des d'allí vam emetre el seu rock en directe per tota la Seu. Al mateix temps gravàvem, guardàvem el document i les gravacions les donàvem a cada grup perquè cadascú les poguéssim tenir. És a dir, la tasca que fèiem, a part de difusió, era també d'emmagatzemar aquell document. El 1989, de fet, durant la dècada dels 80, aquí a la Seu no només venien grups per la Festa Major, sinó que venien grups durant tot l'any. El rock català encara havia de sortir, encara havia d'esclatar a començaments dels 90 amb el Sopa de Cabra, i durant la dècada dels 80 aquí a la Seu van venir els grups que estaven a dalt de tot del panorama estatal, com van ser els Último de la Fila, Loquillo, Celtas Corte, Celtas Cortos, Hombres G, etcètera, etcètera, i també l'Alaska i los Pegamoides, que recordo que el grup teloner van ser els Monks, d'aquí, de la Seu. També van tocar l'Essència, Primera Línia, i van ser els teloners els Disturbis i els Monks, també dos grups teloners d'aquí a la Seu. És a dir, en aquest cas, en aquell moment, l'Ajuntament estava, doncs, pendent de les bandes de la Seu per donar-los promoció. El 91, el 92 i el 90, 91 i 92 es va continuar fent a l'Pati de l'Institut Joan Brudieu i es va començar a fer l'Innocent Rock, que era el seu rock d'hivern, que aquell 1991 hi van trucar els Tres Dirhams, els Disturbis i els Rurals. L'Innocent Rock es va fer durant 3 o 4 vegades al poliesportiu, no va tenir massa èxit, però diguem que també va quedar el record. De tots aquests anys, he guardat alguns cartells, algunes gravacions i també fotografies que es van fer en aquell moment. Per tant, tenim bastanta documentació. A l'any 1993, vaig el més ràpid que puc, El 1993 ja es va començar a fer el seu rock al pàrquing del doctor Peiró, on es fa actualment. Ja es va deixar al pati de l'Institut Joan Brudieu. I començant als anys 90, els grups més importants del panorama del rock català van passar per la Seu. Gent com el Sau, els Un Papa, els Sang Traït, els Lacs amb Busto o els Pets, que els Pets precisament van tocar en aquesta sala, en aquest precís lloc que jo estic ara, imagineu els Pets tocant aquí a començaments dels anys 90. El seu rock s'ha anat succeint fins a l'actualitat, amb aquests 43 anys, moltíssima gent, i per molta gent és la millor nit de la Festa Major. Vull subratllar tres coses del que s'ha anat visquent durant durant tots aquests anys. Una cosa que ja vam publicar a la revista Viu les Pirineus i que parlava del grup Reversus, que l'any 2001 van gravar un disc amb Salseta Discos, un disc completament professional, que a més sonava pels pubs d'aquí a la Seu, quan t'estaves moguent pel Drac, pel Pati Palau, per l'Estolador, a més d'escoltar les bandes que tocaven per l'època, podies escoltar un grup de la Seu sonant aquí, és a dir, recolzant el producte local. A l'any 2001, un altre grup de la Seu, els Happy Mills, van gravar un disc que es titula Toasted, el van gravar als estudis Locate, a Barcelona, dins la discogràfica Becore Disc, una discogràfica de les més importants del panorama del hardcore melòdic que a Barcelona. Aquest àlbum el van girar per tot l'estat, per diferents ciutats de l'estat i també per Portugal, amb un tour llarg. I dic que el seu baixista, el Gerard Bernal, actualment està tocant amb el Subterranean Kids a Barcelona, una banda de primer nivell de hardcore, i que fa pocs dies que van estrenar un videoclip del que serà el seu últim treball. El 2004, els Awake, ja els coneixeu, van anar a gravar des d'aquí la Seu a Madrid els Estudis M20, el seu disc Insana, van telonejar a un grup de primera línia, com eren els Mago de Oz, i aquest àlbum el van remasteritzar a Finlàndia els Estudis Finbox, a càrrec del megaproductor Mika Jussila, que ha remasteritzat moltíssims bandes de primer nivell del metal que es fa a Europa. Ja acabo, només vull repassar molt per sobre algunes bandes també que han anat tocant durant aquests anys. Alguns han sigut projectes molt efímers, de tan sols un o dos estius. Altres bandes s'han allargat fins a dia d'avui. Gent com els Bacanal, Salit Rock, Tres Dirhams, Quimera, Escamot Tamarro, Rurals, Fets Pols, Demolición, La Gota que Colma el Vaso, Huele a cadàver, Barra de Punk, Disturbis, Fracàs Escolar i Pixallams. En falten moltíssimes, que ningú s'enfadi si me n'he oblidat alguna, ho sento. Llavors, a aquesta última edició d'aquest 2025, l'Ignasi Cervera de Ràdio Seu va gravar el seu rock al pàrquing del doctor Peiró. Aquest seu rock s'està passant un concert al mes, el tercer dimarts de cada mes, i us el podeu descarregar des del podcast de Ràdio Seu. Les bandes d'aquest any van ser el Tirti Blanc, Tangana Show, Floating Hits, Punt de Trobada, Desaigües i Flanders. Fins aquí aquest resum, que he procurat no fer-lo massa llarg. Em van dir, doncs, que van pensar que potser podia fer, potser podia ser una persona adequada per fer aquesta mica de comentari. Ara, el primer grup que tocarà aquesta nit són els Flanders. Us els presento. Tot seguit pujaran a l'escenari i podrem gaudir plegats de la seva música. Ell és un grup que va començar com una idea espontània un dia a l'institut. Per allà, l'any 2021, tan sols tenien 13 anys, i van aprendre a tocar un instrument, els instruments pràcticament de zero. El Jordi Salvador, al baix, el Dani Potro, Galindo, a la bateria, i el Roc Majoral, a la guitarra. Van començar amb moltes ganes i a mesura que la gent es va anar coneixent, no han anat parant fins a l'actualitat. S'hi va incorporar la Laia Pino, que ja hi ha dues generacions d'aquesta família, i a l'Eduard Martín Poncho al saxo. Després de molts concerts donats i moltes experiències viscudes per tota la comarca, Andorra i Puigcerdà, tornen avui per fer un show de rock and roll que és el seu estil principal. Amb tots vosaltres, un fort aplaudiment als Flanders, que surten de la porta.
2: Bueno, bona nit a tothom. Què tal, com estem? Espero que bé, que tingueu moltes ganes avui de ballar, de passar-ho bé. I, bueno, sapigueu, és la primera edició que fem això. I, bueno, ja està bé que estigueu aquí, que ens doneu suport a tots els grups que hi participem. I, bueno, pues, sin más dilación, arrenquem ja.

0: cantante así de...
1: Bueno, abans de seguir, res, un petit recordatori. Jo no sóc cantant, ni ho intento tampoc. I com que ja ha plogut avui, hem cobert el cupo. Però bueno, com que l'important és ballar i al final passar-s'ho bé, pues, no em feu tant cas a mi i més a nosaltres.

Sabrina és una de la Creedence.

Jason.

Aquesta versió que hem fet ha sigut més de Ramones que de la Creedence, però bueno, la vam provar un dia i ens va quedar guapa i l'hem mantingut. Ah, la següent és un tema de Tina Turner.

Molt bé, molt bé. Hòstia, déu-n'hi-do, eh? Mira que esperàvem que vindria gent, però, hòstia, tanta. Ja al principi pensàvem que començaríem nosaltres una mica i tal, i que s'aniria animant a poc a poc. Collons, fot molt goig veure això així. Molt bé. La següent que tocarem és una espanyola de loquillo. Segur que la reconeixeu ràpid. I també, si m'ajudeu a cantar-la, us pago un xupito després, va.

La següent que tocarem ha sigut un canvi d'última hora, perquè volien seguir amb Loquillo, i al final anem a tocar Cadillac Solitario, però no ens ha acabat de fer molt el pes. Llavors, la que tocarem també és una cançó molt especial per mi, que li tinc un vincle molt important. No puc dir sentir.

Assez.

Encarem la recta final ja. Compteu que som quatre grups i han de ser repertoris curtets. Tampoc ens podem flipar moltíssim, que si no aquí estaríem tocant fins demà o fins cap d'any. I ja anem ara amb les tres últimes, tres, quatre últimes, i ja deixem pas a Froilans, que també porten un bon show.

0: seguim amb un tema també, ja l'antepenúltim abans d'acabar, de Status Quo, que es diu Rocking All Over the World.
1: Diria que sí.
0: I català, roquejant per tot el món. No, no tinc res a dir.

Anem amb la penúltima ja. Necessitarem que ens ajudeu una mica a cantar mentre ens presentem, que així que puta mare tot. Hòstia, quanta gent. Segon Déu. Vale. És una de Chuck Berry també molt coneguda. Sí, aquells que heu vist Pulp Fiction segur que la coneixeu. I els que no, també, o més si no, hauríeu de conèixer-la perquè és un puto temazo. Ah, som-hi. Molt bé. Darrere meu.

Aquest cabron que me l'estima un huevo, com un germà per mi, Jordi Salvador. I bueno, jo sóc el Rock i aquests són els Flappers.

0: Bueno, pues aquí tenéis la última. Muchas gracias. Seguirán Froilans. Y bueno, un placer. Muchas gracias. Y bueno, si yo a ver, espero que os pueda tornar a repetir. Venga, muchas gracias.
1: Doncs bé, fins aquí aquest programa d'aquesta nit, que ha estat el primer programa amb el primer concert d'aquesta edició del Seu Rock Vintage, que es va fer aquest mes de desembre passat del 2025 a la discoteca Guiu de la nostra ciutat. Esperem que aquesta iniciativa es torni a repetir altres anys, altres vegades, i que tots plegats estem al costat de les nostres bandes. Des d'aquí us recordem que tots aquests programes que esteu escoltant el tercer dimarts de cada mes a les 8 del vespre estan penjats al lloc web de Ràdio Seu i que des d'allí us els podeu descarregar setmana a setmana. Un plaer haver estat entre totes i tots vosaltres. El proper concert que escoltareu aquí serà el concert dels Froilans i estigueu atents a les nostres xarxes socials perquè allí tindreu tota la informació que necessiteu. Que vagi molt bé i, com sempre, llarga vida al rock and roll. Salutacions, que vagi bé, companys.

Seu Rock 2025 aquí, a Ràdio Seu FM. Ràdio Seu al costat de les nostres bandes, grups i solistes. Revivim la que és la millor nit de la Festa Major. Seu Rock 2025 aquí, a Ràdio Seu FM. Des de l'any 1985, Ràdio Seu al costat del Seu Rock.

0: que al final que m'ho he passat molt bé.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 9.
2: Bona nit, us informa Manel Elias. La jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, veu prou indicis per acusar d'homicidi al seu fill. En la interlocutòria s'apunta un possible mòbil econòmic com a causa del crim. La jutgessa recull diversos indicis contra Jonathan Andic, com ara que l'autòpsia practicada al seu pare descarta que la caiguda durant una excursió a Montserrat al desembre del 2024 fos accidental. Els Mossos, que van analitzar les petjades que hi havia a terra en el punt on va caure l'empresari, asseguren que les marques es van fer de manera premeditada. A més, l'anàlisi dels missatges de WhatsApp del telèfon mòbil i la declaració de diversos testimonis apunten que l'acusat tenia una mala relació amb el seu pare. L'escrit judicial recull fins i tot que Jonathan Andic va canviar el tracte cap al seu pare després de saber que l'amo de Mango volia modificar el seu testament i crear una fundació per a persones necessitades. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí Jonathan Andic, acusat d'homicidi. A la tarda, després de pagar 1 milió d'euros de fiança, ha quedat en llibertat amb càrrecs. A través d'un comunicat, la família assegura que confia en la innocència de Jonathan Andic i que ara ha arribat el moment processal oportú per demostrar-ho. Més notícies, Marc Güell.
3: El jutge de l'Audiència Nacional que ha imputat José Luis Rodríguez Zapatero el situa com a intermediari clau en la venda de petroli a Veneçuela. En la interlocutòria, el magistrat apunta que l'expresident espanyol era el nucli decisori i estratègic d'un entramat de societats que també s'hauria beneficiat d'operacions, amor, accions i divises. També l'assenyala com a peça fonamental en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. En un vídeo difós a la xarxa, Zapatero ha defensat la seva innocència.
4: Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
3: El PSOE apela a la presumpció d'innocència del seu excap de files, mentre que el PP torna a demanar a Pedro Sánchez que plegui.
2: I el Departament d'Educació plantejarà demà als sindicats un augment de personal de 2.405 efectius, la majoria per a l'escola inclusiva. L'acceleració dels pagaments als docents pactats amb Comissions Obreres i la UGT i la millora dels complements salarials de cotutoria i tutoria. L'USTEC anirà a la reunió amb el departament, però ja avisa que la nova proposta no és digna.
3: La comissió d'investigació del Parlament sobre infiltracions policials cita la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director dels Mossos, Josep Lluís Trapero. El grup de treball els convocarà per les infiltracions de dues agents del cos en una assemblea de docents que ja van centrar la compareixença dels dos responsables la setmana passada a la cambra. Llavors Parlon va demanar disculpes i va qualificar els fets d'error humà i de maniobra mal plantejada. A banda, la comissió crida a declarar el comissari en cap dels Mossos, Eduard Esquius, i la comissària general d'Informació.
2: El cap de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, es mostra profundament preocupat per la velocitat amb què es propaga el virus de l'Ebola arran del brot detectat a la República Democràtica del Congo. Segons l'OMS, el nombre de morts fins ara s'eleva a més de 130 i a més de 500 casos sospitosos al mateix país africà. El director general de l'ENS ha explicat la gravetat de la situació.
5: I did not do this lightly.
6: No ho vaig fer a la lleugera, ho vaig fer d'acord amb l'article 12 del Reglament Sanitari Internacional, després de consultar els ministres de salut d'ambdós països i perquè estic profundament preocupat per l'abast i la velocitat de l'epidèmia.
3: El president dels Estats Units, Donald Trump, llança un nou ultimàtum a l'Iran l'endemà d'anunciar que ajornava un atac a gran escala contra la República Islàmica per donar una nova oportunitat a la via diplomàtica. El mandatari de la Casa Blanca adverteix que atacarà el país persa a principis de la setmana que ve si Teheran no accepta un acord per renunciar a l'arma atòmica. Washington, Oriol Serra.
7: El president dels Estats Units manté la retòrica de la justificació de retirar les amenaces contra l'Iran de posposar ultimàtums i denunciar-ne de nous. Donald Trump ha assegurat que es trobava a només una hora de donar l'ordre de bombardejar l'Iran quan tres països del Golf Pèrsic, aliats amb els Estats Units, li van suplicar que no ho fes, davant la possibilitat que es pogués arribar a un acord amb el règim iranià. Aquest és el nou ultimàtum del president nord-americà.
8: Dos o tres dies, potser divendres, dissabte, diumenge, potser a principis de la setmana que ve, un període de temps limitat. No els podem deixar tenir l'arma nuclear.
7: Donald Trump ha insistit que no es pot permetre que l'Iran arribi a tenir armament nuclear amb capacitat per a destruir ciutats nord-americanes de la dimensió de Los Angeles. Oriol Serra, Catalunya Ràdio, Washington.
2: I ara els esports, Sonia Olear.
9: La capitana del Barça, Alexia Putellas, en una entrevista al Tot Costa d'aquesta casa, ha assegurat que de cara a dissabte a la final de la Champions no hi ha cap equip favorit. Alexia no ha volgut parlar encara del seu futur dins o fora del Barça. El Barça estaria molt a prop d'entrar de nou dins del fair play financer. Javier Gómez, director general corporatiu de la Liga, ho ha deixat entreveure. La massa salarial que allibera Robert Lewandowski amb la seva marxa, la venda dels seients VIP o els ingressos per la venda d'entrades al nou Camp Nou han estat aspectes claus per tornar a la norma 1-1. El Badalona Women de la Lliga Femenina ha fet oficial la renovació de Marc Ballester com a entrenador per a la temporada vinent, mentre que el defensa del Girona, Alejandro Francés, no té cap lesió al genoll esquerre, però serà dubte fins a última hora pel partit de dissabte contra l'Elx. La penya ha anunciat el fitxatge del francès Yanis Moren fins a finals de temporada per fer un salt de qualitat en la part decisiva de l'ACB, diu. Substituirà Ante Tomic. I el Barça d'handbol ha fet oficials les sortides de Domen Makuch, Emil Nielsen i Antoni Bazán un cop acabin els seus contractes aquest 30 de juny.
2: I aquest vespre s'estan celebrant a Sabadell la gala de lliurament dels Premis Nacionals de Comunicació. Un dels guardons és per la plataforma 3CAT en la categoria digital per haver-se consolidat com un entorn de consum audiovisual útil, accessible i connectat amb els nous hàbits de consum. La presidenta de 3CAT, Rosa Romà, ha valorat la plataforma com un punt de trobada pel país.
10: Hem de parlar a la Catalunya que és i a la Catalunya que vindrà. I 3CAT vol ser aquesta eina, aquest punt de trobada amb un fil conductor, un element comú amb tots que ens agermana, la llengua catalana. La nostra responsabilitat és aconseguir-ho i també és el nostre orgull veure com anem creixent cada setmana que passa i darrere hi ha l'esforç de tants i tants treballadors i col·laboradors.
1: Fins aquí les notícies. Evitem el soroll.
11: Ens allunyem de les estridències.
1: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
11: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
1: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
12: Un informatiu sense presses.
11: Per donar context als grans titulars.
1: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
13: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
14: Advocades, però no totes famoses.

0: passava anteriorment, però ja fa un temps que coneixem el nom dels advocats i les advocades. Alguns semblen estrelles de rock. Va passar amb el judici de l'1 d'octubre i sobretot per casos mediàtics on el client és conegut. Del mateix gremi n'hi ha moltes altres que fan una feina silenciosa, de la que no se'n parla. Representen a les víctimes de violència masclista, a dones que no tenen recursos, a persones trans, sense que el seu nom traspassi. Avui coneixerem una advocada de base, una lluitadora, de les que no fan soroll perquè saben què és el silenci.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: Comencem amb aquesta alegria de Snail Mail, una americana que sembla que va néixer amb una guitarra a les mans, acaba de treure un nou disc i porta aquesta energia que necessitem nosaltres. És dimarts, eh? Per no defallir. Ai, Déu meu. Avui en aquest programa impartirem justícia a les dones i als dies en tots els sentits i a la segona part del programa sentirem l'escriptora Valeria Liuzelli, que diuen que és una de les millors escriptores que es fan i es desfan en el panorama internacional i passarà aquí per les dones i els dies. Benvingudes, benvinguts a les dones i els dies. Com dèiem, parlàvem al principi d'aquestes advocades que treballen sense fer tan soroll, que potser el seu nom no és tan conegut, però les seves clientes sí que el coneixen. Avui parlem amb l'advocada feminista Marisa Fernández Gálvez, ha exercit la seva professió durant 40 anys defensant els drets de les dones, de les persones trans, va ser presidenta de l'Associació de Dones Juristes, ha donat classes a la universitat, cursos, formacions, informes per institucions, una curranta, una treballadora. Marisa, bona nit. Com estàs?
1: Bona nit, hola.
0: Què tal?
1: Bé, contenta d'estar aquí.
0: Escolta'm, això que dèiem, ara els advocats, les advocades, us heu tornat unes estrelles. Com ho portes,
1: sí, sí,
0: això?
1: Bé,
0: no va, tota no la vida tu.
1: He fet el mateix i no pretenc fer una altra cosa. Per tant, bé, em sembla que els advocats van ser com els periodistes, que no van ser les estrelles, és la gent que tens, o la gent, o com els jutges, que mai han de ser estrelles.
0: No haurien, eh? No haurien de ser estrelles.
1: No haurien.
0: Però clar, els egos, i també jo crec que arriba un punt que quan hi ha casos mediàtics...
1: Sí, sí. Bueno, és així, és el que passa.
0: És el que passa. Per tu, treballes, tu tens ara 70 anys.
1: Sí.
0: I clar, t'ha costat molt allò anar deixant la professió, perquè això és com un verí que porta un dintre.
1: És un verí. Jo crec que en el meu cas exagerat.
0: Per què? Per què exagerat?
1: Jo vaig demanar la invalidesa per una malaltia greu, que encara pateixo, i recordo que quan van diagnosticar la malaltia jo no vaig plorar, no plorar mai. I quan anava al col·legi a demanar la invalidesa, plorava. Em semblava que era la meva mort civil. Segurament és exagerat, perquè la identitat és una altra cosa. Però, clar, més de 40 anys, treballant 12 hores al dia, o més caps de setmana, defensant les dones com a lema, era, de fet, continuo fent el que puc. Me vaig treballant de la manera que puc, assessorant el que puc fer.
0: Clar, perquè suposo que, igual que els metges, que sempre els hi pregunten, escolta, em fa mal la panxa, sí, sí, em podries... Aquí, a tu també et deuen dir, m'estic separant.
1: M'estic separant. El meu marit, em fa això. Què he de fer? Com ho he de fer?
0: Clar.
1: I, bueno, i és inevitable.
0: I també respon. Perquè, clar, quan no som famosos, quan som gent del carrer, en realitat, el món de l'advocacia i el món legal se'ns fa molt gros, perquè dieu tots aquests latinazgos que sí, a més sí, parleu en castellà, que clar, la gent se sent molt, molt llunyana a tot això i se sent molt desemparat.
1: És tot un món, absolutament. Jo tinc una amiga que diu que les poques vegades que entra el jutjat cada vegada tremola, ja no és de... No saps mai. El món judicial és un món molt conservador, a més molt conservador, especialment per les dones. I, bueno, sempre va semblar por el cos de què passarà. I ens pensarem... Tenim molts exemples, eh? Em podria posar...
0: Clar, la por, no és infundada.
1: No és infundada.
0: En realitat, hi ha moltes dones que surten dels jutjats amb solucions que no són bones per elles, amb una sensació de desemparament, i després que, vaja, els tribunals han de fer justícia, però també la vida de les persones no s'arregla un dia. Vull dir que també els estem demanant molt a les advocades i als advocats,
1: sí,
0: no?
1: Sí, és veritat que demanem molt sempre. Demanem molt a professorat, demanem que eduquen a nostres fills i filles, demanem a les advocades, però, bueno, el que hem de fer és ser honestes i sinceres i fer pinya amb la clienta i dir, passa això... Jo algunes vegades he recomanat, millor que no denunciïs, perquè et pots trobar que tinc un efecte bumerang contra tu. Per perquè ho veus, perquè ho saps, perquè... perquè...
0: Estàs parlant de violència masclista o estàs parlant en altres casos? D'agressions sexuals, eh?
1: Sí, de violència masclista algunes vegades.
0: Ostres, però això que dius és fort.
1: Ja ho sé.
0: Que una advocada digui no denunciïs.
1: Vull dir, amb agressions sexuals, quan hi ha... quan no hi ha una agressió clara, sense cap mena de dubte, és a dir, que agafes pel carrer, que hi ha una agressió, sinó quan és alguna persona de l'entorn familiar...
0: Clar, el que passa és que gairebé sempre... Ah, de l'entorn familiar gairebé sempre. Sí. O de l'entorn proper, quan hi ha assetjament.
1: El calvari que passen les dones al tribunal, hi ha dones que tu li expliques i dius sí, el vull passar. Però hi ha altres dones que prefereixen no passar-lo. Ara recordo una dona que ja deia que no, la mare li recomanava denunciar, tenia la mare i el nuvi al despatx, ells li deien que denunciés, i ella va dir, és que no em veig capaç d'aguantar aquest calvari.
0: Clar, és important també trobar el teu moment, és a dir, tampoc hem de jutjar les dones que no volen fer-ho.
1: No, ni tampoc hem de jutjar... clar, què passa moltes vegades? És jutjar la dona, la credibilitat de la dona, la vida sexual anterior de la dona. Això passa molt sovint, encara. Les lleis són importants i han fet un gran avanç en lleis, però és molt més important la interpretació i aplicació d'aquestes lleis. És molt més important. Amb la mateixa llei...
0: I això de qui és responsabilitat? Dels jutges?
1: Això és responsabilitat del poder judicial. I el poder judicial, com tot en aquest moment històric, està molt, bueno, molt, molt a la dreta. En general, és un poder, ara puc dir-ho, que no...
0: Ara no queda no sent ningú.
1: No tinc empresàlies.
0: Un quart de nou, no. A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, parlant amb la Marisa.
1: De vegades, abans deies, no t'enfades amb el jutge, que després dictant sentència contra tu, en lloc de... i afecta la clienta. Però ara tinc la llibertat de dir el que penso.
0: De poder dir aquestes coses.
1: Exacte.
0: En el fons és un descans, no?, ara que t'has jubilat, en cert sentit.
1: No, m'agrada la trinxera. M'agrada la trinxera. Però segurament no tinc l'energia que tenia abans i està bé que les joves agafin el relleu i facin trinxera.
0: Els hi faries alguna recomanació a les advocades joves que es dediquen a la violència de gènere, a la violència masclista?
1: Sí, sobretot honestedat. Honestedat em sembla fonamental per qualsevol mena de treball. Acompanyament. L'acompanyament de les dones. Tu no ets una tècnica només que defensar la dona. Has de fer un acompanyament i has de, bueno, no ets psicòloga, evidentment, però acompanyar-la amb els seus dubtes, amb tot el que és possible que li passi. Jo us dic, si no és una agressió molt clara, és molt difícil. Jo sempre dic, quan em pregunten, que els fracassos més importants de la meva professió són abusos sexuals a menors. Ara es diu tot agressions, però abusos té una distinció que em sembla important, que no hi ha una agressió física, per tant no hi ha una impronta física i...
0: Però clar, els menors...
1: No pots provar, perquè els nens potser ho diuen una vegada i després no ho diuen més, i les nenes no ho pots provar de cap altra manera.
0: I això suposo que et trenca el cor.
1: Això trenca el cor. Mm-hmm. Això ha estat per mi una... els abusos, i dic abusos amb tot el coneixement de que no és el nom tècnic que ara s'utilitza, però té aquesta diferenciació. Ara, clar, la dificultat d'expressió, recordo una vegada la nena va patir abusos als 3-4 anys i vam fer el judici als 7, vaig anar a parlar amb el jutge i li vaig dir, no li porto la nena perquè és molt petita i perquè no pot, no es preocupi. Després la sentència va absoldre a l'abusador, que era el pare, i va dir, és que l'advocada de tant s'ha portat a la nena. Clar, a més, la memòria dels nens i nenes va minvant. O sigui, en un moment donat ho diuen i després és molt difícil. Ara ja, bueno, s'ha provat predeterminada...
0: Però suposo que és un dels temes que més t'han costat. Clar, tu has portat tants temes, però clar,
1: molt.
0: Els menors són els que es poden defensar
1: menys. Els menors són els que poden defensar.
0: I això és molt dur.

0: Pràcticament 20 minuts de les 9 de la nit. Esteu a Catalunya Ràdio sentint les dones i els dies, parlant avui amb l'advocada feminista, i ho podem dir en paraules majúscules, Marisa Fernández Gálvez, parlant de tota la trajectòria, de totes aquelles coses que li han trencat el cor. Però escolta'm, Marisa, perquè et coneguem una miqueta més, quan neix el cuquet de la justícia? Perquè...
1: Neix com la petita. Jo recordo que a casa amb el meu germà, doncs, és cada setmana jo feia el llit de tots dos i ja pataleixava. Això no és just, això no és just, això no és just. A casa meva em deien l'advocada dels pobres. I bé, no...
0: Ha sigut així? Va ser premonitori? Això has estat l'advocada dels pobres, sí, o què?
1: I bueno, després de pataleixar molts anys, vaig pensar que el dret era una bona manera d'aconseguir justícia, no sempre, i també una bona manera de resoldre conflictes sense... Això és amb un estrat jutjat, hi ha unes parts una banda de l'estrat, unes parts amb una altra, i pots resoldre, pots el conflicte sense agressions verbals, agressions físiques. Em semblava una molt bona manera. I bé...
0: I això que tu no venies d'una família que es dediqués a això? Vull dir, ton pare era torner...
1: Ma pare era torner, la meva mare era...
0: Treballadors.
1: Mestressa de casa, treballadors, molt... amb un masclisme molt... És curiós, el meu pare era republicà, havia estat a la presó, molt progre, major social, i molt masclistes amb les dones. Les dones havien de ser una manera determinada a casa meva.
0: Jo no eren d'esquerres només per algunes coses,
1: per algunes coses. Les dones no podíem estudiar. Jo crec que vaig ser la primera persona de la família que va fer una carrera universitària, perquè total s'havien de casar.
0: Clar, havien de ser casadores, eh?
1: Clar,
0: importava poc el que fessin.
1: Quan vaig començar a treballar, als 14 anys, vaig començar a estudiar batxillerat de nit, perquè tenia clar que volia acabar la universitat. Mm-hmm. És important la universitat, perquè...
0: Sobretot quan vens d'una família treballadora.
1: Clar.
0: Perquè no ho dones per fet.
1: No ho dones per fet. Jo recordo que cada dia que entrava a la universitat pensava, hòstia, que bé, i estic entrant a la universitat. Jo vaig fer la carrera clàssica de 5 anys, i clar, ho valores molt, molt.
0: Clar, tu anaves pel carrer que...
1: Sí, sí, jo entrava...
0: No entraves per les portes,
1: i
0: eh?
1: I pensava, estic amb el coneixement.
0: Clar.
1: Estic amb el
0: coneixement. I a més, clar, tu tens 70 anys, que ara sí. Jo estava pensant que el dret o la idea sobre el dret ha canviat. Sí. Sembla que en els últims anys tothom que s'apunta a dret, i perdona, sembla que hi ha una idea des de fora que sigui per fer calés, o ja. per ajudar a fer trapis. Per dir-ho ràpid i malament, no t'ho prenguis malament. Però clar, tu vens d'una època on veníeu de la transició,
1: sí,
0: que l'havíeu vist néixer, ets més o menys dels anys de la Cristina Almeida, per entendre's.
1: Exacte.
0: I llavors vosaltres vau veure la injustícia de ple, vau viure moltes coses, no? I m'imagino que vau entrar al dret també amb una idea de que allò canviaria el món, no ho sé.
1: Sí, sí, sí. Entres a dret amb idea, segurament, ara vaig una manifestació autorreferencial, però bueno, pensant que tu pots posar no només un gra de sorra, pots posar molt més i pots fer que les coses canviïn. I sí, ho hem aconseguit el grup de dones en part i, en certa manera, jo crec que si les advocades no lluitem, no hi ha canvis de jurisprudència. Si tu no ho demanes, no hi ha
0: canvis.
1: Vols
0: dir que sou les dones les que heu hagut de canviar i les que heu canviat tot? És a dir, tot el que es dedica a refereix a la legislació?
1: Les dones advocades lluitant als tribunals són les que hem fet crear una nova... Parlant de violència, quan la violència no era... Mira, jo recordo els primers anys de la professió que defensava dones maltractades, i els marits o companys, la pena era arrest domiciliari de cap de setmana.
0: Vol dir que els tornaven a portar a casa?
1: Els tornaven a portar a casa.
0: Què m'estàs dient?
1: Sí, sí, els primers anys...
0: De quins anys estem parlant, perdona?
1: Estem parlant fins a l'any 83.
0: Uau.
1: La pena era...
0: O sigui, la pena era arrest domiciliari, eh?
1: Fins al 89, arrest domiciliari.
0: O sigui, vull entendre-ho bé. O sigui, el senyor tornava a casa amb la dona que havia maltractat.
1: I el cap de setmana feia arrest domiciliari.
0: Molt bé.
1: Era terrible, la concepció.
0: Anys 80, eh, això?
1: Això és 80. Fins al 89, que va canviar la llei. Sí, sí, em vaig conèixer el 85, va ser atetit, i el 89 va canviar la llei i ja no hi havia però res domiciliari, era una cosa increïble. I som les advocades i els tribunals...
0: També hem de pensar en l'adulteri, per exemple, que era un delicte per les dones, pels homes no. O sigui, nosaltres no podíem ser adúlteres.
1: A l'encebamiento, que volia
0: dir... Volia dir, tengo una querida.
1: Exacte.
0: Però no passa res, que els homes hem vingut al món per això, no?
1: Sí, sí, ara amb l'altre. També existeix aquesta concepció, eh?
0: Clar.
1: De certa manera, ara.
0: Sí.
1: I més amb l'èxit de les idees de dreta, jo crec que ara estem tombant...
0: Estem anant enrere, penses, amb els
1: sí,
0: drets de les dones.
1: La legislació avança i, al meu parer, la pràctica està anant enrere.
0: O sigui, les lleis van endavant, però no sabem
1: sí,
0: com posar-les en solfa.
1: Per si soles, no.
0: Clar, no han d'anar acompanyades.
1: Hi ha una creença generalitzada que si les coses van malament, si una llei no funciona, s'ha de canviar, modificar i fer una altra llei. Però si no hi ha paral·lelament un canvi cultural... Jo soc molt escèptica amb les lleis. Bueno,
0: i clar, perquè hem tingut molts casos en els últims anys.
1: Sí.
0: Dani Alves, el Rubiales...
1: Sí, en tinc
0: algunes jutges també, jutgesses, que no han fet cas a les seves víctimes, al contrari, que les jutgen. És a dir, venim, per exemple, d'un altre jutge exdau de la Policia Nacional que qüestionava les denúncies de violència de masclista.
1: I resulta que és un jutge d'un jutjat de violència...
0: Això és molt fort.
1: Això és terrible. Clar, a més, la formació és fonamental. Resulta que si fan una formació de 10 hores, el jutge es vidu, que diem...
0: Amb 10 ja et fas feminista. 10 hores ja ets feminista.
1: Feminista i tenen perspectiva de gènere. Perspectiva de gènere amb 10 hores.
0: Clar.
1: També hi ha el negoci de gènere, eh? Ara tothom fa formació. I realment la perspectiva de gènere...
0: És una manera... Això m'interessa molt, perquè la formació aquesta de gènere és una manera també de rentar a les empreses, als jutjats...
1: Sí, sí, sí.
0: És a dir... A tothom que està treballant en l'advocacia.
1: I és formació molt neutra. O sigui, ja, els termes perspectiva de gènere són molt neutres, ja. Faltaria més. Ara falten termes de feminisme o incorporar idees feministes. Que el feminisme no deixa de ser més que una...
0: Que no sigui un maquillatge.
1: Teoria d'igualtat, no?
0: Uh-huh.
1: No deixa de ser més. No d'igualtat formal, que és el que ha fet la llei fins fa pocs anys, sinó d'igualtat material de contingut.
0: I clar, per exemple, ara que s'imposen, vaja, que hi haurà els tribunals de violència de gènere, com ho veus tu, això? És positiu, no és positiu?
1: Que s'imposin, has dit.
0: Sí, que es posin. Vull dir, perquè ara és com la novetat, diguéssim.
1: Sí, bueno, ha canviat la distribució tècnica processal. A mi em sembla que l'important és que... la judicatura, les persones magistrades, magistrats que estan a càrrec del tribunal, tinguin no només perspectiva de gènere, sinó una concepció feminista en el sentit d'igualtat real. Si no, aquests comentaris del jutge del DAO no són comentaris aïllats d'un sol jutjat. Aquí a Barcelona hem tingut alguna experiència, que no dic noms, d'una jutgessa doncs, que m'aixecava les dones. Una jutgessa de violència i sortien les dones de la declaració plorant. Això no és aplicar. Era una bona jurista, una bona tècnica era, però era una mala jutgessa. Perquè tu has d'acompanyar també i no pots matxacar les dones. Si finalment a més hi ha aquesta creença de que les dones treuen profit denunciant i no és cert. Al revés, moltes vegades això té efecte bumerang contra les dones. Les creences totalment incertes.
0: Però no ho repeteixis gaire, que no denunciarà ningú, eh?
1: Bueno, no,
0: i tornarem
1: no.
0: A 1930, eh?
1: Faig la crítica i de vegades aconsegueix justícia.
0: Ja.
1: La reparació és molt important.
0: Clar.
1: I quan hi ha una sentència condenatòria, ja no és la sentència. És la sensació de que finalment algú amb poder ha reconegut que tu has patit violència. Però s'ha de denunciar. S'ha de denunciar el que està passant. I el que, perquè...
0: I és el que estàs fent tu avui aquí, eh?
1: Exacte.
0: La Maritza Fernández.

0: Marisa Fernández, advocada, una dona que, com dèiem, ha estat sempre de base, que ha cregut també en fer didàctica. També t'has dedicat a fer articles a la premsa, al diario.es, a la directa. És part, també, de transmetre el missatge.
1: Sí, és part. Recordo un que era... Em van dir, per què les dones no denuncien? Coi, ho expliquem per què les dones no denuncien. Al final, totes les enquestes diuen... la conquesta sobre violència, doncs que, bueno, és el, la violència és infinitament superior al que es denuncia. Però per què no denuncien? Això és el que hem de veure.
0: Ens hem de fer tots aquesta pregunta.
1: Clar, per què no denuncien?
0: Jutges i també cossos policials. Sí, aquí hi ha molta responsabilitat de cossos policials, també, tot,
1: sí, hi ha molta responsabilitat. Però és curiós que també les enquestes de satisfacció de les dones que han patit violència posant en primer lloc a, hi ha excepcions, en primer lloc a la policia, una mica satisfacció, i l'últim els jutges i jutgesses, a l'últim lloc en què saps de satisfacció sobre
0: el tracte rebut. Sí, però qui queda millor? Els policies?
1: Els policies primers, sí? I molt millor que els jutges.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí, molt millor. De vegades
0: o sigui, vol dir que s'ho estan fent, llavors, ho estan fent bé, els cossos policials?
1: Ho estan fent millor. Sí, ho estan fent millor.
0: Escolta, el que més sobta a vegades és que hi ha dones jutges també que no confien, no?, en aquestes dones, i això ens costa d'entendre.
1: Bé, veiem que la dea, si segueix a l'actualitat política, a dones parlamentàries de partits de dreta que no segueix, o que no hi havia el gènere, o que aquesta és una... No sé, em pregunto, suposo que elles, com tantes dones, algunes d'elles són en patit violència. És molt difícil trobar una dona que no hagi patit violència d'una manera o d'una altra. Tant de bo, per les que no. Però, bueno, negar la realitat no és un bon sistema.
0: I tu també, per exemple, com a advocada, com t'has sentit en aquest món? T'has sentit qüestionada alguna vegada?
1: No.
0: O t'has sentit que t'han tractat diferent per ser advocada
1: no,
0: i dona?
1: No, sincerament no. Potser perquè tinc un físic molt gran. Les meves companyes em deien... Jo tenia una companya de despatx que és petiteta i prima i em deia, ves tu que impressiones. Tinc un físic molt gran, probablement també tinc mala llet.
0: Sí, mala llet.
1: Sí, als tribunals.
0: M'agrada.
1: Una manera de descargar-lo.
0: Sí. I... Però també creus que d'alguna manera t'has masculinitzat o has fet servir maneres una mica més masculines perquè et fessin cas? És a dir, has tret la mala llet perquè les coses anessin com havien d'anar?
1: Sí.
0: Sí,
1: segur, a més, és molt difícil separar-te del model. Mira, recordo el 2024, a Caladona vam organitzar el 25 de novembre un tribunal popular contra la violència vicària. I jo, com que era la jurista, més o menys ho vaig organitzar. Després em vaig adonar que el vaig organitzar en el model patriarcal i clàssic que jo coneixia.
0: En lloc de
1: pues, el jurat, la fiscal, la presidenta, en lloc d'innovar i fer un model més feminista, per això ho vaig veure a posteriori. I, clar, és molt difícil separar-te del model.
0: Estem tothom educats de la mateixa manera.
1: Clar,
0: al final,
1: clar.
0: El patriarcat ens afecta a tots,
1: clar.
0: No només als homes. Clar.
1: És complicat sortir-te'n. I jo confieso que algunes vegades, sí, o moltes vegades, segurament he seguit aquest model d'atacar molt,
0: de ser agressiva, no?, potser.
1: Sí, sí, sí.
0: O sigui, que no t'he vist mai,
1: No hi ha comparació amb els advocats, jo vaig ser jove, que són molt més agressius a la nostra generació.
0: Sí?
1: Sí, entre companys, sobretot.
0: Per què?
1: O sigui, abans hi havia molt... Tu podies ser agressiva amb l'agressor. Evidentment, jo era agressiva amb l'agressor. Però no entre companys i companyes. I ara sento... Ara no exerceixo el tribunal, però els últims anys... que hi ha algunes companyes m'ho corroboren, que els advocats contraris no només ataquen a la dona o a la persona, ataquen a l'advocada. I això és inadmissible. Ja és inadmissible.
0: Tu, per exemple, has fet objecció de consciència, podríem dir, quan t'ha vingut algun client o clienta que no t'ha interessat?
1: Sí, no, jo al principi...
0: Aquesta persona jo no la represento?
1: No, no, i tant.
0: Si tu haguessis representat un Luis Rubiales?
1: No. No, perquè, mira, al principi feia el torn d'ofici. Després ja no vaig fer perquè estava saturada de feina. I a la vegada va arribar un home que presumptament havia violat un nen. I vaig anar al col·legi i t'hi vaig renunciar. Pensava que potser no m'acceptarien perquè el col·legi és molt rigorós, però vaig dir, miri, la vaig utilitzar, de dir, miri, jo no el defensaré bé. I aquest home necessita algú que el defensi, jo no el defensaré bé. I particularment, i tant. El que passa és que tu crees la clientela, perquè a mi no em venien homes.
0: Venien només senyores.
1: No, venien dones agredides. Clar. Tu crees una mica...
0: Però llavors estàs sentint algú, sí. No ho sé, 93207474, que ha estat clienta teva. I diu, home, la Marisa m'ho ha fet molt bé.
1: Ah, recordo fa uns anys que estava molt, molt deprimida. Un dia estava en un bar per la nit, molt deprimida. Havien diagnosticat la malaltia greu. Va passar una dona, va entrar, jo no la recordava, i em va dir... Ostres, fa 20 anys em va salvar la vida. Jo vaig quedar... Jo vaig pensar que era algo com màgic, perquè em va...
0: Et va canviar l'humor.
1: Em va canviar l'humor. Em va canviar l'humor.
0: Això et deu passar bastant, que et deuen abraçar pel carrer, saludar...
1: Me n'adono a les manis. A les manis, que trobo alguna dona que m'abraça i que em diu... Uh-huh. Però recordo especialment aquell dia que estava molt, molt baixeta i aquella dona em va donar una abraçada. Jo no la recordava, eh? Sí... És gratificant. Per mi està gratificant.
0: Home, i tant.
1: I a vegades he confós la meva identitat amb la meva feina. Cosa que no deu ser bona.
0: I ja ens ho deies, ja, que el mono, el verí, ho has començat a dir al principi d'aquesta entrevista. Marisa Fernández Gálvez, 40 anys de professió, aquesta dona, seguiu-la, que encara donarà una mica de guerra.
1: I tant.
0: Moltíssimes gràcies, fins aviat.
1: Merci. Fins aviat.

0: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
1: Aquest 21 de maig, vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona. Visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
2: Torna a l'Expo Bages, la fira multisectorial de la Catalunya Central.
3: El 23 i 24 de maig, vine a l'Avinguda Universitària de Manresa i gaudeix de desenes d'expositors i activitats per tota la família.
2: Tallers, sortejos, cultura popular i la gran estrena de la Central Creativa, un espai pel talent creatiu de la comarca.
3: Més informació a firamanresa.cat.
4: Divendres 22 de maig a la tarda de Catalunya Ràdio bufarem espelmes.
5: Que no tinc temps per pensar, que no tinc temps.
4: Celebrem 20 anys d'Auditori de Girona amb Mazzoni, Miguel Poveda,
6: Amadíssim Senemí
4: i moltes cares més, en companyia d'oients que ens vulgueu venir a veure.
7: Aquest divendres 22, la tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga, en directe des de l'Auditori de Girona.
4: Us esperem a partir de les 4 de la tarda.
8: Auditori Palau de Congressos de Girona. Celebrem 20 anys de música, de congressos, de vida. Ja m'entens.
9: Un programa d'un altre gènere.
10: Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
7: Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
8: Amb David Ávila.
7: A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
8: I també disponible a la plataforma 3Cat.
0: Les dones i els dies, si no existíssim, ens haurien d'inventar.
11: De veritat que jo ho intento, però no puc evitar. Com veiem ben un desastre sense poder-me apartar.
12: 7 minuts de 2:15 de la nit, esteu a Catalunya Ràdio sentint Les dones i els dies. I Irene Pujades acaba d'arribar. Com estàs?
13: Sí. Bon vespre, Montse, què tal?
12: Ai, mira, em fas contenta, perquè m'ha explicat coses tan fortes, la Marissa,
13: ara
12: que m'ha quedat una mica el cor encongit i necessito una mica de fantasia, una mica de literatura.
13: Doncs ara anem a parlar de nous principis i de novel·les bones.
12: Exacte, una mica d'amor. Avui vens a recomanar-nos la nova novel·la de l'escriptora mexicana Valeria Luiselli, ho hem de dir així? O com
13: exactament.
12: Ho hem de dir?
13: Sí.
12: Luiselli,
13: suposo que sí, espero que
12: perquè
13: sí.
12: Perquè és un cognom italià.
13: Ella és d'ascendència siciliana, com parlarem avui. I sí, us vinc a portar la seva nova novel·la, es diu Principi, mig, fi. La podeu trobar en català a Angle Editorial, en traducció de l'Elisabet Ràfols, i en castellà a Feltrinelli, en traducció de la mateixa Valeria Luiselli, perquè, de fet...
12: Això, és que...
13: Us haureu
12: jo ho pensava, però Angle, per què ha traduït la novel·la?
13: Perquè
12: està escrita en anglès.
13: La novel·la està escrita en anglès perquè ella, de fet, el seu pare, ella és mexicana, però el seu pare era diplomàtic i va créixer entre Sud-àfrica, Corea del Sud, la Índia, ara mateix viu a Nova York, i llavors ella escriu i viu en castellà, però escriu tant en castellà com en anglès. I també, de fet, molta part de la seva literatura reivindica una mica aquesta cosa de la frontera, de la identitat híbrida, no? Perquè realment, doncs això... que la novel·la la va escriure en anglès.
12: Ara que la Valeria no en sent, que ja la vas entrevistar l'altre dia,
13: sí.
12: Una mica d'enveja ens fa aquesta noia, eh?
13: Sí,
12: pare diplomàtic. Nostres pares són meravellosos, eh?
13: I
12: però...
13: tant. I ella, una persona intel·ligentíssima, la veritat, sí. I és el que deies, la Valeria va venir a... Va venir a Barcelona per presentar la novel·la en el marc del festival, en altres paraules, al Caixa Fòrum, i vam tenir l'ocasió de parlar amb ella, així que avui recuperarem trossets de la conversa que vam tenir.
12: Doncs escolta, primer de tot, abans d'entrar en matèria, explica'm de què va Principi, mig, fi... De la Valeria Luiselli. De què va això? A veure.
13: Principi mig. Ella és una de les millors escriptores, vull dir, de
12: genolls. Tu ja estàs de genolls.
13: D'Amèrica Llatina, d'ara mateix, de veritat. És una escriptora experimental, però interessantíssima, molt humana. En tot cas, anem a la novel·la d'ara, que es diu Principi, mig, fi. Es tracta d'una novel·la en què una escriptora i la seva filla busquen un nou principi després d'una ruptura amorosa i familiar. La mare...

0: I tots són títols? És com si fossin articles o... No?
1: Tota la novel·la està escrita com per fragments petits i tots els fragments són títols del llibre d'Història Natural de Plini el Vell.
0: Mare meva.
1: Això, a mesura que avança la novel·la, va tenint sentit.
0: No, és que jo t'ho volia demanar, perquè dic, és que jo l'he començat a llegir i m'ha encantat, però pensava, com és que cada paràgraf té un títol?
1: Clar, i el títol potser és com apareixen els llamps, l'existència de les estrelles, no? I això són els títols d'Història Natural de Plini el Vell, que és un clàssic llatí. Bé, en tot cas, també és una novel·la que es pregunta molt sobre els principis i sobre estar al mig. Què vol dir estar al mig de la vida?
0: Com els dijous.
1: Exactament. Tenir una filla preadolescent i una mare que comença a tenir demència i com situar-se en aquest mig, no? I fins i tot si existeix aquesta idea de principi mig-fi, no? Perquè la novel·la, de fet, no obeeix l'arc narratiu de principi mig-fi.
0: O sigui, tot comença amb una separació.
1: Sí.
0: I a partir d'aquí, la trama s'embolica.
1: Exacte, efectivament. La novel·la comença just després d'aquesta ruptura amorosa que es presenta com si fos un cataclisme inicial, no? I això la Valeria Luiselli ho relaciona molt amb els mites d'origen que sempre comencen amb un desplaçament o amb una separació. Ella va dir això.
2: Me llama mucho la atención que efectivamente en todos los mitos de origen que conozco, sean de la tradición griega, latina, pero también si te vas más atrás a la epopeya y Gilgamesh o más atrás, siempre hay dos cosas que se parten en dos, una hendidura entre dos cosas y así empieza el desplazamiento, así empieza la historia.
0: Aquest és l'inici. Escolta, llavors la filla de la novel·la, quants anys té? En quin moment de la vida està? Perquè em sembla que et vas enamorar molt d'aquest personatge.
1: Sí, sí, el personatge de la filla m'encanta. Ella té 12 anys i està en aquest moment com de frontera, en realitat, entre la infantesa i l'adolescència.
0: Una mica com la teva neboda.
1: I és una altra. Sí. I és un personatge meravellós que fa comentaris absolutament savis. Veu que sa mare està perdudíssima i no mostra una altra manera de veure el món, d'interpretar-lo i no es deixa ensarronar. I, de fet, en les últimes novel·les de la Valeria Luiselli, tant en aquesta nova com en l'anterior, que us recomano moltíssim, que es diu Arxiu dels Infants Perduts, Luiselli sempre dona veu i espai als nens d'una manera que jo, la veritat, i molt genuïnament, jo no havia llegit mai. I en aquest cas és una nena de 12 anys que està allà, entre la infantesa i l'edat adulta, i sobre això Luiselli diu el següent.
2: La niña de esta novela no es una niña chiquita, es una niña en esa transición de la infancia hacia la adultez, está entrando a la adolescencia y formulando preguntas complejas, quejas intensas, humores particulares, ¿no? Y hay algo en ese espectro de conciencia, ese claroscuro que va de la infancia hacia la adultez que me interesa particularmente. Es un tipo de frontera, ¿no? Y bueno, a mí me interesan los espacios fronterizos, los espacios intermedios.
0: És una mica Pippi Landstrom, aquesta nena?
1: Una mica.
0: Sí, estava pensant, m'havia vingut al cap,
1: sí,
0: perquè
1: sí,
0: és una intrèpida viatgera, allò entre la infància i l'adolescència.
1: Hi ha un moment de la novel·la que ella parla en primera persona, la nena, i també és molt interessant veure com el que deia la mare i després el que diu la nena, no?
0: Que, a més, no sentim mai parlar als nens del món dels adults.
1: Exacte.
0: Necessitem molt. Si no és un llibre infantil, no passa gaire.
1: I això Luiselli ho fa molt. La novel·la anterior també ho fa, és molt interessant.
0: I així comença aquesta novel·la amb la mare, la filla, que volen situar-se de nou al món. I què passa aquí?
1: I aquí és curiós perquè, en realitat, jo tampoc no havia llegit, no sé si tu, Montse, sobre gaires novel·les sobre mares solteres o senzillament sobre mares soles amb les seves criatures. Segur que n'hi ha força, però a mi la veritat és que crec que no n'he llegit massa. I vaig preguntar-li a la Valeria Luiselli si li interessava explorar aquesta relació tan concreta i va dir això.
2: Sí, me interesaba explorarlo, no como por una sensación de carencia de algo en la literatura, sino más bien porque me parecía una relación y un estar en el mundo muy particular. Hay una sensación, por un lado, de enorme desprotección, de ser un madre o un padre solo, por cierto, ¿no? O sea, yo siento que quien no tiene a un compañero o compañera para hacer juntos la aventura de la maternidad, de la paternidad, pues se encuentra solamente ante sus propios monstruos y fantasmas. No tienes con quién tomar grandes decisiones y demás. Es un lugar difícil. Y al mismo tiempo es una circunstancia profundamente hermosa porque la relación que se tejen con los hijos cuando realmente es solo una y otra o uno y otro es de una intensidad particular. Hay un compañerismo particular, una compinchería y una complicidad muy particular en esa estructura más chiquita de la familia. Tienes cosas de mí.
0: De fet, ara jo aquí estava fent xafarderia a micro tancat i et preguntava si la Lluís...

0: Giseli també és mare, perquè clar, potser sí. Es coneix molt aquesta situació.
1: Sí. De fet, la novel·la, les dues novel·les anteriors, o sigui, les novel·les de la Luiselli, les dues últimes, com a mínim, i aquesta, i sempre hi ha com aquest punt de semi-autoficció. Ella, i de fet, dins d'aquesta novel·la parla, no?, de fins a quin punt és ficció purament, però està molt basada en molts esdeveniments de la seva vida, diguem així.
0: Deixem-ho així.
1: Sí.
0: Escolta, a la novel·la hi són aquestes dues, però el món ens presenta, el que ens presenta és un món molt femení.
1: Sí, és a dir, hi ha l'escriptora i la filla, però també hi ha la mare de l'escriptora, que és una dona que de jove va deixar la família per unir-se a una guerrilla.
0: Atenció.
1: Cosa que també la mare de la Luiselli també ho va fer. I la via de l'escriptora, que és siciliana, que és una dona que quan era jove va vestir-se de noi perquè la deixessin treballar en una excavació arqueològica a Sicília i que més tard va emigrar a Mèxic. És a dir, que hi ha tota aquesta genealogia femenina.
2: Lo que ocurrió en los años en que yo escribí esa novela fue precisamente que mi casa, tras una separación mía, se llenó de mujeres. Algo que no fue planeado, algo que fue sucediendo. Llegó a vivir con mi hija y conmigo mi madre, luego una sobrina, luego otra sobrina, luego la sobrina grande tuvo una hija, luego, bueno, estaba siempre nuestra perra Lola, luego yo iba albergando durante periodos de unos meses a amigas que se iban divorciando, entonces también estaban las amigas, y así, y la verdad es que durante los últimos 8 años, mi casa, todavía hasta la fecha, es una casa en donde hoy en día vivimos 7 mujeres. Tiene mucho, mucho de hermoso esa manera de estar, obviamente nada es perfecto.
0: Nada és perfecto, Déu-n'hi-do, carai, eh?
1: Sí.
0: Com s'hi posa?
1: És ben bé que Luiselli, doncs això, viu en una casa amb moltíssimes dones i també, ella de fet tampoc pretenia fer una novel·la amb tants personatges femenins, però diu que la seva circumstància domèstica va influenciar en aquest fet, no?
0: Escolta, que tampoc hem de demanar perdó, eh?
1: Sí.
0: Hem llegit novel·les i novel·les, però totes carregades de senyors.
1: Cal dir que també va dir això.
2: Un libro nace de muchas semillas, en realidad, ¿no? Que vas dejando plantadas por ahí y ya luego se creció un pequeño bosquecito y así. Pero una de esas semillas, una nota que tengo en un cuaderno del año 2018, se ve que estaba yo muy enojada, decía, necesito escribir una novela sin hombres.
0: Necesito escribir una novela sin hombres. Estava ella, va dir, i ara que no els puc trobar de la meva vida, els trec de la ficció.
1: Exactament.
0: No? Necessita un descans, aquesta noia.
1: Sí.
0: No és l'única.
1: Efectivament, i és veritat que tota la seva novel·la està plena d'històries. Històries familiars, complicitats entre les diverses generacions de dones d'aquesta família, històries mitològiques, mites de creació, cosmogonies... Valeria Luiselli parlava molt de la importància de les històries en aquesta novel·la.
2: Yo creo que lo que ocurrió en mi espacio cotidiano, en esa casa de mujeres que se fue armando, fue que empezaron a correr las historias, ¿no? Mientras lavábamos platos o cocinábamos o no sé qué, mis sobrinas le preguntaban, mi madre es una mujer muy discreta y no es una ávida contadora de historias, como es a veces en las familias, ¿no? Que la madre cuenta historias. Mi mamá no, mi mamá hay que sacarle las cosas tirando así con una cuerda. Y mis sobrinas son muy buenas haciendo eso, yo soy menos, a mí no me cuenta casi nada, pero mis sobrinas le sacaban historias de mi abuela, de mi bisabuela, y entonces empezaron a rondar por la casa también los fantasmas de nuestras antepasados, y ahí se empezó a gestar la sensación de esta novela, ¿no?
1: Sí, doncs això, Valeria Luiselli, ella parla de tota aquesta estructura de la novel·la com feta de cercles concèntrics, no? Ella va començar amb aquestes històries familiars explicades a casa, lèxic familiar, i d'aquí ja passa a temes més comunitaris, socials, polítics, i després ja cap a la cosmogonia, els clàssics, la història natural.
0: La plena i el vell, tota la mandanga.
1: És una novel·la escrita per capes que va des de les converses que tens al menjador fins als mites de creació.
0: Perdona, jo estava pensant que com té ascendència italiana, no seria això com un tiramisú? Una mica...
1: Exactament,
0: com és aquell altre plat de la lasanya, allò que també van en part. Una lasanya literària, és que és bonic l'amor. Ha

0: Parlant avui aquesta nit amb la Irene Pujades d'aquest llibre de la Valèria Luiselli, que es diu Principi, mig i fi. Editat per Angle i també per Feltrinelli, que és una editorial que fa dos dies ha arribat al mercat espanyol, podríem dir.
1: Sí, de fet, crec que aquí han arribat amb aquesta novel·la.
0: Exacte.
1: I amb una de Boris Pasternak.
0: Vull dir que, sí. Déu-n'hi-do, avui estrenant-nos amb aquesta autora, aquí sí. Al programa, com a mínim, i amb, vaja, amb un llibre molt curiós que parla d'aquest estiu, amb les...
1: De mare i filla,
0: de
1: per Cecília, buscant
0: àvies,
1: principis.
0: Amb històries curioses, ens encanta.
1: Sí.
0: Escolta, dèiem això dels clàssics, que hi tenen molta presència la novel·la. M'has parlat de Plini el Vell.
1: Sí.
0: A veure, cap on va això?
1: Durant el viatge a Sicília, la mare i la filla porten un tros d'un mosaic de Proteu, que és un mosaic que l'àvia siciliana va robar quan es vestia de tiu per fer excavacions arqueològiques abans d'emigrar.
0: I aquesta dada és certa?
1: Això no se sap. Això no se sap, però elles van com per Sicília amb aquest tros de mosaic robat. I a més, la filla de 12 anys va llegint fragments d'aquest llibre que es diu Història natural de Plini el Vell.
2: El gran naturalista que acompaña como un Virgilio a las protagonistas de este libro, que es Plinio el Viejo, que es un personaje entrañable. Era un gordazo que coleccionaba datos sobre el mundo, que roncaba muchísimo. Todos se quejaban de cómo roncaba. Y que se la pasaba leyendo todo el día. Sentía que si no leía durante un minuto el día, se perdía de algo. Bueno, pero Plinio era obsesivo de coleccionar observaciones sobre el mundo. Entonces, no todas son suyas, muchas de las observaciones que él colecciona son cosas leídas en otros libros, pero es el gran compendiador y hace un compendio de cientos de miles de observaciones sobre el mundo, empezando por el movimiento de los planetas, de dónde viene la luna, qué es el sol, existe o no la fortuna.
1: Aquests són els títols que deies, Montse, són els títols que formen tota la novel·la. Tota la novel·la té petits títols que són aquest índex de Plini el Vell.
0: I a més, o sigui, clar, jo estava pensant ella, m'imagino que vol parlar de la família, de moltes qüestions, del món de les dones, etc. Vaja,
1: sí.
0: de com ens anem també doncs, aprenent unes de les altres, etc. Però després també hi ha aquesta part de joc.
1: Completament, completament. És una novel·la molt juganera i que busca moltes maneres d'acostar-se a aquesta idea dels nous principis. No? Plini el Vell ens el presenta com un d'aquests primers naturalistes que estava mirant el món per primer cop, no? Efectivament, buscant un nou principi, buscant noves maneres d'explicar-lo, d'ordenar-lo.
0: I potser perquè les protagonistes també volen un nou principi a les seves vides.
1: Exacte. I elles estan buscant una nova manera d'estar en el món i en aquest sentit Plini el Vell hi encaixa com perfectament, encara que sigui un senyor de l'època llatina, no? I davant del pessimisme contemporani, jo crec que Luiselli també vol reivindicar aquesta mirada nova.
2: Hay algo ahí en esa mirada temprana sobre un mundo aún no visto, no del todo documentado, que apenas se está ordenando, recogiendo en papel, que me parece una mirada que hoy en día nos puede enseñar mucho, nos puede reenseñar un espacio y un tiempo de observación, ¿no? Y de atención, sobre todo, de desde dónde, cómo volver a poner atención a las cosas.
0: Tornar a reconnectar, tenir una oportunitat també per mirar a la gent que tens a la vora, no? No estar pendent del que ens passarà.
1: A mi em sembla preciós això, com aquesta idea
0: d'estiueig, també.
1: Sí, sí, sí, sí, en realitat sí, sí, sí, i de voler aprendre a tornar a mirar el món, no? I realment aquesta idea dels principis i de construir un nou món està molt present en diverses capes. De fet, mentre l'escriptora i les filles són a Sicília, el volcà Etna entra en erupció, comencen a haver-hi molts incendis, és un d'aquells estius d'incendis i que catàstrofes al Mediterrani i llavors en certa manera és com que les catàstrofes de la mitologia es van mesclant amb les catàstrofes del dia a dia, no? com si el món fos una cosa com d'esterotada que s'hagués d'interpretar de nou.
0: Digues.
1: No, i això, i llavors ella, la Luiselli també explica que la novel·la la va escriure com per capes i a poc, fent molt de xup-xup, i que va començar preguntant-se sobre els principis i els mites, i a poc la novel·la, diguem que va anar creixent per dins, no? Ella no tenia clara cap trama, i de fet explica que va trigar uns 6 anys a escriure-la.
0: La lasanya,
1: totalment. I que justament per escriure-la també va buscar una nova manera de relacionar-se amb l'escriptura, una manera que fos com més feminista, més sostenible, menys explotadora, no? Menys d'intentar com produir i fer com alguna cosa que tingués sentit.
2: Yo fui muy inconsciente durante muchos años sobre mi relación con la escritura como relación. Y simplemente extraía de mí todo lo posible a costa de lo que fuera. Mi atención estaba puesta en, no importaba por qué medios, saliera todo lo mejor y más y otra vez más, ¿no? Y me tardé en darme cuenta, ya entrados mis 30, que la escritura es una relación de una misma con una misma, pero de una misma también con su quehacer, y que hay que renovar votos y reinventar esa relación, como cualquier otra relación, una y otra vez en la vida, para que no se vuelva o algo movido por la inercia, o bien, quizás en el peor de los casos, algo tóxico y destructivo para una misma.
0: Que bonic això que deia la Valeria Luiselli d'aquest llibre Principi, mig i fi, editat per Angla. Aquesta idea també de potser pensar que en els temps moderns no podem estar com estaven abans, potser en un escritori tancades, aïllades del món, sense viure, només escrivint, sí. Però que els temps ens porten altres coses i també hem de ser comprensius amb això, no?
1: Sí, sí, sí. Jo trobo que la seva reflexió sobre intentar com no ser explotador amb la pròpia escriptura és molt interessant. De fet, a dins de la novel·la hi ha un moment que ella parla d'un altre poeta que parlava de la relació amb l'escriptura com si fos la relació amb un altre ésser humà, no? I que llavors és com que l'has de cuidar, l'has de regar, a vegades l'has de donar espai, l'has de donar paciència, i em sembla realment molt interessant això.
0: És bonica aquesta idea.
1: Sí.
0: No, sempre està allà apuntalant. Escolta, seguim amb la Valeria Luiselli, però en un altre context, oi?
1: Ara canviem molt ràpid de context. Ja hem parlat de Principi mig fi, us la recomanem moltíssim. Llegiu aquesta novel·la, llegiu Valeria Luiselli en general, és una escriptora interessantíssima.
0: La Irene Pujadas ha tret el seu certificat, el seu INSO 9000, vull dir, no li negueu, perquè quan ella diu alguna cosa és perquè val la pena.
1: Però per acabar, abans de marxar, per acabar amb Valeria Luiselli, sí que també volia explicar que ella ha participat en un altre projecte que em sembla guapíssim i que també té a veure una mica amb aquest optimisme, amb el temps i amb l'escriptura, que és el Future Library Project, la biblioteca del futur.
0: A veure, explica'ns què és això.
1: Es tracta d'un projecte de l'artista Katie Patterson que es fa en una biblioteca d'Oslo des de l'any 2014. Llavors, el tema és que ells conviden escriptors de tot el món a escriure llibres que s'atresoren en una sala tancada de la biblioteca d'Oslo i que no es podran llegir fins l'any 2114, és a dir, 100 anys després de la ideació del projecte. Llavors, per fer el projecte es van plantar 1.000 arbres en un bosc de Noruega que serviran per produir el paper en què s'imprimiran aquestes 100 obres que s'escriuran durant aquests 100 anys. Exacte. Llavors,
0: i és a dir, que no podrem llegir cap novel·la fins al 2114?
1: No, llavors clar, hi ha tot d'escriptors escrivint novel·les i entregant aquests manuscrits sabent que ningú que ells coneguin la podran llegir mai, no? O sigui, estan fent com una mena de... estan escrivint per la gent del futur. Llavors, la primera escriptora que va participar...
0: Com enviar els llibres a la Lluna, m'estàs dient?
1: Exacte, o sigui, estan fent els llibres per la gent del 2114. La primera en participar-hi va ser la Margaret Atwood, l'any 2014, i la Valeria Luiselli hi va participar justament l'any 2023 amb una novel·la que es diu La força de la ressonància, The Force of Resonance, i que no llegirem mai, efectivament, perquè no es farà pública fins al 2114.
0: Perdona, però això és una mica xupa-me la punta, perquè, a veure, has de tenir una força creativa per dir, no, he escrit una novel·la, però no la llegireu, la llegireu la gent del 2014.
1: És increïble.
0: Això és saber-ne molt, eh?
1: Això és saber-ne molt, i a mi realment m'encaixa moltíssim amb la seva novel·la i amb la seva... perquè trobo que també és un projecte que té un cert misteri i que té alhora molta confiança en l'existència d'un futur l'any 2014 en què hi haurà
0: millor.
1: Molta gent que no ha nascut i que voldrà llegir tot això, no?
0: Ai,
1: en fi,
0: a veure si estarem aquí nosaltres el 2114, ja t'ho explicaré. Irene Pujadas, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Fins aviat. Ens ha agradat molt conèixer la Valeria Luiselli amb aquesta novel·la Principi mig fi. Nosaltres ho deixem aquí, aquest programa, que també té el seu film, amb Mireia Dalmau, Roger Parera Moragues, Montse Comelles, Helena Miquel, Nil Via, Ferran Badia, i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà parlarem amb dones migrants sobre els problemes, tota la burocràcia que s'estan trobant a l'hora d'acollir-se a la regularització extraordinària del govern espanyol, però també aquest moment d'esperança, tot allò que viuen, ens en parlaran demà en directe a les 9 de la nit a Catalunya Ràdio.

0: Jonathan Andic ha quedat en llibertat provisional després d'haver dipositat el 1 milió d'euros que li demanaven com a fiança. Ara se l'investiga per un delicte d'homicidi per la mort del seu pare, Isaac Andic, el fundador de Mango, el desembre del 2024 a Montserrat. La jutgessa descriu fins a 7 indicis de criminalitat que pràcticament descarten que la caiguda mortal fos fortuïta. Indicis d'odi, premeditació i autoria.
1: Catalunya nit. En l'acord dels pressupostos firmat avui per Illa i Junqueras hi ha una partida addicional de 500 milions d'euros per ensenyament.
2: I per això són uns pressupostos que posen 500 milions addicionals en l'àmbit de l'ensenyament.
1: A banda d'aquest anunci, avui hem sabut quina proposta portarà el Departament d'Educació a la taula sectorial. La reunió de demà és clau per intentar posar fi al conflicte entre docents i govern. Educació planteja incorporar 2.405 professionals per a l'escola inclusiva i administració, accelerar els pagaments als docents acordats amb comissions i la UGT i millorar els complements salarials de tutoria. Doncs bé, li preguntarem en directe a la portaveu del sindicat majoritari USTEC si amb aquestes propostes es plantegen posar fi a les protestes.
0: L'altre nom del dia és el de José Luis Rodríguez Zapatero. L'Audiència Nacional l'investiga per tràfic d'influències i falsedat documental en el marc del rescat amb diners públics de l'aerolínia Plus Ultra i que va cobrar més d'un 1 milió d'euros d'empreses pantalla. És la primera vegada que s'imputa un expresident del govern espanyol. El jutge creu que des del despatx de Zapatero a Madrid s'orquestraven operacions internacionals amb or o petroli. Zapatero ha afirmat que és fals.
3: Jamás he tenido una sociedad mercantil ni directa ni a través de terceros, ni en España, ni fuera de España, ni he participado en ninguna operación de este tipo. Por tanto, deseo expresar que voy a ejercer mi derecho a la defensa con toda la firmeza y toda la convicción.
0: En qualsevol cas, és un altre cop dur per a Pedro Sánchez, que demà té sessió de control al Congrés. Zapatero encara era un actiu per al líder socialista, que passa a tenir una altra persona pròxima en el punt de mira. Escoltant avui la portaveu del PP, ja es pot intuir per on anirà la pressió.
4: Y Pedro Sánchez no podría seguir agonizando en la Moncloa si no fuese por la mediación que hace Zapatero con todos los socios de esa mayoría Frankenstein.
1: El Tribunal Suprem ha reconegut per una àmplia majoria que una persona està legitimada per recórrer una eutanàsia si té un vincle estret amb qui la demana. Això a l'espera que publiqui una sentència que fixarà jurisprudència. El Suprem debat aquesta qüestió arran d'un cas a Catalunya en què un pare va paralitzar l'eutanàsia del seu fill de 55 anys. El debat va ser intens també en el cas de la Noèlia, en què el seu pare també va aconseguir endarrerir el procés amb diversos recursos. La presidenta de l'associació Dret a Morir Dignament lamenta aquesta decisió.
5: És una resolució que d'alguna manera s'enfronta a l'esperit mateix de base de la llei. És una llei que reconeix l'autonomia i el dret de la persona a decidir sobre la seva pròpia vida sense cap ingerència. A part de ser un debat jurídic interessant, pues, que té conseqüències molt reals sobre les persones afectades, i això és una cosa que ens preocupa moltíssim.
0: Al Catalunya Nit, avui escoltarem el gremi de llibreters. Es queixen que algunes vendes de llibres es fan sense passar per ells. I la cultura també ens portarà, una nit més, al Festival de Canes.
1: Són les 10 i 4 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
0: Des d'ara i fins la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Jonathan, mantienes tu inocencia.
1: Aquí tens el moment en què sortia Jonathan Andic dels jutjats de Martorell amb els periodistes intentant que el respongués a alguna cosa. Ell no ha volgut parlar. Sortia després de dipositar una fiança d'1 milió d'euros per evitar l'ingrés a la presó acusat de la mort del seu pare, el fundador de Mango, Isaac Andic, durant una excursió a Montserrat el desembre del 2024. Acompanyat pel seu equip d'advocats i envoltat de càmeres i de periodistes, com ara sentíem, en dic, no ha dit res i ha pujat a una furgoneta negra que l'ha portat de nou cap a casa seva. La magistrada que investiga els fets veu prou indicis contra el fill de l'empresari i apunta a un mòbil econòmic com a possible causa del crim. Oriol Pujador, bona nit.
2: Què tal, Manel? Bona nit.
1: Quins són aquests indicis que veu la justícia per acusar Jonathan Andic?
2: Són diversos. De fet, la jutgessa n'arriba a enumerar fins a 7 d'indicis. D'entrada, assegura que l'autòpsia descarta que la caiguda durant l'excursió a Montserrat fos accidental. A més, les proves recollides pels Mossos apunten que la petjada que hi havia al camí des d'on va caure l'empresari es va fer de manera premeditada, com per simular aquella petjada. Els Mossos també han confirmat que l'acusat va ser a la mateixa zona de l'accident fins a 3 vegades uns dies abans d'aquesta fatídica excursió. La interlocutòria recull també les contradiccions en les declaracions que l'acusat va fer quan va declarar davant dels Mossos i quan va trucar al telèfon d'emergències. En una assegurava que no va veure com va caure el seu pare perquè deia que anava 5 metres davant d'ell en el camí. En l'altra, en canvi, assegurava que caminaven plegats i que el seu pare es va parar al lloc on va caure per fer una fotografia.
1: I pel que fa al possible motiu del crim, la magistrada apunta a un mòbil econòmic, eh?
2: Sí, sí, directament descriu Jonathan Andic com una persona obsessionada amb els diners. L'anàlisi dels missatges de WhatsApp del telèfon mòbil i també la declaració de diversos testimonis de l'entorn apunten també que l'acusat tenia una mala relació amb el seu pare. L'escrit judicial recull fins i tot que Jonathan Andic va intentar acostar posicions amb el seu pare després de saber que l'amo de Mango volia canviar el testament i crear una fundació per a persones necessitades. Després de saber això, és quan diu l'acusat va fer la proposta per fer una excursió tots dos sols a Montserrat en un intent de reconduir la relació. La fundació no es va arribar mai a constituir.
1: Jonathan Andic, de moment, no vol dir res, eh?
2: No, ha sortit com hem sentit dels jutjats aquest matí, avui no, tot i que sempre, que ha declarat davant dels Mossos, ha negat l'autoria dels fets. Sí que avui ha fet un comunicat la seva defensa i també la família, asseguren que la causa ha arribat al moment processal oportú per poder demostrar la innocència de l'acusat, de Jonathan Andic. El seu advocat, que és Cristóbal Martell, creu que l'acusació d'homicidi és inconsistent i que a més s'està estigmatitzant un home que és innocent.
1: Gràcies, Oriol.
3: Doncs bé, ara la investigació continuarà. De fet, a les 11 parlarem amb un advocat penalista perquè ens expliqui com s'ha treballat una investigació, una instrucció tan complexa com aquesta i quines són les fases que poden venir a continuació. Però aquesta detenció de Jonathan Andic ha estat, sens dubte, una de les notícies del dia. Representa un nou episodi en la carrera truncada de qui, fins i tot durant un temps, va ser successor del seu pare Isaac al capdavant de Mango. En repassem la seva biografia i la seva vinculació amb la companyia, amb Roger Santaló.
4: Un ascens meteòric a l'empresa familiar.
5: Nascut fa 45 anys i amb dues germanes més joves que ell, la primera formació de Jonathan Andic va tenir poc a veure amb l'àmbit empresarial. Va marxar als Estats Units per estudiar comunicació audiovisual, però després va redirigir el seu futur i va ampliar el currículum amb cursos de comptabilitat i finances per a directius i un màster en gestió i direcció d'empreses, tots dos a l'IES Business School. Amb 24 anys, Jonathan va entrar a Mango per aprendre el control de l'empresa i dos anys després, el 2007, va començar a dirigir la nova línia d'home de la multinacional de moda, més coneguda com a Mango Men. El seu pare li va anar donant a poc més responsabilitats i la gran prova de foc li va arribar el 2014, quan Isaac Andic va posar-lo al capdavant de la companyia i va exercir com a conseller delegat.
4: Pèrdues significatives.
5: Aquí tot es va torçar. El període de Jonathan Andic al timó de Mango va estar marcat per pèrdues considerables, de gairebé 100 milions d'euros. El seu pare va haver de tornar a agafar les regnes de l'empresa i el 2018 va nomenar Toni Ruiz com a director general, un executiu aliè a la família fitxat pel mateix Isaac Andic el 2015 i que representava un canvi radical al capdavant del grup tèxtil. La gira es va completar el 2020, quan Ruiz va ser nomenat conseller delegat, el lloc que havia ocupat Jonathan Andic. El fill destinat a ser l'hereu va tornar a la rereguarda, un altre cop com a responsable de Mango Men. Ruiz va reflotar la companyia i Isaac Andic li va entregar el 5% de l'empresa i es va convertir així en l'únic accionista sense vincles de sang amb el fundador.
4: La mort del pare i la seva herència.
5: Després de la mort d'Isaac Andic a Collbató, el seu fill Jonathan va continuar com a executiu de Mango, però l'any passat, i amb Ruiz com a president, l'empresa el va relegar a vicepresident i membre del Consell sense funcions executives. Jonathan Andic també s'ha dedicat a gestionar el patrimoni familiar, que ha heretat a parts iguals amb les seves dues germanes. Segons els comptes de Mango, els tres fills del fundador de l'empresa es repartiran 200 milions d'euros de la companyia del 2025, pràcticament tot el benefici que va tenir la multinacional tèxtil l'any passat.
1: Doncs sobre aquest cas hi posem ara la mirada de l'escriptor i col·laborador d'aquest programa del Catalunya Nit, Jordi Amat.
6: Fa tres mesos vaig rebre un missatge d'una verificadora de The New York Magazine. Em demanava que confirmés unes declaracions sobre Isaac Andic que jo havia fet a la periodista Rachel Donadio, autora del millor perfil que s'ha escrit, crec, sobre el gran empresari que va fundar Mango. En una llarga conversa a la redacció del diari hi havia descrit la festa que el mes de març de 2024 Andic va organitzar a l'escola IES a Barcelona quan Felip VI li va lliurar allà el Premi Reina d'Espanya. Aquella nit, la generositat de la que sempre parlen els seus amics la va desbordar per fer un gran acte amb l'alta societat local i va fer una rotunda afirmació del seu èxit professional i va donar les gràcies perquè ell, un home de lluny, havia acabat integrat, molt ben integrat, com un membre més de la selecta elit econòmica de Catalunya. Andic, a l'ombra, blindant la seva invisibilitat, havia esdevingut un dels que manen, un home de consell. Poca broma quan parlem de la seva trajectòria. El dia que va obrir botiga a la 5a Avinguda va sentir, aleshores sí, que havia triomfat. La seva marca de roba és una de les grans ambaixadores d'una indústria catalana i moderna en projecció internacional. Fins a quin punt n'hem estat conscients? Avui han detingut el seu fill com a presumpte assassí. Cada vegada que una nova notícia converteix la vida d'Isaac Andic en un serial de successos, inevitablement ha de ser així, penso, tanmateix, que perdem la possibilitat de valorar un dels homenots del nostre temps.
7: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
3: Dos minuts i arribarem a un quart d'onze de la nit. També us expliquem que per primera vegada la justícia imputa, investiga un expresident espanyol. És el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, investigat per l'Audiència Nacional per tràfic d'influències i blanqueig de capitals. En l'escrit que hem conegut avui, el jutge considera que Rodríguez Zapatero és el líder d'una estructura estable i jerarquitzada, creada per guanyar diners fent d'intermediari i influint davant de l'administració pública per afavorir Plus Ultra, una companyia aèria que l'Estat va rescatar arran de la pandèmia i ho va fer amb 53 milions d'euros. Madrid, Àngels Lafuente, bona nit.
8: Hola, bona nit.
3: Com argumenta el jutge José Luis Calama la imputació de l'expresident espanyol i l'enriquiment que se li atribueix?
8: Doncs en un escrit de 90 pàgines, el jutge acusa Zapatero de ser l'impulsor, l'origen del tràfic d'influències, de fer de mitjancer per posar en contacte empresaris. Es basa en àudios, en converses amb diversos empresaris i els propietaris de Plus Ultra diuen que s'ha de parlar amb Zapatero perquè és l'aconseguidor. A l'escrit, el magistrat assenyala la intervenció directa de Zapatero en operacions d'or, petroli, accions i divises i quantifica en prop de 2 milions d'euros els diners que va cobrar a través d'una complexa xarxa de societats instrumentals per ocultar l'origen i el destí dels diners. El jutge creu que Plus Ultra va pagar Zapatero a través de l'empresa d'un amic seu, Julio Martínez, també investigat en aquesta causa, 490.000 euros i a l'agència de les seves filles 240.000. Acusacions que Zapatero sempre ha negat i avui en un vídeo s'ha tornat a defensar.
9: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plusultra.
8: A banda d'aquesta empresa, també apunta que l'expresident hauria cobrat d'altres empreses pantalla més d'un milió d'euros, que va intentar blanquejar diners fora d'Espanya i que va fer actuacions similars per aconseguir beneficis per a Plusultra a Veneçuela. Segons el magistrat, després de la pandèmia, Zapatero va fer gestions perquè Plusultra rebés una injecció pública de 53 milions d'euros. El jutge l'ha citat a declarar el 2 de juny en la causa pel rescat de l'aerolínia Plusultra.
3: Àngels, és una imputació que ha provocat una allau de reaccions polítiques amb dos blocs molt definits. Mentre que el govern i el PSOE fan costat a Zapatero, els populars insten els socis de govern a deixar caure Sánchez.
8: Sí, la Moncloa ha sortit en defensa de l'expresident socialista, ho ha fet la ministra portaveu Elma Saiz, que ha lloat el llegat de Zapatero i ha defensat la presumpció d'innocència.
10: Yo tengo tanto afecto por el presidente Zapatero como inquina tiene la derecha a la que ganó en un procedimiento electoral cuando menos se lo esperaban.
8: També han tancat files des del PSOE, tot i admetre que la imputació de Zapatero ha estat un xoc per a la militància i per al partit. Patxi López ha fet costat sense matisos a l'expresident socialista.
11: No me creo que Zapatero sea un corrupto ni que se haya corrompido, al revés. Es el único presidente de este país que no tiene a ningún ministro imputado, el único de toda la democracia y que ha mantenido siempre una conducta ejemplar.
8: Mentre Núñez Feijóo, a través de les xarxes, exigia a Sánchez una sortida digna del govern, la popular Esther Muñoz ha fet una nova crida als socis d'investidura perquè reaccionin i deixin de fer costat a l'executiu de coalició. Acabar amb el govern corrupte de Sánchez, diu la portaveu del PP, està a les seves mans.
12: Bueno, es que creo que aquí hay que preguntarles a los socios. ¿Cuánto nivel de podredumbre están dispuestos a soportar ya más?
8: Socis de govern com Maribel Vaquero, del PNB, que es decanta per la prudència, mentre que el republicà Gabriel Rufián acusa directament els jutges de atacar el PSOE.
13: Ha habido mucho ruido y hay mucho ruido en torno al expresidente Zapatero, pero que nosotros lo que pedimos es prudencia, ¿no?
14: Yo sí que tengo un mensaje para los jueces, o según qué jueces de este país, el PP ya gana elecciones. No hace falta que hagan política, ¿eh?
8: Junts ha demanat aclarir els fets respectant la presumpció d'innocència de Zapatero i Vox insisteix en la necessitat de presentar una moció de censura contra Sánchez, una proposta que no recull Feijóo.
3: Gràcies, Àngels. Fem ara una pausa per la publicitat i a la tornada us expliquem que hi ha hagut moviments sobre la taula de la negociació del govern amb els sindicats d'educació. Ara de seguida us expliquem quin.
15: Catalunya Ràdio.
16: Som 3CAT.
15: Som 3CAT.
17: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
18: A Gotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Gotet i prova'l. Gotet, una nova forma de sentir.
19: Quina raó mou el teu món?
20: Lo futur del Pere.
21: Algun dia tenir el meu propi piset.
22: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
23: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
24: Senyores i senyors, bon dia.
25: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
26: Estàs confonent correlació amb causalitat.
27: No,
26: és un problema de primer, de filosofia, de lògica, de la
27: lògica. Ja ho sé.
26: Que és,
27: lo mateix que la IA.
26: Que tots els pobres siguin delinqüents.
28: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
29: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
30: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
31: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelons.
25: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
32: És que hi ha una cosa que em fascina sempre, tu, si és que cantes somrient sempre.
25: Amb Ricard Ostrell.
33: Em van passant coses.
32: Sí.
34: A Catalunya Ràdio. Postdates.
35: Jo visc sols per a planya lo que de mi s'és mort. De Cap al tard, de Joan Alcover. 100 anys de la seva mort.
34: Postdates, la institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
2: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
3: Minuts i arribarem a 2:15. Demà hi ha taula sectorial i avui el Departament d'Educació ha fet arribar una nova proposta als sindicats per intentar convèncer-los perquè desconvoquin les vagues. Les claus de la nova proposta són avançar l'augment de sou a 3 anys, pagar-los més per les tutories i injectar 2.405 professionals més al curs que ve, la majoria a l'escola inclusiva. Maria Costa, bona nit.
4: Bona nit.
3: Com es desgrana aquesta proposta?
4: Doncs la principal mesura salarial passa perquè l'increment d'aquest 30% del complement específic que es va pactar a l'acord amb Comissions Obreres i la UGT es faci efectiu en 3 anys i no en 4. Per tant, hem de comptar un any menys del previst. Recordem que l'augment pactat es traduïa en uns 3.000 euros bruts més a l'any que ara. Una altra proposta que fa el departament és que es cobri més pel fet de ser tutor. A més, incorpora un complement nou per fer de cotutor, que és una funció que, en definitiva, ara alguns docents ja estan assumint sense que se'ls retribueixi, i un altre complement per ser tutor en un centre d'alta complexitat. Tot i això, en aquest document no es detallen quins serien aquests augments d'aquests complements. Si volem posar números a la situació actual, un docent cobra 66 euros al mes per ser tutor d'infantil, primària o batxillerat, i 93 euros si fa la tutoria d'una classe ESO. Per tant, veurem demà quin és l'augment que plantegen. La consellera d'Educació, Esther Niubó, confia que la nova proposta pugui desescalar el conflicte. Ho dèiem aquesta tarda mateix en una compareixença al Parlament.
5: Demà mateix tornarem a tenir, si tot va bé, doncs aquesta mesa sectorial. La bona notícia de la setmana passada és que vam poder reconduir, recuperar aquest marc de diàleg que era necessari amb el conjunt d'organitzacions sindicals, haguessin signat l'acord o no. I, per tant, la nostra mà segueix estant estesa. Els hem fet arribar doncs una proposta que esperem poder treballar conjuntament demà i desitgem que puguem reconduir aquesta situació de tensió.
4: La proposta també inclou un calendari que preveu 5 reunions des del 22 de maig fins al 3 de juny, i en cada una de les quals es tractaria un tema concret.
3: De tot plegat, en volem parlar ara amb la portaveu del sindicat USTE, que és la Iolanda Segura. Iolanda, bona nit.
6: Hola, molt bona nit.
3: D'entrada, la primera pregunta és si demà assistireu a aquesta reunió amb el departament, a la mesa sectorial.
6: Sí, sí, nosaltres en principi assistim amb la voluntat de pues, obrir aquest marc de negociació, que mira, que hem pogut, diguéssim, hem pogut doncs, al final aconseguir després d'aquesta força de la mobilització que ha exercit el col·lectiu. Per tant, considerem positiu doncs, haver pogut doncs, poder tornar a seure a negociar, i per tant doncs, nosaltres hi assistirem malgrat. Ja us explicaré doncs, que no, aquesta proposta no encara no arriba als mínims.
3: I aquesta proposta que estem explicant avui de més professionals, per exemple, per a l'escola inclusiva i per reforçar plantilles, millores salarials, sobre la primera qüestió, per exemple, es planteja incorporar 2.405 professionals. Què els sembla?
6: Doncs bé, en aquest cas doncs, nosaltres no ens han enviat la concreció d'aquest desplegament, no? Quines figures professionals seran, en quins criteris es distribuiran, quin impacte real tindran el curs vinent, si són reforços, si garantiran doncs, uns reforços estructurals a tots els centres. Realment no sabem doncs, la concreció de tot això, i per tant, de moment no podem entrar en fer una valoració sense aquesta concreció. Per nosaltres, d'entrada, és insuficient, perquè el que necessitem són doncs, reforçar les dotacions de plantilles en els centres, tant de personal docent com del personal d'atenció educativa, reforçar les plantilles dels serveis educatius, i per tant hi ha un pla de xoc en el qual doncs és, no, amb un full de ruta molt clar en el qual doncs es descrigui un horitzó, es descrigui doncs, aquestes dotacions, quines han de ser, on s'han d'implementar, bueno, marcar aquest full de ruta amb això, amb una proposta inicial que sigui un pla de xoc que ja el curs que ve doncs es vegi reflectit a les aules. Però bueno, ja dic, estem a l'espera que ens facin arribar doncs aquesta proposta més detallada.
3: Clar, sobre aquesta xifra de 2.405 professionals, és a dir, si es posessin ja, per exemple, el curs vinent en funcionament als centres i ben distribuïts, podria ser una bona xifra.
6: Això per nosaltres seria un punt d'inici en matèria d'inclusiva, però no suficient, perquè, com he dit, aquí el que necessitem és, primer, marcar un horitzó, no?, que és dir, a on hem d'arribar. Per tant, què necessiten els centres educatius, quines mesures, quina estructura s'ha de crear en els centres educatius per tal de que puguem donar resposta a l'atenció de tot l'alumnat i després marcar aquest full de ruta, no?, que doncs, reculli el desplegament d'aquestes mesures i dotacions i la inversió necessària per poder-hi, no?, per poder fer aquest desplegament. Això hi ha de ser, aquesta planificació ha de ser. No pot ser, doncs mira, llancem una dotació de recursos i després ja veurem què passarà, no?, i anar fent pagats. Hi ha d'haver una planificació sobre la taula que realment doncs, doni la resposta per una resposta estructural, diguéssim, calendaritzada amb aquest horitzó final perquè realment el que necessitem és aquest desplegar aquest model d'escola inclusiva que necessita a més a més i poder donar aquesta atenció a l'alumnat perquè no podem anar perdent més llençols pel camí com està passant ara. Així que bé, seria un punt d'inici, però hi hauria d'haver aquesta voluntat al darrere, també.
3: Pel que fa a la qüestió salarial, hi ha aquest augment del 30% del complement específic que, en comptes de pagar-se en 4 anys, com estava previst, s'avançaria i es pagaria en 3. I, per altra banda, també els complements salarials per determinades funcions de tutoria. Això com ho veuen?
6: Bé, doncs que l'augment del complement específic continua sent el mateix, l'únic que ho avança en un any, però no continua sent la mateixa quantitat, que ja vam apuntar i que és insuficient, que ja ara mateix, doncs, diguéssim, ja és insuficient des d'ara ja, i això que es desplega en 4 anys, i com a bueno, vull dir que és una... no respon a la pèrdua salarial que hem patit en els darrers anys, no reverteix aquesta pèrdua salarial, per tant, és insuficient. Si, i pel que fa a els càrrecs, bueno, aquesta proposta de complements addicionals per raó, retribuir millor les titories, i aplicar algun complement en determinats centres, la veritat és que això no, per nosaltres no ha de ser matèria de negociació en aquest marc. No diem que no s'ha de negociar en un altre marc, però en aquest no, perquè no és un augment salarial que reflecteixi en el salari base. Per tant, que el gaudeixi totes les persones treballadores, tots els docents. És aquest augment, aquesta proposta, només en gaudiria qui realitza aquest càrrec, però qui no el realitza doncs no veuria contemplat en la seva nòmina doncs aquesta millora. Mm-hmm. I per tant, doncs nosaltres no podem acceptar que diguéssim que l'alternativa a millorar el salari base sigui aquesta, que no repercutirà en els salaris en tots els salaris, eh? Uh-huh. Així que no, nosaltres anirem a fer rebutjarem aquesta proposta, malgrat no diguem que no sigui necessari negociar aquesta millora, perquè sí que és una reivindicació que portem situant en les meses de negociació ordinàries des de fa molt temps i per tant no la deixem de banda, però no en aquest marc. En aquest marc anem a millorar el salari base i totes les persones treballadores perquè realment això es contempli a les seves nòmines.
3: Avui que s'ha firmat aquest acord de pressupostos entre Esquerra Republicana, el senyor Junqueras i el president de la Generalitat, Salvador Illa, Junqueras ha explicat que hi ha aquesta partida addicional de 500 milions d'euros per ensenyament, per educació. Fent càlculs, creuen que amb aquests diners es podrien resoldre les seves demandes, les demandes de l'USTEC i dels altres sindicats?
6: Bueno, doncs és una cosa que l'haurem d'estudiar, però el que sí que tenim molt clar és que si no són suficients s'haurà de millorar, perquè el que nosaltres tenim molt clar és que no acceptarem que ens vulguin fer passar perquè les millores només siguin dintre del marc de l'acord, perquè llavors no ampliarem aquestes millores. Així que siguin 500 milions d'euros, si és suficient, doncs perfecte, però si no és suficient, nosaltres lluitarem perquè vagi més enllà. I si s'ha d'aprovar ampliacions de crèdit, el que faci falta, doncs esperem el suport de tots els grups polítics. Tant de bo l'acord de pressupostos hagués situat com a línia vermella doncs l'educació pública d'aquest país i que hagués posat sobre la taula doncs, com a línia vermella una millora d'un acord que ha rebutjat la majoria del col·lectiu amb la partida pressupostària necessària que ja hagués entrat en aquests pressupostos i que, a més, doncs, bueno, abordés moltes altres qüestions molt necessàries. Però perquè tant de bo, tant de bo, algun dia l'educació, els serveis públics siguin la línia vermella de negociació dels pressupostos perquè és una... I guanyarà la ciutadania i guanyarà el progrés del país.
3: Veuen marge perquè demà hi hagi un acord que permeti reconsiderar el calendari de mobilitzacions?
6: Tant de bo. No sabem, no volem entrar en valoració de res. Nosaltres el que diem és que mostrem tota la predisposició negociadora possible, les hores que facin falta. De fet, el calendari també que hem plantejat el considerem insuficient perquè situa unes dates que no són espaiades i que que a més se'n van molt enllà en el temps. I fins i tot, no eviten que continuem aquestes mobilitzacions perquè s'acaben planteja dates fins al dia 3 de juny i tenim convocades vagues fins al dia 5. Llavors, aquesta dilatació no l'entenem i, per tant, demanem un calendari molt més, immediat, amb dies consecutius i a més que hi puguem destinar les hores que es necessitin per poder arribar realment a acordar millores i poder signar un acord amb aquestes millores que resolguin doncs, les mancances que tenim tant les persones treballadores com el nostre alumnat.
3: Per tant, difícil que només amb la reunió de demà n'hi hagi prou.
6: No, de fet, la proposta ja situa diferents, diferents dies de negociació. Ja no hi ha el plantejament de que demà ja s'arrenqui un acord, sinó que ja planteja doncs, un calendari de dies de negociació. Però nosaltres demanem que aquest calendari sigui molt més compactat i que hi hagi la voluntat de no sortir d'aquestes reunions fins que no fem avenços significatius.
3: Doncs demà la primera, veurem com acaba. Moltíssimes gràcies a Iolanda Segura, és la portaveu del sindicat USTEC, per haver-nos atès. Bona nit.
6: Moltes gràcies a vosaltres. Molt bona nit.
0: Doncs bé, en aquest sentit encara hem d'afegir que el sindicat CGT ha dit que també assistirà a la reunió com l'USTEC, tot i que avisa també que la proposta és insuficient. I en canvi, el sindicat de professors de secundària, hem pogut saber a Catalunya Ràdio que ha decidit aquest vespre que no anirà en aquesta reunió perquè, en fi, considera, diuen literalment que és una presa de pèl la proposta. Avui les mobilitzacions dels mestres s'han concentrat al Vallès i al Maresme. Al matí s'ha tallat la C-17 a Montcada i Reixac i la Nacional 2 a Premià de Mar i Mataró. Les manifestacions més multitudinàries s'han fet a Granollers i Sabadell. Educació xifra en un 16% el seguiment de la convocatòria de vaga a les tres comarques i el sindicat USTEC parla d'un 60%.
2: Catalunya nit.
0: I el govern veu marge per arribar a entendre's amb els sindicats de mestres després de tancar l'acord de pressupostos amb Esquerra aquest matí.
1: Els marges, doncs tots els que considerem. Sí, aquesta negociació amb educació, veurem quins resultats dona, però sempre hi ha marge.
0: És la consellera d'Economia, Alícia Romero, que s'ha mostrat així de clara mentre acaba de negociar amb els comuns, que encara no han donat el vistiplau als pressupostos i que estan aprofitant aquestes hores per fer moure el govern a favor dels mestres. Saludem a aquesta hora el nostre company Albert Prat. Bona nit, Albert.
7: Què tal, Agnès? Bona nit.
0: Bona nit. Aviam, quin marge hi ha?
7: Clar, el govern ja diu obertament que està disposat a aparcar alguns projectes dels nous pressupostos per prioritzar les demandes dels docents, però clar, no a qualsevol preu. Romero ha advertit que ja han hagut d'estirar la partida de retribucions per encaixar l'increment salarial pactat amb Comissions i la UGT i ha demanat a l'USTEC que s'oblidi de la petició de màxims que reclama.
1: Marge en aquests moments hi és, clar, el tenim tancat, no n'hi ha. Evidentment, si hi ha voluntat, doncs veurem. Òbviament, hi ha algunes peticions que ja es pot veure que són inassumibles, perquè si ens demanen segons quins augments, de 700, 800 milions d'euros, doncs ja es veu que això és complicat, perquè vol dir quines coses deixem de fer per fer això, no?
7: I aquí els comuns, que aquest cop han preferit deixar que Esquerra els passés per davant, volen capitalitzar aquestes hores i fer notar les reclamacions dels mestres collant el govern fins a l'últim minut. Jessica Albiach.
8: Estem disposades a reformular, a recalendaritzar algunes de les propostes que estan en el nostre acord de pressupostos, si això vol dir que tenen més recursos per poder arribar a un acord amb els sindicats educatius.
7: De fet, aquí el govern s'està reunint a contrarrellotge en les últimes hores amb els comuns per lligar els seus vots pels pressupostos i poder reactivar la tramitació parlamentària a finals de setmana.
0: I pel que fa a Esquerra, Albert, avui Oriol Junqueras ha volgut subratllar el fet que sense uns nous pressupostos, ha dit, no hi ha marge per negociar res amb els mestres. Ha reivindicat d'aquesta manera l'acord que ha tancat aquest matí amb el president Salvador Illa.
7: Sí, aquesta és la foto que buscava el president des que va posar els peus al Palau de la Generalitat fa dos anys. De fet, s'ha hagut d'esperar això gairebé fins a la meitat del mandat per convèncer Oriol Junqueras i després d'un primer intent fallit ara fa dos mesos per arribar fins aquí. Aquest era el moment. Encaixada de mans de tots dos, Illa Junqueras davant la premsa al Palau de la Generalitat. El traspàs de l'IRPF ha quedat fora de l'acord, però després de la foto Junqueras ha assegurat que el repescaran després de l'estiu.
9: Estem davant d'una nova oportunitat i que aquesta nova oportunitat, la millor manera de tramitar-la és en el model de finançament.
7: Amb l'IRPF al marge dels pressupostos, ara el principal acord que ha arrencat Esquerra és la construcció d'un tren orbital que connecti les ciutats metropolitanes sense passar per Barcelona. Doncs bé, aquesta obra faraònica la pagarà l'Estat i serà demà a la tarda quan els dos governs signaran l'acord a Madrid per engegar un projecte que no estarà acabat almenys fins al 2040.
0: Doncs tenim sobre la taula aquest compromís de la construcció del tren orbital. Què més han acordat en el marc d'aquests pressupostos, Albert?
7: També han promès un nou mecanisme per fiscalitzar que l'Estat fa els deures amb Catalunya en matèria d'inversions, la reformulació del Consorci de la Zona Franca perquè la part catalana tingui majoria i els primers tràmits perquè la Generalitat pugui dir-hi la seva en la gestió dels aeroports. També hi ha una partida de 400 milions d'euros per ajudar els 700 municipis que tenen menys de 5.000 habitants. I es reforçarà el pressupost de la Conselleria de Política Lingüística perquè impulsi el català en l'àmbit digital i ampliï el nombre de places per aprendre'l.
0: I a tot això, què hi diu el principal partit de l'oposició?
7: Doncs bé, el portaveu de Junts, Salvador Vergés, acusa Esquerra d'haver donat llum verd als pressupostos d'Illa sense pensar en els interessos dels catalans.
10: Esquerra Republicana ha demostrat amb aquest acord que realment el que volien doncs, era els pressupostos a qualsevol preu. Han posat per davant els interessos particulars. El que sí que aporta és estabilitat al govern, però a costa de la inestabilitat del país.
0: Doncs aquest és el punt de vista de Junts, concretament del seu portaveu, Salvador Vergés. Albert Prat, bona nit, gràcies.
7: Que vagi bé, bona nit.
3: Hem parlat de les protestes en el sector de l'ensenyament. Doncs bé, demà són els metges catalans que tornen a fer vaga. És l'onzena aturada del sector des de l'octubre. Metges de Catalunya insisteix que la protesta es mantindrà fins que el govern no s'avingui a negociar millores laborals. I han engegat una campanya per encoratjar els professionals a deixar de fer hores extres. Xavier Lleonart és el secretari general del sindicat.
11: Fa massa temps que la sanitat pública catalana s'aguanta per la sobrededicació que està fent els metges i facultatius en el sistema.
0: Els Mossos i la Guàrdia Urbana han detingut a Figueres un home per la mort a ganivetades de la seva exparella, tot plegat en una plaça a primera hora de la tarda. La detenció s'ha fet al mateix lloc dels fets. L'agressor tenia una ordre d'allunyament i ja se l'havia detingut per trencar-la ahir mateix. L'Ajuntament ha convocat per demà un minut de silenci. Figueres, Maria Rovira.
12: Els Mossos han obert una investigació sobre els fets que han passat a la plaça Josep Tarradellas quan els policies han arribat al lloc. Han trobat la víctima estesa a terra en ple carrer. Els sanitaris no han pogut fer res per salvar-li la vida. Allà mateix han detingut el sospitós, un home de 48 anys i exparella de la víctima de 33. L'arrestat tenia antecedents per violència masclista i un ordre d'allunyament de la víctima. De fet, ahir ja el van detenir per trencar-la i provocar-li lesions. Avui la víctima no s'ha presentat per declarar ni a la cita forense premsa per valorar aquestes lesions i s'havia deixat en llibertat el detingut, segons un comunicat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, condemnava els fets i destacava també que alguns veïns han ajudat a reduir l'agressor per facilitar-ne la detenció.
13: Com a alcalde, el que em toca és donar el pes a la família i intentar que xacres com la violència masclista no es tornin a repetir ni a la nostra ciutat ni enlloc. En dir-vos que hi havia un ordre de protecció envers la persona que avui ha estat víctima d'aquest incident i que l'Ajuntament, doncs, demà farem un minut de silenci en memòria de la persona que avui ha perdut la vida en aquesta plaça.
12: Ha afegit que tant la víctima com l'agressor són veïns de Figueres, de molt a prop de la zona on han passat els fets. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos a Girona s'ha fet càrrec del cas i la policia científica s'ha encarregat aquesta tarda d'agafar mostres i proves a la plaça Josep Tarradellas. També s'ha decretat el secret de sumari.

0: Suprem, abans, com deies, de publicar una sentència que fixarà jurisprudència i que es coneixerà pròximament. La presidenta de l'Associació Dret a Morir Dignament, Cristina Vallès, ha lamentat en declaracions a 3cat.info aquesta decisió judicial.
1: És una resolució que, d'alguna manera, s'enfronta a l'esperit mateix de base de la llei. És una llei que reconeix l'autonomia i el dret de la persona a decidir sobre la seva pròpia vida sense cap ingerència. A part de ser un debat jurídic interessant, pues, que té conseqüències molt reals sobre les persones afectades, i això és una cosa que ens preocupa moltíssim.
0: En el cas d'aquest català, el pronunciament del Suprem suposarà el retorn a la casella de sortida. Haurà de tornar a demanar l'eutanàsia i començar el periple pels tribunals. El cas d'aquest home va transcorrer en paral·lel al cas de la Noelia, la jove que també demanava l'eutanàsia i que el seu pare va endarrerir amb diversos recursos durant mesos. Des de l'Associació Dret a Morir Dignament asseguren que els casos d'eutanàsia que acaben en recurs als tribunals són una excepció.
2: La venda de la fàbrica de Pascual a Osona ha obligat Llet Nostra a envasar a Burgos. Ara l'empresa està buscant una solució per tornar a envasar a Catalunya el més aviat possible, però el procés es pot allargar uns mesos. Gurb, Nàtia Dell.
3: La llet de cooperatives catalanes continua venint dels mateixos ramaders d'aquí, un centenar en total, però des de fa una setmana l'envasat es fa a Aranda del Duero. És una mesura temporal per garantir el subministrament als consumidors mentre no troben una planta més a prop. L'empresa, que manté la capacitat productiva, ha reforçat les mesures de traçabilitat per garantir l'origen del producte. Fonts de Llet Nostra asseguren que ni la qualitat ni el preu final de venda de la llet se'n veuran afectats. El canvi és conseqüència directa de la venda de la planta de Pascual a casa Tarradellas per dedicar-se a fer mozzarella per a pizzas. A Gurb, en total, s'envasaven 150 milions de litres anuals de llet de diferents marques. D'aquests, 35 milions eren de Llet Nostra.
2: Fem una pausa per la publicitat i de seguida tornem amb la crònica internacional.
4: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
4: Som 3CAT.
5: Tota comunitat necessita un cor.
4: Un cor? Per què?
5: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
4: I reforçar la identitat?
5: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
4: Amic, 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
6: Divendres 22 de maig a la tarda de Catalunya Ràdio bufarem espelmes.
7: Que no tinc temps per pensar, que no tinc temps.
6: Celebrem 20 anys d'Auditori de Girona amb Mazzoni, Miguel Poveda,
8: amadíssim senemí,
6: i moltes cares més en companyia d'oients que ens vulgueu venir a veure.
9: Aquest divendres 22, la tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga, en directe des de l'Auditori de Girona.
6: Us esperem a partir de les 4 de la tarda.
10: Auditori Palau de Congressos de Girona. Celebrem 20 anys de música, de congressos, de vida.
11: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
12: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
13: A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
14: Aneu massa de listos.
15: I els valencians?
14: No, els valencians, que mira, si hem caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
13: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
16: Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
17: Ha sentit el que acaba de dir?
14: Que a Mallorca no feu l'amor.
9: Segona temporada de la República del Mediterrani. El videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
10: I també disponible a la plataforma 3CAT.
5: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
4: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
4: Som 3CAT.

En punt 11:15, Donald Trump ha donat un nou ultimàtum a l'Iran fins a finals de setmana perquè accepti un acord de pau i renunciï a tenir la bomba atòmica. Ho ha fet hores després que hi ajornés l'atac previst, va dir, per avui. El seu número 2, el vicepresident J.D. Vance, diu que hi ha hagut avenços en les negociacions amb Teheran, però que no es pot anunciar cap acord mentre no...

0: no quedi ben segellat. Anem cap a Washington en directe. Oriol Serra, bona nit.
1: Hola, bona nit, Manel.
0: Per tant, quin és l'estat de les negociacions amb l'Iran, segons el vicepresident nord-americà?
1: Doncs el govern dels Estats Units continua amb la retòrica de buscar excuses cada cop menys detallades per ajornar nous bombardejos contra l'Iran, és a dir, per evitar que la guerra s'allargui. El que hem sentit avui no és gaire diferent del que vam sentir fa dues, tres o quatre setmanes. Avui ha estat el torn del vicepresident J.D. Vance.
2: El que penso és que els iranians volen un acord i tenen clar que l'arma nuclear és la línia vermella dels Estats Units d'Amèrica. Però no ho sabrem fins que no s'hagi signat un acord sobre el paper.
1: Un Vance que ha deixat ben clar que l'arma nuclear només pot estar en mans de pocs països i, sobretot, que s'ha d'evitar que la tinguin règims perillosos.
2: Com a pare de tres nens, no vull que heretin un món on una vintena de règims, la meitat dels quals són molt perillosos i simpatitzen amb el terrorisme, tinguin l'arma nuclear. Volem que el nombre de països que tenen l'arma nuclear es mantingui reduït i és per això que l'Iran no la pot tenir.
1: El vicepresident dels Estats Units ha assegurat que el govern que representa ha iniciat aquesta guerra pensant en la seguretat i la prosperitat dels nord-americans. Recordem que la inflació està pels núvols i productes com la benzina costen més del doble que abans de la guerra.
0: J.D. Vance, Oriol, també s'ha referit a l'anunciada retirada de tropes dels Estats Units d'Europa. Què és el que ha dit?
1: Bé, en aquest sentit, ha mirat de treure ferro a l'assumpte. El vicepresident nord-americà ha assegurat que no es tracta de retirar tropes, sinó de redistribuir-les, i també ha aprofitat per a carregar contra els mitjans de comunicació europeus pel seu to crític contra Donald Trump, i ha reiterat que els Estats Units no són la policia del món.
2: Penso que si la premsa europea vol atacar el president dels Estats Units, hauria de començar a mirar-se al mirall. Tot el que ha dit és que serem bons aliats, bons amics i bons socis comercials, però el que seria raonable per Europa és començar a assumir una mica més de responsabilitat sobre la seva integritat continental.
1: Per cert, que pel que fa a l'atenció amb la premsa, Vance ha mantingut la tradició de la portaveu de la Casa Blanca, a qui ha substituït perquè està de baixa per maternitat. Avui ha impartit una classe de periodisme explicant a un periodista com s'ha de formular una pregunta.
0: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Gràcies, Oriol. Bona nit.
1: Adéu, bona nit.
3: Dotze minuts i arribarem a les 11 de la nit. La flotilla de Gaza ha quedat desarticulada. Les forces israelianes, amb embestides i trets inclosos, segons denuncia l'organització, ha aconseguit assaltar avui la desena de vaixells que quedaven rumb a la franja. Els més de 400 activistes ara seran traslladats a Israel per començar el periple de les expulsions. Jerusalem, Jordi Brascó.
4: Després de fer broma de la flotilla durant tot el dia d'ahir, amb mems inclosos, Israel ha abordat la desena de vaixells que encara continuaven navegant en direcció a Gaza amb molta més duresa. Els trets s'hi han afegit embestides amb la proa, segons demostren alguns vídeos dels activistes detinguts. Tots ells s'han afegit als que ahir van córrer la mateixa sort i s'espera que en les pròximes hores siguin deportats des d'Israel. Canvi d'estratègia, doncs, respecte a l'última vegada, quan l'enorme majoria dels detinguts van ser retornats a terra a les costes de Grècia, a excepció de dues de les cares més visibles que van passar 10 dies detinguts. Un d'ells, el català d'origen palestí Saïd Abou Keshek, ha estat inclòs en una llista de 4 persones que seran sancionades per Estats Units. El motiu? Intentar boicotejar el pla de Donald Trump per la franja. Un pla que segueix sense instaurar-se des de fa mesos, més enllà del suposat alto al foc, que recordem ja ha deixat prop de 900 morts.
5: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
0: La plataforma 3CAT ha rebut aquest vespre el Premi Nacional de Comunicació Digital, que reconeix la seva consolidació com a porta d'entrada de nous públics a l'audiovisual en català. Una fita que valen el més d'un milió i mig d'usuaris registrats i els més de 600 milions de reproduccions des del seu llançament. Els premis que atorga la Generalitat de Catalunya s'han entregat al Teatre Principal de Sabadell. Anem cap allà, Montse Camps.
6: Bona nit. Premi per 3CAT, la tercera plataforma més escollida pels catalans després de Prime Video i Netflix. La presidenta de 3CAT, Rosa Romà, ha dedicat el premi a tots els que l'han precedit i ha remarcat que aquest projecte vol ser un punt de trobada.
7: Hem de parlar a la Catalunya que és i a la Catalunya que vindrà. I 3CAT vol ser aquesta eina, aquest punt de trobada amb un fil conductor, un element comú amb tots que ens agermana, la llengua catalana. La nostra responsabilitat és aconseguir-ho i també és el nostre orgull veure com anem creixent cada setmana que passa i darrere hi ha l'esforç de tants i tants treballadors i col·laboradors.
6: L'acte l'ha encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha remarcat el fet que els mitjans en català són una eina d'integració.
8: I ha servit aquesta informació que ho fet en català perquè persones doncs, que van decidir venir a Catalunya per la raó que sigui a tirar endavant el seu projecte de vida a casa nostra, com està passant avui, com ha passat doncs, la història recent de Catalunya, doncs s'integreixin.
6: Justo Molinero ha rebut el Premi d'Honor per la seva carrera al capdavant de Teletaxi. També, entre altres, s'han premiat Ràdio Televisió Espanyola Catalunya, la directora del diari Ara, Esther Vera, RAC1 i el diari de Sabadell i el programa Hospital de Proximitat de Televisió de Mataró. Un acte al Teatre Principal de Sabadell on hi han assistit professionals com Jordi Hurtado, Ricard Ostrell o Toni Clapés.
3: El Gremi de Llibreters de Catalunya ha presentat la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. És una campanya que denuncia el sistema de compra i venda de llibres en biblioteques i centres educatius, entre d'altres. Segons el president del Gremi, Enric Del Arco, aquesta pràctica està afeblint les llibreries, Montse Pujol.
9: Entre les pràctiques que el Gremi de Llibreters assenyala que perjudiquen les llibreries hi ha els descomptes il·legals, la venda directa en fires i mercats o els concursos públics per nodrir les biblioteques. El president del gremi, Eric Del Arco, n'apunta un altre.
10: La diferència com comprar a una botiga online d'una llibreria o comprar a Amazon, vull dir, és la diferència entre tenir llibreries o tenir supermercats de llibres.
9: El gremi planteja la problemàtica just després d'un Sant Jordi exitós.
11: Econòmicament no ens salva les llibreries fer un Sant Jordi excepcional, mai ens ha salvat, és un esforç molt gran, però això no treu que la resta de l'any hi hagin aquests petits processos que un a un van laminant el que és la cadena del llibre, que és el que permet després tenir la bibliodiversitat que tenim les llibreries.
9: El manifest de la campanya Combat la distopia, tria la llibreria s'hi han adherit 300 llibreries.
0: Una pel·lícula ha fet reflexionar avui tot Canes, Fjord, que se suma a les favorites per endur-se la Palma d'Or del festival de cinema més prestigiós del món. El film fa que el públic es qüestioni les seves idees preconcebudes i també la superioritat moral europea envers algunes societats estrangeres. Enviat especial a Canes, Marc Garriga, bona nit.
12: Bona nit.
0: De què tracta aquesta pel·lícula?
12: Doncs la pel·lícula del romanès Christian Mungiu parla de la difícil adaptació a Noruega d'una família formada a Romania amb uns lligams molt forts amb la religió cristiana. La mare és noruega i això els facilita l'entrada al país, però a partir d'aquí la societat, els seus veïns i les institucions posen en dubte des del primer minut la seva capacitat per educar els seus fills segons els costums i la ideologia noruecs. El problema és que el cas topa amb una suposada llibertat en Noruega, que per ells és més limitada. Mungiu defensa que sigui un film ambigu.
13: La vida és ambigua. Si fas un tipus de cinema que s'inspira en la vida, has de respectar això. El cinema ha d'intentar que et replantegis les teves opinions i fer-te recapacitar sobre si te les has pensat bé i si realment això és el que vols pensar. Perquè vivim en un món molt influenciat per les tendències i has de ser molt valent per expressar alguna cosa que vagi en contra de l'opinió general.
12: I així ho són les seves pel·lícules habitualment, entre elles les quatre amb les que ja havia competit a Canes, d'on es van dur el premi a la millor direcció el 2017. Sense part als exàmens.
3: 5 minuts i arribarem a les 11. És l'hora dels esports. David Ubach, com estàs? Bona nit.
14: Què tal? Bona nit.
3: Vinga, anem amb el primer document sonor del dia. Alexia Putellas, al Tot Costa, de Catalunya Ràdio, parlant del seu futur.
15: La meva decisió és centrar-me en que el futur immediat és l'entrenament de demà. Ser encara millor de l'entreno que he estat avui. I així vaig, així vaig. Evidentment, hi haurà un moment...
16: Que hauràs de decidir.
15: Clar, però no és aquesta setmana ni és moment de posar-li foc a això.
14: No és aquesta setmana el moment de parlar del futur d'Alexia. Són declaracions al Tot Costa en una entrevista més avui, perquè és la setmana de la final de la Lliga de Campions, que el Barça juga contra l'Olímpic de Lió Oslo dissabte, i en què el Barça buscarà la quarta Champions. Per tant, Alexia, que emplaça uns dies més la resolució sobre el seu futur del partit, assegura que veu una final molt i molt igualada contra les franceses, nega que l'equip li tingui no només respecte, sinó por al Lió. D'aquest enfrontament n'ha parlat també el tècnic Pere Romeu, que en clau d'actualitat doncs, ha parlat de les lesionades i manté que esperen comptar amb Irene Paredes i Caroline Graham, que s'estan acabant de recuperar, però Romeu s'ha mostrat optimista.
0: Doncs després de la d'Alexia, la segona veu que escoltem avui és la de Pedri.
16: Como es normal, estaba muy jodido. Perderse un mundial no es nada plato de buen gusto y sobre todo por una lesión.
14: Parla Pedri de Fermín, el seu company, a qui ja han operat avui mateix de la fractura que té el dit petit del peu dret, que el farà perdre's al mundial. Del Barça també, d'altra banda, hem de parlar de números, perquè des de la Lliga de Futbol Professional apunten ja que el Club Blaugrana podria entrar en la norma aquesta de l'un per un del fair play financer i fitxar amb normalitat aquest estiu, sobretot gràcies a la marxa del Lewandowski i a l'obertura d'un nou tram de la grada que suposarà més ingressos.
3: I decepció al Manchester City, que se li ha escapat la Premier League. Aquest és Guardiola.
17: And so will it make it sad for you that tomorrow is your last visit to Wembley in charge of Manchester City?
18: No way. I have one more year contract.
14: És Guardiola responent que té contracte en vigor quan li demanen si marxarà del City ara, té un any més de contracte, però tens el seu futur. El City acaba d'empatar un al camp del Bournemouth i li ha donat matemàticament el títol a l'Arsenal. A falta d'una jornada, l'Arsenal ja és campió i a veure si amb aquesta temporada resolta per al City, a la roda de premsa d'avui de Guardiola, l'anuncia el seu adeu, tal com asseguren ahir mitjans anglesos.
3: Doncs ho veurem. Això ha de passar en els pròxims minuts.
14: Sí, si hi ha novetats, doncs les farem arribar.
3: I tant, gràcies, David.
14: A vosaltres.
19: Déu-n'hi-do, mare meva.

0: la planta.
1: A veure, sabem que demà farà calor.
2: Un missatge claríssim.
1: Ara falta saber fins a quin punt serà
2: 60,
1: extrema.
2: No?
1: A veure, que ens ho expliqui la Gemma. Bona nit, Gemma.
3: Bona nit, no tant, era tant com la cançó, però era per... que iniciarem aquests dies de calor, que avui ja s'ha notat, és una cançó que es diu La calor amb el Xiula i la Dilla Russa, i això és el que començarà. Avui ja s'ha enfilat, ahir dèiem que arribaríem als 30, doncs més, hem arribat a 32 graus a Vinebre, 31 al Pantà de Riba-roja, 30 a Pantà de Siurana, 30 a Serós, 30 a Torroja de Priorat, per tant, ja els hem tocat, i entrem en uns dies en què anirà pujant. Demà potser un parell de graus i a finals d'aquesta setmana, cap a dijous, divendres, doncs podríem arribar ja aquests valors més alts, arribant als 35 graus, no els 40 de la cançó, però sí que tindrem temperatures que aniran pujant. Avui encara hem tingut algun ruixat puntual, però ha deixat 10 litres a Puigcerdà o 4 d'As, i demà ja els ruixats seran encara més puntuals que avui. Per tant, aquesta estabilitat que també anirà acompanyada d'aquest augment de la temperatura, que cada dia anirem notant una miqueta més.
1: Doncs cap amunt.
2: No, no, sí, a mi jo ja m'agobio, veient el termòmetre segons a quins números.
3: No són 40, no són 40.
1: És que no acabem de trobar el terme mig, no l'acabem de trobar.
2: No, no el trobem.
1: Jo ho podríem deixar 28-29 per sempre, ja.
2: Jo trobo que sí, 27.
3: Aquests 30 també, els 30 són cap a Ponent, cap a l'interior de l'Ebre, la resta, doncs no hem arribat, aquests valors.
2: Sí.
1: Avui jo no he notat tanta calor.
2: No,
3: a la costa 22-25, a l'interior 24.
2: Aquesta és la perfecta. Perfecte, no? La temperatura
3: és la perfecta. Clar, aquests valors més alts són els llocs...
2: Estàs còmode, ni fred ni calor.
1: Amb sol, eh? Sol sí, sisplau.
3: Va. Sisplau.

0: aquesta hora, d'aquí uns minuts, entrarem en detall de nou en una de les notícies del dia, la imputació de Jonathan Andic en la investigació de la mort del seu pare, el fundador de Mango, Isaac Andic, després que avui hàgim conegut la contundent interlocutòria de la jutgessa que investiga el cas. Els indicis de criminalitat són diversos i volem saber com es treballa una causa tan complexa com aquesta. Ho farem en conversa amb Raimon Tomàs, que és advocat penalista.
1: Segur que recordareu, si ens escolteu habitualment, que aquí al Catalunya Nit vam connectar fa uns dies amb Groenlàndia, on la nostra companya Montse Poblet seguia dia a dia una expedició del Consell Superior d'Investigacions Científiques fins a l'Àrtic. I per si us preguntàveu què se n'ha fet de la Montse Poblet, doncs ha tornat bé, i avui la tindrem aquí. Volem parlar amb ella i amb un dels investigadors que van fer el viatge, perquè volem saber què hi anaven a buscar i què hi van trobar a un lloc tan inhòspit.
0: I a la part final del programa saludarem potser una de les comunicadores més joves que han passat pel Catalunya Nit. Amb només 20 anys es va inventar un podcast que es deia Tranqui, jo també, sobre temes que els preocupaven i temes de salut mental. I ara, doncs, poc temps després, ha guanyat el Premi Sonor 2026 a la millor podcaster. És presentadora de Xafogó, és un videopodcast que és espai de trobada de la comunitat d'Eva. Ella és Carla Rubio, la tenim aquí a primera fila i serà que tingui avui l'última paraula del dia. Anirem avançant, com sempre, minut a minut. Ens en queden 58 per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
2: Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
1: I per navegar amb garanties aquesta última hora de la jornada, escoltem les veus que han marcat fins ara aquest 19 de maig. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
3: Jonathan, mantienes tu inocencia.
4: Jonathan, eres inocente. Jonathan, eres inocente. Ya sabes el policía de la fianza.
5: La jutgessa n'arriba a enumerar fins a 7 d'indicis. D'entrada assegura que l'autòpsia descarta que la caiguda durant l'excursió a Montserrat fos accidental.
6: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plusultra, ni ante ninguna otra administración.
7: La nostra mà segueix estant estesa, els hem fet arribar doncs, una proposta que esperem poder treballar conjuntament demà i desitgem que puguem reconduir aquesta situació de tensió.
8: Considerem positiu poder tornar a seure a negociar i, per tant, doncs, nosaltres hi assistirem malgrat, ja us explicaré doncs, que no, aquesta proposta no encara no arriba als mínims.
9: Saben vostès, ho diem sempre, que Esquerra és un partit exigent i en aquest sentit doncs, hem viscut setmanes molt intenses de negociació. Negociar és cedir i, per tant, quan som capaços de sumar enfocs, de sumar accents, fem més ric l'acord, fem més ric el país.
10: Estem davant d'una nova oportunitat i que aquesta nova oportunitat, la millor manera de tramitar-la és en el model de finançament. Per tant, aquest és el nostre compromís, la nostra voluntat i la nostra convicció de lluitar-ho tant com sigui possible i fins al final. Sempre, sempre, sempre.
11: Hi havia un ordre de protecció envers la persona que avui ha estat víctima d'aquest incident i que l'Ajuntament, doncs, demà farem un minut de silenci en memòria de la persona que avui ha perdut la vida en aquesta plaça.
12: És una resolució que, d'alguna manera, s'enfronta a l'esperit mateix de base de la llei. És una llei que reconeix l'autonomia i el dret de la persona a decidir sobre la seva pròpia vida sense cap ingerència. I això és una cosa que ens preocupa moltíssim.
13: S'apropa l'estiu i és el moment en què els pagesos decideixen què plantaran i quants fertilitzants compraran. Els donarem un alleujament immediat quan els arribin les factures.
14: What I think
13: El que penso és que els iranians volen un acord i tenen clar que l'arma nuclear és la línia vermella dels Estats Units d'Amèrica. Però no ho sabrem fins que no s'hagi signat un acord sobre el paper.
14: El Premi Nacional de Comunicació Digital és per la plataforma 3CAT.
15: 3CAT és fruit del procés de transformació digital de la corporació, perquè els hàbits canvien, els consums canvien i el país canvia. Però hi ha una cosa que continua sent essencial. La visió, la necessitat de tenir uns mitjans públics propis, rellevants, referents i compromesos amb la llengua catalana per seguir tenint espais comuns i compartits la Catalunya sencera.
16: Els inicis d'aquesta temporada sí que ha estat com un procés per entendre què va passar perquè no torni a passar i treballar-ho, no? Llavors sí que crec que ens va servir, sempre les derrotes sempre serveixen, ja que venen les has d'aprofitar encara que no t'agradin, i crec que des de Lisboa crec que aquest equip ha millorat.

0: Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
3: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el
4: 35.271. 35271.
3: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
1: La tarda de Catalunya Ràdio.
5: Compareix Florentino Pérez en directe a la tarda de Catalunya Ràdio.
6: A ver, esa niña, joder, que no... Que tiene derecho a hablar. Una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol. Pero bueno, solo ha ganado 7 Champions, es que es poca, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. Me tendrán que echar a tiros.
5: La tarda, el programa que no vols que s'acabi.
1: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
6: Estaría aquí toda la tarde porque me lo estoy pasando muy bien.
7: Tot costa.
8: La temporada del 10.
9: Mateu la voz mentre xiula, gaudeix del joc.
10: Buah, moltíssim. Com un cervell, això és màgia pura.
11: 10 temporades ja.
12: Això vol dir molt, ha fet tants programes. Vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
1: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
12: Per molts anys i que en feu molts més.
0: Catalunya Nit.
13: Durant dues setmanes al Catalunya Nit, si us en recordeu, vam fer aquell diari de Groenlàndia, que començàvem sempre amb algun so que ens transportava d'aquella manera, perquè no és el mateix a través de la ràdio, sabem, però vaja, l'efecte era bastant, crec que bastant impressionant de notar una mica que érem allà. Això va ser gràcies a la periodista de Catalunya Ràdio, Montse Poblet, que es va enganxar a una expedició dels membres del CSIC, del Centre del Consell Superior d'Investigacions Científiques, que estaven fent una expedició fins a l'Àrtic. La Montse s'hi va enganxar, ens va fer tots aquests diaris sonors molt interessants, i ara, que ja han passat uns dies, volem comprovar que han tornat i que han tornat bé, i els tenim aquí, per una banda, la Montse Poblet, benvinguda.
14: Gràcies, bona nit.
13: Però sobretot amb el Santiago Giral, que és el director d'Institut de Geociències de Barcelona i cap d'aquesta expedició del CSIC allà a Groenlàndia. Benvingut també.
15: Hola, bona nit.
13: Va funcionar bé la Montse? Va fer endarrerir la missió d'alguna manera?
15: No, va ser espectacular. Jo és com la tornaria a endur. Hi ha gent que dius, te l'enduries a l'infern. Doncs la Montse és una d'aquestes persones que te l'enduries a l'infern. Es va adaptar superbé i va funcionar fantàsticament bé. De fet, va ser tot un valor afegit tenir-la en la campanya. Jo la propera me l'enduc segur.
13: Ah, sí? Ostres, que bé. Doncs nosaltres contents perquè, clar, a la ràdio acostumem a fer connexions a tot arreu, però d'aquestes no en tenim tantes. Vull dir que tu t'ho vas passar bé, Montse?
14: Per mi ha estat una experiència vital i professional excepcional. M'he quedat enganxada a l'Àrtic, no paro de llegir llibres sobre la cultura inuit, sobre expedicionaris, novel·les negres que passen a Groenlàndia.
13: Ai, que faràs un cop de cap.
14: Home, em queda lluny i és una mica complicat, però realment és un viatge absolutament diferent a tot el que havia fet, tant a nivell personal com a nivell professional. He entrat en un altre món.
13: Ostres, que interessant. Realment és un altre món, no? És com arribar a un altre planeta, allò.
15: De fet, és com anar a la Lluna. De fet, vam trigar 5 dies a arribar on volíem començar a treballar i de sortida són 4 dies. De fet, és pràcticament com anar a la Lluna. L'únic que...
14: Trigar més nosaltres a arribar a lloc que no pas els de l'Àrtemis a arribar a la Lluna.
15: Sí. És que no és gens evident, i això que tampoc ha estat tan lluny. O sembla que no estigui tan lluny, però a la que li poses a començar tot el problema logístic de transport, d'anar empalmant un avió darrere l'altre i anar traslladant-te, acabes descobrint que arribar a l'Àrtic és això, són 5 dies. Vam trigar 5 dies perquè l'últim avió es va fer malbé a mig camí i vam haver de tornar enrere, i vam estar 2 dies parats a Ilulissat perquè no podíem arribar a Kànac, que és on teníem que arribar. Uh-huh. O sigui que...
13: Lo de la Lluna ho volia deixar pel final perquè tenia previst, però ja que m'ho has posat tan fàcil, et volia preguntar exactament això. Tu quan veus, per exemple, una expedició a la Lluna, Com la valores? El que hem vist, per exemple, de l'Artemis. Ho dic perquè, per una banda, quan pensava... Perquè van coincidir una mica en el temps, els vostres viatges, els dels astronautes i els vostres, no? I, per una banda, també hi ha científics que van a la Lluna i sembla bonic, és un progrés, entendre, conèixer, etc, que és el que heu anat a fer també a Groenlàndia, ara en parlarem, però, per l'altra, hi ha la sensació una mica de conquesta de la Lluna, de veure qui se la farà seva i per què. Com ho veus tu, això? No sé si amb l'Àrtic passa el mateix o és amb un altre esperit que es viatge a l'Àrtic?
15: No, és un altre esperit, és un altre esperit completament diferent. A veure, no, l'Àrtic ja té propietaris. L'Àrtic pertany a 8 països i està molt clar qui té què, i quan arribes tu allà no vas a conquerir res. Simplement nosaltres anem amb una idea d'expedició científica, tenim uns objectius que complir i anem a això. Ja està, no hi ha res més que la part científica i la part política és que ni existeix en el nostre cas. De fet, nosaltres col·laborem amb molta gent i, de fet, aquesta campanya hi havia un noi, el Dermot Antoniades, que venia, que és un canadenc amb el que fa molts anys que estem treballant, i bé, nosaltres a la campanya hi és un mes. I qui diu això, pot dir danesos, pot dir noruecs, pot dir estenodinencs... O sigui, hi ha molta gent aquí.
14: I quines preguntes porten amb uns científics com vosaltres en un lloc com aquest?
15: Què ens ha portat a l'Àrtic? Bueno, doncs el que ens ha portat a l'Àrtic és voler entendre què ens està passant a casa nostra. Ja sé que sembla que quedi molt lluny, no?, l'Àrtic, que el tinguis a 12, 13, 1.000 quilòmetres, però en realitat el que està passant a nivell climàtic a l'Àrtic ens acaba baixant a nosaltres. I això, i el voler entendre aquesta part, no?, vam començar treballant a les Açores, vam estar durant 10 anys intentant entendre com es movia l'anticicló de les Açores, perquè això és el que controla bàsicament la precipitació a la península Ibèrica, a casa nostra. I quan ja teníem una idea bastant clara del que estava passant, vam dir, és que el que està passant a les Açores també està controlant, bé controlat per l'Àrtic. I llavors vam dir, bueno, doncs ara ja que entenem què està passant en el sud, ens movem al nord i portem gairebé 10 anys treballant a l'Àrtic per entendre el que està passant allà. Llavors vam començar a treballar a la meitat de l'Àrtic, a l'alçada d'Ilulissat, aproximadament a 74 graus nord, i progressivament ens vam donar compte de no, hi ha que pujar una mica més, i ara hem estat amb la Montse, vam estar a 78, i l'any que ve ens n'anem a 82.
13: I aquí ja no viatja... Això es pot superar, vas estar a 78, sempre es pot superar, Montse. O sigui,
14: cap
13: aquí,
14: problema, superem.
13: Quan diem d'entendre el que està passant a l'Àrtic, a què ens referim? El clima...
15: El clima, és un tema climàtic. Hem d'entendre que a nivell climàtic, i simplificant-ho molt, hi ha una corrent atmosfèrica, no?, que succeeix entre 9 i 12 quilòmetres d'alçada, que és aquesta corrent en jet, no?, que vindria a separar molts grans... Així és una idea bastant simplificada, el que és el clima àrtic del clima de les nostres latituds. Llavors, aquesta corrent en jet es mou a una latitud determinada i té una franja de moviment molt restringida per la diferència de temperatura entre l'equador i el pol. Val? Llavors, aquesta diferència de temperatura amb l'escalfament global s'està disminuint. L'equador s'està escalfant, però sobretot on s'està escalfant és l'Àrtic. Llavors, al disminuir aquesta corrent, aquest gradient de temperatura, el que està permetent és aquesta corrent en jet moure's latitudinalment, i el que és més important per nosaltres, s'ondula. S'ondula, no?, fent unes injeccions d'aire fred o permetent que aire molt càlid del Sàhara se'ns fiqui sobre les nostres latituds. Si això ho ajuntes amb una Mediterrània especialment càlida, s'acaba donant la tormenta perfecta que es va donar amb la Dana de València. Això vol dir que hi ha una acceleració de fenòmens extrems climàtics que hi ha que entendre. Llavors, el que estem intentant entendre nosaltres és com es curva, quins són els mecanismes que estan controlant tot això d'aquí, no?, i si som capaços de fer una predicció a futur, no?, en funció dels escenaris d'escalfament global que està emetent l'IPCC, el panell intergovernamental pel canvi climàtic, doncs, en funció d'aquests escenaris, si som capaços nosaltres d'establir evidències científiques que recolzin per poder fer gestió de territori. Gestió de territori a casa nostra a nivell de a totes les escales, a nivell de salut, a nivell de gestió de l'aigua, o sigui, aportar evidències científiques que et permetin entendre què passarà d'aquí 10, 20, 30 anys.
13: Una de les coses que recordo que vau fer, i ara no em sortirà el nom, mira que vaig aprendre el nom d'un instrument que era com una espiral metàl·lica...
14: Un filabarquí?
13: Filabarquí, és filabarquí, sí. Veus? Doncs jo no sabia que això es deia així. Recordo que allà veu tirar el filabarquí aquest molt avall per extreure alguna cosa. què era allò i per què serveix?
14: El que fan, un filabarquí o una barrina que porten desmuntada des de
13: barrina,
14: Barcelona.
13: Barrina, em sembla que vas dir, barrina.
14: Sí, amb això el que fan és perforar la capa de gel que tapa els llacs i que en el cas dels llacs que van sondejar tenia entre 2 i 3 metres. Un cop han fet el forat, poden introduir el sondejador. A dins d'aquest sondejador hi ha un tub de plàstic transparent, que és el que aconsegueixen amb un martellet que tenen lligat a una corda que van accionant des de dalt del llac, aconsegueixen que aquest tub penetri a la base del llac i extreuen els sediments. I amb els sediments el que veuen, segons els materials, els minerals, si hi ha restes orgàniques, etc., és com ha estat el clima no els últims 100 anys, sinó que es poden arribar a remuntar 8, 9, 10 mil anys enrere.
13: Déu-n'hi-do. Per tant, és saber què està passant allà per preveure què ens pot arribar aquí, i a partir d'aquí suposo que també intentar actuar perquè allò no s'escalfi encara més o més de pressa del que ho està fent.
15: Sí, clar, la idea és aportar l'evidència científica als gestors, no?, els gestors polítics i d'ambientals, als diferents governs, a dir-los, escolteu, mira, el que està passant és això, les previsions són aquestes i heu d'actuar perquè en allà, evidentment, el que està passant ens està afectant a tots. No solament a la gent allà que està visquent, que evidentment estan visquent el canvi climàtic en primera persona, sinó el que ens està passant a nosaltres a casa nostra, que també ho estem visquent.
13: Clar, i el que estem veient és que hi ha molts llocs i molta gent en particular que té molta sensibilitat sobre aquestes qüestions, però, per exemple, ara tenim un Donald Trump que la persona que ha posat a gestionar l'Agència de Medi Ambient treu pit del que en diuen allà de regular. És a dir, que totes les normatives que s'havien aprovat per intentar limitar l'efecte del gas hivernacle, l'escalfament del planeta, etc., venen a dir, jo ara ho dic perquè la gent ens entengui, venen a dir, tot això són tonteries de científics que ens limiten l'avenç econòmic. Per tant, desregulo, és a dir, deixo que tinguis topalls. Això és una de les corrents que estem veient en l'extrema dreta ara.
15: Sí. I està sent especialment preocupant. Bueno, jo tinc un amic, un molt bon amic, que treballa a la Universitat d'Austin, a Texas, que tenia una beca del govern nord-americà, un NSF, de 10 milions d'euros. D'un dia per l'altre la va perdre completament, perquè estava treballant amb nosaltres pel tema de posar en evidència aquest tema de l'escalfament global i quines poden ser les conseqüències a un futur no massa llunyà. Ara la idea nostra és treballar per l'agenda 2030, que la tenim ja aquí mateix, sí. I la idea és continuar treballant pel 2050 i el 2100, que sembla que queda molt lluny, però a nivell de gestió de territori, si tu no fas una previsió mínimament allà mig llarg termini, ja anem malament, perquè aquestes si has d'esperar a que realment comenci a afectar, ja vas tard. Clar. Llavors ja no tens polítiques de remediació, sinó que has d'anar, comences a posar parxes sense pensar una mica en el gran context.
14: Doncs un missatge, el de que per garantir el creixement econòmic cal que continuem emetent, absolutament fals. De fet, sí. Aquesta setmana hem sabut que les emissions de la Unió Europea continuen creixent, infeliçment, però que els 7 països on les emissions han baixat, un dels quals Espanya, no han aturat el seu creixement, sinó que l'han mantingut.
13: Clar.
14: Per tant, és possible un creixement sense emissions.
13: Sí. És que...
14: O reduint les emissions.
13: Exacte. Tot això va en aquella etiqueta que diuen woke qualsevol cosa o fake news, encara que no sigui ni necessàriament woke ni fake news, és a dir, que pot estar basat en, i per això poso un valor al tenir científics, vull dir, pot estar basat en dades, però arriba algú que enganya a través dels micròfons amb molt poder i es comença a desregular. Espero que això sigui simplement un impàs d'un temps i que es torni a posar en valor la ciència, que a molts llocs està posada en valor, però ara mateix el país més poderós del món no és així.
15: No, però això no vol dir que la comunitat científica nord-americana no estigui treballant. Està treballant, continua treballant. I continua treballant en la direcció que toca. I el meu company em va dir, mira, jo ara m'he quedat sense diners, però com que tinc un calaix on em quedaven 4 centaus, doncs continuo treballant i continuo treballant en la mateixa direcció. El que és evident és que no continua treballant amb la mateixa intensitat, perquè tota la gent que tenia contractada al seu voltant l'ha perduda i està ara ell sol perquè és l'única persona que tenia una posició permanent. Però això no vol dir que continuï deixant. I, de fet, en allà continuen pensant que la política de Trump no té ni cap ni peus a nivell de gestió territorial. Perquè, de fet, ja comencen a tenir onades de calor, com estem tenint nosaltres, i això té els seus morts i té les seves conseqüències de gestió de territori, amb les seves sequeres, els seus problemes d'agricultura...
13: Els incendis de l'estiu, per
15: exactament,
13: exemple.
15: Exactament, els incendis. Ara, per exemple, els Everglades estaven cremant d'una forma espectacular.
13: Sí, sí,
15: i estaven,
13: sí.
15: I això és un problema lligat a l'escalfament global. Estan un problema de les temperatures que estem tenint no són ni per aproximació normals. Comencem a estar fora de la variabilitat climàtica del que hauríem d'estar. I això és una cosa que s'ha de tenir molt clara, perquè a l'hora de gestionar un territori i de gestionar la gent que està vivint en aquest territori té unes conseqüències ja, però també les té a mitjà i a llarg plaç. I tu aquesta part com a gestor l'has de tenir molt clara i s'ha de pensar en una política no només a 3 anys vista, sinó una política a 10, 15, 20 anys vista. I això no s'organitza d'un dia per l'altre.
13: Clar. Montse Poblet, què impacta més? Arribar a l'Àrtic, a la zona que heu estat de Groenlàndia, o tornar de l'Àrtic cap aquí?
14: A mi m'ha impactat en l'Àrtic.
13: Arribar-hi, no?
14: Sí, arribar-hi. I veure aquesta natura excepcional, amb paisatges que no tenien res a veure amb el que jo havia vist fins ara, el silenci, les llums. O sigui, nosaltres estàvem en un lloc on ara mateix era de dia a les 24 hores i a les 12 de la nit jo m'havia de parlar a mi mateixa dient a Montse, vés-te'n a dormir. És molt bonic, però necessites descansar. A mi m'ha impactat més anar-hi que no pas tornar, que això d'aquí ja m'ho conec i estic acostumada a tornar.
13: Has tornat amb zero efectes, diguem, ni per la salut ni res, no?
14: Cap ni un, estic enganxadíssima. L'efecte que tinc és que estic enganxadíssima a descobrir més coses sobre la cultura inuit, sobre els expedicionaris que al llarg dels anys s'han mogut per aquesta zona del planeta, saber més.
13: Aquest efecte secundari, diguem, és positiu. Això està bé, és coneixement. En canvi, tenim aquí el científic, que en principi ja està més avesat a aquestes coses, que tu sí que has tornat amb algunes seqüeles, diguem.
15: Sí, tornes amb un principi. Jo he tornat amb un principi de congelació de 3 dits de cada mà, que això ja m'ho conec, no és la primera vegada que em passa, i sí, és una mica estrany, perquè no acabes de tenir massa tacte. No? Escriure a l'ordinador és una mica raro, perquè sembla que els dits no siguin teus.
13: Sí, hi ha com un pessigolleig allà,
15: exacte,
13: eh?
15: Exacte. Però, bueno, el pessigolleig és bo. És bo el que els dits siguin de color vermell, vol dir que la sang arriba, i és bo que hi tinguis aquest pessigolleig, perquè et vol dir que els nervis estan vius.
13: Per què et va passar? És a dir, què vas fer malament?
15: Què vaig fer malament?
13: Treure't els guants moment, sí, o que fes molt fred, què va passar?
15: Sí, bueno, fred n'ha fet una mica. És a dir, hem estat treballant amb temperatures de menys 20 a menys 20... perdó, a menys 27, més o menys, un fred que ha sigut una mica contundent.
14: I ells treballen amb aigua, jo treballava gravant.
13: Clar.
14: És diferent.
15: Sí, i ja estàs amb aquestes temperatures 14-15 hores en un dia, saps?
13: Clar,
15: i nosaltres teníem una petita tenda on te podies escalfar perquè necessitàvem... Clar, el problema és que quan treballes amb equips que estan mullats, a la que els treus de l'aigua es congelen immediatament. Això vol dir que a l'equip l'has de portar, has de tenir un fogonet per anar fonent aigua i anar llançant-la sobre l'equip, perquè has de poder-lo desmuntar per treure la mostra que has recuperat i tornar-lo a muntar. És a dir, logísticament té el seu entreteniment. I aquests equips moltes vegades no estan pensats per treballar en les condicions que treballem nosaltres. Això vol dir que moltes vegades tenen peces petites i t'has de treure els guants. I normalment quan estàs treballant i no mires, i clar, acabes traient els guants, no, si són 2 minuts, ja no, però aquests 2 minuts, menys una barbaritat, t'acaben passant factura. Llavors jo ja m'ho conec, la primera vegada em vaig espantar, però ara que ja portem unes quantes oxidacions en allà dalt, ja sé que torno a casa i la meva dona sempre diu, a veure, quins dits et falten que no tens tacte? Dius, mira, aquests de la mà, i els peus? No, mira, aquesta vegada els peus no, però bueno,
13: I la teva dona també et nota més prim?
15: Sí, he perdut 8 quilos en 3 setmanes.
13: 8 quilos en 3 setmanes. Sí. I per què? Pel tipus de menjar menges menys o què passa?
15: No, menges més. El problema és que a menys 20 el teu cos s'accelera, perquè clar, la temperatura és tan baixa que el teu cos el que fa és generar constantment energia. Llavors, tu estàs menjant constantment, menges galetes, menges xocolata, portem els sopars, són sopars que es fan bé, amb pasta, arròs, però clar, vulguis que no, el teu cos està cremant constantment per mantenir la temperatura corporal. I això vol dir que encara que portis una dieta hipercalòrica, acabes perdent pes. Jo que tendeixo a menjar més del compte i que sempre acostumo a portar una mica de reserves en el meu cos, a mi anar a l'Àrtic em va molt bé perquè les perdo, aquestes reserves.
14: També és veritat que el fet de que no es faci de nit feia que féssim jornades molt llargues i que de cop diguessis, ui, si és la una de la matinada i estem aquí extraient sediments i no hem dinat.
13: Sí, sí, sí. Allà li hauríem de canviar el nom a l'informatiu, ho estic pensant, si el fem des d'allà...
14: Durant uns mesos.
13: Sí, hauríem de buscar un altre nom. I després al revés, fins al Catalunya a migdia triomfaries, també l'hauríem de canviar.
14: Triomfaries.
13: Sí. I alguna visita d'animals, alguna cosa, hem vist alguna...
14: Hem vist de lluny unes foques, vosaltres vareu veure una perdiu blanca.
15: Sí, una perdiu blanca, sí.
14: I jo el que he fet de més exòtic ha estat tastar el narval, que és una balena petita, n'hi diuen l'unicorni del mar, perquè té una dent, no sé, que és com una banya llarguíssima, i això ho he tastat tal com s'ho mengen ells, que és cru, la pell amb el greix a sota, és com una espècie de cona crua amb molt gust de mar, i després la carn, una carn vermella molt filosa, mig congelada, que el senyor que em va convidar la trobava deliciosa, a mi em va costar una mica, però me la vaig menjar.
15: Sí. A mi m'agrada, eh? Jo soc partit... A mi m'agrada.
13: Està bé. Bé, ho haurem d'anar deixant aquí, tot i que jo seguiria. Sí que és veritat, però, que quan ens imaginem els científics, i els periodistes ens toca visitar-los de tant en tant, normalment us imaginem allò amb coses microscòpiques, en un laboratori, que de vegades costa molt, fins i tot, si feies un reportatge de televisió, que fos vistós. Això vostre és una altra cosa, però és la major part de la feina o és no. O això és només...
15: No, això és la punta de l'iceberg on comencem a treballar. O sigui, la nostra feina començarà a l'octubre, quan arribaran les mostres de Groenlàndia. Ara el que hem fet nosaltres és deixar aquestes mostres en allà. No pot sortir de les mostres com un equipatge de mà, Groenlàndia ho prohibeix, perquè hi ha un tema de recerca minera que és molt, molt important, i llavors ara el govern de Groenlàndia s'ho mira moltíssim, i llavors el que et demana és un petit informe de què has fet, quines mostres has recollit, on les has recollit, i una documentació gràfica, fem unes fotos i les deixem allà. I llavors hem demanat el permís pertinent, que ja el tenim, i ara han de venir les mostres. Clar, quan vam anar cap allà ja portàvem 160 quilos d'excés d'equipatge, que van passar per avions i que van ser... traumàtic, perquè portar 160 quilos de pes, a part dels nostres equipatges i a part de les 5 persones que viatjàvem, són molts quilos, amb avions relativament petits, això costa una autèntica fortuna. El que no podíem és afegir 90 quilos més de pes de mostres, que és el que portem. Llavors el que farem és, a mitjans de juny, arribarà el vaixell, perquè ara la banquisa impedeix que arribin els vaixells al port d'allà, i llavors ho carregaran i ho portaran en vaixell fins a Dinamarca, i de Dinamarca vindran en camion. Llavors això fins a octubre no ens arribaran, però aquí comença una feina de 5 anys, com a mínim. 5 anys per poder tenir per poder completar tot aquest mapa climàtic que estem fent de la zona de l'Alt Àrtic. Portem 10 anys.
13: I 5 anys vol dir 5 anys analitzant aquestes mostres específiques?
15: 5 anys? Sí, perquè heu d'entendre que això és una feina molt elaborada. Els sondatges, les mostres que vam treure, tenen entre 70 i 90 centímetres de longitud, però les estudiarem cada 2 mil·límetres. I no serà tothom... I aquestes, cada 2 mil·límetres, el que fem és fem un tall vertical, no?, i traiem una llesca, i aquesta llesca no l'estudia una sola persona, si l'estudiaran un mínim de 14 o 15 especialistes diferents. Això vol dir que és una feina molt elaborada, que necessites molta paciència, molt tranquil·la, i que implica molta gent. Llavors, i no només quan estudiem una mostra d'aquestes, no només tens aquestes mostres, sinó tens col·laboracions que t'estan enviant altres mostres. Això vol dir que has de fer les teus mapes de temps per poder-ho tenir tot alhora. Llavors, vulguis que no, trigarem un mínim de 5 anys a tenir els primers resultats.
13: Montse, m'està passant allò que et passava a tu, que deies, puc fer una miqueta més de temps? L'última. O sigui, 14 o 15 persones analitzant mostres, entenc que des de disciplines diferents...
15: Sí. Sí, ara, per exemple, érem quatre investigadors al camp. Va venir en Jordi, que és del mateix centre, del Geociències Barcelona, que és físic i treballa amb la composició dels minerals. Els minerals es formen i es desfan en funció de les condicions climàtiques. Va venir el Sergi Pla, que és de la Universitat Autònoma de Barcelona, que ell treballa amb diatomees. Les diatomees, diguem-ne, que és els prats del mar, no? Són algues unicel·lulars que fan la fotosíntesi i venen a ser com la herba del mar, que mengen tota una sèrie de bitxos fins que arriben als peixos, no? Va venir el Dermo Antoniades, que és el canadenc, que ara està a la Universitat de Montevideo, i ell treballa amb pigments, que són les restes que deixen aquestes diatomees, generen una sèrie de productes per fer la fotosíntesi, que permet veure espècies que no es... O sigui, les diatomees no sempre es preserven, però els pigments sí. Hi haurà... Després, aquí, hi haurà gent que treballarà a nivell físic per mirar la porositat dels sediments, jo que miraré la composició química dels sediments, hi ha gent que es mira, per exemple, el DNA, per exemple, i ara hi ha un treball que tenim a mig fer amb els bous masclers, que són una mena de bous enormes, que són les restes de l'última glaciació, és una espècie fòssil, i que permet traçar, per exemple, els inuits, la traça dels inuits, no? Perquè aquesta gent anaven seguint els bous masclers perquè se'ls menjaven i els caçaven. No? I qui diu això diu 50.000 milions de tècniques, moltes d'elles que encara no tenim ni idea, no? Però que a tu t'interessa mantenir aquesta mostra guardada, les guardem en unes neveres que deuen ser aproximadament d'aquesta mida de l'estudi, no? Que deuen tenir fàcilment uns 20-25 metres quadrats, refrigerats a 4 graus, i que moltes vegades donen peu a col·laboracions externes de, escolta, tu tens aquestes mostres? Doncs jo me les agradaria mirar d'una manera que tu ni has pensat. I li dius, sí, doncs mira, jo et passo les mostres i acaba sortint un treball, una publicació, dos, tres, una tesis, o un coneixement que tu ni preveies, perquè estàs treballant tu amb una idea molt concreta i algú et ve amb una idea completament complementària que dius, sí, tira endavant, vamos, lo que tu em demanis.
14: De fet, tu sempre dius que aquests sediments són com un llibre,
15: sí,
14: escrit en molts alfabets, pel qual calen molts especialistes, molta gent que domini aquests diferents llenguatges per poder-lo llegir, per poder-lo interpretar, per saber quin és el missatge que ens donen.
15: Sí, això és una mena de llibre. L'únic que és una torre de Babel, no? Cadascú de nosaltres som capaços de desxifrar un petit alfabet, no? Tu imagina't un llibre escrit en 50 idiomes tots alhora. Doncs clar, tu aniries llegint i sols identificaries determinades paraules. En realitat et quedaries en part de la història. Uh-huh. Llavors, altres especialistes van entenent aquests altres alfabets i el que fem és, ens ajuntarem d'aquí un parell d'anys, farem una primera llegida del llibre, veurem per on ens està explicant la història, llavors igual busquem col·laboracions perquè hi ha una part de l'alfabet que no els estem entenent. La feina és hiperapassionant. Ja sé que sembla una rata de biblioteca, però és que la feina és especial apassionant perquè el que estàs fent és empenyent la frontera del coneixement endavant.
13: Clar, així és com el món avança. Ens ha agradat moltíssim que ens ho vinguéssiu a explicar aquí ara ja de més a prop, el Santiago Giral, el cap de l'expedició Groenlàndia i la nostra, podem dir, delegada a l'Àrtic, Montse Poblet.
14: Gràcies. Montse Poblet, Catalunya Ràdio, l'Àrtic.
13: Això mateix. Gràcies a tots dos.
15: Moltes gràcies.
14: Gràcies.
0: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
2: Passen ja 5 minuts de 11:45 de la nit. Enfilem la recta final del programa del dia, del Catalunya Nit. I en aquest punt recapitulem i recuperem una de les notícies del dia amb les que hem començat, de fet, el programa avui, aquest informatiu. La imputació del fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, en la causa que investiga les circumstàncies de la mort d'Isaac Andic. De fet, avui ha pagat una fiança d'1 milió d'euros i ha evitat entrar a la presó acusat de la mort del seu pare durant una excursió a Montserrat l'any 2024. Volem saber com ha avançat una instrucció que ha estat aparentment molt complexa i ara de seguida parlarem amb una persona que en sap molt de dret penal, però abans amb l'Oriol Pujador, bona nit de nou.
4: Què tal, bona nit.
2: Recapitulem una mica aquesta història perquè la jutge investiga el cas, creu que hi ha prou indicis per acusar el fill. Veu, de fet, un mòbil econòmic en aquest crim. La investigació dels Mossos descarta, diríem, que la mort de l'empresari fos accidental, en tot cas.
4: Sí, de totes aquestes, aquesta tesi, la de la mort accidental, que és la que es va apuntar d'inici, queda descartada. La interlocutòria enumera fins a 7 indicis que la magistrada exposa per apuntalar aquesta acusació contra Jonathan Andic. D'entrada assegura que l'autòpsia ha descartat que la caiguda del fundador de Mango durant aquesta excursió a Montserrat el desembre del 2024 fos accidental. Les proves, a més, que van recollir els Mossos apunten que la petjada que hi havia en el camí des d'on va caure l'empresari, creuen els Mossos que es van falsejar. Aquesta petjada es va fer expressament. La principal hipòtesi del crim, segons la jutgessa, és econòmica, com deies. El text diu que Jonathan Andic és una persona obsessionada amb els diners, que no tenia una bona relació amb el seu pare i que només va intentar reconduir aquesta relació quan va saber que l'amo de Mango volia canviar el testament i crear una fundació per a persones necessitades.
2: Gràcies, Oriol. A aquesta hora podem saludar Raimon Tomàs. Ell és advocat penalista i soci del despatx MDAT. Bona nit, Raimon.
7: Hola, bona nit.
2: Ara ho explicàvem, la jutgessa apunta 7 indicis de criminalitat en aquest cas, en el seu auto. Quan una jutgessa, un jutge, parla d'indicis, de què estem parlant exactament, no? Què falta encara perquè hi pugui haver judici?
7: Bueno, en primer lloc, crec que falten molts passos per arribar al judici. Quan es parlen aquest tipus de resolucions d'indicis són els elements que ha portat la policia en la seva investigació que ha portat a terme durant aquests mesos i que són elements indiciaris, és a dir, elements que poden servir per explicar una hipòtesi, merament una hipòtesi, que serveixi per l'acusació. Però segur que a partir d'ara, en aquest moment en què la defensa també podrà actuar en aquest procediment, es practicaran altres diligències d'instrucció que poden aportar altres indicis. I finalment haurà de ser aquesta jutgessa instructora qui haurà de decidir al final d'aquesta fase d'instrucció, que és la investigació dels fets, si portar endavant aquest procediment cap al judici oral o si arxivar-lo.
2: Per tant, la instrucció està oberta. En aquesta fase es torna a fer reconstrucció dels fets, nous interrogatoris, noves proves forenses al lloc dels fets. Es repeteixen part de les proves que s'han fet fins ara, ara amb coneixement de la defensa?
7: Sí, entenc que la defensa, òbviament, ara estudiarà totes les actuacions que s'han portat a terme per part de la policia i demanarà, si és necessari, la repetició d'alguna actuació o que es practiqui alguna diligència, inclús en lloc dels fets, sempre que això sigui viable, no?, donat el temps que ha passat i, per tant, hi haurà algunes proves o algunes diligències policials que es van efectuar que no es podran repetir ara mateix i s'hauran de valorar des d'una altra òptica per part de la defensa o aportar altres elements que contradiguin aquesta hipòtesi inicial de l'acusació o que construeixin una hipòtesi de la defensa, que entenc que és la hipòtesi de l'accident, que és la que inicialment es va assumir inclús pel propi jutjat.
2: Exacte, perquè al principi, una setmana després de la mort d'Isaac Andic, s'arxiva el cas, no s'observa cap indici evident. Però què passa en aquest moment? Perquè els Mossos continuen investigant. Poden fer-ho d'ofici?
7: Bé, jo el que crec, i sempre des d'una posició totalment externa i per tant desconeixent els detalls, inicialment el que fa el jutjat és dictar el que se'n diu un sobreseïment provisional, és a dir, per bé que diguem en l'argot que s'arxiva la causa, no és ben bé s'arxiva, sinó que es diu que en aquell moment no hi ha prou indicis per atribuir un fet que sigui delicte a una persona determinada. Això no impedeix a la policia seguir investigant. El que sí que impedeix a la policia seguir investigant, sempre que aquesta investigació impliqui alguna ingerència en els drets fonamentals d'algun investigat, en aquest cas, doncs, no t'han dit que aquesta és la raó per la qual després es reobre i es dicta, entenc, un seguit d'actuacions per poder portar a terme tota aquesta investigació una mica a esquenes de la defensa, com permet la llei, però a través d'aquest secret d'actuacions.
2: Sí, efectivament, en aquest cas s'arxiva provisionalment el mateix desembre del 24. El gener del 25, Mossos presenta un nou informe al jutjat, demana noves diligències judicials, i sobre aquesta peça secreta. Què és i en quins casos s'opera amb aquest secretisme, no? O s'activa aquesta peça secreta?
7: Sí, el secret d'actuacions és una mesura excepcional, òbviament, la naturalesa d'un procediment judicial ens ha de portar a que les parts puguin intervenir, les defenses puguin intervenir, o altres acusacions, però sí que és un mecanisme que preveu la llei per... L'excepcionalitat és sempre que sigui absolutament necessari per portar a terme una investigació i durant el temps que sigui estrictament necessari per portar a terme aquesta investigació, entenent que el coneixement d'aquesta investigació per part de l'investigació

0: els resultats que tingui en aquell moment periòdicament el jutge o la jutgessa, que ha de validar si es segueix amb aquest seguit d'actuacions o s'aixeca perquè ja no és estrictament necessari per la investigació.
1: Veiem que en aquesta fase d'investigació secreta, diríem, ha tingut un pes molt important tot el rastreig que s'ha pogut fer dels telèfons mòbils. Hi havia, entre els indicis, n'hi ha de diversos tipus, no? Hi ha les contradiccions pròpies, tant en el moment en què Jonathan Andic declara davant el jutge i en les primeres converses que té també en el moment de l'accident amb el servei d'emergències mèdiques. Després hi ha tota una sèrie de proves de tipus forense amb els Mossos de muntanya passant pel lloc de l'accident, vigilant les proves, la petjada, etc. I després hi ha una recerca molt important, tècnica i forense molt important i exhaustiva, ens diuen, que té a veure amb el contingut del telèfon mòbil i el seguiment. És aquesta part de seguiment del senyal del mòbil que s'ha de procedir amb més prudència per no vulnerar el que ara apuntaves, no? En part dels drets també de les persones investigades.
0: Sí, he pogut mirar així molt per sobre la resolució que s'ha dictat, i a partir d'aquesta jo ara mateix tampoc puc dir externament quines són les raons que han motivat el manteniment d'aquest secret d'actuacions. Si eren l'anàlisi d'un dispositiu mòbil, en el sentit d'una anàlisi de les dades que ja estaven en aquell dispositiu, no sé si és necessari que això sigui a través del secret de les actuacions. Doncs són dades que ja estan a disposició de la policia i que les ha de valorar. Si hi ha hagut més seguiments a partir d'aquí, durant aquest període de temps, d'aquesta resolució no se'n desprèn l'existència d'aquests posterior seguiment, sinó una anàlisi d'unes dades d'un telèfon mòbil que ja eren preexistents. Per tant, hauríem de valorar més el contingut exacte, no?, d'aquest atestat policial o dels atestats policials que obren, per saber la fonamentació de per què s'ha seguit un seguit de les actuacions fins al moment actual.
1: Molt bé, hem parlat amb els últims minuts amb Raimon Tomàs, ell és advocat penalista d'aquesta informació de la imputació de Jonathan Andic en la investigació de la mort d'Isaac Andic, el fundador de Mango. Ara, a partir d'ara, doncs, la instrucció continua avançant fins al punt en què la jutgessa acabi decidint si s'arxiva el cas o bé s'acaba enviant a judici. Raimon, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta nit.
0: A vosaltres, moltes gràcies.
2: Catalunya nit.
3: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
4: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
5: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari. Acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
4: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
6: Amb el suport de Bonpreu Esclat.
7: Divendres 22 de maig a la tarda de Catalunya Ràdio bufarem espelmes.
8: Que no tinc temps per pensar, que no tinc temps.
7: Celebrem 20 anys d'Auditori de Girona amb Mazzoni, Miguel Poveda,
9: Amadíssims Enemics
7: i moltes cares més, en companyia d'oients que ens vulgueu venir a veure.
10: Aquest divendres 22, la tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga, en directe des de l'Auditori de Girona.
7: Us esperem a partir de les 4 de la tarda.
11: Auditori Palau de Congressos de Girona. Celebrem 20 anys de música, de congressos, de vida.
12: Així sona a aquesta hora la rotativa. L'està controlant la Lídia Téllez. Bona nit, Lídia.
13: Hola, bona nit, Manel.
12: Que tens les portades ja.
13: Sí, les tenim aquí.
12: Doncs vinga, principals titulars i fotografia del diari Ara.
13: Doncs mira, tenim per una banda Zapatero imputat com a líder d'una xarxa de tràfic d'influències. I es veu una de les fotos petites de Zapatero. L'altra notícia, l'hereu de Mango acusat de matar el pare. Jonathan Andic, que ha pagat la fiança d'1 milió d'euros per evitar la presó. I es veu exposat amb dos Mossos d'Esquadra. I l'altra notícia, acord per als comptes del PP, el PSC i Esquerra es comprometen a seguir treballant per recaptar l'IRPF.
12: Molt bé. I el periòdico?
13: El periòdico tenim Illa i Junqueras seguint l'estabilitat, i també es veu la foto amb tots dos junts. El juez investiga Zapatero por el cobro de comisiones. Jonathan Andic en libertad, confianza, investigado por homicidio. També es veu la foto amb els Mossos. I una altra notícia, abans

0: es la tercera ciudad del mundo en número de congresos y el govern ofrece avanzar un any la subida salarial de los maestros.
1: Perfecte, doncs moltíssimes gràcies, Lídia, que acabi d'anar bé la jornada.
0: Bona nit.
1: Bona nit.
2: I aquí a la redacció han arribat també ja altres portades, Marc Güell.
3: Sí, poques sorpreses, eh? Obertura de La Vanguardia, el jutge situa Zapatero al capdavant d'una xarxa de tràfic d'influències, la foto per indicar que avui els jutjats de Martorell, acusat d'homicidi per la mort del seu pare, el successor de Mango, i també en aquesta portada recullen l'alerta de l'OMS per la magnitud i rapidesa de la bola. Tenim també la portada del Punt Avui sobre els pressupostos, que també surt a les portades. Esquerra deixa l'IRPF per al tràmit del finançament i l'obertura principal és per aquest tema, virus sense fronteres. Els experts alerten que el 70% de les infeccions virals en humans les causen virus d'origen animal.
1: Gràcies, Marc.
3: Bona nit.
2: Bona nit.
1: Ja hem entrat en aquella hora màgica, 12 minuts per les 12, 12 minuts per la mitjanit, 12 minuts i se'ns acaba el dia.
2: La convidada que ens acompanyarà avui i que tindrà l'última paraula del dia li va canviar la vida a la seva pròpia habitació. Estudiava educació infantil i primària i a estones lliures feia un podcast amb les amigues que es deia Tranqui, jo també. Tenia 20 anys. Aquell podcast casolà va cridar l'atenció de 3Cat i la van trucar. Va passar un càsting i va debutar com a presentadora digital del programa Eufòria. Des de llavors la seva veu no ha parat de créixer combinant televisió, ràdio i també contingut digital a la plataforma per joves de 3Cat, el Som Eva. Es va estrenar amb el programa sobre salut mental Ets un motivat i ha estat la presentadora més jove que ha participat a la Marató de 3Cat, va ser l'any 2023. Ara acaba de guanyar el Premi Sonor 2026 a la millor podcaster i prepara la tercera temporada del Xafogó. La nostra convidada avui és la Carla Rubio. Bona nit, Carla.
4: Bona nit, com esteu?
2: Quantes coses no? I tant. Sí, tan jove.
4: És molt estrany estar escoltant que parlen de tu i estar així.
2: Escolta, has après alguna cosa avui escoltant el Catalunya Nit?
4: Moltes coses. Sempre és impactant, també, la primera hora, sobretot, que anàvem escoltant totes les notícies seguides, sempre fa molta impressió perquè dius, ostres, encara quantes injustícies, no? Quantes coses. És una mica, tenim els mestres encara als carrers cridant i reivindicant coses que ja fa temps que diuen, també pues, casos de violència de gènere que encara continuen passant, tot i que hi hagi denúncies. Bueno, moltes coses, sí.
2: Com t'hem presentat en moltes coses, no? En molts títols, molts programes, etc. Tu què et consideres? Comunicadora? Com et presentes a tu mateixa? Podcaster?
4: Això és un tema. Jo diria que comunicadora, algunes vegades també diuen podcaster. Al final, jo sí que crec que han aparegut de sobte moltes professions noves i jo diria que la que millor defineix és comunicadora perquè al final és el que és la meva feina, no? Sigui en un podcast o sigui a la ràdio o en el mitjà que sigui.
2: Premi Sonor, imagina't, no? Comunicadora, efectivament, Premi Sonor 2027. El jurat va ressaltar la teva personalitat, naturalitat i espontaneïtat a favor de la creació de podcasts entretinguts i interessants. Efectivament, quan parlem de comunicació parlarem també de naturalitat, no? I de saber arribar a les persones. Tu això ho has treballat d'alguna manera especial o és una cosa innata?
4: Jo no ho vaig treballar mai. He tingut la sort de poder fer moltes coses i sento que és una professió que n'aprens molt fent i jo em sento molt afortunada perquè crec que cada projecte aprens molt. Però és veritat que no és una cosa que mai hi hagi treballat. Crec que la majoria de comunicadors i comunicadores és una cosa que portes dins. Llavors, sí, per mi és veritat que sempre ha estat molt important, empatitzar i que tant si fas una entrevista com pensant en l'audiència la gent connecti amb el que estàs dient. Llavors també sempre m'he obsessionat molt en això.
1: Hi ha molta vida amb això del podcast. Ho dic perquè quan l'Agnès i jo vam estudiar, jo una mica abans que l'Agnès, però vaja, podem considerar-nos de la mateixa època, les sortides eren o anar a un mitjà molt gran o bé ja als mitjans tradicionals, no? De premsa, ràdio i tele local, però ara sembla que hi ha aquest camp immens que és el món del podcast, no? Hi ha molt moviment entre els joves amb tot això o què?
4: Sí, jo crec que sí i crec de fet que ha vingut per quedar-se, és a dir, ara ja passa molt que molts programes de ràdio també llavors els pot recuperar en format podcast, és a dir, crec que la gràcia dels mitjans i de la comunicació és que es pot barrejar una mica tot i que no es tracta de sacrificar ni la ràdio ni la tele ni de sobte apostar-ho tot a lo digital. Crec que lo interessant és la convivència i poder-nos adaptar perquè el món canvia i la informació ha de continuar arribant, llavors les maneres de transmetre-les han de canviar també. Llavors, sí que és cert que els joves ens sentim més còmodes a potser en uns formats com el podcast perquè permeten una informalitat que et fa connectar més i a més ens agrada molt poder escollir quan escoltem les coses, que la ràdio i la tele doncs això no ho té tant. Però en el fons crec que va una mica modes i últimament també està tornant molt l'analògic i per això penso que no ha de morir res.
2: Tot torna, això sí. Es va veient amb els anys. Escolta, m'agrada molt que amb només 20 anys, no? Veu, no sé si tu, les teves amigues, veu fer aquest podcast i qui va triar el nom? Tranqui, jo també, no? Que, clar, és que ho trobo sensacional.
4: De debò t'agrada?
2: Sí, ho dic perquè et situa, ja saps que vas a un lloc on algú et parlarà de coses que segurament et passen i et sentiràs identificat. O sigui, trobo una gran veritat, com si ens posem així en plan marketingians, un molt bon nom.
4: Doncs me n'alegro, perquè és una decisió que vaig prendre amb 20 anys, ara en tinc 24 i hi ha vegades que penso, ostres, igual una cosa més curta, no? Vull dir, te'n penedeixes una mica, però sí, tenia molt clar, suposo, ja en aquell moment que el que volia era, com al final amb 20 anys tampoc no ets expert en res ni has d'explicar res, llavors jo el que volia era poder parlar de les meves coses perquè estava convençuda que algú hi empatitzaria, no des d'un punt d'alliçonament, perquè crec que amb 20 anys no és el que pots fer, ni amb 24, sinó més de crear aquest espai d'empatia i de poder parlar. El primer episodi, de fet, recordo que anava sobre el confinament, perquè acabàvem de sortir del confinament i és una cosa que va impactar molt a tothom, però sobretot als joves, de sobte ens va afectar molt i notava que era una mica tabú. I va començar una mica per això, que per mi era important parlar d'aquestes coses.
2: Clar, però és un nom que convida a l'altre, no és... Parlaves de les coses que et preocupaven a tu, però no parlaves sí. des del tu, sinó tranqui, ei, tu que estàs escoltant, jo també, saps?
1: Exacte, sí, sí, aquí votem a favor, del títol. I parles de 4 anys, com si hagués passat una vida dels 20 als 24. Bé, no, està bé, és una bona perspectiva. I això, com notes tu que... el que estàs fent comença a circular, no? Perquè un podcast és una cosa que fas des de la intimitat, allò que dèiem de com han canviat els temps, des de l'habitació de casa teva ho podries fer. Com comences a notar que això està funcionant?
4: Doncs va ser una mica de pressa, és a dir, jo tenia... No era influencer ni res, jo tenia el meu perfil com tothom, privat, i em feia molta angúnia fins i tot exposar-me a xarxes, però és veritat que confiava molt en el projecte i vaig decidir penjar-ne alguns trossos al TikTok i es van viralitzar i arrel d'aquí va ser quan, res que 3 mesos més tard, TV3 em va donar l'oportunitat de fer-me un càsting i vaig poder començar. I tot i ara portar, per sort, molt temps als mitjans, per mi ha estat molt important no abandonar aquest projecte perquè crec que és important recordar perquè vaig començar, és una mica la meva essència, és un espai en el que jo em sento molt lliure i crec que també és xulo, no?, mantenir el projecte amb el que vaig començar.
2: I els estudis d'educació infantil i primària, que et van enxampar enmig d'aquest èxit, no?, què n'ha passat?
4: Doncs al principi ho compaginava i vaig continuar fent-ho tot, tinc totes les assignatures ja tretes, ara estic en aquell moment que em queda el TFG i les pràctiques finals i estic buscant aquell espai a veure quan puc parar la meva vida, 3 mesos, per fer les pràctiques, que és veritat que compaginar feina i estudis no és gens fàcil. Llavors estic en aquest tram final a veure quan la puc acabar.
1: Això vol dir que treballes molt. La Gemma Puig ens ha posat avui una calor, una cançó, ja has vist quan feia la previsió del temps, de molta calor, tu tens aquesta xafogó a l'estiu, aquest any també hi serà?
4: Sí, tornem amb una tercera temporada, que no em pot fer més il·lusió perquè és un projecte que, jolín, sempre és una sorpresa, no?, quan veus que tens l'oportunitat de continuar-lo fent, i res, és la tertúlia d'estiu que fem des d'Eva, que és el canal aquest juvenil del 3CAT, i és una manera de parlar d'aquests temes de l'estiu, d'una manera distesa, que cadascú pugui dir la seva, i sí, en breus ja gravem, així que aquest estiu tornarà a haver-hi xafogó.
2: Aquesta de la bona, l'altra ja, no? Sí, sí. L'altra, sí. La meteorològica ja ens empipa una mica més. Tens, a banda dels teus perfils públics, tens un perfil privat a les xarxes socials?
4: Sí que el tinc, però no l'utilitzo perquè la gent es pot pensar que és com per espiar o penjar coses que no m'atreviria. Fixa't que el tinc més perquè me'l vaig fer a l'institut, que sí que l'utilitzava per penjar aquelles coses que no m'atrevia a penjar més a l'altre. I ara el tinc com una mica pel record de... Quan de sota faig un plan familiar o alguna cosa que em fa més angúnia potser penjar-ho a les meves, doncs el tinc més allà. Vosaltres en teniu?
2: De perfils? Sí, sí, sí.
4: També per espiar.
2: No, bueno, i una mica... Aviam,
1: jo tot ara, públic, perquè, jo tot públic.
2: Sí, sí.
1: Jo tot públic, però és el més avorrit això. Del món, el meu és el més avorrit del món. Tu, Agnès, en tens de
2: no,
1: privat?
2: No, però és veritat que ella es refereix a un fenomen, jo crec que passa amb els adolescents, no sé si ho tens tu, que estàs més a prop d'ells, diríem, per edat, que tenen dos o tres comptes el que saben els pares.
1: Ah, sí, sí, clar.
2: Ah, molt bé, aquí. I després vas, trobes d'altres, no? I diran, no, és que hi ha un altre... Ui, el teu fill, la teva
1: aquest
2: filla, no?
1: Aquest el vaig obrir, el tinc en pausa, ara diu, segueixo.
2: Fa coses normals, no? És un altre compte.
4: Sí, és veritat que hi ha molta gent que fa això. Sí, jo en el meu cas no, la veritat. El tinc més per tenir.
2: Bueno, ja, doncs ja està bé. Carla, doncs veiem que sempre t'han interessat les persones, no? Perquè el fet també d'estudiar educació infantil i primària, la força, creiem que és una carrera com amb molta vocació. Bé, ella ho ha girat cap a la comunicació amb els joves.
1: Exacte, tu ets experta en acomiadar programes, però primer hi hem de posar l'última cançó que escoltarem avui.

0: Estem ja en el compte enrere per la mitjanit i avui qui tindrà l'última paraula del dia i del programa és la Carla Rubio, Premi Sonor 2026 a la millor podcaster. Va començar fa 4 anys, amb 20 anys, mentre estudiava educació infantil i primària, amb un podcast que es van inventar amb les seves amigues i que li van posar de títol Tranqui, jo també. Ens hem declarat fans ja d'aquest títol que pensa també amb els altres. Gràcies per acompanyar-nos, Carla. L'enhorabona pels teus èxits i res, ara tens aquest micròfon per acomiadar el dia.
1: Doncs res, bé, primer de tot, gràcies a vosaltres. Sempre és un gust escoltar-vos i veure-vos treballar tan a prop, doncs és un plaer. I res, per acomiadar, doncs mira, com abans parlàvem dels mestres que porten tant temps, ara ja i tants dies als carrers, demanant que se'ls escolti, doncs volia aprofitar aquests moments per recordar com d'important és que els cuidem, que es cuidi i es donin recursos al sistema educatiu, que és la base de tot i és el que fa que com a societat doncs continuem anant endavant i no endarrere.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. L'Audiència Nacional imputa l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero per una suposada trama corrupta de comissions. El jutge instructor el considera el nucli decisor i estratègic d'una xarxa que s'hauria beneficiat del rescat públic de l'aerolínia hispano-venezolana Plus Ultra durant la pandèmia, a més d'operacions en petroli, or i divises. Li atribueix els delictes de tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig de capitals. La policia ha escorcollat aquest dimarts l'oficina de l'expresident espanyol a Madrid, a més de les seus de diverses empreses implicades com les de les filles del mateix Zapatero. En un vídeo a les xarxes, l'excap del govern espanyol ha negat cap irregularitat.
2: Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
1: Mentre que la Moncloa ha tancat files amb ell, el Partit Popular assenyala Sánchez Santim, la ministra portaveu, Elma Saiz i la popular Esther Muñoz.
3: Hay un principio fundamental en nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
4: Zapatero hoy no estaría imputado si Sánchez no hubiese puesto a su servicio al gobierno de España.
1: En paral·lel, els socis parlamentaris de Sánchez han demanat prudència per analitzar la situació. Més notícies, Joan Vilaplana.
5: El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, ha pagat una fiança d'1 milió d'euros per evitar entrar a la presó acusat de la mort del seu pare durant una excursió a Montserrat l'any 2024. La jutge que investiga el cas creu que hi ha prou indicis per acusar el fill i veu un mòbil econòmic en el crim. La investigació dels Mossos descarta que la mort de l'empresari fos accidental. La interlocutòria enumera fins a 7 indicis que la magistrada exposa per apuntalar l'acusació contra Jonathan Andic. Les proves recollides pels Mossos apunten que la petjada que hi havia al camí des d'on va caure l'empresari es va falsejar.
1: Consternació a Figueres per la mort a ganivetades d'una dona a mans de la seva exparella a plena llum del dia. Els fets s'han produït a primera hora de la tarda a la plaça Josep Tarradellas amb nombrosos testimonis. De fet, un grup de veïns ha pogut retenir l'agressor fins que ha arribat la policia i l'ha detingut. L'individu havia estat condemnat a 6 mesos de presó per maltractar la seva exparella. L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, admet que alguna cosa ha fallat en la protecció de la víctima, tenint en compte que l'agressor tenia un ordre d'allunyament respecte a la seva exparella.
6: Alguna cosa segurament ha fallat. Repeteixo, no em toca a mi aprofundir sobre el tema. Esperem que això no repeteixi, però sí, crec que d'això se'n pot treure alguna conclusió positiva que ens ajudi a millorar en el futur.
5: Metges de Catalunya convoca aquest dimecres una nova jornada de vaga per reclamar millors condicions laborals. És l'onzena aturada des del mes d'octubre. Entre les principals reivindicacions hi ha eliminar l'obligació de fer guàrdies de 24 hores i signar un conveni específic. Aquest mateix dimecres continuaran les protestes al sector educatiu amb una manifestació del col·lectiu docent dels infants de 0 a 3 anys. Això coincidirà amb la nova taula sectorial en la que el govern proposarà als sindicats aplicar l'augment de sou pactat amb Comissions Obreres i la UGT en 3 anys i no en 4, pagar més als docents per les tutories i injectar 2.405 professionals més al curs que ve, la majoria a l'escola inclusiva.
1: Al sector del motor també hi ha mobilitzacions. Els treballadors de Nissan han protestat aquest vespre contra l'Ero davant del consulat del Japó i han tallat uns minuts a la Diagonal de Barcelona. Els sindicats han tornat a reunir-se amb l'empresa a la seu del Departament de Treball, mantenen el seu rebuig als 211 acomiadaments que preveu Nissan al 37% de la seva plantilla a Catalunya. El govern espanyol declara bé d'interès cultural el mural de Joan Miró a l'aeroport de Barcelona. A proposta del ministre de Cultura, Ernest Urtasun, el mural de Miró s'ha categoritzat com a bé moble.
5: El mural es troba a la terminal 2B de l'aeroport Josep Tarradellas, Barcelona al Prat, i és el resultat d'un encàrrec de l'Ajuntament de Barcelona del 1968. El pintor va fer l'obra en col·laboració amb el ceramista Josep Llorenç Artigas. Altres obres de Miró en espais públics i institucions internacionals són a la seu de la UNESCO a París, a la Universitat Harvard o al Palau de Congressos de Madrid.
1: que els esports, Alexia Putellas ha anticipat una final molt igualada davant de l'Olímpic de Lió a la Lliga de Campions. En declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio, la capitana del Barça femení ha dit que no tenen por de les franceses. Sembla que les blaugranes Caroline Graham i Irene Paredes estan disponibles per jugar.
5: El Barça masculí a Fermín l'han operat satisfactòriament aquest dimarts de la fractura al dit petit del peu dret. Per cert, que el club podria entrar aquest estiu dins de la norma de l'1x1 del fair play financer, segons la Lliga de Futbol Professional.
1: L'Arsenal s'ha proclamat campió de la Premier League anglesa de 22 anys després, un títol matemàtic per als londinencs a falta d'una jornada propiciat per l'empat a un del Manchester City al camp del Bournemouth.
5: El Barça de bàsquet té lligat el fitxatge del base nord-americà Mike James, segons ha avançat el diari Mundo Deportivo i ha pogut contrastar TV3. James, de 35 anys, arribarà procedent del Mònaco.
0: Fins aquí les notícies.
7: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
8: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
7: Sense filtres.
8: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
7: Sense pèls a la llengua.
8: I a més també podem anar a sopar, eh?
7: Sense vergonya.
8: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
7: Però amb molta, molta cafeïna.
8: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
7: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.

0: Em sembla increïble que la mateixa setmana que veig una noia recuperant el seu telèfon que un individu li acabava d'agafar de les mans, em trobi en un altre moment que en aquesta ocasió m'han explicat, no l'he viscut. El primer va passar en una parada de bus i avui he estat dins del mateix transport que ha pujat una senyora que demanava seure's perquè estava realment trasbalsada. Era potser d'uns 70 anys, menudeta però ben jovial, portava una bossa de roba penjada del coll i la portava amb la cremallera a la part interior, que no es veia. I com que l'he vist que alguna cosa li havia passat, li he demanat que estigués tranquil·la i que ara ja estava asseguda, pensant que potser havia hagut de fer una corredissa i estava cansada. I aleshores, davant la mirada atenta d'una servidora i d'una altra senyora que era davant seu, ens ha explicat que havia enganxat al vol el moneder on portava totes les targetes i tots els diners que un home li havia pres de dins la bossa que portava penjada al coll. Ens ha dit que de cop i volta havia vist com el seu moneder li passava per davant dels ulls i aleshores ha reaccionat ràpidament i l'ha agafat al vol i com que venia l'autobús, ha pujat i l'ha agafat. Anava dient que no se n'havia adonat i que ho trobava del tot increïble. Pobra dona, l'he deixat comentar la jugada amb la dona del davant i ara anar a seure a un altre seient, mirant i procurant de mirar si el que portava les butxaques encara ho tenia i si la motxilla penjada a l'esquena i difícil d'obrir encara estava intacta. I el vostre dimarts, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Judit Perpinyà, Albert Duran i Domènec Sobirà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Bona nit, són les 12:10. Benvinguts a una nova edició de la nit dels ignorants aquí a Catalunya Ràdio, el 93207474, que ja ha marcat la Mariana, que ja és al Vendrell, i ara entendreu per què dic que ja és al Vendrell. Bona nit. Hola, Mariana, bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: És una persona que ens va trucar fa uns dies des de l'Hospital de Bellvitge, per això dic ja és al Vendrell. Vol dir que tot està anant bé. Explica, Mariana.
2: Exacte, tot està anant bé. Estic una miqueta així, porto un catèter, que encara no me l'entré, però me'l trauran aviat. El meu marit està superbé, el ronyó li funciona superbé, i bueno, jo també estic bé, però bueno, és tot el que em passa és normal, així que vaig fent. I com que durant el dia descanso bastant, doncs ara no tinc son.
0: Clar, i ara escoltes el programa.
2: Sí, doncs mira, vaig escoltar els ignorants, que, bueno, en fi, no sé. I així, i anem fent. Tot i que uns quants dies anirem cap a casa i, pues, tot anirà bé. Ja us trucaré d'aquí uns quants dies, quan jo estiguem al 100%.
0: A veure si algun oient no acaba d'en... Perquè igual no tothom sap la història. La Mariana ens va trucar fa uns dies des de l'Hospital de Bellvitge perquè acabava de donar un ronyó al seu marit i jo li vaig demanar l'edat i ell em va dir 80 anys tots dos, oi?
2: Com dius?
0: Que teniu els dos 80 anys, és correcte això?
2: Sí.
0: I a més, la Mariana deia que tothom li deia que era valenta i jo li vaig dir no, el que ha fet és un acte d'amor molt bonic. I ella deia, efectivament, i és el que volia reivindicar. I ara ens truca per dir que tot va bé, que per tant, que tots dos aneu bé, tot i que és un tropell, sobretot, vaja, pels dos, perquè suposo que la Mariana devia estar bé i ara doncs no ho està tant perquè li han tret un ronyó. Però el seu marit estava malament i ara està millor perquè en té un. Vull dir que...
2: Sí. Ell pot menjar de tot i jo encara no.
0: Veus? Mira tu.
2: Però bueno, jo estic molt contenta.
0: Doncs ben fet. I que per molts anys pugueu estar junts i encara que un pugui fer una cosa i l'altre no, però com a mínim els dos estigueu junts, que això és bonic, Mariana.
2: Doncs molt bé,
0: jo,
2: doncs,
0: encantada de saludar-te i de
2: gràcies
0: veure l'evolució. I d'aquí uns dies tornem a parlar, d'acord?
2: Molt bé, d'acord.
0: Moltes gràcies, una abraçada, bona nit. Adéu. En Lluís, des de Premià de Mar, bona nit.
3: Bona nit, Marta i companyia. Aviam, vull dir voldria denunciar una cosa que fa temps que m'està passant, aquesta és la tercera vegada, i és una cosa que no ha passat, que no s'ha parlat mai per ràdio, que jo sàpiga amb els anys que fa que escolto aquest programa, que són molts. Mira, és el tema de les farmacèutiques en quant a als medicaments. El puc dir, el tema és una denúncia, però és que la dic perquè en consciència, perquè me n'he enterat, i vull dir, i quan jo parlo és perquè abans me n'he enterat. Si no, no parlo. Puc dir-ho?
0: I tant, que pots dir-ho. En aquest programa, mentre no es falti el respecte, pots dir-ho.
3: No, mai. I intentaré que... Vaja, que no ho he fet mai amb els anys que fa que parlo, però intentaré aguantar-me encara que per dintre jo de la ràbia, no?
0: Molt bé.
3: Perquè m'empipa molt, per no dir una altra paraula més forta, que em prenguin el pèl. A mi i a la gent que en necessitem.
0: A veure,
3: mira, és... els malalts que som diabètics, i jo en soc un d'ells, del classe tipus A2,
0: sí.
3: És a dir, que de moment no necessitem la insulina, ens depenem d'unes pastilles genèriques, que totes es diuen igual, totes les laboratoris diuen igual, perquè és la medicació, es diu metformina.
0: Sí.
3: És el substitutiu de la insulina pels diabètics. Bé, tots els laboratoris, vull dir, que estan associats amb el tema dels descomptes a la farmàcia, que la salut pública els té concertats, vull dir, entre ells hi ha els 3 o 4 millors que pugui haver-hi a Espanya, i us puc dir perquè són multinacionals, Fibereggi, Bayer, Merck, vull dir, i n'hi ha un quart, que no el diré, que és el causant d'aquest problema. Mira, els que depenem d'aquest medicament, ens hem trobat, i m'he trobat jo, i ho puc demostrar-ho a les farmàcies, que vaig generalment a comprar-ho ja fa molts anys, que d'un parell o tres de vegades l'any, aquest medicament el deixen de servir. Tot i estar per la Seguretat Social, el deixen de servir. Resposta, perquè m'ho diuen a la farmàcia, però jo després truco al laboratori, com que hi ha el número, truco i ho pregunto i em diuen el mateix. O sigui que el coincideix farmàcia i laboratori. Que no poden servir perquè estan en manca d'estocs. Vale. Vull dir, el que fa el reprovisionament, potser li tenen que donar el Premi Pulitzer.
0: Sí, per
3: aixerir.
0: Bé, no calcula bé.
3: Exacte. Correcte. Vull dir, això d'entrada. Bueno, en principi, tu tens que creure, perquè si t'ho diuen farmàcia i t'ho diuen al laboratori, pues no n'hi ha... Allò que diu en castellà, no hay más cera que la que arde, no?
0: Exacte. Vull dir,
3: però és curiós que això passa dues vegades l'any. No hi ha medicació perquè no poden despatxar. Esclar, si et donen un altre medicament que es diu al laboratori Pepito, i tothom ho entendrà, els que depenem d'aquest medicament, i ho entenem una miqueta, sabem que el principi actiu del medicament és la metformina.
0: Sí.
3: I tots els laboratoris posen la mateixa quantitat, no és que sigui més barat, posen tota la mateixa quantitat de mil·ligrams a la pastilla i el mateix principi actiu, repeteixo, que és metformina, és el principi actiu. Però, depèn del laboratori, canvia amb una cosa que es diu l'excipient, que llavors pot ser més bo o més dolent. I l'excipient, Marta, pels que no ho sàpiguen, els hi dic... L'excipient és un afegit que posen a tota medicació, a tota, que és el, diguéssim, perquè també s'entengui, com un conservant, per dir-ho d'alguna manera, i ens entendrem tots.
0: Val.
3: Aquest pot ser més bo o més senzill. Però les persones que tenen una edat i que sempre han pres el mateix tipus de laboratori, de pastilles,
0: sí.
3: Ves i canvia'ls-hi. Que per ells allò és un placebo, si no li canvies. Vull dir, aviam, si li fots una aspirina matxacada, dirà, no, i és fenomenal. M'entens què vull dir? Però ja no és el seu habitual. Llavors, què passa? Doncs passa que els laboratoris, com que fan la diu-viu, i és lògic, que és perquè guanys, el medicament aquest que entra per la Seguretat Social el venen a l'estranger, que aquí és el quid de la qüestió, que es prenen el pèl per manca de stock, el venen a l'estranger perquè els hi donen més diners, cobren més diners d'aquest producte. I, esclar, com que la Seguretat Social els hi paga menys, això, ells no són càrites, necessiten tenir uns guanys.
0: Fan l'agost dos cops l'any a fora, vols dir?
3: Com a mínim dos. A mi m'ha passat dues vegades cada any, i és cada any. I el mateix laboratori, que no tindria problemes en dir-ho, vull dir que jo no tinc... En aquest sentit
0: tampoc,
3: no tinc por de res, perquè ho sé de dir de veu i me n'hi he enterat. I inclús el mateix laboratori, a vegades... Depèn qui m'ha agafat el telèfon, el mateix laboratori en qüestió m'ho ha dit,
0: ja,
3: clarament.
0: Sí.
3: Diu, no, és que, escolti, resulta més econòmic vendre'l a l'estranger.
0: Bueno, està bé. I els d'aquí...
3: Però...
0: Que...
3: Manem?
0: Dic, i els d'aquí què? Sí, sí.
3: No t'entenc, Marta, perdó,
0: no,
3: eh?
0: La gent d'aquí que ho necessita, què passa, no? Si anem a l'estranger...
3: Que tenen que agafar laboratori Pepito, que no coneix ningú.
0: I tot i que és el principi... mateix, no té l'excipient aquest que deies, no és el mateix.
3: Exactament, no té l'excipient i actua com a placebo, un medicament que sempre te l'han pres. Te'l canvien i ja no és bo, aviam si m'entens. Tot i tenint el mateix principi actiu, el farmacèutic ja m'ho diu. Lluís, però si és el mateix, l'únic que canvia és l'excipient. Però ja no és el mateix, per què? Perquè la persona que s'ho pren està acostumat a aquell i si li canvies la marca, persones grans, estem dient persones d'edat, doncs ja això hi actua com un placebo, si d'això li canvies la marca.
0: Que no vols canviar la marca, sí, ho entenc, que és el que et funciona.
3: Però, això van dues o tres vegades l'any i el mateix laboratori. I ell mateix m'ho han refrendat, diu, és que ens surt més a compte vendre-ho fora. Doncs jo, de la Seguretat Social, si fan això, doncs els eliminaria del programa. I que visquin de l'estranger, que són milions i milions de deixances de productes que venen d'aquest tipus, perquè de diabètics, per desgràcia, en som un tomba, eh? Només era això. Era preguntar si algun farmacèutic, la pregunta, a part de la denúncia, seria si algun farmacèutic escolta el programa, que suposo que n'hi ha més d'un, pot refrendar el que jo he dit.
0: D'acord.
3: Perquè no enganyo, vull dir. I si em demanen quin és el laboratori, Marta, jo el diré.
0: D'acord.
3: És que no tinc cap tip... Mana?
0: Que d'acord? No, jo tampoc tinc cap problema. Si el vols dir, digue-li, eh? A mi m'és igual.
3: No. Vull dir, aviam.
0: No, esperem a veure si algú respon i si és el cas ja ho direm. Ja està. Quedem
3: no, i dir el laboratori no costa gent ni mica perquè és veritat. Es diu laboratoris Kem Pharma. És el quart més important de la multinacional. Ja. Laboratoris Kem Pharma, ho he repetit.
0: Kem Pharma.
3: No tinc cap tipus de por perquè m'ho ha dit la farmàcia i m'ho ha dit el mateix laboratori. Vull dir, i a més això ha passat... Home, costaria molt a les farmàcies dir quins mesos han sigut, perquè no sé si porten aquest escandall tan rigorós.
0: Ja,
3: però d'una manera o altra es podria averiguar que dues vegades l'any ho fan.
0: D'acord, algun farmacèutic ens ho pot corroborar i...
3: Per exemple, m'entens?
0: I contestar la pregunta.
3: Fa la viu, però que no ens tractin de tontos, que no hi ha estoc. No, escolta'm, fins aquí hem arribat, no? Vull dir...
0: Molt bé.
3: Vale? Primos por en hermanos, no?
0: Sí, senyor.
3: Que diu,
0: okay? Molt bé.
3: Vinga,
0: sí, senyor.
3: Marta, bona nit.
0: Gràcies, bona nit. Lluís, bona nit.
3: Adéu.
0: En Joan, des de Vallcarca, bona nit.
4: Hola, Marta, bona nit.
0: Com està, Joan?
4: A veure, bé, gràcies, Déu. A veure, és sobre el cas de la família Pujol.
0: Uh-huh.
4: Jo, això d'associació criminal, per mi, criminal, a veure, amb el ben entès de la paraula, és un crimen. És perceble el que ha passat amb el de Mango. És una persona que vol treure la vida amb una altra. Bé sigui amb una arma blanca, bé sigui amb una pistola, bé sigui amb una barra de ferro, però amb la intenció de matar-lo. Vale? Mm. Diu, el processament a la família Pujol s'anomena criminal perquè la fiscalia els acusa d'haver actuat com una organització criminal o associació il·lícita per enriquir-se de manera il·lícita durant dècades. Vale, el d'associació il·lícita, val, però organització criminal, jo no sé, jo francament potser és que vaig completament equivocat i potser algú m'ho pot aclarir el perquè, però jo el crimen no el veig en cap lloc, cap puesto, cuidado, eh?
0: Suposo que algú que sigui expert algun...
4: Segurament.
0: Ens ho pot dir perquè deu tenir a veure... amb la terminació policial, per entendre'ns, o com fan
4: servir.
0: No vol dir que criminal, no vol dir que matis,
4: sempre, no? Però, mira,
0: però està bé que ens ho contesti algú, Joan. Sí.
4: Pensava, ho tinc que demanar-ho, i mira, avui ho he buscat amb el mòbil i m'ha sortit això.
0: Perfecte. Doncs a veure si
4: la Marta també se n'enterarà.
0: Algun expert que ens sàpiga parlar d'aquest tipus de llenguatge.
4: Perfecte.
0: Molt bé, gràcies, Joan.
4: Vale, guapa. Adéu, bona nit.
0: Josefina, des del Mercat de Sant Antoni, Barcelona, bona nit.
5: Hola, bona nit, Marta, i a tots els ignorants. Bé, jo voldria corroborar el que aquest senyor ha explicat dels dels que som dependents, que som, jo necessito insulina. Doncs de tant en tant, també vas a la farmàcia a buscar la insulina que necessites, doncs no els hi envien, no els hi envien. Vostè el que ha de fer és anar per Barcelona i buscar una farmàcia que el tinguin guardada, i llavors, escolta, això no és... La persona que són dependents de la insulina és gravíssim, això.
0: Clar, no pots quedar sense.
5: Punxar,
0: clar.
5: Ens hem de punxar, jo m'apunxo cada vegada, cada dia tres vegades. Clar, encara que no em posis molta quantitat o la que tinc que em correspongui, però, esclar, es van acabant.
0: Clar.
5: I vaig tenir la sort de que a la vora de casa de la meva filla en hi havia una que en tenien i, bueno, no m'hem pogut solucionar, però ens trobem de tant en tant. Jo també considero que és una cosa gravíssima. És greu la persona que pren la pastilla és metformina, però és que jo també prenc una pastilla que no es diu metformina, però a més prenc la insulina. Aleshores et trobes que penses, bueno, què faràs? No puc viure sense la insulina, per desgràcia.
0: Clar, perquè vosaltres però una altra marca no us la poden donar, no? Insulina
5: no,
0: és insulina i s'ha acabat.
5: Sempre em recepta la mateixa, la que creu que perquè no tothom li fa el mateix efecte al cos.
0: Ja.
5: Una persona li fa un efecte d'una cosa i una altra d'una altra. Mm. Però és que els que som diabètics que necessitem tant la insulina, doncs ens trobem, és una angoixa permanent de quan veus que vas a la farmàcia
0: i no n'hi ha,
5: no tenen la insulina.
0: I t'has d'anar passejant per totes les farmàcies,
5: sí,
0: a veure si la trobes.
5: Jo tinc 86 anys.
0: Imagina't, no?
5: Vaig amb caire de rodes. Tu comprens que jo,
0: no,
5: els meus fills treballen. Sí que em fan molta feina, m'ajuden moltíssim, però hi ha vegades que no es pot anar. No puc anar per persona a buscar una farmàcia que la tingui a la nevera, per exemple, no? Perquè és clar, això s'ha de triar.
0: A la nevera.
5: I procuro sempre, doncs, quedar que quan falta una caixa, quan obro una caixa, ja que en tingui una altra per reposar.
0: Clar, és a dir, d'anar amb molta previsió per si un cas,
5: sí,
0: hi ha algun moment
5: que en tens a la nevera, perquè és clar, s'ha de tenir sempre a la nevera. Però jo en tinc, però com que són de dues classes, la que em prenc, doncs necessito estar en un abastament que puguis viure amb més tranquil·litat.
0: Clar, Déu-n'hi-do també, veus? Mira.
5: I aprofito la benentesa per felicitar aquesta senyora que trucava de la ronda del seu marit, que quan va telefonar la primera vegada jo vaig intentar trucar per felicitar-los, perquè és un acte d'amor el que hem fet.
0: I tant que sí.
5: Un acte d'amor.
0: Doncs mira, avui ens ha trucat per dir que s'estan recuperant. O sigui,
5: molt, sí,
0: que
5: sí, ja ho he sentit.
0: Sí, sí.
5: I li desitjo molta sort.
0: I tant. Moltes gràcies, Josefina.
5: Bé, bona nit per tu i per tothom.
0: Bona nit. Adéu-siau. La Maria Rosa, des del barri de les Corts, bona nit.
6: Hola, Marta, bona nit. I a tothom. Mira, jo diabètica, per sort, no ho soc. El meu marit va estar malalt. Tenia moltes coses. Entre elles, era diabètic. És a dir, si parlant de tot el que ha explicat el senyor, que no recordo com es diu,
0: el Lluís. Sí.
6: Té raó absolutament en tot, en tot. A més, com que és tan breu el que he dit, intentaré també de manera molt ràpida, com que donat totes les coses que tenia, doncs, bueno, alguna vegada quan encara estava el Xavier, havia algun ignorant que trucava, ha anat el meu metge de família, li he demanat aquest medicament i m'han dit que no me'l poden receptar o li canviaven. Jo tot això ho vaig estar investigant, per dir-ho d'alguna manera.
0: Uh-huh.
6: Però, clar, en farmàcies.
0: Sí.
6: I un dels altres problemes que hi ha amb la seguretat social, hi ha centres de família que estan administrats per una segona empresa que no és la seguretat social. Aquestes empreses tenen un pressupost i aquest pressupost no es poden passar d'ell.
0: Ja.
6: Llavors, com ho fan? Bueno, doncs si una senyora hi ha un medicament, posem que val 50 euros, un mateix medicament que en val 20 li canvien.
0: Clar. I així quadren el pressupost, no?
6: Però és ben trist que un cap que hi ha els metges de família.
0: Sí, sí, a vegades tenen gestió privada, sí, sí. O, sí.
6: Bueno, clar, perquè surt més econòmic. Jo, a veure, us posaré un exemple. El cap de les Corts, que està en el carrer Mejía Lequerica, doncs, quan es van acabar els Jocs Olímpics, que hi havia una residència dels participants, allò es va convertir en cap de les coses. I era completament del clínic.
0: Sí.
6: I ara es deia gest clínic.
0: Sí.
6: Quan havia una baixa d'una infermera, d'un metge, automàticament el clínic enviava suplències.
0: Mm.
6: Ara, des de que ha deixat de ser-ho, doncs això ja no,
0: no passa.
6: Passa.
0: Sí, sí.
6: Sí, és a dir, és trist. Tot i amb això, jo també diré una cosa. Els metges, infermeria i tot el personal que hi ha són excel·lents.
0: Com a mínim, això.
6: És a dir...
0: Com a mínim, i tant.
6: Sí, no, sí. No, ells ho són.
0: Perfecte. Uh-huh.
6: I això que han perdut moltes coses.
0: Sí, sí.
6: Però, bueno, és així. I crec que per avui en tinc prou.
0: Molt
6: ja he parlat prou.
0: Molt bé, Maria Rosa. Moltes gràcies.
6: A tots vosaltres.
0: Adéu, bona nit.
6: Bona nit.
0: Des de Navarcles, Lliberat, bona nit.
7: Bona nit, passa. Mira, jo em vaig trobar que necessitava un espai que es diu El Dental Leche. I 7 mil·ligrams em va cobrar 48 euros.
0: Déu-n'hi-do.
7: Bueno, la meva filla em pot demanar 200 mil·ligrams, 48 euros.
0: Quan?
7: 200 mil·ligrams, 48 euros.
0: Carai.
7: I de 100 mil·ligrams em va cobrar 48 euros.
0: Sí, sí, el mateix i és el doble de gran.
7: El doble de gran. Que sembla, que corre molt,
0: noia. Sí, tant i tant. Déu-n'hi-do. Molt bé. Gràcies per compartir-ho, per explicar-ho, Lliberat.
7: Au, bona nit.
0: Adéu-siau, bona nit. Doncs arribem a tot això, parlant avui de farmacèutiques i de medicaments, pràcticament. Hem arribat a 12:15 de la matinada, com ho sentiu?
1: L'entrevista que no t'esperes.
0: Heu volat mai en globus aerostàtic? Quina sensació vau tenir, si és que ho heu fet alguna vegada? Com és això de mirar a vista d'ocell i escoltar només el silenci esquitxat per les ràfegues del cremador? Els globus, enormes, tenen una forma majestuosa i imponent, però són la màquina voladora més senzilla que existeix, una lona que embolica un gas més lleuger que el de fora. Com es governen els globus, aquestes màquines primitives, o fins a quin punt es poden governar? Avui li podrem preguntar a un pilot de globus aerostàtics amb més de 4.000 hores de vol a l'esquena. És una amplíssima experiència que pocs pilots poden acreditar a l'Estat. Ell ha volat no només a Catalunya, sinó per tot el món. Ha sobrevolat el Kilimanjaro, a l'Àfrica, ha fet la travessa dels Alps a Europa i ha volat també a Birmània i a Mèxic, per exemple. També és instructor d'aprenents de pilot, té una empresa amb una flota de 7 globus en total, que es diu AirCat, amb seu a Vic, a Osona. És en Josep Lluís Puntí, pilot de globus aerostàtic i fundador d'AirCat. Benvingut, bona nit.
8: Bona nit.
0: Escolta'm, Josep Lluís, això de fer volar un globus, tu com ho anomenaries o com ho consideraries? Perquè per mi em sembla impossible, però per tu és més aviat un art o hi ha una tècnica?
8: Suposo que va bastant barrejat, perquè és una tècnica d'un aire més lleuger que flota. Això és física pura i funciona sempre. Però que el vol sortir bé, que sigui maco, i això és més aviat passió, dedicació i voler fer alguna cosa més diferent.
0: Per tant, aquí ja hi ha un tant per cent d'art bastant considerable, no? Per fer-ho bonic,
8: diguéssim. Sí, sí, sí, sí. Mm. Jo diria que sí.
0: Dèiem que tu has volat més de 3.000 hores i ho has fet de totes maneres, no? Portant gent, que són clients, amics teus segurament, i sol moltes vegades. Explica'ns què hi trobes o què sents encara ara en aquesta forma tan, tan bàsica, tan simple, no? O dèiem abans, tan primitiva, de volar, que t'agrada tant encara ara, després de tantes hores de vol?
8: Suposo que és el no poder programar res. Sabem d'on sortim, però no on aterrissem. Sabem el dia que fa o el que tenim al camp de sortida, però no el que trobarem a dalt, les direccions de vent, les intensitats... Per tant, no sabem ben bé el recorregut. Ens el podem plantejar, el podem imaginar, el calculem, però fins que no hi som, realment no ho sabem. I el lloc d'aterratge el mateix. Tens una plana per baixar, però poder serà més cap a la dreta, més cap a l'esquerra, depèn de si els vents et van desviant o no, i aquesta incertesa és el que fa que no ens avorrim. Perquè mai pots fer el mateix vol, mai el repeteixes.
0: Clar, sempre és diferent, no? Però en aquest punt d'incertesa no hi ha també un punt d'inquietud, una mica de què passarà, si tot anirà bé, o això només ho veiem des de baix els que no volem en globus aerostàtic?
8: Home, que anirà bé sí que ho tenim clar, que anirem a lloc que més o menys volem també, però la mica d'incertesa, les cuques a la panxa, la mica de dir, si ara pujo, aniré cap allà, si ara baixo, vaig cap a l'esquerra, doncs em quedo aquí, si ho he fet bé. Ara ja començo a baixar, perquè així em trobaré el vent de baix. Coses d'aquestes que cada dia, per molt que portis hores, per molt que això, ho has de fer-ho. I cada cop és diferent, i l'any demà et surt diferent. O sigui que és la gràcia, que no repeteixes mai. Si vas amb clients, canvis els clients. Si vas amb amics, canvis els amics. I si vas sol, doncs, bueno, penses altres coses que no pensaves el dia abans.
0: I la gent que va amb tu, quan vas amb gent, ho valora de la mateixa manera? O perquè jo penso allà dalt, jo no he pujat mai a un globus, eh? O sigui, ja t'ho dic ara. Però penso allà dalt, hauries de respectar com el silenci, disfrutar del paisatge i de les sensacions. I no sé si hi ha gent que comença a cridar i a fer broma i tal, i trenca una mica el viatge.
8: Ho solen fer una mica al principi, sobretot quan és un aniversari, una festa o això, a vegades ho fan. Però la majoria de la gent els veus en silenci. Nosaltres intentem introduir una mica, estem pujant, estem baixant, volem fer aquesta maniobra, i amb si ens surt, o sigui, intentem explicar ben bé com funciona el globus i que quan acabin el vol hagin disfrutat i tinguin una idea de la feina que fem nosaltres, que no és un ascensor, apretes el tercer, vas a parar el tercer, apretes l'1 i vas a parar l'1. No, és una ciència que funciona, però el vol és inexacte.
0: Mm. Tu, clar, dèiem 3.000 hores de vol. Recordes la primera vegada que vas pujar amb un globus? O l'edat que tenies?
8: Sincerament, no, perquè era molt petit.
0: Ah, eres molt petit. Això vol dir que ja t'hi van portar?
8: M'hi van portar perquè un parent tenia un amic, en tenia un, i sabia que el muntaven a no sé on, i el meu pare ens va agafar i el vam anar a veure. Però me'n recordo que feia molt soroll, això sí, oh, quin soroll. I vaig tapar les orelles, em vaig ajupir i vaig mirar per allà on es fica el peu la gent per poder pujar a la cistella i me'n recordo d'aquella imatge, però res més.
0: Clar, i d'aquí, com has fet el salt a guanyar-t'hi la vida, fer un pla de negoci d'una cosa que t'apassiona?
8: Doncs aquest amic que a vegades avisava el meu pare que feien una trobada o que feien això, un dia també em va dir si el volia acompanyar, si podia fer, si podia anar, i vaig anar introduint. I primer va ser un hobby, i després aquest hobby doncs s'ha convertit en una empresa, i m'he trobat amb una empresa als dits quan jo el que volia era volar, però bueno.
0: Clar, de cop i volta ets l'amo d'una empresa, i clar, això vol dir unes preocupacions, unes exigències, no? Un tenir tot en regla, tenir les assegurances que toquen pel que sigui, vull dir que ja és una cosa grossa.
8: I menys mal que jo mateix em faig volar, perquè si només fos l'administrador ja haguéssim plegat.
0: Clar.
8: Perquè no és el que jo vull, i a mi m'agrada volar.
0: Clar, només faltaria que només fessis els números, no?, i et quedessis a terra.
8: Exacte.
0: No, com a mínim, ja que puges, no? Aquest negoci va néixer, crec que cap al 92, no?
8: Sí, o sigui, abans ja tenia la llicència físicament, ja volava, però la vaig treure al 92, perquè aquest noi que me'n va ensenyar tenia uns quants patrocinadors i al vindre a les Olimpiades va dir si ens afanyem, podem fer feina. Vull dir que si tens el carnet, podem fer feina tots. I allà va ser el tret de sortida i doncs va, em poso les piles, em trec el carnet i així, per les Olimpiades ja tindrem tota la publicitat a punt.
0: Clar, i així molta més gent doncs va poder gaudir, no?, de volar. I jo pregunto, on et treus tu el carnet per entendre'ns de portar un globus aerostàtic? On s'estudia això? O què fas per poder ser un instructor?
8: Hi ha dues escoles, una a Madrid i una aquí a Igualada. Després hi ha instructors, i la persona que vol tria un lloc o l'altre per fer la teòrica i per fer la pràctica. Normalment una part de la pràctica es fa a l'escola perquè tens l'aula, perquè tens moltes coses per ensenyar, i una altra part de la pràctica es fa més o menys a la zona on tu volaràs. Si ets de la Cerdanya, millor que facis algunes hores i alguns vols a la Cerdanya, que serà allà on tu aniràs a volar cada dia, i no pas haver fet les hores a Madrid, per exemple.
0: Clar.
8: No et servirà massa de real experiència. però normalment en un d'aquests dos punts, Madrid o Igualada, es fa la majoria part del curs i la resta del curs es fa a la zona on vius o a la zona on penses volar més.
0: I és un curs que dura molt o t'ho pots treure com passa amb, si vols portar un vaixell, per entendre'ns?
8: Hi ha gent que tarda més i hi ha gent que tarda menys. Hi ha gent que va molt ràpid a fer la teòrica, que és el que sol encallar una mica més el fet, i hi ha altra gent que a la pràctica venen amb 15 dies, 20 dies i això, i fan un vol diari, un vol diari, un vol diari, i ja s'ho han tret. I hi ha altra gent que fa un vol al mes, sigui per diners, sigui per disponibilitat, sigui perquè ja treballen en una empresa i ens ajuden i de tant en tant tenen algun vol i també van agafar experiència a base d'anar ajudant. Vull dir, es pot fer més... Jo soc del parer de fer una mica lentament.
0: Lentament, perquè et va entrant millor, no?, i així agafes més experiència.
8: Ah, exacte, legalment amb 16 vols i 16 hores en tens prou. Després, clar, amb 16 dies ho podries tenir mirat així, i clar, no seria el bo.
0: Però no,
8: el bo perquè... és volar estiu i hivern i saber les diferències que hi ha.
0: Clar, perquè més has de saber de vents, no? Has de saber de... Si ve un núvol per allà vol dir que no sé què, tot això també ho has de tenir en compte, perquè tu pots enlairar-te d'una manera i al cap d'una estona allò canviar, no? Aquell cel canviar de cop i volta.
8: En realitat tenim unes aplicacions molt bones que ens canvien a cada mitja hora, a cada hora. Tenim uns radars com aquests que veiem per la tele, que veiem les pluges com arriben. Abans no hi era això. Abans era més delicat, agafaves el diari i el quadrant noreste, sol, o el quadrant noreste és immens. Vull dir que era molt difícil, t'havies de pensar més si volaves, si no volaves, les dites, els refranys servien per molt, i ara tenim unes webs que van molt bé i el temps de TV3 és fantàstic, oi?
0: Veus, veus? Mira, no sabia que servia tan bé per poder volar en globus el temps de TV3. M'ha quedat clar que no podeu programar res, que hi ha aquesta incertesa, que és una mica la gràcia, però hi ha coses que no es poden fer quan portes un globus? És a dir, això i això, sagrat, d'això no ho pots fer mai.
8: Bueno, hi ha coses d'entrar en una zona doncs, que seria molt difícil després per buscar aterrissatge, però bueno, sempre es pot sortir. I el que no es pot fer doncs, és jugar. O sigui, tu fas una feina, estàs portant uns clients, tens una responsabilitat i el que no pots fer és jugar. Això és el que diria jo que no es pot fer. Anar a dormir d'hora el dia abans, no beure, no fumar, per dir alguna cosa, fumar, poder sí, jo ho he dit així, però portar-te bé. Ets un pilot i portes la gent a dintre. Clar. I per això has de ser una mica més sèrio, diguéssim.
0: El moment més difícil, ja no dic perillós ni res, difícil, és aterrar aquest globus? És fer-lo baixar i anar per al lloc que tu des de dalt dius, mira, voldria anar cap allà i que això acabi passant? És el moment així més complicadet?
8: Bueno, és el moment que tu planteges el cap i que després vols que faci el globo i a vegades surt o no surt. En quant a perillós, bueno, mentre estàs volant ho tens tot bastant controlat, que per això has arribat allà dalt, perquè tot funciona. Jo sempre comparo amb un paracaigudes. Si tu tens un paracaigudes, ara els dels paracaigudes em mataran, eh? Però tens un paracaigudes i si tot està bé, tot sortirà bé,
0: sí.
8: Perquè quan tiris de l'anella el vas plegar bé, es desplega bé, se't posa bé i al final tot surt bé. En canvi, el globo, sí, quan el muntes malament, ja no se't munta. Si quan l'aixeques malament, ja no s'aixeca bé. I si quan surt a volar té una cosa que no està bé, ja no surt a volar. Per tant, si estàs volant, és que tens totes les coses ben fetes ja. Per tant, bueno, es trobes el vent i a l'hora de baixar, també si estàs en una bona zona perquè has sortit d'una zona bona, aterrissaràs en una zona bona. Si vas cap a una zona dolenta, doncs has d'escurçar el vol, l'has de fer més curt per no anar-hi.
0: Clar.

0: anar pujant i vas entrar en els rànquings, et van avisant, però jo vaig arribar a ser el primer començant per l'últim de Catalunya, o sigui, sóc un crac. El que passa és que, esclar, cada cop hi afegeixen ordinadors, has de portar una tablet, has de marcar unes rutes, has de marcar uns punts que vols passar, molta cosa virtual que ja no ho vaig agafar. Clar. I jo sóc més de mirar lluny, d'intentar que l'on vagi en aquella direcció, i per això el que són travesses, el que són vols en festivals, amb altres globus, això sí que m'agrada, però purament la competició perds una mica l'essència del que és el volar. Estàs més estona mirant la pantalla que disfrutant del vol.
1: Clar. Tens algun viatge del que tinguis el millor record? Ara parlo de paisatge, eh? Ja no tant del fet de volar i del que sents allà dalt, sinó de dir, com que has estat a tants llocs, he vist, hi ha algun lloc que des de dalt, des del globus, diguis, mare meva, o sigui, és inigualable el que estic veient en aquests moments.
0: Els Alps són preciosos. Els Alps, aquí de Manjaro, tots aquests llocs així són preciosos. Perquè a més has de pujar molt, has de fer les coses ben fetes, tens una recompensa quan hi ets, a vegades volar sobre les piràmides d'Egipte, els tens allà davant, no has hagut de pujar gaire, són precioses, però demà pots repetir què en vol, pots tornar a passar per davant de les piràmides, pots tornar a fer... Els Alps sempre hi són, també, un dia clar, un dia serè, poder intentar averiguar quines són cada muntanya, veure-les, està molt bé, està molt bé.
1: Ostres, volar per sobre les piràmides és una imatge ara que m'has deixat, que ha de ser molt bonic realment. Veig que també voles de nit, que això no tothom ho pot fer, no? Perquè, i deu canviar moltíssim, perquè clar, com es fa de volar amb un globus de nit?
0: Hi ha l'habilitació de volar de nit, i a vegades la gent s'imagina que sortim a les 2 del matí i aterrissem a les 3. No. Això és per poder sortir més d'hora. La sortida del sol i la posta del sol és dia i nit, però amb aviació és una hora abans. Després, si tu dius, que vull travessar els Pirineus, vull travessar els Alps, o vull fer un vol molt llarg i vull sortir les fosques, realment ho pots fer, però sempre aterrissaràs de dia.
1: Clar.
0: L'aterrissar de nit és un caro creu. Una casa, una línia, masses coses que no pots controlar, inclús que portis una llanterna, inclús que portis la millor tecnologia per detectar coses, no pot ser. Per tant, sí que si un dia vols sortir a les 5 del matí per estar més hores volant, a les 5, com que és de fosc, has de tindre aquesta habilitació per volar de nit.
1: Uh-huh. Cosa que tu tens, eh? Perquè volar amb altres... Sí. Volar, no sé, has fet altres coses? Has fet, abans que parlaves del paracaigudes, has fet paracaigudisme o has provat parapent o fins i tot ganes
0: de
1: ser... Fas parapent.
0: Per la mateixa raó que t'he explicat abans.
1: Sí.
0: Perquè si muntes el parapent no hi tens cap nus. Si l'aixeques és perquè bufa el vent. I quan comences a córrer muntanya avall, tot va bé i al final et deixes anar i voles.
1: Sí, sí. Si ho has muntat bé, acaba
0: previst.
1: Bé.
0: Ah, exacte, està tot
1: però
0: previst.
1: Pilot d'avió no,
0: paracaigudes no m'hi trobaran.
1: Ja, paracaigudes no. Avió no, eh? No. Escolta'm, avió no. De llocs que et falta per volar, que dius, voldria fer-ho, que encara no ho he fet, perquè veig, per exemple, a Austràlia no ho has fet.
0: No. És massa lluny, em sembla.
1: És massa lluny.
0: Tinc amics, tinc gent que em diu, vine, va, fem-ho, però ja hi aniré. Em queda pendent, que encara tinc temps per anar-hi, no passa res.
1: No, i tant, més faltaria, no? Escolta'm, de tota la gent que puja, els clients, diguéssim, no? Algun moment divertit d'aquests que tothom fent fotos des de dalt i quants mòbils han anat a parar a baix? D'antavia no s'han trobat mai més.
0: Doncs mòbils de dins la cistella n'han caigut uns quants, i a fora no.
1: Ah?
0: I és curiós perquè... És una imatge que vas dir, vigileu els mòbils, vigileu, i a vegades la moda aquesta de les ungles llargues i això que penses, ai, mare de Déu, i no cauen.
1: Ah, no cauen.
0: Doncs han caigut ulleres.
1: Ulleres sí
0: que han caigut. La gent se les fica aquí sobre el cap, perquè el que sigui, fes mirant en l'aire i els hi cauen per darrere, alguna gorra, però mòbils he estat de sort que encara no ha caigut cap.
1: Veus, que bé. I escolta'm, hi ha gent, la gent que ha pujat en globus diu que amb cara de sorpresa, que a vegades, quan estàs força alt, tu pots sentir sorolls que estan passant arran de terra i que els sents molt bé. No sé si hi ha un gos o arriba una moto o alguna cosa així. Això és veritat? Passa això?
0: És totalment cert. El so, quan nosaltres fem el so, quan parlem amb alguna persona, d'entrada xoca amb aquesta persona, rasca el terra, rasca una paret i es perd. En canvi, en amunt, cap al cel, cap a dalt, no xoca amb res, per tant, l'onda del so viatja i el no xocar amb res

0: sent perfectament molt més amunt. I això abans de tindre més tecnologia, quan volàvem una mica de boira per sobre els núvols, sentíem els gossos i pensàvem, cony, estem a punt de tocar a terra, ja, ja sento els gossos i sento els cotxes.
1: I no.
0: I encara tenies aquests 400-500 metres de diferència.
1: Déu-n'hi-do.
0: I ara amb els instruments que portem i això, és molt més fàcil de dir-te. Sentiu els gossos, ho sentiu tot i encara ens queden 400 metres per arribar a terra.
1: Déu-n'hi-do. És en Josep Lluís Puntí, pilot de Globus Aerostàtic i el fundador d'ERCAT, aquesta empresa amb seu a Vic, que ha portat tanta gent i que ell té tantes hores de vol i que avui doncs, hem conegut tots els ets i uts del fet de volar amb globus. Moltes gràcies per explicar-ho a la nit dels ignorants i res, bon vol quan toqui, digui sigui el dia.
0: Doncs benvinguts si mai voleu provar-ho.
1: Moltes gràcies, que vagi molt bé, bona nit.
0: Bona nit, adeu.

0: 10 minuts i arribarem a la una de la matinada. El 932017474 ens truca la Paquita des de Premià de Mar. Bona nit.
1: Hola, Marta, bona nit. Només era per opinar del globus. Ah. He fet a viatges, jo, a la Garrotxa, en globo, i després, un altre any, vaig fer tota la part de la Costa Brava.
0: Carai. I què, l'experiència? A veure.
1: Sí, mira, va ser super emocionant. La Garrotxa la vaig fer que sortien els globus des d'Olot, allà a prop de Santa Pau, sí. I allà sortien a les 5, vam estar a les 6 del matí, i llavors van estar omplint els globus, es veien tot com es anaven omplint tots, perquè eren, doncs, era un grup bastant, vam anar-hi bastantes persones, i llavors, doncs, devien ser les set del matí, ja vam pujar a la cistella, i vam començar a pujar. Era tan emocionant. Jo, en aquell temps, això fa 12 anys que vaig fer-ho.
0: Està bé.
1: Tenia 76, 77.
0: Déu-n'hi-do, molt bé, molt valenta. Sí, sí. Molt valenta.
1: Sí, va ser, i encara, bueno, no tenia mòbil, però vaig fer fotos amb la màquina,
0: sí.
1: I després me les he passat al mòbil. Perquè, clar, algunes persones em diuen que has anat en globo.
0: No s'ho creuen.
1: I els hi ensenyo. I llavors, el de la Garrotxa, tinc de dir-te que des de dalt de tot, quan estàvem ja molt amunt, tu veies el llac de Banyoles, impressionant, semblava res, un lago, un llac.
0: Una cosa petiteta.
1: Petiteta. I miràvem des de dalt. Ostres, mira com és el... I, bueno, i marcaven els diferents volcans que hi ha a tota la Garrotxa.
0: Clar.
1: I encara ens van donar una pergamí amb tot el nom, amb tot el teu nom, la teva data de fer-ho. I després, l'altre any, vaig fer el de la Costa Brava, que va ser també super emocionant.
0: Que bonic, doncs, escolta.
1: I avui, quan hi ho sentí, m'hi han recordat.
0: Clar, has dit, calla, que això jo ja ho he fet.
1: Dic, que això ja hi ho he vist.
0: Doncs molt bé, gràcies per compartir-ho, Paquita,
1: pues
0: molt,
1: ja
0: molt bonic. Gràcies.
1: Pues gràcies a tot, Marta.
0: Que vagi molt bé, moltes gràcies, bona nit.
1: Adéu.
0: Adéu.
1: Adéu, adéu.
0: En Josep Lluís, des del barri d'Horta de Barcelona, bona nit.
2: Bona nit i bona hora, i felicitats al Toni Clapés i a tu per el Premi de Ràdio de Sabadell, que l'he vist en directe. Hi eres, tu?
0: No, no, jo no hi era. Jo estava treballant.
2: Ah,
0: no.
2: Ha estat bé el que he dit. Ha fet un brometa que s'havia de posar les ulleres i això.
0: has vist més tu que jo. Mira, jo ja
2: pues,
0: ho aniré a recuperar.
2: Revisita el que hi ha maneres de revisitar-me, això, a internet.
0: Molt bé, sí, ja ho faré.
2: Mira, Marta, vull demanar una cançó que la tenia que demanar l'altre el darrer dia i no em vaig... Vull demanar El gallo rojo, gallo negro, de Sílvia Pérez, tu presumpte maso del Ferlosio. No sé com es diu.
0: De la Sílvia Pérez Cruz, m'has dit?
2: Gallo rojo, gallo negro.
0: Gallo rojo, gallo negro, vale.
2: Sí, per quan sigui possible.
0: D'acord, molt bé.
2: I ja dit a les peticions i el comentari, dit a les preguntes.
0: Vinga.
2: Que són, si existissin els miracles, si fossin possibles, o si algú proclamés que els miracles són possibles, que algú, o és opció que la gent es pugui, que cregui que és un miracle, que algú em posi un exemple de possible miracle de que hagi passat i que sigui, que es pugui provar que és un miracle.
0: D'acord.
2: Si és probable.
0: Molt bé.
2: I si no es pot provar, no serà miracle, penso.
0: Molt bé. Segona.
2: I la següent és a les dones de la vida. No, a les prostitutes, a les dones de la vida, per dir-ho finament,
0: sí,
2: que eren prostitutes o meuques o putes, o digue-li,
0: sí,
2: com vulguis.
0: Sí.
2: Per què se'ls diuen dones de la vida? Perquè saben tant de la vida que saben guanyar la vida amb el seu cos, o per quin motiu?
0: Molt bé.
2: I la darrera última, Marta Romagosa, han de dir Romagosa, em sembla, i fet diferència vocal de pronunciar. Romagosa.
0: No, Roma.
2: Roma. Preguntant-nos a la Roma. I llavors, com escola numerosa te vas te diviertes, me ho passo bé.
0: Exacte.
2: Mira, tercera. I la frase aquesta de sorgir de les cendres com el fènix,
0: sí.
2: Que d'on ve i què vol dir. I això és tot avui.
0: Molt bona bé, nit, perfecte, Marta. Bona nit. Adéu-siau.
3: Evitem el soroll.
4: Ens allunyem de les estridències.
3: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
4: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
5: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
3: Un informatiu sense presses.
4: Per donar context als grans titulars.
5: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
6: A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
7: Aneu massa de listos.
8: I els valencians?
7: No, els valencians, que mira, si hem caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
6: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
9: Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
10: Has sentit el que acaba de dir?
7: Ja a Mallorca no feu l'amor.
11: Segona temporada de la República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'app web de Catalunya Ràdio.
12: I també disponible a la plataforma 3CAT.
0: Quatre minuts i arribem a la una de la matinada. Va que encara no hem llegit ni hem escoltat cap missatge dels que ens deixeu al WhatsApp de la nit dels ignorants, que és el 667-220-148, pels que no us ve de gust de trucar en directe al 93-201-7474. Que ho podeu trucar, però ara ja serà després del butlletí de la una. Per exemple, hi hem trobat avui un missatge de la Carmeta des del barri de Sants de Barcelona.
13: La meva pregunta és, bueno, pel programa i per tu, Marta. A veure, què sabeu de la doctora Bou? A veure què se n'ha fet, a veure on està, o a veure si podia un dia convidar-la.
0: Molt bé, Carmeta, me la vam convidar a principi de temporada i mira, farem una altra vegada el mateix abans que acabi la temporada de la nit dels ignorants, a veure si un altre dia la doctora Bou ens pot acompanyar i fer algunes consultes sobre el tema de la dermatologia i saber com està. Després, en Josep des del Parc Güell ens diu: la pregunta que faig avui és: com fa la IA, la intel·ligència artificial, per disposar de tanta informació i de totes les matèries? Com s'ho fa per disposar d'una base de dades tan àmplia? Perquè suposo que no hi haurà un exèrcit de persones introduint-ho a l'ordinador, ens diu en Josep des del Parc Güell. La Menxo, des de Marçà, ens diu: si es demostra que un fill ha matat el seu pare i aquest havia deixat l'herència al fill, la Menxo pregunta: aquest fill serà l'hereu igualment? L'Aleix, des d'Esparreguera, ens diu: quin és l'origen del món? Anem forts aquí, eh? Per què no podem recordar tot el que somiem? Són dues preguntes diferents que ens deixa al WhatsApp del programa l'Aleix. La Carme, des de Palma de Mallorca, ens diu: dissabte vaig anar al concert del 150è aniversari d'Estrella Damm. Un dels grups que tocava eren els Love of Lesbian. I la Carme pregunta: per què van triar aquest nom? Mira, doncs els haurem de preguntar amb ells, no? A veure què ens contesten. I després la Maria Lluïsa, des de les Corts a Barcelona, ens diu: torno a casa a quarts de 3 de la matinada. I les últimes nits m'he trobat un grup de gent amb cadires i begudes fent guàrdia davant de l'illa Diagonal. Algú sap què hi fan? A quarts de 3 de la matinada davant de l'illa Diagonal, gent fent amb cadires i begudes? Aquesta no m'havia sentit. Doncs a veure si algú que estigui per les Corts ens ho pot verificar i pot intuir què està passant, o si estan fent cua davant alguna botiga o de l'illa, no sé. A veure si algú de la zona ens pot il·lustrar. I com que els següents missatges són una mica més llargs i ens queda pocs segons per arribar a la una de la matinada, tornaré després del butlletí de notícies per explicar-vos els altres missatges que heu deixat per WhatsApp i tots els altres oients que vulgueu trucar a partir de la una i pocs minuts al 93207474. Vinga, fins ara.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, paga una fiança d'1 milió d'euros i evita entrar a la presó acusat de la mort del seu pare durant una excursió a Montserrat l'any 2024. La jutge que investiga el cas creu que hi ha prou indicis per acusar el fill i veu un mòbil econòmic en el crim. La investigació dels Mossos descarta que la mort de l'empresari fos accidental. La principal hipòtesi del crim, segons l'escrit judicial, és l'econòmica. En el text es descriu Jonathan Andic com una persona obsessionada amb els diners. L'anàlisi de les missatges de WhatsApp del telèfon mòbil i la declaració de diversos testimonis apunten també que l'acusat tenia una mala relació amb el seu pare i que la va intentar reconduir quan va saber que l'amo de Mango volia canviar el testament i crear una fundació per a persones necessitades. Raimon Tomàs, advocat penalista, en declaracions al Catalunya Net, explica en quin punt està la instrucció.
2: A partir d'ara, en aquest moment en què la defensa també podrà actuar en aquest procediment, es practicaran altres diligències d'instrucció que poden aportar altres indicis i finalment haurà de ser aquesta jutgessa qui haurà de decidir al final d'aquesta fase d'instrucció, que és la investigació dels fets, si portar endavant aquest procediment cap al judici oral o si arxivar-lo.
1: Fins ara, Jonathan Andic ha negat les acusacions i la família, a través d'un comunicat, li ha fet costat. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: L'Audiència Nacional imputa José Luis Rodríguez Zapatero per una suposada trama corrupta de comissions. El jutge del cas el considera el nucli d'una xarxa que s'hauria beneficiat del rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra, a més d'operacions amb petroli, or i divises. L'expresident espanyol ho nega tot. Mentre la Moncloa ha tancat files amb Zapatero, el PP assenyala Pedro Sánchez i insisteix que ha de plegar.
1: El govern veu marge per entendre's amb els sindicats de mestres després de tancar l'entesa dels pressupostos amb Esquerra i negocia amb els comuns, que li reclamen un acord amb la comunitat educativa. Junts acusa Esquerra d'haver pactat els pressupostos per interessos particulars i no pel país.
3: El Departament d'Educació proposa als sindicats avançar l'augment de sou a 3 anys, pagar més als docents per les tutories i injectar 2.400 professionals més al curs que ve. És la proposta que debatran aquest dimecres a la taula sectorial. Els sindicats USTEC i CGT assistiran a la reunió malgrat que la proposta no els sembla suficient i qui no hi anirà és el sindicat professors de secundària perquè diuen que no respon a les seves demandes.
1: El president rus Vladimir Putin és a la Xina on aquest dimecres es reunirà amb el seu homòleg Xi Jinping. El cap del Kremlin busca arrencar el compromís per fer un nou gasoducte. La trobada, menys de 7 dies després de rebre Trump, situa Pequín com l'epicentre de la política i economia globals. Els treballadors de Nissan han protestat fa poques hores contra l'Ero davant del consolat del Japó i han tallat uns minuts la Diagonal de Barcelona.
3: Els sindicats han tornat a reunir amb l'empresa a la seu del Departament de Treball. Mantenen el seu rebuig als 211 acomiadaments que preveu Nissan, el 37% de la seva plantilla a Catalunya i que poden comportar el tancament del centre de recanvis del Prat de Llobregat. Raúl Ocon és el delegat de Comissions Obreres a la planta.
4: La intenció és retirar l'ero perquè no està justificat i és el manteniment del treball, és la nostra premissa.
3: A banda del centre de recanvis, l'ero de Nissan també afecta 86 persones del seu centre tècnic i 15 de la planta d'àrees funcionals.
1: Esports, Alexia Putellas ha anticipat una final molt igualada davant de l'Olímpic de Lió a la Lliga de Campions. En declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio, la capitana del Barça femení ha dit que no tenen por de les franceses. Sembla que les blaugranes Caroline Graham i Irene Paredes estaran disponibles per jugar al partit.
3: El Barça masculí a Fermín l'han operat satisfactòriament aquest dimarts de la fractura al dit petit del peu dret. Per cert, que el club podria entrar aquest estiu dins de la norma de l'1 per 1 del fair play financer. financer, segons la Lliga de Futbol Professional.
1: L'Arsenal s'ha proclamat campió de la Premier League anglesa 22 anys després, un títol matemàtic per als londinencs a falta d'una jornada propiciat per l'empat a un gol del Manchester City al camp del Bournemouth.
3: El Barça de bàsquet té lligat el fitxatge del base nord-americà Mike James, segons ha avançat el diari Mundo Deportivo i ha pogut contrastar TV3. James, de 35 anys, arribarà procedent del Mònaco.
0: Fins aquí les notícies.
5: Som el dia.
6: Som la nit.
7: Som dos programes amb el mateix objectiu.
5: Saber què està passant.
6: Què ha passat.
7: I també per què ha passat.
5: Tant a casa
6: com al món.
7: Què ens fa diferents?
5: El ritme.
6: El ritme.
7: El ritme.
5: Perquè al Catalunya migdia som immediatesa.
6: Perquè al Catalunya nit som pausa.
7: Som el dia i la nit, però tots dos tenim la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
5: A tot hora
6: i a tot arreu.
8: De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Catalunya migdia, amb Òscar Fernández. I a les 10 de la nit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
7: Som diferents.

0: Una de la matinada i 7 minuts. Va, que tornem a ser aquí a la segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio. El telèfon obert al 93-201-7474 per fer les vostres preguntes, respostes, reflexions, queixes, aportacions, felicitacions. Com sempre dic, sempre que es faci respecte, qualsevol opinió es pot explicar aquí a la nit dels ignorants, si us ve de gust i així ho voleu. I jo contenta i feliç que tingueu línia, que després algú es queixa que si no hi ha línia, que si truquem i encara no ens agafeu, ara mateix podeu trucar i hi ha línia, segur, perquè l'Aina té les dues mans a l'ordinador. Està fent missatges i no està responent perquè no hi ha ningú que truqui ara mateix exactament. Però sí que hi ha missatges de WhatsApp al 667-220-148. Per exemple, la Mariona ens ha deixat aquest missatge. Diu, he sentit les dues persones que volien obtenir el text de la sentència d'una nul·litat matrimonial que els ateny personalment, una com a esposa i l'altra com a filla d'un matrimoni anul·lat. Jo diria que el problema que van tenir és que van fer la gestió personalment i de paraula. Aleshores, els poden haver dit qualsevol excusa per refusar el seu requeriment. La Mariona diu, la demanda de la informació que volen obtenir, i a que tenen dret, l'haurien de fer per escrit i segurament per burofax, de manera que quedi constància jurídica de la demanda. Segurament tot plegat acabarà requerint el servei d'un advocat especialitzat en dret canònic. Que consti que no em mou cap interès professional en donar aquesta resposta, sé aquesta informació per una amiga que va aconseguir el text d'una sentència que l'afectava personalment i dedueixo que és com va dir la Mariona, que és que ho van fer a través d'un escrit i per burofax. Per tant, és una bona resposta per les dues persones que hi estaven, sobretot una, hi estaven fent aquesta consulta i que van trucar aquí a la nit dels ignorants. Ens truca el 93-201-7474 en Miquel des de Sabadell. Bona nit, Miquel.
1: Hola, bona nit.
0: Com estàs?
1: Volia fer una consulta per saber quin és el millor moment per centre d'atenció.
0: Espera, que et sento una mica malament. Quin és el millor moment per prendre's la pressió?
1: Sí, sí, la pressió, perquè al principi no sé si és millor quan et aixeques a acabar de dormir o abans de dormir, o quin és el millor moment per dir perquè, clar, jo per exemple, quan aixeco i em puja molt, no sé què és, perquè quan estàs dormint em puja molt, o no sé.
0: Clar, però tu dorms de dia, no? Entenc?
1: Sí.
0: Clar, per tant, deu ser la tarda, no? Quan te la prens?
1: Sí, sí. Ara per la nit també em vaig a una xeta, per sentar una mica de 10 a 12, i potser me la prenc al moment, surt molt alta.
0: Et surt molt alta?
1: Sí. Depèn del moment, em surt molt alta.
0: Doncs compta amb això, Miquel, eh? Compta amb la pressió alta, eh?
1: Sí.
0: A veure què ens diuen els oients, Miquel, que segur que et contesten.
1: Sí, tinc una pastilla d'aquesta de 10 miligrams, però no sé.
0: Ja. Potser t'ho haurien de revisar, però vaja, a veure què diuen els oients.
1: I també una cosa, diu que d'ahir ja, quan jo vaig a repartir cada nit allà, i jo no he vist cap dia ni cap noi tan caïda, però imagino que seran nois de festa. Nois que se'n van de festa.
0: Tu creus que són nois que se'n van de festa? D'acord, molt bé. Ja, molt bé. D'acord, Miquel, a veure què et diuen d'això de la pressió. Gràcies.
1: Va, gràcies.
0: Adéu, bona nit. Eduard, des de Sabadell, bona nit.
2: Hola, bona nit a tots. A mi no trucava per la pressió, trucava una cosa pel globus, però li direm a aquest senyor de que, en primer lloc, s'ha de prendre la tensió arterial cada dia, més o menys, és clar, a la mateixa hora, cap al dematí, normalment. Que estigui tranquil, que no s'hagi pres algun estimulant o cafè, o coses que estan descartades per la hipertensió arterial. Tampoc és bo començar a prendre-se la tensió arterial diverses vegades al dia. El que sí que és correcte, que quan se la prengui, normalment deu fer-ho amb un aparell elèctric, que són els que ara es fan servir, doncs que es faci que la comprovi un parell de vegades, eh? Uh-huh. És a dir que, i llavors igual cada vegada hi ha una petita variació, que sí, això és normal. Si sí, tot, malgrat tot, inclús prenent l'hipotensor, no acaba de normalitzar-se, lògicament té que anar a la seva infermera o al seu metge de família, que cal aleshores una revisió i un control, m'entens? Moltes sí, vegades hi ha aquests problemes, no? El problema això de dormir i de tal també és molt, molt important, si has acabat de menjar, si estàs fent la digestió, si estàs més nerviós...
0: Clar, com que ell treballa de nit perquè estava...
2: Sí, ja ho he sentit.
0: Clar, llavors
2: sí,
0: s'ho pren, suposo, quan es lleva, que és tarda...
2: Sí.
0: Suposo que això també deu afectar.
2: Sí, exacte, exactament, és el que et volia dir. Bé,
0: molt bé, doncs bona recomanació.
2: Això, no, però jo trucava, bueno, lògicament...
0: Trucaves per una altra cosa, però mira, ja aprofito.
2: Sí, clar, només, ja, només per dir-te que els companys que han trucat sobre el tema sanitari, que han parlat, i farmacèutic,
0: sí,
2: que estic totalment, però totalment d'acord, i malgrat els anys que han passat, veig que els problemes d'aquest tipus, doncs, segueixen.
0: Sí, senyor.
2: No? I finalment, doncs, la meva experiència de volar amb globus, he anat dos cops, una a Osona, per Osona, si tot, sí, Osona, i la segona a la Garrotxa, que va ser espectacular, però almenys per mi, i suposo que per la gent, perquè ningú va fer bromes ni res, tothom estava allà pendent d'aquell silenci i dels sorolls que se sentien de baix, bueno, en fi, i volar per sobre les boques dels volcans, en fi, preciós.
0: Molt recomanable, no veig?
2: Mana?
0: Molt recomanable.
2: Oh, i tant, i quan he sentit aquest senyor, bé, que havia passat per les piràmides, mare del senyor,
0: imagina't.
2: Amb la bogeria que tinc amb les piràmides. Sí, i els alts, s'ha vingut, em sembla, com tu, la imatge de les tres piràmides, no?
0: Home,
2: és que per sobre,
0: mare meva.
2: I per sobre amb globus, mare de Déu, senyor. En fi, doncs això, i bé, una abraçada per tots, sobretot començar amb tu, l'Aina, i tot el grup, eh?
0: Moltes gràcies, doctor.
2: I felicitats, perquè això va increixendo de qualitat, eh?
0: Moltes gràcies.
2: Una abraçada.
0: Adéu,
2: bona nit. Adéu.
0: Aquí, escolta'm, tenim oients que han pujat amb globo, no una, no, dues vegades. O sigui, trobo que tenim uns oients que han fet moltes coses, està molt bé això. A veure, més missatges que ens heu deixat de WhatsApp. En Vicenç diu... El dissabte 16 de maig es va celebrar la nit dels museus. Afortunadament, un petit grup d'amics van poder fer una donació important al MAE, Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques, Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona, del llegat artístic, vestuari, fotografies, documents audiovisuals, d'una vedet molt important barcelonina, la Merche Mar, després de la seva mort al febrer de l'any 2025. Aquest centre de documentació i museu resulta que no té una seu física on poder exhibir el seu gran i valuós llegat teatral. El dissabte 16 de maig es va poder exhibir una petita mostra a l'espai Scanner de l'Institut del Teatre a Montjuïc amb el títol Frivolitat i memòria. Diu, una instal·lació performance d'una sola nit recordant couplets, varietats i vedets amb vestuari de la Mari Sampere, la Bella Dorita, la Raquel Meyer, on va ocupar un lloc especial al patrimoni arribat recentment de la vedet Merche Mar. Diu, les dones al centre de l'escena. Això només es va poder veure unes hores i després es va tornar a desar per ser conservat. La pregunta que fa el Vicenç, aquí a la nit dels ignorants, és per què aquest museu no té una seu? Per què la Diputació de Barcelona o la Generalitat no l'impulsen? Doncs aquesta és la pregunta que fa el Vicenç després d'haver explicat aquesta cosa tan bonica que es va poder veure la nit dels museus. L'Antonio, un altre missatge que ens deixa al WhatsApp de la nit dels ignorants, diu... i fa la definició que ell ha trobat de fill putatiu, segons la Viquipèdia, diu, un fill putatiu és aquell que per error excusable o per afecte és considerat i tractat com a fill sense ser-ho naturalment o haver estat adoptat legalment. Diu, el terme prové del llatí putativus, que vol dir reputat o considerat. I finalment la Isabel ens deixa també un altre missatge, que és una recomanació. Diu, he llegit La granja del Ritz de la Teresa Roig. M'ha agradat força, la recomano. Diu, una novel·la distreta que fa passar una bona estona. I aquesta oient ens diu, m'ha fet pensar en en Joan de Vallcarca, que va treballar al Ritz i que devia veure coses ben curioses i interessants. Doncs sí, perquè Isabel alguna vegada ens ho ha explicat quan ha trucat i realment hi ha algunes escenes i algunes històries que explica que són molt, molt interessants. Doncs aquests són els missatges que ens heu deixat aquestes últimes hores al WhatsApp del programa. Ara és la una de la matinada i 18 minuts i marxem, va, marxem.

0: Doncs avui ens n'anem a viure una aventura a l'Amazònia. I ho farem de la mà d'un periodista que fa anys que porta una càmera a les mans, però que no només retrata imatges, sinó que les descriu, les explica, ho viu en primera persona i després o bé ho escriu en reportatges i llibres, o bé ens mostra les imatges en fotografies i documentals. Avui anirem al Perú, al Parc Nacional del Manu, en plena selva, un territori verge on la natura encara imposa la seva llei. Així ho ha explicat Josep Maria Palau, el director de la revista Viajar, que acaba de publicar un llibre que es diu Mi madre se convirtió en pájaro, una aventura en l'Amazònia. Josep Maria Palau, Rivera Aigua, bona nit, benvingut a la nit dels ignorants.
1: Bona nit, moltes gràcies.
0: D'entrada, perquè jo dic, i jo m'he mirat els mapes abans de poder fer aquesta conversa amb tu, però la gent situa on és aquesta selva del Manu al Perú.
1: És una mica complicat. No és aquell lloc que tothom pensa quan dius Amazonia o et situes en aquella part del món, no? Estem parlant del Perú, perquè, curiosament, el Brasil, evidentment, hi passa el riu Amazones, però neix el Perú i molta part del Perú és selva amazònica. Uh-huh. El que passa és que tots tenim aquella imatge tan marcada pel Machu Picchu, per les quatre coses que sabem del país, i aquelles tres quartes parts de país que són selva, potser no les tenim al cap.
0: No les coneix massa gent.
1: Exactament. I aquesta part específicament de la selva del Manu queda una mica més allà del riu Madre de Dios, uh-huh, i seria la part més interna, més conservada, encara avui dia, d'aquella zona del món.
0: De fet, només començar el llibre, que és, està editat per Viajes al Pasado, assenyales que la selva del Manu és, dius textual, un lloc autèntic.
1: Sí.
0: En què es basa aquesta autenticitat?
1: Aquesta paraula de vegades és una mica...
0: Que la diem a vegades, sí, molt sovint...
1: Exacte.
0: Però que no pren la mateixa excepció que fa servir tu en el llibre,
1: aquí,
0: no?
1: Aquí és el que volia anar a parar. A veure, autèntic en el sentit de que és com era. No està tocat. És sorprenent perquè realment tots aquests llocs verges pateixen una gran pressió de tota mena, d'explotació, de recerca de recursos, etc. I aquí encara avui dia, podem trobar un lloc que està intacte. Pràcticament. Hi ha una zona que n'hi diuen de amortiguació, tal com ho han definit allà, que seria aquell punt on encara pots trobar doncs, alguna granja, alguna zona d'explotació. Però la part que hi ha vas més enllà, aquella frontera gairebé invisible, a partir d'allà no pots fer-hi res i no hi pots accedir si no tens un permís especial, amb la qual cosa es limita molt, a no ser que vagis de manera il·legal a fer alguna cosa estranya.
0: Clar, o sigui que trobes molt poca gent, clar.
1: Sí, home, te'n trobes molta que hi viu.
0: Clar, vull dir, com tu, en aquell moment, molt poca gent.
1: Però diguem-ne, de visitant així, de pell més clareta, doncs potser
0: pocs,
1: no tant.
0: Pocs. De fet, dius que els científics adverteixen que l'Amazònia s'acosta a un punt de no retorn i que fins i tot està en joc una part essencial del nostre futur, oi?
1: Efectivament. A veure, a mi no m'agrada escriure pensant o generant aquella sensació d'angoixa de que el món s'acaba, sí, i que és un desastre, no? Sí que obrir reflexions o espais de reflexió és important, no? Però aquí hi ha una qüestió molt, molt interessant, que és que l'Amazonia, com explico ja només a la introducció, si passem de la part que s'ha perdut d'un 18 a un 20%, que no és tant, un 2% més, es perdrà una cosa molt, molt maca i que a la vegada és molt poètica, no? Que són els rius que volen.
0: Els voladors, és que ara sí. Jo volia entrar en això perquè m'he quedat...
1: És molt flipant, no?
0: És molt flipant, sí, sí.
1: Doncs els rius que volen serien corrents d'aire carregades d'humitat que de forma poètica es descriuen com a rius i que circulen per tota Amèrica Llatina i ajuden a regular el clima de tants països. Sí, fem aquest pas de destrucció afegida del 18 al 20%, això pot desaparèixer i, evidentment, el cataclisme és espectacular.
0: Clar, per tant, no és que tu hi hagi, que també hagis posat més poesia, sinó que els hi diuen així, rius voladors,
1: sí,
0: allà.
1: Sí, sí. És una cosa molt curiosa, perquè una de les qüestions que em van sorprendre en aquest viatge van ser justament aquests moments com de poesia, de realisme màgic, que trobes en la realitat de la vida de la gent que viu allà, no? I llavors hi ha aquests moments extraordinaris, no sé, hi ha arbres que caminen, per exemple.
0: Com?
1: Arbres que caminen, sí, sí. A veure, no caminen, no fan una marató, però poc a poquet, amb una mena d'arrels que serien com un tres peus d'una càmera de vídeo fotogràfica, ells van llançant aquestes arrels endavant i poc a poquet es van desplaçant cap allà on troben que hi ha més sol, més pluja, el que els hi convé segons el moment, no? Llavors, doncs, hi ha arbres que caminen, hi ha, com diu el títol, persones que es tornen ocell, o sigui, hi ha coses extraordinàries.
0: Això, explica'm el títol. Mi madre se convirtió en pájaro, això té a veure amb una història concreta.
1: Sí.
0: I tu li has donat encara un altre significat.
1: Sí, de fet el llibre parteix d'aquesta frase, no? Jo estava esperant per conèixer un xaman, un home sant, diguem-ne, d'aquella zona, un guia espiritual, que a més em van dir que era enginyer. I aquesta combinació vaig pensar, home, això és extraordinari, no? Clar. Un senyor que és enginyer i a la vegada...
0: I xaman alhora, no?
1: Sí, és com que toca els dos mons, no? Però no hi havia manera d'aconseguir de visitar-lo. Fins que un bon dia em diuen, no, avui és el moment, avui pots anar-lo a veure. I vaig preguntar, i per què no em volia veure fins avui? Ha passat alguna cosa? No li convé? Perquè dius, escolta'm, si no vol que hi vagi, no hi vaig.
0: Clar.
1: I em diuen, no, és que la seva mare es va aixecar, se'n va anar al riu i es va convertir en ocell. I clar, em vaig quedar una mica parat, evidentment.
0: M'ho pot traduir, això, no?
1: Sí, exacte. Després, parlant amb ell, que a més t'ho explicava amb tota la tranquil·litat, et deia, sí, sí, i de la mateixa manera que et deia com havia portat l'aigua corrent a la població, que ara són ja sedentaris, el seu grup ètnic que viuen a un lloc determinat d'aquesta selva, també et deia que això, que la seva mare s'havia aixecat un bon matí, se n'havia anat al riu, i quan la va anar a buscar no la va trobar, i per tant s'havia convertit en ocell.
0: Val. Que és una manera poètica de dir que se n'ha anat. I que ha mort, vaja.
1: Se n'ha anat. Pels
0: que parlem més clar, sí, és que se n'ha anat i que s'ha mort, no?
1: Però fixa't una cosa, abans que comentaves el tema del títol del llibre, però no només això, sinó també el fet de que he volgut posar el cognom de la meva mare.
0: Sí.
1: La meva mare ara estava en un procés, pobreta, que ja ens està deixant. Mm. S'està convertint en ocell una
0: de
1: mica.
0: De final de vida,
1: no?
0: Que li diuen. No?
1: I clar, doncs, diguem que mereixia la pena de fer constar també el seu nom al llibre, perquè és un cognom, a més, molt, molt llarg, molt estrany,
0: i que es perdrà. Aigua,
1: sí.
0: I que es perdrà.
1: Sí, sí.
0: I has volgut que quedés al llibre.
1: Exactament, exactament. I fixa't que de vegades també ho diem, no? De vegades que allò s'està quedant com un pollet,
0: sí,
1: sembla un ocellet,
0: i
1: tal.
0: Sí.
1: Doncs fixa't que al final les idees les connectem fins i tot en cultures diferents i més o menys volem dir el
0: però
1: mateix.
0: Però he llegit en el teu llibre que en alguns llocs d'aquesta selva i la gent gran això ho fa volgudament,
1: sí,
0: de convertir-se en ocell, per entendre,
1: sí, sí, sí,
0: quan veuen que poden fer anar malament el grup o...
1: Sí.
0: És a dir, que ells mateixos prenen la decisió de dir fins aquí,
1: sí,
0: me'n vaig al riu i
1: exacte,
0: els que quedin, que puguin continuar tots com a grup unit.
1: Així mateix. Això es connecta una mica amb la tradició d'aquests grups tribals o aquests grups ètnics o familiars, com vulguem dir-ne, que viuen en aquesta zona del món, on, evidentment, quan això tenia, diguem-ne, un sentit encara més ampli quan tots eren molt nòmades, no?
0: Mm.
1: Avui dia hi ha grups que encara són nòmades i fins i tot no són contactats, és a dir, viuen a la selva perduts i en teoria no han tingut contacte amb l'home blanc, diguem-ho així. I per una altra banda, doncs esclar, un grup nòmada amb algú que està malalt, que no et pot seguir el pas, que se'l pot menjar una fera, doncs en un moment donat,
0: clar,
1: de forma natural, en els seus costums, aquesta persona se'n retirava.
0: Fan un pas al costat, no? Que
1: exactament,
0: aquí,
1: sí.
0: I deixen que el grup continuï el seu,
1: sí,
0: ritme,
1: sí,
0: no? Què hi vas anar a fer tu a la Selva de Mano? Per què hi vas?
1: Bona pregunta.
0: Clar, perquè molt bé, ara n'has fet un llibre, però segurament que quan vas anar-hi no era per fer un llibre.
1: No, la veritat és que hi vaig anar simplement per la curiositat de conèixer una part del món que no havia trepitjat. Em va cridar molt l'atenció, em van convidar a unes xerrades que es fan a Tolosa, al País Basc, que es diuen Amalur, si mai teniu l'oportunitat d'anar-hi, són extraordinàries, sobre temes viatgers, i també mediambientals, ho fan molt bé. I el cas és que jo anava a parlar de deserts i hi havia un senyor que anava a parlar el dia següent de la selva.
0: De selva.
1: I em va estar explicant on vivia, el que feia, etc. I vam acabar aquella nit posant-nos d'acord que hi aniria a conèixer-ho. Uh-huh. I vaig anar amb l'idea, doncs, això, de fer un viatge, de fer un reportatge, de treure, no sé, alguna història, no? Però realment va ser un d'aquells viatges que on et passen moltes coses, que potser no t'ho esperes, però hi ha vegades que fas un viatge i per molt extraordinari que sigui sobre el paper, després tornes i dius, bueno, em queda un pòsit lleuger. I en canvi, en aquest cas, va ser d'aquells que...
0: Al contrari, no?
1: Bueno, sí, un munt d'aventures, per explicar-ho d'alguna manera, que mereixien...
0: Veig que en aquesta selva parles tu el llibre de 800 classes d'aus identificades, 200 espècies de mamífers, un centenar de varietats de peixos, prop d'un milió d'insectes. No sé si t'has trobat amb algun animal, alguna cosa, algun moment que no havies vist mai, que no sabies que existia?
1: Tota l'estona. Tota l'estona, perquè a més hi ha una sèrie de... Es diu que com a mínim cada any se'n van descobrint entre 10 i 20 de nous.
0: Imagina't.
1: Que els van classificant o que són una variació sobre... Llavors, això ens dona la idea de que és un lloc realment verge, pràcticament, no diré inexplorat, perquè avui dia és difícil que no hi hagi alguna part del món que sense conèixer. Però és cert que, esclar, doncs, insectes, sí, t'imagines que n'hi hauran, però no t'imagines ni les dimensions, ni els aspectes, ni res. Ni Això res. És extraordinari, no? Que aquesta és una de les pegues, diguem-ne, que tenen les selves, no? Vull dir, si hi ha un lloc amb molta humitat i molta pluja, etc., el que hi haurà són moltes bestioletes, i aquestes moltes piquen, que això
0: piquen.
1: De vegades no fan mal en el sentit de llarga durada, diguem-ne, però són molestes.
0: És a dir, que vas venir amb les cames o amb el que sigui
1: ben fregit, sí.
0: Ben fregit. Perquè el repel·lent suposo que poca cosa deuen fer, no?
1: No serveix gran cosa. Justament, aquest és un altre aprenentatge que treus d'aquests viatges, no? Que les coses que saps d'aquí, potser allà no serveixen. Clar. O no funcionen. Llavors, més val que et diguin algú d'allà, que et digui, mira, fes servir aquesta herba i te la fregues i veuràs com aquestes formigues que piquen tant ja no et fan cas. O qualsevol cosa d'aquesta mena. Sí, sí, clar. Els remeis contra les coses que passen, la natura sempre te les dona, ja té el seu antídot, diguem-ne així, no?
0: Sí, de fet, aquest moment que parles tu de la marabunta de les formigues carnívores, diguéssim que posa una mica els pèls de punta, no? I vas mirant a veure si en algun lloc de casa teva trobes una formiga que no s'assemblaria de res, però que aquestes coses passen, no? De dir, cap problema, perquè si hi ha aquestes formigues segur que no hi hauran rates, perquè es menjaran...
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Clar.
1: De fet, a les cases
0: no sé
1: o les construccions prop de la selva les fan servir per netejar la casa. És a dir, quan veuen que ve una família d'aquestes formigues i posen una corda o fan una mena de caminet, de manera que entrin a la casa, treuen les coses de menjar, perquè si no ja se les emporten, també.
0: S'ho mengen.
1: I fan neteja. Si hi ha bestioles o hi ha alguna cosa,
0: les formigues
1: i després passen de llarg i ja està, et queda la casa neta. Sí, perfecte.
0: Algun moment molt perillós que hagis viscut en aquesta selva? D'allò de dir... M'ha anat d'un pèl.
1: A veure, molt, molt perillós, seria difícil de qualificar així. Sí que és cert que, a veure, és un lloc on els accessos són molt complexes i, sobretot, tot el que és navegació pel riu sempre té doncs una sorpresa possible. Com a mínim acabaràs remullat més d'una vegada, la barca tombarà, poden passar moltes coses, no? I faig un petit spoiler dintre del llibre. És cert que al final explico que vam tenir un accident una mica greu, però no ens va passar res, sorprenentment. Vam tenir sort, el company que anàvem, que era un amic, un biòleg, i jo, però ens en vam sortir per un pèl, sí, efectivament.
0: Clar, tu vas sempre amb les càmeres o amb la càmera i els diferents objectius. Vas poder fer... Perquè, clar, tanta bellesa, tanta selva, tants animals, no sé si al final també t'agafa una mena de síndrome de Stendhal amb la natura i tu no dones la base a fer les fotografies que vols perquè res
1: sempre.
0: Del... Clar, res del que vols retratar després no és tal com ho has vist, no?
1: Sí, sí, sí. La sensació sempre és que a la fotografia acabes una mica, entre cometes, enganyant a la gent. És a dir, intentes extreure una mica la sensació o l'essència. De vegades s'entén més el que has sentit o has viscut allà amb un petit detall d'una fotografia feta de prop que no pas el gran paisatge, la gran panoràmica, no? Que de moment tu tens aquella sensació extraordinària d'espai, però realment et convé potser centrar-te en una petita cosa i aquella és com significativa, no? Fixa't que, per exemple, si tu navegues per l'Amazones, a la part brasilera, el riu té una amplada de vegades fins i tot de quilòmetres, no? Llavors no veus res.
0: Clar.
1: Veus aigua i potser una massa tupida d'herba, no? En canvi, si et fiques per rierols, per los caños, que diuen al Perú, per exemple, que són caminets més estrets o petits afluents, clar, allà és un espai més estret, més petit, la fauna s'acosta a veure, els ocells hi són. És molt més fàcil veure fauna, flora, etc. en els espais petits, diguem-ne així, que no pas en les grans superfícies que impressionen molt, però que no et deixen aquella imatge que vols. No?
0: I el clima que veu trobar allà sempre era aquesta humitat que...
1: Constant.
0: Constant, eh?
1: Absolutament, sí.
0: Però hi ha moments que fins i tot pot canviar la temperatura i començar a fer fred?
1: Sí, de tant en tant hi ha un fenomen i aquest any preveuen que pot ser bastant més intens, que és el fenomen del Niño, que aquest any diuen que serà especialment intens pels canviaments que estem patint al planeta, no? Bé, algú diu que això no passa, però és absolutament evident que sí.
0: Què passa?
1: I llavors allà en diuen friajes, que és quan arriba de cop i volta un vent gelat, que realment potser no és tan fred com ens podríem esperar, no és que nevarà, però sí que la sensació tèrmica, quan passes d'aquella xafogó extraordinària
0: tota
1: a potser 8 o 10 graus, doncs la sensació és realment de que passes un fred important, no? I clar, no estàs preparat, perquè no és un lloc on hi ha cases aïllades amb l'estufeta a punt. Per tant, és una mica complicat de lluitar, no? contra aquesta sensació.
0: Alguna cosa que hagis deixat de fer de fotografia per senzillament per respecte, per timidesa, per por, o per dir no, això millor que no ho faci.
1: Aquest és el gran debat que sempre et trobes, no? Sigui aquí o sigui en qualsevol viatge. Quan trobes alguna cosa una mica que se surt una miqueta de la capsa, no? Que és extraordinària, que potser hi ha molt poca gent. Dius, això ho he d'explicar, ho he d'ensenyar, o potser no, no? I de vegades, francament, el millor és deixar-ho córrer. Perquè, mira, ja han de quedar aquests llocs, no? Vull dir, perquè algú altre que hi vagi després es sorprengui també, no? En aquest cas, home, sí que de la convivència amb uns grups familiars de semicontactats vaig fer fotografies, però no en vaig fer tantes com potser hauria fet en altres circumstàncies. També justament, no perquè els molestés o perquè, clar, ells no estaven acostumats a la febre del selfie que tenim
0: clar,
1: aquí, no?
0: Clar.
1: Però sí que és cert que, d'alguna manera, a tu també et semblava que t'estaves posant dintre de la seva intimitat de forma potser massa exagerada. Fins i tot quan ja portaves dies amb ells i ja hi havia confiança, no? Però algunes coses, algunes pràctiques, dius, mira, això és igual, no cal
0: farem,
1: que ho expliquem.
0: No? Després d'un viatge així, tu pots reprendre la teva feina en un despatx, ser el director de la revista Viajar, anar amunt i avall, Madrid, Barcelona, Barcelona, el que calgui, anar-te'n a un gran resort pel que sigui, haver de tornar, o sigui, no ets, el cervell no fa...
1: Home, sí, una mica sí que passa. Sí que és cert que, jo sempre dic, quan em pregunten una mica en aquesta línia, que els aprenentatges dels viatges els treus quan tornes a casa, no? Quan estàs allà, ets una mica infantil. En el fons el que estàs fent és intentant saber on menjaràs, on dormiràs, ara m'ha picat una bestiola, no ho sé, no? Ets molt bàsic. En canvi, quan tornes aquí, que ja tens totes les comoditats, que saps que apretes un botó i s'encén la llum, o obres l'aixeta i surt aigua, en principi, és quan dius, val, on és el contrast, no? Uh-huh. Per exemple, els primers dies em feia estrany aquella sensació de... allà et despertes amb els ocells que canten i totes les bestioles que es desperten al matí a les 4, a les 5 del matí, quan comença el virar ja es posen tots en marxa,
2: no? Sonora,
1: i en canvi aquí, doncs, si tens la finestra oberta, sents els cotxes aturats a la Diagonal, amb una mica de sort, no?
0: I si no, el despertador, no? Que et treu del son.
1: I aquest contrast és quan comences a pensar, escolta'm, aquella vida, aquesta vida, i si tot va bé, en treus alguna conclusió potser positiva per la vida quotidiana teva, no?
0: Doncs mira, hem conegut una mica més com és aquesta selva peruana, gràcies a aquest Mi madre se convirtió en pájaro, una aventura en l'Amazònia de Josep Maria Palau Riberaigua, que vull dir-ho bé.
1: Molt bé.
0: Moltes gràcies per venir.
1: Gràcies
0: per fer-nos conèixer llocs que no sabem ni que existeixen, i res, que pel pròxim viatge, sigui on sigui.
1: Doncs vinga, el proper també l'explicarem, si voleu.
0: Moltes gràcies, bona nit.
1: Bona nit.

0: quarts i mig de dues de la matinada, a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio i ara marcat el 93-201-7474 en Juanjo des de Sant Vicenç de Castellet. Bona nit. Hola, Juanjo.
1: Hola, bona nit.
0: Com estàs?
1: Una mica més bé. Ahir vaig tornar a anar a l'hospital i ara tinc que baixar el divendres a Barcelona, a Sant Pau.
0: A veure, que s'acaba això, que s'acaba, va. Vinga,
1: sí, ànims. No, ja no menjo, encara no menjo.
0: Ja no menjo.
1: Aquí tot tinturat.
0: Ja.
1: Anava a dir, parlarem avui de dues pel·lícules. Una es diu La Quinta del Porro.
0: La Quinta del Porro.
1: I l'altra, La Quinta del Porro, que va sortir jo extra. Que va fer aquí a la Renfe, en Monissó, a l'Homo.
0: Sí,
1: sí. I l'altra és... això, que és allà de Els Remolins 73. Aquesta pel·lícula la donen dia sí o dia no o dos dies seguides, no les donen i la donen al tercer dia a les 4:30 de la matinada.
0: Carai.
1: És una cadena que fa dos canals.
0: Sí.
1: El Ranger o algo así es diu. I llavors posa Ranger i llavors el Ranger 2. El Ranger 2 no, és el Ranger només. I aquesta set de Torremolins 73,
0: sí.
1: en 14 vegades que l'he vista i sencera dues vegades, encara no l'entenc.
0: Vaja, doncs sí que està mal explicada si no l'has entès tantes vegades que l'has vista. A veure si algú que l'hagi vista que te l'expliqui, escolta'm.
1: No, però és que, veus, aquest, el Xavier, es diu Xavier, i després a la Carmen Mochi està el Fernando, el que fa de lo que s'avecina, de Fermín, Fernando... el Fernando aquest. I després està Juan Diego,
0: sí.
1: Però que veus que un tio que va vendre aquells temps que venien...

0: que surt de la pantalla més avall, i com si parlés com aquestes persones que parlen pels muts, que fan senyals, que no hi ha manera, que no.
1: No, ho veig.
0: No, jo encara me recordo quan vaig fer jo aquesta pel·lícula que la cinta del Porro, que va estar el Juanjo, com es diu que és?
1: Puigcorbé.
0: Puigcorbé? Aquest? El Juanjo Puigcorbé tenia 22
1: o 23. Era jovenet, sí, era jovenet.
0: Sí, no sé fa anys. Després estava en Gonzala, després estava l'Abril, aquella, com es deia Abril. Bueno, però representa que era aquesta de... Què més? Aquesta jo... programa, era una pel·lícula que era un tren de Barcelona que s'anava a Almeria. I s'anava a un poble d'Almeria a fer la mili.
1: Ja.
0: I llavors pues, surt el que és fill de paleta, o un fill d'un jefe de l'oficina, vull dir, tot s'ha de decir.
1: Molt bé.
0: I està bé. Però aquesta de...
1: Aquesta altra no l'entens, ja ho he vist.
0: L'altra no l'entenc. 14 vegades,
1: Déu-n'hi-do. A veure, Juan, com se vos explica. Vinga, gràcies per trucar-nos. Una abraçada, bona nit.
0: Bona nit.
1: Adéu.
0: Ja li dirà alguna setmana que ve, si fill més ve de Sant Pau.
1: Molt bé. Vinga, vale, perfecte, adéu, ànims. Adéu.
2: La nit dels ignorants. Un programa per ser feliç.
3: Felicitats, 10.000 vegades.
1: Apa, amén.
3: Ja puc mirar una cosa a la tele, alguna sèrie que m'agradi. A les 12 jo trec la tele, a la mateixa tele poso Catalunya Ràdio, per a sentir la teua història de cada dia. M'encanta.
1: Ai, Carme, que em fa riure.
2: La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa. Gens dels matiners parlen sense embuts.
4: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
2: Sense filtres.
4: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
2: Sense pèls a la llengua.
4: I a més també podem anar a sopar, eh?
2: Sense vergonya.
4: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
2: Però amb molta, molta cafeïna.
4: O sigui, causa sobre... Quina temps, m'he posat nerviós, collons!
2: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya. Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
5: He treballat amb en Nicolas Cage.
6: Li has fet sortir sang a en Nicolas Cage?
5: No, però...
7: D'una hòstia que li va
5: baixar. Li hagués cardat, eh? Una escena li tenia que fer un petó a la seva dona, que el director volia que sortís molta bava del petó. Clar, el director em va dir, vull molta bava. Quan va sortir em va dir a cau d'orella, ets un fill de te mare. El director va dir... Tornem a repetir. Oh!
2: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
8: I si ens vols veure, cada nit al canal 33 i a la plataforma 3CAT.
1: Va, que abans d'arribar l'hora del conte, us recordo algunes preguntes que encara no tenen resposta, que heu fet aquestes últimes setmanes aquí al programa. Per tant, us les dic perquè les reflexioneu, les busqueu i, si voleu, demà ens truqueu o deixeu un missatge de WhatsApp. Per exemple, l'Aleix, des d'Esparreguera, ens demanava, recordeu quan es passava pels carrers a vendre escombres? Quin any era? En Josep Lluís, des d'Horta, la frase en pau descansi només es fa servir en el cristianisme o també la fan servir en altres religions? En Quim, des de Sabadell, que aquesta, mira que fa, té temps i ningú ha contestat, des de quin any se celebra el Pire Musical de la Mercè? La Maria Rosa, des de les Corts, la Teresa Pàmies va escriure un llibre sobre Ràdio Pirenaica. Algú el recorda i quan es podia escoltar aquesta ràdio? En Guillermo, des de Vilanova i la Geltrú, on estan situats els estats federats de Micronèsia? Algú me'n pot donar una mica més d'informació? I l'Osvald, des de Planoles, d'on prové el nom de Catalana per referir-nos a l'embotit?

Aquesta setmana, l'Anna Maria Ricart ha triat el llibre que va guanyar el Premi de Contes Mercè Rodoreda 2025, atorgat per Òmnium i que ha publicat Empúries. Es tracta d'aquest llibre que tinc a les mans, Aquest serà el nostre pou, de l'escriptor Marc Artigau i Caral. Després de llegir durant dos dies l'ataca del senyor Antonio, avui i demà, per tant, avui només fem la meitat, llegirem el relat que porta per títol El raspall i la colònia. Seria un discurs emotiu. El fill petit l'havia assajat un munt de vegades en somnis. Després es llevava agitat i avergonyit d'haver anticipat una desgràcia que, fet i fet, era inevitable. Quines anècdotes ressaltaria de la mare? Com la podia explicar de la millor manera? Seria capaç d'emocionar la poca gent que vindria amb històries mig mentida, mig exageració, edulcorades pel pas dels anys? Mesos enrere, els Duc Garcia havien recopilat unes quantes proves, com qui intenta resoldre un crim, per arribar a la conclusió, per tots desitjada, que la millor alternativa, ara que s'ha quedat sola, és dur l'àvia a una residència. Una residència que està molt bé, ho he llegit a les ressenyes d'una pàgina web especialitzada, va assegurar una de les netes. Aquesta decisió deixava un malestar abstracte, surant damunt dels caps dels fills, una mena de mal presagi o de culpabilitat encoberta. L'Andreuet i el Ferran eren dos homes ben plantats, d'un èxit professional inqüestionable, que anaven amb texans i samarreta per intentar dissimular la crisi dels 60. Les seves virtuts eren l'organització i el bon tracte, sobretot a la feina, però a la vida familiar poques capacitats emocionals i bloqueig quan es tractava de gestionar les mancances afectives dels altres. Les seves filles els miraven perplexes amb la distància que regalen els anys. Per què prenien aquesta decisió? Tan malament estava l'àvia? Era una venjança? La resposta podia ser breu i plena de bones intencions, o fins i tot podia ser un al·legat, perquè a casa nostra és impossible regalar-li a l'àvia la qualitat de vida que es mereix després d'una existència entregada a la feina i al seu home. Ho va resumir en una frase el germà petit. Nosaltres ja som grans per cuidar una anciana. Però l'Andreuet i el Ferran, si hi pensaven, si hi dedicaven uns segons abans d'apagar el llum de la tauleta de nit, intuïen que la història es repetia. La mare va fer el mateix amb l'abuelita i es repetiria d'aquí 20 o 30 anys i aleshores serien ells qui protagonitzarien el debat sense poder dir res, asseguts a la taula del menjador. Serien espectadors de luxe de la conxorxa familiar, ja sentien les veus dolces de les seves filles pronunciant «Papà, pensa-t'ho amb calma, però és el millor per tu i per tots». L'àvia, la Rosina, feia temps que havia donat la seva opinió. «No vull que m'hi porteu, no m'hi veig». Ho va deixar clar la primera vegada que li van proposar de manera informal, a les postres, en un restaurant que li encantava, mentre celebraven els 23 anys de la Jana. «No vull que m'hi porteu, no m'hi veig». La resposta la repetia sempre igual, com si fos un eslògan, però quan la dona va entendre que la seva opinió ja no era l'epicentre del conflicte, com una criatura que demana però no mana, va decidir ensenyar l'amargor o la pena, depenent del moment del dia, callant. No obria la boca. Es va aprimar 3 quilos i aquell canvi d'actitud va frenar els protocols i la burocràcia. Mama, de veritat, no s'ho prengui així. No li van assegurar que es quedaria a casa, simplement anaven posposant el viatge a la residència, perquè si deixar-la allà ja era una decisió espinosa, deixar-li a contracor els feia sentir miserables. Van necessitar dues matinades separades amb mesos de diferència per expulsar-se els dubtes. La primera matinada va ser quan la Rosina, potser per un mal son, potser perquè li va costar aixecar-se del llit tota sola, es va pixar a sobre. Primer ho va intentar amagar, però el Ferran va sentir la ferum entre les peces de roba de la rentadora. L'ataca era una prova concloent. «Mama, si li posem bolquers, tots estarem més tranquils, vostè la primera». I quan la Rosina ja havia assumit la humiliació del nucli absorbent i els paquets guardats dins de l'armari, va venir la segona matinada. Patapam! Va caure de llit i es va trencar el fèmur. Aquella fractura va dictar la sentència. Ara sí, ara ja podien seure davant del jurat
que eren ells mateixos, i fer l'al·legat pertinent. L'àvia aniria a una residència, però no a qualsevol, no. A una del poble, que han obert fa uns anys, amb unes vistes precioses i unes cuidadores maquíssimes, que val un dineral, sí, però se sentirà com a casa, perquè al poble hi té amigues i fins i tot una cosina segona més jove, que viu a 10 minuts. Els fills repetien sovint el decàleg de totes les bondats que suposaria anar al geriàtric, paraula que no feien servir mai, quan sortís de l'hospital i hagués acabat la rehabilitació al sociosanitari. La distància entre Barcelona i el poble era de quasi 2 hores en cotxe. I aleshores va aparèixer el primer dilema. Quina freqüència de visites tindria l'àvia? Qui hi aniria? Un dels fills s'instal·laria a viure a la casa del carrer Jardí? Té massa escales i és massa estreta i té molt poca llum i a l'hivern fa fred i t'ofegues a l'estiu. El Consell Familiar va decretar que 1 o 2 cops per setmana hi pujarien. Era una freqüència prou prudent perquè instal·lar-se a la casa familiar, ara que un d'ells es prejubilaria, era una decisió poc pràctica i que a la llarga ens portaria problemes, va assegurar l'Andreuet. La primera setmana va ser nefasta. Deixar-la allà va fer-lo sentir com les famílies que abandonen els gossos a les benzineres. Per sort, la Rosina no duia xip. Van creure que no faria amigues, que es pensaria, que els enyoraria tant, que quan arribessin se'ls aferraria les cuixes i no els deixaria marxar, que ploraria, que parlaria del seu home, que tot això no ho hauria permès, o pitjor, que callaria i la ferida suposaria més amor. La segona setmana estava una mica més animada. Van ser les netes les primeres en sentir la confessió. Estàs bé, àvia? No. Què tens? Hi ha una dona que em molesta. Què vol dir que et molesta? Em roba el raspall i la colònia. Feia dies que passava, però la Rosina no havia volgut confessar els fills. Per què? Potser necessitava la complicitat d'una altra dona, encara que hi hagués 60 anys de diferència. El Ferran i l'Andreuet segurament hi haurien tret importància. Les netes no. El Ferran i l'Andreuet potser haurien volgut parlar amb la infermera al càrrec, comentar-ho o posar en dubte la fiabilitat de les paraules de la mare, que ja se sap, es fa gran. Però les netes no. Es van mirar entre elles, havien crescut en escoles que sabien identificar els protocols d'assetjament. També entenien que cada cas té unes peculiaritats i requereix unes metodologies concretes. Van parlar amb la supervisora. Hi ha una usuària que li roba el raspall i la colònia a la nostra àvia. La directora les va mirar alçant els ulls damunt de les ulleres diminutes. Va fer una pausa més teatral que sincera i va explicar-los que era força comú que les àvies es confonguessin i fessin servir algun objecte que no era seu. Aquí el to ja era paternalista. Un bolígraf, un perfum, una jaqueta... Les netes van entendre que allò havia estat una mala idea. Qui vulgui peix, que es mulli el cul. Així que no ho van comentar amb els pares per no allargar més el malestar. Van desar el necesser en un altre armari, li van comprar unes xocolatines que sabien que li encantaven i li van prometre solucionar-ho. Malgrat les 2 hores de carretera, al cap d'un parell de dies ja hi tornaven a ser. Estàs bé, àvia? No. La Rosina estava inquieta i mentre confessava la humiliació no gosava mirar-les als ulls. Què tens? Hi ha la dona aquella que em molesta i es riu de mi. Què t'ha fet ara? M'ha tornat a prendre el raspall i la colònia. I diu a tothom que em pixo al llit i jo no em pixo al llit. La Jana li va demanar que assenyalés amb molt de compte, àvia, qui és la dona aquella que et molesta. Estava asseguda 2 taules més enllà, en una cadira de rodes, xerrant, alegre, amb 2 amigues. Duia els llavis pintats i, a jutjar per les puntes blaves, feia poc que havia anat a la perruqueria. La Jana li va demanar a la seva germana que es quedés amb la Rosina, que l'entretingués, que ella hi parlaria, i es va aixecar en direcció a la taula de la vella assetjadora. En aquell precís instant, el seu cervell era una habitació buida, amb les parets blanques acabades de pintar i sense mobles. No havia premeditat res, no sabia què passaria. Com podia gestionar una situació tan nova i tan delicada? Mirava la dona aquella que em molesta amb les puntes blaves i sentia una repulsió convençuda. Les dones presumides als 80 anys són ridícules. Es va seure a compartir unes galetes de gingebre amb aquelles àvies encantadores i es va presentar. Encantada, sóc la Jana. No va explicar de qui era neta. Les àvies tampoc li van preguntar.
Era una visita, en aquesta residència tenim moltes visites. I van parlar com qui no vol la cosa de la premsa del cor i les xafarderies del poble, mentre de reull anava observant la seva germana que no l'acabava d'entendre. La noia li va escriure un parell de missatges de WhatsApp. El primer, tia, què fas? El segon, estàs boja? No fotis cap tonteria. Un quart d'hora més tard, quan la Jana ho va creure oportú, va fer un gest cap a la taula on eren la seva àvia amb l'altra neta. De què parlaven? Va aixecar el braç i va fingir un somriure tan sincer que la seva germana es va espantar. En tornar a la taula va ser molt directa. Àvia, aquella senyora ja no et molestarà mai més. Com ho saps? Perquè m'ho ha dit, t'ho ha dit, m'ho ha promès. Amb aquella sentència que no acceptava més explicacions, la Rosina es va quedar intranquil·la. Es disculparia? Faria com si res? Hauria de parlar amb ella? Com ho havia solucionat? I ens haurem d'esperar a demà per saber com acaba aquesta història i què fa i què ha dit la Jana en aquesta dona. En fi, que promet al final del conte. Demà, a partir de les 12, tornem a seguir amb una nova edició de la Nit dels Ignorants, amb més preguntes, amb més respostes i amb més històries per explicar-vos. Així que us espero. Ara arribem a les 2 i arriben els companys informatius per posar-nos al dia de l'actualitat. Fins demà, que descanseu. Bona nit.

0: Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Vladimir Putin es reuneix aquesta matinada amb el president xinès Xi Jinping a l'inici d'un viatge de 2 dies a la Xina. Els dos països mantenen una aliança estratègica, sobretot des de l'inici de la guerra a Ucraïna. El president rus ha arribat de nit a Pequín i ha estat rebut amb una cerimònia i una coreografia idèntiques a la benvinguda de Trump de fa 6 dies. El líder del Kremlin té un objectiu bàsicament econòmic, centrat sobretot a aconseguir el compromís per fer un altre gasoducte. Ho deixava entreveure abans de sortir de Moscou.
2: Agraeixo profundament el compromís del president Xi Jinping amb la cooperació a llarg termini amb Rússia. Estic convençut que els nostres llaços càlids i amistosos ens permeten traçar els plans més audaços per al futur i portar-los a la realitat.
1: Es preveu la firma de 40 acords entre els dos dirigents que també abordaran la situació a Ucraïna i l'Orient Mitjà. La visita evidencia la centralitat de la Xina en la política i l'economia globals. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
3: El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, prepara la seva defensa després de pagar una fiança d'1 milió d'euros per evitar entrar a la presó. Se l'acusa d'haver matat el seu pare durant una excursió a Montserrat l'any 2024. La jutge veu un mòbil econòmic en el crim i descriu el fill com una persona obsessionada amb els diners. La família ha fet costat a l'acusat en un comunicat i assegura que s'està estigmatitzant un home innocent.
1: El govern veu marge per entendre's amb els sindicats de mestres després de tancar l'entesa dels pressupostos amb Esquerra i negocia amb els comuns que li reclamen un acord amb la comunitat educativa. Junts acusa Esquerra d'haver pactat els pressupostos per interessos particulars i no pas de país.
3: Donald Trump dona temps a l'Iran fins a finals de setmana perquè accepti un acord de pau i renunciï a la bomba atòmica. Adverteix que, si no, tornarà a la guerra. El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, apunta que hi ha avenços a les negociacions, però que no es pot anunciar cap acord fins que estigui tancat.
1: El Tribunal Suprem reconeix que una persona està legitimada per recórrer per la via judicial la petició d'eutanàsia d'un familiar si hi té un vincle estret. La decisió, que fixarà jurisprudència, respon al cas d'un home que ha portat als tribunals la petició a morir dignament del seu fill de 55 anys, que té seqüeles greus després de 3 ictus i 2 infarts.